0: Què sap sobre les nostres defenses al llibre Immunitat en forma? Parlem de salut i del sistema immunitari amb ella a partir de les 6 i 10. Que guai.
1: Pot ser... tenim moltes ganes de parlar amb Alfredo Corell i preguntar-li la quantitat de curiositats al voltant del sistema immunitari. És una autèntica... Són tres línies de defensa, és un exèrcit de milers i milers de gens que ens ajuden a sobreviure, bàsicament, no? Dels patògens. Pregunta, podria ser que una pel·lícula trobi sentit o un altre sentit anys després de fer-se? La resposta és que sí, perquè 13 anys després de Los Ilusos, el director Jonas Trueba ha tornat a reformatejar la seva pel·lícula. És com si actualitzara aquella pel·li o d'alguna manera se li afegira un altre sentit. És una pel·li sobre cine dins del cine. Se titula Los Ilusos 13+13, es presenta esta vesprada a València, hem quedat amb Jonas Trueba i amb el protagonista de la pel·li, Vito Sanz, per a que ens ho conten a partir de les 6:30.
0: Jonas Trueba, com su propi nombre indica. De los Trueba de toda la vida. Sentirem també el programa Diferents Veus Valencianes que ens conten el seu testimoni emotiu en primera persona de la visita del papa Lleó XIV a Espanya. Valencians que han estat allí, que han anat darrere d'ell, entre Madrid i Barcelona. Per exemple, l'empresa alcoyana que li fabrica les casulles, la família que va beneir el seu bebè i que són de Castelló. De Moncofa és l'intèrpret del llenguatge de signes que acompanya Rosalén, pues, també joves que han estat en este històric viatge del papa, una xicola de Onda, per exemple, o gent de la diòcesi de joventut de València. Xerrem amb uns quants d'ells.
1: Guai, i este diumenge es celebra el dia de la donació de sang. Volem dedicar-li este primer tram del programa a parlar-ne, perquè és un acte voluntari, és desinteressat i solidari, és ràpid, també és segur, i el que segur que sabem és que salva vides. Un acte en aparença menut, però que pot marcar una gran diferència.

0: sé si serà suggestió o què, però després d'una donació de sang...
1: Tens fam.
0: Sí, te vas en efecte en la mà i el...
1: Tens fam perquè te regalen un bocata.
0: Tens una gana, això també. No, sí, però, sí, i un refresquet. I és en la mà allí, en el cotonet i això. Però jo què sé, te sents com reconfortat. Hi ha alguna cosa per dins de tu que dius... Xica, i quines seran les tres vides que podria arribar a salvar, o en quin part de quina mamà, o en quin accident pot ser que necessite la meva sang. No ho saps, ni ho sabràs, sí. És bo que no ho sapies, però està guai així gest.
1: Jo, a mi em va passar, abans del 2002 que em diagnosticaren hipotiroidisme, vaig donar sang en un parell d'ocasions, i després ja no podia, però vaig donar una altra cosa, el cordó umbilical del part de la magiqueta, perquè això també va a un banc, també serveix per a aquestes cèl·lules... I saps què? Que tens raó. Que fa que sents el que toca. I si ho fas per un altre, millor encara. Bueno, aquest acte és molt senzill, com tu dius, i que és molt fort perquè en una sola donació pots ajudar a diverses persones, i sabem que no només és important donar sang, sinó també plasma, plaquetes i medula.
0: Sí, sí. Avui coneixem una miqueta més com funciona tot aquest procés de donació, sí, en el territori, en la Comunitat Valenciana. En som líders des de fa molts anys i amb molta consciència. Mal Hernández, què tal? Bona vesprada.
2: Bona vesprada.
0: Tu t'has anat al lloc, diguem, entre majúscules.
1: Al moll de l'os.
2: Al lloc en majúscules.
0: Per a conèixer-ho i què t'has trobat?
2: Sí, és el lloc on són referents, no? Jo me n'he anat al Centre de Transfusió de Sang de la Comunitat Valenciana perquè des d'allà es coordinen doncs, totes les operacions, diguem, relacionades amb la donació de sang. Per exemple, de les coses més menudes, com és coordinar aquests punts de donació mòbil que van als municipis, que sempre... És el primer contacte al final amb la gent, en els centres socials, també als poliesportius, a les oficines, fins i tot als llocs de faena. I per descomptat, allà també al centre de transfusió, a la primera planta, està un punt fixe de donació on qualsevol persona, de matí o de vesprada, hi ha horari per a tot el món, disponibilitat per a tots, pot anar a donar sang.
0: A més, hi ha persones que són donants sovint, en tant en quant, diguem, la seva disponibilitat
1: com...
0: i la salut s'ho permeten. I... Parles en ells, la majoria és per consciència de que els ha passat alguna cosa o des de l'entorn familiar.
1: S'està molt sensible.
0: Altres no. Sí. I són donants habituals, com
1: sí,
0: qui, jo què sé, com qui li agrada anar, jo què sé, practicar un esport o el que sigui.
1: O fer companyia, tal, pues és, sí. És de veres, és un acte de solidaritat important. I pel que dia d'aquestes unitats mòbils, així, a la radiotelevisió autonòmica, ha vingut en diferents ocasions. De fet, jo les dues voltes que em vaig donar va ser ahir. Atén-me una cosa, però qualsevol persona pot donar, atén-me, o quins requisits farien falta?
2: N'hi ha uns requisits molt...

0: Elementals, els primers, que és tindre entre 18 i 70 anys, això el primer, pesar més de 50 quilos i tindre un bon estat de salut, així en general. Després de ser que hi ha coses més concretes, més requisits, per exemple, hi ha condicions que no et fan apte com tindre alguna malaltia, com pot ser el VIH o l'hepatitis B i C, tampoc haver-se injectat, que això és molt curiós, per exemple, esteroides per a la musculatura, si te n'has injectat alguna vegada en la teva vida,
1: no pots
0: ja
1: ser donant.
0: No pots ser donant sang.
1: És curiós.
0: Després, sí. Depèn dels terminis, per exemple, si portes algun tipus de tatuatge, en funció del termini que has de transcorregut des de que te l'has fet, no pots donar, però en tot cas, per a comprovar tot això, abans de començar el procés de donació, tota persona ompli un qüestionari, arriba al seu punt de donació, ompli el qüestionari i es fa un xequeig general on s'analitzen les coses més bàsiques de la teva sang. Però fixeu-vos que és el que deies tu, Ximo, no espera tant perquè n'hi ha gent que n'ha donat un munt de vegades i és el cas, per exemple, d'Enrique, que parlàvem amb ell, que és que ja està quasi com a casa.
2: No, ya estoy acostumbrado, ya te digo, 66 veces, fíjate, como que va al cine, a ver, va a película, igual. Aire acondicionado, fresquete, o sea, son muy buenos profesionales, aquí no hay ningún problema.
0: 66 vegades, que atenció, bé, que ho ha dit així de rapidet, però 66, és una barbaritat.
3: Pues vas, gràcies, a més m'he ocorrit donar-li les gràcies. Sí, sí.
4: Sí. Digo, això està fresquito, i això...
0: Pues... Ja està.
3: Ho veu positiu.
4: Però el mite aquell del bocata, i això encara continua, se fa, digamos, un detall per a recuperar-se i això...
0: Ara se fa un refresc, i normalment hi ha alguna espècie de... unes rosquilletes, per exemple, o alguna coseta, crec que ja no donen l'entrepà que se donava abans, però sí que donen un refresc, alguna beguda ensucrada per a facilitar aquesta recuperació, no? Però la veritat és que això, tots els donants, és el que comentàveu, tenen moltíssima predisposició, estan molt sensibilitzats.
3: Sí.
0: Hagin donat moltes o poques vegades, perquè Blanca, per exemple, ja ens deia que era la quarta vegada que venia i destacava, sobretot, que igual que ella venia molt disposada, també rebia una gran estima per part de tot el personal sanitari.
5: La verdad que te atienden súper bien las enfermeras, o sea, todo amor, te atienden súper bien y además hay varios centros, o sea, yo aquí ya lo he hecho una vez, pero también he ido a lo que es Oliva, que vengo de Oliva, entonces en Oliva ya había donado, también he donado en Gandía y en pandemia sí que vine aquí porque como se podía donar mejor aquí y súper bien te tratan, o sea, son las mejores, no te hacen ni daño, o sea, vas súper tranquila.
0: Que la gent així es tranquil·lisi perquè hi ha molta gent que té por no a les agulles o jo que sé, a marejar-se, que tracten fenomenal, tenen moltíssima paciència, que
3: sí,
0: la
3: senyor.
0: Gent es quede tranquil·la. Que Blanca, per cert, avui venia a preguntar per la donació de plasma i plaquetes.
3: Calla.
0: Que vosaltres la coneixeu? Ho heu fet alguna vegada? Vos sona?
3: Me sona.
0: Vos sona.
4: D'haver-ne parlat, sí, ara, que s'ha de fer algun tipus de donació diferent, te ho extrauen de la mateixa sang... Pues ara no ho sé, aclareix-ho seu tu.
0: No, és molt habitual, però és cert que és més desconeguda, perquè el plasma és la part líquida, diguem, de la sang, i s'utilitza tant per a transfusions com, per exemple, per a l'elaboració de certs medicaments, que jo això no ho sabia i m'ha pregut molt curiós.
4: Uh-huh.
0: És un procés una miqueta més llarg i més específic que la donació habitual de sang, i això ens ha contat Anabel Xuria, que ja és directora d'infermeria del Centre de Transfusió.
6: Es prácticamente lo mismo que la donación de sangre, simplemente que en vez de extraer los tres componentes de la sangre, que son glóbulos rojos, plasma y plaquetas, solo extraemos el plasma. Entonces es un poquito más largo, tienen que estar aproximadamente unos 40 minutos. Es solo un solo pinchazo también y lo que se hace es sacar una pequeña cantidad de sangre que pasa por la máquina que tenemos y separa en ese momento el plasma.
4: És al·lucinant, eh?
3: És al·lucinant.
4: Ho conta així amb naturalitat, però és una parada.
0: Sí, sí, sí, i visualment el que portaven és la via també habitual per a donar sang, i això és un doble sentit, o sigui, per un lloc arriba i per altre tornen el que és la resta de la sang, no? Amb els glòbuls vermells, per exemple.
4: Ja. Això que comentava Enrique de 66 vegades, però clar, això no ha sigut en un any ni molt menys, és
3: no,
4: al llarg del temps, perquè hi ha diguem, una quantitat de donacions que pots fer al cap de l'any, no?
0: Hi ha un termini de recuperació. En el cas de donar sang són 4 vegades a l'any i en canvi donació de plasma se'n pot fer cada 15 dies. Que,
3: ah, sí?
0: O sigui, que se'n podria fer moltíssimes, encara que el més habitual és espaiar-les una mica, no anar de 15 en 15 ràpidament. Però bé, en moltes ocasions les persones que venen a donar plasma, en este cas, fan una donació dirigida.
3: Dirigida,
0: és a dir, que des del mateix centre de transfusió es posen en contacte amb tu perquè el teu plasma el necessita una persona en concret. O sigui, no és com la donació de sang que tenen en el banc, sinó que pot ser una persona en concret necessiten, i com no és tan habitual pot ser donar plasma, doncs necessiten la teua.
4: Del banc de donants, miren a veure quines són les característiques del plasma que es necessita i te fan un contacte, que de manera voluntària no obliguen a ningú.

0: Però clar, si eres donant, acudixes, perquè saps que darrere hi ha una persona, una família que necessita aquesta donació, no?
1: Efectivament, i és el cas de Mari Carmen, que avui havia vingut al centre a una d'aixes donacions dirigides. I així contava ella com havia començat donant plasma.
2: Por un familiar me hice donante porque necesitaba médula y ya entré en el banco. A raíz de eso empezaron a llamarme. Llegas, te hacen siempre un cuestionario, yo me he tomado hoy una Coca-Cola y es como si te extrajeran sangre, lo que pasa que para sacar el plasma sale y vuelve, sale y vuelve. No, no es costoso. Te tienes que organizar para saber que esa mañana tienes que dedicarle. Ese día no puedes hacer grandes esfuerzos físicos. Es que claro, si te llama alguien porque alguien lo necesita, es cuestión de prioridades.
3: Claro. És qüestió de prioritats. M'hi vaig a donar les gràcies. Suposa que tots ho hem viscut en les nostres cases, no? Però ma mare i ma tia, les dues, han tingut càncer d'ovaris, han necessitat transfusions molt sovint, així que gràcies a persones com Mari Carmen, com Javi, com totes aquelles que t'has pogut trobar, perquè gràcies a aquestes donacions se tira endavant.
1: Exacte,
3: se pot treballar, se poden recuperar,
1: se salven vides. Exactament, i el personal sanitari pot seguir fent la seva feina. Ella porta unes quantes ocasions, com
3: Mari
1: Carmen. Porta Mari Carmen, exacte, sí. Com també n'hi porta Javi. Javi té poc més de 40 anys i ell realment va començar, no és com Mari Carmen, que per exemple ella sí que va ser amb la medula, no? Javi va començar donant sang a la facultat, al típic bus que posaven, sí. I ara sempre que pot dona plasma, i fixeu-vos, vull que escolteu, en la casualitat de quantes vegades ha sigut donant.
4: Yo empecé a ser donante en la facultad y me apunté al registro este de la Fundación Josep Carreras y me llamaron para una donación dirigida y desde entonces solo he donado ya plaquetas y plasma. Porque como esto puedes venir una vez al mes, pues intento venir todo lo que puedo. Y bueno, con esta llevo ya 66, o sea que intentaré llegar todas las que pueda.
3: 66!
1: 66, el número màgic es veu de avui. Sí, sí, sí.
0: Enrique també deia, no? Que Enrique, 66.
1: Efectivament.
0: Clar, de plasma i plaquetes, com estava comentant Javi, és feu. Pots fer-les de manera...
1: Més a sovint, no?
0: Més a sovint, no? Aixes quatre a l'any. Però, caram, ja és un...
1: Ja són,
0: ja té una trajectòria com a donant realment impressionant.
1: Totalment.
0: I alguna... Per al tema del plasma, concretament, hi ha alguna recomanació que s'hagi de fer, diguem, a més de les que has comentat, diguem, per la donació habitual?
1: Doncs a la directora d'infermeria, Anabel Julià, li he preguntat i ens les ha resolt immediatament.
5: Que hagan un poquito de dieta, que no coman comidas grasas, porque luego sí que sale el plasma un poquito más concentrado, pero por lo demás es la más recomendaciones que para donar sangre. Gozar de buena salud, tener entre 18 y 70 años y tener un tiempo para pasarlo con nosotros un ratito.
0: No almorces fort,
1: exacte.
0: No és el dia que te fas el que sé,
3: en coneixement.
0: El de car de cavall, això.
3: No cal.
1: Els dies abans, dieta sana i suficient.
3: Sí.
1: Ara, si no teniu prou amb aquestes recomanacions d'Anabel, de Julià, i voleu el consell o els ànims tant per a donar-se'n com plasma i plaquetes, els mateixos donants vos els donen.
6: Primero que se acerque a, por ejemplo, los centros que ponen, centros móviles que ponen, si está más cerca, que hable con los médicos, con los doctores, y la verdad que te dan toda la confianza y encima sí tienes la garantía de que estás bien de salud, porque como te hacen las analíticas, tú dices, pues mira, lo tengo todo correcto, o sea, todo es beneficios, ¿no? Y ya te digo, duras nada. Y después te llevas la merienda, entonces va, todo beneficios.
4: La verdad es que hace mucha falta, yo creo que la gente está muy implicada y cuando ha habido casos concretos de que ha habido falta por catástrofes, la gente se ha volcado, pero yo creo que hay que tomárselo más como una rutina, como que te vas de aquí con una sensación de que has hecho ya algo útil, o sea, no tiene precio para lo que realmente lo que estás haciendo.
1: No té preu, com deia Javi, i sí. La veritat és que és un acte magnífic. Però per ampliar una miqueta la informació sobre tot això, per a conèixer si és cert que som referents així a casa nostra en donació de sang, per a resoldre dubtes i per a conèixer també realment a què es destina, no, eixa sang que arriba en les donacions, ens hem posat en contacte amb el doctor Roberto Roig, que és el cap d'hemodonació al Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana. El tenim al telèfon. Bona vesprada, doctor.
7: Què tal? Buenas tardes.
0: Hola, bona vesprada, Roberto.
1: Primer de tot, per què és tan important donar sang?
7: Bueno, pues lo primero es porque no la podemos fabricar ni la podemos improvisar. La sang és un teixit que està en tots nosaltres i el tindre-la a soles dependeix de la nostra voluntat.
1: I és de veres, nosaltres ho comentàvem a l'inici, no?, que així a casa nostra som pioners, som referents en la donació de sang. És així? Som un territori solidari pel que fa a este tema?
7: Bueno, els valencians són solidaris i ho demostrem contínuament. Però és de veres que la solidaritat hi ha que demostrar-la a diari, no quan hi ha una catàstrofe.

0: sino todos los días se opera, todos los días se trasplanta, todos los días fiquen quimioterapia, naixen xiquets a les maternitats on hi ha accidents de trànsit o laborals. Per a tot això, utilitzem els metges, utilitzem la sang.
1: I quantes donacions de sang, doctor, farien falta per a cobrir les necessitats que el nostre mateix sistema crea i necessita? Ho tenen comptabilitzat, això?
0: Sí, a la nostra comunitat diàriament fa falta. La donació és efectiva de 650 persones. Això, però de dilluns a diumenge, 7 dies a la setmana i les 52 setmanes de l'any.
2: Clar, cada dia. Cada dia.
0: Però, cada dia.
1: Això ho hem de dir molt.
2: Comentat, no, doctor, algunes de les, dels usos que se fan, ja m'han comentat, en qüestió també d'oncologia, estem parlant d'accidents, estem parlant d'intervencions, d'urgència, estem parlant també de maternitat, en fi, és que fa falta sang per a moltes coses, eh?
0: Claro, és que saps què passa? Que la sang no se fabrica ni s'improvisa, no? Tots els dies, com deia jo abans, mira, si als espanyols se mos omple la boca de dir que som els número uno del món en trasplantament. Uh-huh. És de veres. Però què seria el trasplantament si no tingués darrere el recolzament de la transfusió?
3: Total.
0: A ninguna persona se li ocorri fer un trasplantament hepàtic si no sap que darrere té el recolzament de plaquetes, de plasma, de glòbuls rojos que fan falta per a sostenir aquest trasplantament. Per tant, al final la transfusió és un trasplant en xicotet, en una característica molt especial. La sang és un teixit exactament igual que qualsevol, però en una característica molt especial, que se pot infundir. D'una altra manera, tu pots operar un cor, tens que obrir un pit, o per operar un, trasplantar un fetge, tens que obrir l'abdomen. Però això no, això és molt fàcil de ficar. El que passa és que a la gent que dona sang no li donem la importància que té. I són el sostén molt més important que té el sistema sanitari espanyol. És a dir, si demà la gent que dona sang deixarà de fer-ho, tindríem realment un verdader problema a tot arreu.
3: Clar, perquè sí. És de veres eixe lema, nosaltres l'hem comentat així. Ui, doctor, és cert això de que una sola donació pot salvar 3 vides?
0: Això és aixina perquè avui en dia la sang completa ja no s'utilitza, sinó que la podem fraccionar. És a dir, la sang la podem fraccionar en 3 components, en plasma, en plaquetes i en glòbuls rojos. Per tant, d'una mateixa donació es poden beneficiar 3 persones diferents, el que necessita plasma, el que necessita plaquetes i les plaquetes, i el que no, doncs els glòbuls rojos.
2: I doctor, en quant al grup sanguinis, com s'ha de fer, diguem, la transfusió per a la compatibilitat? I si, home, entenc que és igual de vàlida, no?, la donació de sang de qualsevol dels grups, però n'hi hauria algun que és més compatible, per així dir-ho?
0: Anem a veure, tenim el grup 0, que és compatible, el 0 i concretament el 0 negatiu, que és compatible en tots. Però el que sí que hem de tenir en compte també és que el millor és transfundir isogrup, és a dir, al grup 0 del 0, al grup A de l'A, al grup B del B, al grup AB de la B. Esa és la transfusió isogrup, ja? Esa és la millor transfusió que tenim. Però també pot ser compatible. La transfusió compatible és el grup 0, que s'ha dit per tots, pues el pots utilitzar per tots. El grup B utilitza pel B i l'AB. El grup A per l'A i l'AB. I l'AB sol és per ell mateix.
1: Entenc.
3: I a més, doctor, comentava vostè el nombre de donacions, no?, que se necessitaven diàriament. Clar, però això també cal explicar per què és, perquè la sang caduca també, no? Ja. Vull dir, quan tarda, diguem, no sé si existeix un termini, a caducar la nostra sang?
0: Sí, es diu caducitat. Anem a veure, el que són glòbuls rojos són 42 dies. Les solucions anticoagulants, conservadores que tenim avui en dia, permetixen aquesta possibilitat. El plasma, tu el plasma el pots congelar. A 30 baix 0 el tens fins a 3 anys. El problema més gran són les plaquetes. Les plaquetes a soles duren 5 dies. És a dir, que si avui estem a dia 12, les plaquetes que s'obtinguen avui, al llarg de tot el dia 17, tenen que estar o transfundides o passaran a caducitat. I és el problema que, clar, és que ahí és on està el més important del món de la transfusió, perquè la plaqueta, el malalt que necessita plaquetes és un malalt que està molt mal. Uh-huh. Entonces, ja que tindrem molt de cuidado, ja que tens que treballar molt bé i ser molt de la plaqueta i transfundir-la adequadament, lògicament.
2: I quin és el viatge, doctor, que fa la sang quan la donem? És a dir, on s'emmagatzema? Com la utilitzen després els hospitals? O sigui, com és la disponibilitat? Imagina que caldrà, evidentment, també molta tecnologia per aportar-la refredada. Com funciona?
0: Anem a veure la sang. Arriba una volta que es dona, arriba al centre de transfusió. Lo que són les bolses van al departament de fraccionament. Lo que són els tubos van al departament de serologia, on es fan les proves de seguretat transfusional. És a dir, tant de grup sanguini, els anticossos cel·lulars, el SIDA, l'hepatitis B, l'hepatitis C, etc. I en el departament de fraccionament, per una tecnologia tan senzilla com és la centrifugació, i dic senzilla perquè tots tenim en casa una llavadora.
1: I sabem lo que vol dir.
0: I sabem lo que és centrifugar. Sí. Llavors, per la centrifugació, el que aconseguís és que tu, per el diferent pes dels components, pugues separar plasma, plaquetes i glòbulos, de tal manera que aquesta donació es beneficia en tres persones diferents.
3: Uh-huh. I quasi...
0: I després en arreglo a les necessitats hospitalàries, clar, no és el mateix un hospital d'altíssima tecnologia puntera com és la FE, uh-huh. Que té un consum al voltant de 24.000 unitats a l'any, que un altre més menut. En arreglo això, distribuïm, per exemple, la FE, el clínic, què te diria jo, el RAU. El general tenen distribució diària. N'hi ha alguns que tenen 3 dies de distribució a la setmana. Alguns 4, alguns 2. I se distribueix des del centre. El centre envia se fa un envio en les condicions idònies per a traslladar el producte i arriba als hospitals, i els hospitals ja l'amagacenen per a poder-la utilitzar en els malalts.
3: I ja quasi per acabar, doctor, clar, avui al final estem fent referència a aquest diumenge, que és el dia de la donació, que és un dia que també vostès dediquen d'alguna forma a tots els donants. Què li diria a tots aquells que participen d'esta xarxa de vida?
0: Bueno, pues el diumenge és el dia mundial del donant, no? I jo crec que com és una situació la de la donació, que és tan solidària. Yo siempre digo lo mateix, lo que me diría un Justo Neto, que era rector del Politécnico. Sí. Dónala aunque sea por egoísmo, porque a lo mejor algún día tú la puedes
1: necesitar. Sí, señor.
3: Totalmente.
0: Y me volví a aclarir una cosa que esta vez comentaba antes, si no molesta, y es que lo que es dirichit son las plaquetes.
3: Ah.
0: El plasma no es más dirichit. Las plaquetes son dirichides. Ah. Sí, es un poco más complicado. La transfusió plaquetària moltes voltes, com el malalt que necessita plaquetes, necessita moltes plaquetes, i al rebre transfusió de tot arreu arriba un moment que es pot sensibilitzar, i arriba un moment que és pràcticament impossible trobar sang compatible amb ella. Per això tens que buscar dirigidament quines són els donants que poden donar-li plaquetes a aquesta persona.
3: Uh-huh. Doncs gràcies per la puntualització, doctor, i moltíssimes gràcies també per haver-nos atès esta vesprada ací a la ràdio. Que vagi molt bé, que sé que tenen este cap de setmana també actes amb motiu d'este dia. Que vagi molt bé, gràcies.
0: Gràcies, adéu.
2: Gràcies, Roberto.
0: Gràcies.
1: Bon dia, cada cosa del món que vull respirar. Bon dia, vida, diu la cançó. I és que per deixar vida la podem compartir gràcies a la sang. Jo vull donar-les gràcies també a les persones que han donat sang i que la seva sang ha plegat alguns dels meus familiars o a nosaltres en primera persona, i animar la gent que continuï fent aquesta tasca.
2: I no, és que també és la reflexió que ens feia el doctor Roig de Justo Nieto, és a dir, pensa en tu, en el teu fill, en ta mare, qui vulguis de la família, que, a ben segur, en tota la seva trajectòria mèdica haurà necessitat en algun moment una transfusió, o tu mateixa la pots necessitar. I l'única manera d'obtindre-la és a través de la donació.
1: Per a tu, Marc, una transfusió d'amor. Gràcies, Anica. Bon dia, vida.
2: Era bonica, Sabina. Això és rematar una entrevista.

0: La vesprada da punt.
1: La mirada, mis ojos en Jesús.
2: Home, nosaltres alcem també la nostra mirada perquè i tots els militars que estem veient en les imatges, perquè deu estar a punt de pujar a l'avió el Pontífex.
3: En efecte, tant eixa guàrdia militar als dos costats de l'avió d'Iberia en el que va pujar el Pontífex de tornada cap a Roma, com diferents autoritats... Mm.
2: El rei és tan vell, hem de dir.
3: El president de la Comunitat Autònoma Canària i el rei Felip també, que en efecte ha estat partint en ell d'una manera... Escolta,
2: molt cordial.
3: Sembla que l'home es quedaria uns dies més, sí. Encara que ja no...
2: Bueno, doncs, tindrà ganes de tornar a sa casa, però se'l veu, sí. Francament, i en aquestes imatges que hem vist este matí, les últimes a Canàries, ben a gust. Bueno, ja sabeu que des de divendres passat el papa Lleó XIV ha estat a Espanya en un viatge històric. Ha succeït just en fer un any d'haver assistit a aquell conclave, te'n recordeu? És que triara com a sant pare a esa persona, a Lleó XIV, i també després d'haver presentat la seva encíclica Magnífica Humanitatis, de la que s'ha fet ressò, pues, jo què sé, i ho diré que en cada discurs, no?, dels que ha fet així tindrien el focus o el fons o el punt de mira en esa Magnífica Humanitatis.
3: Que és, en efecte, una mirada des de l'humanisme, òbviament, des de la visió de l'humanisme cristià, a la resta de la humanitat. Les crides han anat en molts sentits, ha deixat missatges realment molt importants i jo diria també que d'alguna manera històrics en esta visita el papa, que està a punt de pujar a ese avió ja rumb de tornada cap a Roma. De fet, el lema, ja sabeu, que és ese de alcem la mirada, ha deixat molts titulars, moltes reflexions, tant en clau política, en clau social, també en clau de fe, i recaus també, n'ha deixat uns quants
2: i
3: importants. En l'estada a Canària ha fet especial èmfasi en l'acolliment dels immigrants, bueno, i postulats, sí, també tradicionals de l'Església, que ningú s'enganya, ningú ha pogut dir, home, com és possible que en el Congrés dels Diputats fer apologia de l'avortament i parlar en contra de l'eutanàsia. Mire, qui se sorprenga per això, és que no
2: sap de què està parlant.
3: Efectivament, sí, els fonamentals predicaments de l'Església, sí, Catòlica. Bueno, això sense deixar de banda qüestions importants, delicades. El tema dels abusos, jo crec que l'ha abordat també en determinació i, com vos diguem, remata la seva visita des de Canàries a puntet ara mateixa, quan són les 4:39 de pujar en l'avió, sí, d'Iberia cap a Roma.
2: I nosaltres avui, que m'està fent seguiment de l'agenda del Lleó XIV, cada dia volem escoltar testimonis de valencians que han viscut de prop esta visita, com per exemple José Vicente Olcina, vos sonarà, un dels responsables de l'empresa Texol d'Alcoi, que ha confeccionat les teles que han lluït a les celebracions oficiades a Espanya, tant el Pare Sant com altres religiosos. En declaracions al programa de la tele esta passant ens contava, pues, com va ser la comanda i com van acceptar un encàrrec tan especial.
4: Pues un client nostre va dir si podíem fer el projecte i nosaltres vam dir que sí de primera a Barcelona, perquè en teoria només tenim que fer Barcelona. Però el dia 6 d'abril ens vam dir, podeu fer Madrid? Bueno, pues també. I al final, hasta el dia 16 d'abril, ens vam dir també Canàries, i fins fa 15 dies estaven ampliant pedidos d'estoles, perquè va molta gent. És molt especial perquè no els he vist tots els dies el papa i tot el sèquit, perquè són, com bé has dit, són moltes prendes des que van eixir nostres.

0: poder-ho fer, perquè realment les casulles van en un teler especial que l'ample és 2,80 i les teles són de punta a punta, són diferents, entonces ens ha costat molt, però hem arribat a temps.
1: Ai, després les talles, també, clar, l'ample de les
2: teles. Són mateixes amples, vaig a dir, per fer una broma, no? Però sí, sí,
1: però molt mudadores.
2: Molt mudadores. Sí, sí. Però sí, amb molta feina, és de veres. Què dic jo? I ho vau viure en nervis o com està això?
0: Sí o sí arribàvem, però com els pedidos era avui un poquet més, demà un poquet més, de repente que ho diguen, fa 20 dies o 15 dies ens van dir pues ens fan falta 800 estoles més. I de repente no ho tingues preparat ni pensat que anaves a fer-les, doncs entonces hi va haver moments que sí que eren nosaltres, teixir, els acabadors acabant-nos-ho a pressa i corrent, gràcies a ells també, vam fer moltes coses, i després anant en el cotxe d'ací a Saragossa, de Saragossa a la meitat, perquè el nostre client realment és Terra Santa.
2: I una volta tenien la indumentària dient per a celebrar les misses, doncs pues mira, va començar. Va començar la visita del Papa Lleó XIV a Madrid, que va traure milers de devots.
1: I alguns afortunats pogueren acostar-se al pontífex, i entre ells una família de Castelló, per exemple, també la intèrpret de llengua de signes de la cantant Rosalén, que és moncofina, de la Plana Baixa, però jo crec que esta família que va apropar el bebè, això va ser un momentàs per a la seva vida, de veritat.
2: El més jove del nostre territori va ser Mateo, només 4 mesos de vida, i ha aconseguit la benedicció de Lleó XIV durant la processó del Corpus a Madrid gràcies a un canvi d'última hora que els va col·locar just en la trajectòria del pontífex, que vam poder escoltar a seus pares, a sa mare Sílvia. Mireu el que dia.
3: Que el Papa esté bendiciendo a tu hijo, ¿no? No sé, me pareció espectacular. Fue muy providencial porque nos tocaba un sector y justo nos desviaron por otro y por ahí pasó el Papa. Si lo organizas no te sale. O sea, fue un regalo.
4: Pues súper emocionados porque para Mateo también va a ser muy importante porque lo queremos educar en la fe, ¿no? Y tener ya, aún no tiene 4 meses, tener ese recuerdo con el Papa, esa bendición, ¿no? Pues podemos transmitirle mucho mejor lo importante que es para Dios su vida también. Algo tan insignificante, por decir así, ¿no? Que puede ser para el mundo como un bebé, ¿no? Y que tiene la atención de todo un Papa de Roma, ¿no? Es impresionante.
1: Mateo.
2: Sara y Jesús, el papá es de Mateo.
1: Té una historia, per descomptat, esta familia que contar. Y estaba yo pensando que cuando también hay bebés y menudets que s'apropen al manto de la Mare de Déu, el dia de la Mare de Déu dels Desemparats, en altres esdeveniments, apropar a les criatures, als mantos i això.
2: Crec i passar, que tu no et van passar de menut al manto de ninguna Mare de Déu?
1: Molt bé. Jo crec que ja n'hi ha pràctica, diguem, les famílies valencianes, perquè és que introduïen a Mateuet
2: quasi dins del
1: papa mòbil, pràcticament.
2: És de veres que en aquest moment estava la cosa molt tranquil·la a l'entorn i van poder-lo fer. Això del papa mòbil estem parlant, però també en un altre moment.
5: I busqué hasta la cima i no hallé.
2: Això va ser unes hores més tard, Joaquín.
1: Unes hores més tard, la interpretació de Rosalén en aquest encontre amb artistes que també va ser molt, molt i molt comentat. En el Movistar Arena, i se acte teixint xarxes. Així és com es va titular, no? Però a l'escenari teníem a Rosalén i una altra veïna castellonenca, moncofina.
2: Sí, és Beatriz Romero, la intèrpret de la llengua dels signes, que acompanya Rosalén des del minut de la seva carrera, i allà també li van preguntar com van viure esta situació.
6: Al acabar el vam saludar, que tampoc sabíem molt bé com fer-ho, era com, ostres, no, el papa, espera.
2: Però que estava molt contenta, estava de vanida. Bueno, en realitat milers de valencians s'han acostat a vore, més propet que han pogut, al papa Lleó XIV.
1: Pues saludem a Patrick Salvador, ell és integrant de la Delegació de Joventut de la Diòcesi de València, també col·laborador en diversos espais d'esta casa, i és un plaer saludar-lo. Què tal, Patrick? Com estàs, bonico?
7: Bona vesprada, què tal? Buenas tardes.
1: Bueno, com va anar l'experiència, Patrick? Tu pogueres anar a Madrid, com estigui això? A més, formes part també de l'organització, com ho heu viscut?
7: Una pasada, qué mensajes, qué vitalidad ha desprendido el Papa León, sí. Ha chafado España y nos ha revolucionado, creo, por lo menos a todos los jóvenes y a miles de valencianos que fuimos el sábado a Madrid a su encuentro, llamados a alzar la mirada en comunión.
2: ¿Vos vau preparar de alguna manera para hacer ese viaje?
7: Sí, partimos más de 20 autobuses desde las facultades de Tarancheta.

0: era valenciana, que trabajaba en Hospitalet, si no me equivoco, era profe, y bueno, contaba que había pasado una depresión muy grande y que estuvo a punto de suicidarse, o sea, intentó quitarse la vida, y le pedía al Santo Padre, bueno, le pedía, no, le decía pues que gracias a Dios está viva, que se aferró a la vida gracias a Dios. Sí. Y ahí pues el Papa dijo...
1: Ay, que te perdemos.
0: Mental y le importa.
1: Sandra, te perdemos, no sé por qué la conexión falla, pero dinos al menos en una frase, ¿a tú qué te ha inspirado esta experiencia?
0: Pues me ha inspirado a continuar viviendo la fe como la estoy viviendo, a no achantarme en nada y a dar la mano a Dios como la estoy dando ahora mismo.
1: Gràcies per contar-nos, Sandra.
2: Gràcies, Sandra. Ha sigut una experiència vital i inoblidable.
1: És que no ho oblidaré mai en la vida, Patrick. I ara què?
0: Sí, sí, sí.
3: Ahora a seguir adelante, no olvidándonos de lo que hemos vivido.
1: Ay, moltes gràcies als dos, per explicar-nos una miqueta les vostres sensacions. Nosaltres a través de la televisió quasi les hem viscut perquè se veia molt bé en primera persona, però tindre valencians allí que mos puguin donar el seu testimoni és molt important. Gràcies, Patri, gràcies, Sandra.
3: Moltes gràcies, des de segon.
2: Gràcies als dos.
1: I com diu el meu Joaquí, apuntem les reflexions, els recaus.
2: I això, els recaus. Quan ja ara mateix, a 3 minuts per a les 5 de la vesprada, acompanyat del rei Felip, el papa Lleó XIV, va per aquesta catifa roja, mentre van xerrant i van raonant, en ara una poder... d'aquestes casulles fetes al coll, que és absolutament impecable, doncs ja està apenes a uns metres de la pujada a l'avió, saluda a autoritats, tant civils com eclesiàstiques, i a partir d'ahir, bé, de està tornada cap a Roma, sí. Pensàvem, igual l'home està allà
1: tindrà ganes
2: de dormir en el seu llit.
1: Però té la sensació que no té pressa, que ha estat ben a gust, i just coincidís estos últims minuts d'estona del nostre programa, el que ell està fent ja el comiat a les autoritats per tal d'enlairar-se i tornar a casa. Nosaltres aplegarem a l'hora en punt i escoltarem les notícies i la informació d'actualitat de la mà dels nostres companys, però és de veres que l'imatge que té, a més, en aquesta cel i aquesta llum preciosa de Canàries, estem veient ara mateix, Ximo i jo, als nostres estudis, i volem traslladar-vos el que està passant.
2: Un dia ventós, les Canàries, el que vegem, de quan en quan, aquesta part de dalt, no?, de la casulla, com aquesta recapa. Se li vola, està ara mateix acabant de saludar les autoritats i d'aquí un moment ja pugem en l'avió d'Iberia cap a Roma.
1: I em permetreu, en aquests segons també, que doni les gràcies als professionals del món de l'audiovisual i del món de la informació que ha fet seguiment d'esta visita, perquè hem vist treballar a realitzadors, a càmeres, per descomptat també periodistes, que ens ha fet sentir, no sé, reconciliar-nos en el nostre ofici, sentir una admiració profunda.
2: Gràcies per acompanyar-nos. Arriben les 5 de la vesprada i ara de seguida la segona hora d'esta vesprada de punt en un momentet.

0: La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: Continuem complint amb el nostre compromís. La informació local que connecta amb la realitat global. Som servei públic. A Punt Ràdio. De tu a tu.
2: Les llengüetes d'apunts de llengua.
3: A Punt Ràdio.
4: La H és mudeta, però per escrit ajuda a comprendre moltes coses.
5: Està de categoria.
4: Tots sabeu que el verb haver s'escriu amb H i amb V baixa.
6: Sí!
4: Ara veurem exemples molt comuns de paraules que s'escriuen amb H i sense H i que confonem.
7: Tira-li, enxufa-li.
4: Esteu segures que sabeu quan s'utilitza la H i quan no?
8: Depèn.
4: Vegem-ho.
9: Intentarem posar llum a la foscor.
4: Ah, amb H és l'auxiliar del verb haver. Ha viatjat, ha anat, ha comprat. Ah, sense H és preposició. A 20 hores me'n vaig. A callar, a dormir. Ha viatjat, a Vinaròs. M amb H també és auxiliar del verb haver. Hem anat, hem vingut. Però M sense H és el pronom. Em fa mala panxa.

0: Per exemple.
1: Ui, em fa mal la panxa i tot, paio.
0: Hem dinat i em fa mal la panxa.
1: Ui, la panxa fa mal, tio.
0: Truquet. Si darrere va un participi, les paraules que hem vist aniran amb H. O amb H és un pronom feble.
2: Vols dir?
0: Ho vaig comprar. O ho vaig comprar. El què? Tot el que volia. I també és substituïble per això. Això ho vaig comprar.
3: Que jo sé que nascut per ser milionària.
0: Mentre que o sense H és la disjunció. Dolç o salat, blanc o negre, mar o muntanya. A mi m'agrada tot, és que cal triar.
4: No!
0: O aprenem a utilitzar la H o em posaré molt trista.
5: No m'esperava això i em fa sentir trist.
0: Amb H o sense H, per escrit, veiem que són paraules diferents, però quan parlem no es nota.
2: És de veres, és de veres.
0: Gràcies i fins a la pròxima llengüeta.
6: A punt ràdio.
7: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Polla de Bunyol, 102.2. De tu.

0: La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: Les 5 i 11 minuts, que ben duta està esta banda sonora de Capitán América. Ganes teníem que arribar a este moment perquè xerrem amb un científic i al mateix temps un magnífic divulgador que durant aquells dies de pors i incerteses de la pandèmia de la Covid eixia en la tele i amb unes pincetes, per exemple, ens podia mostrar com s'unien els antígens, els anticossos, però sobretot ens donava esperança i confiança en la ciència.
2: Que important, eh? La confiança en la ciència, la credibilitat dels divulgadors. Qui no recorda aquelles intervencions memorables acompanyades d'aquells ninotes de Star Wars, que de fet són marca personal, i l'Scout, el superheroi, el Capità Amèrica, que nosaltres som també molt de Marvel. Una metàfora del que ell realment explicava i continua explicant, d'una banda, l'escut que ens proporciona el nostre sistema immunitari i, d'altra banda, l'escut que ens defensa de bulos, fakes i de mentides. Tots li posen cara, el recordem, li agraïm tot el que va portar en aquells dies foscos i després. Per descomptat, continua divulgant. Ell és Alfredo Corell, és un plaer tindre-la així. Què tal, Alfredo?
3: Hola, muy buenas tardes.
1: Hola, Alfredo.
3: Hola, Gemma, Simo.
2: Jo crec que no cal presentacions, és catedràtic en immunologia, és un especialista de referència, que en el seu estil particular el trobem, a més, al llibre altament recomanable, Immunidad en forma, conoce y entrena tus defensas. Te veo bien de defensas. ¿Todo bien con tus defensas?
1: Se te ve esa nota, se te Alfredo.
3: Todo bien.
2: Se te ve tu fit.
3: Sí, pero fíjate que yo...
1: Y eso que hoy debes llevar un tute también aquí,
3: sí,
1: por Valencia.
3: Sí, un tute de Valencia, pero bueno, ya estoy acostumbrado. Estos tutes ya forman parte de mi día a día. Pero hablando esto de fit, yo he adoptado hábitos saludables en algunos aspectos de mi vida muy tarde, ¿eh? Por ejemplo, en la nutrición y en el ejercicio físico, no hace 10 años. Y todavía tengo

0: Que se'n va a la casa del llibre, Alfredo Corella, a presentar el llibre Immunidad en forma. No?
1: A les 7 de la vesprada, a les 19 hores, aixequi una serradeta o pegat en Alfredo Corella. Alfredo Corella és el de la tele, l'escut i el del Star Wars. Ixe.
0: Ho explica de categoria.
1: I el llibre d'Immunitat en forma és una meravella. Si has estat en la xerrada, no t'ho perdes. En la casa del llibre, en el passeig de Russafa, a les 7 de la vesprada, està Alfredo Corella presentant el llibre.
2: La vesprada da punt.
3: Més de 12 hores d'esport en directe al Punt a Punt. Este dissabte, des de les 12 del migdia, viu el partit de tornada de l'eliminatòria d'ascens de la Lliga a Sobal entre el Nava de Segòvia i Agustinos Alacant. A més, la gran final de l'individual d'escala i corda des del Trinquet de Pelayo i les semifinals del Premier Padel València i el partit del Mundial entre Qatar i Suïssa. I des de les 11 de la nit, el resum de la jornada als últims 90 minuts. Este dissabte, des de les 12 del migdia, l'esport no para al Punt a Punt.
4: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
5: fem banda
4: amb el millor repertori de músics valencians.
5: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
4: Desfilarem al costat dels nostres músics.
5: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
6: A Punt Ràdio amplia l'oferta informativa. A Punt Ràdio. De dilluns a divendres, de 7 a 8 del matí. Alba Requejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius de Punt Ràdio. De tu a tu.
7: Gràcies per sintonitzar-nos. Som a punt.

0: La vesprada da punt. Cuando me di cuenta
1: estaba vivo. Que meravella, com ens agrada la ràdio. Gràcies per deixar-te acompanyar per esta, que és la pública, que és la teua. Esta és la segona i última hora, ja ho sé. Lástima que terminó el festival de hoy.
2: Ve el programa 200.
1: Putada que siga divendres de les grosses. Hem de deixar-vos, no sabeu, ens trenca el cor d'una manera.
2: Però que farsante!
1: Que no, tia, que sempre el dilluns arrenquem dient, buah, que guai que ens retrobem. És una pena, el programa de divendres ja sabeu que és una hora menys, però Terra de Bous també té el seu lloc i és un,
2: claro,
1: és un plaer. I en este ratet del programa, parlar de cine des del cine, parlar,
2: sí,
1: de talent de cine i, a més, poder viure-ho d'una manera especial a partir de les 7:30 en els Cines Babel, perquè és una molt bona notícia sempre parlar de cine, i quan s'acosta el cap de setmana encara més. No?
2: Vos proposem un plan, com dia Ximo, el Cine Babel a les 7:30, perquè es presenta a València la pel·lícula Los Ilusos 13+13. És una pel·lícula que reflexiona sobre el procés de fer cine, el pas del temps, el romanticisme i les esperances d'una generació d'artistes joves. I allí, en la presentació, en el Babel, estarà el director de la pel·lícula, que és Jonas Trueba, que el tenim així.
1: Aquellos jóvenes.
2: Aquellos jóvenes. Hace 13 años eran más jóvenes, por lo que sea.
1: Sí.
2: I un dels seus actors protagonistes i amic de l'ànima, que a més crec que

0: A banda del cine, teniu alguna altre pla per al cap de setmana?
1: Una calorada de port tenim. Per al cap de setmana seria la pregunta que traslladaríem als nostres companys de l'horatge si estigueren així.
0: I com està Joan Carles Portea, doncs pues mínimamente.
2: Bueno, però al final...
0: Bona, amic.
2: Bona vesprada. Us ha quedat clar que la pel·lícula... Us ha quedat clar no?
0: No, sí, no, però és lo bonico de l'entrevista, sí, sí. que no s'aclarirà. Ah,
2: fa molt bon dia per anar al Babel, esta nit. O sigui, està
0: molt bé.
2: Sí, o sigui, no,
1: és, bon, no. És bon plan, no?
2: És un bon plan, o sigui, que... De calor, perquè clar, tenim més calor... Avui ha fet més calor que ahir i demà farà més calor que avui.
1: I diumenge una miqueta... I així diumenge, successivament, o la cosa para?
2: Diumenge, diguem-ne, que serà més bé semblant a dissabte, un pel·liu més alta, però semblant. O sigui, més calor de nit. La matinada del dissabte al diumenge sí que ja tocarem molts 20, 21, 22. I encara la nit, esta nit, ha sigut agradable, la demà
1: sí,
2: també.
1: Sí, les nits són agradables.
2: Les nits estan mantenint suportables. Avui ja hem tocat. Demà hi haurà més gent que tocarà els 30, els 31 poblacions. I el diumenge també. I fa sol. I la vesprada del diumenge... sí que tindrem ja alguna nuvolada de les que creixeran pel centre de la península i sembla que les tempestes ens toquen el dilluns de vesprada, per l'interior. Perquè demà, el diumenge, hi haurà tempestes al centre i al nord de la península. I ja el dilluns...
0: Ens arriba alguna...
2: El diumenge, última hora, el racó d'Ademús estarà ahí com que alguna de Terol o de Conca li pot tocar. I el dilluns sí que ja totes les comarques d'interior, des de Alacant, València i Castelló, juguen en el bombo de tronades de vesprada el dilluns. El cap de setmana, de moment, l'únic que hem de fer és protegir-nos del sol, i bona hidratació i bàsicament...
1: Però bé per la fira modernista de Carcaixent, bé.
2: Repàs, bé.
1: Bé.
2: Vinga, un altre.
1: Per a la fira de... No, per en Fogueres, que hi ha desfilada de prèvia a les Fogueres este cap de setmana en Alacant, ciutat.
2: De categoria. De fet, hi ha un poc de pols en suspensió que farà un color del cel molt apanyadet, o sigui que... Però bé, que no és un problema. O sigui que està bé, la temperatura molt agradable.
0: Disfrutarem del cap de setmana i dormir fresquets, també, perquè pujaran sí. Les temperatures mínimes.
2: Com a curiositat, és el cap de setmana que tenim l'eixida del sol més matinada de tot l'any.
0: Ah, mira. Sí.
2: Celebreu-lo.
0: El diumenge? És.
2: El dissabte.
0: El dissabte.
2: Este dissabte i el diumenge són els dos dies que hi ha el sol. I no és el dia 21, que és curiositat.
0: Mira, m'aniré a pescar sèpies. Ja veuré com hi ha el sol per la Mediterrània.
2: Volem fotos, eh?
1: A mi fes... No, jo vull una sèpia.
3: Gràcies, Portea.

0: que jo faig una sepiancebeta que trenca el... que rompe lo sentido.
1: Pues te la porta, o sigui, que tu te porta la porta el dilluns en una nevereta. Pues deixem l'honor de Paul McCartney, de Ripples in a Pound, que disfrutem molt el cap de setmana. Tornem el dilluns, val, carinyat?
0: Que Paul McCartney fa 84 la setmana que ve.
1: Imagina't. I mira quin temarro que ha fet, que maravilla.
0: Este no, dels últims, del nou.
1: Sí, sí, sí, sí, este és el nou. Dungeon Lane.

0: La vesprada da punt.
1: Gràcies per escoltar-nos. Som A Punt.
2: Les llengüetes de punts de llengua.
1: A Punt Ràdio.
3: Avui parlarem de quan la X no toca, però s'hi cola com si fora de casa.
4: I què li sembla això que ha passat?
5: Fatal, filla, però al final mos tindrem que acostumbrar.
3: No abuseu de la X. De la X no heu d'abusar.
6: Queda clar?
7: Clar que sí.
6: Sí.
7: Clar que sí.
6: Sí, tothom.
7: Molt bé.
3: En valencià, la grafia X correspon a diversos sons. Per exemple, quan sona com una K i una S sorda. Explica'm, expressió, explosió.
5: Bum!
3: També pot sonar com una africada alveolar sorda. Xiquet, xarop, xina. També pot sonar fricativa alveolar sorda. Caixa, peix... Per tant, hi ha molts sons per a una sola grafia, la X.
8: Vale o no vale?
9: Ah, vale.
3: Si a això li sumem que hi ha unes quantes paraules que comencen per EX i només unes poquetes que comencen per ES, així ja tenim l'embolic.
7: Ui, em fa mala panxa i topallo.
3: I s'obri la veda per a les faltes d'ortografia. Bon dia. Soc la policia de l'ortografia.
10: Quina ironia, quina cunyata!
3: Així vos deixe els quatre exemples possiblement més típics d'escriure EX quan s'hauria d'escriure ES.
11: Estava desitjant-ho.
3: Espoli, estendre, estranger, esplanada. Oh! Recordeu, la X fa bonic quan toca, però no la poseu com si fora julivert quan vos doni la gana.
9: Ah, vale.
3: Fins a la pròxima llengüeta.
1: A Punt Ràdio. Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
2: Les llengüetes de punts de llengua.
1: A Punt Ràdio.
3: Ui, dinem, iaia.
4: Què diu, què, què?
3: Ai, per favor, que algú posi una coma, que si no es menjarem la iaia. Ui, dinem, iaia.
12: Molt millor.
4: Per fi, ara sí.
11: Que estan les mares patint, saps?
3: Moralitat. Una coma pot salvar la vida d'una iaia. Quan es fa servir la coma?
12: No ho sé.
3: Per a separar elements d'una numeració. He comprat taronges, cebes, tomates i bajoques al Mercat Central. Per a marcar incisos i afegits en un enunciat. Nelo dels 5 cèntims, que sempre fa broma, avui no ha vingut. Un altre cas, amb vocatius.
13: Tira-li, enxufa-li.
3: Sense córrer, Nelo.
7: Cuidao!
3: Un altre cas és quan somet un verb, però la frase igual s'entén. Jo vaig a Morella, punt i coma, tu, coma, a Xàtiva.
14: No ve a Xàtiva perquè ma mare no vol.
3: I quan no posem coma?
4: No tinc ni idea.
3: No posarem coma entre subjecte i verb. Els alumnes, coma, van arribar tard, estaria malament.
5: Fatal, filla.
3: Cal escriure, els alumnes van arribar tard.
15: Molt bé, molt bé. Estupendo.
3: Tampoc no posem la coma entre verb i complement directe. En l'ordre lògic de l'oració no posem la coma. He vist coma, el teu germà estaria malament.
16: Molt mal està tot.
3: Cal escriure, he vist el teu germà, tot seguidet.
7: Clar que sí.
3: Per tant, coma. La coma no és un element decoratiu, sinó que té les seues regles.
5: Al final mos tindrem que acostumbrar.
3: Fins a la pròxima llengüeta. Adeu.
1: A Punt Ràdio.
2: A Punt, la ràdio pública. Moltes gràcies per triar-nos.

0: www.radio.cat.radio.
1: Avui tenim una llengüeta per ensenyar-vos les onomatopeies dels animals.
2: Això què vol dir?
1: Una onomatopeia és la formació d'una paraula a partir dels sons reals dels animals. Així que ens centrarem en les onomatopeies d'alguns dels animals del meu mas.
3: Te l'has preparat, aquesta?
1: El gall diu bon dia ben fort. Cri-cri-cri! La vaca canta, fa... El gosset fa...
4: Ara m'he cagat.
1: La gateta miola fent meu, meu, mieu, marrameu o marramau. Quan rumrumeja o ronca és que està tan a gustet. La gallina o lloca diu cloc, cloc o coc, coc, coc. L'ase o burro fa i-a, i-a o i-o, i-o, i-o, i-o. El cavall o l'egua, quan renillen, fan... La granota fa... Roc, roc, roc, roc, roc.
5: Levante.
1: Com farà el dinosaure?
6: No tinc ni idea.
1: Ho sabrem quan s'inventen els viatges en el temps.
7: És un DeLorean, veritat?
8: Ciència, Marta, i totes les preguntes seran contestades.
1: Fins a la pròxima llengüeta.
0: A punt ràdio. Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Morvedre, 102.2.
9: De tu!

0: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
1: Ara escoltaràs la reemissió de Terra de Bous.
2: Molt bona vesprada, què tal estan? Benvinguts a esta finestra que s'obri, ja saben, a l'actualitat taurina. Això és Terra de Bous. Estem en una setmana molt especial. Ahir es va celebrar a esta casa un aconteixement d'enhorabona i de satisfacció. Es va fer un balanç d'un any de bous a la ràdio i a la televisió pública valenciana. Un balanç molt positiu perquè la resposta del públic, de vostès, dels oients, dels espectadors, ens dona la raó. I va ser també una bona notícia per a la casa, perquè aquesta aposta pel món del bou, per l'actualitat i per la informació taurina, està donant grans resultats. Així que nosaltres continuem endavant, perquè encara que les respostes del públic siguin bones, el treball no s'ha acabat, ni molt menys. També estem d'enhorabona perquè un torero valencià s'ha alçat com a triomfador, un dels grans triomfadors de la Fira de Sant Isidre. Parlem de Román, que, com saben, li va tallar dos orelles a un victorino obrint la porta gran en la segona compareixença en la Fira de Sant Isidre. I també l'actualitat ens porta notícies al voltant d'aquest circuit valencià de Jonegades en la seva tercera edició. Enguany les coses estan fent-se de manera diferent, perquè anem coneixent els participants a poc. L'últim ha sigut Marco Polope, un joneguer de València, que ja va estar així en este programa i ja s'ha anunciat que estarà en aquest circuit. També estarà el joneguer Simón Andreu, de Xiva, i també Javier Cuartero, d'Alacant. A poc està fent-se ja aquest quadre de participants, de joneguers, encara que queden molts més. Avui està en nosaltres un company, un periodista, escriptor també, que vostès coneixen, Sandrés Verdaguer, és el corresponsal de l'agència EFE en la Comunitat Valenciana en matèria de bous. Amb ell anem a parlar de tot el que ja els he contat i també de la Fira de Fogueres d'Alacant, que ja està tocant a la porta. Benvinguts, benvingudes, així comença Terra de Bous.
1: Terra de Bous. Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres en A Punt Ràdio. Terra de Bous, amb Germà Estela. A Punt Ràdio.
2: Per cert, que ja s'ha dit que s'amunteguen les notícies i els titulars, també la Fira de Juliol, la Fira de Sant Jaume i també la Fira d'Octubre s'ha presentat esta mateixa setmana. Deixem uns cartells rematadíssims i jo crec que de primeríssim nivell. I té molta importància i té molt de sentit perquè, evidentment, com saben, l'any passat no van poder disfrutar de la Fira de Juliol per les obres en el teixit elèctric de la plaça de Bous, que ja s'han fet, que ja s'han acabat i, evidentment, era molt esperada, és molt esperada esa Fira de Juliol. Andrés Verdaguer, company, periodista, amic, molt bona vesprada.
3: Bona vesprada i enhorabona a esta casa per l'acte d'ahir i per eixe any donant bous.
2: Tu estigueres present en eixe acte, estaves convidat, què te va semblar, què te va aparèixer?
3: Pues un acte que toca traure pit en els moments que toca i després d'un any peleant i donant informació i donant cobertura a les grans fires, apunta a estar present en els esdeveniments que han passat al llarg de l'últim any i sobretot l'audiència ha acompanyat perquè la comunitat valenciana, la tauromàquia forma part de la seva cultura popular, de la seva cultura en mayúscules, alberga, pues, crec que són 30 de les 32 comarques de la comunitat valenciana.
2: 30 de les 32, quasi
3: sí,
2: res,
3: Sí, sí, i està present, pues, ja ho va dir el director de Punt, pues pràcticament al 50% dels municipis de la comunitat valenciana.
2: Paco Abreu, el director general, que també ha parlat amb nosaltres, ara l'escoltaran també després d'aquesta valoració, d'aquest balanç positiu dels bous a la Ràdio Televisió Pública Valenciana. En este programa ja saben vostès que va ser la primera pedra en la gran tornada de la informació taurina. Van començar primer la ràdio i després va vindre la televisió. I en aquesta ràdio, en aquests inicis també, hombre, el balanç que podem fer és molt positiu perquè per així han passat totes les figures, pràcticament, a excepció de Morante, tots els toreros que han sigut protagonistes per enganxades o per triomfs importants han estat així presents en este programa. Ahir va estar també en aquest homenatge Román, que va ser el primer torero que va parlar en este programa. I que funciona molt bé també les descàrregues, el podcast, no? Mm. Això és molt important, perquè cada vegada més la gent sap que se penja el programa en el web d'Apunt al dia següent de l'emissió en directe, i a partir d'aquest moment pues, vostè pot escoltar el programa on estiga, quan vulga, quan desitge, perquè el podcast funciona francament bé. I les descàrregues són també un bon indicatiu de l'audiència d'este programa de ràdio, que està molt bé.
3: Que hi ha que aprofitar totes les noves tecnologies, i el podcast ens acompanya ja fent qualsevol altra història, conduint, fent esport, el que siga. Ens acompanya sempre el podcast, i tenim els aficionats taurins, tenim un ventall molt, molt ample de programes, i on pues, escoltem Bous, i Terra de Bous no podia ser menys, està en ixa, és un referent en ixe moment.
2: Ahí va estar també, van estar els empresaris, els ramaders, els toreros, i en el capítol d'empresaris va estar Víctor Zavala de la Serna, que com saben està dins d'aquesta empresa de València, i també, evidentment, de Madrid, no? Esa fira, el cicle de Sant Jaume, tres corregudes de bous, una jonegada, que se celebrarà del 16 al 19 de juliol, no? I després, esa fira d'octubre, 9 d'octubre, amb un cartell de màxim interès, no? Morante, Rocarrey i dos jonegades abans, no? El 10 i el 11. A tu què te sembla esta combinació tant en la fira de juliol com en la fira d'octubre?
3: Primer, la recuperació. L'any passat es quedaren sense fira de juliol per les obres de la plaça. Torna a estar... A mi és la fira que més m'agrada, la que arreplega més l'essència de València ciutat, sí, i dels aficionats.
2: Perquè antigament la fira de juliol era la fira estrela.
3: Era la fira estrela, i és quan la gent ve del camp i vas bous pues, patint, però i la calor, tot forma part de la idiosincràsia valenciana, i recuperar-la és molt important, des de la desencaixona, que es celebra el dia 15, fins a els cartells que ens anem a sumar. Dos, a lo millor un defecte que li podem donar a la fira de juliol. No té una correguda en un signe turista que sí, es distinguisca de les altres.
2: Com ha passat altres anys, no?
3: I després a tots els ha agradat que després de la vesprada històrica que va fer Román a Madrid, pues, haguera tingut un millor tracte. Jo vull pensar que...
2: Que estava fet abans.
3: Que està fet, sí, abans, claro. Però que l'any que ve en falles tot això d'alguna manera es corregirà, i se li donarà el mèrit o el lloc que realment mereix Román com a referent de la tauromàquia valenciana. I apostem per els toros valencians. Està Samuel Lavalón, està Nec Romero, que també té una gran oportunitat.

0: oportunitat en esta Fira de Juliol i després, si 9 d'octubre, recuperar també en un cartel estrella en el que estan presents pues, les dues màximes figures com Morant de la Pola i Rocarrella.
1: A veure si Morant és capaç d'omplir la plaça de València en juliol, que és difícil, no?
0: En octubre, jo crec que...
1: Bueno, vol dir-te, en octubre i en juliol, fora de falles, sí, sí, sí, és molt complicat omplir la plaça de Bous de València.
0: És molt complicat, jo crec que ixe 9 d'octubre de 2026 s'omplirà la plaça de Bous de València. Si vols, firmem l'aposta i...
1: Home, l'aposta és pública. Tu dius que s'omplirà la plaça?
0: Jo dic que s'ompli.
1: La plaça de València?
0: Que s'agota el paper. Jo ja t'he dit que la meva dona, que no és la més protagonista del món, al contrari, si pot evitar anar, ho fa, i se deia ja vol anar.
1: Sí?
0: Sí.
1: Ah, pues
0: són coses que...
1: No, és un detall important.
0: La meva dona, acompanyant-se en la cocina, en altres amigues, per anar, que normalment no mos acompanyen, volen estar per a veure a Morante i a Rocarrell.
1: A veure si ara se va fer més aficionat que tu. Tindré més afició. Bueno, és el fenomen Morante, és el que té. Eixes qüestions inexplicables que ningú s'esperava, però que són una realitat. Joventut, gent que no ha anat mai als Bous, vol estar present en el fenomen Morante. Bueno, pues això tot és molt positiu, no?
0: Sí, sí, i és això que diguem. És un fenomen que ha traspassat moltes fronteres. Morante s'ha convertit en el que ja suposava, però arreplega coses de Curro Romero, arreplega coses de José Tomás, i aquest impacte pues, l'està duent pues, a aquest moment de fanatisme que ens pot agradar més o menys, i sobretot els que ja seguíem a Morante en una certa tranquil·litat, ara tot és hiperbòlic al voltant de Morante.
1: Ara moltíssima gent s'ha convertit al morantisme. Nosaltres, he de dir que nosaltres, Verdaguer i jo, que ja el conec de molts anys, ja érem morantistes molt abans, eh? Quan Morante no era el Morante que és ara.
0: No érem ni morantistes, érem de Morante, però sense
1: exacte,
0: ser morantistes.
1: Exacte, perquè no existia aquest concepte, encara no estava. Bueno, pues, eixa fira de juliol, eixa fira d'octubre, eixa gran aposta de l'empresa Espacios Nautalia 360, que, bueno, jo crec que té un compromís molt gran en la fira de juliol, en eixa tornada, gran tornada de la fira de juliol. Anem a parlar del que ahir, com has dit, Andrés, es va viure a esta casa, perquè tot el toreig valencià, ramaders del bou a la plaça, ramaders del bou al carrer, empresaris de les tres capitals de província, toreros, el present, el passat i també el futur. El mestre Luis Francisco Esplà, 50 anys d'alternativa en este 2026, va ser un 3 de maig del 76... Un 23.
0: Ahí me pilles.
1: Ahí els aficionats, els oients, ho diran. Jo crec que va ser un 23. Un 23 de maig, de l'any 76. Podríem mirar i buscar-ho, sí, però, sí, Home, té més interès que siga la memòria, no? La que ens ho conte. Però, bueno, tots els protagonistes, tots els directius d'esta casa també, es van donar la mà i es van donar l'enhorabona per la bona resposta del públic en la programació taurina d'esta casa, en la ràdio i en la televisió. Anem a escoltar com es va viure eixe gran aniversari, eixa enhorabona per a tots. Els protagonistes van estar, evidentment no van poder parlar en tots, però... Així tenen una xicoteta mostra dels principals actors d'eixa vesprada tan especial. Un any de Bous en apunt per la Porta Gran.
2: El món del bou. Apunt Ràdio.
1: Avui s'ha viscut un moment molt especial a apunt, a esta casa, perquè hem celebrat... Un any de Bous, un any de retransmissions, de programes a la ràdio i a la televisió pública valenciana. Un moment perfecte per a fer un balanç del que ha sigut l'exitosa producció taurina que s'ha fet en este any. Paco Aura, director general d'Apunt, molt bona vesprada.
3: Bona vesprada.
1: Enhorabona, en primer lloc, no? per aquesta gran aposta i pels resultats tan positius d'audiència, tant en la ràdio com en la televisió, en aquesta aposta del Bou.
3: Moltes gràcies, bueno, una aposta arriscada perquè... es jugàvem molt. Si no haguera tingut un bon resultat d'audiència i corria molt de risc, haguera sigut complicat continuar en esta tarea, però bueno, afortunadament i ho hem aconseguit perquè el gran públic valencià està per vore bou.
1: I el que sembla és que cada vegada van a més. És a dir, que l'audiència puja i que l'interès va a més. Els bous interessen i molt.
3: Sí, jo crec que, a més, és la palanca que ens...

0: servís per a que el resto de programació se veja més. O sigui, que és una manera de donar a conèixer la cadena que fins ara no havia sigut reconeguda per la gran majoria dels valencians, dels ciutadans de la Comunitat Valenciana.
1: I en aquesta aposta pel bou està, evidentment, del bou a la plaça, les grans fires, els protagonistes, els toreros i les ramaderies, i també, des del començament, el bou al carrer, l'altra part fonamental del bou a la nostra comunitat. No?
0: Sí, bueno, 9.542 festejos són el màxim exponent de la importància que té el bou en aquesta comunitat, referent en tota Espanya. No hi ha ninguna comunitat, i sobretot la província de Castelló i el nord de la província de València, on hi hagi més bous en cap lloc, diria que del món. Diria que del món, i per supost que li prestem una atenció com el mereix.
1: En el cas teu particular, Paco, va ser una aposta que des del començament ho tenies molt clara. La recuperació, la tornada dels bous així a la radiotelevisió pública valenciana era una necessitat. Se va fer primer a la ràdio, va ser més senzill a nivell burocràtic, més va costar la televisió, encara que finalment va arribar també, no?
0: Sí, bueno, vam tindre que lluitar en el canvi d'un llibre d'estil perquè ens impedia donar, estava prohibit donar bous en la radiotelevisió valenciana, cosa inaudita en una democràcia en el segle XXI, que algú pugui prohibir una festa i un art com és la tauromàquia. Que
1: a més és legal.
0: Sí, sí, per supost, que a més no prohibís l'entrada als menors, que és una festa i un art de tots els valencians. De tots els valencians. I bueno, hem aconseguit que això pugui traslladar-se, i com ja havia comentat en alguna ocasió, el 25% de la població de la Comunitat Valenciana ha accedit a aquesta cadena gràcies als bous.
1: I ara ja, clar, quan la gent ha vist això, vol veure més bous a la televisió, clar, evidentment.
0: Clar, evidentment, i això és el que anem a continuar fent com a mesura contínua. De fet, d'ací a no res, la Fira de les Fogueres d'Alacant, anem a donar Sant Fermí a Pamplona, anem a fer la Fira de Juliol i, bueno, i aquells festejos que considerem que puguin interessar als nostres espectadors.
1: Pues Paco Aura, enhorabona per este primer any d'èxits de la programació taurina, i que continuï per molts anys, perquè evidentment la resposta del públic és absoluta i total. Enhorabona, Paco.
0: Moltíssimes gràcies, Carmen, moltíssimes gràcies.
1: O Paco Aura, director general de Punt, que està de celebració, evidentment, de gran celebració, perquè el públic i l'audiència, evidentment, ha dit que sí que volen bous. Anem a escoltar a més protagonistes, a més homes que estan així en esta vesprada, perquè, bueno, volíem escoltar també al mestre Luis Francisco Esplà, que ha sigut també protagonista en esta celebració. Mestre, molt bona vesprada.
2: Bona vesprada.
1: Bueno, hoy celebración en Apunt de un año de toros, de retransmisiones taurinas. Y como se ha dicho aquí también, es la respuesta lógica a la demanda de un público que lo está viendo masivamente, ¿no?
3: Bueno, ahí están los números. Es que no hay que discutirlo. Había necesidad de volver a hacer de los toros una imagen que trascendiese el círculo mágico, que llegase a toda la sociedad. Y esto, este secuestro que ha vivido durante todos estos años, pues no tenía ningún sentido.
1: Qué bonito que además sea en el año que han bautizado, que se ha llamado, ¿no?, el año Esplá, por esos 50 años que está celebrando usted Alternativa, está recibiendo el cariño de su ciudad, que yo creo que es el premio más grande para un torero, que en su casa, que en su tierra, que su gente le reconozca y le diga con una palabra, ¿no?, gracias por todo lo que nos has dado en estos 50 años.
3: Eso no tiene precio. Cuando yo, ya no solo esto, ¿no?, cuando transitas Alicante y te encuentras a la gente y viene y te da la mano y te dice maestro, porque te dicen maestro, gente que no es ni del toro, ¿no?, pero ya emplean el término gracias por lo feliz que nos ha hecho. ¿Tú te imaginas lo que es eso? Eso no tiene precio. Si hubiese sido un inspector de Hacienda, la gente iría escondiéndose por las esquinas.
1: Seguramente, más de uno.
3: y que pasa

0: Bueno, pues de verdad que un privilegio el poder haber organizado este 50 aniversario y bueno, pues que sean así muchos más.
1: María Gavén de España, regidora del Ajuntament d'Alacant d'Assumptes Taurins, que siga esta una gran fira de fogueres, ens veurem, estarem pendents i estarem, com tu has dit, anem a viure i a disfrutar-lo.
0: Eso es, muchísimas gracias y os espero en la Feria de Hogueras.
1: Gracias a ti, María.
0: Hasta luego.
1: María Gavén de España, també present en esta vesprada, i anem a rematar en el bou, al carrer, en els festejos populars i en tot el que ja s'ha dit. Ja hem comentat com al començament de tot d'esta aventura radiofònica en la Ràdio Pública Valenciana, el bou al carrer sempre està present. Germán Zaragoza, molt bona vesprada, buenas tardes.
2: Molt bona vesprada, Germán.
1: Bueno, pues tú estuviste desde el principio también en el programa. Avui hem celebrat un any de bous, un any de bous a la ràdio, a la tele. És fonamental, no?, que la gent sàpiga que el bou al carrer és part de la nostra identitat i serà sempre així, no?
2: Així és, des del primer dia que varen començar el programa de ràdio i, a més, estava revisant este matí les actes perquè esta andadura no comença ara. Jo tinc actes de la Comissió de Festes i Tradicions de la Generalitat Valenciana de juny de 2024, on la Federació demanava que la Radiotelevisió Pública Valenciana retransmitera per ràdio i per televisió, bous al carrer i bous a la plaça, i després en l'acte de setembre de 2024 ens varen comunicar la Generalitat que es ficava en marxa el programa de ràdio. I estar des del començament del començament en este projecte que fa gran el món del bou a la Comunitat Valenciana és un orgull per a tots els aficionats de la comunitat.
1: I anem a continuar així, perquè s'ha demostrat i ha quedat clar que la fidelitat del públic, dels oients, del bou al carrer és moltíssima, que les descàrregues són moltíssimes i que la gent del bou al carrer no només vol disfrutar del bou al seu poble, al seu municipi, sinó també viure tota la cultura del bou, que és en part també escoltar la ràdio taurina. No?
2: La gent necessitava aquesta llibertat, no?, de posar la ràdio a les 6 o a les 7 de la vesprà durant molt de temps els divendres i escoltar-nos i parlar de bous en la ràdio pública de tots els valencians és un orgull i necessitàvem aquesta llibertat per a estar igualats en la resta de tradicions. Sempre s'ha parlat de falles, sempre s'ha parlat de moros i cristians i per què no anàvem a parlar de bous? Pues ara tenim l'oportunitat i tenim que estar així, defendre-la i cuidar-la per a que això siga endavant.
1: S'ha dit aquesta xifra, s'ha dit ja en esta vesprada, ho ha dit el director general abans, 9.542 festejos, exactament, que ho ha dit Vicent Huet també en aquesta presentació, del nombre de festejos en guany, no? Aquesta xifra se pot superar? Tu penses que pot anar a més?
2: Però, per supost, sense cap dubte. I anem a ficar un exemple. Hem superat els 9.500 festejos de bous al carrer, però en els últims 10 anys hem perdut 15 pobles que se poden recuperar i en aquests 15 pobles se poden fer perfectament 200 festejos més. Si la Generalitat fa un bon treball en el nou reglament per a que poder recuperar aquests pobles, pràcticament podem aplegar als quasi 10.000 festejos en tota la Comunitat Valenciana.
1: Germán Zaragoza, moltes gràcies. Ha sigut un plaer, i ja ho saps. Este programa està obert per a tots, per a donar veu a tots, tu ja ho saps, perquè ho has viscut i també donar-te l'enhorabona perquè tu has sigut part d'este primer any de celebració de la informació taurina a la ràdio i a la televisió pública valenciana.
2: Moltes gràcies i continueu en este camí, que és el camí bo per a tots els aficionats.
1: Continuem endavant. Moltes gràcies, Germán. Bueno, pues ha sigut Germán Zaragoza posant el remat, no?, a esta celebració d'un any de bous així a la Ràdio Televisió Pública Valenciana. Jo crec que és la millor de les maneres de dir adeu i de saber que les coses s'han fet bé i que anem pel bon camí. Estem en terra de bous. Continuem de seguida. Fins ara.
3: Som la veu de tots. Som APO.
4: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
5: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
4: No pintem les coses de color de rosa.
5: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
4: I parlem l'idioma de l'esport.
6: Los 11 que salgan a morder como perros.
7: Tornarem al 4-4-2
8: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, per un apretó en taco.
9: Palmando.
10: Tu li has donat les claus.
9: Por algun lado saldrá la rata.
4: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Folgado. De dilluns a divendres, d'11 a 12:30 de la nit en Apunt Ràdio.

0: Dos pobles enfrontats en un plató espectacular. Una presentadora amb molta marxa. 8 concursants disposats a deixar-se la veu. I, sobretot,
1: cantarem un montó de cançons. Cançons de tots els colors. Nosaltres
0: cantem. De dilluns a divendres, a les 10:30, amb Maria Fuster en Apunt.
2: Gràcies per sintonitzar-nos. Som Apunt.
3: Hola, soy Juan Ortega y quiero enviar un abrazo muy fuerte a todos los oyentes del programa Terra de Bous en Apunt Radio.
4: Ahí estaba la salutació de Juan Ortega, estarà present a la fira de Fogueres d'Alacant, que Ortega és un habitual també d'eixa plaça, d'eixa fira, tot i que es va deixar un bou viu en Alacant, això, les coses de la vida.
5: És un dels toreros que té que remontar la seva temporada després del pas per Madrid i no haver passat... El continuen esperant, però té moltes coses a demostrar encara.
4: De lo que va passar ahir, hem escoltat al director general d'Apunt, hem escoltat els diferents protagonistes, al mestre, Luis Francisco Esplà, no? De lo que ha parlat, i sigue, continua cautivant-me la seva sinceritat, el valor d'Esplà, no només és lo bé que parla, la intensitat de lo que diu, sinó la veritat de lo que conta. Esplà no té, no menteix mai i te conta les coses com són. Ara que ha dit això de que jo vaig decidir voluntàriament no anar a Amèrica per a cuidar de la meva família, per estar amb els meus fills, no? En el moment en el que el dòlar estava pels núvols, ara possiblement tindria un cortijo, una finca, només en lo de en Amèrica, possiblement sí.
5: Probablement.
4: Però va decidir i va triar la família, molt de mèrit, personalitat, i evidentment sí que puc dir que la família d'Esplà, els fills, estan, i el fill, la dona, la mare de tots, estan molt units. Mm-hmm. Tu els coneixes també i
5: sí,
4: els saps.
5: Jo he tingut això de compartir amistat en Alejandro i de més, i és una família, i el perfil, ahir mirava a Luis Francisco, també la seva vestimenta, el barret que portava i de més, i me recordava els escriptors mediterranis, me recordava molt de Manolo Vicent, que és...
4: Sí.
5: Ixa perilleta...
4: Jo crec que té... Ixa
5: forma de veure la...
4: Ixa inspiració la té de veres, de les escriptors valencianes. Sí. I de... Bueno, Blasco Ibáñez també anava sempre en barret, no? Uh-huh. I te diria Joaquín Sorolla, també, no?
5: També. Sí.
4: Això és
5: l'aire
4: mediterrani, no?
5: A mi me recordava ahir, dic, mira, Manolo Vicent, bueno, crec que Vicent acaba de... Que és de... De la Vila Vella.
4: De la Vila Vella.
5: Sí, pues també acaba de complir 90 anys i és un referent. No és massa taurí, però per a mi és un dels millors escriptors, sobretot de novel·les. Aquí Tranvia la Malva Rosa, sí, pues, Esplà es recorda a aquesta forma d'avançar en la vida, avançar en l'edat, en l'experiència, en els coneixements. I és font, dona gust sentir-lo parlar sempre.
4: La setmana propera, que has parlat tu de les alqueries, celebren bous a les alqueries, alqueries del Niño Perdido. Bueno, vamos a... Sí. Anem allà. Te veis?
5: Sí, clar.
4: Vinga, anem a les alqueries.
6: El bou al carrer. En Apunt Radio.
4: Javier Chiva és regidor de festes d'alqueries del Niño Perdido, de les alqueries. Javier, molt bona vesprada.
7: Molt bona vesprada i moltes gràcies.
4: No, de res, suposa que ja preparant i cap de setmana pròxim, no?, que ja arriben els bous a les alqueries.
7: Sí, doncs pues ara mateixa vinc d'ahir de les instal·lacions on farem els bous, d'intentar pues, tancar el recinte en escadafals i tot això, de pegar una miradeta perquè vaig a tot en el seu puesto.
4: Bueno, i ara mateix el que més està costant o el que s'està ultimant, què és el més difícil una setmana abans, un cap de setmana abans del dia, no, del començament? Què és el més complicat, sempre?
7: Pues el nerviosisme de que tot estigui al puesto, que no te falte res, i lo de sempre, que tisca tot bé i que no tingues ningun problema en res, ninguna acarrada i ningun problema d'ells o roïns que mos sol passar en el bou al carrer.
4: Sí, lo inesperat del bou que sempre apareix, no? Quan no t'ho penses.
7: Com som ànecs, són animals i no pots parar d'ells lo que puc. És impredecible, vamos, lo que puga dir.
4: Queda clar, la gent que viatge, que puga apropar-se fins a les alqueries el cap de setmana pròxim, què se trobarà en aquestes festes? Què trobarà?
7: Pues mira, és una miqueta un fin de setmana intens taurinament, ¿vale? Perquè en aquestes festes són les festes de la segregació, en guany fem 41 anys que som poble, és a dir, que

0: ens vam segregar de Vila-real, perquè antes Algueries pertanecia a Vila-real.
1: Sí.
0: I és una aposta nostra des de, per meua, una que a novio, se pot dir un somni, que jo sempre dia que aquestes festes eren unes festes que ens faltava algo i ens vam proposar, pues, si guanyarem les eleccions i arribarem a governar, pues, incentivar-les en el que és lo del món del bo al carrer. Jo soc prou aficionat i això, i hem, pues, ho hem concentrat tot en un fin de setmana.
1: Uh-huh.
0: L'any passat va ser, enguany és el tercer any que se fa el concurs de ramaderies.
1: Molt bé.
0: Estos dos anys darrere hem fet... cada vesprada venien tres ramaders distints en tres vaques, se mos feia una miqueta llarg, perquè, claro, en la calor que fa, pues, no vas començar a les 6 vesprà. Es comences a les 7, ja es comença a refrescar la vesprà, i enguany, pues, en vez de ramaders, seran dos ramaderies, però hem incrementat que porten un buc. Entonces, eren dos vespraes, tres vespraes de vaques, dos vespraes cada ramader i portaran tres vaques i un bou.
1: Molt bé. Mira, te saluda el meu company Andrés Verdaguer, que està així en el meu costat.
2: Molt bona vesprada. Què tal?
0: Buenas, Andrés, buenas. ¿Qué? Mira, així ja el dió.
2: Preparats i tot a punt. Ah, però al final les Alqueries, en aquests 41 anys de segregació i demés, té molts més dies de bous al llarg de l'any. També és, és una potència taurinament parlant.
0: Tenim dos barris que també fan festejos taurins. I després, pues, les festes que diguem que són una miqueta més fortes, que són les festes patronals, que són el mes d'octubre, que és quan hi ha més, pues, és el bou, diguem, el bou al carrer. Ara és una placeta tancada i és ja el bou al carrer, l'essència del bou al carrer.
2: Sí, sí, sí. Bo.
1: Aproximadament, quanta gent, que tu dius, parles d'un cap de setmana molt intens, quanta gent s'espera que passen més o menys per les Alqueries?
0: Pues... Pues el enguany com a novetat, que és el que crec que incrementarà que vingui més gent, l'últim dia, el proper diumenge, hem añadit la solta d'un bou serril.
1: Ah, molt bé.
0: Entonces, això ja portarà, jo crec que portarà més gent a la població, que és de lo que se trata, que portes gent, que el gent coneix el poble i que dones vida, pues, a tots els comerços i a totes les penyes i a tota la gent del poble.
2: De quina ramaderia és el bou?
0: El bou és d'Arau de Robles.
1: Arau de Robles, molt bé. Molt ben triat, eh?
0: Un bou que al carrer dona prou de resultats, ha donat prou de resultats i prou buscat.
1: I després també... Imposa, eh?
0: Sí, sí, sí. I després també, pues, intentes, pues, quasi que tocar quasi que totes les modalitats de bou al carrer, perquè se farà, pues, el concurs de ramaderies, com ja vos ha citat.
1: Sí.
0: També se farem una exhibició d'emboladors. El dissabte de matí farem un bou en corda per dins del poble.
1: Molt bé.
0: Ja, i la solta del bou serril, va, que s'enfundar, o sigui, que intentes fer una miqueta de tot el que se puga de l'abanic que n'hi ha de varietat,
1: sí,
0: de bou al carrer.
1: Sí, senyor.
0: Intentar que n'hi hagi una miqueta de tot per a tots els guts i per a tots els agrados.
1: Javier Chiva, que moltes gràcies, serà el cap de setmana proper i estarem molt pendents. Un abraç molt fort i molta sort, eh?
0: Esteu tots convidats.
1: Moltes gràcies.
0: Un
1: abraç.
0: Adéu.
1: Se queden sense temps, Verdaguer, gràcies, Andrés, un plaer.
2: Igualment, sempre.
1: Company, estem connectats i gràcies a tots vostès, gràcies per estar ahí. Hem celebrat un any de bous a Ràdio Televisió Pública Valenciana, a la ràdio i a la tele, però vindran molts més. Gràcies a vostès, perquè sense vostès això no seria possible. Adeu, fins el proper divendres.

0: Acabes d'escoltar la reemissió de Terra de Bous.
1: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio. De tu a tu.
2: Les llengüetes d'apunts de llengua.
3: A.Punt Ràdio.
4: Avui parlarem de les bandes de música. Poca broma, perquè les societats musicals valencianes han sigut declarades bé d'interès cultural pel govern valencià.
5: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Sí, senyor.
4: I manifestació representativa del patrimoni cultural immaterial per govern de l'Estat. Al cor mateix de cada poble valencià trobaràs una o dos bandes de música.
6: Home, això és tradició de sempre.
4: La música amansix les feres.
7: Per ordre de l'alcalde es fa saber a tothom que a la fera ferotge ja no ens treurà la son.
4: Els valencians i les valencianes són músics de banda, de cercavila, de processó, d'orquestra, de música electrònica. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, pan, que tumban, que tepe, tepe, tan, pan, pan, que tumban, que... O ens ajuntem en xarangues i en colles de dolçaineres i dolçainers.
8: És igual, amiga.
4: Tenim instruments de vent metall com la trompeta, la trompa, el trombó de bares i la tuba. Bum, para, bum, para, bum, para, bum, pat, pat. Però també de vent fusta com la flauta travessera, el saxo, l'oboè, el clarinet o el fagot. Tenim instruments de corda com la guitarra al guitarró, l'arpa al violí, la viola o el violoncel. I tenim també instruments de percussió com ara la bateria, el timbal, el tambor, el tabalet, els plats, els bombos... I també tenim postisses que en algunes comarques es diuen castanyoles o castanyetes. I un altre que m'agrada molt és el triangle!
9: A dinar!
4: Fins a la pròxima llengüeta!
3: A punt ràdio.
0: La informació local i el compromís amb la nostra cultura. A punt ràdio. De tu a tu.

0: Escoltes A Punt Ràdio. Sents la música. Sonem al teu costat.
1: Vibra la calle, trifulca. Vibra faletes i multes. Libras i dòlares entre disculpas. Papeles que duelen.
0: Som la veu de tots. Som A Punt.
2: "90 minuts" en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

Les 11 de la nit i 2 minuts. Hola, què tal? Bona nit. Benvinguts i benvingudes al 90 minuts temps de ràdio per a l'esport en A Punt Ràdio. Amb Juan Alpuente al control de so i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai, vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'A Punt Ràdio al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que, si voleu participar en el programa, i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 minuts, com si fóreu un de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. En X o Twitter, @90minuts, el 90 en xifra, el número, també el 90 en xifra i el número per a TikTok, el perfil és 90 Minuts Ràdio, i també és 90 Minuts Ràdio, el perfil d'Instagram, però sense xifres ni números, tot en paraula, tot en lletra. Si el que voleu és enviar un àudio, amb la vostra opinió, teniu el nostre canal de WhatsApp, 6 de 9, 42 18 01, 6 de 9, 42 18 01, per a opinar de qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que vos formulem esta nit. I la pregunta que vos formulem esta nit és que estan sonant jugadors com Meunier, 34 anys, o Guido, 32. Creus que és un risc fitxar jugadors en aquestes edats o, pel contrari, són necessaris per apuntar a una plantilla que a voltes sembla massa tendra? És la pregunta que vos fem. Jugadors com els que estan sonant, Meunier, 34 anys, o Guido, 32, creus que és un risc fitxar-los per l'edat que tenen, o que, pel contrari, són jugadors que li donen a l'equip o li poden donar a l'equip el poso necessari que li fa falta a este equip. Bueno, 11 i 5. Ja sé que està jugant-se el Mundial. De fet, acaba de finalitzar el tercer partit del Mundial. Ja sé també que hi ha coses que parlar del València Club de Futbol, però no voldria deixar de parlar en este començament de programa, almenys a l'inici, de València Bàsquet. Avui una altra exhibició.

Visió de l'equip de Pedro Martínez, 90-76, està 2-0 a la semifinal, igual que anàvem 0

entrenador de joventut, va dir allò de... hem fregat la perfecció i se'ns han anat el partit al final, pues, avui que a lo millor no han estat tan encertats, avui que no han fregat la perfecció, s'ha vist que n'hi ha una diferència molt gran entre el conjunt valencià i el verdinegre. Ja sé que és córrer massa, però hi ha molta gent que somnia amb la segona lliga, que seria més la segona lliga que aconseguiria Pedro Martínez amb València Bàsquet. El que queda clar, el que és una evidència, és que aquest equip està ben fet, està ben estructurat, és un projecte que evoluciona a una manera o d'una manera que jo crec que molt poca gent pot fer-li alguna crítica, i crec que a la fi aquesta manera de fer, aquesta manera de gestionar, de la qual tant parlem que tenen falta en el València, és la que està propiciant que València Bàsquet, en un nou pavelló que és l'enveja de mig món, almenys en Europa i en Espanya segur, té un equip, o oferís, per millor dir, un producte als seus aficionats que paguen els abonaments, que lògicament es pujaren de Fonteta al Roig Arena, però ahir n'hi ha un producte, ahir n'hi ha una qualitat en el producte que oferís València Bàsquet als seus abonats, que és una cosa de la qual estem lluny de veure en el València Club de Futbol. Per això, si esta setmana ja hem vist el València com se les gasta en la pujada dels abonaments, oferint el producte que està oferint en els últims anys l'equip de Peter Lim, crec que quan tenim la part oposada o l'exemple absolutament oposat en la ciutat, com és el de València Bàsquet, crec que cal destacar-ho, perquè, a més, este és un equip que la impressió que fa és que va a més sempre, és a dir, que no se conforma amb el que té, que probablement acabarà la temporada, ja veurem què és el que ocorre, però la sensació és que se va intentar millorar la plantilla, que se van anar els jugadors importants, perquè és llei de vida en tots els equips, però que se treballa en que no es rebaixi la qualitat del producte que s'oferís en el Roig Arena cada volta que hi ha un partit. Així que cal donar l'enhorabona al conjunt de València Bàsquet, a Juan Roig com a propietari i a la resta de professionals que, en aquest cas, gestionen a la perfecció l'equip taronja. És un exemple, és un espill on mirar-se i ojalà altres es miraren l'espill de la pauta que marca València Bàsquet en la ciutat. Desgraciadament, no és així. Per cert, ahir deia, per a rematar este principi de programa, ahir deia jo en el començament, sempre que comença el Mundial és una bona notícia per als futboleros. Crec que sí. Però també és cert que, conforme va avançant el futbol i va evolucionant, a voltes el futbol evoluciona per a bé o evoluciona per a mal. Més enllà de que lo dels àrbitres ja sona una miqueta a cachondeo, que si la càmera, el pinganillo, el spray, falta posar-los un datàfono, una pandereta i una batidora. Ja és l'únic que li falta que li col·loquen als àrbitres. Però, a més, hi ha una altra novetat en este Mundial que a mi no m'està agradant. I recorde la frase que deia ahir Salva en la redacció quan pararen i començaren a tirar anuncis. I diu, han fet com la NBA, han fet 4 quarts i tal. És cert que això és el que profiten les televisions, però que hi ha teles, i crec que una d'elles és la mexicana, que no posa anuncis en les pauses d'hidratació per a conservar una miqueta, bueno, pues el que hauria de ser. Però sí que és cert que de la manera que posen la pausa en el minut 23, 22, 24, segons siga el partit, la sensació que fa, la sensació que dona, és que han nord-americanitzat, han basquetbolitzat, per dir-ho d'alguna manera, han NBA-itzat el futbol per a fer-lo més rendible a nivell televisiu. Jo crec que les coses, quan perden la seva essència, és quan comencen a morir. Si el futbol comencem a destripar-ho d'esta manera i comencem a llevar

i la seva essència, a la fi va tindre un problema. Aquella frase mítica del mestre José María García de el futbol és tan poderós que ni els directius poden amb ell. Malauradament, crec que aquesta frase comença a tambalejar-se i a desgastar-se d'una manera, crec que una miqueta preocupant per a aquells que ens agrada el futbol. Les 11 de la nit i 11 minuts, grans i menuts, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: 11 de la nit i 11 minuts. Saluda ja Salva Folgado. Hola, Folgado, què tal?
1: Què tal, buenas.
0: Que s'ha divertit, imagina que d'allò més mirant no. El passó.
1: No, bueno.
0: Mirant el passó, que ja veia, sembla que avui ha joventut en el segon partit.
1: Sí, va dir Pedro Martínez que anava a ser un partit diferent del de Witt, i el de Witt ja ha tingut raó. A la fi ha sigut diferent, en positiu, perquè València Bàsquet avui no li ha donat cap opció a joventut. I el partit se'n va cap a Badalona, amb moltes possibilitats de que esta sèrie se tanque si València Bàsquet dona el mateix rendiment que avui, perquè el que va oferir joventut el primer dia jo crec que va ser extraordinari, però si València Bàsquet dona el seu nivell, pues probablement la sèrie se'n vaig al 3-0 a Badalona. En tot cas, recordem, és una sèrie del millor de 5, ara se disputaran dos partits seguits a Badalona, el tercer és diumenge, si fera falta un 15 se disputaria el Roig Arena, però jo ara ja travessaria pel 3-0, eh?
0: Bueno, jo ho he dit abans. Igual que diguem després del 0-2 en Euroliga, per què no, ara hi ha que dir, ojo, cuidado. Està clar que la pinta és la que diu Salva, però anem a veure. De totes formes, jo crec que ara ho parlarem amb Nacho Rodilla, el nostre analista, que el mateix tècnic de joventut va donar la clau l'altre dia quan digué hem fregat la perfecció i no hem pogut guanyar. Bueno, doncs avui que no han estat fregant la perfecció, els ha caigut un xaparró important al conjunt del joventut. Bueno, després hem de parlar d'algun nom propi en el València, hem de parlar també del Mundial, que com dèiem, Salva, està americanitzant-se en la realització per a aprofitar les pauses d'hidratació...
1: Ayer el show inicial...
0: I fer plin caixa.
1: Sí.
0: Bueno.
1: Bueno, però ja tenim... El Mundial corria i se risc. Al final t'emportes la festa a un país que no té tradició de futbol i que tots els seus esdeveniments esportius pues, sol fer un show, tant al principi com als descansos, etc. Estan les pauses eternes de publicitat i, bueno, pues, ja sabies a lo que t'aventuraves. I no sé què està passant.
0: I no hem vist encara començar el partit d'Estats Units, que serà la tercera cerimònia...
1: No va Trump, al final. Anuncia que no va.
0: No va Trump.
1: No va.
0: No va Trump, va al seu segon.
1: Imagina lo que li importa d'ell el Mundial.
0: Lo que ha fet és cridar al seleccionat, o sigui, als seleccionats, per mitjançant el telèfon, crec que ha sigut el delegat de la selecció nord-americana.
1: Però ha explicat per què no va.
0: Eh?
1: Ha explicat per què no va.
0: Tu què creus?
1: No sé, igual ha donat unes raons.
0: Crec que no li interessa ni el més mínim. I per això
1: home,
0: no
1: igual com que van anar l'altre dia al segon partit o el tercer...
0: A banda, si crec que demà...
1: ...de les finals dels play-offs i li van pegar la pitada que li van empetar, doncs pues igual no vol assumar el món.
0: Dos,
1: per ell, no sé.
0: Demà se celebra el seu aniversari en la pelea ixa en la Casa Blanca entre Topuri i no sé qui més.
1: Ah, doncs pues igual és per això.
0: El home està de festa. I diu, ara tinc ganes millor en l'estatal...
1: És com un César Romà, ja s'ha muntat allà també.
0: Exactament.
1: Lluites de gladiadors, eh? Casa, mare meva.
0: Mister Taronja, que li diu el company Sergi Ocina. Bueno, Folgado, com eren les fotos?
1: Fotos, continuen venint molt mundialistes. València Bàsquet castiga el joventut amb una notable defensa i un ampli ventall d'anotadors. Els Taronja tornen a tombar la penya 90-76 en el segon partit de les semis de la Lliga Endesa i es queden a un sol triomf de disputar la final del torneig. L'encreuament seguirà diumenge a l'Olímpic de Badalona, on es disputaria també un hipotètic quart partit si la penya guanyara els dos i s'haguera de decidir la sèrie en el cinquè partit. En el cinquè i definitiu partit es disputaria a València. Parla Pedro Martínez.
2: Primero, respetarles mucho, cosa que creo que es fácil después del primer partido que jugamos, saber que ellos tienen muchísima calidad y es un equipo con orgullo y que nos lo van a poner muy difícil. Nos tenemos que preparar para un partido duro y bueno, y ir a ganar.

0: Pero si no, pues ganaremos el cuarto, ¿no? O sea, hay que tener tranquilidad y tampoco ir con una grandísima presión para ganar. Lo importante es pasar la eliminatoria. Si lo conseguimos en tres está bien, pero si no en cuatro y si no en cinco.
1: El tècnic ha anunciat que Reuvers, lesionat en el primer partit, es perdrà la resta de la sèrie i la possible final.
0: No, yo creo que es un esguince fuerte y yo creo que, bueno, no sé si volverá a jugar esta temporada, pero desde luego esta eliminatoria seguro que no y si jugamos otras probablemente tampoco.
1: Lamine està per a jugar, així ho ha confirmat el seleccionador espanyol Luis de la Fuente. En una entrevista al programa Tot Gira de Catalunya Ràdio, l'entrenador del combinat nacional ha dit que està per a jugar dilluns contra Cabo Verde, encara que no per a 90 minuts.
2: La mejor noticia es que Lamine está en condiciones de participar, quiere ver las circunstancias que se dan durante el juego. Y a veces los partidos, tú tienes una idea, pero el juego, las circunstancias te llevan a otra. Entonces, en un principio, está preparado para jugar. Tiempo, obviamente, no 90 minutos.
1: El mercat es fixa en Jesús Vázquez. Primer el Celta, que manté l'interès, i després el Getafe, que ha ir cridar el València per a preguntar per una probable sida de lateral esquerre després de l'interès de Bordalàs en comptar amb ell. De moment, el club de Mestalla li ha tancat la porta. Problemes per a Partey en el Mundial. El futbolista del Villarreal, que està en la Copa del Món com a jugador de la selecció de Ghana, no podrà participar dimecres contra Panamà perquè el govern d'aquell país, el de Canadà, li ha denegat el visat com a conseqüència dels comptes pendents per agressions sexuals. FIFA s'ha rentat les mans assegurant que no intervé en els processos d'immigració dels països anfitrions. D'altra banda, Buchanan i Olawaseyi han sigut titulars amb el Canadà davant la selecció de Bòsnia. El llevant de Castro torna el 4 de juliol. És la data escollida per l'entrenador portuguès per a començar la pretemporada amb el llevant. Els integrants de la plantilla seran citats per torns els dies 4 i 5 de juliol per a ser sotmesos a les pertinents proves mèdiques. Després de completar este protocol, els jugadors es posaran a les ordres del tècnic dilluns 6 de juliol per a començar el treball sobre el terreny de xoc a Bunyol. Les grans finals de pilota poden ser seguides per a punt. Les dues grans finals del campionat individual Trofeu President de la Generalitat 2026 es viuran en directe en A Punt este cap de setmana. La primera serà dissabte a les 6 des de la Catedral de la Pilota, el Trinquet de Pelayo, des d'on se podrà seguir el duel entre Giner i Salva Palau, que coronarà el rei de l'escala i corda. L'altra gran cita del cap de setmana serà diumenge a les 11:15 en la final del Trofeu Individual de Raspall des de Xeraco entre Tonet, Quart i Ivan.
3: Les 11 de la nit i 18 minuts. Vos recorde, @90minuts, @90minuts, de 90 en xifra, en número, per a X o Twitter, per a TikTok, 90 Minuts Ràdio, també hi ha 90 en xifra, en número, i Instagram, 90 Minuts Ràdio, sense xifres i números, en paraula, en lletra, i si voleu enviar un WhatsApp amb la vostra veu, ja sabeu que teniu el nostre canal 6DNU 42 18 01, 6DNU 42 18 01, per opinar sobre qualsevol tema dels que els tracten el programa i també sobre la pregunta que vos fem esta nit. Estan sonant jugadors com Meunier, 34 anys, o Guido, 32. Creus que és un risc fitxar jugadors amb aquestes edats o que pel contrari són necessaris per elevar el nivell de la plantilla? 11 de la nit i 19 minuts. Fem una pausa per a la publicitat, fem una tenera de camí i en tornar de la mateixa parlem de tot això i de moltes coses més així, en A Punt Ràdio i durant els pròxims 90 minuts.
4: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
5: La llei d'habitatge diu que quan acaba el teu contracte de lloguer, el següent no te'l poden pujar. I que si en la teua zona falten pisos, s'ha de construir més habitatge públic i protegit. A això i molt més diu la llei d'habitatge. Aplicar-la depèn de la teua comunitat autònoma. Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
6: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A Punt Ràdio.
7: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
3: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
7: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
6: Vibra amb els esports d'A Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
3: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't

0: En Apunt Ràdio.
1: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
0: Juga amb nosaltres esta temporada.
2: ¿Y dices que siempre sucede?
3: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
4: Solo se me ocurre. ¡Wow!
2: Increíble. Pasa siempre.
3: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
4: ¡Wow!
3: Descúbrelo en tu concesionario.
5: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
1: Estàs escoltant 90 minuts. Exciting and new. Come aboard. Amb Manolo Montalt i Salva Folgado. We're expecting you.
6: Bueno, yo me pensé igual que el Capitán Stubb. 11:21, ¿qué pasa, Folgado?
7: Me saca la serie que te pendires igual que Isaac.
6: El cambrer, ¿eh?
7: El cambrer,
6: el
7: sí,
6: cambrer,
7: sí, sí.
6: El crack. Hombre, anava a fer una maldat en quant al metge, però...
7: No la facis.
6: 11:20...
7: Que la cosa...
6: Sí, la cosa està calenta. 11:22... jo crec, com dèiem, sense saber el que anava a passar en el dia d'avui, l'altre dia l'entrenador de joventut va clavar el que ha passat en el dia d'avui, que és quan va dir... hem estat fregant la perfecció i no hem pogut guanyar. Bueno, pues avui que Joventut no ha fregat la perfecció, València-Bàsquet s'ha passat per damunt.
7: Sí, els ha passat per damunt en un partit diferent al primer. Jo crec que ahir, en la pissarra, avui, després del que va apreciar Pedro Martínez l'altre dia, avui li ha guanyat, però d'aquella manera, Dani Miret, el tècnic de la Sisa Joventut. I, bueno, pues ha imposat València-Bàsquet per moltes coses, no? Jo crec que per pes de plantilla, perquè té millors jugadors i també perquè jo crec que en este cas, i després del que va apreciar l'altre dia, avui Pedro Martínez també li ha pegat un passo en la pissarra a Dani Miret.
6: Bueno, pues anem a comprovar-ho, preguntar-li al que sap, que és a Nacho Rodilla. Hola, Nacho, què tal? Bona nit.
8: Hola, què tal? Bona nit.
6: Com deia, jo crec que sense saber-ho, Dani Miret, en la resposta de dimecres, va avançar el que anava passant en el dia d'avui. Pues que si hem estat quasi perfectes i no hem pogut, pues, avui que per el que fora no han estat, perquè també no estan tan acostumats a veure esforços continuats cada dos dies, etcètera, han sigut arrollats per un huracà taronja.
8: Sí, és que l'altre dia Dani Miret va dir aquestes paraules i els seus jugadors també eixien del vestidor també en aquesta línia, de dir...
6: Si avui no hem pogut...
8: Si no hem pogut, doncs què tenim que fer, no? I tenia que refer-se des de l'aspecte, diguem, de físic i físic a nivell de desgast, perquè València Bàsquet tenia aquesta sensació, no?, de xoc dinàmic, de pressió defensiva, de percutir en cada rebot d'atac. En aquesta dinàmica te va mermant, te va desgastant. I ja estava desgastat, perquè la sensació era eixa, no?, que ho havien donat tot per part de la penya, havien apostat directament a aquest primer enfrontament, i després tenia que recuperar-se de coco, perquè tot això, en la manera en la que s'havia produït, es penalitzava també. Bueno, pues avui s'ha vist que València Bàsquet és capaç de mantindre, no, és capaç d'incrementar el que va plasmar l'altre dia en la pista. També ha entès un poquet de la mà de Pedro Martínez, ha entès com anava el partit, perquè aquest plantejament, no, d'alternància defensiva, plantejament de ficar-se en una zona per part de la penya, l'altre dia tu buscaves les accions, com si diguem, de primeres, no? I avui era en tres o quatre passades, Pedro ha fet una afirmació també, estem encontrant bons tirs, no? Tots els llançaments són prou alliberats i això demostrava que havien entès per on anava el partit, sense perdre de vista, evidentment, la contundència des del ritme, des de l'arribada en la transició per part de València Bàsquet i una asfíxia defensiva que ha condicionat i ha tret del partit amb els jugadors de la penya.
7: Nacho, Pedro Martínez, que és rabosa bella, ¿no? Zorro viejo, ha comentat això després del partit.
9: Primero, respetarles mucho, cosa que creo que es fácil después del primer partido que jugamos. Saber que ellos tienen muchísima calidad y es un equipo con orgullo y que nos lo van a poner muy difícil. Nos tenemos que preparar para un partido duro y ir a ganar, pero si no, pues ganaremos el cuarto, ¿no? O sea, hay que tener tranquilidad y

0: Tampoco ir con una grandísima presión para ganar. Lo importante es pasar la eliminatoria. Si lo conseguimos en tres está bien, pero si no en cuatro y si no en cinco.
1: Este partit té cert risc, Nacho, perquè és el tercer, perquè vas 2-0, perquè te pots, relaxar i perquè, a més, Joventut sap que, bueno, si vol estar viu en l'eliminatòria, pues està obligat a vèncer.
2: Sí, home, així normalment l'equip que va necessitar la penya tira el resto, no? O sigui, ja va un poquet en l'aigua al coll i tracta de almenys aconseguir aquesta victòria que li fiqui el 2-1 i veure què passa en el quart partit, però crec que la percepció és d'un equip que encara va més cap amunt, no? Que va amb més energia, que va millorant el que fa el partit anterior, i una penya que per a mi em sembla que va al revés, no? Va al contrari, va forçat, un poc ja més xuste de forces, en jugadors també tocats, que ser un poc trompicats en estos partits, i Pedro el que fa és una altra vegada fer una classe magistral del que té que dir o el missatge que té que enviar als seus jugadors, no? Pensant en que nosaltres el respecte el tenim, el respecte màxim a este Joventut per el que veren l'altre dia i per el que ha plasmat al llarg de la temporada, però el respecte no és que se perga, però la pista ja és de tu a tu i jo crec que ahir València Bàsquet va tornar a mostrar contundència i ha dit que van anar a jugar per a guanyar. Evidentment van anar a intentar sentenciar perquè també una victòria, a veure com acaba l'altra eliminatòria, també sembla que va molt ràpida, però Tenerife a casa se mostra molt fort. Si eres capaç d'acabar en 3-0 i allarga un poquet el Tenerife la eliminatòria contra el Barça, damunt podràs tindre un poquet d'aire per a afrontar encara la finalíssima.
1: Ha comentat també això preocupant sobre Reuvers.
0: No, yo creo que es un esguince fuerte y yo creo que, bueno, no sé si volverá a jugar esta temporada, pero desde luego esta eliminatoria seguro que no, y si jugamos otras probablemente tampoco.
1: Esta eliminatoria no, y si jugamos otra probablemente tampoco. Es decir, que probablemente se ha perdido el que resta de temporada de Reuvers, Nacho.
2: Sí, a mí abans del partit, després de l'altre dia, em digueren que per a esta eliminatòria impossible, és a dir, que no, i per a l'altra molt complicat, però entenc jo que si en algun dia no te la tingueres que jugar per necessitat o arriscar un poquet el seu físic, de primeres, evidentment, esperaries a eixa final i mirant com avança eixa enfrontament, pues, eixa eliminatòria, pues ja determinaries si tens algun tipus de necessitat. Però jo l'he vist el turmell, és cert que quan passava cap al vestidor, passava caminant prou normal, uh-huh, però després quan t'ha tornat a aparèixer a la pista, fixant-me, a part que portava un embenatge, però diguem que lo que era l'estructura d'eixe peu, d'eixa part baixa,
1: sí,
2: era completament diferent a l'altra, no? Prou flat i en un home gran tenint en compte també que al final necessites suportar més quilos, més, la caiguda amb més impacte, no? Bueno, és un poquet una situació que no és tan sol és envenar-se i ja està, sinó és un poquet tindre de la consistència per a poder suportar aquestes trascades. Em sembla complicat, ho ha explicat molt bé Pedro, anem a veure com s'apura estos dies i el pas també dels partits, però té pinta que Reuvers esta temporada tindrà complicadíssim, per no dir impossible, tornar a la pista.
3: Jo vull incidir en dos noms propis, Nacho. El primer d'ells és el talent de Sergio de la Rea.
2: Sí, és que quan uno veu el bàsquet de la manera que ho veu el nano, uno acaba les situacions ofensives en ixa normalitat, no? En ixa facilitat. És que l'esport del bàsquet va de fer-ho fàcil, que realment és lo complicat per a qualsevol jugador, no? I veure aquestes finalitzacions que ell, sense pareixer que estigui anant a saco cap a la cistella, marca els passos, allarga el braç, un poc allargant el braç per a allunyar-se del defensor, li trau el contacte i fa l'acció, te demostra que és d'un nivell de qualitat bestial i que el Coco, per a saber també quan li toca aparèixer, quan li toca subministrar valors als companys, un poc està ahí, com si digués, de tapar, no? I després apareix de manera diferencial, pues és el que per a mi el fica en ese plano de ser un jugador, pues de cara al futur, un jugador top.
3: És carn de NBA?
2: Sí, perquè el físic, mira, moltes vegades el físic també se valora per si uno vota molt i vota per damunt d'euro i l'esclafa. En este cas, és que de la Rea, en l'alçada que té, en l'envergadura que té, és que moltes vegades la deixa per damunt de la cistella i no l'ha enfonsat, no ha sigut

0: algo que sigues des de la contundència, és des de la facilitat que li permet el seu físic, per tant, és un físic incapacitat NBA, i l'altre és poco, diguem, de màxim nivell de bàsquet europeu, no? Sí, estic entrenant d'un nano que el guionet se'l va marcar ell mateixa, i esta temporada, que de primeres tampoc Pedro li regalava res, no? Bueno, l'arrencada de temporada s'inicia
1: super, i tant, sí.
0: Després li va privar de coses, i Pedro les coses les fa també en un sentit, per ara donar-li el que se mereix el nano. Què vull dir? Que el nano ha plasmat també un coco diferencial, una mentalitat super competidora d'agafar-se a guanyar-se el seu lloc, i això també demostra que l'ambició és molt gran per part de la Real.
2: I l'altre és el tema de Nil Sacco i els tirs lliures. Perquè ja n'hi ha fins i tot, jo ja no sé si dir una llàstima o un cachondeo, ja no sé com dir-ho. Sí que he llegit a la companya Paula Lerín, que han parlat amb el jugador i que per favor, ha dit que transmeta que per favor que no canten, que no corregen el seu nom quan vagin a sortir lliures, perquè imagina que això encara el descentrarà més, però jo crec que és una situació que hem de revisar tots dos. Vull dir, el públic de no cantar-ho i de no prendre-se a conya, i el jugador també de millorar aquesta faceta, que en un jugador de l'elit pues, és certament cridanera.
0: Sí, ell és un jugador professional del màxim nivell i té l'obligació, i sé que ho fa, ho fa de manera continuada. De fet, moltes vegades no té, evidentment, els entrenaments és diferent, no? Però té millors percentatges, és fàcil també, mirant com llançant els partits, però una, la seva obligació d'anar millorant això i que capgiri un poc aquesta dinàmica que té d'executar, sobretot aquests llançaments tan rasos, però crec que no, i no me mola, el tema este de que se prenga un poc a cachondeo el tema de quan va a llançar, és un aspecte psicològic. I mira, avui veníem d'un Nil Sacco en alguna, sobretot en aquesta eliminatòria contra Bilbao, que les primeres errades de cada cistella, després ja semblava que era impossible que la ficara, però no en el tir lliure, sinó en bandejetes, en finalització, va entrar en ella, i avui ha començat el partit el nano, i per a mi ha fet una aportació interessant per al grup, no? Però en aquest aspecte dels tirs lliures, sí, ell té que tractar de capgirar això o millorar una micoteta, però no entenc que el camí no és el de prendre-se un poquet en aquesta línia, no? que s'interpreta moltes vegades, perquè tot el món ja pensa de primeres que la va fallar.
2: Tanquem l'última. És una errada pensar que la semi se pot tancar en un 3-0?
0: No, és una realitat, és la realitat. És el xoc d'un equip i un altre. Per a mi, avui... Després, quan, mira, s'estan despedint dels jugadors. He vist uns gestos dels jugadors de València Bàsquet dient el pròximo, i per part de la penya les cares eren dels caps perduts, dels caps un poquet no queixais, perquè sí, la sensació és de que València Bàsquet, si se fica, acaba superant, atropellant a la penya, sí. I jo diria que va més de realitat de 3-0 que d'errada de pensar en aquesta possible, en aquest 3-0 de superar aquesta eliminatòria.
2: Perfecte, Nacho, moltíssimes gràcies.
0: Vinga, adeu.
2: 11:34, avui havia que obrir i dedicar-li temps a la temporada de València Bàsquet, que està sent una cosa molt seriosa, Folgado.
1: Sí, jo crec que ja ho hem explicat perfectament. És una temporada on València Bàsquet, Manolo, jo crec que pot rascar el títol de la Lliga CB o de la Lliga Endesa. Jo crec que és el... Ara és el favorit.
2: S'il·lusionen molt amb l'Eurolliga, normal, però jo crec que on pot estar...
1: Bueno, l'Eurolliga al final no va donar el seu nivell, no sé si per falta d'experiència, perquè se'ls van collir la mà, la majoria...
2: Tot sumar,
1: no,
2: segur.
1: No ho sé. Però després de, bueno, com s'ha netejat el quadre, sense el Madrid fonamentalment, tampoc està Baskonia, és el que el Barça va 2-0 contra la Laguna i el Barça està fent el seu millor bàsquet, justetament en el final de temporada.
2: Sí. Ara probablement, que s'ha dit Pasqual, ja sabem que
1: se'n va. No, però probablement incentiva també pel que estem contant, que, bueno, que s'ha netejat moltíssim la llista d'opositors al títol, però jo crec que per damunt del Barça, si hi ha un candidat per a guanyar la Lliga, actualment és València Bàsquet.
2: Bueno, doncs tanquem el bàsquet, o tanquem la finestra del bàsquet, obrim la del València i ens centrem en un nom, Salva, que és el de Jesús Vázquez.
1: Sí, Jesús Vázquez, ja contarem així en el seu dia que el Celta estava interessat en ell, que Claudio Giraldez volia comptar amb ell per al projecte de la pròxima temporada. Posteriorment, bueno, pues van confirmar que el Celta s'havia posat en contacte. No va ser Claudio Giraldez, sinó dels seus col·laboradors, els que havia parlat directament amb Jesús Vázquez per explicar-li el que buscaven d'ells si finalment, bueno, pues la cosa anava avant i podia jugar en el Celta la pròxima temporada. El Celta encara continua estant molt interessat en Jesús Vázquez, encara que va rebre un no per resposta quan va cridar el club al València per a preguntar per la situació contractual del jugador. I avui els companys de Tribuna Deportiva han afegit el nom i l'interès del Getafe. Nosaltres hem confirmat aquesta informació que han donat avui els companys de Tribuna. Afegim que ahir va ser el moment en el que el Getafe va cridar al València Club de Futbol, que va ser Toni Muñoz, que és el director esportiu del Getafe, qui se va posar en contacte amb el València per a preguntar per la situació de Jesús Vázquez, si estava en venda i si el Getafe, bueno, pues podia optar per Jesús Vázquez a l'hora de configurar la plantilla de la pròxima temporada. La resposta que el València li dona al Getafe és la mateixa que li va donar al Celta Vigo, que no és, però Bordalàs està molt interessat en el jugador. Jesús Vázquez, si no m'equivoque, va debutar en el primer equip de la mà de Bordalàs. Bordalàs li va donar bola a Jesús Vázquez quan era tècnic del València. El perfil de lateral, diríem, gran, amb cos de central que té Jesús Vázquez, li agrada a Bordalàs, és el que busca Bordalàs en els seus laterals. Bordalàs vol comptar amb Jesús Vázquez en el Getafe. Giraldez vol comptar, continua, independentment de la primera negativa del València, la informació que tenim, molt interessat en Jesús Vázquez, i ja veurem com acaba la cosa. El mercat no se meneja, el València necessita vendre futbolistes, diga lo que diguen els cafès Ron Garli, Manolo, i de moment, dos clubs que han cridat a la porta del València, els dos han preguntat per Jesús Vázquez. És a dir, que igual pues el que dice Jesús Vázquez.
2: Curiós. 11 i 37 del València, alguna coseta més que...
1: No, Manolo, que no se menecha, no se menecha res.
2: No menecha, no, no, la cosa...
1: No.
2: Guido no va al Mundial i el València no menecha.
1: Ahí sí tira... Bueno, però perquè Guido no respon.
2: Ja, clar, és perquè Guido no respon, evidentment, però bueno, la realitat és ja que continuen passant els dies i jo crec que també el València hauria de plantar-se alguna volta, eh? Estaria bé, vol dir... dones una... imatge de club desesperat aguantant-li a que futbolistes te puguen vacilar en la cara. No, jo te respondré quan me donen la cara. No, no, mira, està l'oferta, l'oferta comença avui i expira el dia tal. En recordeu-se el que li va passar sense anar més lluny, a altre nivell, eh? Però els clubs que se fan de respectar, això és que Ramos en la seva oferta de renovació. Que al final, quan torna, perquè ja no li havia eixit el que ell volia, i torna al Madrid i li digui a Florentino, no, mira, és que l'oferta ha caducat. Pues el València hauria de posar, sí. O qualsevol club que se valore una miqueta a si mateix, hauria de posar una data límit.
1: Sí, sí, sí.
2: En les ofertes. Si no, és que dones...
1: La pregunta és, tens alternativa?
2: És que és el problema, també.
1: Pues,
2: bueno, no el problema és que no estan treballant les alternatives. Pues sembla que només hi ha...
1: No, un... no t'interessa, no sé.
2: Sembla que només hi ha un pivot en el món, Guido Rodríguez.
1: Dir, la pregunta és, tens alternativa? Dir, perquè igual no tens i per això t'esperes a Guido.
2: Les 48 seleccions que han anat al Mundial han anat sense pivots. Perquè només hi ha un que és Guido Rodríguez. Bueno, pues, ese és el València que n'hi ha actualment. Parlant del Mundial, 11:39, és moment d'entrar allà.

0: ric perquè ara que estava escoltant la veu de Shakira, continuen les mil teories de la conspiració sobre que ahir no era Shakira la que estava en la cerimònia de la inauguració del Mundial. És curiós, però és aixina. Les xarxes socials donen per a molt. Bueno, comencem, Salva. De la Fuente, que ha assegurat que Lamine Yamal podria estar per al partit de dilluns en el debut d'Espanya.
1: Sí, ho ha dit en una entrevista concedida al programa Tot Gira de Catalunya Ràdio que podia estar per al debut contra Cabo Verde. Altra cosa és si estarà en l'11, que no, i altra cosa són els minuts que jugarà, que jo crec que Manolo, que seran poquets probablement per a que comenci a agafar sensacions, si és que juga. En tot cas, bueno, això és el que ha comentat el seleccionador.
2: La mejor notícia és que Lamine està en condicions de participar en el encuentro del lunes. Ahora, valoraremos si tiene que jugar, no tiene que jugar, hay que darle minutos o etcétera. Eso será durante el partido, hay que ver las circunstancias que se dan durante el juego. Y a veces los partidos, tú tienes una idea, pero el juego, las circunstancias te llevan a otra. Entonces, en un principio está preparado para jugar. Tiempo, obviamente no 90 minutos, eso seguro que no. Pero está preparado para jugar. Ahora veremos si participa más, menos.
1: D'altra banda, la notícia en l'entrenament també ha sigut que el futbolista de l'Osasuna, qui pretén, i a més de manera molt seriosa, Newcastle, Víctor Muñoz, ha intervingut en el seu primer entrenament des que la selecció va arribar als Estats Units.
0: O sigui que ja estan tots a disposició de Luis de la Fuente. Escolta, conta'm lo de l'Equador, que és el que ha passat amb el president, que ha pres una mesura, jo crec que populista, però que la gent se va posar molt contenta.
1: Daniel Noboa és el president de l'Equador i amb la camiseta de la selecció del seu país, ulleres de sol i micròfon en mà, ha anunciat que suprimís l'impost a la cervesa a l'Equador des de l'11 de juny fins a la conclusió del Mundial. Concretament va dir, li llevarem l'índex, que és l'impost, fins al 19 de juliol, d'aquesta manera baixarà el preu de la cervesa un 20%.
0: O sigui que, amb les coses del Mundial, birra per a tots.
1: Birra, sí, barra lliure de birra. Sí.
0: Birra
1: més barata.
0: Birra lliure.
1: Tots a bufar-se.
0: Amb
1: la tri.
0: Faltarà saber si este home és amic d'Ariel Murti.
1: I segur.
0: I per a tancar, Infantino que se pasa de graciós i en Itàlia s'han enfadat.
1: Infantino cada dia me cau pitjor, Manolo, el president de FIFA, va ironitzar amb la...
0: És un dels que li tens agarrat la mà.
1: No puc. Jo crec que primer és un ninot, guany, dels Estats Units, però ha ironitzat amb l'absència d'Itàlia en el Mundial, assenyalar que amb un eventual augment de 48 a 64 seleccions, diu, pot ser, Itàlia aconseguiria classificar-se després que hagi quedat fora per tercera vegada consecutiva. Ho ha comentat en declaracions a la televisió brasilera, Cassé TV, abans del partit inaugural del Mundial entre Mèxic i Sud-àfrica.
0: I, lògicament, dir, pues, sí. Els italians s'han recordat una miqueta del papà i de la mamà del senyor
1: sí,
0: Infantino.
1: Jo me'n recordaria també.
0: Bueno, recorden, jugat esta matinada del grup A en Guadalajara, Corea 2, Txèquia 1, tot i abans els txecs, els coreans li acabaren, els surcoreans li acabaren pegant la volta al marcador. Hem assistit, Salva, en el grup B, en l'estadi de Toronto, primer partit en terra canadenca, a ese Canadà 1, Bòsnia i Herzegovina 1.
1: Sí, s'ha avançat Bòsnia i Herzegovina amb gol de Lukic en la primera part i ja en les acaballes del partit pues, han empatat l'ex del Mallorca, Kyle Larin. És a dir que empata un entre Bòsnia i una de les seleccions anfitriones com és el Canadà. M'agrada moltíssim que, no ho recordava, que Bòsnia vaig equipada és presència valenciana
0: sí,
1: en el Mundial amb la marca Kelme. A més, una equipació molt xula.
0: Sí, senyor.
1: Molt xula, sí.
0: Sí, senyor, sí, senyor. Bueno, què tenim per davant? Pues a les 3 de la matinada, grup D, a Los Angeles, Estats Units, Paraguai.
1: Los Angeles.
0: Com ha dit Folgado, Trump ha dit que si saben contar que no contenen ell, i per tant no van anar al partit. Demà a les 9 de la nit, grup B, en Estadio de la Bahía de San Francisco de Mèxic, Qatar, Suïssa, a les 9 de la nit i a les 12 de la nit demà, jo crec que arriba el primer partit gros, o amb història per a d'ells, Brasil-Marroc. Anem a veure què és el que passa en este encontre del grup C. 11:44, tanquem la primera part del programa, la informativa. Después de esta pausa, entrem en el terreno del debate, de la tertulia y del análisis.
3: Hemos venido con flores de venganza en el pelo.
4: Estás escoltant 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
3: Con flores de venganza en el pelo.
5: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa?
6: Yes, of course.
5: ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Yes. Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
7: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
8: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en Apunt Ràdio.
9: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
10: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
9: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
8: Vibra amb els esports d'Apunt. Connecta amb l'audiència.

0: Les 11 de la nit i 47 minuts. Comença el temps de debat, de tertúlia i d'anàlisi. Abans vos recorde la pregunta que vos estem deixant en xarxes socials, en X o Twitter, @90minuts, i 90 en xifra, en número, per a TikTok, en el perfil 90 Minuts Ràdio, també en 90 en xifra, en número, i per a Instagram, també és 90 Minuts Ràdio, però sense xifres, tot en paraula, en lletra. Si el que voleu és enviar un àudio amb la vostra opinió, ja sabeu que podeu fer-ho al nostre WhatsApp, 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per a opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, que és que estan sonant jugadors com Meunier, de 34 anys, o Guido, de 32, i si creieu que és un risc fitxar jugadors d'eixa edat, o si, pel contrari, són jugadors que fan falta per a una plantilla que a voltes, bueno, pues peca de no tindre líders en el terreny de joc. De tot això i de moltes coses més, anem a xerrar amb els nostres contertulis, que ja estan així, amb un dels nostres tècnics del 90 Minuts, amb Santi Marín. Hola, Santi, què tal?
1: Molt bona nit, Manolo.
0: I també amb el company del diari Superdeporte, Pau Pardo. Hola, Pau, què tal?
2: Hola, bona nit.
0: Bueno, ara entrarem en tot el que n'hi ha, que és molt, de Mundial, de València i tal, però abans jo deia en la meva intro, en el meu editorial, que quan estem cansats de parlar de la mala gestió en el València, quan tenim un equip que està seguint tot el contrari com València Bàsquet, cal destacar-ho, com s'ha construït i aquest projecte, que té una pinta extraordinària.
1: Sí, així és. Com bé dius, no sols una pinta extraordinària, sinó que està confirmant expectatives que estan al voltant del València Bàsquet. No sols en la participació històrica en l'Eurolliga arribant a eixa Final Four, sinó que ara també en el que és esta fase de campionat de Lliga, com està guanyant d'eixa forma tan contundent en la primera eliminatòria, ara en aquesta segon, té pinta de que, com deies abans, pot anar cap al 3-0, i qui pot ser, al millor, pot ser esta la vegada que, com fa uns anys darrere, vegam guanyar una lliga de bàsquet en la ciutat de València.
2: Pues mira, avui he estat en el Roig Arena, en mon pare, que tenia moltes ganes de veure l'equip en directe, i la veritat és que és una delícia absoluta. O sea, el primer quart m'ha aparegut...
0: És tot el contrari del que vius en Mestalla.
2: No, és com... De fet, mon pare, abonat del València Club de Futbol...
1: També és fàcil de millorar,
0: Bueno, ja!
2: Sí. I m'ho comentava, que la diferència de lo que disfrutes, al final, l'ambició que transmet un club i altre per fer gran a la ciutat de València, per posar-la en el mapa, per representar-la en el món del deport... lo de València Bàsquet és increïble. Hem viscut moments d'un bàsquet extraordinari, una agilitat, una proposta atractiva, valenta, en una qualitat tècnica exquisita de molts jugadors, però també d'una agressivitat a l'hora de defendre, a l'hora d'entrar a canasta, una determinació que va més allà de les dues o tres estreles. Crec que els punts molt repartits, crec que els jugadors són d'un nivell excel·lent i sobretot d'una competitivitat excel·lent, i la veritat és que ha hagut minuts d'un bàsquet increïble, i la veritat que el que se disfruta en el Roig Arena és increïble.
0: I és que, Saba, han recordat quan parlàvem del tema dels abonaments, quan va aixir esta setmana, diem,

0: Clar, és que pujant els preus damunt, intentar ocultar-ho, però damunt pujar els preus, quan ofereixes el producte que estàs oferint en els últims anys, això és una... perquè que pugen els abonaments no li agrada a ningú. De fet, hi hagué molta polèmica quan se pujaren el Roig Arena, encara que després se reconvingueren els preus, etcètera, etcètera. Però, almenys, Salva, sí que podem dir que el producte que ofereixen un i altre, pues, home, és que no té res a veure i no és que faculta ni habilita que se pugen els abonaments, perquè, torno a dir, no li agrada a ningú, però sí que té molta més raó de ser.
1: Sí, en tot cas, Manolo, jo crec que la comparança serà la temporada pròxima. Enguany ja la pots fer, efectivament, però la comparança serà la temporada pròxima, perquè tu aniràs a un nou estadi, igual que enguany ha anat València Bàsquet a un nou estadi, i ja veurem en quines condicions, no? Oferixes el teu, quin producte oferixes als teus seguidors, probablement el mateix que ara, és a dir, dues competicions, no participaràs en Europa, probablement m'equivoque, però a més es pujaràs els abonaments, per tant, encara serà més greu. O sigui, ja ho volem en el bàsquet i tens el projecte que tens, amb la plantilla que tens, amb el tècnic que tens, i estàs disputant la competició més gran que hi ha a nivell europeu de clubs. Pues si tu eres el València i la pròxima temporada puges els abonaments, te vas a un camp que ja veurem quan l'acaben, i no pots oferir Europa, i construïssis una plantilla que ja veurem també quina és la que construïssis, bueno, pues serà pitjor la situació o la comparança que estem fent ara, que és bona, però la pròxima temporada encara serà terrible i favorable a València Bàsquet, clar, sí.
0: Clar, és que, ja que hem començat per ahir, però és cert que el que han fet, vull dir, si ja oferint este producte te puja el València a l'abonament, la sensació és que quan vagis al nom està allà, que diuen que volen fer 50.000 socis o abonats, en este cas, anem a veure, perquè si ja n'hi ha gent molt calenta, imagineu-se quan isquen els abonaments de l'any que ve, com van a ser i lo calenta que se va a ficar la gent. I a lo millor, ixa previsió tan optimista comença a fer aigües, que no seria la primera, perquè recorde que en el pla que li presenta Meriton a Bankia para de jugar Champions tots els anys.
2: Sí, al final és que jo crec que hi haurà molts abonaments, estic segur, perquè el valencianisme ha demostrat en les últimes temporades que respon passe lo que passe, però jo no tinc ningun tipus de dubte que els abonaments van a pujar moltíssim la temporada que ve. De fet, una part molt essencial del pla de negoci del nou Mestalla passa per pujar-li l'abonament a la gent. A mi és que sempre m'ha fet gràcia quan s'ha parlat dels ingressos que va generar el nou Mestalla. Ja ho has dit l'altre dia en Twitter, però bueno, la gent que no s'espera que Bad Bunny vagi a muntar el Casal en concerts en el nou Mestalla. Això no va passar. Al final, més allà del tema de l'hospitality, jo crec que el model de negoci del nou Mestalla passa fonamentalment per treure-li més diners al valencianisme. Però bueno, i per això he dit que no tinc ningú tipus de dubte, com tampoc el tinc, que el producte que van oferir en termes de deportius no va ser ni molt menys el que ofereix València Bàsquet, però ni molt menys el que el València mereix per història, per objectius, per bueno, al final per l'escut, que és tan diferent.
0: Considereu pitjor, us pregunto a Santi i a Pau, encara que Salva ja ha opinat aquesta setmana, però bueno, pot afegir qualsevol matís, considereu pitjor que hagin pujat els abonaments o la mentira d'intentar ocultar-ho?
3: La mentira. Jo crec que la mentira d'intentar ocultar... perquè al fi i al cap, ho estava dient Pau ara, la gent valencianista va anar a Mestalla. Encara que li apugen el preu, saps que l'afició va recolzar, es queixaran, reguinyaran en el seu moment, però al final sempre van a recolzar a l'equip. Ara que t'intenten amagar eixa pujada, senyors, és el millor. Si van de cara i ho ofereixen més clar a la gent, pot ser que la gent ho entenga millor. Després exigiran, perquè clar, a lo millor no volen, ho estan amagant, per a que no exigisquen en eixa pujada crear una millor plantilla i fer una millor competitivitat en lo que és en l'equip, al igual que lo que estàvem parlant del nou Mestalla. Al final, això eixa pujada d'abonaments, si no va acompanyada també d'una millor qualitat de lo que és la plantilla i una plantilla més competitiva que te puga fer somiar o lluitar per més de lo que estem fent ara, anava a dir-te per títols, però no ja, però sinó per quedar més del que fa 10 o el que fa 9. Jo crec que la gent respondrà, però clar, si te ho intenten amagar i aquesta pujada, jo crec que això és molt més greu.
2: Sí, quantes vegades hem dit lo de no espero nada de ti y aún así me decepcionas del València? Pues una volta més. A mi lo que ha fet el València en el tema dels abonaments i la forma de comunicar-ho me pareix una trilerada més del Meriton valencià.
1: Perdona, però jo crec que probablement el primer que jo vaig llegir i escoltar denunciar aquesta circumstància va ser Pau en Superdeporte.
0: Sí.
2: Sí, no, però a més, Álvaro García, que anà a la reunió, me ho contava, al final ell és un xaval jove que, òbviament, pues, més complicat alçar la veu en aquest tipus de circumstàncies, i quan me relatava el tema del descompters, no, és que a moltíssima gent li van a pujar l'abonament i el valor mig de l'abonament ha pujat, de congelar res. Però és una treta, al final, a nivell verbal, a nivell de... Bueno,
0: però jo molt burda, molt pueril.
2: Molt pueril. Dir, enrevesar, xugar en el
0: mensatge... Aquí pensaven que anaven a enganyar.
2: No, la veritat és que a mi això és la part que més absurda me pareix, sincerament. Crec que una vegada la gent li anaven a posar el càrrec, s'han anat a donar compte que de congelar res. Però bueno, és la seva manera de fer les coses, al final enturbiar, tratar d'enrevesar les paraules, complicar un poc el discurs...
0: Enfrontar a uns amb altres...
2: Enfrontar a uns contra altres, al final... És el València de Meriton des de fa molts anys. Crec que així té gent que juga molt bé a aquest xoc, que està dispost a jugar a aquest xoc per Peter Lim. I lamentablement, quan hi ha una campanya d'abonaments, quan hi ha aquest tipus de circumstàncies, tenim sempre pues, aquest tipus de coses perquè és la seva manera d'operar, desmentir coses que són certes, tratar de complicar la feina als periodistes. Bueno, és el pa de cada dia en el Meriton valencià.
3: Sí. Perquè no tenen que enganyar-se, que no és el mateix. Estar enamorat del teu equip que estar bobo. El aficionado valencianista no está bobo.
0: No, esta lo historia, que pasa que esta historia la está trayendo en davante el amor del valencianista por su equipo. Dir, ni una sola acción de Meriton, tanto el de allá como el de así, han apropat al València dels seus seguidors. És més ben bé al contrari. L'han separat tot el que han pogut amb decisions absolutament destrellatades i antinaturals. En alguns casos, jo crec que fins i tot fetes a consciència per a provocar un desapego. I com bé acaba de recordar, i jo crec que d'una manera molt encertada, Pau Pardo, esta història és del Meriton valencià, eh? No sé qui ha sigut, sé quién es el capitán que los manda, y todos lo sabemos, que es Javier Solís, pero no veig a qui Adrián Quirdant i diria, anem a fer una putxada encoberta dels abonaments, als socis li anem a llevar en lloc del 10%, que poseu-li el 5%, no el veig. O sea, aquesta història no ve d'allà. Esta sí, que és pitjor.
2: No sé. Ja fa molt de temps que denunciem que així n'hi ha gent disposada a fer el treball brut de Peter Lim, sense ningú tipus de problema. Al final, el València és un club que en les últimes 7 temporades ha anat cap avall mentre els seus directius han prosperat dins de l'estructura del club, i això sols es justifica d'una forma, i és que a Peter Lim li són molt còmodes i li són molt, molt lleials.
0: Sí, això és la realitat. Bueno, 11:59... un dels noms del dia mos acaba de recordar Salva la info que avançaven els companys de tribuna i que Salva ha completat en les dades que he pogut averiguar, és el tema de Jesús Vázquez. A la fi Salva deia, diuen que no han de traspassar futbolistes, però la realitat està ahí, i la realitat és que llevan dos equips que han tocat a la porta preguntant per Jesús Vázquez. Primer, penseu que és un dels que pot eixir, i segon, li donariu eixida a este futbolista que jo crec que està ara en el moment òptim de ja donar definitivament el pas endavant?
3: El problema de Jesús Vázquez, jo crec que l'havem parlat moltes voltes així en la tertúlia, és que ha tingut per davant a Gallà inclús sense estar Gallà en el seu millor moment, ha seguit jugant i no s'ha donat aquesta oportunitat a Jesús Vázquez. Al fi i al cap, ixa falta de minuts ha fet que vaig a fer mella en el jugador i ara que li arriben oportunitats vull plantejar al club i estiga plantejant-se ells si val la pena continuar així. I si continua, en quin rol? Sobretot si ja va tindre eixa participació, perquè sabem que Gallà cada vegada va tenir més problemes musculars. I si no va ser aixina, jo imagino que davant equips de la importància, com pot ser el Celta de Vigo, que va a Europa i demés, pot ser que igual que han eixit en el seu moment altres jugadors, encara que foren en un paper diferent, com Fran Pérez, però gent caputxat amb ell del Mestalla, veig l'oportunitat de poder eixir. I en el cas de Quisquera, entraríem en la segona part. S'ha plantejat el València un substitut per a Jesús Vázquez i de quina forma va ser aquest substitut? Si va estar per davant de Gallà o va ser per a vindre per a ser un recanvi de Gallà?
0: És que és el que parlàvem abans del pivot. Si el que fas és sempre... com diu Folgado, altra frase de Folgado, que és que l'assassí sempre torna al lloc del crim. Referència a que el València... cíclicament va sempre pels mateixos jugadors. No. Una volta agarren la matrícula d'uno, sembla que no hi ha gent més. Clar, si li està costant Déu i ajuda trobar un pivot, perquè sembla que només existís Caguido, la pregunta és, primer, quin treball has fet per a que no tingues opcions B, C i D? I la pregunta és, si no tens opcions B, C i D en un lloc on te podia anar, que el futbolista te plantejara un pols o no renovara directament per les seues aspiracions, tu quin treball fas? Vull dir, clar, que ja ni te pregunte per el lateral esquerre, però és que totes les posicions del camp, Pau, haurien de tindre unes opcions B, C i D preparades per si de cas.
2: Sí, crec que la mostra de que el València en les últimes temporades no l'ha tingut ha sigut, per exemple, escenaris com que vinguera Lucas Beltrán quan t'esperaves a Sadik, que no se pareixien en absolutament res, quan en trams final de mercat has dut futbolistes com Maximiliano Caufriez, que jo crec que Corona s'entera el mateix dia qui era, el mateix dia que el signa. Són coses que te revelen el que durant aquests últims anys ha treballat el València al mercat. Perquè moltes voltes se parla de que el València ha de ser, com tots els equips en la Lliga Espanyola, menys 3, un club venedor. Jo estic d'acord, però és veritat que el problema en el València és que la carència de treball en el mercat és el que dona por, és el que te genera aquest dubte de què va vindre en el lloc del futbolista que se'n va. Perquè hi ha certes circumstàncies que ja siga per potencial econòmic o per una situació de gestió de l'equip, deurien acabar en venda i de buscar un recanvi acorde a aquesta posició. En el València sempre te dona por de desprendre't del futbolista que complix, que és un 5, que és un 6, perquè te dona molta por el que el València pot fer en el seu recanvi. Jo crec que després de molts anys, perquè jo crec que Jesús Vázquez té més partits roïns que partits bons en el València, però crec que per primera vegada en guany és una competència real per a Gallà. Crec que estan com està el València, lo mal que treballa el mercat i la feblesa que té a tres demarcacions, a mi m'agradaria que foren novament la parella de laterals esquerres, perquè sí que crec que hi ha una... pot haver una competència real la temporada que ve. Crec que si Jesús Vázquez considera que és moment d'eixir, si l'oferta fora positiva, per a mi jo sí que tinc clar que el lateral titular ha de ser Gallà.
0: Santi?
3: Sí, és el que estava dient abans. Gallà, el davanter titular, però estem veient que Gallà cada volta està tenint més problemes i a lo millor teoria de gestionar, això també és part de l'entrenador, gestionar aquests minuts i aquestes titularitats de Gallà amb saber quan donar-li aquesta oportunitat, quan saber jugar amb el suplent, suplent entre cometes, però quan donar aquests minuts a Jesús Vázquez per a donar-li aquest descans a Gallà, per a que en les temporades no se li facin tan llargues al capità del València, perquè quan ho estem veient, de la mínima que té problemes musculars, en seguida cau i ja tenim el problema ahí ficat. I després, altra volta, Jesús Vázquez, jo sempre ho he dit, quan millor ha rendit ha sigut quan sabia que anava a jugar. quan t'ha vist que Gallà no estava i ell ja anava conscienciat de que tenia que eixir, és quan en eixa titularitat és quan millor ha estat. Des de veres l'últim partit del Barcelona, potser no tenia davant, no estava la minya mal, però sí, i tenia a Xavi Espar, però sí que és de veres que o l'any passat en el Bernabéu feu un molt bon partit. Quan ja tengo que eixir perquè s'ha lesionat a mitja partida allà o perquè l'han canviat, és ahí quan eixa entrada en xelat o quan no s'espera entrar, és quan li fa provoca que vaig en eixa tensió en la por a no errar, que és el que li fa estar més insegur i que no acaba de, com ja estava dient Pau, és aixina, però quan

0: continuasen allá, yo lo que le aconsellaría yo a Jesús Vázquez es que se enanara. Al final se va a quedar sempre així a l'ombra de Gallà i se va a pagar. És jove, sí, però bueno, quants anys porta Jesús Vázquez en projecció i quantes vegades així, bueno, pues no té opció de tirar la porta a terra perquè està Gallà, pues fa molts anys. És que el València gestiona moltíssim la projecció de Jesús Vázquez. És que quan varen traspassar a Lato, tenien que haver cedit Lato i tenien que haver, perdó, tenien que haver se quedat amb Lato i tenien que haver cedit a Jesús Vázquez. Que Jesús Vázquez tenia que haver estat cedit ja fa tres temporades, guanyant minuts de qualitat en segona i després en primera. Per a què? Pues que arribar a la pròxima temporada i ja fora competència directíssima per a Gallà, que se ha gestionat mal, molt mal, la projecció de Jesús Vázquez. Molt mal, que s'ha estat a punt de carregar-te-lo.
1: I n'hi ha una cosa que no deben d'oblidar, és qui és el pare de Jesús Vázquez. Qui és el pare en el sentit de com pot aconsellar al fill, perquè és director esportiu i al final coneix la idiosincràsia i com funcionen els clubs i pot dir-li al fill, molt bé, a lo millor tu vols quedar-te, però
2: te convé això o te convé l'altre.
1: Clar, i això és un aspecte també a tindre en compte per a que el jugador s'ho pense bé i diga, si me volen en aquest lloc, a lo millor és per algo.
0: Sí, jo crec que anem a viure més capítols de Jesús Vázquez, encara que el València li ha tancat la porta al Celta i al Getafe diguen que no és. Jo crec que anem a viure més capítols.
2: Tu estàs segur que esta història encara va donar, sí, va donar, sí, que parla,
0: sí,
2: no?
0: Sí, sí, el Getafe, jo no sé econòmicament de quants diners disposarà, però igual el Celta se tira avant, eh?
2: Bueno, no m'extranyaria, i en el Getafe, com ha dit també Salvador...
0: Però va, depèn del futbolista, també.
2: En la primera part del programa, és que ahí està l'home que el va fer debutar.
0: No, totes són ahir en Bordalas, eh? Jair, Toni Muñoz, pues crida al València perquè Bordalas diu, sí. A veure què passa amb Jesús Vázquez.
1: Sí, i xoc en Europa. Tant Celta com Getafe.
2: Els dos tenen projecte europeu. Ja, no per a no ser...
1: No, Reial.
2: No, ja, de ja.
1: Estaran en el bombo.
2: No, de Ford Transfer Windows.
0: Three, ja són three.
2: Eh?
0: Ja són three.
2: Esta és...
3: La tercera.
2: The third. The third Transfer Windows.
0: Sí, sí, sí.
2: Estem ahí que ho tirem. Manegeu una miqueta millor l'anglès que l'àrbitre d'ahir, però tampoc te crec que estem pa tirar...
1: Per cert, el lateral dret de Sud-àfrica tenia una cara de niom que no li ha llevat ningú, eh?
2: Sí, sí, sí.
1: Era clavat.
3: Jo el que passa que este matí m'he alçat i he vist un vídeo de grans jugades de Canyilli en el partit, sí. Que fa grans jugades del partit. En un partit de Canyilli teix un vídeo que no te'l firma algun jugador del València en tota la temporada. Però és que després he buscat el partit de la Brasil de Marcos André i no l'ha trobat.
2: De Marcos André?
3: No l'ha trobat.
2: Saps el que passa? Que els Prolim tiraren la culpa d'aquesta història també a Marcelino.
3: Vaja.
2: Val, quan Marcelino no va dir mai de traspassar aquest futbolista, sinó de que Isquera s'ha dit, el mateix que ha dit Salva en Jesús Vázquez, de que Isquera s'ha dit, de que agarrarà minuts, sobretot de que hi havia una sobreprotecció sobre aquest futbolista en Paterna que li va fer molt de mal, i ell comença a ser jugador quan se passa un any de no rascar-la amb el Vasco Aguirre, que li diu, mira, és que si vols jugar en primera divisió, amic, has de córrer. No val tan sol amb la qualitat, que ne tens molta. Pues, això... I aleshores, això és en el que se... No, és que al final, tal, els mateixos que no volien són els que estaven en favor de Marcelino, tal, ja, però això no traspassa... Marcelino no traspassa a Caguin per 0 euros. El va traspassar Meriton, Lim, i en este cas el Murti, que era l'entrenador. Sí, però... Ixa és la realitat, ni més ni menys. Una altra dolenta gestió de talent.
3: Per a fer lloc a un futbolista que no li arriba a la soda de la sabata. Creo que es el agravant per a mi superior.
2: O sea, en efecte, va ser Marcos André que vingui per ell, i això jo crec que queda absolutament tot dit. Bueno, ara vas a dir algo de l'anglès?
0: No, que he seguit el teu consell, me vas descarregar l'app esta que pares aconsellar
2: ahir. El Duolingo?
0: I estic practicant tot el dia.
2: Estàs tot el dia,
0: sí,
2: no?
0: Sí, sí.
3: Però si toques pulsar algú en casa o algo, no?
0: Exacte, sí, me toca a mi, pues, per a l'anglès.
2: Mira,
0: pues,
2: si és trolero, que Duolingo jugues una volta, o la utilitzes una volta al dia, que és el que te deixa practicar.
0: No, perquè jo tinc la versió de pago.
2: Tota la versió preview, no? Clar, tota la versió preview.
0: Ja.
1: No sé si ho sabeu, i aquesta explicació de la decisió se va aplicar també ja en Lliga?
0: Jo en Lliga Espanyola crec que no. Jo no ho he vist.
3: No,
0: excepte que ara de rebeu anunciant. No ho han anunciat.
1: Seria curiós veure com alguns intenten explicar-li alguna cosa.
2: Hi ha coses que no tenen explicació.
1: Ja li veig a vostè, a la millor arbitrar com per a...
0: Bueno, jo crec que arribarà, Ara se muntarà cada pollo en l'estadi. Serà superdivertit, però va arribar, jo crec que arribarà. Sí, segur. Sí, sí, sí.
3: Penalti per al Madrid no sols serà un meme escrit. També serà un meme parlat.

0: La... Audios, els àudios.
1: Hi haurà àudios, hi haurà àudios. 12 i 11, parlant d'àudios, en este cas, no d'àudios, sinó de coses que estaran en el Mundial. Una d'elles és Tomàs Meniel, lateral dret, que, del qual varen parlar ja en el seu moment quan el company Salva Gómez va avançar el seu nom, que ja ens deien, té 34 per a 35, i en el cas de Guido són 32 per a 33. Penseu que és el que estem preguntant a la gent, que hi ha un possible risc de començar a fixar-se en ixe com diria, en ixe tipus de jugador ja avançat en anys, etcètera, etcètera, i que podem passar, que és també el que passa amb Meriton, d'un extrem a l'altre, i que això siga contraproduent?
2: Jo crec que depèn. A lo millor tindre tres o quatre jugadors d'eixe perfil dins del que és la plantilla no perjudica, al revés, pot ajudar a sumar per a saber dominar aquests moments de partit, sobretot quan has que tirar de veterania, d'experiència. També hi ha que veure en quines condicions. És a dir, Guido vingué així perquè no tenies minuts en el Wolverhampton, però sí que és de veres que l'hem vist jugar, ha tingut una continuïtat. Jo també crec que pensava, perquè ha buscat tindre aquests minuts i aquests partits per a intentar treure's el bitllet per anar al Mundial, que al final no ha pogut anar. Però sí que és de veres també que Meniel, en l'equip on estava, no ha tingut aquesta continuïtat. Ha alternat partits titular, però també ha alternat suplències. Per tant, ara entraríem en la segona part. Hi hauria que fer una bona revisió de metges, el que passa que me pareix que de metges no voleu parlar, però però tindrien que passar una bona revisió de metge per a saber en quines condicions i quin és l'estat correcte del jugador. I me torna a centrar un poc en lo que és lo que diu Salva. Al final estem centrant-se en Guido, ara centrant-se en Meniel. No n'hi ha més laterals drets, no n'hi ha més migcentros. En el Mundial crec que n'hi ha 1.248 jugadors.
1: Pues, de moment sembla que no hi ha migcentres.
2: I sols un del València.
1: Un fins al 30 de juny. Que jugar al 30 de juny ja no és futbolista del València. Tema edats, Pau i Salva.
3: Jo crec que és positiu tindre futbolistes veterans en l'equip. El València ha patit molt per no tindre ofici, per no tindre experiència en les últimes temporades. Jo sóc partidari de que l'equip tinga futbolistes en bagatge internacional, jugadors que hagin jugat grans competicions, que sàpien de què va ser, Mundials, Eurocopes, Champions, que potser no estiguin, òbviament, en el zenit de la seva carrera, perquè si no, no podrien arribar al València, bàsicament. Però sí que potser els queda un, dos anys de bon futbol, d'aportar aquesta experiència en l'equip. Jo hi seria molt més cautelós en mesurar l'aposta que se fa per aquest perfil de futbolistes. Inclús te dic que si a nivell físic estan en un bon estat, jo crec que l'aposta econòmica a curt plaç pot ser inclús important, pot ser futbolistes als que l'any immediatament posterior se'ls paga un bon salari per a que ocupen aquesta funció important dins l'equip. El que me fa a mi por és que el València es lligui més anys dels que toca o en un contracte més llarg del que toca a futbolistes d'aquesta edat. Però, des de luego, a curt plaç crec que han de ser apostes importants perquè el València eleve el seu sostre competitiu i, sobretot, l'experiència de l'equip.
1: Tema de Salva.
4: És que depèn del preu, de si ve traspassat, si ve lliure, de la fitxa que li pagues i de les condicions físiques. És que vull dir, no, la meva no és una negativa que vinguin futbolistes veterans. Han de vindre futbolistes veterans, però bueno, pues si estan bé en primer lloc per a competir, si estan lliure de lesions, i després en funció del que te costen. No hi ha, si has de pagar traspàs, o si ve lliure, com és el cas de Meniel, amb quina fitxa no va acceptar vindre. O el mateix Guido, que per a mi el salari que li ofereix el València és una barbaritat, fonamentalment, si al final Guido és capaç de rascar tres temporades. Però bueno, lo ideal és tindre veterans i joves, perquè els joves, bueno, pues mamen i aprenguen dels veterans. Però és estat físic i diners que te demanen. Sense oblidar que el València no és un club normal i que té unes connotacions econòmiques que són crítiques.
1: És el que fa, com dèiem, passar d'un plàtere de la València al oposat totalment, que no és la primera volta de València.
2: No, i és que hem vist que en les últimes temporades la mitja edat del València ha sigut molt baixa i això ho acaba pagant en alguns partits, sobretot en

0: Recordeu-se els minuts d'encaixar gol al final de les primeres parts, i se falta experiència de saber dominar un partit que enguany, per exemple, Dimitrescu te l'ha donat, i no és que sigui un jugador veterà, però jugadors...
1: Eixa lectura de partits que ha fet Dimitrescu han sigut punts per al València.
0: Ara, i aquest perfil de jugadors, si tens que recurrir, com bé deia Pau, a jugadors de 32-33 anys, val, se recurris, però també en el millor n'hi ha de 27, 28, 29, que saben dominar aquests temps de partit.
2: I és que, clar, en este tema me pareix complicat per lo que diem abans de la gestió del mercat del València, de recursos, de l'scouting, dels informes, de la capacitat que tenen per a signar. Però jo estava parlant d'este matí amb un amic i jo li preguntava, però tu què preferixes, a Guido o un altre minicentre? Clar, pensant en Barrenechea, en altre minicentre, però jo li deia, i què preferixes, sobrepagar a Guido o confiar en el centrocampista que el València dura? Entonces digo, no, sobrepagar a Guido, porque la gente no se fía de...
1: Cero, la gente confía en cero.
2: Básicamente, porque...
1: Que es lo que hizo el Labrat, es que al final...
3: Es que venimos... es una otra connotación que te el Valencia.
2: Es que venimos de un estiu en el que...
3: La gente no se refía de lo que pueda aportar, claro.
2: Y había que acertar sí o sí en el recambio de Barrenechea, porque se va a comentar que va a ser un perfil clau en la segunda vuelta, y ahora es va a tratar de superobligación que el pivot que viniera a sustituir a Barrenechea fuera de un nivel elevado. I va ser Baptista Santa Maria, que ha acabat sent la tercera opció aquesta temporada per la seva demarcació. Quan el teu precedent en una situació de mercat que tot el món va tildar d'emergència i d'obligació a encertar, sol és un estiu arrere, es va gestionar d'eixa forma, com per a fiar-te de voler apostar per donar altra vegada la confiança a Meriton, que duga el substitut d'un que t'agrada o no, sí que és veritat que li ha donat més a l'equip com ha sigut Guido, de lo que li ha donat els seus companys en eixa demarcació.
0: I no us doneu compte que en totes les finestres de mercat, ja sigui en estiu o en hivern, estem parlant de reforçar en Pichesis i Semicentro? És que quants mercats portem a Xina?
2: Des de Coquelin i Condoglia.
3: I abans, des del Velda.
0: Des del Velda.
3: També van passar una fotra cada any. Has de dir, mira, ha vingut uno, que servís.
0: I han firmat a Pepe Lu, però no deixa perfil. Javi Guerra ha eixit, però tampoc juga allí. Ha passat Enzo, Santa Maria...
3: Ugrinich, que també diuen, no pot jugar ahí.
0: I al final sempre estem buscant a ixe, sí, si ixe mi centro, però no acaba de vindre. Al final el problema serà que no n'hi ha una secretaria tècnica o un scouting, una visió de mercat ja...
1: És que jo, en serio, que n'hi ha una cosa que a mi, com diuen en les moderns, me tiene bailando. Que és, en principi, els Slim confien en dos que se duen molt bé i se coneixen molts anys i són col·leguetes i se recolzen l'un a l'altre, com són Carlos Corberán i Ron Garli. I confien, tingueu les claus del club i tot per a vosaltres, val? I no molesteu. I en teoria, siguent del mateix team, per dir-ho d'alguna manera, resulta que Ron Garli du un tipus per a fitxar, que és Lisandro Issei, que no li agrada a Corberán. I que du futbolistes que no li agraden a Corberán, vull dir, ni tan sols entre ells, que haurien de fer-se forts i de demostrar i de dir, mira, és que així estem nosaltres, és que entre ells estan també malavinguts. És que a mi això me té flipant.
2: No, i més flipant me té quan Corberán és un entrenador per el que s'ha apostat al nivell de suportar la ratxa de resultats que va suportar,
1: sí.
2: Sense de ser destituït, vull dir, que l'aposta en Corberán és extremadament sòlida. No, que jo crec que no respaldar, no recolzar ixa aposta tan soberanament sòlida en un responsable de fitxar que siga de la corda de Corberán, també me pareix mega estrany. És que el València fa coses completament incoherents. No pots apostar en una ceguetat tan extrema per el teu entrenador i que el professional que dugues per a fer els fitxatges estiga barallat en ell en qüestió de temps, que no té ningú tipus de sentit.
0: València Club de Futbol.
1: Sí, però a mi vos xule que és una cosa que digo, si són ells, si són del grup E, si són de col·legues, tal, no sé què, en teoria, escolta, vaig a fitxar o vaig a durar un tipus per a la secretaria de tècnica que li diuen a Sandro i sé, que tal i que qual.
3: Ja, però Corberán és especial, Per a empatitzar i per a tractar, és especial,
0: Però clar, però és que...
3: Per tant, igual haguera xocat amb qualsevol que li portar, és el que te vull dir,
0: Sí, però Corberán al final té que donar-se en compte que ell tampoc pot arribar a tot. Encara que a lo millor vol però no pot arribar a tot i no pot ser l'encarregat de

0: il·lusionar jugadors, de fitxar, d'entrenar, de preparar partits, i al final són tantes coses...
1: Ja ho va contar ahir Folgado, que està en un nivell d'estrès, fins i tot en vacances, que no desconnecta, i que això ja ha produït un problema gàstric.
2: Sí, va cridar a Pedro López Mateu.
0: I jo com a entrenador...
2: Des de Mallorca.
0: I jo com a entrenador també ho dic moltes vegades en els clubs on vaig, efectivament. Jo vaig i n'hi ha una secretaria tècnica, una direcció deportiva, i entre els dos podem plantejar, però també tinc que fer-me un poc a les decisions que prenga la direcció deportiva, que no soc l'entrenador, no pot arribar i es començar a manar, i perquè al final els entrenadors se'n van i després es queda un 8 anys.
2: Però és que el València funciona diferent. O sigui, el que mana i ell ho sap, el Corberán. Pues a partir d'aquí, com que mana i ho sap...
1: El València funciona amb el model britànic que els britànics ja han descatalogat duguem entrenadors espanyols. I això és la realitat.
3: I directors esportius.
1: I directors esportius espanyols. I això és la realitat. O sigui, aquest... 12 i 22, vinga, anem a llegir algun missatge que s'ha arribat avui del Nel Opino de què.
4: Opino de què... Opino de que...
5: L'esport, sense pèls en la llengua, en 90 minuts, en A.Punt Ràdio.
1: Opino de que... I estem preguntant, això, el tema dels futbolistes que estan sonant, si és un perill fitxar molts futbolistes d'aquesta edat. Y dijo Manuel Puchades, picó, el problema es que no hay un triaje de jugadores que puedan fichar, vas a morir a lo que conoces, son incapaces de buscar alternativas y ya no engañan a nadie. Al final vienen jugadores que no tienen otras opciones mejores, cada vez peor. Arcadio Pérez Sanz, son necesarios, pero también es dar oportunidades a los del filial. Iranzo, Panac, aquí sí que se trae veteranos, aquí si se traen veteranos lo juegan casi todo. Y los del filial a comer pipas toda la temporada, menos tres partidos de Copa. José Miguel López, 7 de 7 jugadores top. 5 o 6 del filial, pero Corberán no lo hará. Es un entrenador malo para la academia. Corberán dimisión. Javi JB, que diu, en el València de principis de segle vaig ser ben Carboni, Anglomà, Pellegrino, Jukic, en gent més jove com Farinoso, Gerard, entre altres. I Rob, que diu, veren a jubilar-se o a fer un últim vals èxitos? Com estan físicament, no és el mateix portar un Carboni d'una Roma gran a portar un jugador de cos zero d'un equip arreu, encara que Meunier ve d'un Lille, tercer en Lliga, jugant 25 partits, un gol i dos assistències. I la soca del pal que diu, jo prefiero este tipo de jugadores mezclados con apuestas, Dieng o de Haas, cantera, Otorbi, Víctor Júnior y fichajes clave, un extremo desequilibrante y otro lateral derecho. 12-24, claro, y se hace una otra pesant. Va a dirse también en la arribada de Ron y tal, que anaba a apostarse por el talento de la casa y si tú dus a... o repesques a Guido en 32, ya morirá en 34, ahora en quina cara mires als de baix, als de
2: no, social. No, y si firme sub-23. Tenint-los tu.
1: Sí. Tenint-los tu, clar.
0: Però, i ara dic jo, apostar pel talent de la casa, però quantes voltes Corberán ha tirat d'aquest talent? No. Perquè ho hem vist en Rubo Iranzo, és l'exemple més...
1: Zero.
0: Més clar.
1: Zero. Corberán li podràs... hi ha moltes coses, o moltes acusacions que se li poden fer, que poden agradar-te o no agradar-te, o que poden admetre debat, però... Lo de la cantera no admet debat. És un entrenador que, de moment, a dia d'avui, no ha comptat en la cantera del València.
0: Perquè és de veres que era una altra situació, perquè al final els jugadors que tenia el València no li rendien, però Pipo Baraja tingué que tirar d'una cantera i feu jugada a uns xavals que estaven jugant en segona ref, i acabaren salvant-te la temporada.
1: No, acabaren salvant a l'equip de baixar a segona.
0: És Diego López, és Javi Guerra... I ara has tingut oportunitats en guany que has tingut que hasta ficar a Pepe Lu de central per evitar no ficar a Rubo Iranzo, per exemple. Sí. O sigui, que han hagut ahí decisions de l'entrenador que ha demostrat que no compta en la pedrera. I clar, aixina, quants laterals esquerres ha donat últimament el València? Zero, quan veníem d'una forna que han hagut bons laterals esquerres...
1: No, quan veníem encadenant-los.
0: Clar, veníem...
1: Al llarg dels anys.
0: Estaves començant a despuntar el bo i ja tenia un altre per darrere. I ara estem plantejant-se que si se'n va Jesús Vázquez i se quedem engallà, no n'hi ha res, tenim que firmar a uno.
3: No, és que, a més, ja fa més d'un any que no debuta ni un sol canterà en Lliga en Corberán. L'últim que va debutar en Lliga va ser Iker Córdoba, que ha passat un any sencer en el Mirandés cedit. Jo, a més, un problema que veig important és que crec que les primeres 20-25 jornades és un moment idóneo per a donar minuts a jugadors de la cantera en segones parts, provar-los de revulsius, a lo millor apostar per ells quan hi ha una baixa en forma de lesió, perquè des,

0: Però és arribar al moment decisiu de la temporada. Jo crec que situacions com la de Pepe l'ho responen a que, com durant tota la temporada no s'ha atrevit a posar-los a examen, a saber si estan o no preparats per a respondre a aquesta exigència de l'èlit, pues ha acabat, jo crec que en el cas de Pepe, per exemple, l'isqué bé, però al final també era una aposta molt arriscada en un futbolista que no havia jugat mai ahir, i crec que li va tocar fer-ho, bàsicament, perquè encara no havia testat, encara no havia examinat a ningú dels seus futbolistes jovens per si podien o no estar preparats quan es donara aquesta situació.
1: I és que tenim l'exemple a l'altra banda de la ciutat, el Llevant, arriba Luis Castro i volia jugar en extrems, no en tenia, i ficat un D que estava jugant en tercera ref.
2: I sí que va dir, jo vaig a comptar amb la cantera i després comptar la cantera en una situació desesperadíssima.
1: I no sé si recordeu, en el partit el Mallorca te la jugaves, se lesionà el lateral dret, Toljan, i és que Nacho Pérez, que la setmana passada estava jugant la fase d'ascens a segona
3: ref. De 7 anys, si no m'equivoco, que tenia.
1: Sí, és internacional, sub-10, crec que és, o sub-18, però se la jugava aquest partit en Nacho Pérez i n'hi ha guixir, i que el xaval hi va complir molt bé. Però
3: contra el Mallorca, ni se partit decisiu.
1: Contra el Mallorca, i se partit decisiu que se desenà a Toljan. Sí, sí. Per tant, han tingut oportunitats, i en partits importants, però clar...
3: Que contra el València ja va jugar, per això pensava que estava referint al partit del València, sí. Però no, el dia del Mallorca a mi també va sorprendre.
1: Sí. I però després tens que trobar-te en situacions que, així ho hem parlat altres vegades, que Corberán manava que no anaren en el Mestalla jugant-se el partit el diumenge perquè tenien que entrenar en ell un dilluns contra la millor anaves a fer regeneratiu.
3: Sí.
1: I al final ni es comptaves en ells per al teu equip ni el fes que jugar en els minuts en el Mestalla que tenien que jugar.
0: No, això va ser d'una gravetat absurda. De fet, va ser, crec que un València-Mestalla-Torrent o un Torrent-València-Mestalla on li va restringir els minuts a Marc Jurado, que estava sent el millor jugador del Mestalla, i després li va donar en Copa contra un equip que està tres categories per baix del Mestalla, crec que li donava 5 o 6 minuts. I al final el València, que es jugava la vida contra el Torrent en aquest moment, i és un mes dels exemples. Jo entenc que en una situació de que al primer equip se lesionen tres centrals, òbviament blinde al central del Mestalla, encara que després aposte per Pepelu, que el vull atendre en entrenament, que el vull atendre la convocatòria, que no vull que caiga el millor central del Mestalla per si és l'opció suplenta Pepelu. En aquest cas tan extrem, jo ho compartís que el vete de jugar, però ha hagut circumstàncies molt absurdes, com per exemple que David Otorbi, per exemple, no viatjara en el Mestalla per a ser el quint extrem de la plantilla del València, que era el tercer extrem en la banqueta. Mai anava a jugar en ninguna circumstància de partit, anaves a contra en ell.
2: Perfecte, pues ho deixem així, Santi, moltes gràcies.
1: Gràcies, bona nit.
2: Pau, gràcies.
0: Gràcies.
2: Fogado, te deixo dius. Senyores, senyors, ara vos deixem amb l'hora de la cultura. Continuació presentada per Rei Joan a les 5:30 de la matina, la remissió del programa. Si estàs al Santé, bon dia. Més esports en esta sintonia demà des de les 12:30 amb el Punt a Punt. De seguida tindreu el podcast del programa a les nostres xarxes socials i en el web a punt. Recordeu fer-vos subscriptors, que és la manera més còmoda d'escoltar-nos. Nosaltres tornem demà, dissabte, a les 11. Acaba 90 minuts, comença la nit. Gràcies, adeu i bon cap de setmana.
4: Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
5: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant, 96.5.
6: De tu a tu.
7: Les llengüetes d'apunts de llengua.
5: A punt ràdio.
8: Escolta, tu saps què és un greuge? Perquè així la paraula no sé què vol dir.
9: Clar, un greuge és el que sent el veí cada vegada que no li respectes el torn a la fruiteria.
8: No, dona, això no és un greuge, això és mala educació. Un greuge, segons el que posa així, és una injustícia o un tracte desigual.
9: Ah, com quan hi ha algú que viu de rendes i hi ha un altre que té 5 treballs i ni així arriba a fi de mes?
8: Això sí que és un greuge comparatiu. Per a memoritzar les paraules relacionades amb greuge i evitar el castellanisme agravi, vos diré que en València no tenim agravios, tenim greuges.
10: A base de bé.
11: A base de bé.
8: El que fa el síndic o la síndica de greuges no és lamentar-se, és defensar-te. Estic agreujada. Síndic de greuges defenent-nos. I si el síndic no et fa cas, sempre et quedarà el greuge d'escriure-li una altra vegada. Fins a la pròxima llengüeta.
5: A Punt Ràdio. Som A Punt. Gràcies.
10: gràcies per acompanyar-nos.

0: En Apunt Ràdio fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana fem banda. Apunt Ràdio.
1: Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un nou cap de setmana així a Fem Banda. Avui, 13 de juny, es commemora principalment el Dia Internacional de la Sensibilització sobre l'Albinisme. Però, a més, esta data també acull el Dia Europeu de la Prevenció del Càncer de Pell. Una jornada dedicada a conscienciar la població sobre la importància d'adoptar hàbits saludables davant l'exposició solar. Un recordatori especialment oportú ara que ens acostem a l'estiu i que les altes temperatures conviden a passar més temps a l'aire lliure. Feta esta recomanació, comencem fent banda escoltant el concert d'avui dins la secció Arxiu Sonor. Avui l'he titulat Concert a dos bandes, perquè el que sentireu seran dos bandes d'ací de la Comunitat Valenciana. Després del concert continuarem amb la primera secció del rebost de la banda i rebrem a la primera societat musical d'avui, la Societat Filarmònica Altianense. Seguidament passarem a l'agenda musical d'avui dissabte, molt carregada. Tot seguit, després de les notícies de les 9, seguirem en una segona secció del rebost de la banda i parlarem de la Unió Musical de Montesa, que demà celebren la tercera trobada comarcal de bandes de la costera, que este any se celebra al poble de Montesa. I acabarem el programa en la secció Joves Talents i rebrem la visita de Joan Mateu, un jove percussionista de Picassent que se'n va de gira en la Western Balkan Youth Orchestra. Així que comencem ja fent banda, on intentem que la música vos alegre el dia.

Comencem ja el concert d'avui, com jo he dit abans, anomenat concert a dos bandes. En la primera part del concert aneu a escoltar a la Societat Filarmònica Alteanense i començarem escoltant un pas doble que porta el mateix nom, Filarmònica Alteanense. El pas doble Filarmònica Alteanense, compost pel músic alteà Jaime Francisco Ripoll Martins, conegut per Jimmy, és una de les peces més representatives del repertori de la banda sinfònica de la Societat Filarmònica Alteanense. El pas doble es va estrenar el juliol de 2023 en el concert amb què la banda va participar en el certamen internacional de bandes Ciutat de València. Segons Jaime Ripoll, el pas doble està dedicat a tots els músics de la Filarmònica i al seu director, Rafa Garrigós. Doncs anem a escoltar ja el pas doble Filarmònica Alteanense, dirigit pel mestre Rafa Garrigós.

El pas doble que acabem d'escoltar té caràcter. Jo crec que simbolitza l'espírit de superació, la tradició i l'estima de Jaime Ripoll, Jimmy, que té a la Societat Filarmònica Altianense. I seguim en la mateixa banda simfònica filarmònica altianense. I anem a escoltar un poema simfònic del mestre Bernardo Adam Ferrero, anomenat Castell de l'Olla. El poema simfònic Castell de l'Olla és una de les composicions més emblemàtiques del mestre valencià Bernardo Adam Ferrero, una obra inspirada en un dels esdeveniments més singulars i estimats d'Altea. Composta l'any 2000, la peça naix de la fascinació que desperta el Castell de l'Olla, un espectacle pirotècnic que cada estiu transforma l'abadia alteana en un escenari de llum, color i emoció. A través d'un llenguatge musical ric en contrastos i textures sonores, Bernardo Adam Ferrero trasllada a la música les sensacions que envolten esta celebració: la calma de la nit mediterrània, l'expectació de milers d'espectadors congregats davant de la mar, la màgia dels primers esclais de llum i la grandiositat del castell de focs artificials reflectint, sobretot, en les aigües de l'abadia. L'obra està estructurada en cinc moviments: preludi, dansa màgica,

màgica, Ligeta i el Polireial i l'apoteosi del foc i de la música. La composició va ser estrenada el 12 d'agost de l'any 2000 i des d'aleshores ha esdevingut una referència dins del repertori simfònic valencià dedicat a les tradicions populars. Doncs jo crec que ja és hora de que escoltem el poema simfònic Castell de l'Olla, interpretada per la Societat Filarmònica Altanenca.

Vos he de dir que desconeixia aquesta obra i m'ha encantat. Castell de l'Olla és, en definitiva, un homenatge musical a la creativitat, la cultura i la bellesa del Mediterrani. Una obra que reflecteix el profund vincle entre la música i una de les celebracions més espectaculars de la nostra terra. Acabem d'escoltar, com he dit abans, el poema simfònic Castell de l'Olla del mestre Bernardo Adam Ferrero. I a partir d'ara seguim en la segona part i en la segona banda d'este concert, que és la Unió Musical de Montesa. La primera peça que anem a escoltar és el pasdoble Unió Musical Montesa del compositor Rafael Mujica.

La composició va ser finalitzada al setembre de 2006 i estrenada el 22 d'octubre del mateix any durant el concert del centenari de la banda, interpretada per la pròpia Unió Musical de Montesa i dirigida per el mateix compositor Rafael Mullor Grau. Doncs anem a escoltar el pas doble Unió Musical Montesa i, com he dit abans, dirigit per el mateix autor, Rafael Mullor Grau.

Este pasdoble és fidel al llenguatge característic del seu autor. El pasdoble combina brillantor, elegància melòdica i una sòlida escriptura per a banda. Com he dit, acabem d'escoltar el pasdoble Unió Musical Montesa, de Rafael Mullor Grau. I seguim escoltant a la Unió Musical de Montesa, i anem a que van a interpretar l'obra Drema, del compositor Alberto Muñoz Bobby. Drema es tracta d'una obertura de concert que destaca per la seva forta expressiva, el seu dinamisme rítmic i una escriptura especialment pensada per a ressaltar les possibilitats sonores de la banda. L'obra forma part del patrimoni musical valencià recuperat i difós a través de la col·lecció Retrobem la nostra música, una iniciativa destinada a preservar i donar a conèixer composicions de creadors valencians. En aquest context, Drema va ser enregistrada per la banda primitiva de Paiporto l'any 1989, considerant-se com una peça de referència dins del repertori bandístic valencià. A l'any 2014 va ser seleccionada com a obra obligada de la quarta secció del Certamen Provincial de Bandes de Música de València. Musicalment, Drema presenta un caràcter brillant i enèrgic, amb una escriptura que alterna moments de gran intensitat amb passatges més lírics. Doncs anem a escoltar ja Drema per la Unió Musical de Montesa, dirigida pel mestre Rafa Mullor Grau.

Drema és, en definitiva, una mostra de talent compositiu d'Alberto Muñoz Bobby i una obra que continua ocupant un lloc destacat en el repertori de les bandes valencianes. Gràcies a la seva solidesa formal, la seva riquesa sonora i la seva capacitat de transmetre energia i emoció des dels primers compassos fins al final de l'obra. I acabem el concert d'avui escoltant l'obra Ros Roy, del compositor Jacob de Haan. Ros Roy és una de les obres més reconegudes del compositor neerlandès Jacob de Haan. És un encàrrec que va fer la Sid Peters Wind Symphony de Brisbane, Austràlia, l'any 1997. I aquesta obra s'ha convertit, amb el pas dels anys, en una de les peces més interpretades dins del repertori internacional per a banda simfònica. El títol fa referència a Ros Roy, una majestuosa mansió del segle XIX, que va donar origen al St. Peter's Lutheran College i que encara avui simbolitza la història i els valors d'esta institució educativa. Jacob de Haan pren aquest edifici com una metàfora dels anys de formació d'una persona, un període en què es construeixen la personalitat, els valors i les experiències que marcaran la vida adulta d'una persona. Musicalment, l'obra està desenvolupada com un viatge a través de diferents etapes de la vida escolar. Després d'una introducció solemne i monumental, apareixen paisatges de caràcter marcial que representen la disciplina, l'esforç i el progrés acadèmic. Posteriorment, la música adopta un to més juganer i desenfadat, evocant els moments de companyia, amistat i diversió propis de la joventut. Un ampli fragment líric aporta profunditat emocional i simbolitza valors com l'afecte, la comprensió i el respecte mutu. En la part final, el compositor introdueix nous valors i influències sonores que representen la diversitat cultural present en l'entorn educatiu. Tot desemboca en un final brillant i majestuós que recorda la conclusió d'una gran obertura simfònica. Doncs, anem a escoltar ja Ros Roy per la Unió Musical de Montesa.

0: Cada vegada que escolto aquesta obra, Rosois m'agrada més. És una obra que exigeix cohesió, musicalitat i sensibilitat interpretativa, motiu per el qual continua sent una lecció habitual en concerts i certàmens de bandes de tot el món. I fins ací, el concert d'avui. Espero que vos hagi agradat este concert interpretat per la Societat Filarmònica Altianense i la Unió Musical de Montesa. I ara farem una breu pausa, però seguim de seguida. No se'n vagin.
1: A punt, la ràdio pública. Gràcies per sintonitzar-nos. A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5.
2: De tu a tu.
3: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
4: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
3: No pintem les coses de color de rosa.
4: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
3: I parlem l'idioma de l'esport.
5: Los 11 que salgan a morder como perros.
6: Tornarem al 4-4-2 i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, per un apretó en taco.
7: Palmando.
6: Tu li has donat les claus.
7: Por algun lado saldrà la rata.
3: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Folgado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en Apunt Ràdio.
8: Som la veu de tots. Som Apunt.

0: En Apunt Ràdio fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana fem banda. Apunt Ràdio.
1: Que ha sigut una pausa molt breu. Bueno, molt bon dia a tota la gent que a partir d'ara s'incorpora a un nou programa de Fem Banda. Avui estem a 13 de juny i es commemora principalment el Dia Internacional de la Sensibilització sobre l'Albinisme. I a més, esta data també acull el Dia Europeu de la Prevenció del Càncer de Pell, una jornada dedicada a conscienciar la població sobre la importància d'adoptar hàbits saludables

davant l'exposició solar. Un recordatori especialment oportú ara que ja estem pràcticament a l'estiu i que les altes temperatures conviden a passar més temps a l'aire lliure. Feta esta recomanació, seguim així en fent banda. Acabem d'escoltar, com sabeu, el concert d'avui dins la secció Arxiu Sonor, concert que recomane perquè escoltareu dos bandes del nostre territori valencià. A partir d'ara, continuem en la primera secció del rebost de la banda i ja tinc ací a membres de la primera societat musical d'avui, la Societat Filarmònica Altianense. Seguirem després en l'agenda musical del dissabte. Tot seguit, després de les notícies de les 9, seguirem en una segona secció del rebost de la banda i parlarem de la Unió Musical de Montesa, que demà celebren la tercera trobada comarcal de bandes de la costera i que este any es celebra al poble de Montesa. I acabarem el programa amb una secció de joves talents i rebrem la visita de Joan Mateu, un jove percussionista de Picassent que se'n va de gira en la Western Balkan Joe Orchestra. Així que donem pas ja a la primera societat musical d'avui dissabte.

0: Així som, en fem banda.
1: Clar que així som, i ben grans que siguem. Jo sempre dic el mateix. Hi ha un lloc a la Comunitat Valenciana que té màgia. Vosaltres aneu cap a Alacant per l'autopista, bueno, ara autovia, per l'AP7, i passeu un túnel que es diu el del Mascarat. I quan passeu aquest túnel, vos ompli el... Jo crec que se fa el cor més gran, es quedeu bocabadats, perquè on hi ha una vista d'una badia i apareix el poble d'Altea. Doncs avui anem a parlar de la Societat Filarmònica Alteanense, que és una de les entitats culturals més emblemàtiques que hi ha a Altea. Els seus orígens remunten a l'any 1889, quan es va formar una primera agrupació musical destinada a amenitzar les festes locals. Amb el pas del temps, la societat va consolidar la seva activitat musical i cultural, convertint-se en un referent del municipi. Al llarg de la seva història, la Filarmònica ha impulsat la formació musical de generacions de músics a través de les seues escoles i conservatoris, i ha ampliat la seva activitat amb agrupacions com la Coral, l'Orquestra de Pols i Pua, l'Orquestra de Cambra. Avui continua sent una institució fonamental en la vida cultural d'Altea i de la comarca. I jo tinc ací a l'estudi a Juan Tomás Labiós Berenguer, que és el coordinador del Certamen Internacional de Música Vila d'Altea. Juanto, bon dia.
2: Molt bé, bon dia.
1: També tinc a Francisco Javier Albado Silvestre, que és el president de la banda. Bon dia.
3: Bon dia, Isma.
1: Francis, molt bon dia. I també tinc a José Vicente Algado Climent, que és el director. Bon dia.
4: Bon dia, Isma.
1: Jo encantada que esteu així.
3: Moltes gràcies.
1: I la veritat siga dita que qualsevol persona que se'n va cap a Alacant i passa el túnel, ahir s'obri el cor, s'obri tot, i se queda... Jo cada vegada que vaig, i mira, que he anat, dic, això està així. En esta terra tan màgica. Que... I ho teniu vosaltres, no sigueu conscients, segurament, però és així. Francis, què dius?
3: No, sí, sí que som conscients. Quan anem de viatge a algun lloc i cruzem i ja estem a casa, és veritat, és així. Sí que som conscients. I
1: el poble, quan el veus allí, que el veus des de l'autovia, no? El veus tot blanquet, tot bonic. Mm. Això és una meravella.
3: Sí, sí, tenim un poble molt bonic.
1: És un dels pobles més bonics que jo crec que n'hi ha d'Espanya. I de més.
3: Bueno, pues muchas gracias.
1: Jo crec que sí, eh? Bé, Juanto, ja estan seleccionades les bandes del certamen. Jo tinc que començar per el certamen, eh?
5: Sí, la veritat és que este any continuem en el projecte. Saps que per al 50, la 50 edició vam fer una renovació important del projecte. Vam canviar un poquet la dinàmica de les seccions, van tornar a crear dues seccions de participació en el certamen, una per a una secció tradicional amb obra obligada, obra lliure, un funcionament tradicional, i una segona secció de concert que l'hem nomenada, que és una secció lliure on les bandes fan una proposta artística i bueno, és totalment un programa lliure, però bueno, té que tindre un projecte cultural, un fil conductor del projecte. I bé, este any tornem a aquesta secció de concurs tradicional, amb tres bandes que ja hem seleccionat. Es van inscriure 5 bandes per aquesta 51 edició, que van ser la Societat Musical Artesana de Catarroja, Banda Musical de Montsau, de Portugal, i l'Associació Humillana d'Amigos de la Música. I en reserva s'han quedat l'Associació Banda Sinfònica de Reus i l'Associació Musicocultural Nuestra Senyora de la Paz de Màlaga.
1: Bueno, aleshores, este any, que és la 51 edició, teniu una obra que és obligada, de Jesús Sant Andreu, que ja la tenen les bandes, ja està acabada, ja està editada i ja està repartida, perquè això és el més... Això sempre va contra el rellotge.
5: Sí, no, la veritat és que Jesús Sant Andreu, bueno, ja ens va fer una obra per a finalitzar, per a tancar la 50 edició, Born of the Winds, que va estrenar Julia Gallego com a flautista. I I sí, sí. La veritat és que ja va ser una gran experiència i bueno, ja teníem parlat en ell, ese duo d'obres, i Jesús ha fet una nova sinfonia per a aquesta edició del certamen, i sí, ja la tenim, ha plegat tot a temps, les bandes ja tenen les partitures i ja estan posant-se en marxa.
1: I el títol es pot dir o no es pot dir encara?
5: Sí, sí que es pot dir. Deixa'm un moment que el busque.
1: Vale. Mentre busques, has nombrat una peça que es diu War for the Winds.

0: Qui és la flautista que està tocant i què és de la casa?
1: Pues Julia Gallego, la gran Julia Gallego, pues és tota institució, i sobretot ella, pues, per supost, ha estat molts anys tocant, va estudiar en Altea, ha estat molts anys tocant en
0: Altea. Ara està a Barcelona, no?
1: Sí, ara està a Barcelona. I per tot el món.
0: Sí. Teniu ahí una intèrprete, una gran intèrprete de flauta.
2: Bueno, ja ho ha trobat.
0: Ja l'has trobat?
2: Sí. L'obra obligada del certamen de guanys es dirà Sexta Essentia, Symphonic for Wind Ensemble, de Jesús Santandreu.
0: A què va dedicada? Perquè sempre busqueu un fil conductor cada vegada.
2: Este any el comitè va decidir dedicar-li a Manuel de Falla i a Òscar Esplà el lema del certamen, perquè és el 50 aniversari de la defunció d'Òscar Esplà i el 150 aniversari del naixement de Manuel de Falla. I com van ser, bueno, contemporanis, la veritat és que li van proposar a Jesús que, bueno, que era un poc la inspiració d'aquesta edició del certamen. Uh-huh. Es pareixien dos músics, dos compositors, grans músics de la història de la música espanyola, i la veritat és que crec que és un cert que el comitè hagi decidit dedicar-li aquesta edició a aquests dos músics, i ell, bueno, s'ha inspirat. Ja ho contarà ell, això sí.
0: Clar que
2: sí,
0: el tinguem a ser convidat, ja vos diré quan ve, però està convidat per a que vinga.
2: Ell vos ho contarà millor que
0: jo. Sí. I la plantilla d'esta nova edició, és a dir, quina plantilla de banda pot anar, perquè heu fet una biennal, diguem, per a celebrar el 50 aniversari. La primera edició del 50 aniversari crec que anaven fins una plantilla de 80 o 90, no recorde ara, i després ja era una plantilla més gran. Este any, quina?
2: Hem adaptat un poquet, perquè sí que en el panorama bandístic un límit de 90 músics veiem que era una limitació un poquet curta, perquè sí que tenim una gran majoria de bandes en el nostre entorn, o inclús a nivell nacional i a nivell internacional, que, clar, aquest nivell de 90 músics es quedava un poquet curt, i hi havia moltes bandes que, clar, tenien que deixar ser molts músics

0: en casa per a poder vindre i participar en aquesta secció. I en vam ampliar, o sigui, el nombre d'intèrprets està en la secció actual, que és la secció filarmònica, que hem nomenat sí. entre 70 i 110 intèrprets.
1: Molt bé. Bueno, ja ho tingueu ahí, ja està tot encarrilat, no? Mm-hmm. Per a que... Este any quin dia és? En desembre?
0: El 6 de desembre.
1: El 6 de desembre, de la Constitució.
0: El 5 de desembre.
1: Doncs ja sabeu que tingueu una data, el 5 de desembre, al TEA, per anar a veure el Certamen Internacional de Música Vila del TEA. Però ara... Ara m'ha parlat del que tinguem que parlar, que és de la societat musical. Justa. I abans de començar a parlar... en Francis, de la societat musical, escoltem este pas doble. Preciós. Preciós.

0: Un pas doble d'un bon amic, d'una gran persona, d'una de les més bones persones que jo conec, que vaig a dir que tot el seu nom el desconeixia, perquè com el coneguem per Jimmy, i aleshores sabia que li diuen Jaime Francisco. Aleshores, el Francisco és el que no coneixia jo. Bé, és un pas doble que crec que el va compondre fa 3 anys, pot ser, que va guanyar el certamen.
1: El certamen de València.
0: I va dedicar este pas doble filarmònic al Teanense.
2: Sí.
0: Teniu una gran flautista, però teniu a Jimmy, eh?
1: Sí, bueno, Jimmy ha sigut una persona que ha dedicat durant molt de temps. S'ha dedicat en cos i ànima a l'entitat, a fundar la coral, ha sigut compositor de nombroses partitures, ha sigut director en la passada dècada, no recordo ara exactament els anys, i la veritat és que, bueno, que ha sigut una persona de la casa i que té l'admiració i l'apreci de tota l'entitat, com sempre. Fa en el 2024, si no recordo mal, o 2023.
0: 23,
1: José,
0: 23.
1: Va corregir-me molt bé.
0: 23.
1: Els anys passen massa pressa. Anàvem a participar en el certamen de València i, bueno, a l'entitat se li va ocorrir per encetar aquesta participació que Jimmy farà una peça per a encetar el certamen.
0: I vos la va dedicar.
2: Sí.
0: Però, bueno, jo m'he enterat que enguany, José, arribes i ves el Sant perquè te'n vas a Kerkrade. Aneu a Kerkrade.
2: Sí, ara, este juliol, participem com a banda convidada en l'acte inaugural del certamen de Kerkrade.
0: I quin dia és això? Quan s'inaugura?
2: 9 de juliol. I bé, nosaltres fem un passacarrer i al dia següent un concert allà en el que és la plaça de Kerkrade. Sí. I, bueno, pues, ja aixina per a començar...
0: Jo crec que sí, perquè què fa que has arribat? Què fa que has arribat?
2: Doncs pues des de gener. És a dir, en gener
0: i... 6 mesos, pràcticament. Exacte. 6 mesos, curs. I ja aneu a Kerkrade. És la primera vegada que la banda va a Kerkrade o ha participat en el certamen alguna vegada?
3: No, ha participat tres voltes més al certamen.
0: Sí,
3: esta
0: sí.
3: Volta no participem, estem convidats.
0: Esta volta és més tranquil, no?
3: És més tranquil, però bueno, no aixina tampoc.
0: Sí, és més tranquil·let. I què estàs preparant, José?
2: Pues fem tot un repertori de compositors valencians, espanyols, en música un poc, pues un poc de caràcter sinfònic en la primera part i més bé de caràcter un poc andalús en la segona part, i anem a tocar una obertura de Jimmy que va dedicar a l'aniversari de l'Institut d'Altea, que es diu Bellaguarda, que és molt dinàmica i molt dinàmica, bàsicament, per a començar. Després Leonardo...
0: Este pas doble també és dinàmic i festiu.
2: Molt festiu.
0: I a mi, si tinc un color, és la llum el que dona este pas doble. Representa, per això, la llum que teniu allí, una llum fantàstica.
2: I després toquem una obra de Saúl Gómez que es diu Leonardo.

0: Leonardo Dreams.
1: Sí.
0: I la segona part toquem Hispània, de Òscar Navarro, Palindromia flamenca, de Ruda, d'Antonio Ruda, i de Cai.
1: De Cai, clar.
0: De...
1: Carai, quin programa, no?
0: Sí, i per a acabar, un poc fent un guinyo a l'última participació que la banda va tindre en Kerkrade, fem el paso doble de presentació que van tocar en aquest moment en el certamen. Se m'ha anat el títol. Agüero.
1: Ah, Agüero. Agüero. Agüero, Agüero. I pel passacarrer, que és de què vas a... Quin paso doble?
0: Bueno, pel passacarrer, lo que anem a fer és un poc una representació cultural de lo que és el poble i de les festes del poble. Aleshores, la idea és un poc representant lo que són les festes d'Altea, on haurà una xicoteta representació de moros i cristians en davant de la banda, i farem pues, Tabal i Saragüey, si algun passo doble més, un poc més...
1: De Martín Casia Mario Roig, imagina't.
0: Festiu, però és un poc eixa
1: sí,
0: idea.
1: Sí, molt bé. Doncs seguim escoltant a la Filarmònica Alteanense este pas doble també de Jimmy, que s'anomena Socarrats i Tramussers, que ara m'hi contarem d'este pas doble.

0: A mi m'agrada molt Pestramussos. I els cacaus també. Però és d'Altea no sou socarrats. No sé, sou socarrats, no?
1: Són
0: els de... Ni Tramussos tampoc. Bueno, i no us... Són els de Cocentaina i són els de Xàtiva, són socarrats. I els Tramussers?
1: De la Nucía.
0: I aleshores, per què este pas doble de Jimmy Socarrats i Tramussers?
1: Ho tinc entès que va ser per un intercanvi que van fer les dues bandes. I Jimmy pues, va composar...
0: És a dir, les bandes eren la de, una de Cocentaina...
1: De Cocentaina i la Nucía.
0: I la Nucía. És que jo aprenc molt així en este programa, perquè no sabia que és de la Nucía es diuen Tramussers. Ara ja sé una coseta més. La veritat que sí. Bé, Francis, tenim que començar a dir quan naix la Societat Filarmònica Altianense.
1: Fa un grapat d'anys.
0: Fa un grapat.
1: L'any 1889 ja fa 137 anys que té la societat.
0: I jo he buscat que naix perquè feia falta per a les festes, no? Un caràcter festiu. És de les poques bandes que igual ja no està tan lligat a l'Església, perquè moltes estan lligades a l'Església. I aleshores és així. Mm-hmm. I durant tot este camí que porteu ja de 137 anys, quins músics cal nombrar, quins directors cal nombrar que han deixat petjada? Està clar que tots no podeu nombrar-los, però és que més vos se venen al cap, pum, la primera que vos ve al cap.
2: A veure, jo crec que com totes les societats musicals pues, han passat per bones etapes, etapes menys bones, etapes roïnes, que pues, l'entitat va estar en certs moments desapareguda després de la guerra dels anys 30. I bueno, jo si tinguera que nombrar a alguna persona així representativa, fa poquet, la veritat és que vam tindre un homenatge a una persona que ha complit, crec que enguany, 101 anys.
0: Oh.
2: I va ser un refundador de la Societat Filarmònica Altianense, junt al mestre Pérez de Besa, que també bueno, va ser una persona que va treballar intensament. Son pare ja va ser un dels organitzadors de la Societat Filarmònica Altianense. I don Antonio Guardiola, per a mi, crec que segueix sent pa moltes generacions pues, un exemple, no? Un exemple de treball que en cent anys encara va pujar a dirigir l'Ateneu Musical l'any passat.
0: Va ser el certamen, jo el vaig veure.
2: Sí, bueno, en el certamen es va estrenar un pasodoble que se li ha dedicat des de part de l'entitat.
0: Ell estava.
2: Però mesos abans, encara, en la primavera de l'any passat, encara va pujar a dirigir. Mm-hmm. Jo vaig parlar amb ell, la filla, i li vaig dir, tu creus que s'atreviria a pujar a dirigir? Bueno, li va preguntar i va dir que sí, claro, la veritat és que en un principi va impressionar, però sí. L'home va pujar i va dirigir en 100 anys, va pujar i va dirigir Ateneu Musical, que era el seu pasodoble preferit. Després, pues bueno, el mestre Oriola en els anys 80-90 uh-huh. també va ser un gran impulsor, o sea, va portar un poquet, jo crec que en aquest moment va portar la banda o la Societat Filarmònica al segle XXI, no? Quasi, perquè va modernitzar moltíssim el funcionament de l'entitat i la forma d'entendre, bueno, es van participar en molts certàmens, etc. I bueno, d'ahir jo crec que és la història recent. I després altres directors que han passat, pues bueno, José Antonio Espinosa, Dani, que va ser Dani Ferrero, es va fer l'última participació en Kerkrade, que estàvem parlant, en el 2005. I després, bueno, Jimmy va estar en la dècada passada i bueno, Rafa Garrigós ha estat en un parell d'etapes dirigint la banda Altea i, bueno, i ara nova etapa amb José.
0: Que, vamos, que José té darrere un currículum que on va dissapetjada i guanyen. Perquè és així, José. No alces els muscles que és així. Quan vas anar la primera vegada, perquè bueno, tu eres de la zona, tu eres d'allí, sí. De la comarca, i tu coneixies la banda d'Altea.
3: Sí, clar, clar.
0: Però la primera impressió quan vas anar allí i vas... El primer assaig. Quina va ser la primera impressió en el primer assaig?
3: Pues, si ho tinguera que resumir en una paraula, diria que il·lusió. Jo que vaig sentir és que un poc que me van rebre superbé i la resposta de en general dels músics era com que tenien ganes de fer coses, de intentar buscar nous camins, no?
0: Sí,
3: és
0: sí,
3: un
0: sí,
3: poc
0: sí,
3: la... Jo el que trobo, inclús avui, és molta il·lusió. Està clar que tenim el projecte de Kerkrade, però que nota que la gent està molt implicada en assajar, en treballar molt a fons el que estem tocant, i al final això, si no hi ha il·lusió, no apareix.
0: Clar que sí, clar que sí.
3: I això manera de...
0: Heu creix molt bé i ho fas molt, molt bé, tot això. A veure, ara passarem a l'escola, però jo abans aneu a escoltar un pas doble que a mi m'ha transportat quan jo tenia 14 o 15 anys, i no tindria més anys. 14 o 15, que les festes es feien no a setembre, es feien a maig,
1: sí,
0: a finals de maig. Imagineu-se quants anys fa, eh? I és este pas doble que aneu a escoltar.

0: Vaig a contar-vos una historieta. Jo tindria... És que tenia això. Se'n recordeu quan vaig dir la cançó de María Jesús y su acordeón, pajaritos por aquí, pajaritos por allá?
1: També fa un grapa d'anys.
0: Fa un grapa d'anys, no?
1: En 80 i algo.
0: Pues imagina, jo ja dic que tindria uns 13, 14 anys, una cosa així. I era quan vaig ir i anaven a tocar als cristians d'Altaia, que és esta marxa, jo dic pas doble, marxa cristiana. Esta marxa cristiana dels cristians d'Altaia. Imagina, José Vicente, eh? Què pareix? I allí mos van ensenyar a tocar el Pajaritos. Pues no sé si tindria 13 anys, no sé. El Pajaritos, Carrasco, Gini, sí, sí. Tu també m'has dit que...
1: Sí, però jo
0: posterior,
1: tard,
0: més, més tard.
1: Sí, jo soc de la fila, però no fa tant d'anys.
0: Sí, sí, sí, n'hi havia molts músics, jo recordo que n'hi havia molts músics, sí, i anàvem passant molts els instruments, i ara toque jo, pues vale, va. I estaven allí, en el passeig, on estan els arcs,
1: sí, sí.
0: Teníeu allí la
1: seu de la fila estava antes en l'avinguda, la Jaume Primera, ara sí. Està en la paral·lela darrere.
0: Doncs, fete, este recordat, és que... Quan vaig veure Cristina d'Altaia, dic, mare meva, quants anys? Quants anys? Bueno, teniu una gran escola.
1: Sí, sí.
0: Teniu una gran escola. Quin és el projecte educatiu? Perquè, per exemple, començant pel principi, a partir de quina edat poden matricular-se?
1: Pues quan naixen. Tenim una secció que es diu Músic Bebès,
0: sí.
1: Que és de 0 a 2 anys. Després d'ahir ja passen a partir de 3 anys al Jardí Musical. I després ja, pues, solfeig i classes d'instruments, sí. O sigui, ja tot.
0: I aleshores...
1: Ara en totes edats.
0: Quant d'alumnes feu? Quant d'alumnes teniu, més o menys?
1: Estem sobre 350, 360 alumnes en un any.
0: Que ja són, perquè ja també hi ha un conservatori.
1: També hi ha un conservatori.

0: I aleshores ja, ja és molta gent. I sabeu, saps més o menys el professorat que teniu?
1: Ara mateixa, no, de cap no ho sé, però almenys per uns 15 professors, sí. segur
0: sí, sí,
1: o
0: sí,
1: més.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: I també ara... tenim ara en ment fer una ampliació de l'escola, perquè evita que se mos queda menuda i estem en projecte, de poder fer una planta més damunt de l'escola de música per a poder fer prou més aules i poder dar cabuda.
0: Perquè si no recorde mal, també doneu. És escola de música, però també teniu dansa.
1: Dansa, correcte.
0: Teniu dansa.
1: I... de veritat que té molt bona acceptació de dansa.
0: Sí, sí, sí.
1: La setmana
0: sí.
1: que ve és la gala i la veritat que omplim el palau en la gala de dansa. En el TEA la dansa sí que té tiró.
0: A banda de tot lo artístic que és el TEA, de pintura, que teniu allí la Universitat de Belles Arts i tot això, la dansa...
1: La dansa, sí, sí. La veritat que nosaltres estem contents, que en l'escola tenim molt d'alumne.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Aleshores, també teniu, per exemple... moltes agrupacions. Nosaltres estem sempre escoltant a la banda, però, per exemple, també teniu una banda juvenil.
1: Correcte.
0: No sé si teniu d'iniciació, n'hi ha banda que té banda d'iniciació, no
1: també,
0: ho sé.
1: També tenim una banda, nosaltres tenim la banda Osmoaltea, que és un poquet la banda doncs, de alumnes de l'escola,
0: sí.
1: I després, des de l'any passat, que van crear la banda jove, una banda sí. jove, la banda jove hasta 25 anys, se va ampliar directores Toni Barber, i la veritat que ha tingut una acceptació enorme. Este divendres, per exemple, pues, farem l'Innova Cant, el projecte Innova Cant.
0: Ah.
1: I ho farà la banda jove. O sigui, ho farà la banda jove, el projecte, i la veritat que estan...
0: En escoles d'allí.
1: En escoles d'allí
0: d'Altea,
1: sí.
0: D'Altea.
1: Sí.
0: I esta banda jove, quan poden accedir a ella? És a dir, tu has dit el final, 25 anys. Aleshores, qui, quan, en quin moment, en tercer, en quart de l'elemental, en segon de l'elemental...
1: En quart de l'elemental ja pot formar part de la banda jove i ja està 25 anys. Això és lo que, un poquet els criteris que van establir.
0: Molt bé. I a banda teniu més agrupacions, com per exemple...
1: L'orquestra de Pols i Pua.
0: Sí, l'orquestra de Pols i Pua.
1: Que el director és Raül Maiques i que ara esta setmana venen a Meliana. A Meliana a fer un intercanvi, l'orquesta
0: sí,
1: de Meliana,
0: sí.
1: I també pues, el cor.
0: El cor que dirigis ara? Perquè jo sé que Jimmy l'ha dirigit,
1: sí,
0: però no sé ara
1: Jimmy
0: qui
1: ha estat
0: dirigis.
1: Prou baix de director, ara dirigi Guillem Ronda.
0: Molt bé.
1: Guillem Ronda, que també forma part de la banda, és percussionista, i dirigi el cor que també van a... Esta setmana també, un concert en Onir, bueno, ara juny és una activitat enorme, que veurem com donen caiguda
0: a
1: totes les agrupacions.
0: A la Comunitat Valenciana sempre és una activitat enorme que la gent, si sapiguera tot el que es fa, és increïble de tot el que es fa. I també teniu una orquestra de cambra.
1: Ara mateix l'orquestra de cambra està un poc més en stand-by. Sí que l'han tinguda.
0: Sí, però teniu ahí instruments de corda i tot
1: sí,
0: això.
1: Sí, tenim instruments de corda, però ara mateix...
0: Són moments que pugen i baixen.
1: Sí, correcte.
0: Són moments que pugen i baixen. Doncs seguim escoltant a la Societat Filarmònica Alteanense en una obra que jo crec que és la que, igual m'equivoqué, vau interpretar en certamen del mestre Martínez Gallego.

0: De la mar. Va ser obra de del mestre Martínez Gallego, va ser obra obligada, no recorden quin certamen ja. Això no recorde, però vosaltres la vau agafar per anar al certamen en el 2023. Era esta la lliure que vau agafar?
1: Sí.
0: Molt bé. A veure...

teniu cor, teniu orquestra, teniu orquestra de pols. Com s'organitza tot este muntatge que m'acaba?

0: com organiseu això? Qui, suposa que comptaràs en un equip, des de l'equip directiu, des de tota... Comptaràs en un agent que...
1: Sí, correcte, la junta directiva...
0: Sí.
1: També tenim dos treballadors que treballen a la societat. I no és fàcil, perquè al final les instal·lacions són les que són, tenim un saló d'assajos i, bueno, ja ens barallem per el saló d'assajos. No, bueno, és broma, no? Però que...
0: Però si tingueu que organitzar el saló d'assajos.
1: Sí, sí,
0: igual que el Palau, per exemple, el tindreu que organitzar més o menys, perquè...
1: Clar, el Palau té molta activitat també i... Però, bueno, la veritat que jo crec que molt bé. La veritat que ens organitzem molt bé entre tots i estic content, va tot acabant molt bé.
0: Sí, perquè, per exemple, si parlem de la banda gran, ¿vale? Que a mi m'agrada això, la banda gran. Ara se diu sinfònica i tot això, però sempre s'ha dit la banda gran. Per exemple, José, quina és la programació anual? A tu es van fer una reunió i van dir la programació normal. Normal, enguany aneu a Kerkrade, que és, diguem, algo que és puntual d'enguany, però quina és la programació d'activitats o de concerts que feu?
2: Hi ha 5 concerts fixes a l'any, que són primavera, estiu, després concert de festes, Santa Cecília, certamen i Nadal. Mm. Diguem que la primera part de l'any és un poc més relaxada, perquè no hi ha massa activitat de concerts, i un poc s'aglutinen tots més bé en la última part de l'any, que és un poc Santa Cecília.
0: Sí, perquè tu estàs diguem certamen i Nadal.
2: Clar, estem
0: certamen
2: parlant
0: i Nadal.
2: 15 dies de diferència. I Santa Cecília és...
0: Correcte.
1: Dos setmanes abans.
2: I festes són en setembre, és a dir, que l'última part de l'any quasi que ahir s'aglutien un poc quatre concerts que bueno, pues que al final és algo que la banda està acostumada a fer. Encara no me'ls he passat per les mans, no sé un poc el que és preparar-los, però bueno, m'imagine un poc el que és
0: perquè ara, per exemple, estaràs preparant ja per anar a Kerkrade.
2: Sí, sí, clar. Estem preparant
0: I abans de festes, que són a setembre, hi haurà algun concert també abans de festes?
2: Just el 10 de setembre, si no equivoque,
0: sí.
2: És el concert de festes.
1: Música festera.
2: Que és festival de música festera.
0: Uh-huh.
2: I ahí el que fem és interpretem mitja part de concert de música festera. Però bueno, també és un poc un temps curt de preparació, perquè tenim agost, que és un mes quasi inhàbil per a quasi totes les bandes.
0: Sí.
2: I res, disposem de les últimes setmanes de juliol i la primera de setembre. Aleshores, en poquetes setmanes has de muntar mitja part del concert.
0: Correcte. Mira, a mi m'agradaria que ara escolteu esta peça, perquè jo també he descobert una altra cosa que no sabia que existia en Altea, que és això.

Això no podia ser d'altre compositor que Bernardo Adam Ferrero. Una meravella d'obra, anomenada Castell de l'Olla. Està a la platja de l'Olleta, però jo, quan vaig veure esta peça, el meu cap pensava on està el castell, perquè jo estava ahí, en l'església, que la vegem allí a l'Oal, i pensava, el castell. I resulta que el castell és un castell pirotècnic. Eixe castell pirotècnic que Bernardo Adam Ferrero va compondre esta peça, este poema sinfònic de 5 moviments que els nostres oients els poden escoltar en el concert. Quan s'acaba el programa, tornen a picar ahir el dia d'avui, el 13

0: juny i començaran en el concert. S'escolta completa. Esta meravella d'obra es va composar pel castell pirotècnic. Quan sí, es fa aquest castell?
1: Es fa sempre el segon dissabte d'agost. Directe que és una pena passar.
0: Tindré que anar, eh?
1: Tens que vindre, Imma.
0: Perquè això ho desconeixia, això.
1: Mira, la veritat que el que és la banda tocant a l'unísono en el castell, que ara no està fent-se així, ara en estos anys, perquè això va ser uns anys.
0: Sí.
1: I la veritat que és molt bonic. Més de 50.000 persones mirant-ho, tota la platja plena de punta a punta, i la veritat que, de fet, a punt, l'any passat va retransmitir en directe tota la vesprat el castell de l'Olla. Tot un programa especial va fer a punt.
0: I quan va compondre l'any 2000... Esta peça, la vau tocar en alguna en algun castell?
2: Sí, o sea, la peça la va encarregar la cofradia del castell, sí. L'organització del castell corre a càrrec d'una cofradia que n'hi ha a Altea, que hi ha diverses persones, integrants, empresaris, etc, el propi ajuntament i institucions públiques que recolzen perquè és la veritat és que és un projecte que implica moltíssimes coses, seguretat, pirotècnia, etc. I la cofradia va tindre la idea de dir, bueno, anem a intentar fer algo més cultural dins de lo que és el propi castell de focs artificials. I se li va encomanar a Bernardo la confecció d'eixa obra, i la idea era que sincronitzar la música en el propi castell. De fet, els cinc moviments representen els espais. Per exemple, hi ha un moviment que es diu l'Illeta perquè n'hi havia part del castell que es tirava des de l'Illeta. Entonces, claro, ell va crear la sinfonia en aquest sentit, pensant exclusivament en aquesta coordinació entre música i castell.
0: És que és molt complicat això de la sincronització,
2: sí.
0: però es va aconseguir. Mira, has dit, per exemple, el tercer moviment, que és la Illeta, que és este.

0: Esta és l'Illeta. I n'hi ha cantants i tot. Cantava un baríton, canta un baríton i una soprano.
1: Una soprano. Sí, la instrumentació era la banda, més perquè n'hi havia uns poemes d'un...
0: Sí, sí. Ha,
1: no un, recordo ara del nom, és que ja fa molts
0: anys. D'un poeta. Mira, sentim. D'un poeta, sí. Que bonic. És bonic, però...
1: Però molt complex.
0: Dime la veritat.
1: Molt complex.
0: Sí, molt complex de sincronitzar. I sobretot, els músics, quan hi ha pólvora per al mig, no sé si esteu molt apartats o és molt est.
1: Home, és un projecte... La veritat és que és un projecte molt bonico i molt, molt interessant, però té una dificultat tècnica molt important. De fet, s'han fet diverses vegades la representació de la Sinfonia del Castell de l'Olla, però és una qüestió molt costosa i molt complicada també per a que tot el món pugui apreciar la música. Clar, la banda,
0: clar,
1: ja que sonoritzes la banda per a posar altaveus per tota la platja. Clar, és que estem parlant de, a lo millor, 3-4 quilòmetres de costa, no?
0: Sí.
1: Que implica un poquet tot el públic que assisteix a veure, el que ha comentat fa un moment el president Francesc, que claro, sí, perquè escolten 50.000 persones a una banda, és costós. Però bueno, va haver uns anys que es va portar a terme el projecte i bueno, ahí està.
0: Bueno, però a veure si seguiu.
1: El CD.
0: Francis, te vaig a fer una pregunta un poquet... No sé. Actualment
2: pregunta, si
0: en la societat musical, és molt difícil atraure a gent jove per a formar part de la banda, és a dir, atraure i que siguisquen vinculats. És a dir, perquè n'hi ha molts que sí, estudien música, la gran part de la gent valenciana estudia, atraure no, però eixa continuïtat, per exemple, de continuació en la societat musical, que patim totes les societats musicals perquè arriba una edat que se ho deixen.
2: Correcte.
0: Això...
2: Sí. A Traula no és difícil, perquè en Altea, el que és l'escola de música, pues, la veritat que la gent li agrada molt que els seus fills estudien música i bé, ja veus, tenim més de 350 alumnes. I entrar en la banda també. Entrar en la banda, qualsevol persona d'Altea, qui no li agrada que un fill entre en la banda de música, que en Santa Cecília se li arreplegui en sa casa, que entre... És molt bonic, és un acte molt bonic. Després, evita que pues, ja passen uns anys que tot correcte, però després pues, se'n van a estudiar. En Altea està la Facultat Belles Arts, però no la universitat, estan a en València,
0: sí,
2: la gent ve a fugir.
0: Sí, sí.
2: Què passa? És complicat. També una per l'edat, que és una edat ja també més complicada, i l'altra que la gent se'n va estudiar fora. Llavors és un poquet complicat mantindre... Sí que t'agrada moltíssim la música per poder compaginar les dues coses. Sí que és veritat que després, als anys, et dones compte que la gent torna.
0: Sí. Mos fem majorets i tornem a casa, és com Virgint.
2: I la gent torna a la banda. Hi ha molta gent, si no hi ha adulta, que està tornant a la banda.
0: Doncs estem escoltant els Morros Vells, de Jimmy. Estem escoltant? Escoltem un poquetet.

0: Els Moros Vells, estem escoltant. Els Moros Vells és de Jimmy.
1: Els Moros Vells és de Jimmy. Per a mi...
0: Pues meua, ara m'acaba... És que, escoltant-la, ostres, és de Jimmy?
1: Els Moros Vells és de Jimmy. Pues, per a mi, una de les millors marxes que...
0: Sí, no, ja ho crec que sí. Ja ho crec que sí. Estàvem parlant de lo complicat que és que continuen els músics, perquè, José, actualment, quina és la plantilla habitual? Està clar que n'hi haurà concerts que en tens més i concerts que en tindràs menys, no? Però quina és la plantilla habitual que te van assajar? Ara, quan se n'aneu a Kerkrade, quan músics se'n van?
2: Pues, la veritat és que jo estic molt content de la plantilla que estic tenint en els assajos. Hi ha assajos que no baixen de 80 músics assajant i estem parlant al millor d'un dimarts i un divendres al millor ens ajuntem 90, 90 i pico, és a dir, que la plantilla és molt nombrosa. N'hi ha en totes les cordes, hi ha gent, vull dir, no n'hi ha cap corda de la banda que pugui estar un poc més coixa, és a dir, tota la plantilla està molt ben equilibrada. I ara mateixa, pues, per a Kerkrade, serem al voltant d'uns 90, 90 i algo.
0: I com se gestiona això? 90 persones? Se n'anem en autobús? O en avió?
1: Anem, pues, més clar, anem un autobús.
0: Cada un com pot.
1: No, sí, anem un autobús i uns 45 en avió. O sigui, com si fos dos autobús, pues, un en avió i altres en autobús.
0: Gestionar això és complicat.
1: És complicat, però bueno, ja ho tenim mig arreglat.
0: Ja està mig arreglat. I allí es quedeu en una escola o en algun lloc?
1: No, es quedem en un càmping, en uns bungalows, sí. Que és molt guapet.
0: Sí.
1: I jo crec que també disfrutarem.
0: Ja ho crec que sí. Aleshores, abans d'acabar, perquè ja queda molt poquetet, mirant cap al futur, quins són els objectius que s'ha marcat la junta directiva amb el director? Tingueu objectius creats? Teniu en ment, ara aneu a Kerkrade, i suposo que el més important és anar a Kerkrade. Teniu en ment anar a algun certamen? Teniu en ment...
1: Sí, en guany la programació ja està tota feta, i guany, ja, com ha dit el mestre, pues, la veritat que la segona part de l'any és molt complicat, però per l'any que ve, sí, per l'any que ve tenim pensat anar a un certamen. Tenim que anar, a més, a un certamen, és precís. Ja fa anys que no anem, des del 2023 que no anem a cap de certamen.
2: Està clavant-me pressió el president, eh?
0: Ah, tu no estàs en pressió. Però sí. Que, per què? Per què des antigues? Quanto más? Per què?
3: Els músics sabem lo que costa anar a un certamen, per això.
0: Sí.
1: Però jo crec que és part un poquet, anar a un certamen, el competir. Jo crec que a la banda pot eixir mal, però...
0: Sempre eix bé.
1: Sempre
0: eix
1: bé.
0: El que passa que el disgust el tens. Però quan passa el temps, quan passen els dies, saps que sempre espera bé.
1: Jo penso que sí.
0: Però n'hi ha que acceptar això, no? I ja...

0: que no has guanyat el primer premi, no? Però
1: ha de ser preparació, esos mesos,
0: jo trobo
1: positiu, sí.
0: José, és positiu sempre.
2: Sempre és positiu i sobretot crec que una de les tasques del director també és preparar a la banda, no? El cas de no guanyar, és a dir, però al final també si un poc des de l'experiència d'anar a certàmens és que si la banda sent que ha tocat a gust, que ha fet un bon treball i que ha anat preparada, al final eixa decepció que puga haver de no guanyar un primer premi no es concebeix com a tal.
0: Clar que sí. Sempre creix la banda. Exacte. El que passa que es creix també d'assajos. I això està ahí. I això sempre està ahí. Bé, ràpidament, què significa per a vosaltres la Societat Filarmònica Alteanense? Juan Tomás, comença per tu.
3: Bé, home, jo ja fa alguns anys que estic... per a mi és una segona família, la veritat, perquè he sigut músic durant molts anys, he tingut el plaer de ser president i l'honor de ser president de l'entitat i gaudir de fer molts projectes i ara seguir col·laborant en la junta directiva com a coordinador del certamen i implicar-me en els projectes. Per a mi és una segona família i em sent com a casa allí dins.
0: Clar que sí. Francis?
1: Bueno, lo meu és diferent, jo no soc músic, jo... Vaig entrar directiva per als meus fills, que sí que...
0: Que són músics.
1: Sí, són músics. I vaig entrar directiva, va estar 6 anys de vicepresident, i la veritat, pues, que, bueno, pues...
0: Però ahí estàs.
1: Ara estic de president, i la veritat que molt content, i il·lusionat, a veure per aquells que actuen.
0: Sí, i damunt sou incansables. I, José?
2: Pues per a mi és una nova etapa i amb moltíssima il·lusió. Moltíssima il·lusió de poder fer altres coses, de poder aportar algo a una institució com és la Filarmònica. I, bueno, res.
0: Doncs molts èxits, que vagi molt bé, Kerkrade. Segur que parlem abans del certamen d'Altea. Gràcies per vindre des d'Altea. I acabem escoltant l'últim moviment del Castell de l'Olla. Moltíssimes gràcies als tres.
4: Estàs escoltant Fem Banda amb Imma Mateu.

I abans d'anar a les notícies de les 9, vaig a dir concerts que fan Toixon de Wii dissabte, així, a la Comunitat Valenciana. Avui, per exemple, des del quart cicle de concerts de música de cambra a l'Alqueria Julià Casa de la Música, li toca el torn a la Societat Musical SIAC de la Vall d'Uxó, a les 12 del matí, en res. Avui també, tercer concert de la Banda Comarcal de la Ribera, avui a les 7 de la vesprada, al Cruze Julià Ribera de Carcaixent. I seguim. Avui, per exemple, el cor de cambra Studium Vocale, avui a les 7:30 de la vesprada, la parròquia Mare de Déu d'Albuixec farà un concert dins de la campanya València és música. Avui també, des de la 31a campanya de música als pobles, avui la Societat Unió Musical d'Alcoi farà un concert a les 8:30 de la vesprada a la plaça de la Universitat. I seguim. Concert, 4-6 anys de vent per a la banda del Centre Instructiu Musical de Benimaclet, avui a les 7 de la vesprada, al claustre del Centre Cultural La Nau, que està en el carrer Universitat número 2. I seguim sense parar. Un altre concert des de la campanya d'intercanvis musicals, avui dissabte, concert de la Societat Unió Artístico-Musical de Sollana i l'agrupació IBN Habdabha de la Societat Musical d'Alzira, avui a les 7, a l'emblemàtic Gran Teatre d'Alzira, i demà el mateix concert es farà a Sollana. I seguim amb més concerts. Festival de Bandes Sènior, avui a les 11:30 a la sala Vicente Ruiz, Montraval de Sedaví, participen la Bandeta de la Unió Musical d'Alcoi, el grup instrumental Aulat de Sollana i Picassent, i la Sènior Band de Sedaví. I continuem. Avui a les 10:30 al Templet de la Música a la plaça Europa d'Aldaia, concert excel·lent de la Unió Musical d'Aldaia. I acabe en l'últim concert dins de la campanya de la 23 campanya d'intercanvis musicals, avui a la Casa de la Cultura de Guadasequies, concert a càrrec de la colla de dolçaines i percussió La Morralla de l'Olleria i l'agrupació musical de Guadasequies. I escoltant la banda de la Societat Filarmònica Altianense interpretant l'últim moviment del poema simfònic Castell de l'Olla, donaré pas al butlletí informatiu de les 9 del matí. No se'n vagin, que tornem en un 3 i no res.

0: Som a punt.
1: Són les 9.
2: A punt. Notícies.
1: Estabilitzat l'incendi forestal declarat ahir a Serra, en plena Calderona, en un paratge d'especial valor mediambiental. Els equips d'extinció han treballat durant tota la nit per a refredar la zona afectada i evitar possibles revifalles. Més coses, el pla de xoc per a lluitar contra la sobrepoblació de porcs senglars ha eliminat 3.000 d'estos animals salvatges. 2.000 han sigut abatuts per caçadors i la resta capturats en gàbies. Vicent Martínez Mus és el conseller de Medi Ambient.
3: Es una tarea fundamental para proteger el peligro de la peste porcina que todavía sigue vigente y también por lo que significa de seguridad del tráfico, generan muchos accidentes de tráfico, hacen mucho daño en las explotaciones y sobre todo afectan y gravemente a la biodiversidad, alteran el equilibrio normal entre las especies, por tanto hay que luchar mucho contra ella.
1: I el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, imputa els delictes de frau fiscal i de contraban a l'expresident Rodríguez Zapatero per les joies

0: trobades a l'interior d'una caixa forta que han sigut valorades en 1.300.000 euros, una quantitat molt superior a la que havia fet el portaveu de Zapatero, Luis Arroyo.
1: Son joyas que algún experto ha valorado, cuidado, esto es importante y él quiere que se sepa, entre 30.000 y 50.000 euros. Aquí ya, hablando de las joyas de la abuela, pues ya aparece uno, que no, esto vale 1 milió d'euros, esto son las joyas de Sisi Emperatriz.
0: Arroyo ha demanat disculpes en xarxes socials per, segons ha dit, haver induït a error. I el 90% dels càncers de pell es deuen a l'exposició a la radiació ultravioleta, sobretot procedent del sol. Avui, dia del càncer de pell, recordem el mal que fan els bulos, com el del callo solar, que defenen, sense cap base científica, els que asseguren que així la pell s'acostuma al sol a poc. Miquel Armengot és dermatòleg a l'Hospital Clínic de Castelló.
2: La pell està bronzejant-se, està fent-se una miqueta més grossa, perquè ha rebut un dany a l'ADN. Està intentant defendre's, però aquesta defensa no és eficaç. S'estima que és com un factor de protecció de 2-3. O sigui, realment l'exposar-se i fer aquest callo solar que diuen en xarxes socials no te protegeix pràcticament, en canvi està sumant dany al que després afegiràs. Entonces, este tipus de difusió està fent que, sobretot entre gent jove, que ja té una alta tendència a cremar-se al sol per no prendre les mesures adequades, doncs és de preveure que aquest estiu pues, se cremen més que a 3 anys. Per culpa d'estos bulos virals.
0: La Comunitat Valenciana ocupa la tercera posició en casos diagnosticats al territori espanyol. En la informació internacional sobre el possible acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, el Pakistan, que és el país que ha fet d'intermediari en este procés, confirma que els dos països han arribat a un text consensuat per a la pau. El ministre d'Exteriors iranià assegura que el pacte inclou la reobertura de l'estret d'Hormuz, la sobirania del qual diu pertany a l'Iran i a Oman, i que el preacord inclourà el fi de la guerra en tots els fronts, inclòs el Líban. I en els esports, a nit, segon partit de les semifinals del play-off pel títol de la Lliga CB al Roig Arena. València Bàsquet va granar de la pista a la Sisa Joventut, guanyant per 90-76. D'esta forma, València Bàsquet lidera la sèrie per 2-0 i ja només li resta una per accedir a la final. Ara el duel viatja a Terres Catalanes. El tercer partit es disputarà a l'Olímpic de Badalona demà, a partir de les 8 de la nit, i és en el que ja pensa Pedro Martínez.
3: Bueno, hay que estar tranquilo, recuperarse físicamente de hoy y ajustar alguna cosa, porque, bueno, pues yo, sobre todo de defensa, en ataque conseguimos tiros contra su defensa más o menos librados y yo creo que es más ajustar cosas atrás que adelante.
0: I d'altra banda, pel que fa al Mundial de Futbol, dos partits més, al grup B, Canadà i Bòsnia-Herzegovina van empatar a 1. Un gol de Kyle Larin, exjugador del Mallorca, i ara al Southampton anglès va empatar un duel en què s'havia avançat el país balcànic amb un gol de Jovo Lukic. És el primer punt del Canadà en una Copa del Món. Els dos jugadors del Villarreal, en l'equip nord-americà, Tallon Buchanan i Tanyi Oluwaseyi, van ser titulars i van ser substituïts en la segona part. I al grup D, els Estats Units han guanyat el Paraguai per 4-1. En l'horatge, calor i sol, ja saben, precaució amb la radiació ultravioleta. Ens en fa la previsió Joan Carles Fortea. Bon dia.
4: Hola, bon dia. Iniciem la jornada i ho fem amb un horatge estable, en general dominat pel sol. Hi ha algunes boires de manera puntual, alguns núvols mitjancials, però en general serà una jornada dominada pel sol. La situació marítima tranquil·la cap al Golf de València i un poquet més alterada cap a la zona marítima d'Alacant, on tenim el vent de llevant i de gregal que continua bufant moderat cap al litoral. Les temperatures màximes d'avui més altes que les d'ahir, avui de manera general al migdia, tindrem màximes que superaran els 29 i els 30 graus, per tant un dia de calor d'estiu. Precaució a les hores centrals de la jornada amb la radiació ultravioleta. Recordem que estem en els dies en el que el sol està més alt al migdia, sobretot entre les 12 del migdia i les 4 de la vesprada, precaució amb esta radiació solar. Pel que fa demà diumenge, un dia també dominat pel sol en general, amb temperatures més altes també de nit i amb unes màximes que seran semblants a les d'avui. Sembla que ja la setmana que ve sí que podem tindre tempestes dilluns de vesprada cap a l'interior, però de moment el més destacable són aquestes temperatures que van amunt i que avui tindrem una calor d'estiu al migdia, màximes de manera pràcticament general superiors als 30 graus.
0: Gràcies, Joan Carles. És tot. Tornem a les 10.
5: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcoià 98.7.
6: De tu a tu.
7: Agrometodo celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades

0: solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
1: València és història. És present i és futur. Referent en sostenibilitat, innovació i qualitat de vida. Oberta, compromesa i diversa. Cultura, tradició i identitat mediterrània. Ajuntament de València. Cap i Casal.
2: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València 102.2.
3: De tu

0: Tornem a estar ací. És que siguem terra de bandes, terra de música. Una terra gran i molt fructífera. És a dir, tinguem bandes més que pobles. N'hi ha més bandes que pobles. I acabem de parlar de la Societat Filarmònica Altianense i ara ens anem viatjant cap a la costera i anem a parlar de la Unió Musical de Montesa, que demà celebra la tercera trobada comarcal de bandes de la costera i que celebra el municipi de Montesa, organitzada per la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana i la Unió Musical de Montesa. La cita reunirà a les 17 bandes de música de la comarca en una jornada dedicada a la promoció i celebració de la cultura musical valenciana. I per a parlar d'esta trobada, tinc a dos membres de la Unió Musical de Montesa, com és Lourdes Artés Warner, que és vocal de la Junta Directiva i músic. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia, Lourdes. I també tinc a David Barberà Aparicio, que és cap de banda, un càrrec. Jo crec que un càrrec que tindràs més d'un mal de cap que altre, i vocal de la Junta Directiva. Bon dia,
2: bon dia,
0: David. Encantada de que esteu ací i que parlem un poquet d'esta trobada, perquè jo, en casa, sabeu el que m'ha passat, que, a veure, jo visc propet de la costera i aleshores, tercera trobada comarcal. I jo he pensat, tercera trobada comarcal? No pot ser la tercera trobada comarcal, perquè sé que sempre heu fet actes de reunir-se les bandes, feu concerts cada setmana, no sé. Suposa que serà un altre format. Ho expliqueu, això de la tercera trobada comarcal.
1: Sí, pues abans, fa 4 anys i abans, es feia un altre format i era que cada... Bueno, en veritat, cada banda ho organitzava d'una manera, però solia ser. La banda
0: que organitzava
1: feia uns caps de setmana,
0: sí.
1: I dissabte i diumenge solia ser de vesprada dissabte i diumenge de matí. Reunia pues, 4 bandes i 4 bandes i feien concerts. Era un acte...
0: Es faria llarg?
1: Molt llarg, i sí, molt llarg, i era una càrrega molt gran per a la banda organitzadora. Entonces,
0: i se feia aleshores... sempre... Espera, i aquests concerts sempre se feien en el mateix poble,
1: sí,
0: el que organitzava?
1: Sí.
0: Al llarg de 2 o 3 caps de setmana? Perquè
1: exacte.
0: Si anàveu 16 o 17 bandes, que pot ser que tinga la costera...
1: Exacte.
0: A 3 o 4 bandes, pues, ahí ja n'hi ha caps de setmana.
1: Exacte, entonces costava molt d'organitzar i fa uns 3 anys la banda que tocava organitzar era un poble xicotet igual que el nostre i va dir que si podia canviar-se el format, que ja se veia en altres
0: sí,
1: comarques que havia quallat bé aquest format de, en un dia, reunir-se totes les bandes al poble,
0: clar,
1: fer un passacalle, un passacarrer,
0: sí,
1: en el que tots tocaven
0: elegiren,
1: i després en el lloc on s'elegira la banda, feien tots junts una peça. I aquest format va agradar bastant aquell any. L'any següent, que va ser a Moixent, se va tornar a fer així. I enguany ens toca a nosaltres, i com nosaltres també som un poble prou xicotet, que necessitem... que no tinguem més lloc.
0: Però n'hi ha molts pobles que són menuts, així.
1: Sí, és de veres.
0: N'hi ha molts pobles, no sé,

0: pobles.
1: No, però és de veres que no, nosaltres som 1.000 habitants,
0: sí.
1: Però, hem, bueno, canviant un poquet, nosaltres tinguem la sort de tindre una banda gegant per al poble que som.
0: Sí, perquè quants en sigueu?
2: Ara mateix en plantilla posarem sobre 84, 85.
0: Tot el poble està en peça, sí, pràcticament.
2: Sí, sí, sí, sí, està molt bé. Va ser un poble xicotet, la veritat que...
0: A veure, jo he vist imatges vostres de... Crec que és des del 2014, que vau anar a certament, vau anar, crec que a quarta secció.
2: Sí, sí. Quarta secció.
0: Quarta secció són 40, sí. Si no recordem, si no ho han canviat, eh?
1: Sí, sí. Sí, sí.
0: 4, 40, si sigueu el doble...
1: Hem duplicat.
2: Hem duplicat, sí.
1: Exacte.
2: Carai. Sí, perquè en aquest moment, a lo millor, igual eren en 45... Igual als 50 no arribàvem en aquest moment.
0: Sí, sí, sí. Sí,
2: entonces,
0: sí, sí.
2: Es van quedar uns quants fora, però no era massa gent. Que, avui, si tingués que anar a quarta secció, però imagina't,
0: no
2: tindries que deixar-te mitja banda
0: mitja
2: fora.
0: Mitja banda, això no pot ser. Teniu que anar ja cap
1: amunt. A tercera.
0: Amunt. Teniu que anar ja cap amunt. Aleshores, organitzeu la trobada demà, diumenge,
1: exacte.
0: I heu fet el format que jo crec que està fent-se ara actualment en totes les comarques, que és un desfile, no? És a dir, un passacarrer, on desfilen tots i al final es reuneixen totes les bandes i toquen algo conjuntament. També feu això?
1: Exacte. Enguany celebra el centenari de Ferrero.
0: Sí, el mestre Ferrero. Correcte.
1: I hem volgut fer-li homenatge i tocarem dues peces d'ell, que serà...
0: Quines són?
1: Reina de Fiestas.
0: Sí, 1960.
1: Exacte, i Daniel Juan.
0: Ah, molt bé.
1: Conegut per Ximo, sobretot, este autor, però...
0: I les peces de les... Que on ho feu, això? En la plaça? I
1: exacte.
0: El que ser un puesto gran.
1: Sí. El passacarrer començarà per la meitat del poble. El nostre poble és així,
0: en Pinaet.
1: Té bona costera, sí, referit sí, bona sí, sí. A la...
0: És veritat.
1: A la comarca.
0: Per anar en bicicleta, i la zona és molt bonica, jo la recomano.
1: Exacte. I començarem a mitjà poble i pujarem fins a la plaça. En la plaça ens reunirem tots i allí tocarem ixes dos peces.
0: I qui les dirigirà, el vostre director?
2: Sí, sí.
0: Que és qui està...
2: Alejandro Perales Guillem.
0: Sí, perquè s'ha passat molts anys, Rafa Mullor va estar allí, anys, i ara està Alejandro. I ell serà el que dirigís aquestes dues peces com a homenatge al mestre Ferrero.
2: Correcte.
0: Doncs jo crec que és un bon moment per escoltar la Unió Musical de Montesa interpretar el pas doble Unió Musical de Montesa.

0: Unión Musical de Montesa. És d'un gran compositor. Un gran compositor que el vau tindre la sorteta de tenir-lo com a director, Rafa Muñoz, i va ser el compositor d'esta peça, d'este pas doble, no?
1: Sí, correcte. Va ser un paso doble que, en un principi, ell va començar en l'any 95 a ser director de la nostra banda i va estar fins al 2018. Teòricament, quan més avant explicarem un poc lo de la història, en 1906 és el centenari, el 2006, que diga. Entonces, quan es va celebrar el centenari, ell va decidir composar este paso doble per a la banda.
0: Soleu tocar prou sovint. És algo que
1: sí, l'han tocat així. Va haver uns anys que el teníem un poc ahí en la carpeta apartat.
0: És que això sol passar.
1: Això sol passar.
0: Mira, tu com a cap de banda, que organitzes pas dobles i tota la música de carrer, tu saps que n'hi ha pas dobles que s'interpreten en alguna època, en algun temps, després es deixen darrere, no?
1: Sí, sí, sí.
0: I després tornen així. Això és el bonic.
1: Sí, perquè n'hi ha passat dobles que potser, per lo que siga, potser l'has començat a tocar una temporadeta, que l'havies tret o el que fora, i potser estàs dos o tres anys que el toques així, doncs depèn de com siga el pas doble, si no frenes o en entrades de bandes o coses així, i després, per lo que siga, potser n'has clavat a tres i així, doncs igual ja vas relegant un poc darrere.
0: Rafa no sols va escriure eixe pas doble, rectifiqueu-me, sinó que també va escriure l'himne de Montesa.
2: Sí, correcte.
0: L'himne de Montesa. I també va ser, crec que va ser per això, no?
1: Sí, crec, si no m'equivoque, també va ser en 2006.
0: En 2006 també va fer l'himne de Montesa.

0: El himne té, té lletra?
1: Sí.
0: I se'n recordeu qui canta?
2: A veure, però qui canta la lletra, dius?
0: Sí, qui canta. El tenor que canta. No se'n recordeu el que canta?
2: Quan es va estrenar. Un tal Francisco, crec. No?
1: És Francisco?
2: Crec que sí.
1: Pot ser, pot ser.
0: És un himne que s'interpreta... Seguís interpretats en el poble de Montesa.
1: Sí, tots els anys,
0: bueno,
1: sí,
0: tots els anys en festes.
2: Si la gravació, si la gravació està agarrada de festes d'aquests sí, anys passats, doncs sí. Pues serà...
1: El nostre amic,
2: serà,
1: Samuel.
2: Serà amic Samuel Barberà.
1: Que la...
0: Samuel Barberà. Sí. No sé, no, ara després buscaré i te diré qui és el que canta. Però vale. Bueno, tenim ahí el himne de Montesa. Bé, sou una banda que va anar a certamen, crec que en el 2014. En aquest 2014... es va tocar com a obra obligada esta peça que escolteu ara.

0: Es diu Drema i els nostres oients la poden escoltar sencera en el concert. Parlem un poquet de la història de la banda. És a dir, ja ho he explicat un poquetet, però com naix la societat musical? Com naix la banda de Montesa?
1: Pues realment, en principi, nosaltres ho teníem comptat des de 1906. Mm-hmm. Sí que és de veres que com... perquè nosaltres la història que està sent el llibre l'ha fet un músic de la nostra banda, que també és historiador, Josep Cerdà, i res, i ell ho diu, que el problema és que es va perdre molta informació. Entonces,
0: ve la guerra,
1: claro,
0: i tenen moltes
1: en principi
0: històries.
1: Ja en 1905 ja tinguem un poc els primers... va haver un pagament, si no m'equivoque, al rei Alfonso XIII,
0: sí.
1: Entonces, ahir, en aquest moment, ja es veu que n'hi havia banda, però no sabem si anteriorment a aquests anys ja hi havia.
0: Hi havia.
1: Aleshores, de lo que tinguem documentat, pues, ho vam comptar des de
0: 1906.
1: Correcte.
0: Aleshores, tingueu 120
1: anys. Exacte. 120 anys, sí.
2: Enguany.
0: No sou molt bons en matemàtiques, però bueno, és que està quadrat.
1: Està qual.
0: 120 anys. Per això feu una trobada? O és que ha sigut coincidència?
2: Ha coincidit, perquè nosaltres realment la fem, ens fa més il·lusió dir que fa 50 anys que es va refundar.
0: Sí.
2: El 1976, després de dissoldre's la banda, encara que igual se feien con... s'ajuntaven, però oficialment la banda no estava com a banda.
0: Sí.
2: Se va tindre que dissoldre perquè no eren prou músics. Se va, el 1976, músics antics de la Unió Musical de Montesa en aquella època.
0: Sí.
2: Va decidir tornar-se a ajuntar i crear com una escola de música.
0: Sí. Aleshores, que toqueu vosaltres? És curiositat que tinc ara.
2: Jo el saxo.
1: Jo trompeta.
0: I tu la trompeta. Tens molta feina de cap de banda, perquè...
1: Prou.
0: Mira, ja t'ho he dit abans, no solen vindre molts caps de banda, i jo sé que el cap de banda és un mal de cap de mucho cuidado.
1: Però una barbaritat, t'ho pots imaginar.
0: Es fan cas o no es fan cas?
1: Bueno,
0: a moments.
1: Hi ha moments.
0: Sí, perquè si la banda ja són 80...
1: Sí,
0: ja...
1: lo bo és que com estem el meu germà i jo, pues, entre els dos intentem...
0: Posar ordre.
1: Sí, bueno, també el fer de partir un poc la faena, pues, també fa molt, perquè si s'ho té que tragar uno sol és la veritat que es fa molt pesat.
0: És una banda prou jove, és a dir, de mitjana d'edat...
2: Sí, ara mateix molt jove.
0: Perquè vosaltres sou joves, és a dir, és una banda de mitjana d'edat jove.
1: Sí.
0: Perquè el més major que pot tindre.
1: El major és mon pare.
0: I ton pare és el més major.
1: Crec que té 60 anys o
0: 61. Banda jove.
2: Sí.
0: Una banda jove. Teniu escola, s'ho suposa?
2: Sí.
0: I quin és el projecte educatiu que teniu? És a dir, doneu les assignatures normals, les especialitats normals que se donen fins a quan?
2: Nosaltres donem, com se diu...
0: L'elemental.
2: L'elemental, exactament. I preparen les proves per a l'accés al conservatori.
0: Que normalment van a Xàtiva o on tenia que estria prop
2: per allà, no? També
0: tenia Xella, té raó.
1: Sí, Xàtiva i Xella.
0: Xàtiva i Xella. I doneu alguna assignatura, per exemple, també va gent més adulta a ensenyar-se música?
1: Ah, tinguem uno, un amic meu també.
0: Bueno, però si és amic teu no es pot ser molt major.
1: Ja.

0: però, sí, però
1: pa que mantengues el rango d'edat són tots xiquets.
0: De 5 anys a...
1: Sí. Claro, hasta 15, 16 anys, com a molt. Sí. I este pues, té 30 i pocs. Té 31. Ja.
2: Bé, Esperes és un poble que diguem que té tradició musical, perquè ja ho dic, que n'hi ha molta gent.
0: Sí, per exemple, sí. M'abuelo, abans de xoldre's la banda, ja era músic.
2: Yeah, sí, tingueu tradició musical, sí. I això, quan hi ha tanta gent, és perquè n'hi ha tradició musical. I aleshores, al llarg d'estos anys que porteu, que en porteu molts, jo sé que sou joves, però quins músics o directors han deixat una petjada, és a dir, han fet créixer la banda?
1: A veure, jo crec que des de la refundació, el fet de que el tio Pepet, que nosaltres coneguem, que és el que va agarrar la direcció en aquest moment de la banda, jo crec que també va ser un poc el punt d'inflexió, perquè ells van ser un poc músics veterans que n'hi havia antes de la refundació, i a part va entrar molta gent de la que avui en dia és, anem a dir, la gent major de la banda, entre cometes. I jo crec que va ser ahir un punt d'inflexió, perquè ja va ser un poc la creació de la banda, o bueno, la refundació de la banda, conforme la coneguem a dia d'avui.
2: Sí, sí, sí. I aleshores han passat per ahir directors.
1: Correcte. I després també jo crec que el fet de... Quan ja el tio Pepe ja no podia seguir, perquè l'home ja era molt major, doncs ho va agarrar ja Rafa Mullor, i entonces jo crec que ahir encara el nivell de la banda i tot encara es va incrementar més.
2: Tu vas anar al certament? Sí. I estaves en la banda o encara no estaves?
1: Sí, sí que estava.
2: Perquè portava això ja fa 12 anys.
1: Sí, portava 2 anys a la banda.
2: I al certament.
1: Sí.
2: I aleshores jo suposo que Rafa Mullor va significar prou per a la banda de Montesa i va estar anys.
1: Sí, va estar
0: 23.
1: Hasta el 2018 va estar.
2: Que vau canviar.
1: Sí.
2: I, per exemple, quina és l'activitat? Però abans de contestar aquesta pregunta, escoltarem una peça que vau fer al carrer. Quina és la programació normal, habitual, que feu durant l'any en la Societat Musical, Unió Musical de Montesa?

0: No sé si l'heu reconeguda, Moixeranga és el cel. Encara no està el tema que coneguen com la Moixeranga, però Juan Carlos Sempre Bonboí és l'autor d'esta peça. És un concert que vau fer al carrer. Ara comença el tema que coneguen com la Moixeranga. Aleshores, quina és la programació, com us he dit, que feu durant l'any? Què és el que soleu fer?
1: Tinguem un conveni a l'Ajuntament que seguim des de principis d'any. De fet, el dia de Reis ja comencem. I pues, portem a terme diversos passacarrers, Reis, la foguera de Sant Sebastià, després processons per a Sant Vicent i Pasqua... I durant l'any, pues això. Després, festes, sí que fem totes les festes.
0: Quan són les festes en Montesa? És que no ho sé ara.
2: En agost.
0: En agost?
2: Sí. A final d'agost.
0: A final d'agost. En festes toqueu en festes i...
1: I també, després, tinguem un també alrededor de 5, al voltant de 5 concerts durant l'any.
0: Sí.
1: L'Excel·lent, el de Nadal...
2: Santa Cecília.
1: Santa Cecília. Eixos tres són obligats sí o sí.
0: Sí. Teniu, per exemple, altra, la banda juvenil? També teniu banda juvenil a Montesa?
2: Hombre, n'hi ha...
0: És que cada poble la diu...
1: Conjunt musical, conjunt
2: instrumental. Sí, correcte.
0: Correcte.
2: També però sí que és de veres que en un any, per exemple, crec que és ara final de juny, fem un concert i ho fa la banda jove de Montesa en la banda jove de la Canalense.
1: En intercanvi.
2: Un intercanvi.
0: Aleshores sí que teniu banda jove, no?
1: Sí,
2: a veure. No, igual n'hi ha anys que no està com a tal, però bueno, portem uns anys que ja l'intercanvi està fent-lo ells. Sí. Entonces, més o menys.
0: Perquè sabeu en l'escola de música quant d'alumnat teniu? Ho sabeu, això?
2: Ara mateix, 43. No, 43 xiquets.
1: Són molts, són més o menys els que n'hi ha a l'escola, eh? Ara mateix,
0: sí. Van... Està molt bé, està molt bé. Això està molt bé perquè es tinga continuïtat, perquè l'escola és la que dona continuïtat. I aleshores, si tornem a parlar de la trobada, és molt complicat organitzar una trobada. Està seguint... Bueno, ja és demà, no? Però, però diguem que ha sigut molt complicat. Què és el més complicat que heu tingut d'organització de la trobada?
1: Som diversos. La presidenta Noelia ha fet un esforç molt gran, han buscat... Pues buscar com fer llibrets. Tinguem uns llibrets per així, que t'ensenyé.
0: Sí.
2: Que deu de regal,
1: l'edició,
2: eh?
1: L'edició Bàrbara ha estat molt damunt de l'edició. Després, encarregar lones, buscar ajuda externa. Susana ha fet... Susana és la meva germana i també és de la Junta. Som... I que hem estat buscant ajuda... Més la feina, sí que porta molta feina. És que no sé com explicar-ho, perquè és que és llibre...
0: I de qui heu tingut ajuda? És a dir, de quin organisme? De la federació?
1: Federació i Ajuntament.
0: I de l'Ajuntament?
2: Sí, Mancomunitat també.
0: I la Mancomunitat també. I aleshores, feu el passacarrer, feu les peces que toqueu conjuntament i feu alguna picaeta, és a dir, després organitzeu perquè com no és per la nit, n'hi ha vegades que fan un sopar, n'hi ha vegades que no.
1: Sí, a l'inici nosaltres farem... Esmorzar? Sí, perquè és de com és de bon dematí, farem un esmorzar i aleshores ja eixirem.
0: Perquè a quina hora comença?
1: A les 10.
0: A les 10 del matí ja comença el passacarrer?
2: Sí, a les 9 i quart, 9 i mitja estan citades les bandes perquè estiguen allí i puguen vindre, menjar alguna cosa, perquè com al final van estar tot el matí.
0: És a dir, que no veleu massa perquè és matiner.
2: Sí, exacte. I tindrem que matinar més per acabar de muntar coses i tot.
0: Ja ho crec que sí. Bé, seguim escoltant a la Unió Musical de Montesa en un pas doble, que ja l'hem escoltat així alguna vegada, perquè és un pas doble preciós, com és este, Goya.

0: Estem escoltant el pas doble Goya de Julián Palanca, que jo crec que va ser interpretat en el certamen del 2014, crec que el vau interpretar. A veure, després de la trobada, tingueu la trobada demà, però després de la trobada, quin és el pròxim concert que aneu a fer o què és el que aneu a fer després de la trobada? Perquè ara esteu centrats en la trobada.
1: Exacte.
0: I en l'organització de la trobada.
2: Sí.
0: Però suposo que...
2: Sí, ara el que t'he comentat, a finals de juny és l'intercanvi de les bandes joves de Monterrey Canalense i després en juliol tinguem, crec que és el tercer cap de setmana de juliol, tinguem un intercanvi, la banda de Montesa, perquè fa 2 anys m'ho trobam anar a un poble de Jaén que es diu Villacarrillo.
0: Sí, això que fan de la campanya aquesta que fan d'intercanvi,
1: bueno,
0: no?
1: Bueno, això ho fa la banda jove.
2: Això ho fa la banda jove.
0: Ah, vale, vale.
2: Però esto va ser un intercanvi que van fer un poc a part.
0: Sí.
2: Va ser perquè els pares de la nostra presidenta són d'ixe poble.
0: Sí.
2: I pues, bueno, com van ahir en estiu o el que siga, pues, mira, es van ajuntar els dos presidentes, ho van parlar i es va tirar avant.
0: I vau fer això, i ells tornen la visita.
2: Claro, fa 2 anys vam anar nosaltres i en guany ells venen. Ara, el tercer cap de setmana de juliol.
0: Recordeu algun concert durant tot el temps que estigueu vosaltres en la banda, que per a vosaltres va ser especial? O algun viatge?
1: Ah, viatges, sí. La veritat és que som una família. En la banda de Moratros som una família. I solem juntar-nos prou. I com hasta fa res era una banda molt xicotigua també, pues anàvem a tots els jocs i coneixíem a tocar i xim tots junts. O sigui, xim tots.
0: Sí. Ara... Això és el punt positiu que té la banda Menuda. No
1: sí.
0: Hi ha problema
2: sí.
0: D'eixir a tocar.
1: Exacte.
0: De participar en un certamen.
1: Sí.
0: És així.
1: Nosaltres, jo i David no estàvem encara en la banda, però molts músics recorden un intercanvi, i igual que el que nosaltres vam fer a Villacarrillo, al Perelló.
0: Sí.
1: Que allí van haver un munt d'anècdotes que mai hem pogut descobrir, perquè, claro, això s'ha d'anar per a viure-ho.
2: Però,
1: sempre diu, has d'anar per a veure-ho vist. I després, pues, també després, per convoi, hem volgut moltes voltes eixir de viatge, pues, hem anat alguns anys a Venta del Moro,
0: sí.
1: Tota la banda, i hem fet rafting,
0: sí,
1: i la veritat és que sempre...

0: Sí, una banda activa, diguem.
1: Sí, sí, sí, a mi, quasi tots els caps de setmana així m'ha tocat.
0: Ah, sí?
1: David té molta feina, sí, sí.
0: Sigui una banda que es prova a tocar a moros i cristians?
2: Ara el mes de maig ha sigut una locura, la veritat. El mes de maig, claro, s'han juntat pues, festes de Petrer, Elda, Llanera, Almansa...
0: Correcte.
2: I, vamos, jo crec que des de Falles crec que no han parat un cap de setmana, encara.
0: Carai, pues esta setmana parareu perquè esteu a casa.
1: Obligats, obligats.
0: Obligats, sí, sí. Esteu a casa. I aleshores és un concert que ja significa molt per a vosaltres.
2: Home, jo crec que tots diríem el d'entrar a la banda quan vam entrar, jo crec.
0: Quan vos arrepleguen, no?
1: Ens arrepleguen sí, quan... pel matí, ah, bueno, sí. En l'època de nosaltres arrepleguen de matí i de vespre entràvem a la banda, o sigui, ens feia un passillo i t'assentaves en la teua cadira, és molt xulo això.
0: Ara escoltem un pas doble del mestre Saúl Gómez, que es diu, que s'anomena, este pas doble es diu La Chica.

0: La xica, del mestre Saúl Gómez. Jo crec que este pas doble el vaig traure d'un... Com feu abans les trobades, estes, que, que anem a un poble i feu concerts, perquè feu un pas doble i crec que dos obres.
1: Exacte.
0: Crec que este pas doble.
1: Sí.
0: Ara sí que jo vull tocar-vos el coret i vull que me digueu què significa per a vosaltres la Unió Musical de Montesa.
2: Pues para mí la verdad que a part de pues, bueno, una gran família, lo que som, i a part pues bueno, pues jo sempre des de ben xicotet em va mandar la música des de casa.
0: Sí.
2: I pues para mí la verdad que és un orgull ser
0: perquè
2: músic.
0: Perquè ton pare ja era músic.
2: Sí, mon pare és músic.
0: És músic, perdó, era no, sí, és músic, és músic. Que era el major.
2: El meu germà també i jo també. I això i para mí pues és un orgull estar en la banda del meu poble. Al final és on m'he criat, en tinc els meus amics, la meva família, ho tinc tot i la veritat que no puc estar més orgullós, la veritat.
0: Jo crec que sí. I tu, Lourdes?
1: Jo, igual, des de xicotius és que jo no recorde la meva vida sense la música. Des de 5 anys que anem a solfeo. Sí, anem a solfeo. Nosaltres, com era un poble xicotiu, anàvem junts a classe a solfeig perquè no hi havia xiquets.
0: Sí.
1: Però bueno, és que hem crescut junts. De fet, la meva millor amiga és de la banda, és Bàrbara,
0: sí,
1: que també forma part de la Junta, i crec que també és molt familiar, la meva germana, la meva germana té la seva amiga, i o sigui que al final és com un cercle que és com molt tancat, o sigui, no és tancat, sinó que és obert, perquè entra
0: sí,
1: moltíssima
0: perquè...
1: gent, però vull referir-me a que sempre és molt familiar, coincidis que és en qui coincidis, que és d'on igual que si tens 10 anys que en tingués 50, pots parlar en el del costat. És una meravella. Per mi és tot.
0: Sí, correcte.
2: El que diguem, que hi ha moltes vegades que hi hauria gent que l'únic tracte que tindries en ella seria hola i adeu pel carrer.
0: Sí.
2: I com a mi eres músic, ja de per si pues, tens amistat en ell, tens confiança.
0: I s'ajunten generacions diferents.
2: Correcte.
0: I això és importantíssim. Sí. I més vosaltres, que és un poble menut per una banda gran.
1: Exacte.
0: Perquè sou una banda gran que l'heu fet a créixer molt. I per al poble... Què significa la banda? És a dir,
1: pues és que
0: serà l'associació més gran.
1: Sí. Sí. De fet, jo crec que tot el món té algú de la família en la banda. Si sí. no és el fill, és el nebot, si no el net... Jo crec que tot el món és molt important per a la...
0: Jo m'imagino anar per Montesa pel carrer i escoltar algun instrument sonar.
1: Segur, perquè sempre hi ha algú assajant.
2: O la
1: de música. I sí, per a mi, per exemple, ara que estic fora del poble per treballar a València, quan torne a casa, sols torne, una de les coses que més me motiven a tornar a casa, a banda de la meva família, és saber que puc tornar a...
0: Assageu divendres, no?
1: Exacte.
0: Sí. Torneu allí i aneu a assajar el divendres.
1: A casa, que també és la banda.
0: Clar que sí. Doncs jo donar-vos moltes gràcies per haver vingut, per conèixer la Unió Musical de Montesa, que demà tenen una... trobada de bandes de música de la costera, de la comarca de la costera, que seran 17, crec que són.
2: Sí.
0: 17
2: sí,
0: bandes. Sí. I comencen de bon matinet. És a dir, avui no veleu massa.
1: No,
0: perquè l'organització teniu que estar allí.
2: Sopar i dormir.
0: No ho crec, però bueno. Segurament que... Bueno, moltes gràcies per haver vingut.
1: A vosaltres per
0: estem escoltant Ros

0: I entrem en l'última secció del programa d'avui. Una secció que li tinc carinyo perquè el que vos dic sempre, que no sabem la riquesa que tenim en la nostra terra, i és la secció de joves talents. I vaig a presentar-vos a un percussionista que no és nebot meu, encara que tinga el cognom de Mateu, que és Joan Mateu, no és família meua, però és un cognom molt bonic, també vos ho dic. A mi m'encanta. Vos tinc que dir que Joan Mateu Díaz és un jove percussionista de Picassent que acaba de rebre la notícia que formarà part de la gira de la Western Balkans Young Orchestra. I vos diré que aquesta orquestra, la Western Balkans Young Orchestra, és una orquestra internacional formada per joves músics professionals dels sis països dels Balcans occidentals que no formen part de la Unió Europea: Albània, Bòsnia, Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedònia del Nord i Sèrbia. Va ser fundada el 2019 amb l'objectiu de fomentar la cooperació, el diàleg i la reconciliació entre joves de la regió a través de la música. Quan jo sempre dic que la música dona pau, dona pau. La seva filosofia es resumeix en el lema "Tocant el futur". Més que una simple orquestra, és un projecte cultural i educatiu que busca superar les divisions ètniques, religioses i nacionals que encara persisteixen després dels conflictes derivats de la desintegració de l'antiga Iugoslàvia. I tinc així a Joan Mateu. Bon dia.
1: Bon dia, Imma.
0: I també tinc a son pare.
2: Bon dia,
0: també
2: Imma.
0: És Joan Mateu, no?
2: Sí, avui som tots Joan Mateus.
0: Ah, bon dia, Mateu. Bé, tu m'has dit que ve el cognom de Castelló.
2: Del nord de Castelló, sí.
0: Jo, en el meu poble, per exemple, n'hi ha alguns. Sé que per la Ribera, Cullera, sobretot, també, n'hi ha molta gent que es diu Mateu de cognom. Uh-huh. Bueno, encantada de... Tinc un nebot que també li diuen jo Mateu, però tu no eres el meu nebot. Bueno, primer que res, tinc que dir-te enhorabona.
1: Moltes gràcies.
0: Te'n vas una gira de 50 dies.
1: Correcte.
0: I quan te'n vas?
1: A finals de juliol, comença el 27.
0: I jo he explicat que és una banda formada per músics d'Albània, de Bòsnia, de Kosovo, de Montenegro, de Macedònia del Nord i de Sèrbia. I com és que un percussionista de Picassent, perquè hem de dir que tu eres del poble de Picassent, sí, té l'oportunitat de viure aquesta experiència de formar part d'una orquestra com és la Western Balkans Young Orchestra?
1: Sí, principalment és una orquestra de gent d'aquests països, però sí que donaven la possibilitat de poder postular-se gent d'Europa, de d'Estats Units. Entonces, un amic meu va postular ja l'any passat i em va dir, mira esta orquestra perquè fan un programa molt interessant, la gira és molt interessant també perquè són són molts països i també els puestos, els llocs on es toca i tal, està molt bé. Entonces vas entrar a la web, vas veure diguem els requisits i l'audició i em vas preparar les proves. Va donar la casualitat de que m'arriba el correu quan ja vaig presentar les proves i tal, i me...

0: Varen dir la notícia de que sí, que m'havien agafat per a la xira de...
1: I les proves, que era enviar alguna gravació tocant?
0: Sí, era una gravació d'extractes i obres que requeria el tribunal. I, bueno, la vaig enviar en el PLAS i crec que han sigut 370 sol·licituds de tota Europa. I al final mos han agafat a 6 percussionistes. I, bueno... Jo tinc la sort de poder estar entre ells, sí.
1: I ja tens assignada el que vas a tocar, si és timbal, si llàmines, pues, si xicoteta sí. Percussió... Això s'ho alterneu?
0: En principi, el repertori el tenim ja consolidat. Vull dir, fem, per exemple, Pinos de Roma, L'Aprendiz de Brujo, Tannhäuser, Egmont... El que ens han dit és que quan arribem allí a Albània, que és la nostra residència on assajarem, farem unes proves d'atril entre 6 percussionistes per a veure qui toca cada cosa.
1: És a dir, es repartireu allí perquè tu t'aniràs cap a Albània, ja tens més o menys la data que t'has d'anar?
0: Sí, en principi partiré el dia 27 de juliol cap allà i crec que són 15 dies de residència allà i després ja comencem.
1: En quins llocs o països aneu a passar per ahir?
0: Sí, pues,
1: de la Western?
0: Anem a Bòsnia, Herzegovina, Kosovo, Sarajevo, Macedònia del Nord, Alemanya i Albània. En principi crec que són eixos, però...
1: I tu has vist, per curiositat, en quins auditoris vas a tocar? És a dir, uau, estaré en este auditori, mare meva.
0: Lo bo és que, com és en estiu, sí que és de veres que fem concerts a l'aire lliure. Per exemple, anem a Kotor, en Montenegro, on fem un concert en l'amfiteatre romà de la ciutat. I també, per exemple, en Alemanya sí que anem a la Filarmònica d'Essen, Filarmònica de Dortmund, coses així, vull dir que...
1: És una experiència única, eh? Quan tu vas rebre vas dir, empecigue, jo.
0: Jo no m'ho creia, no m'ho creia.
1: Bé, jo crec que anem a escoltar com sona... Esta orquesta de la Western Balkan Young Orquesta. I escoltem la marxa Of The Wars, opus 54, número 3. Escoltem.

0: Sona bé, eh?
1: La veritat que sí.
0: Sona bé. Qui dirigís esta orquestra?
1: Pues el director s'anomena Desar Sulekmani, que crec que és turc.
0: Sí.
1: I és el que estarà enfront de l'orquestra durant esta gira d'estiu.
0: Molt bé. Jo crec que, Joan, això és el que vas a fer ara. També sé que este cap de setmana, per qüestions d'agenda, tu i el teu germà no heu pogut anar, que teníeu que tocar en el Papa en Madrid.
1: Correcte.
0: I no heu pogut anar per agenda, perquè sí. El teu germà és contrabaixista.
1: Contrabaixista, sí.
0: Contrabaixista. Però jo vull que comencem ara pel principi.
1: Clar.
0: És a dir, tu ves de família de tradició musical? És a dir,
1: sí.
0: Ton pare és música. O ta mare?
1: Sí, bueno, ma mare és professora de música, és saxofonista. Mm. I mon pare és músic aficionat, per la qual cosa jo he nascut i he viscut la meva infància en un entorn ple de música, no?
0: Clar.
1: Jo des de ben xicotet, diguem que comencé a anar amb mon pare als assajos de la banda i per donar la casualitat de que jo me sentava darrere en els percussionistes, no? Entonces, jo sempre veia com tocaven els plats, el bombo, la caixa i sempre, diguem que me cridava molt l'atenció, no?
0: Sí.
1: De, la qual cosa, bueno... Ja vas començar fent passacarrers en la banda i...
0: Perquè Joan Pare, sí. Que el tenim ahí, que sí. Està mirant, Joan Pare.
2: Sí.
0: Tu quin instrument toques?
2: Pues és un cas curiós, perquè jo sóc un trompetista aficionat reconvertit a tuba.
0: Ah,
2: sí.
0: Això n'hi ha gent que reconverteix.
2: El pas del temps es va tranquil·litzant més i acabes sent un tuba, no? I la veritat és que l'experiència sempre ha sigut de la banda, des de ben menut, no? I és on tinc els amics i és on la meva història vital ha tingut els millors moments, no? Sempre
0: sí, sí,
2: envoltada
0: sí.
2: De música, doncs, com els músics de tots els pobles, no? Que al final els músics són els teus amics i la banda és la teva família.
0: Correcte. I Joan, la importància que té els pares
1: bon.
0: En la carrera d'acompanyar-vos a Torrent, a Esmar,

0: a tots els llocs.
1: És crucial perquè, vamos, sense ells seria molt més complicat poder compaginar-ho tot. Vull dir, són una part fonamental en
0: la continuïtat, en la continuïtat de la carrera. Sí. En la continuïtat. Bé, està ben dient que havies començat en la banda a Picassent.
1: Sí.
0: Quina edat tenies?
1: 6 anys, 7.
0: 6 anys, 7.
1: Aproximadament.
0: I comences allí a estudiar,
1: sí,
0: els primers,
1: correcte,
0: diguem, els primers cursos, però d'ahir passes a Torrent, al Conservatori Professional de Torrent.
1: No exactament. No? Passe, jo comencé als 7 anys estudiant percussió ahir a la banda de Picassent, i estic uns anys allí, i als 14 dona l'oportunitat de que puc començar a estudiar a l'ESMAR, amb els que actualment són els meus mestres, i també compaginé amb el Conservatori de Torrent.
0: Que has acabat ara?
1: Sí, la setmana passada vaig acabar.
0: El professional.
1: Correcte.
0: I compagines ESMAR i Torrent.
1: Sí.
0: I en esta curta carrera que encara tens, perquè la música mai acaba,
1: sí,
0: quins professors, diguem, sempre es recordes, els tens ahí, que t'han, diguem, t'han impulsat a seguir, t'han ajudat?
1: Bueno, pues els meus tres mestres des de que vas començar, no? Com són Conrado Moya, Raúl Benavent i Javier Guillor, els quals pues, m'han obert la ment i han format el músic que sóc avui en dia, per la qual cosa només puc estar agraït amb ells per tot el que han fet per mi i per tot el que han aconseguit amb mi. Entonces, ells han sigut
0: els
1: meus pilars fonamentals en aquesta...
0: Grans percussionistes.
1: Sí.
0: Jo crec que ja els nostres oients volen escoltar com toques, en este cas, la marimba. Un concert per a marimba, concertino per a marimba, d'Alfred Reed. Escoltem.

0: Sona la teua banda. Correcte. Societat Artístico-Musical de Picassent.
1: Sí.
0: Este concert quan el vas fer?
1: Este concert el vas fer en novembre del 2023, va ser, ja en Santa Cecília.
0: Ja fa quasi 3 anyets,
1: sí,
0: que el vas fer.
1: Als 15 anys.
0: I també t'has presentat a concursos.
1: Correcte, sí.
0: I tens algun altre que premi per ahir, al teu abast. Quin va ser el primer concurs que es vas presentar?
1: El primer concurs va ser els World Classical Music Awards, també era el 2023, i va donar la casualitat de que em donaré el primer premi. I també, bueno, va ser super emocionant rebre aquesta notícia, perquè, clar, era el meu primer premi i, uah.
0: I això de la Filarmònica de Berlín?
1: Sí, això va ser...
0: Això com va ser? Que tots no estan a l'abast de la Filarmònica de Berlín.
1: Sí, l'any passat vas fer un projecte amb la Chuva Orquesta Alemana, a mitjans de juny, el qual celebràvem l'aniversari de Ravel. I, bueno, el concert... Bueno, era una xera de concerts per Berlín i un concert d'estos era en la Filarmònica de Berlín, per la qual cosa, bueno, va ser...
0: Va, però explica. Això que tu vas arribar allí i vas dir, això és veritat? Què
1: sí,
0: està passant-me?
1: Sí, sí. Jo no m'ho creia, també, quan me digueren la notícia i vaig arribar i vaig veure la Filarmònica i vaig estar allí. És que no... Diguem que era un somni. Era un somni perquè, clar, tocar en la Filarmònica de Berlín...
0: Què vas tocar?
1: Pues... Depèn, a veure, vam fer tot el repertori de Ravel, farem sí. el concert de piano, farem Mamerloa, el bolero, entonces en cada obra sí que feia, tocava un instrument diferent.
0: I a banda de cursos, concursos i tot això, i que te'n vas a la Western, crec que te'n vas a finals, no, a principi de juliol, pot ser? En quina orquestra vas a tocar?
1: Orquestra i Cor de Madrid, JMJ s'anomena. I fem un concert en l'Auditori Nacional el 4 de juliol on interpretem la Sinfonia Fantàstica de Berlioz i... Sí, la Sinfonia Fantàstica.
0: És a dir, tens moviment, eh?
1: Bueno, sí.
0: En Esmar ja has acabat este curs?
1: Este curs ja l'ha acabat. Ara ja...
0: I aleshores, si mirant cap al futur, no? Mirant cap al futur, ara en què ve seguiràs en Esmar, sí.

0: posa.
1: Correcte.
0: Però mirant cap al futur, en la teva ment, què el passa pel cap d'anar-te'n fora, de fer un màster fora? Això et passa pel cap ja?
2: Pues sí.
0: Eres jove, eh? Però bueno, eres jove, però ja no pares d'anar d'ací cap allà.
2: La veritat que jo ací en els meus mestres estic super a gust, perquè m'estan formant i estic rebent una formació super completa, entonces ara, a dies d'ara, em veig ací. I, bueno, seguint amb el que estic fent de projectes per Europa o per on sortisca. Perquè al final això depèn...
0: Tu seguisses presentant. És important presentar-te, per exemple, a cursos que te presentes tu.
2: Sí.
0: És important.
2: És important.
0: Presentar-se i si no n'hi ha un resultat que tu esperes...
2: Seguir. Correcte, això és el més important. Al final és seguir i els resultats acaben arribant.
0: Correcte. I en aquest futur n'hi ha algun concurs que ja tens pensat? De percussió?
2: Pues estava igual l'any que ve em presenté amb un company a un concurs en Luxemburg de música de cambra, que és important. I, bueno, això seria una idea que tenim, però bueno, encara tenim que preparar-se bé i afrontar-ho.
0: I fins ara... que estàs molt a gust en Smart. N'hi ha algun compositor que t'agrada molt tocar?
2: Un compositor que m'agrade? Depèn, a veure, en orquestra...
0: El primer que te vinga.
2: A mi m'agrada molt Shostakovich, la música de Shostakovich, perquè és així, sobretot per a percussió, és molt energètica, molt enèrgica, i bueno, ho disfrute cada volta que toco una sinfonia, ho disfrute molt, la veritat.
0: I alguna obra de percussió que dius, este repte m'agradaria
2: pues
0: fer-lo?
2: El concert...
0: Ja has fet el Ferrit, sí. Un repte.
2: Per a mi seria el concert de marimba de Emmanuel Séjourné,
0: sí,
2: que és una passada de concert, crec que és el concert de referència del nostre instrument, de la marimba, i bueno, poder tocar-ho, pues, la veritat que seria un plaer.
0: I això, des de la programació que n'hi ha de Smart, perquè en Smart quin curs estàs fent? Primer, segon, tercer?
2: Pues vaig a començar a fer primer ara.
0: Primer ara?
2: Sí.
0: Aleshores suposo que serà un concert exigent,
2: sí,
0: que igual no el pots tocar en primer.
2: N'hi hauria que veure, no ho sé. Mai se pot dir que no, perquè al final, si te limites, les coses no deixen. Al final és veure-ho i provar.
0: Joan Pare, sí, com s'organiseu? Perquè tens a Joan i tens a l'altre fill.
3: Sí.
0: Com li diuen?
3: Pau.
0: Pau
3: Mateu, sí.
0: Pau Mateu.
3: Sí.
0: I Pau també estudia en l'Esmar, va allí a contrabaix.
3: Pau va entrar en l'Esmar en 10 anys. Va fer una prova de atril.
0: Sí.
3: En su professor, que és Javier Sapiña.
0: Sí,
3: que
0: Javier.
3: És el contrabaix solista de l'Orquestra de València. I a la nostra sorpresa el va agafar com a alumne, no? I la veritat és que estem encantats. L'organització, doncs, com totes les famílies de músics, a cert nivell, val? Perquè sí, tu, Imma, que coneixes el món, saps que arribes a un moment que la cosa es comença a complicar-se i necessites en casa una estructura familiar molt ben organitzada.
0: Sí.
3: Perquè és dur, és pesat, són moltes hores de cotxe, moltes hores de carretera. De fet, mos hem canviat el cotxe per a que pogués entrar el contrabaix, perquè no mos entrava el contrabaix.
0: Això és una de les preguntes que sol fer jo. Ja t'has canviat el cotxe, perquè
3: sí,
0: el contrabaix
3: sí,
0: és complicat.
3: Sí. Es van canviar el cotxe fa 2 anys perquè entrava el contrabaix o es quedava algú a peu en casa i m'han tingut que canviar. Però sobretot és el tema de l'organització, no? Perquè
0: clar,
3: la meva dona està en Pau un dia, jo estic en Joan un altre dia, aeroports, viatges, agències de viatge...
0: I com visqueu això d'anar-se'n, que se'n van fora, que encara són joves... I se'n té que anar, se'n va ara a finals de juliol, sí, se'n va 50 dies.
3: Sí, doncs pues mira, són coses que és un aprenentatge vital important, no?
0: Sí.
3: Perquè no deixen de ser un menor d'edat. Jo l'he acompanyat a molts llocs, però plega un moment que jo no pugui anar més amb ell perquè
0: cadascú té la seva feina.
3: De fet, hem viscut experiències ja complicades. Farà qüestió d'un mes i mig va estar en Leipzig, en un curs important de timbals,
0: sí,
3: a nivell internacional. Hi havia timbalers, només 15, però de tot el món. Ell era l'únic espanyol que estava allí.
0: Sí.
3: I per a que podem relacionar tot a nivell planetari,
0: sí,
3: mos va afectar lo de la guerra de...
0: Oh.
3: Dirà en estos moments. És
0: sí,
3: dir, estava
0: sí,
3: en Leipzig
0: sí, sí,
3: i la vespre abans de tornar de Leipzig, un xavalent de 7
0: sí,
3: anys,
0: sí, sí, sí,
3: la companyia d'avió ens va dir que el vol es cancel·lava.
0: Buah.
3: I es va quedar sols en Leipzig, La primera volta que viatjava ell fora d'Europa, i això va ser una experiència que vam aprendre moltíssim, perquè vam haver de buscar solucions en el mateix moment per a que pogués tornar a Espanya.
0: I com, no vas veure això? Com vas veure això?
2: Pues, al final...
0: Estaves tranquil?
2: Sí.
0: Perquè jo... dominaràs l'anglès?
2: Sí. Al final, jo tinc una filosofia que si algo no és per un camí, és per un altre.
0: Entonces... Sí, però ton pare i ta mare que estan així a casa...
2: Sí, sí, ja ho sé.
0: El sofriment...
3: Sí, tota la nit sense dormir, parlant en l'agència i cridades de telèfon. I menys mal que va baixar de Leipzig amb uns companys que eren croates i el van deixar en l'aeroport de Praga.
0: Sí.
3: I es va apanyar ja soles per a vindre de Praga a València. Però que són experiències que curtissen, i això és el que està darrere de la música, que la gent no sap i no es veu. No? Es,
0: sí, correcte.
3: Es veu lo més,
0: es
3: lo
0: veu
3: més xulo.
0: Es veu només la punta de l'iceberg, però... i està tot en l'altre.
3: Darrere hi ha un treball molt gran.
0: Abans d'anar-se'n, Joan, perquè ha sigut un plaer parlar en tu i en ton pare, i quin projecte és el que hem parlat, que te'n vas a Madrid, hem parlat que te'n vas en la Western Balkan, 50 dies que comença la final, però quin altre projecte t'espera ahir per davant?
2: Pues, en principi...
0: Que ja t'es prou, saps?
2: En principi, clar, és que jo tinc este projecte ja que són 50 dies, entonces quan comence...
0: I tens el repertori que tens que estudiar.
2: Sí, quan comence el curs serà, pues... estudiar a mort.
0: Sí,
2: i...
0: sí, perquè tu te'n vas a finals, 50 sí. dies, vindrà, suposo, que cap a setembre.
2: El 15 de setembre arriba, sí,
0: arribes a València. Sí. I ja començaràs el curs.
2: Clar, automàticament.
0: Doncs això és el que n'hi ha en la comunitat valenciana, en la nostra terra. Jovens de gran talent que no paren, que no paren, que toquen així, que toquen allà, que tinguem un planter, una escola... importantíssima de músics. Moltes gràcies, Joan. Els dos Joans.
3: Moltes gràcies a tu.
2: Gràcies.
0: Els dos Joans.

I jo volia fer-li un homenatge a Falla. 150 anys del seu aniversari, del naixement de Falla. I estem escoltant la dansa número 1 de La vida és breu, de Manuel de Falla. I escoltant esta peça, s'ha acabat el programa d'avui, s'acaba. Però tornem demà, lo bo és que tornem. La mala notícia és que acabem. Però tornem demà a les 7 del matí, estem ací, a primera hora del matí. Jo espero que passeu un molt bon dissabte, que gaudiu del dissabte, que se n'aneu a fer una cerveseta, que ara fa molt bon temps, i que tornem demà amb més música. Moltíssimes gràcies per estar ahí cada dissabte i cada diumenge. Viviu la vida. Fins demà.

0: Són les 10.
1: A punt. Notícies.
0: El 90% dels càncers de pell es deuen a l'exposició a la radiació ultravioleta, sobretot la procedent del sol. Miquel Armengot és dermatòleg a l'Hospital Clínic de Castelló.
2: Evitar les hores centrals del dia, sobretot de 11 a 5, que la radiació ultravioleta és màxima. A banda, barrera física, és a dir, dur roba, gorra, ulleres de sol, i en les zones exposades, les cremes de fotoprotecció.
0: Avui és el dia del càncer de pell. La detecció precoç és fonamental per a superar-lo i està en les nostres mans.
2: El melanoma sol destacar com si fos una piga, no? Una lesió pigmentada, però que és diferent a la resta. I una vegada ens mirem i una ens crida l'atenció, ens fiquem a analitzar-la amb el que se diu la regla de l'ABCDE, que és si té asimetria, si té vores irregulars, múltiples colors, seria la C, colors, un diàmetre de més de 6 mil·límetres, i la E se refereix a evolució, una lesió que està canviant.
0: I pel que fa als resultats de la Pau, que coneguérem ahir, deixen més del 95% d'aprovats, amb una nota mitjana d'un 6,35 sobre 10. La nota més alta de la Comunitat Valenciana l'ha tret a un alumne del Col·legi La Puríssima d'Elx, Ricardo Isaías Regalado, que ha obtingut un 9,8.
3: Los codos rojos. Muchas horas de estudio, mucha constancia, mucho sacrificio también. Tienes que dejar de lado algunas cosillas, pero también he tenido mi rato de salir y no ha pasado nada. Y ya se lo tomo bien, así que tranquilidad y constancia, que es muy importante.
0: I l'enhorabona a este estudiant brillant que estudiarà Medicina. I parlem del calendari del pròxim curs. El 9 de setembre arrencaran les etapes d'infantil, primària, ESO,

0: batxillerat i formació professional. El curs acabarà el 18 de juny del 2027. Parlem d'un total de 179 dies lectius. Jorge Cabo és el director general de centres docents.
1: Y la principal novedad es que los municipios podrán distribuir los tres días festivos escolares de libre disposición y adicionalmente tendrán más flexibilidad para adaptar el calendario a sus fiestas y tradiciones locales. Con ello avanzamos hacia un calendario más flexible y más próximo a los municipios.
0: I l'Associació de les Víctimes de la Dana 29 d'octubre demanarà emparament al Tribunal Constitucional per a defendre els drets de totes les persones víctimes de la barrancada, segons ha anunciat la seva portaveu, Mariló Gradolí.
2: Que els drets constitucionals de les víctimes estiguen per damunt d'un aforament autonòmic d'un expresident. Un expresident de la Generalitat ha de poder estar investigat. No estem parlant de joies, estem parlant de 230 persones mortes.
0: I davant el possible acord de pau entre l'Iran i els Estats Units, la borsa espanyola torna a marcar màxims històrics amb un increment del 2,59% este divendres. El selectiu espanyol tanca en 18.764 punts. També s'ha vist arrossegat per l'efecte SpaceX, la companyia d'Elon Musk, que ha començat a cotitzar i ha arrossegat una demanda de més de 350.000 milions de dòlars. En paral·lel a tot això, el petroli també confia en la pau i el barril baixarà més d'un 3%. El Brent està en poc més de 87 dòlars. I en els esports, a nit, segon partit de les semifinals del play-off pel títol de la Lliga CB, al Roig Arena, València Bàsquet va granar de la pista a la Sisa Joventut, guanyant-li per 90-76. D'esta forma, el València Bàsquet lidera la sèrie per 2-0 i ja només li resta una per accedir a la final. Ara el duel viatja a terres catalanes. El tercer partit es disputarà a l'Olímpic de Badalona demà a partir de les 8 de la nit i és en el que ja pensa Pedro Martínez.
3: Bueno, hay que estar tranquilo, recuperarse físicamente de hoy y ajustar alguna cosa porque, bueno, pues sobre todo de defensa. En ataque conseguimos tiros contra su defensa más o menos librados y yo creo que es más ajustar cosas atrás que adelante.
0: Pel que fa al Mundial de Futbol, dos partits més. Al grup B, Canadà i Bòsnia-Herzegovina van empatar a 1. Un gol de Kyle Larin, exjugador del Mallorca, i ara al Southampton anglès, va empatar un duel en què s'havia avançat el país balcànic amb un gol de Jovo Lukic. És el primer punt del Canadà en una Copa del Món. Els dos jugadors del Villarreal en l'equip nord-americà, Tallon Buchanan i Tani Oluwaseyi, van ser titulars. Això sí, van ser substituïts en la segona part. I al grup D, els Estats Units, han guanyat el Paraguai per 4-1. Noratge, sol i calor, ja saben, precaució amb la radiació ultravioleta, sobretot en les hores centrals del dia. Se'n fa la previsió, Joan Carles Fortea, bon dia.
4: Hola, bon dia. Iniciem la jornada i ho fem amb un horatge estable, en general dominat pel sol. Hi ha algunes boires de manera puntual, alguns núvols mitjancials, però en general serà una jornada dominada pel sol. La situació marítima tranquil·la cap al Golf de València i un poquet més alterada cap a la zona marítima d'Alacant, on tenim el vent de llevant i de gregal que continua bufant moderat cap al litoral. Les temperatures màximes d'avui més altes que les d'ahir, avui de manera general al migdia, tindrem màximes que superaran els 29 i els 30 graus, per tant, un dia de calor d'estiu. Precaució a les hores centrals de la jornada amb la radiació ultravioleta. Recordem que estem en els dies en el que el sol està més alt al migdia, sobretot entre les 12 del migdia i les 4 de la vesprada, precaució amb esta radiació solar. Pel que fa demà diumenge, un dia també dominat pel sol en general, amb temperatures més altes també de nit i amb unes màximes que seran semblants a les d'avui. Sembla que ja la setmana que ve sí que podem tindre tempestes dilluns de vesprada cap a l'interior, però de moment el més destacable són aquestes temperatures que van amunt i que avui tindrem una calor d'estiu al migdia, màximes de manera pràcticament general superiors als 30 graus.
0: Gràcies, Joan Carles. És tot. Nou butlletí a les 11. Arranca tot seguit Fora de Cobertura.
5: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant, 96.5.
6: De tu a tu.
7: Agromètodos celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
8: Dicen que empiezan en junio, pero se sienten mucho antes. Se ven, se disfrutan, se viven. Porque hay experiencias que no se pueden contar.

0: Las tienes que vivir. Poderes de San Juan de Alacant, declaradas de interés turístico internacional del 20 al 24 de junio. Antes de que empiecen, ya están pasando. Generalitat Valenciana.
1: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló, 103.7.
2: De tu a tu.
3: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador.
4: Hola, què tal, amics de Fora de Cobertura? Molt bon dia, amics de Punt Ràdio, i benvinguts tots al millor còctel de societat, moda, cultura i oci de la Comunitat Valenciana en clau radiofònica. Atenció, 13 de juny de 2026, i avui oficialment ja ha passat el 40 de maig, el 40 de mayo, i ja podem quitar-nos el sallo.
5: ¡Vamos!
6: Sí, senyor.
4: Sí, senyor.
7: Que se note la frescor.
4: Manuel Andrés Cerópico, ¿cómo estás?
8: Pues molt bé, sense sallo.
4: I en caloret.
8: Ja me l'ha llevat. Sí, no, ja fa una calor, està pegant,
4: Ja està pegant. Ha vingut picant fort. Ha vingut picant fort.
8: Correcte.
4: Alfredo, ¿estás bien? ¿Cómo estás?
9: Pues en el caloret ya. Nunca mejor dicho, ahora falta una horchateta valenciana fresqueta.
4: ¡Oh!
9: ¿A que sí? ¿A que petició?
4: Això és lo millor del món.
9: Además de ver.
4: Això és lo millor del món.
9: Horchata.
4: Això és horchata.
9: Horchata.
4: Sí, señor. J. González, ¿cómo estás?
10: Muy buenos días, Denis. Aquí sí estamos, inaugurando casi este verano.
4: A veure, climatològicament, com ja ens han dit els nostres especialistes de la casa, ja estem en estiu, climatològicament, des de l'1 de juny. El 21 parlarem ja d'altra cosa.
8: Ahí ja.
10: Queda una setmaneta.
4: Entretant, sumari i comencem.

0: Que carregats de bombo venim en el dia d'avui, amics de Fora de Cobertura, perquè anem a parlar de lo que es porta aquest estiu. Quines són les tendències? Alfred Esteve està preparant i ultimant les últimes notes per a contar-nos què hem de portar o què no hem de portar o quina és l'opció que mos va donar. Ahí ja cada un que trien, no, Alfredo?
1: Així és, exactament. O sigui, el que sí que tinguem clar que va ser un estiu molt calorós. Va ser un estiu molt calorós i molt tenia que anar molt còmodos. I sobretot en teixits molt frescos, com,
0: home,
1: és, el,
0: home,
1: com
0: estiu...
1: és el cotó i el lino.
0: I el lino, en estiu hi ha d'anar en caloret, fresquet...
2: Jo, vamos, còmodo. A mi... I el cotó?
1: El cotó...
0: Ho ha dit, home, el primer que ha dit.
1: El cotó i el lino.
2: Ja, no, però lino... Més important, lino o cotó?
1: Però les dues coses són naturals, són fibres naturals. El que no hi ha dures fibres que siguin de petroli, com altres, diguem. Si és una fibra natural, és la única...
0: És que estem entrant ja en terreno pantanoso, perquè això ja és material de secció.
2: Ara parlarem.
0: Que estem en el sumari, però jo, antes de continuar, vull preguntar-te, i el cotó?
1: És que el cotó...
0: Que seguim ara parlant d'això, perdó. Tenim entrevista amb Guillermo Ortigueira, perquè publica llibre i és digne de menció i d'entrevista, però suposo que sí. Parlarem de cine, de Steven Spielberg i de les seves bandes sonores, Manuel Andrés Zarpico.
2: Sí, senyor, anem a parlar d'ell perquè està d'actualitat. El dia de la revelació és l'estrena de l'estiu de Spielberg i anem a fer un repàs de Spielberg en la seva col·laboració amb John Williams.
0: Parlarem, en acabant de l'informatiu, que ve les 11... No, abans acabarem el pla valència del dia. Informatiu, vot informatiu a les 11 i en acabant. Parlem en La Pelona, que estrena concert la pròxima setmana de presentació de disc. I entrevista el nostre convidat especial del dia, Ángel Casero. En acabant, Samuel Pons. I parlarem també en l'Ajuntament de Torrent sobre el Big Sound, tot això i més, en Fora de Cobertura fins a les 12. Moment en el que donem pas al punt a punt en tota l'actualitat esportiva de la Comunitat Valenciana.
3: Fora de Cobertura. Donís Salvador.
0: Ara sí, Alfredo. I el cotó? Què passa amb
1: el cotó? Ara anem a parlar del cotó. Que la gent no sap a vegades ni com és la planta. És un arbusto. Un arbusto que fa anys, així en la Comunitat Valenciana n'hi havia. Ara sé que se cria en Espanya, però no és que cria el tema d'Extremadura, on el cotó n'hi ha.
0: Té cosetes blanques per ahí.
1: Exacte, però és molt bonic. O sigui, jo tinc una fotografia que me vas fer en un camp de cotó en Extremadura i és una passada. O sigui, la gent no sap el que és el cotó, però bueno, és un arbusto. I en acabant està el llenç, que és el lino. Són les dues prendes que jo aconsello per aquest estiu, que va ser caloret, que se duen i que no ens oblidem un poquet de les fibres artificials com és el petroli, perquè això, a part de que dona calor, és incòmodo, sugues més, inclús...
0: Transpirabilitat.

0: No transpira gens, o sea que la sudor és doble i a més de mal rotllo perquè fas... Entonces yo le aconsejo a la gent que sobretot cotó i lino. L'únic problema que n'hi ha, pues que n'hi ha que planxar. Però bueno, per això estan les planxes.
1: Sí, efectivament.
0: O sea, no n'hi ha... L'únic problema que tens és això. En acabant, les tendències d'aquest estiu són els colors, sobretot, els colors molt suaves, molt, molt neutros, molt colors molt, molt d'on estem, no? I sí que no els colors oscurs, sobretot el negre. El negre és un color que desapareix.
1: Això seria color oscur, lo de Manolo?
0: Sí.
1: Seria color oscur?
0: Per l'estiu, sí. Per l'estiu, o sea, els colors... Es post... Però... Cada un pot dur el que vulgui. Nosaltres estem dient el que toca o no toca, no, les tendències.
2: Però escolta, però te ho dic seriosament. Granate, per exemple, no?
0: Dona calor. Els colors en els curs en l'estiu donen calor.
1: Però n'hi ha, ah, ha un detall de qualitat que porta Manuel Andrés Arbigo, que és que Baix porta una camiseta de cotó.
0: Exacte. Per observar el que diem antes, les coses de la suor, de les coses de fibra.
2: Això ho he fet jo tota la vida, eh?
0: Sí, però és per observar, o sigui, n'hi ha gent que sí que es costumitza, o la canota, que la canota és la de tirants. Ah. Que són els dos que hi ha gent que la du, la de Colredo i la de la canota, que és la de tirar, que molta gent la du.
1: Ja, però bueno, sempre he pensat, Alfredo, que sé que no és aixina, perquè, bueno, ho hem parlat mil voltes, no? Però sempre he pensat que afegir una altra camiseta, pues, que te va donar més calor.
0: Sí, jo sempre ho he dit. Jo, sobretot, quan estic fent algun client en cosa de cerimònia, sempre es diu, me pongo camiseta, digo, no, que te va dar més calor. Perquè sí, si tu dus...
1: Però la de cotó per no suar, perquè
0: sí,
1: si no...
0: Però això és un poc, les persones.
1: És el contrapunt.
0: Total. Jo, si tu te poses una bona camisa de cotó o de lino, no fa falta que te fiquis res, perquè ja t'absorbeix i no te dona calor. Però això la gent encara estem un poc en ese...
1: Ese és el truc.
0: En ese xoc.
2: Vale, o sea, ja.
0: Si tu te poses més peces damunt, encara que siguin de cotó, inclús a l'hivern, els porta-les de cotó, perquè són més agradables. Això és una altra peça que estàs ficant damunt, que és rotllo cebolla. Entonces, hi ha que intentar ficar-te menys peces, de més qualitat, i sobretot que siguin naturals. I entonces és quan ahir ja t'oblides un poc del calor. Si tu vos ho ja saps, en tu has estat, per exemple, en els deserts, què duen en els deserts? Que duen les xilaves i xes de cotó, que no duen res baix més que el llip. I entonces, què passa? Que aquesta xilava no dona calor, perquè és de cotó o de lino.
1: Transpira molt.
0: Tot este. I entonces, les tendències en guany són els colors molt suaves, molt tranquils, no els logos han desaparegut en aquest moment totalment del mapa, no els logos.
1: Què te pareix combat sense logo?
0: Queda molt bé. I sobretot, les dues coses...
1: Que a la moda ha vingut.
0: Les dues coses que...
2: Per coincidència. Per coincidència total i absoluta.
0: I a més porta cotó.
2: Ja s'està pujant al carro, però, tio.
1: No, deliberadament.
2: Ah, bueno.
0: Les dues coses de tendència que guany tinguem, sobretot la roba ampla, que estem dient ja diverses vegades, sobretot tornar a travegar el pantaló de pinces, a les camises de mànega curta, que diem que no, però de mànega curta, amples, per dur baix una samarreta, i sobretot que la samarreta siga de pico, és l'última tendència que això. Les samarretes, en vez de dur les típicos redones, que siga de pico.
2: Això és una cosa...
0: Perquè és una poca que te dona... No t'agobia tant a dur el redó.
1: Però personalment m'agrada més redona, corredó, personalment.
0: Això ja entrem en el gust personal, diguem un poc el que és tendència.
2: Igual el que vaig a dir és una barbaritat, però a mi sempre m'ha xocat molt el pantaló de pinces en la camiseta. Una camiseta en un pantaló de pinces que pensé que, vamos, se du dècades, por tant, perquè estic pensant en corrupció en Miami, en Don Johnson.
1: Hombre.
2: O sigui que vull dir que sí que sé, però me xoca, no?
1: Bueno, pues
2: no,
1: si que eres major, eh?
2: Home, igual que tu. Igual que tu.
1: Lo más que yo me recordo perfectament.
0: Però tens que entendre una cosa que no te choque, que quan digam una cosa, si cada un duga, que se treu, se sent còmodo, home, i dona, però en el cabant estan les tendències. Si tu t'agarres al carro de la tendència o tu vas al teu aire. No. O sea, es así de fácil, no ni a mí se explica eso. La tendencia que es, pues, bueno, la camiseta, la samarreta de pico y la camisa sin secol, cuello mao, que se suelen decir, que es esta que porte yo, que es aixina.
2: Sí.
0: Entonces, esa tendencia es muy actual en este momento, dura el pico y dura el cuello mao. ¿Por qué? Porque no te agobies ahí en la samarreta y te dona como un poco más, diguem, más... Com més fresca.
2: Sí.
0: La imatge és més fresca.
2: Sí, sí.
0: I sobretot les samarretes que siguin prou amples. Si vas en pantaló en el denim, que és el vaquero, perquè ens entenguem, o si dus el pantaló de pinces, que és la pura tendència. Tendència és samarreta de pico, camisa de cuello mao per dur-la per fora, si vas, per exemple, a algun acte, o i sempre per fora, no per dins, i els mocassins, que estem dient moltes vegades. Això no vol dir que la gent vagi còmoda, quan jo vaig en un denim, un vaquero, no l'eslim, sinó que sigui un vaquero normal, dur, si vols, les sneakers, que són les zapatilles, en botí o normal, té una altura normal, i supretendència són els mocassins. Els mocassins, que en el pantaló de... Ja que ja no és el denim, que és el pantaló de vestir, de cotó, o aquests tipus de pantalons en pinces, o en aquestes trevilles que portem als costats, que són xulíssimes, que estem ara en tendència a travegar, és un poc la tendència pura i dura.
2: Però tu, fija't, el mocassin mai passa de moda, no?
0: Bueno, n'hi ha... Si és moda...

0: o de ser una altra cosa.
1: Clar, no, tendència, vull no, dir.
0: Sí, és moda. Mira, ha, per exemple, el sur sempre va al mocassín. Tu vas a Setmana Santa al sur i tots van al mocassín, el pantaló granate, la belleza del marino, la camisa blau clara. I això diguem que és l'uniforme de la gent del sur. Mm-hmm. Això ho tinc igual que els madrilenys, que els encanta el granate. Així som incapaços d'un pantaló granate perquè no ens agrada. El mocassín, que és el castellà de tota la vida, n'hi ha gent que no deixa de dur-lo, però ara és que és tendència, igual en home que en dona.
2: Un moment.
0: Però dur-lo...
2: Alfredo, entre el mocassí i el castellà hi ha una diferència també.
0: És molt poca, és molt poca, Donís. És molt, és, mira,
2: el castellà sol ser més de tela, no tan rígid com el mocassí. El mocassí simplement que no porta cordons, no?
0: Exacte, el que canvia és que dues, o que digues el mocassí bàsic...
2: O trenilles.
0: O que portes els borlons.
2: Ojo. Cordons o trenilles, ma abuela li dia trenilles.
0: Exacte, i els borlons.
2: No, me referís al cordó, ma abuela li dia trenilles, que és una paraula en desús.
0: És una paraula totalment, o sigui, és totalment. Però aquestes paraules a mi m'agraden i encanta apuntar-me-les, perquè moltes paraules d'aquestes valencianes, tant en el món nostre com en l'altre món, mos se s'olviden, i en el cavall n'hi ha que recordar-les.
1: I com es diu que se diu la decoració ixa que du el mocassí? Borlons?
0: El borló.
1: Borlons.
0: El borló. És el borló típic, que és el borló que està tret de la idea de les cortines franceses. Les cortines franceses que tu vos antes porten com un agarrat i en el camp porten això.
2: Però això ho portes en la manta morellana.
1: Sí. És... No, home.
0: No, la manta borles. Morellana ja no és el borló.
1: Però són
0: la
1: borles.
0: La manta morellana és redó. I aquest és com més el borló, que és un lluc i en el camp té...
1: Com una campaneta. És que fa com una campaneta.
2: Sí. Vale, pues no, si ho tens al final de la manta morellana portes les bordes redones i a la fi portes el bordó.
0: Exacte. D'ahir és un poc la història, però d'ahir és un poc afrancesat. Que és el borló que s'usa en els palaços, en dins, tu ves les cortines que porten com un lluc i en el que porten el borló que porta el borló i en aquell llant. D'ahir ve el mocassí, la diferència és això. I la diferència també n'hi ha, que n'hi ha gent que el du en el seu calcetí i com a tendència sense calcetins. Dur el mocassín sense calcetí. Les altres tendències, un poc que també n'hi ha ara, que és això, que és quan estem dient de mànega curta i coses d'estes, és buscar un poc, o sigui, aquesta gent que veig que duen la samarreta baix, la camisa de mànega curta damunt o al revés, per això ja fer combinacions un poc a cada un. Dur el pantaló superample de 5 bolsillos, de cargo, que se diu, i sobretot els colors clars. Això és algo que estic machacat molt, perquè els colors clars són el que és supertendència. Per tu ara vols algú vestir de negre i dius, a on vas de negre de bon dematí, en el calor que fa, en el sol que està fent? Entonces és algo que tenia que tindre molt clar.
1: Jo que sóc molt burro per aquestes coses, Alfredo, dis-me 5 colors clars estiuencs.
0: Ara, el blanc corroto, no, que ho sàpia, que vol preguntar. El blanc corroto.
1: Ja està.
0: La gamma dels blaus, perquè te sentes favoritos. Això està dient...
1: Ai, si no, jo lo que t'estic preguntant...
0: Jo l'entès per això.
2: Pues el blau claret, el verd claret...
0: Los tonos pasteles.
1: No me ho faig tan fàcil que vull que Alfredo me diga els colors.
0: Ell se vol sentir guapo. Ai. Que se vol sentir favorit.
1: Més guapo.
0: En la terra que estem...
2: Un color de la paleta de...
3: Del pantón, ¿no?
2: Sí.
3: A mí me gusta mucho vestir de negro, pero en verano no es recomendable. En verano sí que no es recomendable.
1: Negro no, ya está. En la
0: el
1: lista
0: negro está en desuso el negro y además a nosotros que estamos en un, parece que hay un rechazo.
2: La madre que va, tío. Estamos todo el rato parado y arriba llevo el negro.
0: Y hay un rechazo al negro. El negro está o palanit o cero. Que es un color porque no hay más en la tierra que estamos, con el color que tenemos del Mediterráneo, con la luz que tenemos aquí.
3: Pues vestiremos de blanco.
0: Pues es maravilloso. ¿No? Mira, Julio Iglesias ha ido años vestido de blanco.
3: Exacto.
0: O sea, tú empiezas
2: mira,
0: a pensar...
2: el Ferrari de Don Johnson.
0: O sea, que ahí puedes entrar con muchas cosas en los colores.
1: Era un Corvette, ¿no?
0: De color. Está el rojo Ferrari. Rojo Ferrari, fíjate, sin embargo, he visto un Ferrari negro. Que lo vi en Milán, fíjate, y el rojo Ferrari, fíjate,
2: así es. ¿Qué pasa? A
0: el tema de los
2: colores... Le quedan metos tres colores.
0: ¿Eh?
2: A un Ferrari le quedan metos tres colores.
1: Pues pero sí. Lo que no le queda a ver es ser eléctrico, ¿no? Que está la polémica esa, no hablas de esa polémica, del Ferrari eléctrico,
2: la semana que ve.
1: Ojo. Pero sí, entonces, Alfredo, blanc, me fique blanc.
0: Que sí, te quedará bien.
1: ¿Me quedará bien?
0: Claro, el blanc queda bien todo lo mundo.
1: Vale, pues la semana que ve vine blanc, ¿eh?
0: El blanc y el denim, y no te da. Tu vas ficar-li un denim a un xiquet i a un senyor que s'ha de que tinga. Li poses algo blanc, una camisa blanca, una samarreta blanca o qualsevol cosa blanca i li queda bé tot el món. I és un poble que hi ha que intentar és tindre clar això.
2: Sempre s'ha dit que el blanc i el negre van en tot, no?
0: Sí, però ara això, i a mi m'ha encantat, tu saps que era molt de blanc i negre, i m'encanta el blanc i negre, però ara estigui més tard de noche o sobretot en la tardor o en l'hivern.
2: Vale, i què passa en el negre i el blau marí.
0: És una combinació que me la preguntes sempre i jo te la contesto.
2: Molt, molt japonesa.
0: Els japoneses encanta.
2: A mi m'agrada.
0: Així costa. Així costa la gent entrar
2: no,
0: molt.
2: Pel, no, sí,
0: així costa entrar el marí, que a nosaltres ens encanta. Jo crec que som de la comunitat valenciana i d'altres

0: d'Espanya és on més tratges blau marino se venen. Que tinguem la estadística. Per què? Perquè el blau marino, tu te'l fiques en blau marino, pa comunions, pa bodes, pa tot, tot queda bé.
1: És un all purpose.
0: Inclús estem, jo estic fent xaquets blau marinos, que és cosa que no, que és una cosa fora, però sin embargo el blau marino és el d'Espanya, pues, que més, perquè tu fiques a una persona, xiquet, home, la cuigues, un traig blau marino, una camisa blau clara o blanca i una acrobata que combine, sense ser massa llampant, que lo que allí cuando había que desfica la pata, la gente es en la corbata, que a lo mejor pues de un traje básico, una camisa básica blanca, y se fique una corbata llampant roja.
2: Y te lleva la atención.
0: Y te crida la vista, exacto. Te lleva la vista y wow, así
2: está.
0: Es que no toca. Però bueno, així a la gent li agrada molt això. Recordeu-vos quan era el famós Carrascal, que va ser famós per les seues corbates, que les corbates pues, ne portava diverses meues. De l'època de Versace, que les corbates eren molt criaderes, molt llampanys, i ja ne portava diverses meues. A més, ho dia.
2: O sigui, altra època, no?, de corbates.
0: Era una altra època. Ara la corbata és molt llissa, molt neutra, molt llissa, molt neutra i molt normal. I sobretot, insistís, és colors per l'estiu, on estem en la Comunitat Valenciana i el Mediterrani i la llum que tinguem, que siguin colors favorits, home i dona, i que queden bé. I no al negre. Me se'n va el perro que no al negre.
3: Ah, és que, Jota, a més, és que estem parlant tot el rei. Quin color te gusta? Quin color t'agrada? El negre. Ay, y te ha pegado una mirada.
4: Sí que es verdad que soy yo de negro o de blanco.
2: Sí, pero el negre claret. El negre claret.
0: Suave. Un gris roto.
2: Ay, mare. Seguim fora de cobertura.
5: Fora de cobertura. Donís Salvador.
2: Arriba a l'estudi número 1 de Punt Ràdio, un clàssic. Una d'aquestes persones que han viscut la música i la societat valenciana des de tots els costats possibles. Davant del micròfon, darrere d'una entrevista i també davant d'una fulla en blanc. Sobretot, ha estat present en moltes nits glorioses d'artistes valencians i el tenim així perquè ens presenta el seu nou llibre. Dames i cavallers, un fort aplaudiment per al senyor Guillermo Ortigueira.
6: Bravo. Moltes gràcies.
2: Guillermo, benvingut a Fora de Cobertura, a Punt Ràdio, un plaer rebret, perquè a més comentàvem que, bueno, Guillermo Ortigueira, un clàssic, i dia Manuel Andrés Tarapico, Guillermo és coetaneu de Montpare.
3: Sí, home. Total,
2: Manuel Andrés Ferreira, clar que sí.
3: Home, però un clàssic, un senyor, del periodisme i de la premsa.
2: I a més, bueno, en el món faller, en la societat valenciana en general, Guillermo.
6: És que los mayores tenemos una trayectoria larga y diversa.
2: Ahora, hombre, no podía ser de otra manera.
6: Sí. En este libre está la meua vida.
2: Nos importa dos. El autobiográfico.
6: El 80%.
2: Muy bien. Y el no libre, que es Vivencias de un periodista.
6: Exactamente.
2: Que es el del que va a tractar la nostra entrevista, perquè hi ha un montó de cares conegudes en la portada. Es comencem per la teua.
6: Sí, clar. Sí, sí. Anava a ser una altra portada, la part de dalt, però me'l vas pensar bé i no. Anava Nino Bravo i jo abraçant. Però està tan crematia el nom de Nino que vaig dir no.
2: Te dic una cosa. Enguany, la falla que s'ha presentat fa no molt, s'ha presentat el projecte de la falla de l'Ajuntament.
6: Exactament, sí.
2: Falla municipal 2027, que, com saps, tracta d'artistes valencians, però especialment la figura central és un Nino Bravo que ha assentat metis 20 metres, ha assentat. Jo crec que...
6: Pensen que serà espectacular, eh?
2: No tinc ningú dubte, però crec que Nino Bravo a dia d'avui ja és marca València i, home, pot passar-se, pot parlar, pot estar en uns moments més de moda, en altres tal, però inauguració del Roig Arena, concert homenatge a Nino Bravo. Falla de l'Ajuntament, homenatge a Nino Bravo, entre altres artistes, no? Al final, o sigui que... Te vull dir-ne això, que ho hauràs ficat i també hauràs acertat, com has encertat en esta gafosat ara mateixa. O sigui que...
6: Jo penso que no. Jo estic molt cabreixat en aquest tema.
2: Per què? Per què?
6: Què ha passat en 50 anys que han transcurrit? Ningú havia descobert a Nino Bravo? Ha tingut que passar 50 anys perquè la gent se donara compte de que ahir havia una figura? No entenc.
2: Home, personalment...

0: Què escoltem, Manuel Andrés Aravico?
1: Haim to the Fallen.
0: Per parlar de cine.
1: Sí, per a parlar de cine, Haim to the Fallen és una de les peces que integren la banda sonora de Salvar al soldado Ryan. Una pel·lícula de Steven Spielberg.
0: No t'ho creuràs, però...
1: No ho digues, que mal si me'n vaig...
0: L'ha vist.
1: Ah, vale.
0: L'ha vist.
1: Vale.
0: Però en aquesta pel·lícula, que està tot el rato... canons, bombes, tirs, tota la pel·lícula, me vaig dormir en el cine.
1: Mal si me'n vaig. Anem a parlar de Steven Spielberg i John Williams i me dius això. Així és com comencem?
0: Però no durant la banda sonora, sinó durant els tirs...
1: que és de Spielberg la pel·li, que no me val.
0: Però estaria molt cansat aquest dia, però m'he passat, és una anècdota.
1: Pues res, muy bien. Mira, Tachait. Doni Salvador.
0: Una més de Donis.
1: Bueno, com te dia, estem sentint Haim to the Fallen, que és una de les millors peces de la banda sonora de Salvar al soldado Ryan, una de les pel·lícules més emblemàtiques de Steven Spielberg, de les més guardonades, del cineasta va guanyar l'Oscar al millor director. Pareix mentira, però només té dos Oscars al millor director. Steven Spielberg.
0: Només té dos, pues tranquil·lament podem parlar d'un dels més llorejats a nivell social i per la...
1: Estem parlant de cine igual Steven Spielberg. I això és molt difícil. És una persona que només nomenar el seu nom, estem parlant de cine.
0: Hi ha tres directors, per supost, hi ha tres molt famosos, molt coneguts, però Steven Spielberg és, jo crec que ha marcat un abans i un després.
1: Un abans, un després i un...
0: I un encara.
1: I un encara, perquè té 80 anys i mos ha dut una nova pel·lícula de ciència-ficció del dia de la revelació, i per això hem triat parlar avui de la carrera de Steven Spielberg i d'una altra persona que vull destacar, i per això estem sentint este Haim to the Fallen, que és John Williams, la banda sonora.
0: Perquè jo... molt lligats ahí, no?
1: John Williams i Steven Spielberg és un dels matrimonis més fecunds i, a nivell de producció, no? de pel·lícules i de col·laboracions en la història del cine.

0: Parlar de Steven Spielberg és parlar de les bandes sonores de John Williams. Totes són evocadores. Anem a sentir algunes d'elles avui en la secció i anem a parlar d'unes dades molt significatives tant de Spielberg com de John Williams. John Williams és la persona viva en més nominacions de la història i segona de tots els temps, perquè té 54 nominacions als Oscars i 5 estatuetes guanyades com a millor compositor, com a millor composició, millor banda sonora d'una pel·lícula. Segur que qualsevol de les vostres bandes sonores més conegudes o preferides és de John Williams. Segur. Qualsevol que me digueu, i si tirem la vista enrere, podem recordar de John Williams coses que no hagin segut de Spielberg. Per exemple, Superman. La banda sonora de Superman, la banda sonora de la Guerra de les Galàxies, la... podem continuar així, és que ho ha fet tot. John Williams és la banda sonora de la nostra vida, val? En el cine.
1: Absolutament.
0: Però la seva col·laboració en Steven Spielberg abarca pues, les millors pel·lícules de Steven Spielberg i aixina jo crec que podem sentir la següent, a veure
1: però,
0: si la reconec.
1: Espera un momentet, sí. Perquè m'acaba de comentar Adolfo, el control d'anigui publicitari, sí. Que... Quina Blade Runner? Que no
0: Blade Runner, Blade Runner no és de John Williams. Blade Runner no és de John Williams, no, és de Vangelis.
1: Ah, bueno.
0: És de Vangelis.
1: Ni tan mal,
0: és de Vangelis. Però bueno, però Blade Runner també és una... Parlarem de Vangelis i del cine perquè també té moments icònics, però continuem en John Williams i anem a sentir, a veure si la reconegueu.

0: ¿Buscando a Nemo?
1: Sí. Sí, se el menjaria. A Nemo se'l menjaria. A Nemo i al que no és Nemo, i al pare de Nemo també. Això és Tiburón. Això és Tiburón. I així tenim la pel·lícula en la qual Steven Spielberg va donar un colp d'autoritat damunt la taula i va dir, així estic jo. És una de les pel·lícules referència, és un dels estàndards del cine de terror, de misteri, de suspens més que de terror. Sí, terror. Per a l'època donava molta por. L'argument ja recordeu, la platja de Amity, és un estiu, l'alcalde no vol tancar la platja, pareix que n'hi ha un tiburón suelto, un tauró solt, i sí que n'hi ha, un gran blanc que amenaça tota la platja i que John Williams va narrar d'esta forma que hem sentit. Tinc que dir-vos una anècdota molt curiosa, i és que quan John Williams li va dir a Steven Spielberg, escolta, esta és la música que tinc preparada per a Tiburón, i li va fer aquestes dos notes, que són mi i fa. Tintón, tintón, tintón, tintón, tintón. Spielberg creia que era una broma. Diu, de veritat, t'estic dient que he fet una pel·lícula, vaig a fer una pel·lícula d'un tiburón enorme que se menja a tot el món, i me vas a fer una banda sonora en això. Creia que era una broma.
0: En dos notes.
1: En dos notes, i va ser una de les més emblemàtiques.
0: Bueno, és una de les més icòniques i més fàcils de reconèixer de la història del cine.
1: Sí, sí, jo crec que sí, que Tiburón, i la pel·lícula, bueno, no sé si l'haveu vist, Tiburón, sí, sí, però sí. Me pareix emblemàtica. Una anècdota.
0: Manolo, com no vaig a veure jo aquesta pel·lícula?
1: No, clar, no, si dubte però de tu.
2: Te vas a dormir?
1: D'Alfredo no, dubte, no, però sabeu que la frase que diu que se diu en la pel·lícula de va a necessitar un barco más grande quan passa lo que passa en la pel·lícula i tal, se va a improvisar perquè era una broma durant el rodatge i van dir jo la fique, i Roy Schneider va ficar la frase i així naixen. Vos dic això perquè que sapiau que les frases i els moments més icònics del cine n'hi ha un percentatge molt alt que naix de l'improvisació.
0: Secció sobre això, Manolo?
1: Sí, sí, sí.
0: Secció sobre això.
1: Parlarem. Anem a sentir la següent, que igual esta no la reconegueu.
0: Hombre, jo crec que tot el món ha vist Superman.
1: Efectivament, és Superman, Superman, Superman i l'arca...
0: Superman en busca de l'arca perdida. No,
1: sí, ara va dir, Superman en busca de l'arca perdida. És Indiana Jones, és
0: Indiana Jones,
1: The Riders March, que és com se diu esta peça, de l'any 81, en busca de l'arca perdida. Spielberg mos va ensenyar lo que era fer una aventura. Lo que és fer una aventura cinematogràfica en planos grandiloquents, en un argument fantàstic, en un protagonista únic, Harrison Ford fent Indiana Jones, que va estar a dos minuts de no ser Indiana Jones, Harrison Ford.
0: Per què?
1: Perquè el triat per George Lucas i Steven Spielberg era Tom Selleck. Vos en recordeu de Magnum? Tom Selleck,
0: home, clar,
1: la camisa florida.

0: petjada, el bigot... Bueno, pues precisament Tom Selleck va firmar en l'impàs de càsting d'Indiana Jones, era el triat, però va firmar per a fer Magnum i la emissora de televisió no li va deixar. No li va deixar ser Indiana Jones, perquè havia firmat per a ser Magnum. I entonces van tindre que triar a un altre. Quin era l'altre? Harrison Ford. Passar per a la història.
1: Però jo crec que...
0: La pella borronada, totalment.
1: Sí, com anella al dit, eh? Com anella al dit.
0: Com anella al dit. Passem a la següent. És que estem parlant de bandes sonores. Esta tampoc la reconegueu.
1: Falcon Crest.
0: Efectivament.
1: Ete aquí,
0: que és la banda sonora de Ete l'extraterrestre, 1982.
2: Falcon Crest tenia una cosa valenciana. Els mobles eren tots de València, de la seva zona. Tots els mobles de Falcon Crest... de la zona. Això ho podrà fer perquè sé qui es feia.
0: I m'has donat peu a que parlem en una altra secció de Bill Conti, que és el compositor que va fer Falcon Crest i unes altres, ¿vale? Però Ete, què vaig a dir-vos de Ete? De Ete i de Loto. El Ete i el Loto era una pel·lícula del Germans Calatrava.
1: Anda.
0: Que van fer a rebufo d'esta pel·lícula, una comèdia... Bueno, ja, vale. No mos anem per ahí. Però bueno, de Ete vos vull contar dos anècdotes. Una, que la banda sonora va ser tan important que Williams tenia moltes dificultats per a ajustar el tempo de la música en els talls de la pel·lícula i Spielberg va dir, apagueu el projector, li va dir a Williams, tu fes i ja ho adaptem. I ja adaptem la imatge a la música, l'instint musical del compositor i l'instint de muntatge del director. I va fer una de les escenes més emblemàtiques de la història. Jo tinc un nus, així, estic sentint la música d'E.T. i estic pensant en la pel·lícula. Això és una meravella. I bueno, vols saber la veu de l'extraterrestre d'on la van treure?
1: D'on?
0: Això és molt simpàtic. Ben Bart va ser l'enginyer de so de les millors pel·lícules de la història dels anys 80, de la Guerra de les Galàxies, d'E.T. Bueno, pues és la veu de Pat Walsh, una anciana de Califòrnia que se feia dos caixes de tabaco al dia.
1: No me digues.
0: I que la va descobrir Ben Bart en una tenda de fotografia i li va dir, vostè me té que doblar a ET.
1: Ahí
0: va ser ella, combinada en moltes altres coses, lo que va fer la veu de ET. Passem a una altra música que no aneu a reconèixer.
1: Serà probablement una de les sagues més conegudes de la història del cine?
0: Possiblement, i de les més emocionants i de les més exitoses. Encara continua sent un èxit de taquilla cada volta que s'estrena una pel·lícula de Parque Jurásico. Pues te vaig a dir una cosa. Esta pel·lícula la va acabar per satèl·lit.
1: Com?
0: Esta pel·lícula, Parque Jurásico, Steven Spielberg, la va acabar per satèl·lit, supervisant la postproducció per satèl·lit.
1: Els dinosaurios se'l menjaven.
0: No, els dinosaurios... No. A banda de que Parque Jurásico té per a fer una secció sencera de com va canviar la història del cine Parque Jurásico en els dinosaurios fets per ordinador per primera volta, esta pel·lícula la va dirigir a distància perquè estava dirigint en Polònia esta altra. La lista de Schindler.
1: Sonrisas y la...
0: La lista de Schindler.
1: Claro.
0: La lista de Schindler.
1: Sonrisas y la... No, era una broma. Lista de Schindler, bueno, pues... Pau, n'hi ha que dir també d'esta pel·lícula, no?
0: No, de la lista de Schindler hi ha que dir que és una obra mestra, és una de les seues obres mestres, té molts, però esta en concret... té també una part molt emotiva dins de lo que és tota la pel·lícula, i és que Spielberg no va rebre regalies per la pel·lícula, no va cobrar, i les ganàncies se van utilitzar per a fundar la Fundació Shoah, que documenta testimonis de l'Holocaust. I la darrera, perquè estem parlant de Williams i de Spielberg, va veure el primer muntatge de John Williams de la pel·lícula, va plorar, se va commoure tant que li va dir, Steven, necessites un compositor millor que jo per a fer la banda sonora d'esta pel·lícula. I Spielberg li va dir, lo sé, John, pero todos los mejores ya están muertos. Tú eres el mejor.
1: Wow.

0: i va fer una de les bandes sonores més emocionants i importants de la història del cine.
1: Jo solo volia comentar, donar l'enhorabona que l'altre dia a la casa ja va ficar la vida de Vincent Laurent. Va ser impressionant l'audiència que tingué.
2: No venia al tema, però ahí queda la
1: punta. Però com estem parlant de cine, o sigui, va ser impressionant.
2: Seguim en fora de cobertura. Tenim a Carolina Quilis, Casa Borràs, Pineda València. Carolina, com estàs?
3: Què tal? Molt bon dia, com estem?
2: Hem apurat, però és que l'ocasió ho requeria, Carolina.
3: De pressa correguent.
2: Necessitem saber quin és el plat valencià d'avui.
3: Sí. Avui anem a preparar un caldero de rap. Tinc que dir que de tradició de pescador. Sí. De pescadors, és pla de la mar, que es diu que quan els mariners tornaven de la mar, de faenar, menjaven, tenien ganes de algo calentet i algo que els donava molta energia i molta proteïna.
2: Molt típic nostre?
3: Molt típic de la comunitat valenciana, sí. De tota la comunitat valenciana. Mm. Te puc dir que es fa en caldero de ferro i a foc normal, o sigui, res de foc lento, com ve la carn dura. Els ingredients són el rap, la creïlla, nyora, ceba, all, oli, tomata, pimentó roig, safrà, vi blanc, sal, piment roig i una guindilla per a donar un toque picant. Són els típics donis Alacant, en la isla de Tabarca, Santa Pola, la Villa Joyosa, Dénia, Alacant, capital. En València, lo que és el Grau de València, el Saler, Pinedo, Palmar, alrededor de l'Albufera, lo que es el Perelló, Sagunt i Cullera. En Castelló, Grau de Castelló, en Peníscola, Benicarló, Vinaròs, Oropesa i Borriana. Més ràpid impossible, Donís?
2: És que ho has clavat, Carolina. Però tinc que dir-te que el suc de rap és un dels meus plats de peix guisats preferits.
3: Ai, que alegre.
2: Gràcies, Carolina Quilis, Casa Borràs, Pineda València.
3: Un beset. Que tinguem molt bon dia. Adéu.
2: Amics, seguim en fora de cobertura, però primer anem a fer una pausa per al boletí informatiu. Gràcies, Guillermo Ortigueira, gràcies, Alfredo Esteve, gràcies, Manuel Andrés Zarpico, gràcies, J. González. Seguim.

0: Són les 11.
1: A punt. Notícies.
0: Bon dia, com estan? Estabilitzat l'incendi forestal declarat ahir a Serra, en ple parc natural de la Calderona, un paratge d'especial valor mediambiental. Els equips d'extinció han treballat durant tota la nit per a refredar la zona afectada i evitar possibles i evitar que reviscole. El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, imputa els delictes de frau fiscal i de contraband a l'expresident Rodríguez Zapatero per les joies trobades a l'interior d'una caixa forta i que han sigut valorades en 1.300.000 euros, una quantitat molt superior a la que havia fet el portaveu de Zapatero, Luis Arroyo.
2: Son joyas que algún experto ha valorado, cuidado, esto es importante y él quiere que se sepa, entre 30.000 y 50.000 euros. Aquí ya, hablando de las joyas de la abuela, pues ya aparece uno, que no, esto vale 1.000.000 euros, esto son las joyas de Sisi Emperatriz.
0: Ara Arroyo ha demanat disculpes en xarxes socials per, segons ha dit, haver induït a l'error. I el 90% dels càncers de pell es deuen a l'exposició a la radiació ultravioleta, sobretot procedent del sol. Avui dia del càncer de pell recordem el mal que fan les notícies falses, com la del callo solar, que defensen, sense base científica, els que asseguren que així la pell s'acostuma al sol. Miquel Armengot és dermatòleg a l'Hospital Clínic de Castelló.
3: La pell està bronzejant-se, està fent-se una miqueta més grossa, perquè ha rebut un dany a l'ADN. Està intentant defendre's, però aquesta defensa no és eficaç. S'estima que és com un factor de protecció de 2-3. O sigui, realment l'exposar-se i fer aquest callo solar que diuen en xarxes socials no te protegeix pràcticament, en canvi està sumant dany al que després afegiràs. Entonces, este tipus de difusió està fent que, sobretot entre gent jove, que ja té una alta tendència a cremar-se al sol per no prendre les mesures adequades, doncs és de preveure que aquest estiu se cremen més que a 3 anys. Per culpa d'estos bulos virals.
0: Justament és la població jove la més vulnerable a patir un melanoma si no es protegeix la pell. La Comunitat Valenciana ocupa la tercera posició en casos diagnosticats al territori de tot Espanya.
3: Les pells més clares, les que més fàcilment se fiquen roches al sol, després els pacients immunodeprimits, per supost, que tenen un risc molt incrementat de desenvolupar càncer de pell, i els menors de 20 anys són els que més hi ha que incidir en el tema de la protecció solar, perquè són les, sobretot les cremadures solars abans dels 20 anys, són les que més es relacionen amb l'aparició posterior de melanoma.
0: Així les coses en este dissabte de calor i sol. Hem de tindre molta precaució en la radiació ultravioleta. Previsió de l'oratge, Joan Carles Fortea, bon dia.
4: Hola, bon dia. Iniciem la jornada i ho fem amb un oratge estable, en general dominat pel sol. Hi ha algunes boires de manera puntual, alguns núvols mitjans i alts, però en general serà una jornada dominada pel sol. La situació marítima tranquil·la cap al Golf de València i un poquet més alterada cap a la zona marítima d'Alacant, on tenim el vent de llevant i de gregal que continua bufant moderat cap al litoral. Les temperatures màximes d'avui més altes que les d'ahir. Avui, de manera general, al migdia tindrem màximes que superaran els 29 i els 30 graus, per tant, un dia de calor d'estiu. Precaució, aleshores centrals de la jornada amb la radiació ultravioleta. Recordem que estem en els dies en el que el sol està més alt al migdia, sobretot entre les 12 del migdia i les 4 de la vesprada. Precaució amb esta radiació solar. Pel que fa demà diumenge, un dia també dominat pel sol en general, amb temperatures més altes també de nit i amb unes màximes que seran semblants a les d'avui. Sembla que ja la setmana que ve sí que podem tindre tempestes dilluns de vesprada cap a l'interior, però de moment el més destacable són aquestes temperatures que van amunt i que avui tindrem una calor d'estiu al migdia, màximes de manera pràcticament en general superiors als 30 graus.
0: Gràcies, Joan Carles. I en els esports, pàgina per al Mundial, que capitalitzarà durant tres pròximes setmanes tota la informació esportiva. Raül Pina, bon dia.
5: Hola, molt bon dia, Frederic. Recordem que esta matinada els Estats Units han debutat amb un triomf contundent per 4-1 contra el Paraguai i aquesta nit a les 9, partit del grup B entre Qatar i Suïssa. Pel que fa a Espanya, estem a poc més de 48 hores del debut contra Cap Verd, que serà dilluns a les 6 de la vesprada. Resten dues sessions de preparació i el desig de Mikel Oyarzabal, apel·lant a la intel·ligència artificial, és començar i acabar bé esta cita mundialista.
6: Espero que diga que hemos empezado este mundial ganando, que es lo que tenemos en mente ahora de cara a este primer partido y bueno, ojalá podamos poner también la segunda estrella.
5: Pel que fa al dia a dia de la selecció, des d'ahir Luis de la Fuente disposa de tots els efectius a la incorporació al grup de Lamine i Nico Williams. Ara s'afegeix Javi Muñoz, el jove futbolista que va debutar amb Espanya a la Ceràmica, ha superat els problemes al bessó i d'esta forma no està descartat per al duel amb Cap Verd.
0: Gràcies, Raül. És tot. Tornarem amb més notícies a les 12 del migdia. En un nou butlletí informatiu tenen tota l'actualitat al seu abast a l'APP de la Radiotelevisió Pública Valenciana i al nostre web apuntmedia.es. Fins després.
7: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant, 96.5.
8: De tu a tu.
9: Diuen que comencen en lluny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen. Perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Fogueres de Sant Joan d'Alacant, declarades d'interès turístic internacional del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
10: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
7: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló, 103.7.
8: De tu a tu.
11: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador. Caminaré.

0: 21 de juny, i atenció, perquè, a més, vens acompanyat de dos primers espacios també.
1: Exactamente, vengo con dos amigos, con dos compañeros, dos magos buenísimos.

0: abans d'eixir a la carrera?
1: A ver, al final cuando vas a 200 y pico pulsaciones no tienes tiempo de pensar, ¿no? Simplemente estás mirando hacia los lados para que el que va al lado tuyo vaya un poquito peor que tú y te lo demuestre, ¿no? Sobre todo en algún gesto. Pero las canciones normalmente, si vas a rodar, sí, sí que llevas alguna canción en mente, pero cuando vas en competición normalmente no.
0: Porque lo de prepararte una canción motivadora, abans de eixir, en una carrera tan llarga,
1: pots quantes no veces passar? Tienes que contar, claro, cantar, però, la canción.
0: Claro. Sobretot ho dic perquè com es comences enxufat, igual arribes a un punt en què tampoc és el moment.
1: Eso para una crono sí. Para una crono sí que te puede motivar, ¿no? Porque al final tú vas mentalmente pensando en una canción que te motiva o en algo que te motive, no tiene por qué ser una canción, y eso es un plus, ¿no? Siempre te hace ir un puntito más.
0: Yo creo que el consejo de expert se porta prou bé, ¿eh?
2: Sí,
0: Ángel.
2: Sí, sí,
0: un
2: sí,
0: aplaudiment per ells, sí. Per favor, un aplaudiment per ells. Claro que sí. Seguim en Port de Cobertura i ho fem en actualitat. Per què? Perquè tenim, atenció, el Big Sound Festival en pròximes dates en la ciutat de Torrent. J. González, ¿te pilla a prop de casa?
3: Me pilla muy cerca, Donis, dentro de dos semanitas.
0: Casi res, porta el diari. La bona qüestió és que hem volgut parlar en el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Torrent, Aitor Sánchez. Aitor, què tal, com estàs?
4: Hola, ¿qué tal, familia? Molt bé, pues en ganes, ¿no? Ya de ballar y de cantar y de tenerlo todo preparat.
0: Claro que sí, Aitor. Lo primer, benvingut a Fora de Cobertura i gràcies per atendre'ns a la crida de punt. Volíem parlar sobre el Big Sound perquè han voltat últimament, últimament no, fa apenas uns dies, el Festival de les Arts l'han voltat la polèmica. Per aquest motiu, eixia el Big Sound d'aquesta localització i ara arriba a Torrent. ¿Quiénes son las sensaciones?
4: Bueno, pues la veritat és que estem molt contents, no?, i molt expectants de veure com Torrent, no?, se mereix també un esdeveniment de bueno, pues d'esta cilindrada, no?, d'esta gran quantitat de cantants, i la veritat molt contents, moltíssimes ganes de que tot vagi de categoria, de que la gent disfrute, i com sempre en tot el dispositiu preparat des de fa mesos de seguretat, de transport i sobretot pues, cuidant també el veïnat, que és el que se pretén.
0: És molt important, és fonamental, però clar, el veïnat, hi haurà qui diga que bé, me ho porten a la porta de casa, i hi haurà qui diga ara anem a veure el que podem descansar o la destrossa que van a fer per ací. Són sensacions encontrades, no?
4: Sí, com sempre. Bueno, muntar un esdeveniment d'este tipus, pues, sempre, no?, atrau més gent a favor que en contra, això sempre. Però bueno, també passa en les falles, en les festes, sí, no?, sí, en la gent que vol conciliar la vida bueno, pues, familiar, un poquet en el descans. Però bueno, està tot controlat perquè bueno, pues, s'ha pactat en la, bueno, pues, en la promotora que els decibelis van a ser de 98, se va escoltar perfectament, 98 decibelis. També se va col·locar l'escenari central d'esquenes a la zona de on estan els habitatges i la resta dels escenaris van estar molt més allunyats. Per tant, també des del primer moment se va tindre en compte el tema de l'hora. Totes les actuacions van acabar a les 12 i l'escenari principal va acabar a les 2, és a dir, a les 2 i quart. Ja no queda ningú en el recinte. Així que està tot més que mesurat i merit. També hem de tindre en compte que xiquets ja han acabat l'escola perquè és de dins de dos caps de setmana i només va ser un divendres i un dissabte. Així que jo crec que està tot molt estudiat per a compatibilitzar pues l'oci, el dret també a passar-ho bé, que la gent també té ganes de disfrutar, de promocionar la cultura en Torrent i també el descans, per suposat.
0: Quina bona notícia. La veritat és que un cartell i en noms com David Bisbal, Lola Índigo, Nati Peluso, crec que pot posar a Torrent en el mapa nacional dels festivals. Això per una banda. Per altra banda, l'impacte econòmic que va haver en Torrent també pot ser important.
4: I tant, Torrent sempre ha sigut una ciutat cultural de grans esdeveniments. La gent que pinta cares recorda com en el Boni i en el Dandy ja n'hi havia actuacions, és que no venien a València.
0: Ho hem parlat avui amb Guillermo Ortigueira i hem parlat de quan pues, Julio Iglesias, Nino Bravo,
4: hombre,
0: anaven al Boni i el
4: Dandy. Però, escucha, hasta los Ramones, vull dir-te, que no van a vindre ni a Madrid ni a Barcelona i van a actuar en Torrent. Vull dir-te, una, bueno, pues la veritat és que una ciutat en molta activitat cultural en els 60 i en els 70, però després en el 2000 també hem tingut a Rafael, a Amaral, a Pantoja, al Canto del Loco, ara Maliki, en l'Oreja Van Gogh, i volíem recuperar un poquet aquesta senda, sobretot per ficar a Torrent en el mapa condis, però també per promocionar la vida de, bueno, de la restauració, perquè moltíssima gent va vindre dijous a acreditar-se, i sobretot divendres, òbviament, i dissabte, i ja n'hi ha molt restaurants d'ací de la ciutat que estan preparant menús, preparant ofertes, és una oportunitat.

0: La matrícula no la agarren, però t'ho dono a compte, eh? Però és que quasi, pràcticament que això és un... com, a veure, com una medallita, no? És que anava tan ràpid en la bici que... no?
1: El pobre le tocó.
0: Se pot mirar de moltes formes, mare meva. Jota González, gràcies.
2: Hasta mañana.
0: Manuel Andrés Trapico, gràcies.
3: Adeu.
0: Alfredo Esteve, gràcies.
3: Hasta la próxima.
0: Ángel Casero, ha sigut un plaer tindre't amb nosaltres en Fora de Cobertura. Gràcies i enhorabona per la teua llavor, no només com a ciclista, evidentment, que poc hi ha que dir, sinó també com a capdavant de la Volta Ciclista a la Comunitat Valenciana.
4: Me lo he pasado muy bien y muchísimas gracias.
0: Ha sigut un plaer. Amics de Fora de Cobertura, se n'anem. Vos convidem a tots a continuar en sintonia en A Punt Ràdio, en esta casa, i en Punt a Punt, en tota l'actualitat deportiva de la Comunitat Valenciana, i tornem demà en més Fora de Cobertura. Gràcies, adeu.

0: Són les 12 del migdia.
1: A punt. Notícies.
0: Bon dia, com estan? Una banda ha assaltat en explosius una sucursal bancària de CaixaBank a Casinos, al Camp de Túria. Una gran explosió ha sobresaltat i despertat el veïnat i quatre lladres encaputxats han fugit en un cotxe d'alta gamma sense cap botí. L'oficina bancària té danys de consideració en la façana i el caixer automàtic, d'on els lladres pretenien endur-se el caixó dels diners que no han aconseguit. Tot ha passat vora les 4 de la matinada. Immediatament han arribat diverses patrulles de la Guàrdia Civil, ja que el veïnat, en sentir la força explosió, ha telefonat al 112 i al 062. Tècnics especialistes en desactivació d'artefactes explosius, els TEDx de la Guàrdia Civil de València, han anat avui de matí, este dissabte, per a inspeccionar el caixer automàtic i la façana afectada. Els resultats de la PAU, que coneguerem ahir, deixen més del 95% d'aprovats en una nota mitjana d'un 6,35 sobre 10. La nota més alta de la Comunitat Valenciana l'ha tret un alumne del Col·legi La Puríssima d'Elx, Ricardo Isaías Regalado, que ha obtingut un 9,8 sobre 10.
2: Los codos rojos. Muchas horas de estudio, mucha constancia, mucho sacrificio también. Tienes que dejar de lado algunas cosillas, pero también he tenido mi rato de salir y no ha pasado nada. Y ya se lo tengo muy bien, así que tranquilidad y constancia, que es muy importante.
0: Enhorabona a este estudiant brillant que ha decidit estudiar medicina. Parlem del calendari del pròxim curs. El 9 de setembre arrencaran les etapes d'infantil, primària, ESO, batxillerat i formació professional. El curs acabarà el 18 de juny del 2027. Parlem d'un total de 179 dies lectius. Jorge Cabó, director general de centres docents.
3: Y la principal novedad es que los municipios podrán distribuir los tres días festivos escolares de libre disposición y, adicionalmente, tendrán más flexibilidad para adaptar el calendario a sus fiestas y tradiciones locales. Con ello avanzamos hacia un calendario más flexible y más próximo a los municipios.
0: El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, imputa els delictes de frau fiscal i de contraban a l'expresident Rodríguez Zapatero per les joies trobades a l'interior d'una caixa forta i que han sigut valorades en 1.300.000 euros, una quantitat molt superior a la que havia fet el portaveu de Zapatero, Luis Arroyo.
4: Son joyas que algún experto ha valorado, cuidado, esto es importante, y él quiere que se sepa, entre 30.000 y 50.000 euros. Aquí ya, hablando de las joyas de la abuela, pues ya aparece uno, que no, esto vale 1.000.000 euros, estas son las joyas de Sisi Emperatriz.
0: Arroyo ha demanat disculpes en xarxes socials per, segons ha dit, haver induït a un error. I l'Associació de les Víctimes de la Dana, 29 d'octubre, demanarà emparament al Tribunal Constitucional contra l'aforament de l'expresident de la Generalitat,

0: Carlos Mazón per a defendre els drets de totes les persones víctimes de la barrancada, segons ha anunciat la seva portaveu Mariló Gradolí.
1: Que els drets constitucionals de les víctimes estiguen per damunt d'un aforament autonòmic d'un expresident. Un expresident de la Generalitat ha de poder estar investigat. No estem parlant de xolles, estem parlant de 230 persones mortes.
0: I avui és el dia del càncer de pell. El 90% dels càncers de pell es deuen a l'exposició a la radiació ultravioleta. Miquel Armengol és dermatòleg a l'Hospital Clínic de Castelló i es dona les principals recomanacions.
2: Evitar les hores centrals del dia, sobretot de 11 a 5, que la radiació ultravioleta és màxima. A banda, barrera física, és a dir, dur roba, gorra, ulleres de sol, i en les zones exposades, les cremes de fotoprotecció.
0: Cal rebutjar de ple les notícies falses, com la del callo solar, que defenen, sense base científica, els que asseguren que així la pell s'acostuma al sol.
2: La pell està bronzejant-se, està fent-se una miqueta més grossa, perquè ha rebut un dany a l'ADN. Està intentant defendre's, però aquesta defensa no és eficaç. S'estima que és com un factor de protecció de 2-3. O sigui, realment l'exposar-se i fer aquest callo solar que diuen en xarxes socials no te protegeix pràcticament, en canvi està sumant dany al que després afegiràs. Entonces, aquest tipus de difusió està fent que, sobretot entre gent jove, que ja té una alta tendència a cremar-se al sol per no prendre les mesures adequades, doncs és de preveure que aquest estiu pues, se cremen més que a 3 anys. Per culpa d'estos bulos virals.
0: I anem a Alacant perquè, després de 40 anys, la Foguera Esplanada torna a la secció especial. Hem visitat el taller de Pau Soler per a saber un poc més com serà el monument a la Cantrina, ret homenatge a la festa mexicana dels morts. Vanessa Martínez.
3: Pau Soler ultima els preparatius al seu taller. Dijous que ve, les fogueres han d'estar als carrers d'Alacant per a la plantar.
4: Ara mateixa estem acabant ultimant detalls. Tenim la decoradora, tenim el pintor. També estem preparant llits i peus per al transport.
3: Un artista que planta per primera vegada en especial i ho fa en Esplanada, la foguera de la Vella del Foc d'enguany.
4: En el moment que te reps la crida i dius, ostres, Esplanada, però serà, no serà, com... I aquest momentet, pues, sí que il·lusiona. El focus està en tu, eres el primer any de la foguera després de tants anys.
3: El lema de la foguera és a la Cantrina, en un clar homenatge al Dia de Morts mexicà. La protagonista, una Catrina de grans dimensions.
4: Després de totes les guerres, tots els conflictes, està saturada de tanta ànima que va a l'infern. Intentar portar tota aquesta gent al món dels vius.
3: Amb molts detalls i 14 metres d'alt, la foguera viatjarà en gòndola des del taller a Llocnou de Sant Jeroni fins a Alacant.
0: I anem en les notícies dels esports. Parlem de bàsquet. Raül Pina, bon dia.
5: Molt bon dia, Frederic. La Lliga CB està immersa en les semifinals del play-off pel títol i avui la sèrie entre Tenerife i Barça arriba al tercer partit. En terres tinerfenyes, per ara dominen els blaugrana per 2-0. Una tercera victòria significaria que els de Xavi i Pasqual estarien en la final. València Bàsquet, per la seva banda, afronta demà a les 8 de la nit el seu tercer duel amb la 6a Joventut i també està a una victòria de la final. Pedro Martínez ja té en ment què fer a Badalona.
6: Bueno, hay que estar tranquilo, recuperarse físicamente de hoy y ajustar alguna cosa, porque, bueno, pues sobre todo de defensa, en ataque conseguimos tiros contra su defensa más o menos librados y yo creo que es más ajustar cosas atrás que adelante.
5: Rivers està descartat per a les semifinals i sembla que fins i tot per a una hipotètica final. I notícia que acabem de conèixer fa exactament uns minuts. Nou entrenador de l'Elche en primera divisió per a la pròxima temporada 26-27. Es tracta de l'argentí Martín Anselmi, que té experiència sobretot a Sud-amèrica, Independiente del Valle Ecuatorià, on va arribar a bastar la Copa Sud-americana i també la Recopa Sud-americana el 2022, experiència a Mèxic, a Cruz Azul, i en Europa ha sigut entrenador del Porto, de l'Oporto, l'equip portuguès, on ha disputat competició europea també amb este conjunt. La seva última tasca, el seu últim treball, el seu últim període com a tècnic ha sigut a Botafogo amb l'equip brasiler. Per tant, és l'aposta de Cristian Bragarni i de radiació esportiva de l'Elche per a la pròxima temporada, Martín Anselmi, tècnic argentí. Al Miró no va eixir bé la cosa, BKCC d'aquella forma, i ara un tècnic argentí, un tercer tècnic argentí en l'era de Bragarni, Martín Anselmi, per al pròxim curs, substitut ja de l'anterior entrenador, i per tant, eixa és l'aposta de Cristian Bragarni.
0: Gràcies, Raül. Ho deixem així. Tornarem amb més notícies a les 3 en l'informatiu del cap de setmana.

0: Atenent tota l'actualitat al seu abast a l'APP de la Ràdio Televisió Pública Valenciana i al web apuntmedia.es. Que ho passen bé.
1: Así comença Punt a Punt, l'espectacle de l'esport en valencià. Punt a Punt, des de tots els racons de la Comunitat Valenciana. Punt a Punt, amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt, amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gomis, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montal. A la producció, Raquel Coll, Clara Alcover i Mònica Calatayud. Punt a Punt, amb la direcció de Luis Urrutia. Punt a Punt, l'esport en valencià.
2: Hola a totes, són les 12 i 9 minuts. Siguen benvinguts a esta, la nostra marató d'esports en A Punt Ràdio. Així comença el Punt a Punt i després, amb els 90 minuts, fins a les 12 i mitja de la nit, tot el dia, donant-li candela per a tot el que tenim que contar-los i tots els punts de directe, com el que ja tenim i que ens trasllada al pavelló de la Font de Sant Lluís, perquè avui és dia de semifinals del València Premier Padel. I a la Fonteta està el nostre company, Luis Urrutia. Hola, Luis, molt bon dia.
3: Hola, què tal, Carlos? Salutacions i molt bon dia. Així estem en la cabina de retransmissions de A Punt Ràdio, així en el pavelló municipal de la Font de Sant Lluís. Jornada de sold out, tot venut per a presenciar estos 4 partits per a la jornada d'avui, semifinals en el quadre masculí i també en el femení. El menú per a la jornada d'avui, des de un minut, perquè això és el que li resta per a que comence el primer dels encontres. Caps de sèrie 1 i 3 del quadre femení s'enfronten Gemma Triay i l'argentina Delfina Brea davant de la catalana Ariadna Sánchez i Andrea Ustero. A continuació, no antes de les 2 de la vesprada, primera semifinal del quadre masculí entre el duel del morbo entre LeBron contra Galán, Juan LeBron i Leo Augsburger, caps de sèrie número 4, davant de Alejandro Galán i Federico Chingoto, doble parella argentina-espanyola, caps de sèrie número 2. Abans de les 5 de la vesprada no començarà la segona semifinal femenina. Caps de sèrie 4 i 6, la gran sorpresa fins ara del torneig, la presència de Martita Ortega i Martina Calvo per a jugar la semifinal davant de Claudia Fernández i la portuguesa Sofía Araujo. I després, no abans de les 6 i mitja de la vesprada, semifinal masculina, últim partit de la jornada, el que enfronta els principals favorits per a guanyar el torneig, a Arturo Coelho i Tapia davant de Stupazuk i Mike Yanguas. Este és el menú per a la jornada d'avui, en el moment en el que acaba de començar el primer encontre. Ja tenim la bola botant així en la Fonteta. Primera semifinal, quadre femení del València Premier P1. En canxa, Triay Brea fronta Ari Sánchez i Andrea Ustero.
2: El pàdel, el València Premier Pàdel, que va ser protagonista durant tot el dia d'avui, també de demà, des de dissabte passat amb les prèvies, així en el Punt a Punt, en A Punt Ràdio. De seguida tornem a la Fonteta amb Luis Urrutia, però tenim que dir-los que estem molt contents pel que passà ahir per la victòria del València Bàsquet davant del Joventut per 90-76, amb la qual cosa està ja a puntet de bastar la final, els playoffs finals del títol de la Lliga ACB, que tenim Mundial en marxa. Recorden que ahir van haver 3 partits. Estats Units 4-1 li va guanyar a Paraguai. Corea li va guanyar 2-1 a Txèquia, mentre que Canadà va empatar 1-1 davant de Bòsnia. Avui es juga a les 9 de la nit i ho transmetrem en directe, així en el Punt a Punt, el Qatar-Suïssa. Suïssa, una selecció molt consistent. Qatar, una selecció entrenada per Julen Lopetegui, ex-seleccionador d'Espanya. I avui, però demà, és a dir, avui, durant esta madrugada, però en els buscadors el trobareu com demà per canvi horari, esta nit, a les 12 de la nit, en la mitjanit, Brasil, Marruecos. Partidàs. Per als que es xiten més tard, a les 3 de la madrugada, Haití, Escòcia. I a les 6 del matí, Austràlia, Turquia. La veritat és que el menú és fantàstic. A mi és que m'agrada el Mundial i veure tot el que passa, que els recomane que no s'ho perguen en la tele i amb el punt a punt en el pinganillo. Perquè avui, per exemple, a més de connectar sense parar amb Luis Urrutia, amb el València Premier Padel, parlarem, tindrem el Mundial a punt, la nostra secció, amb David Ferri. Entrevistarem també esta vesprada el president del Futbol Sala, Alcira. També tindrem la nostra secció, els protagonistes del futbol més nostre. I recordem que avui, a més, tindrem pilota valenciana, l'individual d'escala i corda, esta vesprada, i el playdown, l'ascens a la Sobal, que es juga al Fundació Agustinos Alacant davant del Club Balonmano Nava. És a dir, moltes, moltíssimes coses, 12 i 14 minuts, i on sempre anem, sempre ens arrossega, són els punts del directe, i Luis Urrutia, tenim la primera semifinal femenina en marxa a la Fonteta.
3: Amb ovació per a les primeres caps de sèrie, Triay i Brea, que ja amenacen amb el break en el primer joc del partit, perquè està 15-40 este primer joc de l'encontre, amb servici per a la catalana Ariana Sánchez, que va tractar d'evitar el primer punt de trencament amb el seu servici. Envia cap al cristall per a el retorn de Delphi Brea. Ràpidament les caps de sèrie número 1 es posen en zona d'atac. El globo defensiu per part de Brea fa que tornen a jugar des de la línia de fons, i el revés de l'argentina Brea, que se'n va directament cap a la xarxa, amb la qual cosa la primera bola de break que queda salvada per Ustero i Ariana Sánchez. Tindran una segona oportunitat per a trencar el servici les primeres caps de sèrie, que volen col·locar el seu poderillo davant de la canxa en el primer joc de l'encontre. El resto globo llarg, i per tant el Dius que puja al marcador. Estem en iguals. Servici de nou per a Ariana Sánchez, que vestix de taronja, com cal, clar que sí. Ariana Sánchez, de nou servint cap al cristall. El resto que queda curt i que pot aprofitar per a continuar amb zona d'atac. Ara qui juga el globo és la jugadora castellana Ustero, i el globo ara per part d'Ari Sánchez, que se'n va també llarg, que és la tercera oportunitat per a trencar el servici que tenen les primeres caps de sèrie del torneig, que volen continuar amb la seva fantàstica ratxa d'estar en pràcticament totes les finals del circuit de pàdel professional. Tercera opció de trencament. Allà va el servici d'Ari, ara que la juga cap al mig. Busca l'acció ofensiva Ari Sánchez, i la seva volea de revés, que se'n va directament cap a la xarxa, es confirma el break. Així que comencen trencant Triay i Brea, primer joc d'esta semifinal del València Premier P1. Triay i Brea 1-0 davant d'Ari Sánchez i Ustero.
2: I es deies, Luis, al principi, en la primera connexió, que avui era no només dia de semifinals, és dia de sold out, està tot absolutament venut, així que una volta més, i ja són molts anys, el pàdel que sempre li dona la cara a València, i el València li dona el pit al pàdel.
3: Efectivament, i feia 3 anys que el circuit no venia cap a València, des de la desaparició de World Padel Tour, que tenia la doble cita cada any, tant en Alacant en l'inici de la temporada com en València, sempre cap a l'estiu, i en esta temporada sí que la decisió presa per l'organització de Premier va ser tornar a la ciutat de València després, ja dic, de 2 anys d'absència, els primers anys d'existència d'este Premier Padel. Així que amb la resposta fantàstica de l'afició al pàdel de la comunitat valenciana, que ha vingut en ple per a presenciar no sols esta jornada, sinó que, per exemple, dimecres va ser espectacular l'entrada que hi havia, més de 4.000 persones en el pavelló per a una jornada de 700 de final, i, com dic, en la jornada d'avui, per suposat també per a les finals de demà, està tot el paper venut per a poder presenciar este gran espectacle anomenat Premier Padel, i que ens ha acompanyat al llarg dels últims 9 dies així en la ciutat de València, en este pavelló de la Font de Sant Lluís. El primer servici per a la parella número 1 del món, per a Triay i Brea,

0: que ja té el 15-0. Tracta de guanyar el punt austero amb un col fort que dona massa rebot, així que pot continuar el joc. El globo a la pera, la bandeja de la jugadora mallorquina, el colp de Triay que pot salvar com pot Sánchez per a que la torni a jugar des del fons Brea. Amb 15-0 que estem en el marcador, el punt llarguíssim, el trau com pot Gemma Triay, la salva també austero per a el remat que no pot agafar ahir la tenista argentina i suposa el 15 iguals. L'ovació de gala en el pavelló de la Font de Sant Lluís per este gran punt que acabem de veure per part de Sánchez i austero.
1: Per cert, Lluís, una pregunta. Quina opinió tens de que l'organització hagi decidit avui en les semifinals ficar dones homes en aquest ordre?
0: Pues a mi em sembla fenomenal.
1: És que jo crec que és el millor, perquè qui vull anar a veure xiques, vol veure xics també, i no estàs només dos, si no pots anar pel matí o per la vesprada, me pareix que és el millor per a l'agenda de dissabte de cada aficionat.
0: És un dels grans debats que hi ha ara mateix en el pàdel, perquè els preus no són equitatius per a homes i per a dones, i el que es tracta és de que poc a poc el pàdel femení vagi agafant l'impacte que té el masculí, que puga tindre la mateixa assistència, no?, en la jornada d'ahir, que va ser a Xina també, excepció feta d'un partit del quadre femení. Els altres 7 encontres de quart de final es jugaren així en la pista central, i és cert que hi havia molta diferència d'assistència entre els partits masculins i els femenins, no? En tot cas, cal dir que ara mateix no està plena la Fonteta, però sí que hi haurà més de 7.000 espectadors segurs mirant este encontre, i és un intent, no?, per part de l'organització, de que cada volta siga més parell, més igualitari el món del pàdel entre el masculí i el femení. Guanyen, per cert, el seu servici i Triay i Brea. Es col·loquen 35 en el segon joc del partit d'esta semifinal. Ara la errada per part de la catalana Sánchez deixa el 40-15 al marcador, aixina que estan a un pas del 2-0. La parella 1 del món, la formada per la Balears Gemma Triay i l'argentina Delfina Brea.
1: És la primera semifinal femenina i també m'agradaria, Lluís, preguntar la valoració que fas de l'actuació de Tamara Icardo, que és la millor jugadora valenciana. Jo, clar, li tinc molta estima al seu germà, recordem. Jo crec que ja s'ha nacionalitzat emiratí, està jugant i residint Sergio a Dubai. I és que, a més, va estar en la taula del costat meu al Club de Tenis la setmana passada dinant en el seu noviet, perquè és monitor de tenis del València, una xiqueta molt humil que se ho ha currat a muntó i que ara mateix, fixa't, el nivell que està donant-li al pàdel valencià femení.
0: Sí, però no és el seu noviet, és el seu marit, eh? Ja han passat per la vicaria.
1: Noviet, marit. Però sí, és el fill de Nacho Carbonet, no
0: ho sabeu. Sí, ja van casar-se i ja... ha fet un bon torneig, excepció feta d'ahir, que va jugar fatal i va perdre per un doble 6-1 en el partit de quarts de final, però està bé el torneig, ha plegat a quarts de final, però clar, te quedes en el sabor de boca del partit tan dolent que van fer en la jornada d'ahir així en el partit de quarts de final. Però, jo crec que estem davant d'una de les millors jugadores de la història del pàdel valencià i que en qualsevol moment accedirà de nou a les semifinals i al títol, com el que va aconseguir així en esta mateixa pista fa 4 anys, en el que és el títol més important de la carrera de Tamara Icardo quan va aconseguir aquell World Padel Tour així en València.
1: Sí, que és veritat. I dels xics, perquè recordem que avui les dues semifinals, la primera és la que enfrontarà a partir de les dues, o no abans de les dues, LeBron Osburger davant de Galán i Chingoto, i després a partir de les 6:30 o no abans de les 6:30, Cuello Tapia i Anguas Estupasut. Jo este matí, com saps que matí de marxa pronte, quan tu te fiques en Instagram, clar, com si el que més mires és padre, pues te dicen coses, i jo no vas veure ahir el lío que va tindre LeBron en eixa pilota que va demanar el bar, que va amenaçar que se n'anava de la pista i que al final va reconèixer l'esportivitat de la parella rival, que van restar a posta a la xarxa per tal de regalar el punt i tindre la festa en pau. Però sempre, per a tot, LeBron dona espectacle, eh?
0: Bueno, pero a qui li agrada aquest tipus d'espectacle, no? Perquè és una bronca constant, lo d'este chico en cancha, quan no és en el rival, és en el company, i quan no és en l'entrenador rival i quan no és en l'àrbitre, però és una bronca constant la que té Juan Lebrón quan es col·loca en una cancha. Això no li lleva ni una miqueta del talent que té, no? I de la màgia que té en la seva pala i del bé que juga. Bé, jo crec que avui és el gran partit de la jornada, i ser Lebrón contra Galán, no? Després de ser parella al llarg de tants anys, en la jornada d'avui tornen a lluitar per estar en una gran final d'un torneig del circuit professional, i anem a veure com se li dona, però sí, és cert, no? El que a mi em sembla lleig és que després de tota la bronca, bueno, pues es reconega per part dels seus rivals errada arbitral, i d'esta forma entreguen el punt per a que hi hagi una miqueta de equilibri, no? o de equitat o de justícia.
1: Bueno, jo te vaig a dir una cosa, podria veure mil vegades l'acció, que l'ha vist repetida, i si me dius que és bona, te dic que sí que és bona, i si me dius que no, és que no, perquè és que és justíssima, és complicadíssima, però bueno, són les coses.
0: Mira fins a quin punt aplega la cosa, entre cometes, ningú així en el pavelló sap on està el VAR. Està amagat i no volen dir des de on està, per a que no hi hasquen pressions cap a el jutge àrbitre que està revisant o que està encarregat de les videorevisions d'este torneig.
1: Pues misteri, i per cert, a mi em dona un poquet de pena, perquè per raons sentimentals i de tot, jo soc superfan de Paquito Navarro, que ahir l'eliminant, però també va ser protagonista d'una de les imatges de la jornada, perquè quasi li trenca l'esquena pobreta al seu company, en una bandeja se li va escapar la pala, i més mal que no li va donar el cas, que si no el mata. Ho ha vist també este matí les imatges, i jo pensava que tots, però clar, són manies, es nyugaven en la monyica el llar, que n'hi ha...
0: És obligatori.
1: Pues,
0: és obligatori. Se li va trencar. Se li va trencar.
1: Però,
0: sí, sí. Mare, és obligatori, eh?
1: Sí, sí. I més mal que la pala no va eixir, fum, aixina, sinó que li va mig entropessar en els dits i va anar un poquet més fluixet. I el company li deia a Paquito, estàs bé? I el company li deia, sí, estic bé. Respira, però estic bé. Ajustem i actualitzem el marcador d'esta primera semifemenina, Luis.
0: Per davant les primeres caps de sèrie del torneig, Gemma Triay i Delphi Brea estan guanyant dos jocs a 0 i 40-30 amb servici per a Andrea Ustero, que en cas de guanyar este punt es col·locarien 2-1. 14 minuts han transcorregut d'esta primera semifinal del València Premier P1.
1: Pues ahí están, a la Fonteta, les jugadores, el públic i Luis Urrutia, els micròfons del punt a punt durant tot el dia. Recordem, són les 4 semifinals, les 2 masculines, les 2 femenines, que els contarem en directe, igual que les finals de demà diumenge. Són les 12:25. Anirem cada poquet amb Luis Urrutia a la Fonteta per a veure com va este partit, però fregant ja les 12:30, 12:26, és moment de començar amb la nostra secció del Mundial a punt.
2: La Copa del Món 2026 en A Punt Radio.

0: Secció que té com a un dels protagonistes el nostre amic David Ferri, entre altres tasques scout per a Europa de l'equip de Minnesota de la MLS. Ahir va ser protagonista de la selecció dels Estats Units. Hola, David, molt bon dia.
1: Què tal, Carlos, com estàs?
0: Molt bé, i tu?
1: Jo molt bé, també.
0: El dilluns, el dimarts, me'n recordo quedar a costat de casa a fer-me un cafenet, encara estava constipat i a casa. Però...
1: Estàs malament encara, eh?
0: Ah, soc superman. Estem mira, tan a punt i tan a tope com les xiques que estan jugant a la semifinal del pàdel ara mateix. Bé, anem a començar amb l'actualitat del Mundial, David, i les dues notícies de la setmana més rellevants.
1: Sí, bueno, la primera és una curiositat, que són totes les tupes de germans que n'hi ha que juguen al Mundial, que per exemple tenim, en el cas d'Espanya està Nico Williams, està el seu germà Iñaki com a jugador de Ghana, Desiré Doué de França i el seu germà Uela Doué a Costa d'Ivori, que és una... Sí, que van jugar en l'amistós entre si.
0: Saps què passa? En els països d'Àfrica sempre me recordo i m'agrada dir als oients una referència de algun que coneguen, perquè de Costa d'Ivori, de Costa de Marfil, era Félix Etienne, el exjugador del Llevant.
1: Sí, bueno, Drogba també, que...
0: Drogba,
1: per suposat, ja...
0: De la nostra, de la nostra.
1: Sí. Després, Brian Brobbey, que juga a la selecció d'Holanda, o Països Baixos, com vulgués, i el seu germà Kevin Lucassen, que són germans per part de pare. Després, John Soutara...
0: I juga també en Holanda, l'altre, el germà?
1: No, juga a...
0: A Ghana,
1: sí,
0: que
1: sí.
0: Que normalment
1: sí.
0: És de Curaçao, igual que de Guadalupe són de França o de Guadalupe, és de Curaçao, són d'Holanda.
1: Sí, n'hi ha de tot. Després, Escòcia, juga John Soutara, i el seu germà juga a Austràlia, que és Harry Soutara. A França sí que és veritat que n'hi ha una dupla de germans, que és Lucas Hernández i Teo Hernández, molt coneguda.
0: Sí.
1: I a Cabo Verde, Laros Duarte i Deroy Duarte, i a Curaçao, Leandro Bacuna i Juninho Bacuna, que suposo que seran neerlandesos, perquè 25 dels 26 convocats per Curaçao són d'origen neerlandès.
0: Bacuna, més, lo de Bacuna Matata. Molts germans,
1: Sí,
0: no pensava que n'hi havia tants.
1: N'hi havia un altre que era el Timber, però Quentin Timber s'ha lesionat, que també juga a Holanda, i no estarà al Mundial, finalment.
0: I què li ha Somàlia? Què ha fet Somàlia?
1: Bueno, realment dels Estats Units, amb l'àrbitre somalí, que és Omar Abdulkadir Artan, un dels millors àrbitres africans, que no va poder accedir al país, algo que va molestar, òbviament, a ell, per suposat, i també a Somàlia, que va fer un comunicat protestant i condemnant la situació viscuda fa uns dies. L'àrbitre no va poder pitar en el Mundial, que em pareix una barbaritat.
0: Que no li deixi, pobre meu.
1: I sí que te dic que l'última notícia amb este tema és que la UEFA li ha designat per al partit de la Supercopa d'Europa del 12 d'agost.
0: La llei de la compensació.
1: Sí, com a compensació. No sé si perquè la UEFA i la FIFA no es porten massa bé, ha dit, bueno, anem a donar-li un premi, anem a pegar-li una galta a la FIFA, però és el que ha passat. La FIFA no ha pogut fer res per a donar-li accés als Estats Units, a este àrbitre
0: de Somàlia, que li han denegat la entrada als Estats Units. Te vas a dir una cosa. Jo no tenia seguretat, no estigui totes en mi, que, per exemple, Trump deixava entrar la selecció d'Iran.
1: Iran crec que té la particularitat de que a soles pot entrar els dies de partit.
0: I després a Mèxic.
1: No sé com el faran, no. però sí, em pareix que és així.
0: I no me'n recordo on hi havia... Sí, a la selecció de Zipenga,
1: al Congo. Sí.
0: No sé si hi havia ébola, que ara ja agarraran totes les xiques...
1: No, però n'hi ha hagut, coses ja cridaneres en aquest aspecte.
0: Coses que passen. 12:30, això és el Mundial. Apunte en el punt a punt i apúntame, estem de saber com està el partit de pàdel, la primera semifinal femenina, perquè tenim un ull en l'ordinador, l'altre en la tele, pendents del que es puga contar Luis Urrutia des de la Fonteta. Com van les coses, Luis?
2: Pues estem en el primer descans d'este partit, d'este encontre, d'esta semifinal del València P1, que es disputa així en el pavelló municipal de la Font de Sant Lluís, pendents del que està ocorregent en esta pista central, amb el partit entre Delfina Brea, que no ha pogut començar, millor reencontre des de la zona del revés, i des de la dreta, junta Gemma Triay. 2-1 en el marcador, ja amb break a favor per a la parella número 1, encara que van a lluitar fins la fi la catalana Ariadna Sánchez Fallada i Sánchez i Andrea Ustero, les caps de sèrie número 3, que també volen estar en la final del torneig. El que sí que podem garantir és que després de conèixer-se en la jornada d'ahir que Claudia Fernández i Sofía Araujo jugaran una semifinal davant de Marta Ortega i Martina Calvo, tindrem finalistes inèdites en esta temporada en el torneig femení. Així que mentre els espectadors amuntó que han entrat després d'estos primers tres jocs s'assenten en les seues cadires, més de 8.000 espectadors a esta hora del matí, 12:30, així en la Fonteta, servici per a Gemma Triay, 2-1 en el marcador, amb break a favor per a Triay i Brea.
0: M'agrada moltíssim per part de l'organització i la producció, els colors, la sensació que dona d'espectacle d'elita absoluta per la tele. La veritat és que el joc de llums, i després n'hi ha una cosa, que és que ja fa alguns anyets, visualment, Lluís, el pàdel va canviar moltíssim amb la incorporació de l'herba artificial en lloc de monofilament texturitzada, que fa que l'arena, que és necessària perquè bote la pilota, no es veja i no queda aixina més bruta, i quan aparegueren les pistes panoràmiques, no les estàndards, és a dir, sense ferros darrere, i ara que se juguen la full panoràmica, con lo qual és pràcticament com si les parets foren invisibles, no molesten per a res, per a xull. Ala, te dic una cosa, el que no canvia és l'emoció que li donem en la ràdio,
2: Tot i això, jo crec que la retransmissió televisiva del pàdel encara té alguna millora per fer, No sé per on aplegarà, però jo encara tinc la sensació de que les jugadores que tens al fons es veuen massa lluny, que es veuen massa menudes. Alguna millora. Jo crec que en el pas del temps continuarà fent, sobretot aquells que estan encarregats i que compren els drets audiovisuals d'aquest tipus de tornejos, així que en veurem. Bueno, mentre en este quart joc acceleren Ari Sánchez i Ustero, es col·loquen 0-30 al marcador, buscant trencar el servici de Triay i Brea i equilibrar esta primera mànega en esta semifinal del Premier Padel València. Servici per a la jugadora balear, la pilota de Triay per a la safata que torna a fer Brea, esta segona una miqueta més exigida, el contraatac d'Ustero i el punt que guanya el winner d'Ustero per al 0-40. Andrea Ustero, que vol estar en la final de demà. Són tres pilotes de break per a la parella formada per Ari Sánchez i Ustero. Així que servicis exigits per a Gemma Triay, que té que afrontar un 0-40 en contra. El primer servici va llarg, així que tindrà que jugar el punt amb segon servici. Allà va Triay. El resto de globo per part de la jugadora catalana, que després erra en la seua volea de revés, està veient-la en la xarxa. 15-40. Errada quan ja estava en zona d'atac la jugadora de revés, la jugadora catalana. Servici per a Gemma Triay. La pilota que ja vola cap a la zona de l'Argentina. Brea la deixa passar per a jugar un col més senzill en zona d'atac. La parella que vol trencar, mentre que exigís que treballen Delfi Brea i Gemma Triay. Ara qui juga la safata és Ari Sánchez. El baló cap a la zona de Triay. Els atacs no són massa contundents. La defensa fins ara és còmoda per part del número 1 del món. De nou tornen a jugar la safata. El contraatac per part de Gemma Triay. Allà va a buscar l'atac. Desequilibra Ustero, que la juga per a soterrar-la i trencar el servici de les número 1. Així que s'equilibra el partit. 23 minuts d'esta semifinal, que té pinta de ser llarga. Empat a 2 entre Triay i Brea davant de Sánchez Ustero.
0: N'hi ha hagut break, estarem pendents de tot el que ocorrega en esta primera mànega, en este primer set de la primera semifinal femenina del València Premier Padel. 12:36 minuts i tornem al futbol, tornem al Mundial. i a Espanya, David Ferri. Juguen davant de Cap Verd el primer partit, dilluns a les 6 de la vespre, si no m'enganyi. Sí. Ja
1: van jugar l'últim preparatori
0: davant Perú.
1: Davant Perú, amb bueno, un partit per a mi sensacions positives. Primer, no hi hagué cap lesionat, que sempre és important.
0: Sí.
1: I després, per a mi, una victòria que, bueno, ja es va utilitzar l'11 titular, que jo crec que va jugar davant Cap Verd. També crec que les sensacions van ser molt positives perquè l'equip va jugar bé, de manera fluida. Va ser un partit, per a mi, senzill per a Espanya. La nota negativa va ser el gol que va rebre, però per a mi un partit molt, molt complet, tenint en compte que és un amistós en el que els jugadors, òbviament, s'estaven dosificant encara. Perquè és normal.
0: Sí. I Perú, que és una selecció que no n'hi ha que menysprear-la, és
1: no,
0: competitiva.
1: Bueno, una no és forta, selecció però... que no va estar, òbviament, al Mundial, però que és una selecció de Sud-amèrica, que sempre són seleccions competitives, que tampoc en tenen moltes vegades d'amistosos. I, bueno, per a mi es va solventar de bona manera i crec que les sensacions en les que arriba a Espanya per a ser primer partit són... francament, molt positives.
0: Te vaig a contar una cosa, i al final li donem, si vol, algun dels nostres oients. Te vaig a contar com veig jo els partits, per exemple, del Mundial, que en coses són similars a com ens preparem. Per exemple, me preparé jo quan en Miquel fer la narració d'un partit. Quan dos seleccions juguen, jo miro el rànquing FIFA, que sí. És el primer indicatiu global. I després, clar, jo ho veig amb més ulls professionals

0: que n'hi ha, i és una manera de fer-te més entretinguda la visió del partit, perquè saps de quin pare, de quina mare són, si un està del Bologna, un altre està del Montpellier, o si sí, hi ha també quatre equips del Swans de Sud-àfrica.
1: També serveix per a veure també un poquet el nivell que pot tindre la selecció, sí, perquè, òbviament, en el cas de Sud-àfrica n'hi ha molts jugadors que són de molt nivell per al seu país, perquè juguen, per exemple, a Mamelodi Sundowns o perquè juguen també a Orlando Pirates, però és veritat que no tenen molts jugadors que juguen en lligues estrangeres. El mateix passa en Aràbia Saudí. A sol és un dels convocats per a Aràbia Saudí juga a una lliga que no és la d'Aràbia. I això és llamatiu, és cridaner.
0: És veritat. I això que, si veus, com he vist jo, partits en directe de la lliga d'Aràbia Saudí, el nivell dels locals és bon, eh?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Quan no n'hi ha que pensar massa, quan sí, no n'hi ha que fer és corrent.
1: Tècnicament no són roïns, però és veritat que juguen molt bé a la contra. Ja el van comentar la setmana passada amb Salva, que és una selecció que al contraatac és perillosa. I en el cas de Cap Verd, que bueno, és la que ens interessa perquè és el primer rival d'Espanya, pues és una selecció que en els amistosos de preparació ha guanyat els dos. Va guanyar 3-0 a Sèrbia, que a mi va cridar molt l'atenció, perquè Sèrbia és veritat que no està bé, però és una selecció amb jugadors molt bons. I després va guanyar també 3-0, però a una selecció de molt menys nivell com és Bermudes. Però bueno, crec que per a mi és la selecció més dèbil del grup, que Espanya va guanyar-la de manera solvent, però que té jugadors interessants, i especialment de l'atac.
0: Clar. Està en el lloc número 67, Cabo Verde, del rànquing FIFA, i que sí, és el que més te crida l'atenció, i per tant, el que més convidem als nostres oients a que es fixen.
1: No, ja vaig comentar la primera setmana de la secció que, per a mi, el jugador que més m'agrada de Cap Verde és el seu lateral dret, que és Wagner Pina, que juga al Trabzonspor. És veritat que la situació és que és un lateral dret, que no és una posició d'atac, que no és un jugador tan vistós per al públic general, però que és un xic que, per exemple, a Transfermarkt, que el mira tot el món, té 11 milions de valor de mercat.
0: Sí, sí.
1: I que ha fet, crec que va, 8-9 assistències a la Lliga Turca. Després tenen a Sidney López Cabral, que jugava a Benfica, però que ha sigut signat per Trabzonspor, també, si no estic equivocat. I, bueno, tenen, el que dic, jugadors potents en lo físic, que bueno, destaquen en les situacions d'atac, busquen molt el xut des de llarga distància. Per exemple, de Cap Verde era Bebé, que tots coneixem a Bebé perquè era el jugador del Rayo que sí, xutava des de 40 metres.
0: Exacte.
1: Pues, òbviament, no està Bebé en la selecció de Cap Verde, però n'hi ha jugadors que tenen qualitats similars en el colpeig a les que tenia Bebé. Entonces, jo crec que a nivell d'ordre no és una selecció potent en aquest aspecte, en ordre tàctic no tenen massa, però en situacions concretes, en situacions d'1 contra 1, pues bueno, poden fer mal a Espanya de manera puntual.
0: Tenen jugadors en Xipre, en Nicosia, en Apollon Limassol,
1: en Ludogorets també n'hi ha un jugador.
0: Bulgària, exacte, sí, sí. En la MLS. I tenen un jugador al Villarreal, Logan Costa.
1: Sí, que és, no l'he mencionat perquè és dubte com arriba, sí, perquè ha estat amb la lesió de llarga duració molts mesos. Va jugar els últims dos partits uns minutets, però és veritat que, bueno, òbviament és el millor jugador en quant a nivell de la selecció de Cap Verd, però no sé en quin estat arriba per a jugar 90 minuts de manera consecutiva, ja no per a jugar-lo, sinó per a donar el nivell que, per exemple, va donar en Villarreal la passada temporada, que per a mi va ser un jugador que hasta la lesió era molt important per a Marcelino.
0: Tenen jugadors en Israel, molts jugadors tenen en Portugal, i la veritat que
1: sí,
0: podem dir que és una selecció molt internacional. La seua avalua, el valor de mercat individual de cada jugador, és respectable. Altra cosa és com juguen com a equip.
1: Clar, és el que diem. A nivell individual, una selecció respectable amb jugadors interessants, que jo recomano veure perquè algun jugador de Cap Verd en els tres partits que van a jugar segur que té una bona actuació. Ara, com a equip, pues bueno, mira, m'agrada molt com les accions a pilota parada.
0: Sí.
1: M'agrada molt. En el que he vist, clar, després a Espanya veurem, però en el que he vist en situacions de classificació, en amistosos, opten molt per fer mal a pilota parada. Després, pues bueno, a l'atac, al contraatac, sense moassa d'ordre, una miqueta anàrquics, pues també fan mal i després pateixen moltíssim en transicions del rival ràpides.

0: és patir una barbaritat, i en la defensa d'àrea per a mi no és un bon equip.
1: A pilota parada jo t'he dit que l'únic que es demana és que facin millor que l'altre dia que jugaven en Sud-àfrica davant
0: sí,
1: de
0: sí.
1: Mèxic, fent el ridícul en una acció.
0: Ara parlarem d'aquest partit, però lo de Sud-àfrica en aquesta falta, crec que sé quals dius, eh? Una del final del partit va ser
1: exacte.
0: Lamentable.
1: Que la fica l'esquerrà, l'altre dret,
0: sí,
1: te la lleva el de la barrera que havia
0: sigut. Sí, una miqueta més i bueno, un altre gol de Mèxic. Sí.
1: Espanya és una selecció que intimida i que fa por i que...
0: Per a mi la que més, ara mateix.
1: Somet. Tu esperes de Cap Verd una selecció que defensa en el seu propi camp o creus que poden intentar arriscar?
0: Jo crec que en altre partit, per exemple, davant d'Arabia Saudita sí que crec que van a intentar ser més protagonistes. Mm. Pot ser davant d'Uruguai també. Tinc dubtes, però pot ser que arrisquen una miqueta més. Jo crec que davant Espanya, si tu a Espanya li deixes transitar, estàs mort.
1: Sí.
0: Estàs mort. Entonces, jo crec que van a renunciar una miqueta al seu estil, que és pues, el que et dic, més anàrquic, més d'anar cap a davant i no preocupar-se tant per la defensa. Si, ja te dic, si mantenen la seva idea, Espanya pot guanyar bé. Jo crec que no van a arriscar, que van a buscar jugar a la contra, que tenen jugadors ràpids per a fer-ho, que tenen, per exemple, no hem parlat, Giovane Cabral és un jugador que va jugar també a Sporting de Portugal, que ara està a Estrela Amadora, a Portugal, a la primera divisió també. I, bueno, és un jugador que també és perillós. O sea, tenen jugadors que en situacions poden complicar a Espanya, però jo crec que van a optar per defensar, per no portar-se un carro de gols, i després tenen un partit davant d'Aràbia Saudita que per a mi és el que tenen marcat en roig les dues seleccions per a intentar guanyar-lo i poder ficar-se en la primera ronda eliminatòria com a tercera.
1: I serà després demà, dilluns, a partir de les 6 de la vesprada. Però ja s'han jugat. Abans, t'ha de dir una cosa. Clar, saps què passa? Que Espanya, que fica el porter que fica, té un porter espectacular.
0: Sí, després...
1: Té una jerarquia, una contundència en defensa, però sobretot els de contenció, els pivots, que m'està igual que Fabián Ruiz, que Miquel Merino,
0: sí,
1: que siga.
0: Sí, dona igual.
1: Fixen, però te donen qualitat, pues, com va ser en Xavi Alonso i en Busquets, campiona del món en el 2010
0: sí, sí, sí,
1: a Espanya.
0: Sí.
1: Clar, després tens una sèrie pues, això que dic jo de terroristes, el Gavi, tots estos que van a mil per hora. En les bandes tens...
0: És que el que hem parlat aquestes dues...
1: I davant tens a Oyarzabal, és que clar...
0: I si no tens a Ferran, que és un altre perfil de davanter.
1: Sí, sí.
0: O sea, el que hem comentat és que tu tens molta varietat de perfils per a poder afrontar molts tipus de partits i per a mi, per això Espanya en tantes coses, perquè per exemple no perd un partit des de març de 2024, que és una barbaritat.
1: Sí.
0: Entonces, per a mi, per això és la favorita número 1.
1: És dissabte avui, després ahir, dijous, va començar el Mundial. Anem a fer una xicoteta radiografia, un xicotet resum dels partits ja disputats que li van emparèixer a David Ferris. Primer, l'inaugural, el Mèxic de Sud-àfrica.
0: A veure, un partit complicat. Però si anaves una miqueta més en Sud-àfrica perquè t'agrada, no sé, anar amb la menuda... Sí, l'exòtic, complicat de veure, la veritat. A mi em va sorprendre perquè crec que el millor jugador que tenen, que és Mofokeng, no va jugar ni un minut, que tenen també a Polis, que juga també a Orlando Pirates, que va jugar 10 minuts i per a mi el plantejament va ser massa defensiu. Va ser defensiu, però també intentant amb l'eixida de pilota des de darrere, com si fora, no sé, la selecció espanyola mateixa, no vaig entendre res. México per a mi no va estar tampoc res de l'altre món, un partit normalet.
1: No va tindre gens de fluïdesa.
0: No, gens. I per a mi, ja t'he dit, un 2-0, bueno, normal, perquè el nivell de Sud-àfrica va ser molt roïm, però...
1: Va ser pitjor del que tenen veritablement, eh?
0: Sí.
1: Tenen per davall del seu nivell.
0: Jo esperava una altra cosa del partit inaugural. No em va agradar massa. Després, és veritat que el de Corea davant la República Txeca va ser més interessant, perquè a mi Corea me va encantar. Me va aparèixer, la veritat, una selecció molt seriosa, amb molt bo...
1: La Corea del Kang In Lee. Per cert, un detall. En Mèxic, la primera volta en la història del futbol,
0: que
1: un jugador de la Lliga d'Aràbia Saudí sí. marca en un Mundial, perquè Quiñones...
0: Però Quiñones és que ha fet moltíssims gols, eh?
1: S'ha inflat.
0: 33,
1: sí,
0: 33
1: sí, sí.
0: en 31 partits.
1: I que juguen al Qadisha, que és l'equip, recordem, d'Aramco,
0: sí.
1: La gran petrolera Miss Privada Vines de Tal d'Aràbia, que és, a més, el patrocinador del Mundial, és que és l'equip on estava Mitchell, on està Nacho, el defensa
0: sí.
1: que era del Real Madrid, està Carles Andol, el director esportiu és espanyol, i Hugo, no me'n recordarà del cognom que estava en la base del Celta,

0: i molts, però molts dels analistes i dels treballadors de la direcció esportiva de base procedeixen del València Club de Futbol,
1: sí,
0: són valencians.
1: Sí, sí, José Vargas està, per exemple, en
0: Quino García, també.
1: Sí, sí, una barbaritat d'espanyols en general a Aràbia, però especialment en aquest equip. I el que et deia...
0: Corea,
1: bueno, Kang Jin, un espectacle. Sí. Jo vaig veure i va ser una barbaritat de jugador, que és normal que no juga al PSG, perquè el PSG té un equipàs espectacular, però Kang Jin està per a jugar pràcticament en qualsevol equip de nivell alt d'Europa. I després em va agradar moltíssim Juan Inbeom, el migcampista del Feyenoord, que va fer el primer gol, que és un golàs, i també va donar el segon. I en general és que ja t'he dit, és una selecció que me va agradar molt del control del partit que va tindre, com va maniatar una miqueta a República Txeca, que a soles va tindre. El pla de partit va ser la pilota parada.
0: A mi me va decebre un poquet Txèquia, perquè pensava que anava a tindre més consistència. Un poquet,
1: és que tenen jugadors interessants.
0: Clar, per això te dic.
1: El millor és Krejci, l'ex del Girona, que va fer el gol, un golàs també. Però ja te dic, a mi Corea m'agrada perquè jo sé que és una selecció amb un tracte de pilota molt bo. En general, les asiàtiques, el xapó també ho serà. Però jo esperava més de República Txeca, que per a mi era candidata per a ser com a mínim segon, i ara ja s'ha complicat una barbaritat.
0: I el Canadà-Bòsnia sí que vas veure ahir un ratet, clar.
1: I complicat, no?, de veure.
0: Canadà-Bòsnia...
1: Bòsnia és una selecció...
0: Bòsnia és una selecció complicadeta, perquè no ha sigut mai una selecció...
1: De defendre.
0: Sempre ha sigut despeseta.
1: Tenen un parell de jugadors interessants, a l'Ivelo Begovic, que juga a Àustria, i també Bajtarevic, que juga al PSV Eindhoven, que el van comentar la setmana passada, però bueno, com a nivell col·lectiu és veritat que és un equip que juga massa a defendre. Si se fica 0-1 ja ni et dic. I després Canadà, que per al públic general segurament és una selecció molt desconeguda, o que penses que és molt fluixeta.
0: De Sailari, en el que estava en el
1: Mallorca,
0: és que i que ha fet unes temporades horroroses en Espanya.
1: Però té davanters amb un nivell, perquè Sailari, per exemple, no ha estat bé este últim any, però bueno, Tani juga al Villarreal, que ja t'indica una miqueta que és veritat, no té tal volta el nivell per a jugar Champions, però sí que és un davanter complet. Té a Jonathan David, que el coneguem tots.
0: Sí, a Buchanan.
1: Té a Buchanan, té a Promise David, que ha fet una barbaritat de gols a l'Union Saint-Gilloise. Sí, entonces, té especialment molts davanters. Si tu a Canadà li deixes que t'ataque, el normal és que et fas per lo menos un golet, com a ir. Que va ser un golàs, per cert.
0: Exacte. Estava en la banqueta Alfonso Davis, que és la superestrella, però clar, que no sé si està de Palmero o
1: ha tingut,
0: està per jugar un poquet.
1: Has tingut un any complicat amb les lesions, sí, però bueno, sí, és veritat, és el jugador, ja no sé si el millor, que per a mi sí quan està bé, però també el més mediàtic, per dir-ho d'alguna manera.
0: Per a mi el partit menys interessant, David, d'esta jornada d'ahir, en dos equips que jo crec que seria molt difícil que superin la fase de grups en la primera ronda.
1: Sí, a veure, jo crec que
0: com
1: a tercer probablement farà un dels dos, però és veritat que no és no són seleccions espectaculars per a veure. Jo crec que, mira, em va sorprendre molt, i ara parlarem, Estats Units.
0: Sí.
1: A mi em va sorprendre moltíssim el nivell col·lectiu. Jo conec els jugadors, òbviament, de la selecció. Clar. No n'hi ha tant de jugadors de la MLS.
0: Estan
1: fora. Sí. Però em va sorprendre per el nivell col·lectiu. Sí. Ja no sé si també potenciat per el nivell dolent de Paraguai, que va ser una sorpresa massa negativa. Jo esperava molt més de Paraguai, però jo he vist el partit avui de matí, no el vaig veure a les 3, no em vaig quedar fins a aquesta hora, i bueno, m'ha sorprès moltíssim. M'ha agradat molt Tillman, el jugador del Bayer Leverkusen, Pulisic, òbviament, que també el coneguem tots, i va estar molt bé, més del que jo esperava. I, bueno, després Balogun, el jugador del Mónaco, que va fer dos gols, que li van anul·lar un altre, podria haver fet un hat-trick al debut a casa. Però ja et dic, Estats Units, jo, home, sí que espere que passe de grups, però no esperava aquesta solvència per al primer partit davant d'una selecció com la de Paraguai, que ja dic, les sud-americanes sempre són complicades.
0: Va el delete, en Paraguai.
1: Sí, però no va fer massa bé. Cap de jugador de Paraguai va fer massa bé.
0: Ni Almirón, ni Sanabria...
1: És que tenen bons jugadors,
0: Sí, però...
1: Enciso, també. però no, no va ser el dia de Paraguai en el debut.
0: Vas veure que no va jugar Haji Wright, que és un davanter que s'ha inflat a ficar gols a la Championship els últims anys, i la veritat és que, bueno, el gran partit mediàtic, Donald Trump li va cridar a Pochettino per telèfon abans del partit, Tom Cruise li va cridar a David Beckham, anem a veure Xus el partit, carinyet, va, pues anem Xus, i se senten Xus en la llotja VIP de la grada de Los Angeles, així, molt de glamour, però 4-1, i la veritat és que va donar sensació de voler ser protagonista de consistència i de nivell col·lectiu més enllà dels jugadors,
1: sí, no,
0: als Estats
1: ja,
0: Units.
1: Ja et dic, la primera part per a mi és espectacular, amb un nivell de tacte amb la pilota, de velocitat en la circulació, que a mi me va agradar molt més del que jo esperava dels Estats Units, perquè, bueno, tu saps que en la Lliga dels Estats Units tampoc... Clar. És molt comú veure transicions molt, molt ràpides amb la pilota, un xoc així, així que molt de mèrit per a Pochettino, per el que ha fet en esta selecció.
0: Argentinitzar els Estats Units, la mentalitat d'equip.
1: Bueno, poden arribar home, no te diga semifinals, però bueno, amb el quadre, un quadre propici i amb una miqueta de sort, poden estar en octaus de final tranquil·lament.
0: Sí. Pues això són els partits que es varen a disputar en la jornada d'ahir. Recordem, vaig a actualitzar, perquè veig que la ventana és d'avui, 4-1 li va guanyar Estats Units a Paraguai, el que acabem de contar. 2-1 li va guanyar Corea del Sur a la República Txeca. 1-1 varen empatar Canadà i Bòsnia-Herzegovina. I del que ja ha passat, el que té que ocórrer a partir de les 9, el Qatar-Suïssa.
1: Bueno, partit per a mi decantat ja per a Suïssa. Jo crec que, bueno, Qatar, que entrena Julen Lopetegui a Qatar, que és un dels atractius de veure a Qatar, però per a mi és una de les pitjors seleccions del Mundial, tant a nivell individual probablement com col·lectiu. Ja en el Mundial de 2022 va ser una selecció molt fluixeta, i per a mi lo normal és que Suïssa siga molt superior i bueno, aconseguisca els primers 3 punts. És veritat que, bueno, la Suïssa de Eric Chomert, que veurem si juga algun minut, però bueno, també amb jugadors de la Lliga Espanyola com Vargas i Sou del Sevilla, o com Ricardo Rodríguez, que continua jugant, té a sols 33 anys, Ricardo Rodríguez, el jugador del Betis, però porta tota una vida jugant a futbol i a la selecció de Suïssa. Però ja te dic, per a mi molt, molt superior Suïssa sobre el paper.
0: Suïssa ha parlat tantes voltes en Philippe Senderos, l'excentral del València, bueno, i del Milan i de l'Arsenal, igual que Patxin Kasami, que saps que va ser estrella al Fulham, que vol venir a més a jugar a Espanya, a veure si a segona divisió, però Suïssa sempre el recordarà l'aficionat espanyol per a aquell partit impossible de guanyar que li va guanyar a Espanya el Mundial que varen guanyar al 2010.
1: Sí, sí, sí, sí. Bueno, va ser l'inici d'una història que pareixia dolenta i va acabar molt bé. En Suïssa juga Yashari, migcampista del Milan, que no ha tingut un bon any. A mi m'agradava moltíssim al Brujas. No sé si jugarà, però és un jugador que a mi m'agrada molt.
0: I Muriqui, que té igual que estigui a Tieso que no, en Chicago que sí, que sempre fica gols. Ara parlarem sobretot de Qatar i de Lopetegui, però anem al pàdel, anem al pavelló de la Font de Sant Lluís, perquè cal recordar Luis Urrutia que tenim des del migdia esta, de moment, llarguíssima primera semifinal femenina. Hola, Luis. No, el Senc, ara em digueu si podem connectar al pavelló.
2: Des del món, Ari Sánchez i Andrea Austero. Sí.
0: Ara te sent, no te sentia. Ara sí.
2: Sí, dic que estem en parada per descansar.
0: Pues tenim problemes, com és evident.
2: En 5 a 4.
0: No podem sentir bé a Luis Urrutia, a veure si podem arreglar-ho, perquè tècnicament a voltes aquestes coses passen. Parlàvem del... M'ha perdut. De Qatar.
1: De Qatar.
0: De Julen Lopetegui. A veure què és capaç de fer amb una selecció o amb el talent local. No és bo, eh?
1: No és el cas d'Aràbia, que per a mi sí que és una selecció, bueno, competitiva, que pot competir. Tampoc crec que passe de grups, o pot passar com a tercera Aràbia, però Qatar és que en el seu grup que tampoc és, és massa especial, perquè és el grup de Canadà i Bòsnia. Sí. Per a mi és la que va ser quarta, quasi segur.
0: Ara, bueno, crec que ja podem sentir millor a Luis, que te sentien com un robot.

0: Tot tallat, Lluís. Ara tu ets a vosaltres també, bé?
1: Bueno, ya sabes, sí, yo estoy siempre sentint magníficamente este Perfecte. Anàlisi mundialista que estem fent en la jornada. Dic que estem 5-4 en el marcador, l'avantatge espera Sánchez i Ustero en el joc anterior amb 4 tria i Brea, però ho ha resolt bé, sobretot Ustero, que ha guanyat punts realment. 5-4 en el marcador, servint Trià i Brea, resten Sánchez Ortero per aportar-se este primer set.
0: Estarem pendents del desenllaç final d'esta primera mànega, de la primera semifinal del quadre femení que estem vivint a la Font de Sant Lluís en el València Premier Padel. Tenim un ull en la tele en el pàdel, tenim un ull en tu, en David Ferris, parlàvem de Qatar. Ara mateix, ixe Qatar-Suïssa, ixe Lopetegui, que és la seva segona selecció després d'Espanya.
2: Ho té complicat, Ho té complicat.
0: És que no té molt de nivell.
2: No té res.
0: Saps què passa?
2: Afif, l'únic jugador que...
0: Sí, bueno, ja està. Amb el projecte que tenen de futbol, tant els Emirats com de Qatar, és portar molt de talent brasiler, africà, i nacionalitzar-ho. I a partir d'ahí...
2: Sí, però tampoc són jugadors d'un nivell... Per exemple, l'Aràbia Saudí sí que ho ha fet amb jugadors que són jugadors de moltíssim nivell. En Qatar i en Emirats tu veus, bueno, sí, bons jugadors, però no d'un nivell superlatiu.
0: Recordem que Qatar, des de ja fa, jo crec que farà ja a vora 10 anys, el projecte esportiu futbolístic el va capitalitzar i el va protagonitzar l'acadèmia Aspire, que depèn de, doncs, entre altres, d'Ivan Bravo, de gent que havia estat a nivell professional en el futbol espanyol, però està en el lloc número 56. No sé les pitjors, però no espera tirar codes tampoc.
2: Ja, no, que va, si realment és ja el que diem, és un país que no està tenint la evolució, tampoc sé si és l'esperada o no, però que està al Mundial com a campió de la seva competició del continent, però que no té les virtuts per a fer un Mundial a priori, després veurem, però per a passar de ronda.
0: I per això te diria que de valor de mercat, a més d'Akram Afif, que és en 8 milions el que més té, però que juga a Qatar, juga al Sadd, després els únics dos que rebassen el milió d'euros de valor de mercat, un és Almoez Ali, que juga al Duhail, però l'altre no té nom de qatarí. Edmilson Jr., vull dir, és un nacionalitzat.
2: Sí, sí.
0: Duhail també és un extrem de 31 anys. La qual cosa vol dir, pues, com moltes vegades fan este tipus de selecció.
2: Sí, no, el fa Qatar i cada vegada fan més seleccions, però el de Qatar sí que és cridaner. Per el que tu dius, és que és un jugador que imagina que és brasiler, que bueno, s'ha nacionalitzat com a qatarí. I ara, pues bueno, veurem què passa, ja te dic. Jo, per a mi va ser una victòria fàcil de Suïssa.
0: Una de la tarda de la vesprada i un minut, i que diga jo que no es faça tard perquè estem pendent del desenllaç d'este primer set de la primera semi femenina del València Premier Padel. Lluís Urrutia, com van les coses? No podem sentir ara mateix. Anem a intentar-ho, ja m'aviseu. Com deia, 1:02 de la vesprada en directe, en el punt a punt, i ara sí que anem a analitzar la prèvia del que pot ser el gran partit de la jornada, segur, però des de la primera fase, com serà el Blast.
3: A punt, ràdio. De tu a tu. Agromètodo celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
4: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en Apunt Ràdio.
5: De la mà de Lluís Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
6: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
5: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
4: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
6: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
3: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.

0: juga amb nosaltres esta temporada.
1: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcalatén, 103.7.
2: De tu a tu.
3: Punt. A Punt.
4: 1:03 de la vesprada, continuem en directe. Anem al pàdel, anem a la Fonteta, anem a Luis Urrutia. Hola, Luis.
5: Hola, Carlos, estem de nou en... 11-6. Encara en marxa el set. El avantatge, estan jugant a servici guanyat en cadascuna de les oportunitats en les que poden servir. I l'avantatge per a Ari Sánchez i per a Andrea Ustero, que estan, com dic, 6-5 al marcador, després de recuperar el break inicial que han guanyat Triay i Brea i que després han sigut capaços de... jocs dius d'esta primera mànega, com tu dius, llarga primera mànega en este partit, en este encontre. Ja saps que de l'últim torneig on s'han batut tots els rècords de temps en un partit, més de 4 hores estigueren en només 3 sets, així que este partit que també va camí de tindre una llarga durada, sobretot si va cap a la tercera i definitiva mànega. De la vesprada, quadre masculí, a Alejandro Galán i Federico Goto ante Juan Lebrón i Leo Augsburger, quan ja torna a la canxa Ari Sánchez per a continuar la seva lluita per guanyar este primer set. Darrere d'ella també Ustero, les jugadores que vestixen de colors prop al taronja, no vestides exactament igual, i sí que impecablement vestides de blanc, Delfina Brea i Gemma Triay. Serà servici per a Triay, 6-5 en el marcador. Estem en la definició d'este primer set, així en la Fonteta.
6: Bueno, estarem...
5: preparada Gemma Triay per a servir.
6: Sí. Pendents de...
5: Sí, Carlos?
6: No, te diria que ara que tenim vosó pendent de que ens conten el desenrotllo d'este final ja del primer set.
5: Estem en el primer punt, 6-5 en el marcador. Avantatge per a Sánchez i Ustero. La bandeja per part de la jugadora castellana de Ustero, que entrega per a que jugue Delfi Brea. De nou Ustero, la deixa passar Brea per a que jugue la bandeja i esta la juga molt de risc, la pilota que entra però per ben poc. De nou jugant creuat de dreta, la deixada de Ustero, que és guanyadora. No pot aplegar tot i esprintar Delfi Brea i torna a mostrar el seu magnífic talent Andrea Ustero per a col·locar el 0-15 al marcador. Es posen a 3 punts de guanyar esta primera mànega. Ara sí, absolutament plena la graderia de la Fonteta. Absolutament ple, 0-15 al marcador. Servici per a la jugadora balear, la jugadora número 1 del món, Gemma Triay. La bandeja poderosa per part d'Ari Sánchez. Se'n van a la zona d'atac les jugadores del rest. Van a jugar de nou, tractant de buscar la volea errada per part de Gemma Triay. I atenció, perquè és 0-30. Estan a 2 passos del set. Ari Sánchez i Ustero. Seria una sorpresa que les principals favorites quedaren fora de la final. Amb 0-30 servint la jugadora mallorquina, però el resto de Ustero se'n va al llarg, el seu colp de revés directament cap al cristal del fons, i és 15-30 el que registra el marcador de la Fonteta. Els espectadors cap a les jugadores que estan decidint este primer set. Torna a servir la jugadora mallorquina, el globo que és bo per part d'Ari Sánchez, a punt d'enverinar-se eixa bola que pot traure com pot Gemma Triay. De nou la pilota que tractava de jugar xiquita per part de Andrea Ustero, però la pilota queda directament en la cinta i no passa. 30 iguals.

0: a tractar de guanyar com el primer punt d'este joc, fent una deixada cap a la zona de Brea. Amb 30 igual, servici per a Gemma Triay. El resto que pot resoldre amb una volea Triay. Ara qui juga el ganxo és Delfina Brea. Allà va la bola cap a la línia de fons, que la torna a jugar Triay. Juga la xiquita, tenen avantatge les jugadores del rest. La juga ara sense massa força Austero. Li responen un globo Gemma Triay. Té que accelerar com pot Delfi Brea, però erra amb la seua dreta i això suposa pilota de set.
1: Un moment emocionant.
0: Tindran pilota de set Sánchez i Austero.
1: Parella número 3 davant de la número 1.
0: És bola de set per a la parella número 3 del món. Allà va a buscar el servici Gemma Triay. El servici de Triay dins. La volea de Delfi Brea respon amb un globo Austero. Se'n van les dos jugadores del res cap a la volea. Busca la bandeja Austero. La racona per a que la puga traure d'ahí Delfi Brea. Travolta Austero amb seua bandeja. El col que se'n pot anar no entra per part de Delfi. Altra volta Gemma buscant una volea molt arriscada. Juga la bandeja buscant l'esquena d'Ari Sánchez. De nou amaga amb el llançament. Ha buscat una volea realment complicada Ari Sánchez. Tracta de desequilibrar Delfi Pot. I el col que està a punt de ser guanyador per part de Gemma. Quasi té la rematada i la rematada que la fa a punt. Alça el seu puny a l'aire, perquè Gemma Triay acaba de demostrar per què és la jugadora número 1 del món. Per a resoldre esta situació compromesa i tornar el joc a l'iguals.
1: Han salvat la pilota
0: primer
1: de set.
0: Primer iguals, sí, sí, quan es complix l'hora de partit. I encara no hem conclòs el primer set. Estem 6-5 en el marcador per a Sánchez Austero. 40 iguals. Trau de nou la parella número 1 del món, però el servici volea via directament al cristal. Errada ara és Gemma Triay, és el segon set point que té la parella 3. L'ambient és impressionant a la Fonteta. Segona pilota de set. Allà va a buscar Delfi Brea. Lila torna a col·locar per damunt del cap. Tercer globo consecutiu per part d'Austero. Oh, i la errada de Delfi Brea entrega el set. Ha buscat el ganxo cap a la zona de la reixa, però li impulsa massa la bola i l'envia directament fora. Victòria. Tindran que remar-les si volen estar en la final de demà, final del primer set. El guany i Austero, 7-5, Gemma Triay, just en una hora de partit.
1: I ho hem comptat en directe en el punt a punt, primer set per a la parella número 3 del món. Sánchez Austero li han guanyat la primera manega a la número 1, Triay i Brea. 1:12, de seguida tornem amb Luis Urrutia a la Font de Sant Lluís, al València Premier Padel, però ara cal parlar de Brasil, cal parlar de Brasil i cal parlar del Marroc, perquè és el gran partit, David Ferri, que tenim que veure avui i que perfectament, a mi no m'estranyaria, sempre vull que guanyi Espanya, per suposat, però no m'estranyaria que fora una final, Podria
2: bueno,
1: ser.
2: És una... jo crec que per a mi són dues seleccions que poden arribar lluny en el Mundial. Brasil per el que suposa ser Brasil, que és la selecció amb més campionats del món, i Marroc perquè va ser la revelació, sense dubte, de l'últim Mundial, no? Entonces, jo crec que, bueno, tenim la situació de que pot ser un partit de dos seleccions que arriben molt lluny, però també un partit de dos seleccions que poden ser una de les decepcions de la Copa Mundial. I bueno, per a mi sí que és veritat que Marroc arriba amb una situació compromesa perquè ha perdut a Abde per la lesió. També a Gerd, no, tampoc està l'entrenador que va estar en l'últim Mundial, no està Regregui.
1: ¿O sea, la Regregui?
2: No, no està.
1: ¿No està Regregui?
2: No.
1: Sorpresa per a mi, no
2: pues,
1: sabia.
2: Sí. Per a mi, per això, és una
1: està de... Està Wahbi.
2: És una de les...
1: Regregui, que recordem com a jugador.

0: Va jugar al Racing Santander fa
1: 20 anys. Sí. Entonces, bueno, yo creo que sí, Marroc es una selecció que està cridada a ser important en el Mundial, però que té la, el dubte de com va ser eixa Marroc de, del nou seleccionador, però sí que és veritat que és un, el primer partit per a mi amb un cartell important.
0: Sí, que és, estava mirant jo el rànquing de FIFA. Recordem que 1 és Argentina, 2 Espanya, 3 França, 4 Anglaterra, 5 Portugal, fins al 6 està Brasil, la pentacampiona, la que més mundials ha, jo, ha guanyat, si li, i la 7, Marroc.
1: Si li tinc fe a Brasil és per, més per Ancelotti que per el que és Brasil com a, com a equip. Té molts bons atacants, òbviament, està Vinícius, està Rafinha, està Endrick, està Rayan, però és veritat que, per exemple, si seguís jugant Alexandro com a lateral esquerre, amb la pèrdua de Wesley com a lateral dret, pot ser que jugui Danilo, que també ja té una edat, Casemiro, perquè òbviament Casemiro és un molt bon jugador, però també han jugat amb una edat, però jo crec que Ancelotti pot donar aquestes claus per a que Brasil pugui arribar lluny en el Mundial.
0: Te vaig a dir qui me torna loco de la selecció del Marroc. Bilal el Canús.
1: Bilal el Canús és molt bon jugador.
0: És boníssim.
1: Molt bon jugador. Ex del Leicester, sí, que jugarà a la,
0: Stuttgart,
1: a l'Stuttgart d'Alemanya.
0: Començava a Bèlgica.
1: Sí, sí, al Genk. Jo el vaig veure en Bèlgica i m'agradava moltíssim aquest jugador. Després al Leicester també el vaig veure i va tindre una bona evolució i a mi és un jugador que m'agrada moltíssim des dels seus inicis, com te dic.
0: Suposa que continuarà Yassine Bounou com a porter titular, sí, tot i que té 35 anys. Jo no sé si serà titular o no Issa Diop, que porta una carrera des de fa 8 anys boníssima en Premier League, però ahí el capo, ahí el jefe és el recent segon campió d'Europa en 2 anys consecutius, Hakimi.
1: Sí, bueno, el millor lateral dret del món, per a mi amb diferència, per exemple va fer una molt bona Copa Àfrica, anem a veure el Mundial, perquè va ser sense dubte l'estrella de Marroc a la Copa Àfrica, o sigui, no guanyar-la finalment, a mi aquesta situació polèmica que se va donar, però bueno, sí, Hakimi obviamente és el jugador amb més estatus de la selecció de Marroc, que té els altres jugadors, després parlaré d'un d'ells en l'última secció, en la carpeta, que a mi m'agrada moltíssim, ja més conegut que els altres que ha anomenat els últimes setmanes, però vamos, Marroc té una selecció que és un espectacle.
0: Sí que ho és. Àlex, 12 de la nit. Vaig a mirar els flascos que estan tots els horaris, que n'hi ha que ficar tot el que siga esta nit, sí, esta ja
1: nit,
0: és demà.
1: Esta nit ja és... ja n'hi ha partits,
0: sí,
1: esta nit.
0: Brasil-Marroc a les 12. A les 3, Haití-Escòcia.
1: Sí, per a mi no n'hi ha que parlar massa d'este partit, perquè a Escòcia, que és una selecció... quan Escòcia juga amb seleccions potents és una selecció molt complicada. Jo crec que Escòcia hauria guanyar còmodament Haití, que per a mi també és, si abans ho he dit de Qatar, Haití també és una de les seleccions més fluixetes del Mundial, en la meva opinió.
0: No te vaig dir una cosa, Haití, de les seleccions que menys tinc que estar 83, mare de Déu, estudiades, de les més, no sé si tenen molts jugadors possibles.
1: No, jo no he vist massa a Haití, tampoc. No.
0: De valor de mercat, 2 jugadors de defensa de 2 milions de valor de mercat, del Croix en Lugano, en Suïssa, i l'altre en Gante, de 2 milions, d'Uberne. Estic mirant Arcus, el lateral dret de l'Angers de França, el pivot de Lijan Jax en Philadelphia Union en MLS de 3 milions i, ojo, que tenen de Wolverhampton a Bellegarde al migcentre, que és 16 milions de valor de mercat,
1: si
0: sí que té jugadors, sí, segons,
1: jugadors
0: i el del Sunderland, Isidor, el davanter centre del Sunderland.
1: Però en teoria com a equip pues és més fluixet també per la cultura de futbol que n'hi ha en Haití, que no és massa.
0: Sí, sí, és veritat, però tenen un jugador a Dallas, que tenen, sí que tenen jugadors a la MLS, en Toronto també ne tenen. Sí, la veritat és que en Dallas en Ditson, en l'extrem dreta. Però, i un entrenador francès, perquè clar, va ser Colònia i és normal.
1: Sí, sí,
0: francòfon sempre.
1: És normal. Ara mateix és veritat que a qualsevol selecció Qatar siga de les que menys,
0: tinga. Sí.
1: Tinga.
0: Però és totalment favorita, lògicament, Escòcia, que sempre és una selecció que mos cau bé.
1: Sí, donen bé. És veritat que a nivell de xoc no és de les millors, però...

0: veure, però bueno, també té a McTominay, que és un dels jugadors ara mateix a Europa pues bueno, més coneguts per la, el seu passat com a jugador del United i ara jugant al Nàpols, i bueno, òbviament és el jugador referència d'Escòcia.
1: Escòcia està en el lloc número 42 del rànquing FIFA, i la veritat és que jo crec que hauria d'estar millor, perquè jugadors té, i bueno, té a Steve Clark, que és una altra llegenda de les banquetes escoceses.
0: Sí, sí, sí, i té que guanyar avui i guanyar bé, perquè és la després jugarà davant Marroc i contra Brasil, que són partits més complicats, i si avui guanya amb un bon resultat, pot ser que li servisca per a passar de ronda com a una de les 8 millors terceres.
1: Escòcia, Gales, Irlanda, sempre són les seleccions britàniques molt autèntiques i li donen un toc al Mundial, sí que és veritat. Bé, doncs, després de veure a les 3 del matí el Haití-Escòcia, ja, o no te xites en tota la nit, o si t'has xitat molt pronte, t'alces temprà, perquè a les 6 de la vesprada un esperadíssim Austràlia-Turquia.
0: Este partit sí que m'interessa per a veure-lo, perquè òbviament Turquia és favorita, molta gent la fica com una de les possibles revelacions del Mundial, molta expectació a Arda Güler, òbviament el jugador del Real Madrid, que jugarà el seu primer Mundial, però és veritat que tenen jugadors molt interessants, que bueno, mira, donen com a titular a Deniz Gül, jugador del Porto, davanter, que jo el vaig veure al Hammarby de la Lliga Sueca fa un parell d'anys. Ja saps que a mi Suècia és una lliga que m'agrada moltíssim, i també, si és veritat que va jugar, tinc ganes de veure-lo. I després, pues, bueno, en Austràlia, l'Austràlia de Matthew Ryan, per exemple, el porter del Levant. I bueno, és veritat que partix com una selecció inferior a Turquia, però sí que crec que avui pot donar la sorpresa, o per lo menos rascar un puntet.
1: A Punt Ràdio i el vostre Punt a Punt transmetrà molts d'estos partits en directe, com per exemple el Qatar-Suïssa d'esta nit, per suposat el partit d'Espanya de dilluns. Ara continuem parlant d'este Mundial, que sempre és apassionant, però apassionant també ho és el que està corregent a la Font de Sant Lluís, Luis Urrutia, en la semifinal, que ja està en el segon set, la primera semifemenina del Premi Padel.
2: I que està veient com es disputa el primer start point d'esta final i que conclou amb una errada de Gemma Triay. En esta temporada la gran novetat és la presència d'este start point. Després de dos iguals, ja no hi ha directament és qui s'emporta el set. D'esta manera ho guanyen Sánchez 0, així que refresquem el marcador. La primera semifinal femenina del res d'este Premier Padel València està 7-5 i 1-0 guanyant la parella Ari Sánchez Andreu davant de Gemma Triay i Delfina Brea, jugadores a canxa perquè el partit continua, però fins ara contra les cordes, la parella número 1 del món, que ja ha perdut el primer set i que també ha perdut en este start point el primer joc de la segona mànega.
1: Jo, per a comprendre lo del start point, vaig tindre que pensar, clar, en lo del punt 2 de tota la vida, però a la tercera. N'hi ha dos iguals i ja després a la tercera. Gràcies, Lluís, de seguida. Tornem a la Font de Sant Lluís. 1:22 minuts de la vesprada. A veure, els partits del punt a punt, hem parlat del Qatar-Suïssa, del Brasil-Marroc, i dice Alemanya-Curaçao.
0: A veure, jo crec que aquí no n'hi ha massa història, perquè penso que tots tenim clar que Alemanya és de les, bueno, favorita per a guanyar a Curaçao, òbviament. Jo tinc molta curiositat per veure a Curaçao, perquè és una selecció que no he vist, que bueno, vull que em sorprenga, espero que no siga una sorpresa negativa com la de Sud-àfrica, però, òbviament, jo crec que va ser un resultat molt favorable per a Alemanya, que també té que fer gols. Tots els equips tenen que fer gols per a assegurar-se el millor lloc de la classificació, i Alemanya jo crec que té que aprofitar en este partit.
1: A veure, Curaçao és com Haití, a més el rànquing és similar, el lloc
0: 82.
1: A mi m'ha parlat molt de Curaçao perquè va ser seleccionador Patrick Kluivert, el ex davanter entrates del València, sí, bueno, etcètera, perquè havia, volien que fora Husidink, l'ex entrenador del València, Chelsea, tal, l'entrenador del Curaçao, i li va dir, sí, ara va Kluivert. I li va calomar a d'ell. I la veritat, ara vaig a veure, pues, un tic advocat, un altre mite que pregantes sí, sí. 80 anys, crec alerta,
0: que és el que va ser, òbviament, l'entrenador més major.
1: El de Sud-àfrica, també,
0: 74.
1: Mare meva, sí. Se jugaven en blanc i negre al futbol i ell ja s'havia retirat.
0: Sí, sí.
1: Però bé, al final, Curaçao té dos, un en els Middlesbrough, Hansen, en l'extrem dret, un altre, un migcentre ofensiu, un segon a punta en el Sheffield.
0: Tindrà molts jugadors també en la Lliga d'Holanda, perquè molts
1: sí, en Roda,
0: són d'allí.
1: Sí, en Walwick, sí, però de molt més valor de mercat, no molts.
0: No,
1: sí.
0: I té un grup complicadíssim, perquè ja no és Alemanya, és Costa de Dibori i també Ecuador, que per a mi pot ser una de les revelacions.
1: Ojito, Ecuador,
0: Pot ser una de les revelacions, per això et dic que crec que Alemanya va intentar fer gols, perquè després el grup és complicat, perquè pots perdre davant Ecuador, pots deixar-te punts davant Costa de Dibori, per això crec que tots els equips van intentar fer molts gols a Curaçao, els pobres que patiran una miqueta, jo crec, en este Mundial.
1: Alemanya. Com arriba Alemanya? Perquè sempre és...
0: bueno,
1: és Alemanya. Està en el lloc 10.
0: Jo crec que arriba amb molts dubtes perquè no està tenint uns anys massa bons. De fet, l'Eurocopa era la seva Eurocopa i va caure a quarts davant d'Espanya i jo crec que tenien moltes esperances ficades en aquesta Eurocopa. Després, els dos anys vinents han sigut complicats per a Alemanya. En principi va jugar Neuer en el seu últim...
1: 40 anys,
0: sí, ja, jo crec que
1: 40 complits de març.
0: Ja és l'última competició que jugarà amb la selecció. A mi m'agrada molt Kimmich, òbviament, com a tots. Musiala n'hi ha que veure com està, perquè després de la lesió al Bayern no ha jugat, no ha tingut aquesta importància que tenia abans. I després, Havertz, en teoria, va ser el titular. A mi també m'agrada molt Undaf. Bueno, Wirtz, òbviament, que no ha tingut un any espectacular al Liverpool en la seva primera experiència a Anglaterra. Segueix jugant Sané, que bueno, ja està jugant a Turquia, ja no té el mateix nivell.
1: Sí, va pel Galatasaray.
0: És una bona selecció, és Alemanya, com sempre, n'hi ha que tindre cautela, però jo no pense que estiga entre les...
1: Favorites
0: per a guanyar el Mundial.
1: Una que jo no m'oblidaré mai d'aquell 8-1 a Brasil.
0: 7-1, sí. Bueno, jo tampoc. Tenia 15 anys i encara me'n recordo, sí.
1: El que va ser el triomf
0: una pisonadora
1: de bloc davant d'individualitat.
0: Va ser una barbaritat, aquest partit.
1: Sí. Què passa? Sonarà molt així de patriòtic i tal. Crec que des de la cabotada de Puyol, des d'aquella
0: societat, sí,
1: es va encollir un poquet la selecció d'Alemanya i va dir, ja no som els més xulos, els més guapos, ni els més forts.
0: No, no, però encara i així és una selecció que imposa respecte. Jo, per a mi, Alemanya i Brasil són seleccions que encara que tu saps que no estan bé o que no són el que eren abans, sempre poden arribar lluny i si tu jugues davant d'Alemanya, pues, tens que patir. Tens que patir. És que Espanya va tindre que patir massa en l'Eurocopa per a eliminar Alemanya.
1: I després el que per a mi és dels dos, tres millors jugadors de la selecció, Musiala, ha jugat molt poquet. Té una
0: variació de problemes. Damunt l'aparició d'Olise al Bayern, l'eclipsa una miqueta i ell és el que diem. Va tindre una lesió molt greu, li ha costat agafar ritme i per això també és un dels dubtes que jo tinc. Com estarà Musiala en este Mundial per a bueno, ser un dels jugadors que lidere a Alemanya.
1: I ser Alemanya-Curaçao, en què el favorit absolut és Alemanya, i el Holanda-Japó, el Països Baixos.
0: Per a mi un partit
1: ojito,
0: molt interessant.
1: Ojo, cuidado.
0: Molt interessant, perquè per a mi Holanda és una selecció que pot arribar lluny, per a mi pot arribar lluny pese a l'entrenador, que no m'agrada massa, com és Koeman, però sí, té jugadors interessants. I després, el Japó, per a mi, és una selecció que també es postula com a possible revelació. És veritat que sempre diem que a Japó li falta gol, però bueno, té a Ueda, que és un davanter que ho ha fet molt bé al Feyenoord, 25 gols en 31 partits aquest any.
1: Molt bona temporada.
0: Després, com a suplent, té a Goto, que és un jugador de l'Anderlecht que ha estat en una sessió en Sant Truden, també sí. a Bèlgica, que ha fet un molt bon any. I bueno, el porter Suzuki, jugador del Parma, que el vaig veure també a Sant Truden fa un parell d'anys, i que és un porter que per a mi és molt, molt interessant. I després, com a bloc, pues, bueno, òbviament, Kubo és l'estrela de,
1: sí.
0: del Chapó. I com a bloc sempre és interessant. És el mateix que Corea. Jugadors

0: que juguen de manera molt associativa i que dona gust veure.
1: I que és curiós, perquè tenen un entrenador, Hajime Moriyasu, que porta 8 anys, des de l'any 18, com a seleccionador.
0: Pues bueno,
1: sí, crec que serà des de que més...
0: Sí, sí, sí, i una selecció que tindrà molts automatismes i que va ser complicada de superar i que està en un grup on jo crec que està a priori tot molt marcat, que és que passaran com a primer i segon, ja veurem l'ordre, Japó i Països Baixos, després imagine que Suècia com a tercera i Túnez hauria de ser la quarta, aunque Suècia és veritat que no ha estat massa bé.
1: Encara es falta parlar del Big Five, de seguida ho farem, amb David Ferri, scout de Minnesota, aquí de la MLS, en este Mundial, a punt d'esta secció, que ens encanta perquè ja estem en tratge de Mundial. Estem a punt d'arribar a l'una i mitja de la vesprada, anem a la Publi, però abans ens passem pel pavelló de la Font de Sant Lluís per a veure com està anant este segon set de la primera semifinal femenina, Luis Urrutia.
2: Una hora i quart de partit. Sánchez i Ustero continuen demostrant que estan en un magnífic estat de forma. Ara el passing per mig de la jugadora catalana col·loca el 0-15 al marcador. Així que actualitzem el marcador. Primera semifinal d'este València Premier Padel P1. Caps de sèrie número 1, jugadores parella número 1 del món, Gemma Triay i Delphi Brea, que han perdut el primer set 7-5, que estan perdent també el segon 2-1. Així que han posat el camí, han posat la directa cap a la final Ariadna Sánchez, la jugadora catalana, i Andrea Ustero. Però així encara queda molta tela per tallar. 7-5, 2-1, Sánchez Ustero per davant en la primera semi del torneig valencià.
1: I te vaig a dir una cosa, Luis, en el plan curt que hi ha hagut just en el canvi ara quan han descansat les jugadores, han enfocat en la tele a la parella número 1, a Triay i a Brea. Escolta, les caretes que tenien eren molt cansades, però molt.
2: Jo crec que cansament físic no, són atletes, estan en un estat de forma magnífic, però sí que estan sorpreses per la manera en la que estan jugant Ustero i Sánchez. Estan portant la iniciativa cada volta que poden, i això està sorprenent a Delphi i a Gemma, que no estan tenint en absolut un partit tranquil, un partit com elles esperaven davant de la catalana i d'Ustero. Així que bueno, pues anem a veure, perquè això està superinteressant, perquè l'encontre està tenint alternatives i estan desarbolant de manera constant a les número 1 del món, que estan tenint que canviar de posició, coses que habitualment no es veuen, estan guanyant punts jugant pel mig, estan trobant també racons. El partit està preciós davant de un pavelló absolutament ple i està errada. Ara de Ustero col·loca el 40-15 al marcador. Aixina que tindrà pilota per empatar a dos la parella Triay Brea. El partit és preciós, es juga així en la Fonteta, 7-5, 2-1 al marcador.
1: I esa emoció del Premier Padel València, que és la està traslladant a tots vostès, el punt a punt en Apunt Ràdio.
3: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt a Punt.
4: Agromètodo celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
3: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en Apunt Ràdio. De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
5: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
3: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
6: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
7: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
8: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
7: Juga amb nosaltres esta temporada.
9: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
10: fem banda
9: amb el millor repertori de músics valencians.
10: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
9: Desfilarem al costat dels nostres músics.
10: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
11: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
12: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.

0: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
1: En A Punt Ràdio.
2: Dos pobles enfrontats en un plató espectacular. Una presentadora amb molta marxa. 8 concursants disposats a deixar-se la veu. I, sobretot,
3: cantarem un munt de cançons. Cançons de tots els colors. Nosaltres
2: cantem. De dilluns a divendres, a les 10:30, amb Maria Fuster, en A Punt.
1: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Marina Alta, 93.5.
4: De tu a tu.
5: Punt a punt.
6: Sí. I estàvem parlant 13-34 minuts, David Ferrillo, que encara ens queda abans d'acomiadar la seva secció, parlar del Big Five, de les grans favorites de Brasil, d'Argentina, de França, Anglaterra i Portugal. Esta setmana, Portugal i Argentina.
7: Sí, ja vam parlar de Brasil i de França, la toca Argentina i Portugal. Comencem per Portugal, perquè per a mi és una de les grans favorites per a guanyar el Mundial. És veritat que com a punt negatiu té que mai ha guanyat un, i jo crec que això és algo que bueno, costa molt de... És com guanyar la primera Champions, com li va passar també a Espanya. Quan has guanyat cap Mundial, és complicat arribar com a un dels màxims favorits per davant d'altres seleccions que sí que tenen Mundials en el seu palmarès, però és veritat que bueno, per a mi és una selecció completíssima. Jugadors en el mig del camp com João Neves, Vitinha del PSG, que són una barbaritat, tampoc cal dir massa dels dos. Bruno Fernández com a mitja punta també amb un nivell espectacular. Nuno Mendes, que per a mi és el millor lateral esquerre del món. Hakimi és el millor lateral dret, juga al PSG. Nuno Mendes el millor lateral esquerre, juga també al PSG, casualment. Un porter com Diogo Costa, que també és molt solvent. I, òbviament, aunque no és ara mateix el millor davanter del món, sí que tenen encara a Cristiano Ronaldo, que pot fer gols fins a quan ell vulga.
6: Cristiano i Messi.
7: El dubte és veure com arriben els dos físicament, perquè Cristiano, per exemple, en l'última amistosa se'l va veure que no té un nivell per lo menos jugar tots els minuts, tots els partits. Però és que sabem que quan arriba a l'àrea el baló i està ell per ahí, pot fer-te un gol sense cap problema. Entonces, és el meu dubte, com estarà Cristiano per a ser ixe nou golejador, però si no està Gonzalo Ramos, que tampoc està malament. Sí. I bueno, en general tenen una selecció completíssima, en Samu Costa del Mallorca, que és un bon mig centre, Rubén Neves també al mig centre.
6: Però si ara que dius el Mallorca, quin terra tremo en el Mallorca?
7: Sí, amb de Michelis.
6: Perquè de Michelis se n'ha anat.
7: Se'n va a Leipzig.
6: Se'n va a Red Bull, a Leipzig.
7: Sí. Bueno, notícia també cridanera de les últimes hores.
6: De l'Elche, que han triat ja entrenador, que és Martín Senesi. Ja parlarem d'ell perquè Anselmi, que va ser entrenador del Porto.
7: Sí.
6: Va haver molta polèmica quan Zubizarreta el va
7: fer fora, no? Sí. Me'n recorde. I el que dèiem, Portugal, una selecció molt completa, per a mi no tan completa com Espanya, que és segurament la més completa amb França, però una selecció que pot donar molt que parlar i que jo en la meva predicció l'he ficat com a finalista, per si vols saber-ho.
6: Ah, sí?
7: Sí, finalista contra Espanya.
6: Molt bé. I la vigent campiona?
7: La vigent campiona que també té que ser considerada com a favorita per respecte. Per a mi és una selecció que en el pla individual pot ser no té ara mateix a jugadors que estan destacant al panorama europeu, com en el cas de Portugal amb els jugadors del PSG, sí. Però, òbviament, té un bloc que mata per Scaloni. I això és molt important. I que mata per Messi.
6: I per Aymar, que és l'ajudant.
7: Entonces, clar, és una selecció que pot ser capaç de lo millor i de lo pitjor. També dependrà molt de com estiga Messi, que saben que quan ell està bé i porta molts anys estant molt bé, Argentina és una altra cosa. Encara i així, pues sí que és veritat que és un bloc molt similar al de l'altre Mundial. Seguís, per exemple, Tagliafico com a lateral esquerre, Otamendi, Paredes, que està jugant a Boca i que arriba en un estat físic dubtós, però també pot ser important. I arriben també jovens com Nico Paz, com Valentín Barco, que en Estrasburg ha estat jugant al mig centre, però també pot ser lateral esquerre. Agustín Guiay, que és un lateral de Palmeiras que m'agrada moltíssim. I per a mi, el que està cridat per a ser el, no el millor, però sí un dels importants,

0: és Julián Álvarez, el jugador de l'Atlètic de Madrid, que té que donar un pas endavant.
1: Sí, juntament amb Enzo Fernández, per que
0: Julián... Sí, home, per suposat.
1: El que té que ficar gols és Julián.
0: També està Lautaro, sí, sí. Però...

0: espectacular, que ja va ser molt destacat quan va jugar un partit davant del Madrid en la 24-25 a Champions, que va fer un partit amb 16 anys, i va ser un espectacle vore-lo, i que partís com a teoria titular en el mig del camp de Marroc, un jugador amb molt bon criteri per a distribuir per a distribució de pilota, però també amb capacitats per a defendre, un centrocampista molt complet, que és de França, de naixement, però que estan a, bueno, té ascendència marroquí i que va jugar com a titular, i per a mi és un dels principals jugadors de la selecció de Marroc.
1: I de Turquia?
0: Kaan Uzun, jugador que juga a l'Eintracht de Frankfurt, d'Alemanya. No és un nou com a tal, pot jugar de nou, pot jugar de 10, pot jugar amb dos mitja puntes, jugant més a prop de la banda. Jugador amb molt de gol, molt habilidós, com els turcos, els turcs en general, que són habilidosos. Sí. I bueno, per a mi és un dels jugadors, perquè tot el món va parlar de Güler, però per a mi és un dels jugadors que, òbviament, no és un desconegut, però pot sorprendre per al qui no veu lliga alemana de Alemanya de normal, o per al que no està molt posat o ficat en Turquia. Entonces, per a mi, Kaan Uzun és un bon nom per a donar. I l'últim és de Costa d'Ivori, Bazoumana Touré, que no sé si va jugar de titular perquè juga com a extrem esquerrà, i ahir ja està Jan Diomandé, el jugador del Leipzig, però que és un jugador que també juga a Alemanya, al Hoffenheim, el vaig descobrir també al Hammarby, que és un equip que té molt de talent, sempre sí. Un jugador que és un dels poquets extrems purs, perquè és de peu esquerrà, que juga per l'esquerra i que destaca molt per posar els centres a l'àrea, com feia, per exemple, Vicente, que tot el món el conec. Ha fet 9 assistències en la seva primera temporada completa a Alemanya, 5 gols, i ja dic, no sé si va ser titular, però és un jugador molt interessant per a ficar-li l'ull i per a estar analitzant.
1: David, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu, Carlos, com sempre, un plaer.
1: David Ferri, el Mundial a punt.
2: La Copa del Món 2026 en... A Punt Radio.

0: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt de Punt.
1: Queden dos minuts per arribar a les dos menys quart. Això és A Punt Ràdio, això és el Punt a Punt. I avui el protagonista, o un dels grans protagonistes, és el pàdel. El València Premier Pàdel s'estan jugant avui les semifinals. Se juguen 4, 2 de xiques, 2 de xics, i tenim en joc ja la part més emocionant i més interessant de la primera, aixina que se n'anem fins al pavelló de la Font de Sant Lluís per a que Luis Urrutia ens conte com van les coses. Hola, novament, Luis.
2: Hola, estem en temps de descans. Tu ho veuràs millor que jo per la tele, però crec que acaba de demanar ajuda del fisio alguna jugadora. Jo crec que és Gemma Triay la que està siguent atesa o ajudada. És que me tapen i des d'ací no ho veig.
1: Jo tinc una imatge fantàstica, Luis. L'únic problema, ja saps quin és, que és el retard, perquè del satèl·lit la teva veu ens arriba en temps real, però queda en paramot. Però sí que veig amagades...
2: Ara sí que ho veig. Era el peu dret de Delphi Brea, el que acaba de ser atès per part dels fisios. Probablement l'hagin llevat algun embenatge que tinguen el turmell habitual en les jugadores, mentre havia eixit de la canxa Gemma Triay. En tot cas, actualitzem el marcador. 7-5, primer set per a Sánchez Ustero. En este segon, 3-2 per a Triay Brea, la parella cap de sèrie número 1 del món, que vol redreçar la situació. Ja hem superat la hora i mitja de partit d'esta semifinal, que en cas de que vagi al tercer set va superar les 2 hores i mitja amb absoluta seguretat, amb la qual cosa no va començar ara el gran partit esperat per tots, aquest duel de LeBron contra Galant, i que va continuar amb l'encontre quan ja plega fins la nostra posició un dels entrenadors més prestigiosos que tenim a València, com és Juan Cabrera. Què tal, Juan? Com estàs? Buenos días.
3: Molt bé, Luis. Moltes gràcies. Un plaer estar aquí amb vosaltres i ajudar-vos en lo que

0: Estiga la meva mà.
1: Molt bé, Juan. Cap de sèrie número 1 del món. Perden el primer set després d'estar break amunt en el 2-0. Sé que estaves treballant i que estaves entrenant. En esta segona mànega acaben de fer break, es col·loquen 3-2 amunt, però el que estem veient fins ara és que tant Tari com Mustero estan trobant la forma de fer-les mal a la parella número 1 del món.
0: Jo pense per la meva banda que és una pista que favoreix molt a l'Andrea Mustero, perquè és una pista intermitja en la que l'Andrea pot defendre molt molt bé i és una de les poques jugadores que li pot premiar la seva pegada, i jugant al costat d'Ari que sap adaptar-se a qualsevol situació, pot ser un dia perquè per mi no és una sorpresa, però pot ser un dia per a que arriben a la gran final.
1: Pues anem a veure, perquè en qualsevol moment pot ocórrer. 15 iguals en este 6è joc del segon set. El globo ara bo de Ari, li respon Gemma Triay, que ara li juga la xiquita, la que aplega sense problemes la jugadora catalana. El globo ara de Mustero, que juga ara per baix, la volea que és bona de Delphi, jugant el creuat de dretes Delphi i Mustero. El revés de la jugadora zurda fa que pel mig la guanye molt bé Delphi Brea, i el seu colp, la seua volea de revés, busca l'esquena d'Ari Sánchez i fa el punt per al 30-15, que puja al marcador. És de les poques voltes, Juan, en les que hem vist que han pogut superar des de la volea a la parella Sánchez-Mustero.
0: Sí, pues em sorprèn, Lluís, perquè és una jugada molt clàssica de Delphi, que entra i a tallar-li el mig després de que Gemma ficant-li pressió a Ari Sánchez, i ahí ella talla molt bé, i en este cas ha jugat paral·lela, però també una de les jugades clàssiques de Delphi és buscar-li el peu dret a Mustero, però de moment, jo el que estic veient i el que he vist en casa, que he vist el tiebreak justet, és un partit molt igualat en el que, mira, ara Andrea ha fet una víbora impressionant.
1: Magnífica Andrea Mustero per al winner, per a la víbora, per a col·locar el 30 iguals en el marcador. Volen recuperar d'immediat el joc perdut en el anterior. 30 iguals, 3-2 amunt en esta segona mànega per a Triay i Brea, servint la jugadora argentina. Delphi Brea, el resto que és boníssim per part de Mustero, alça la pilota Ari Sánchez, de nou el globo consecutiu cap a la zona de Delphi Brea, que tracta de fer la baixada de paret, jugant xiquita, que ha llegit molt bé Gemma Triay, i ara com pot juga la bandeja per a que de nou l'alce sobre Ari Sánchez, li dona molt de rebot a eixa pilota, que aprofita per a col·locar Gemma Triay, juga pel mig ara Mustero, pot jugar la volea contundente, però la trau del cos com pot de nou Mustero. El joc que continua, ara el globo d'Ari Sánchez per a la baixada de paret de revés, que és guanyadora per part de Delphi Brea. El cop de revés en baixada de la jugadora argentina, no la pot controlar Mustero i col·loca el 40-30 al marcador. Punt per al 4-2 per a marcar dos jocs de distància per a les número 1 del món. Es fa silenci en la fronteta absolutament plena. Alguna cadira buida, però vaja, més de 8.000 espectadors segurs quan ara eixe rematix de la pista, i quan tractava de col·locar-la dins de nou Ari Sánchez es troba amb el suport de la porta d'eixida, i el joc espera Triay i Brea, que es col·loquen 4-2 al marcador. I jo crec, Juan Cabrera, que és un respir per a d'elles, perquè ho estan passant fatal.
0: Sí, pense que ara el Seba Nerón li haurà plantejat que si feien este xoc que acaben d'aconseguir. Este xoc, quan estàs a la banqueta, és el que més vols incidir en que estiguen molt concentrades, perquè si ara, per exemple, la Delphi i la Gemma fan un altre break, tenen pràcticament el set a la butxaca, i és el que volen aconseguir ara en la baixa de paret de Delphi, que ja ha avançat en el marcador a la parella balear argentina.
1: És el 0-15 que acaba de pujar al marcador després d'una nova baixada de paret guanyadora de Delfina Brea. En el servici, Ari Sánchez amb 0-15 en el marcador, buscant els tres jocs d'avantatge i servici en este final de segon set. De nou torna a servir la jugadora catalana, el resto globo per part de Gemma Triay. De nou alça la pilota Delphi Ufabé, puja per a

0: El chancletazo ahora per part de Ustero. La bandeja de Ari Sánchez. De nuevo apareix per a la volea Ustero. El gran globo ara per part de la jugadora argentina. Apareguent ara però donant-li molt de rebot al seu colp. L'avantatge per a Ustero, que amb tota la força del món busca el cop definitiu i el guanya. Ustero per al 15 iguals en este setè joc del segon set. 7-5 la primera mànega per a Sánchez Ustero. 4-2 en la segona per a Triay i Brea. Servirà la jugadora catalana, 15 iguals. El servici d'Ari Sánchez, buscant la part del cristal, la trau com pot Delfi Brea. Delfi baixa de nou de revés i guanya el punt a travolta. Està trobant ahí un filó, Juan, Delfi Brea, en aquesta baixada de paret de revés.
1: Totalment, Lluís, perquè estan plantejant tot el rato des que jo he arribat a la vostra posició el globo per la part d'Andrea. Per generar un espai que la veritat que està trobant superbé Delfina Brea, que si tenia alguna molèstia no s'està notant per a res en la pista. Ara, este punt és importantíssim quan tornen a anar el globo per Ustero, que en este cas ha fet un remat espectacular.
0: Espectacular el remat que ha ratonejat per damunt de la paret lateral i que ha caminat fora del control de Delfina Brea. Així que 30 iguals. Buscàvem ja la bola de break, Triay i Brea. Torna a la seva posició. Ve eixit de la pista per a buscar eixa bola Delfina Brea. Així que va a buscar de nou el resto. Ho fa magnífic, buscant l'esquena d'Ari Sánchez. De nou baixada de paret per a l'Argentina. Ara bloqueja bé Ari Sánchez, però en la segona el guanya. Així que tindrà pilota de break la parella Triay i Brea per a col·locar-se amb 5-2 d'avantatge al marcador i poder tancar després del descans esta segona mànega de la semifinal del Premier Padel València Piguan. Bola de break. Servint Ari Sánchez. La volea amb tota la intenció del món per a la en el revés d'Ari Sánchez. El break que aplega el 5-2 que el marcador. I ara serviran la parella Triay tancar esta segona mànega. Ha canviat de manera diagonal el partit. Comencen a aparèixer les errades en Ari Sánchez i en Ustero, la qual cosa no havia corregut fins, Juan.
1: Per mi ha sigut un poc...
2: Ens falla el so que s'ha arribat des de la Font de Sant Lluís.
1: El volum de xoc a l'André. I ara ha volgut fer de més en la volea. A veure, l'ha de la... Clar, i vull agafar de, diguem, en argot en algun punt.
0: Estem comentant amb Juan Cabrera este partit. Estem, Carlos, en el descans. 5-2 al marcador. A continuació serviran Triay i Brea per a guanyar el tercer set i enviar la semifinal a la tercera i definitiva mànega.
2: Estem patint els últims 10-15 segones perquè es tornava a tallar la 10, a fallar la senyal, però estem molt pendents, però el que volem és que ens ho pugues, Lluís, contar, que ens pugues sentir bé i el més important, que t'ho vas sentir a tu també bé. Crec que ara sí, altra vegada bé.
0: Ah, sí, en este pavelló... Hi ha espectacle fins i tot a l'hora de rentar els cristalls de la pista. Ha contractat l'organització de Premier Padel, un home que s'ha fa afegir també l'espectacle a una tasca que habitualment no és espectacular, rentar els cristalls d'una pa, però, en fi, va. I també alça algun aplaudiment i alguna rialla des de la graderia d'este pavelló municipal de la Font de Sant Lluís. Entrem en l'ona de la veritat d'este segon set amb 5-2 en el marcador. El servici espera Gemma Triay. En cas de guanyar-lo, el partit aniria cap al 7. 1:40 d'encontre. El partit de les dos ja podem dir que no començarà a les dos. En tot cas, era no abans de les dos.
2: Era no abans.
0: Així que...
2: Non before.
0: No serà abans de les dues, sí.
2: Però és veritat que per a LeBron Galán, contra Galán, n'hi haurà que...

0: que esperar, perquè, que esperar, sí. Perquè va llarg. Ara te sentim perfecte, Lluís. Vaig a creuar els dits. Sí.
1: Allà va buscar el revés Gemma Triay, ara la bandeja amb la dreta, la trau molt bé Ari Sánchez, fa que tinguen que recular les número 1 del món. Golea Gemma Triay, el globo ara que va a casar Ari Sánchez, la pilota que passa per ben poc, per a que l'erre en la seua volea Ustero una miqueta lluny de la xarxa. I el 15-0 que ja puja al marcador. Triar i Brea en este joc que pot ser definitiu. 15-0, 5-2. Trau de nou la jugadora balear. La bandeja ara per part de Delphi, que se'n va cap avant. Tracta d'enviar-la cap a zona defensiva amb un globo Ari Sánchez, però no pot estar superagressiva Juan a l'Argentina, eh?
2: Sí, la veritat que li han agafat la mal en contra i estan no forçats. Difícil que...
0: Se'ns talla, se'ns seguís...
1: Brea serà segon servici per a Gemma Triay. 5-2, 30-0 al marcador. El colpetge... Ahí la deixa votar per a jugar la baixada de paret, apareix... Li respon molt bé Brea, ara juga el globo Triay. Argentina, allí ho fa i ho guanya, la tira contra el cos d'Andrea Ustero, després li demanen disculpes, esportivitat absoluta, i això són tres pilotes de set per a la parella número 1 del món. 2-40-0 amb la possibilitat d'enviar el partit cap al tercer i definitiu set. El diàleg des de la zona del rest per a Sánchez i Ustero i es produeix el servici de la jugadora balear, el resto paral·lel, de nou jugant per baix, ara tenen que alçar la pilota cap a la bandeja de Triay, que busca la volea per part d'Ari Sánchez, col·loca el 40-15 al marcador. Tindrà de nou servici Ariadna Sánchez. Gemma Triay. El resto espectacular, eh? Per part d'Ustero i se revés paral·lel guanyador. Quina qualitat que té, Juan.
2: Ha dit Andrea, que ara ho creu, dir... i ha jugat un revés paral·lel magnífic sobre el servei de Gemma.
1: 40-30. El servici llarg per part de Gemma Triay, que tindrà que jugar esta pilota de set amb segon servici. Triay. La pressió per part de Triay. Ara la deixa passar per a jugar una pilota sense massa força, sense massa rebot en direcció a Ari. Pel mig Ari Sánchez, li respon en un globo Triay. Ara també tractant de que tinga que retrocedir la jugadora balear.
0: Este desenllaç del segon set de la primera semifinal de les semis.
1: Ara va buscar el colp guanyador i ahí el guanya. El revés d'Ari Sánchez, que se'n va cap a la paret del fons. El segon set és història, 6-2. El guanyen Triay i Brea.
0: Acaba aixina, per tant, el segon set, la segona mànega.
1: Del València Premier Padel.
0: 6-2 ha guanyat Triay i Brea a Sánchez Ustero. 7-5 havien guanyat Sánchez Ustero a Triay Brea aixina que en el primer set, aixina que empat a una mànega. En directe, a punt d'arribar a les 2 de la vesprada, sí, en el punt a punt.
3: Punt a punt.
4: Dicen que empiezan en junio, pero se sienten mucho antes. Se ven, se disfrutan, se viven. Porque hay experiencias que no se pueden contar, las tienes que vivir. Poderes de San Juan de Alacant, declaradas de interés turístico internacional del 20 al 24 de junio. Antes de que empiecen, ya están pasando. Generalitat Valenciana.
5: Agromètodos celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
6: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5.
7: De tu a tu.
3: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt a Punt.
0: Són les 2 en punt de la vesprada. Estem vivint en directe el partit primer de semifinals del quadre femení del València Premier Padel. Empat a un set. Luis Urrutia, tornem a la Font de Sant Lluís. Ara sí que el que guanye esta tercera marega es classificarà per a la final.
8: Efectivament, i el torn de servici serà per a la parella formada per Ari Sánchez i Ustero, després del 5-7, 6-2, que reflecteix el marcador. Primer set per a Sánchez i Ustero, la segona mànega és per a Triay i Brea. El servici és per a Ariadna Sánchez, la jugadora nascuda a Reus, que va començar este segon, este, perdó, tercer i definitiu set. 1:47 de partit. Preparat per al servici la jugadora catalana, i amb molt de moviment en la graderia. Cal esperar a que agafen els seus seients els espectadors que hi ha nací en el pavelló municipal de la Font de Sant Lluís de València. Acaba de començar el tercer set. La pilota per a que la tracte d'alçar Delphi Brea. La resposta per part d'Ustero, torna a jugar la bandeja, ara la volea d'Ustero, ara exigint en la contralateral a Gemma Triay. Els punts són molt llargs, les errades són molt poques. Ara el globo que aplega per a la fortuna que somriu a Ustero, perquè el seu colpeig toca en la cinta i se'n va directament fora. On està la clau, Juan Cabrera, per a tu, de cara a este tercer i últim set?
2: Jo penso que per mi la clau va ser que l'Ari pugui construir els punts del fons de pis. Gemma i Delphi estan fent molt bé un treball sobre Andrea, i ahir la catalana se sent molt incòmoda perquè no és capaç de definir punts, que és el que a ella li agrada. I, per exemple, ara li acaba de jugar un globo perfecte la Gemma, i vostè l'únic que pugui fer és tocar la pilota. I ahir és on no es sent còmoda ella.
8: 30-0 al marcador. Sánchez i Ustero per davant, buscant la comoditat, sentir-se bé, sentir-se còmodes les jugadores. El servici per part d'Ari Sánchez, la resposta de Gemma Triay directament enviant la pilota cap al lateral. Així que el 40-0 que puja al marcador de la Fonteta, buscant este primer joc del tercer set amb servici d'Ariadna Sánchez. El primer servici contra la xarxa tindrà que jugar amb segon servici, però amb cert avantatge perquè té 40-0 al marcador. Va a buscar el colpeig. Allà va Brea, jugant sobre l'esquena d'Ustero. Esta col·loca un gran globo, li respon magnífica també la jugadora argentina, jugant el creuat de dreta i la errada d'Ustero, que envia el seu revés directament cap a la línia lateral. 40-15 al marcador en esta primera semifinal del València Premier P1. En quan conclogui este partit a canxa, Juan Lebrón i Augsburger per a vores les cares front a Alejandro Galán i Chingoto en el gran partit de la jornada, que ja dic començarà en quan conclogui este, que ja té la pilota en moviment amb 40-15 al marcador i en la zona d'atac. A la parella que està servint Ustero Sánchez, la xiquita ara boníssima per part de Gemma Triay, que després l'envia cap a la reixa, però aquesta alça la pilota, així que el punt continua. La volea ara de Gemma Triay, el col cap a la línia de fons, se li va massa llarg a Ari Sánchez, retallant distància.

0: Sánchez en el marcador, 40-30. Era la jornada de vesprada que comenzará a las 5 de la vesprada, la segunda semifinal femenina entre Fernández y Araujo, Davando Ortega y Calvo. Y a continuación, al botán de las 6 y mitad de la vesprada, el primer cap de serie, Coello y Tapia enfrentarse a Yanguas y Stupazuk. 40-30 el marcador. El servicio que ya posa en movimiento Ari Sánchez, que juga una contrapared, espera que tenga que cambiar de posición la parella que vestís de blanco, y Andrea Ucero fa un gol magnífic que convertís para guanyar el primer joc de l'encontre. 40-30, així que 1-0 al marcador. Sánchez i Ucero guanyen amb el seu servici el primer joc d'este tercer set.
1: En directe estem vivint-lo, 2:05 minuts de la vesprada en este punt a punt, empat a un set, estem en el desenllaç en la tercera i última mànega. El primer joc ha sigut per a la parella que ha guanyat el primer set, Sánchez-Ustero. Tornem a la Font de Sant Lluís, Luis Urrutia.
0: Bueno, pues ahora Juan Cabrera le toca desde el servicio, tratar de contestar al número 1.
2: Sí, per mi era importantíssim este xoc per a la parella número 3, perquè necessitava el mític canvi de dinàmica que se diu, perquè un break d'inici haguera sigut molt dur anímicament per a les catalanes. Però ara jo penso que van a donar-ho tot en estos dos xocs, perquè no estan continuen sense estar còmodes, però si ara però podrien aconseguir un break, probablement canviar altra vegada el rumb del partit.
0: Així que anem a veure. De moment, el primer pas que tenen que fer les número 1 és guanyar el seu servici. Però ja estan a travolta en la zona de defensa. Els guanyen constantment la zona d'atac Ari Sánchez i Ustero. Les tornen a canviar de posició a les número 1. Ustero juga el globo cap a la zona de revés de la dreta que ara ocupa la jugadora balear Gemma Triay. Ara exigís Ari Sánchez, pilota pel mig, com l'ha salvat en primera instància Ustero, però després molt intel·ligent aprofita l'espai que havia creat la mateixa Triay per amb una volea de revés col·locar-la fora de l'abast d'Ustero, i que puja el 15-0 al marcador en este segon joc de la tercera i definitiva mànega d'esta semifinal del València Premier. Servici per a Delphi Brea. La víbora ara per part de la jugadora balear. La trau magnífica Ari Sánchez, que se'n va cap a la zona d'atac. La pilota queda curta, no la pot castigar Ari Sánchez, que tindrà una nova oportunitat. Juga la seua rematada, que trau molt bé Brea. Ara tracta de fer la deixada, aplega molt ràpida Gemma Triay. I ara erra amb la seua bandeja Ustero per a que el 30-0 puja al marcador. El partit està realment en el filo, eh? Ara, si me diuen que em jugui un cèntim a favor d'una, Juan, jo no sabria a favor de qui, eh?
2: Jo te diria, vaig a ser valent, vaig a dir-te que el partit a la mateixa, jo pense, lo que passa que en l'altre costat de la pista està Ariadna. Gemma i Delphi estan molt còmodes, i quan Gemma i Delphi juguen a este nivell és realment complicat poder guanyar-los, però si algú pot, són l'Ari i l'Austero.
0: Així que anem a veure com es resol. De moment el 40-0 que puja al marcador. Tindrà una nova oportunitat de servici Delfina Brea per a empatar aún esta tercera mànega. De moment 40-0 al marcador per a Triay i Brea, 1-0 per a Sánchez i Ustero. La pilota curta i Gemma no perdona. La rematada fora de l'abast de la seua parella rival se l'emporta cap al seu camp, i l'empat a un que puja al marcador de la Fonteta. Triay i Brea, 1, Sánchez Ustero, 1. És el tercer i definitiu set d'esta semifinal del València Premier Padel.
1: I que se m'envide en directe en el punt a punt.
0: Traurà Ustero, Andrea Ustero, buscant el 2-1, oportunitat que van a tractar d'aprofitar, però quina agressivitat per part d'Ustero, que ha trencat la pilota després del servici en el segon colp, i un passet per davant de la línia de servici Desde allí la pega que li trenca, ¿eh? Es una barbaritat, Juan, la habilitat que té Andreu Estero.
2: És impressionant. Tenim la sort de conèixer-la de Chiconina i la veritat que vaig ser oportunista perquè justet en el banquillo que puc veure a casa en el 5-6 del primer set, el seu entrenador, l'Àngel, li demanava creativitat a l'Andrea. Li deia, me dona igual si falles, me dona igual si erres una pilota, però tens que donar-nos winners, perquè si no és prou complicat per ells. Ara ha fet un error semi... Podria dir-te que forçat l'Ari, perquè el globo de la Gemma ha sigut molt bo i ara l'Andrea torna a atrevir-se molt bé en el remat, en lo qual estan a dos punts de mantenir el seu servei.
0: Una gran rematada ara per part de la jugadora zurda, per part d'Andrea Austero, per al 30-15 que puja al marcador. Tindrà de nou servici Andrea Austero, jugant cap a la T, i el resto de Gemma Triay és galàctic. Quin cop des del resto, buscant la zona de la dreta d'Andrea Austero per al 30 iguals. Perill. Les número 1 s'acosten cap al balcó del break. El primer servici a més d'Andrea Austero no entra. 1-1, 30 iguals, tercer set. Preparat per a treure Austero. El resto, globo per part de Delphi Brea, jugant des del creuat de dreta. Allà puja Brea per a col·locar la seva volea. Ara la pilota alçada per Austero, apareguent Gemma Triay per a col·locar la seva rematada. Està en la zona de bloqueig Ari Sánchez, que ara juga el seu rulo cap a la reixa, però se'n va directament fora. Això és pilota de break. Volen trencar el servici les número 1 del món en la segona oportunitat que tenen en este tercer i definitiu set sobre el servici d'Andrea Austero. Es compleixen les 2 hores de partit. Bola de break per a Triay Brea, 1-1 en el tercer set d'esta semifinal. La pilota ja en moviment. El colpeig de Austero és un winner. Jugant una volea que en principi no tenia massa complicació, però com que no li dona rebot, Juan, ahí no es pot traure.
2: Ha tingut un poquet de fortuna l'Andrea, perquè ara justament entra José de Beza a netejar els cristals. Ha tocat un poquet, jo pense, una zona humida, i la pilota ha esbarat i no ha donat el rebot normal. Però fixa't, Lluís, que per arribar a 40 iguals, l'Andrea ha tingut que fer 3 winners, eh?
0: Dos els han tornat, eh? I així que han deixat de ser winners, però sí, eren 3 cols magnífics. Tornem a l'iguals, és la primera volta que este joc aplega a l'iguals. Recorden que després del segon tindrem un start point. Si és que el joc aplega ahir, 1-1, iguals. Brea jugant paral·lel, ara canvia cap a la reixa, la trau com pot, en 2 oportunitats, Austero, esforçant-se al màxim fins que aplega la rematada des de fora de la canxa, la trau Austero, la torna a col·locar Gemma Triay. El globo magnífic ara per part d'Ari, la torna a alçar Gemma Triay. Quin punt acaba de salvar perquè estava perdut Austero, que ara es baixa per a col·locar una pilota complicadíssima sobre el revés de Gemma Triay. Va a buscar Triay de nou el colp i apareix l'errada. És una autèntica meravella, Juan, vore jugar Andrea Austero.
2: És impressionant, la canxa ara de Barcelona és impressionant. I damunt és molt atractiva per al públic perquè fa coses espectaculars i això fa que enganxa l'afició. I jo penso que estem ara en el punt en el que les dues parelles estan jugant al seu millor nivell.
0: Al màxim les dues. Eix de la canxa per aixugar una miqueta de la suor del puny de la seua pala. Delphi Brea, que rep un warning, una advertència per part del jutge àrbitre, perquè això en la meitat de punt no es pot fer, i servirà amb avantatge Andrea Austero. La bandeja ara per part d'Ari Sánchez, juga ara xiquita i provoca l'errada, amb la qual cosa guanyen el set. Han alçat 2 pilotes de break i finalment s'enduen el joc a la butxaca. 2-1 en el marcador, avantatge per a Ustero y Ari Sánchez.
1: Qué choveneta que es de...

0: El 2007 acaba de complir de 9 anys la Esquerra, Andrea Austero, que és la que està donant espectacle. Lluís, la veritat, tot i que les tres estan jugant a un gran nivell, però, clar, ara, després de la balada de perdre 6-2 el segon set, després d'haver guanyat el primer, no s'està mentalment venint avall, ni molt menys la parella de Sánchez Austero, eh?
1: A veure, saps què passa? Que... eren superfavorites, Gemma Triay i Delphi Brea, i per a elles és que no es poden vindre avall per perdre el segon set, perquè saben Juan Cabrera que tenen una possibilitat de guanyar la tercera màniga.
2: Totalment, i damunt l'Andrea i l'Ari venen amb molta confiança i en ganes de poder competir contra la Gemma i la Delphi, perquè el diumenge passat en la final de Roma pense que després d'aquest partit que ha sigut el més llarg de la història de Premier Padel, de més de 4 hores, no van poder competir al 100% contra Gemma i Delphi. Pense que avui tenen moltes ganes de poder guanyar i damunt prop de sa casa, al final és el torneig que no és el màster que més prop de casa de l'Andrea i de l'Aripilla.
1: Però d'això falta molt de cara, per al màster encara falten mesos. Té que passar l'estiu, té que passar la tardor i quan aplegui l'hivern estarem en Barcelona per a ixe torneig que tanca cada any la temporada. Tornant a les seues cadires els espectadors, tornant a la canxa les jugadores per a continuar amb el partit amb esta semifinal del València Premier de pàdel que vivim en directe aquí en el Punt a Punt de Punt Ràdio quan hem sobrepassat ja les 2:15 de la vesprada, 2 hores i 2 minuts de partit d'esta primera de les 4 cites del pàdel que es viuen així en la ciutat de València en la jornada d'avui. 2-1, tercer set, avantatge per a Sánchez Austero, preparada per a servir Gemma Triay. Ja trau la jugadora balear, que en el segon colp l'envia cap a la reixa, però reacciona molt bé Ari Sánchez. Joan creuat buscant el joc per damunt del cap de Gemma Triay, que continua pressionant en la zona d'atac. Triay, que busca la zona del mig, alça la pilota per a que molt forçat la puga jugar Ari Sánchez. Ara qui alça el globo és la jugadora catalana, Austero, que la torna a alçar, però és altíssima i sa pilota, és inatacable. De nou, Gemma Triay buscant la baixada de paret guanyadora de Andrea Austero per al 0-15. 0-15 per a Sánchez Austero després d'esta oportunitat.
0: Recordem que estem 2-1 en este tercer set per a Sánchez Austero.
1: Ja trau la jugadora balear, l'alça per a la rematada d'Austero, a la que aplega com pot. Delphi continua lluitant l'Argentina. Quina bola acaba de salvar Delfina Brea. Ara ve la deixada guanyadora. Quina qualitat per part d'Ari Sánchez. Brutal el que està fent la parella catalana. Esta deixada, Juan, és magnífica.
2: És magnífica perquè ara, tàcticament, jo penso que Àngel ha plantejat que tot el volum del xoc passa per Gemma Triay i ara l'Ari està buscant també fer canvis de ritme, com ha demostrat ara en la deixada esta. I ojo el punt que ve ara perquè pot ser molt important per a la parella catalana.
1: 0-30 al marcador. Per davant Sánchez Austero en este quart joc del tercer set. La bandeja ara per part de Delfina Brea. El bloqueig d'Ari Sánchez. Continua Brea en zona d'atac. Tracten de guanyar la posició les jugadores catalanes. De nou servix Austero i guanya amb un colp sense rebot pel mig al que no pot respondre Delfina Brea, 0-40. Col·locant-se amb 3 boles de break Sánchez i Austero, la posició torna a ser molt complicada per a la parella número 1 del món.
0: 3 pilotes per al 3-1.
1: Quan tornarem a tindre l'espectacle del Cristall perquè tornen a demanar les jugadores que han fregat amb la seva roba suada esta zona i, per tant, que cal rentar-lo. Treball fet,

0: El rentacristalls que se'n vagi cap a la seva zona de descans i traurà Delfín Abrera, situació crítica 0-40. Cal repetir el primer servici perquè encara hi havia molt de soroll a la graderia. Servint ja Gemma Triay, que ara busca amb la rematada castada per Ustero, que la trau de la pista per a consolidar el break. 3-1 en el marcador per a Sánchez Ustero. Ui, ui, ui, Juan, que això olora sorpresa.
1: Ara ha canviat totalment altra vegada de color la partida i és una partida d'escacs totalment, i ara estan buscant que tot passe per Gemma i la Gemma s'ha precipitat un parell de vegades i un parell de punts bo d'Ari Justero i ara a veure si aconseguís mantindre el seu servei i tindrà un avantatge prou àmplia per arribar a la final.
0: Amb 3-1, servici per a la parella Sánchez Justero. Ari Sánchez que alça per a que puga rematar sense èxit Gemma Triay, de nou apareguent Justero, que va a camí de ser la MVP d'esta semifinal. Està jugant magnífic, Andrea. Ara la rematada per part de Gemma, la torna a cazar Andrea Ustero per a fer alçar-se al pavelló. Correguent cap avant, col·locant el revés i donant-li molta força, impossible d'alçar per a Delfi Brea, quin talent.
1: Em sorprèn un poc, Lluís, la prensa de decisió de Gemma, perquè en aquest moment no sol precipitar-se i ha fet 3 o 4 cops que no acostuma a fer, la veritat. Ella treballa molts punts i s'ha precipitat 3 o 4 vegades i ara torna a errar la Gemma. Em sorprèn. No és normal.
0: El que està fent Gemma Triay, que està cometent probablement massa errades, més de les previstes, més de les esperades. 30-0 al marcador. Sánchez Ustero, que està guanyant 3-1 en este tercer set. Resta Delfi Brea per a que colpege Ustero, que fa millora que no erra una pilota. Altra volta Ustero en la baixada de paret. Puja per a jugar la volea. L'envia cap al fons, cap allà va Gemma Triay. El globo ara cap a la zona central. El torna també jugant per dalt per a que accelere la velocitat de la pilota Ari Sánchez. La pilota que frega la cinta i la sort que somriu a Gemma Triay perquè la seva bandeja, que no deia res, ha tocat la cinta, ha botat, ha anat a la reixa i ha despistat Ariadna Sánchez. En tot cas, continua 30-15 per davant la parella Sánchez Ustero, que està guanyant 3-1 este tercer i definitiu set.
2: I que estem vivint en directe en el punt a punt.
0: Este punt, sí, Carlos?
2: Sí, dic que sí, estic comentant que estem vivint en directe este tercer set tan emocionant que estem contant-nos.
0: 40-15 al marcador. Guanyant el punt la parella Sánchez Ustero, que té pilota per al 4-1. Per a pràcticament col·locar en situació desesperada la parella número 1 del món. El resto de la jugadora argentina per a que Ustero accelere, després la juga per dalt, i allí té la rematada que pot ser definitiva, però no ho és per part de Gemma. Apareix Ari Sánchez per a caçar-la i de revés col·locar-la fora de la base qualsevol perquè la trau de la pista i consolidar el 4-1 que puja al marcador. Ariadna Sánchez, Andrea Ustero, la parella catalana està a 2 jocs d'estar en la gran final de demà.
2: Com s'ha ficat interessant això i com ha accelerat la parella Sánchez Ustero.
0: Així que 4-1 en el marcador, Juan Cabrera. Uf, com s'ha posat el partit, eh?
1: Ha canviat totalment el partit. Ara pareix que Andrea estira en el jardí de la seva casa en Barcelona i la que no està gens còmoda, Gemma, prenent decisions, torna a repetir, estranyes per ser Gemma Triay, perquè ha fet 4 remats consecutius en els que ha perdut els 4 punts i torna a insistir, i és una cosa que nosaltres, quan parlem en la xenxove que xuga els pits i tots els tornejos, incidim en si una

0: Sudan no dona resultat, tracta de canviar-la, no continua estant-la. I em sorprèn molt que la número 1 del món estiga continuant en una cosa que no li està donant resultat.
1: Comenten, Tixes, errades tàctiques que estan impedint que puguen agafar avantatge en el marcador. Així que estem amb 4-1 en el marcador en este tercer set. Avantatge per a Ali Sánchez, que té pressa perquè el partit continua ràpidament cap a la canxa darrere d'ella. Andrea Ustero, mentre continuen rebent instruccions, la parella número 1 del món, que necessiten reaccionar, però ja, que no es poden permetre ni una errada més, perquè estan ja absolutament contra les cordes. 2 hores 12 minuts de partit, esta semifinal espectacular del València Premier Padel, amb 1-4 en contra preparada per a servir Delfina Brea. Allà va Delfí, el silenci que es fa en la fonteta. El servici, rematada, la trau Ustero de manera increïble i després la envia cap a la xarxa, no sé si perquè no l'havia tocada o perquè s'ha produït l'errada, però li demana explicacions a la seva companya d'esta errada i li diu, però què fas? La sensació, Juan, de que ha regalat el punt, no?
0: Sí, jo penso que ha sigut un xest deportiu d'Andrea perquè la gent ha començat a aplaudir com si no haguera tocat la pilota i ella en el seu revés ha decidit tirar-la a la salsa. Però l'Ari semblava que pensava que sí que l'havia tocat i jo penso que també pot haver-la tocat, eh?
1: Però ella ha decidit que no, jo crec que li ha regalat el punt a la parella rival. Ara la baixada de paret de revés de Delfi Brea és magnífica. Tallaeta de corda per a que tinga que baixar molt Ustero i siga incapaç de tindre una resposta per a eixe colp. 30-0. El servici de Delfina Brea, que vol retallar distàncies en el marcador, està 4-1, però estan 30-0 al seu favor. Ustero juga cap a la zona de triar i de nou apareix des de la volea Andrea Ustero. La resposta és molt bona per part de Delfina. Tornen a canviar-les de costat, tornen a exigir-li. I la volea de Ari Sánchez no té resposta per part de la jugadora argentina, amb la qual cosa el punt puja al marcador per a la parella que resta. 40-30 en el marcador per a Triay i Brea, però 4-1 en este tercer set per a Sánchez i Ustero. Servici per a Delfina Brea. La pilota que frega la cinta tendrà que repetir este primer servici la jugadora argentina. Preparada Brea, se ho pensa i finalment posa la pilota en moviment. El resto per a el colpeig permís de Delfina Brea. Ara pràcticament Gemma Triay està d'espectadora perquè no toca la pilota i es produeix l'errada de Delfina Brea, perill 30 iguals. Estan col·locant dins de la nevera a Gemma?
0: Jo penso que estan provocant que passi aquesta situació, estan ficant a la Delfi a treballar darrere i la Gemma està com intentant provocar quedant-se damunt més proper de la xarxa perquè li tiren alguna pilota, però no està ocorregant. Però jo penso que a lo millor a això interessa més a Delfi, perquè jo no veig que la Gemma estigui gens còmoda.
1: Amb 30 iguals, punt molt important per al partit. El globo de Brea cap a la zona d'Ari Sánchez. La pilota que trau con por per a que busque la rematada, però ho fa en excés de força directament al cristal del fons. Errada d'Ariadna Sánchez, 40-30. Este és el joc més habitual per part de la parella número 1 del món. Amassar cada punt fins que aplega la errada del rival. 40-30. Servix Brea. El resto globo cap a la zona de Gemma Triay. Ara el globo ràpid de Ariadna Sánchez per a la rematada des de molt lluny, de Ustero, que no té resposta per part de Gemma Triay i que col·loca el joc en igual. Superemocionant com està esta semifinal del Premier Padel P1 de València.

0: Ja. 4-1 en el marcador per a Sánchez Llustero, servint Brea, 40 iguals. La pilota ja trau Delfina Brea. De nou Delfi buscant a un Austero que no té cap complicació en jugar cada pilota excepte esta, que havia superat a Ari Sánchez. Ha vingut a tractar de rescatar una pilota impossible que efectivament no ha pogut tornar. Avantatge per a Triay Brea, que està 4-1 per davall en el marcador.
1: Recordem que a continuació es jugarà la primera semifinal masculina entre LeBron Ausburger davant Galán Chingoto.
0: A veure com juga aquest avantatge la parella número 1 del món. És Delfi Brea, la rematada, que casa ara per part d'Ustero. La jugada que continua, Ustero cap a la zona central per a guanyar-la. Està completament desatada Andrea Ustero. Jugadora que té, Juan, quants? 16, 17 anys, 18?
2: Just 18 ara. Acaba de complir 18 anys, l'any passat va ser campiona d'Espanya júnior, hecho antes la Raquel Eugenio, que també l'han vist a jugar a un gran nivell en aquest torneig, i vamos, a mi la veritat que no em sorprèn res de l'Andrea, perquè sempre ha sigut una xiqueta ultravalenta.
0: 18 anys, eh? I així està jugant esta semifinal d'este València Premier Padel. Tornem a estar iguals amb 4-1 en el marcador. Superem les 2:30 de la vesprada en directe el Punta Punta Punt Ràdio en este cap de setmana on el pàdel és protagonista i tenim pilota dubtosa. Hi haurà VAR? Sí, perquè així també hi ha videoarbitratge. La chiquita d'Andrea Ustero a la zona de la reixa i anem a eixir de dubtes, anem a saber si ha tocat abans terra o el cristal. Per a mi és roïníssima, per a tu, Juan.
2: Totalment d'acord amb tu. Però mai se pot opinar perquè moltes vegades el videoarbitratge té càmeres millors que les que mostren a la tele i ho veuen més clar que nosaltres.
0: Que no sabem on està, eh? No diuen on està.
2: No? La veritat que estan buscant-lo, però damunt sona la música a la pantalla rosa i no el trobem, eh?
0: No sabem on està el bar. El tenen amagat. Així que esperem la resposta que ve avisada per una línia interna cap al jutge àrbitre que el que fa és comunicar-la. Ja té la decisió. I és que la pilota és roïna. Bueno, semblava prou clar, eh? De que havia tocat abans la reixa que terra. Tornem a estar iguals, 4-1 en el marcador, tercer set. Així que li lleven una opció de VAR a la parella catalana. La pilota ja en moviment, Trai i Brea amb avantatge. Està jugant-la des de la red, Delfina Brea, i el colp guanyador. I el 4-2 que puja al marcador. El saco està Déu i ajuda a treure este joc, eh, Juan?
2: Sí, però ara que tinguem molt de cuidado, Ari i Andrea, perquè és molt típic que després d'un joc molt dur, i més en este moment, la parella de major ranking busca el break perquè damunt el necessiten, no? O sea, no tenen un altre.
1: Així no és.
0: Pilota ja en moviment, 4-2 en el marcador, tercer set. Avantatge per a Sánchez Ustero, que té en el servici. Jugant la bandeja Ustero per a que la traiga com pot Brea, a Travolta jugant de dreta a dreta, en ixe creuat que torna a guanyar amb un gol de talent Andrea Ustero, buscant la dreta de Brea sense resposta de l'Argentina. Magnífica, Andrea Ustero. Quin partit està marcant-se la jugadora zurda. 15-0 al marcador. Ja trau de nou Ustero. Buscarà la bandeja. La juga des de la volea de nou Ustero per aquí alça la pilota Gemma Triay. La resposta per part de Ari. De nou Ustero buscant el doble rebote en la

0: paret, alça la pilota com pot del Fibrea per a jugar ara per baix, que ve a bloquejar Dani Sánchez, que ara té l'opció de jugar la bandeja. Ustero buscant el centre, ara cap a la zona del revés de Gemma Triay, que respon magnífica a este llarg punt, altre bloqueig per part d'Ari Sánchez, buscant la doble paret ara Gemma Triay, té l'opció de jugar-la des del fons, però s'embolica. La pilota en la xarxa havia voltat moltíssim, havia superat el cristal del fons, havia plegat a la xarxa superior i des d'ahir ha canviat la direcció de la pilota, ha embolicat a Delphi Brea, que no ha tingut resposta per a fer la baixada de paret. 30-0 al marcador. A voltes la fortuna també compta.
1: Totalment, i més en aquests moments, perquè la Delphi estava preparada per a fer una eixida de paret i l'ha sorprenut l'efecte que ha agafat la pilota en la malla de dalt i no ha pogut treure la pilota. Este punt és importantíssim.
0: Amb 30-0 al marcador per a Sánchez i Ustero, que continuen atacant. Tracta de fer la deixada ara. Ustero se li va molt llarga i ho aprofita amb un golpe extraordinari. Gemma Triay, el winner de la Balear, per al 30-15 que puja al marcador. 7-5, primer set per a Sánchez Ustero, 6-2 el segon per a Triay Brea. Està 4-2 amunt en esta tercera mànega Sánchez Ustero, jugant amb 30-15 al marcador. Allà va Andrea Ustero des de la zona de la xarxa buscant de nou l'atac. Respon molt bé per a treure-les d'allí Gemma Triay. Triay amb la bandeja que trau com pot Ari Sánchez i provoca la errada de nou de Gemma. D'estes errades, Juan, que ens costa veure, de Gemma Triay.
1: Sí, sí, totalment. Són unes errades i quan tu estàs en la banqueta i veus que un jugador que no acostuma a fer això ho fa, dius, és el dia que n'hi ha que aprofitar i el dia que tenim que guanyar.
0: 40-15 en el marcador. Pilota per al 5-2. Dari i Andrea. La pilota ja en moviment. Resta molt bé Delphi. Però ja estan en la zona de volea les jugadores catalanes. Allà va Andrea Ustero a jugar paral·lel, té l'opció de rematada, fa l'amago, la errada del Cibrea i el punt que puja el marcador. 5-2, Sánchez i Ustero estan a només un joc de guanyar el partit.
2: La veritat és que, Luis, com s'han refet després de caure en la segona mànega, mentalment fortes, la parella número 3, Sánchez Ustero, i este mirant la xiqueta de Barcelona, tan joveneta del 2007, jugant a un nivell espectacular, tot i que la parella número 1 en xics, en xiques, sempre és la número 1 per algo, i vendran la seva pell molt cara.
0: Perdent 5-2 en el tercer set. Li dona Juan Cabrera opcions de remuntada a la parella número 1?
1: Sempre. Hasta que no finalitzi l'última pilota, Gemma i Adelfi s'han guanyat el respecte de tindre sempre opcions. En Cacanar en 40-0, jo li donaria sempre un percentatge de poder remuntar això. Lo únic que per mi, estos set jocs han sigut... Jo no he vist el primer set detalladament, però estos set jocs d'Ustero i d'Ari han sigut impressionants. Pràcticament perfectes.
0: Pues anem a veure com es resol este tram final d'encontre. Les jugadores número 1 del món que estan a punt de caure en este semifinals del València P1. Seria, jo crec, la primera final de l'any per Ari Ustero, no?
1: No, perquè el primer dones de l'any en realitat s'ho estan guanyant el primer, però sí que s'ho estan tornant a arribar la setmana passada en Roma, però sí que feia 4 o 5 mesos que no arribaven. El que sí que seria, és segur, i no tinc les dades, és la primera final sense Gemma i Delphi, sense Bea i Paula. Això de segur.
0: Perquè Bea i Paula ja estan fora, així que seria final inèdita en la temporada en este Premier Padel. Es reprèn el partit, restant per a guanyar l'encontre Sánchez i Ustero. La bandeja per part de Delfina Brea, la racona, i no la pot respondre amb el seu revés.

0: magnífica, com diuen, és perfecta en aquestes ocasions i ella va donar-ho tot el que tinga i el que estem veient és que està sent molt més agressiva que ha sigut la resta del set perquè ja no té marge d'error.
1: Així que 40-0, ara busca la volea, però arma massa el braç i l'envia cap a la xarxa, 40-15 al marcador. A punt de plegar a les 2 hores i mitja de partit i és només el primer dels 4 que tenim en el menú de avui en este dia de semifinals del Premier Padel València. Ja trau Gemma i el resto que se'n va directament cap a la lateral. El joc per a Trià i Brea, 5-3 al marcador. Ara sí que sí, Juan, l'hora de la veritat per a Sánchez Llustero.
0: No n'hi ha tornada enrere, ara ja per a Gemma i Delfi i Sánchez Llustero, que és segur que tracten de jugar en primers serveis per tindre més possibilitats de tancar el partit. I el que és segur és que el que està contenta és la gent que està així assistent en la Fonteta, perquè 2 hores i mitja de partit ja diuen ha merescut la pena pagar l'entrada.
1: Sí, encara falten 3 més, eh? O sigui, encara poden rendibilitzar més el diners que han pagat per esta entrada per al dia d'avui. El joc comença amb una errada d'Andrea Austero quan tractava d'accelerar la pilota. 0-15 al marcador. Mai donem per mortes a les número 1. A més, saps que hi ha una estadística que diu que el 5-2 és l'avantatge més remuntat en la història del pàdel, eh? Que inclús més que el 5-3 o que el 5-2 és un marcador fake, eh? Que te'l remunten, eh?
0: I és superenganyós, perquè sembla que tingues un avantatge quan torna a Austero, sembla que tingues un avantatge supergran i realment és un break.
2: És un break, sí.
1: 2 errades consecutives d'Austero col·loquen el 0-30 al marcador. Respon la Fonteta amb ovació per a la jugadora catalana que fins ara ens havia meravellat en el seu joc, però aplega l'hora de la veritat, 18 anys i 2 errades consecutives. 0-30. Ja serveix Ariadna Sánchez, la seua volea cap a la zona central, la rematada d'Austero que ix de la canxa i la guanya. I la guanya Austero. Què és això? És una bomba de rellotgeria. Igual te la guanya que erra una volea senzilla. 15-30 al marcador. Que emoció ja en este primer encontre de semifinals. Servint Ariadna Sánchez cap a la zona de la T. La resposta en globo per part de Gemma Triay. Gemma que avança exigint cap a la zona del revés a la jugadora de revés catalana. Allà va buscar la baixada de paret de Delfina Brea. La resposta és magnífica per part d'Austero, que ara alça la pilota buscant l'esquena de Gemma Triay. Gemma que busca el seu creuat. Ara juga en paral·lel, de nou buscant la zona de revés d'Austero i l'errada de Gemma Triay. Amb quina paciència ha buscat ara, volea darrere, volea Austero, sempre cap a la zona de Gemma per al 30 iguals. Estan a 2 punts de la victòria Sánchez i Austero. L'ambient a la Fonteta és impressionant. Preparada per a traure Ariadna Sánchez, 5-3, 30 iguals. Olorant la pilota de partir la parella catalana. Alça Gemma Triay buscant el racó d'Ari Sánchez. De nou jugant la bandeja la jugadora balear. Va a buscar ara Delfi per a la errada. Quan buscava la xiquita d'Ari Sánchez, deixa la pilota en la xarxa, 40-30. Quin moment de màxima tensió del partit. És 30-40, és pilota de break per a la parella número 1. Servici per a Ariadna Sánchez, la jugadora de Reus, que entrega per a que busque el revés. L'envia ara de nou Ari cap a la zona de la reixa. Puja Delfi. Allà va Austero a jugar la pilota per damunt del cap, però sense assumir riscos, i ara la tira fora. I la tira fora Austero, amb la qual cosa perden el seu avantatge.

0: tenían el servici per a guanyar el partit i això, Juan Cabrera, està 5-4.
1: Podíem esperar això i el que te vaig assegurar, Luis, és que això és Ander Austero en essència. Ella no va dubtar. No era igual com vaig al marcador, ella fa el seu joc i és el que li ha fet arribar fins ací des que era xiconina, tu la veies en Alevins i feia el mateix que ha fet ara. I en el següent joc, si té que jugar-se-la, va jugar-se-la, no va dubtar, no va ficar la pilota. Ella va creure en les seves possibilitats. Sí que és veritat que ara mateixa han donat altra volta un pas endavant Gemma i Delphi i estan siguent més agressives, estan buscant tancar més els espais i Gemma ha tornat a recuperar sensacions i ha deixat de fer els errors no forçats que no ens té acostumats mai.
0: Fixa com el coach deixa tranquil·la a Ari, que respire i es centra en Austero. El diàleg del coach tot és per Andrea Austero.
1: Sí, jo penso que ara és més un treball, ja no és tàctic, ara i és, saben perfectament el que han de fer, és més un tema mental de donar-li tranquil·litat a l'Andrea, de que pense, de que valore què pot fer i què no pot fer i que estiga tranquil·la, que al final té qualitat de sobra per tancar el partit.
0: Així que 5-4 en el marcador de este pabellón municipal de la Font de Sant Lluís en esta matinal de dissabte, punta a punta en directe. Vivint el que és el esport del dia, si en la ciutat de València ahir va ser el bàsquet des del Roig Arena, avui és el pàdel en aquestes semifinals del Premier P1 amb la remuntada de la parella número 1, 5-4 al marcador. El torn de servici espera la jugadora argentina per a Delfina Brea. 5-4 avall, així que resten per a guanyar el partit les catalanes Sánchez i Austero. Allà va Andrea alçant la pilota per a que juga el seu croat, apareguent ara per a jugar la pilota Gemma Triay, Gemma que busca el bloqueig d'Ari Sánchez, de nou Gemma amb el seu creuat, la tirarà cap a la zona del mig i apareix el colp magnífic d'Ariadna Sánchez, la de Reus cap a la zona central per a col·locar el 0-15. Es posen a només 3 passets, 3 puntets d'estar en la final.
2: Tota la emoció del món que estem vivint en el punt a punt des de la Font de Sant Lluís. Jo és que no podem despegar el suix de la tele mentre sentim tot el que estan fent les dos parelles que ens estan regalant un partit tan bo com llarg.
0: Va a buscar de nou l'acció d'atac del Fibrea, alça la pilota davant d'Austero, que juga a la bandeja, de nou, ara apareix Ari Sánchez, la jugada igual a l'anterior, Juan?
1: Totalment, ara Ari ha agafat el lideratge de l'equip, ha agafat el timó i ha dit... Andrea, tu m'has ajudat molt durant el partit, ara jo vaig a tirar d'experiència i te vaig ajudar jo a tu. I de moment, 2 punts guanyadors de l'Ari. A veure més té, perquè per a mi el 0-30 és el punt més important sempre del joc, perquè tres pilotes de break podrien suposar el partit.
0: 0-30 en el marcador. Buscant el match point, Ari Sánchez i Andrea Austero. Austero que juga per davant del cap, li exigís Gemma Triay per a la volea. Ara alça la pilota de nou. Austero ho fa també Delphi Brea. Apareix Gemma Triay per a jugar-la cap a la zona dels mig. Ja van cap a l'atac les catalanes. La bandeja que és boníssima per part d'Austero i la resposta que se'n va fora... De Gemma Triay, senyores i senyors, això són 3 pilotes de partit. 3 match point al resto per a Ariadna Sánchez i Andrea Austero. Com està la Fonteta? Com viu el pàdel València? 0-40 al marcador, són 3 pilotes de partit. Al servici Delfina Brea. Delphi per a el resto. Dari. De nou bloqueja la jugadora de Reus. Ara és Austero qui juga la bandeja. Apareguen de nou Austero en la zona de...

0: aquesta red, com li han llevat ja la iniciativa des del rest a la parella que serveix, i la pilota que se'n va llarga de Gemma Triay. Senyores i senyors, la sorpresa que vota en el Premier Padel de València, l'abraçada de la parella catalana. Com es fuja Ari Sánchez, Andrea Ustero superemocionada, la victòria de la parella catalana, les caps de sèrie número 1 que cauen així en semifinals en el torneig, com alça els braços la jugadora de Reus, com es queden dins la canxa Ari Sánchez i Andrea Ustero, tornen a abraçar-se després d'aconseguir la victòria 7-5, 2-6 i 6-4 per aconseguir el bitllet per a la gran final de demà. Espectacular, Juan Cabrera, el que acabem de veure.
1: Impressionant, Lluís, el partit que han fet les jugadores catalanes, que ara s'abracen ahir en el seu entrenador, en Àngel. Jo m'alegre molt, la veritat, per Ari, però sobretot m'alegre molt per Andrea, perquè sé de bona mà que està fent un esforç molt important per treballar i millorar molt en l'aspecte físic, que era una de les coses que tenia que fer per estar en el circuit professional, i pot marcar una època aquesta xiqueta, la veritat. I super bona reacció de Gemma i de Delphi, que al final no ha tingut premi, però han intentat fer-ho tot, i quan fas això te pots anar a casa tranquil. En aquest cas se poden anar tranquil·les les dos, perquè han fet un super torneo i estan fent una temporada magnífica.
0: Hora 3 hores de partit, la primera semifinal que conclou, resultat final, victòria per a Ariadna Sánchez i Andrea Ustero, 7-5, 2-6, 6-4, estaran demà a la final.
2: Espectacular el partit que hem viscut en directe en la sintonia del Punt a Punt. Recordem que a continuació es jugarà la primera semifinal masculina entre les parelles número 4, LeBron Osburger, davant la número 2, Ale Galán, i Fede Chingoto. Lluís, tornem d'ací un ratet i moltíssimes gràcies, sobretot, per les dificultats superades i l'esforç de les dificultats tècniques, però tot i amb so telefònic hem pogut traslladar-los el que ha passat. Ha guanyat 6-4 al tercer set la parella número 3, Andrea Ustero i Ari Sánchez. En el quadre, en l'altra semifinal femenina, és la que jugaran Fernández Araujo davant de Marta Ortega i Calvo, i després l'altra semifinal d'homens a partir de les 6:30, jo crec que serà molt després, Cuello Tapia davant de Llanguas i Estupasuc. Falten 7 minuts per arribar a les 3 de la vesprada, estem en directe, estem en el Punt a Punt, i una de les notícies que hem donat al llarg del matí ha sigut que n'hi ha nou entrenador a l'Elx, i no és un altre que Martín Alsemny. Per a parlar-nos d'ell, està el nostre catedràtic Franja Verde, Raúl Pina. Què tal, Raúl?
3: Hola, company? Què tal? De catedràtic res, Carlos.
2: Com estàs,
3: Sí, sí, molt bé, molt bé. Bueno. Sorprenent,
2: I tant que sí?
3: Sí, sorprenent, perquè ha sorprès a tot el món. Jo crec que ha pillat amb el peu canviat. Era una de les coses que a mi se m'havia passat pel cap, que Bragarnic apostara o abogara per un entrenador que no haguera eixit en els mitjans de comunicació, que fora un perfil del seu país, un perfil sud-americà, perfil argentí, com és el cas de Martín Alsemny, dins de la proposta, no?, que vol implementar i que està implementant-se en l'Elche i que ja va iniciar amb anterioritat amb Amed Sarabia, per exemple. Però sí que és cert que no era cap dels noms que estiguera que haguera eixit en el mitjà de comunicació. S'havia parlat de Pimi, de García Pimienta, s'havia parlat fins i tot de Pablo Hernández, del tenit del Castelló. Molts noms, no? Eren molts els que havien eixit amb els que s'havia parlat, amb els que l'Elx havia tingut conversa el propi Bragarnic. Bragarnic, de fet, estava dijous a l'inauguració del Mundial a Mèxic, en aquest partit inicial, i coneix el futbol mexicà, coneix el futbol argentí sobretot, i l'aposta, jo no sé si diré arriscada o no, però sorprenent sí que és. Martín Alsemny només té una experiència de pràcticament de prop de 6 mesos a Europa al Porto.
2: Exacte.
3: A l'equip portuguès, on va jugar competició europea, on va estar també al Mundial de Clubs. És cert que el Porto el signa, Carlos, abonant una xifra important de més de 3 milions d'euros al Cruz Azul, a l'equip mexicà, on havia fet un bon paper.
2: I ho fa Zubizarreta com a director esportiu, i te recordaràs el president... me diuen...

0: Punt a punt. Esport en estat pur.
1: Són les 3.

0: Bon dia. Comprar un pis és, per a molta gent, impossible. El problema no és tant assumir una hipoteca, que també, sinó el pas previ, donar l'entrada, que junta amb els gastos de compra-venda puja a un 30% del valor del pis, aproximadament. Nora García és presidenta de l'Associació d'Immobiliàries de la Comunitat Valenciana.
1: L'ITP més el 20% que els bancs no solen financiar.
0: Els detalls en uns minuts, però ja els avancem, que són uns preus prohibitius per a molts joves i també per a famílies treballadores. Cap de setmana de calor i altes temperatures que poden superar els 30 graus a molts observatoris, dies en què l'índex de radiació solar és molt alt. I avui, dia del càncer de pell, repassarem els avanços per a curar el melanoma, recordarem els millors consells per a previndre'l i, sobretot, alertarem del perill de notícies falses, com este bulo del callo solar. Miquel Armengot és dermatòleg de l'Hospital Clínic de Castelló.
2: La pell està bronzejant-se, està fent-se una miqueta més grossa, perquè ha rebut un dany a l'ADN. Està intentant defendre's, però aquesta defensa no és eficaç. S'estima que és com un factor de protecció de 2-3. O sigui, realment l'exposar-se i fer aquest callo solar que diuen en xarxes socials no te protegeix pràcticament, en canvi està sumant dany al que després afegiràs. Entonces, este tipus de difusió està fent que, sobretot entre gent jove, que ja té una alta tendència a cremar-se al sol per no prendre les mesures.
0: I després de 40 anys, la Foguera Esplanada torna a la secció especial. Hem visitat el taller de Pau Soler per a saber com serà el monument.
3: Després de totes les guerres, tots els conflictes, està saturada de tanta ànima que va a l'infern. Intentar portar tota aquesta gent al món dels vius.
0: I en els esports, portada per al futbol i per al bàsquet també. Raül Pina, bona vesprada.
4: Bona vesprada, Sònia. Tercera jornada del Mundial. A nit, debut dels Estats Units amb victòria 4-1 contra Paraguai. I esta nit, a les 9, torn per al Qatar, Suïssa. I Espanya, que entrena esta vesprada, serà porta tancada. Luis de la Fuente ja treballa amb normalitat amb els recuperats Lamine i Nico Williams i també Javi Muñoz, que s'incorporava ahir al grup. I en primera, l'Elx ha fet oficial el fitxatge del relleu de Sarabia a la banqueta. Martín Anselmi, tècnic argentí sense experiència a la Lliga, i això és l'aposta del propietari de Cristian Bragarni. Quant al bàsquet, a València Bàsquet ja només resta una victòria per estar a la final de la Lliga CB. Anit va superar sense problemes la 6a Joventut per 90-76. Demà, tercer partit de la sèrie a Badalona.
0: I de l'oratge, què podem esperar? Javi Miró, bona vesprada.
5: Bona vesprada, situació meteorològica caracteritzada per l'estabilitat, amb pinzellades de núvols alts que travessen el territori i amb este ambient estable i anticiclònic no es permet el moviment vertical de l'aire, per tant, notem com van pujant les temperatures. De fet, no bufen les brises amb tanta intensitat com en jornades anteriors i això fa que les temperatures avui hagin remuntat, sobretot en punts de l'interior central, amb valors que pràcticament toquen els 28, els 30, 31 graus, pràcticament a tot el territori. Per a la vesprada continuarem sense canvis, les brises aniran imposant-se a poc, les temperatures màximes seran elevades, com hem comentat, i dominarà l'ambient assolellat. Demà serà una jornada molt pareguda a la d'avui, amb mínimes més altes, màximes que pujaran una miqueta més, sobretot cap a la zona interior, ja puntualment podríem assolir els 32, 33, 34 graus en algunes comarques, i de nou serà una jornada marcada per l'ambient assolellat, amb aquestes pinzellades de núvols alts, inclús amb una miqueta de pols en suspensió, cap a l'extrem sud. Per tant, cada setmana d'estabilitat amb temperatures que remunten després d'una setmana amb temperatures una miqueta més contingudes.
0: Molta calor, vaja. Elena Herrera mana el control tècnic, els parla Sònia Silvestre. Són les 3 i 4 minuts. Anem amb tot.
6: Les notícies del cap de setmana.
0: Les obres de la gigafactoria de Sagunt encaren la recta final. La fàbrica de Powerco ha activat també el mercat immobiliari de la zona i fins i tot la construcció d'hotels. De moment estan en marxa dos nous projectes que ofertaran vora 300 habitacions. Maria Poveda.
7: Sí, bona vesprada. A només 10 minuts de la gigafactoria de Volkswagen, la cadena BYD ha començat a construir un hotel de 100 habitacions. Un projecte que reforçarà la capacitat hotelera del municipi. Javier Raro és el regidor d'Urbanisme de Sagunt.
8: Aquesta ampliació de la capacitat hotelera ens permet seguir diversificant la nostra ciutat.
7: L'hotel anunciat esta setmana s'ha fitxat un altre que, si tot va bé, obrirà les portes abans que acabi l'any. Maite García és la directora executiva d'Osbec.
9: Este tipo de hoteles, más que exclusividad, lo que permiten es una especialización de servicio muy dedicado tanto al industrial y al empresario como a la parte turística.
7: A banda dels hotels, ja fa mesos que també s'han començat a construir noves vivendes. Des de l'Ajuntament aplaudixen l'aposta pel municipi, però recorden que s'ha d'invertir en els servicis públics.

0: Nosaltres estem arribant on podem, estem fent inclús més, però demanem també a la Generalitat que s'ha de volcar més en la nostra ciutat.
1: Mentrestant, el ritme a la Gigafactoria s'accelera per a començar a fabricar les primeres bateries a finals d'any.
2: I precisament a València s'està construint ja el centre per a recàrrega de camions elèctrics més gran d'Espanya. Està en un punt estratègic, a Mercavalència. Infraestructures com esta són clau per aconseguir electrificar el sector del transport per carretera. Xavi Carrau.
3: Les obres ja estan en marxa. En esta parcel·la de 12.500 metres quadrats hi haurà 48 punts de recàrrega per a camions elèctrics. La inversió, 5 milions d'euros, estarà operatiu en només 3 mesos.
2: I bé, este centre de recàrrega elèctrica de camions s'ubicarà en un punt estratègic, com hem dit, dins del centre de recinte de Mercavalència i molt a prop del port. Carlos Prades és CEO del grup Torres.
4: Fuimos muy pioneros en el puerto de Valencia por el tema de la sostenibilidad y experimentar con el tema de nuevas alternativas energéticas y la verdad es que estamos contentos.
2: La pega és que estos vehicles són molt més cars i que hi ha pocs punts de recàrrega ràpida.
4: Sobre todo ahora ya empieza también a mejorar, pero ha habido una gran escasez de puntos de recarga e infraestructura, evidentemente.
2: Ara mateix hi ha uns 3.000 camions elèctrics a tota Espanya i 2,5 milions de dièsel. I bé, era el titular de portada, la dificultat per a comprar una vivenda comença fins i tot abans de pensar a demanar una hipoteca. Només per a començar a parlar cal tindre estalviats uns 85.000 euros a València o 70.000 a Alacant. Tots els detalls amb Paco Miguel.
5: Ja no és només no tindre diners per a comprar un pis.
6: Pues res, impossible.
7: És impensable.
5: És no tindre ni per a poder negociar la hipoteca.
8: Ni siquiera va poder pagar la entrada del propi piso.
5: Estes quantitats són el 30% del pis mitjà en les tres capitals. A València, més de 85.000 euros. A Alacant, més de 70.000. A Castelló, més de 42.000. Nora García, presidenta de l'Associació d'Immobiliàries, ens ho explica.
9: L'ITP més el 20% que els bancs no solen financiar.
5: Estes quantitats no les prestarà el banc. Cal tindre-les de bestreta. Felipe Sánchez, professor de Finances de DEM.
10: Són una barrera d'entrada al mercat, perquè és molt difícil que una parella jove tingui aquests 85.000 euros estalviats. Aleshores, què succeeix? Que tenen que demanar el suport familiar.
11: No, tienes ayuda de la familia o algo así, o es imposible.
8: La hipoteca es imposible, incluso es que se me hace complicado hasta ahorrar.
5: Estes dificultats ja tenen conseqüències. La compra-venda de vivendes ha caigut 4 mesos consecutius a la Comunitat Valenciana, a l'abril un 8%. Nora García.
9: El mercat està dient que ja n'hi ha símptomes de com estabilització o un poquet de frenar, va estabilitzant-se un poquet aquesta bogeria que n'hi havia en el mercat, que tampoc era normal.
5: Tot i això, que ningú espere baixades.
10: Cada any és un 2-3% més complicat comprar una vivenda.
5: L'única opció per a molts són les ajudes públiques que cobreixen el 100% de la hipoteca.
9: Està el de l'Estat i està sobretot el de la Generalitat, que està donant molt bon resultat.
10: Totes aquestes mesures que venen del sector públic són interessants. El que seria també interessant és que augmentarà també l'oferta de la vivenda pública. I ahí és on les administracions se s'han de fer el seu paper.
2: Precisament, avui hem sabut que la venda de pisos de BPO ha caigut a mínims històrics a la Comunitat Valenciana. En el primer trimestre de l'any només se n'han entregat 26, l'1% del total. Estem a la cua d'Espanya en vivenda protegida perquè els promotors no els hissen els números amb el preu del sòl i la construcció. Per això, el Consell negocia ja una pujada del 7% en el preu de venda com a mesura d'urgència per a salvar el Plan Vive. Això encariria a estos pisos uns 15.000 euros. I bé, si les hipoteques es fan costa amunt, també el preu de lloguer turístic. A Alacant, la platja de Sant Joan encapçala el rànquing dels apartaments més cars aquest estiu. Laura López.
12: Llogar un apartament en primera línia de la platja de Sant Joan costa 1.800 euros a la setmana, molt per damunt de la mitjana de la resta de la Comunitat Valenciana, situada en 1.032 euros setmanals. José Joaquín Gómez, delegat de Tecnitasa a Alacant, y Encarni Baeza, gerent d'Immobiliària Baeza.
13: Playa San Juan es un ejemplo de donde aún sigue habiendo un crecimiento alto porque ha habido mucho desarrollo urbanístico. Hay zonas que se han puesto de moda, como puede ser Pau 5.
14: Ahora mismo hay muchísima demanda. Yo creo que ha subido anualmente, está subiendo, incrementando entre un 5 y un 10%.
12: El segon lloc en la llista de lloguers més cars l'ocupa Benidorm, al voltant de 1.700 euros per setmana, tant a la platja de Llevant com a la de Ponent. Els lloguers més barats els trobem enguany a Calp i Oliva, on es pot llogar un apartament de 70 metres quadrats en primera línia de platja per 625 euros setmanals als mesos d'estiu. A Castelló, els preus més alts els trobem a Benicàssim, Orpesa i Peníscola, on

0: lloguer d'apartaments a primera línia ronda els 1.200 euros semanals, uns preus que podrien estar tocant sostre.
1: Hay precios que están incluso quizá por encima del 30 al 40% de como estaban hace 4 o 5 años y se está notando un techo.
0: De moment, aquest estiu tocarà tornar a rascar-se la butxaca. Els preus dels lloguers vacacionals són un 6,5% més cars que l'any passat.
2: A punt, les notícies del cap de setmana.
3: Avui, l'índex de radiació és prou alt, això implica un risc molt alt de dany a la pell i als ulls. Des de Torrevieja, Cristina Badal, a quan puja l'índex avui exactament?
4: Sí, i és que estem en l'època de l'any on més hores de sol hi ha i quan més exposats al sol estem. Per això, molta prevenció. Estem en un índex de radiació ultraviolada molt alt, en un 9, el que fa que siga necessari molta precaució, sobretot a les hores centrals del dia, entre les 12 del migdia a les 4 de la vesprada. També fa que siga necessari utilitzar una protecció solar adequada i cobrir-se amb gorres i ulleres de sol per previndre un possible càncer de pell. A més, per este dia, l'Ajuntament de Torrevieja ha celebrat per segon any la jornada Una taca o canvia tot per visibilitzar i conscienciar sobre el càncer de pell.
3: I en este dia del càncer de pell recordem sobretot als joves que no se'n refien. Miquel Armengot és dermatòleg a l'Hospital Clínic de Castelló.
5: Les pells més clares, les que més fàcilment se fiquen roches al sol, després els pacients immunodeprimits, per supost, que tenen un risc molt incrementat de desenvolupar càncer de pell, i els menors de 20 anys són els que més hi ha que incidir en el tema de la protecció solar, perquè són les, sobretot les cremadures solars abans dels 20 anys, són les que més se relacionen amb l'aparició posterior de melanoma.
3: El carcinoma és el càncer de pell més freqüent i el que és més fàcil de curar també. Rarament s'estén a altres parts del cos. En canvi, el melanoma és més perillós, però hi ha tractaments novedosos que han millorat molt el pronòstic.
5: En base a la immunoteràpia i a la teràpia dirigida per a persones que tenen cert tipus de mutació en el melanoma. Això ha revolucionat el tractament i ha millorat el pronòstic de pacients que antes tenien un pronòstic molt, molt roïn.
3: I amb l'inici de la temporada d'estiu tornen les massificacions en determinats municipis on ens podem refrescar, per exemple, però que compliquen la vida a les persones que viuen a estos pobles. Per exemple, passa a Sumacàrcer, a la Ribera Alta, on no volen que això es repetisca i han posat ordre. Verònica Marc.
6: Les restriccions en l'aparcament ací al municipi de Sumacàrcer estaran en vigor durant els mesos de juliol i agost i només els caps de setmana. Els que no residisquen ací ni tinguen cap vincle familiar no podran aparcar als carrers del poble. És una restricció ampliada perquè l'any passat afectava només als carrers més propers a esta zona del riu, però enguany i després d'una consulta ciutadana s'ha estès a tot el poble. Els banyistes que vinguen de fora durant aquests caps de setmana tindran dos zones d'aparcament habilitades, una més llunyana però gratuïta i altra més propera amb un preu de 10 euros per dia i per cotxe. Són mesures que s'habiliten per a dissuadir els banyistes i evitar que aquestes zones del riu no es col·lapsin.
3: I, de fet, la majoria, tant de veïnat com de visitants, han entès la mesura.
7: Me sembla molt bé, perquè la gent ocupa tots els carrers i ja se canvien de roba, se deixen tota la porqueria, se'l deixen per ahir, basura, panyals, tot el que pillen i així es queda el poble.
8: A ver, al final los residentes pues tendrán que tener su aparcamiento al final si viven aquí todo el año.
9: A mí me sembla bé perquè la gent del poble al fi i al cap s'ha de poder manejar, poder aparcar a lo millor davant de sa casa si n'hi ha persones majors i tot, o xiquets, i si s'habilita una zona per a la gent.
3: I evitar la massificació també és l'objectiu de la nova normativa que regula l'accés a la zona de bany de la sud d'Antella, a pocs minuts de Sumacàrcer, riu avall. Parasol només a l'àrea recreativa i bosses tèrmiques en lloc de neveres són algunes de les novetats.
10: Així tenim un indret de la Ribera únic que hem de gaudir d'ell però respetant-lo i no, diguérem, desvirtualitzant-lo com ha passat en molts indrets de la nostra costa.
11: Está bien que lo controlen porque llegó un momento en que la gente nos disparamos, ¿no? Venimos aquí como si esto fuera y no respetamos sobre encima.
3: I l'Associació Valenciana de Meteorologia celebra avui la seva trobada de primavera i ho fa a Relleu, a la Marina Baixa. Amb 900 estacions meteorològiques i més de 800 associats, la Valenciana és la xarxa més extensa de tota Europa. Avui han compartit experiència i coneixements a esta localitat de 1.200 habitants que compta amb 3 estacions. Adrià Revert és el president d'Avamet.
12: És una trobada que fem tots els anys per a parlar de meteorologia. En aquest cas tenim una ponència de Pablo Jiménez Font, que és de Sella, d'ací al costat, de Relleu, i ens parla del pantà de Relleu i de les seves característiques que el fan tan especial i tan únic en la Comunitat Valenciana.
3: Controlat l'incendi declarat ahir de vesprada al Parc Natural de la Serra Calderona. Les flames ascendiren ràpidament a la cresta de la muntanya, però la ràpida intervenció va permetre estabilitzar el foc poques hores després d'iniciar-s'hi. Com diem, ja està controlat. Sobresalt esta matinada a Casinos, al Camp de Túria, on uns lladres han assaltat amb explosius una sucursal bancària. Allí està Rosa Mateu.
13: En estos moments continuen treballant així un equip de tècnics del TEDAS, que són agents especialitzats de la Guàrdia Civil en la desactivació d'artefactes explosius. Estan recollint mostres i proves de l'explosió que una banda de lladres ha provocat esta matinada en esta sucursal de CaixaBank de la població de Casinos. La forta explosió amb gasos inflamables ha despertat el veïnat que ha telefonat a emergències i a la Guàrdia Civil. L'oficina bancària ha patit quantiosos danys també en la façana i el caixer. En estos moments es desconeix si els lladres han aconseguit endur-se diners, perquè segons ens han explicat els agents de la Guàrdia Civil, els tècnics han d'obrir el caixer i comprovar si han accedit els lladres a la caixa on es diposita l'efectiu.
3: Gandia redueix homenatge a quatre víctimes del franquisme. Afusellades fa 90 anys, els seus cossos han sigut recuperats, identificats i entregats a les famílies. Són els primers d'una llista molt llarga. Ens ho conta Xavi Carrau.
14: 90 anys després de ser afusellats pel franquisme a Gandia, les restes de quatre represaliats tornen a mans de les seues famílies. Són Manuel Martín, José Giner, Antonio Orengo i Manuel Castillo.
15: Soc el net de Manuel Castillo García. És una sensació agredolça de nostàlgia, d'alegria, de pena també.
16: Per als familiars ens ajuda a la reparació i és una manera també de que els nostres avis es veguen recompensats d'alguna manera.
14: Les restes foren identificades fa mes i mig després de ser recuperades de les fosses comunes del cementeri. Alicia Izquierdo és regidora de Memòria Democràtica.
17: Tota la feina que portem anys fent té la poder arribar a un dia com el d'avui. És a dir, poder tornar als seus familiars, a les víctimes que van ser afusellades.
14: Avui se'ls ha homenatjat en un acte de dignitat, memòria, justícia i reparació, com ha recordat l'alcalde José Manuel Prieto.
18: El que fem avui és testimoniar aquest deure de recordatori, de memòria i també de gratitud a les famílies per tot el treball de recuperació de part de la nostra història que havia quedat sepultada baix unes fosses.
14: En qualsevol cas, en el pensament de tots els presents, les milers de víctimes del franquisme encara sense recuperar ni identificar.
3: Més assumptes. Des d'ahir sabem els resultats de les proves d'accés a la universitat i ara els contem la història d'una alumna brillant. Li diuen Amaya, estudia a Carcaixent i té un currículum excel·lent. Ha tret en l'ESPAU un 14 sobre 14, millor impossible, vaja. Amb ella ha estat Txelo Gimeno.
19: Amaya diu la nota amb molt d'orgull.
20: Pues he tret un 14 sobre 14.
19: És la puntuació més alta de la Pau a la Comunitat Valenciana. Oficialment no s'havia publicat perquè esta jove del GMSI ha estudiat un batxillerat mixt en francès.
20: La fase general no l'he feta ara en juny en la resta d'alumnes. L'he fet a principis de maig, fa un mes, perquè he cursat el batxibac, que és una modalitat de batxillerat que permet traure el títol espanyol, però també el francès.
19: Ara toca celebrar i pensar quina carrera triar.
20: Encara no tinc clar. Tinc diverses opcions, però és que m'agraden moltes coses.
19: Els pares agraeixen a l'Institut Públic de Carcaixent, a la Vista Ribera, l'educació rebuda per Amaya, un estudiant excel·lent amb una mitjana de 10.
21: Pues això, dos 10s també, que per factors de multiplicador, total 14. Ja en això ja teníem prou per a ser feliços per a la resta de les nostres vides. És producte... Nosaltres també, ho som, producte de l'educació pública i ella també.
19: Amaya disfruta de l'èxit. Objectiu aconseguit.
3: L'enhorabona a Maya i a tota la família. Bé, els tramvies de les línies 4, 6 i 8 de Metro València incorporen un nou sistema de senyalització i comunicació per a millorar la seguretat del passatge. Es tracta d'un sistema de suport a la conducció que controla les limitacions de velocitat i proporciona una protecció addicional per a evitar possibles errades humanes. Vicent Martínez Mus és el conseller d'Infraestructures.
0: Sabem que aquesta obsessió per la seguretat té que ser sempre la prioritat en quant a tots els itineraris de Metro València,

0: i això és una contribució, que és veritat que els usuaris no van a vore, no són trens nous, no són vies noves, però són una inversió importantíssima per tal de donar aquesta tranquil·litat, aquesta seguretat.
1: A punt, les notícies del cap de setmana.
2: Cap de setmana decisiu per al futur de la guerra al Pròxim Orient, amb l'acord entre els Estats Units i l'Iran pendent dels últims ajustos. Els dos països s'esforcen per vendre el tracte com una victòria en el que és una guerra pel relat que complica la negociació. Remei Blasco.
3: L'Iran i els Estats Units no havien estat mai tan a prop d'un acord de pau. Ho reconeixen els dos països i també el Pakistan, el principal mediador. Aposten per un alto el foc sine die i per negociar els temes més espinosos en els pròxims dos mesos. A partir d'ahir, les versions sobre el memoràndum són diferents i inclús contradictòries. Donald Trump acusa l'Iran de filtrar falsedat sobre la qüestió nuclear per a deixar entendre que la Casa Blanca no complix el principal objectiu. L'estret d'Hormuz, on esta matinada hi ha hagut atacs, és un altre punt de discòrdia. Washington vol que es reobriga sense peatges, com abans de la guerra, mentre Teheran proposa la gestió conjunta amb Oman, amb alguna contrapartida econòmica. Quan estiga tancant l'acord, l'anunciarem i el firmarem digitalment, en diu el cap de la diplomàcia iraniana. Rebaixa així les expectatives de Donald Trump, que havia parlat d'un acte a Europa, amb la ciutat de Ginebra com a principal candidata. Assistirien el vicepresident J.D. Vance i el president del Parlament iranià, Mohammad Khalibaf, les dues persones que han liderat el procés de diàleg. L'alto el foc amb l'Iran ha d'incloure el front de Líban, però Israel resisteix i no frena els bombardejos.
2: I Suïssa vota demà limitar la població a 10 milions de residents en una iniciativa antiimmigració impulsada per l'ultradreta. Les enquestes apunten a uns resultats molt ajustats, Eva Terol.
4: Olivier Agassiz cultiva vinyes entre paisatges de postal. També representa en este racó de la Suïssa rural el partit ultradreta promotor del referèndum de demà, que vol que el país que va obrir la porta a milers d'immigrants en els anys 50 i 60, molts d'ells valencians, no arribi als 10 milions d'habitants el 2050. No és un vot racista el nostre, es defensa, com ell pensa també esta jove grangera.
5: Les écoles d'agricultura són plenes.
4: Que es queixa perquè, segons diu, les escoles d'agricultura estan plenes. A Suïssa resideixen poc més de 9 milions de persones, més d'una quarta part estrangers. Empresaris, sindicats i partits s'han unit per demanar el no demà. Alerten que la prosperitat del país corre perill si guanya el sí, perquè sectors com la sanitat, la construcció o l'hostaleria depenen de mà d'obra estrangera, principalment de la Unió Europea.
6: De fer peur aux gens en mettant...
4: Hi ha una tendència a fer por a la gent donant xifres que no són reals, afirma esta política d'esquerres. En les últimes dues dècades, Suïssa, que no forma part del club comunitari, però té accés al mercat únic gràcies a acords bilaterals, ha guanyat més d'un milió i mig d'habitants.
7: Hi ha persones que no troben pas d'emploi i hi ha persones que no troben pas de logement.
4: No hi ha ningú que vinga i no trobe feina i casa, diu este jove, per a qui els arguments de l'ultradreta són totalment inconsistents. Demà, partidaris i detractors d'este debat recurrent al País Alpí tornaran a votar i els resultats es preveuen molt ajustats.
2: I Cuba s'obri a fer reformes econòmiques després de mesos de pressió dels Estats Units.
8: Se van a limitar las actividades prohibidas, o sea, que puedan desarrollar y que su objeto sea lo más amplio posible y que puedan desarrollar la mayor cantidad de actividades.
2: És el president cubà, Miguel Díaz-Canel. El bloqueig energètic va començar en gener i les sancions financeres de les últimes setmanes han buidat l'illa de turistes i han fet que grups com Mastercard, Visa, Meliá o Iberostar abandonen el país, tot mentre la població sobreviu com pot enmig d'una situació ben crítica. Obrim de nou la pàgina esportiva i ampliem contingut. Raül Pina, bona vesprada de nou.
9: Bona vesprada de nou. Sònia, el Mundial de Futbol que es disputa al Canadà, Mèxic i els Estats Units ja està en marxa. Comencem amb la tercera jornada de competició, sense obviar que anit el Canadà i Bòsnia empataran a un i els Estats Units passaren per damunt de Paraguai, del Paraguai en este cas 4-1. Avui s'obria el foc al grup B amb Qatar-Suïssa des de les 9 de la nit i en la mitjanit debutarà el Brasil amb el Marroc. A les 3 de la matinada, Haití, Escòcia i a les 6, Austràlia, Turquia, per als que vulguin veure futbol per la nit esta matina. I pel que fa a Espanya, en hora i mitja, nova sessió d'entrenament, però a porta tancada, Luis de la Fuente ja té a la seva disposició tots els efectius. Dijous s'incorporaven al grup Lamine Yamal i Nico Williams i ahir va fer Javi Muñoz, que aparca els problemes musculars a la zona del bessó. El desig de Mikel Oyarzabal, apel·lant a la intel·ligència artificial, és començar i acabar bé la cita mundialista.
10: Espero que diga que hemos empezado este mundial ganando, que es lo que tenemos en mente ahora de cara a este primer partido.

0: y bueno, ojalá podamos poner también la segunda estrella.
1: Hoy Arzabal Aire es va excitar amb un envenatge al genoll, però estarà a punt per a la cita de dilluns a les 6 de la vesprada contra Cap Verd, que és el debut d'Espanya. Més futbol, però de primera i dels nostres. Al migdia, l'Elx ha fet oficial el relleu d'Eder Sarabia. Martín Anselmi ha arribat a un acord per a dirigir l'equip durant la temporada 2026-2027. El tècnic argentí té una segona opcional vinculada al compliment d'objectius i serà l'encarregat de liderar el conjunt d'il·licità després de la permanència en primera divisió. Martín Anselmi només té una experiència a Europa, al Porto, i el club portuguès només va estar 6 mesos. Volem com acaba este nou experiment del propietari de Christian Bragarnik en tercera federació. A partir de les 11:30 al web d'Apunt, partida anada de la final nacional del play-off d'ascens a segona federació. La Nucía, que ve de superar el filial de Llevant, s'enfrontarà en la Canaleja al Tribal Valderas d'Alcorcón. L'equip entrenat per Vicente Mir tindrà davant un complicat rival que va quedar segon del grup C madrileny per darrere del grup madrileny, dic, per darrere de l'Atlètic de Madrid. I canvi de baló, la nit segon partit de les semifinals del play-off pel títol de la Lliga CB al Roig Arena. València Bàsquet va granar de la pista a la Ciutat Joventut guanyant per 90-76. Joc coral d'un equip que camina amb pas ferm cap a la final de la Lliga CB. València Bàsquet lidera la sèrie per 2-0 i ja només li resta una per accedir a la final. Ara, el duel viatja a terres catalanes. El tercer partit es disputarà a l'Olímpic de Badalona demà a partir de les 8 i és en el que ja pensa Pedro Martínez.
2: Bueno, hay que estar tranquilo, recuperarse físicamente de hoy y ajustar alguna cosa porque, bueno, pues sobre todo de defensa, en ataque conseguimos tiros contra su defensa más o menos librados y yo creo que es más ajustar cosas atrás que adelante.
1: Un dels jugadors que està sorprenent en el play-off és el base andalús Álvaro Cárdenas. Fa unes setmanes va acabar la sessió a Panionios i ha aprofitat les baixes en el roster de València Bàsquet per tindre minuts importants. Pedro Martínez valora molt el seu paper.
3: Ha encontrado pues, una opción de convertirse en un jugador importante y bueno, pues obviamente estamos muy contentos con él, no porque meta las que ha metido hoy, otros días que no ha metido tanto, pues también estamos muy contentos con su actitud y con su capacidad de subirse a un tren en marcha, porque lleva muy poco tiempo con nosotros y es meritorio, ¿no?
1: En l'altra semifinal, a les 8 juguen Tenerife i el Barça. Els blaugrana dominen 2-0 i estan a un pas de la final. Per tant, de seguir este guió, el guió actual, tot apunta a una final València-Bàsquet-Barça, però en bàsquet de Sònia no hi ha res escrit. Cal certificar. I sí que confiem que demà València-Bàsquet complisca el guió i li guanyi al Joventut de Badalona.
4: Veurem què passa. Gràcies, Raül.
1: Gràcies a tu.

0: Després de 40 anys, la Foguera Esplanada torna a la secció especial. Hem visitat el taller de Pau Soler per a saber un poc més com serà este monument. A la Cantrina, retomenatge a la festa mexicana dels morts. Vanessa Martínez.
1: Pau Soler ultima els preparatius al seu taller. Dijous que ve, les fogueres han d'estar als carrers d'Alacant per a la planta.
2: Ara mateix estem acabant ultimant detalls. Tenim la decoradora, tenim el pintor. També estem preparant llits i peus per al transport.
1: Un artista que planta per primera vegada en especial i ho fa en Esplanada, la foguera de la Vellea del Foc d'enguany.
2: En el moment que te reps la cridada i dius, ostres, Esplanada, però serà, no serà, com... I aquest momentet, pues, sí que il·lusiona. El focus està en tu, eres el primer any de la foguera després de tants anys.
1: El lema de la foguera és a la Cantrina, en un clar homenatge al Dia de Morts mexicà. La protagonista, una Catrina de grans dimensions.
2: Després de totes les guerres, tots els conflictes, està saturada de tanta ànima que va a l'infern. Intentar portar tota aquesta gent al món dels vius.
1: Amb molts detalls i 14 metres d'alt, la foguera viatjarà en góndola des del taller a Llocnou de Sant Jeroni fins a Alacant.
0: I el cantautor Jorge Gumbau presenta Barreja, un disc construït a partir de la tradició oral de les comarques castellonenques.
3: Ale, per la prima.
0: Esta nit actua a l'Alcúdia de Veo, a la Plana Baixa. Acabem així amb l'alegria, la força del cantant de Betxí. Continua Punt a Punt. Que passen una bona vesprada de dissabte. Adeu.

0: Són les 3:30, això és A Punt Ràdio, això és el Punt A Punt, en directe des de les 12 del migdia i fins a les 12:30 de la nit. Avui amb un protagonista clar, el Piwan, el Premier Padel, que s'està jugant a València. Hem viscut la emocionantíssima primera semifinal femenina amb triomf per a la parella Ariadna Sánchez, Andrea Austero. Ja tenim en marxa la primera semifinal masculina. Anem a la Fonteta, anem al pavelló de la Font de Sant Lluís, anem amb Luis Urrutia. Hola, Luis, molt bona vesprada.
1: Hola, Carlos, què tal? Salutacions i molt bona vesprada. Si continuem en el pavelló municipal de la Font de Sant Lluís, fa 10 minuts que ha començat la primera semifinal del quadre masculí d'este València Premier P1, on Juan Lebron i Augsburger estan guanyant per 4 jocs a 2 a Galán i Chingoto. La parella Chingalán, que ha començat amb dubtes, probablement amb algun xicoteta problema físic en el jugador argentí, però fins ara el domini... controlant per complet este inici de partit.
0: Bé, doncs estem pendents. Primer set entre la parella Juan Lebron, Leandro Augsburger, i la de Ale Galani, Fede Chingoto. 4-2 per a Lebron Augsburger en este primer set, mentre recuperem la comunicació amb el pavelló de la Font de Sant Lluís i amb Luis Urrutia. Recordem que esta vesprada tindrem moltes més coses. Per què? Perquè n'hi haurà pilota valenciana al campionat individual d'escala i corda des de les 6 menys quart, ens ho contarà Matías Oliver. També el partit d'handbol a partir de les 7:15 estarem ja comunicant amb el pavelló on es juga el Club Balonmano Nava Fundació Agustinos Alacant, perquè pot pujar l'ascens a sobre el play-down el Agustinos Alacant, en un dia en el que és el tercer ja del Mundial d'Estats Units i Mèxic. Viurem en directe a partir de les 9 el partit entre Qatar i Suïssa. I moltes més coses més. Crec que podem estar ja en condicions de tornar a la Font de Sant Lluís per a seguir vivint este primer set de la primera semifinal masculina del P1 del Premier Padel Font de Sant Lluís. Luis Urrutia.
2: 4-2 en el marcador, avantatge per al Lebron i Augsburger amb 0-30. L'avantatge és per a la parella formada per León i Augsburger. Ara amb el servici pot retallar Alejandro Galán. 15-30 és el que tenim en el marcador, però l'avantatge és per a Lebron i Augsburger. El segon servici per a, amb tota la velocitat del món, tractar el primer colp i després
1: la pilota el cos d'Augsburger, amb la qual col·loca el empat a 30 al marcador. Servici per a Juan Lebron. Preparat per al resto... Perdó, Galán, és que està servint al resto Lebron. Segon servici per Alejandro Galán. El servici de Lebron. Allà va Galán a buscar la víbora, però se'n va llarga i a sol li dona una pilota de break a la parella formada per Lebron i Augsburger, que d'esta forma podrien donar-li un colp quasi definitiu a este primer set. Al servici Alejandro Galán. La juga de nou Galán. La bandeja ara de Chingoto. La rematada de Galán, guanyadora. Amb quina força la rematada de Alejandro Galán, que col·loca de nou el iguals en el marcador. Estem en la primera semifinal masculina d'este València Premier Padel. 4-2 per a Lebron i Augsburger. Estem 40 iguals. Venen al contraatac, però el cop amb la dreta d'Augsburger, que se'n va cap al cristal del fons. Avantatge per a Galán i Chingoto. I el resto ara se'n va directament fora, amb la qual cosa Juan Cabrera aplega este 4-3 al marcador. Han salvat un 0-30 i complicat, eh?
3: Sí, han salvat una situació que hauria sigut quasi definitiva en el primer set, però jo veig, com tu has comentat, molt incòmodos a la parella Galán-Chingoto i no sabem què, però algo li passa a Chingo en el seu genoll esquerre. No sabem si ha sigut un cop en la seva pala, no sabem si té alguna molèstia d'abans. I molt actius quan tenen que fer transicions a Augsburger i LeBron perquè tenen que buscar la incomoditat de Chingoto i Galán, perquè aquesta gent, si no la incomodes, no te dona res.
1: Ahí sí que 4-3 en el marcador en este partit del Morbo, on fins ara estan dominant, jo crec que amb claredat, jo no sé si inesperada o no, però és que no veig bé a Chingoto i a Galán.
3: Exactament, jo tampoc els veig bé, i el que veig és que el partit com que no agafa ritme, però ni en la pista ni en la grada, s'esperava un ambient més calent, diria jo, i de moment, clar, el partit té tants errors que la gent no acaba de connectar en ningú dels quatre jugadors.
1: I si no hi ha bona connexió, pues ja se sap, eh? El que importa la graderia en un partit d'aquestes característiques. Es reprendrà l'encontre després del descans amb este 4-3 que reflecteix el marcador d'este pavelló municipal de la Font de Sant Lluís. El servici espera Juan Lebrón, 4-3 amunt per a Lebrón i Augsburger, que tenen un break a favor en este primer set. La rematada per a traure-la per 4 de Augsburger, després de que li alçara la pilota Alejandro Galán. 15-0 al marcador, Lebrón Augsburger, que tenen 4-3 en el marcador. Segon servici per a Juan Lebrón. L'andalús que busca la zona de Galán. Continua en Lebrón contra Galán fins que apareix Augsburger per a colpejar amb màxima violència la pilota i estavellar-la contra el cos d'Alejandro Galán. La grada li ho recrimina, no li agrada gens a la graderia que llasquen llançaments contra el cos del rival. Galán que busca traure la pilota del racó, li l'alça Lebrón, continua Galán corregint cap arrere. Alça la pilota per a que Augsburger la traga de la pista, ix Galán, però no pot retornar-la cap a la pista. Ha colpejat en la reixa superior, havia superat els 3 metres, però no els 4. Amb la qual cosa, el 40-0 puja al marcador, guanyant fins ara amb senzillesa, amb facilitat, el seu servici i la parella Lebrón Augsburger. Ja trau Juan Lebrón. Allà va Chingoto a buscar el colp en paral·lel i Augsburger envia el seu revés directament cap a la xarxa, amb la qual cosa el punt cau del costat de Alejandro Galán i Fede Chingoto. 40-15 al marcador. Encara avantatge per a la parella, que també vesteix de taronja, eh? Quants parelles vestint de taronja en aprofitar la seva visita a València. Lebrón amb el seu colpeig, que no pot castigar Alejandro Galán. Aulla la graderia de la Fonteta perquè el llop acaba de fer el 5-3 en el marcador. Fins ara, excepte ixe break, Juan Cabrera, els servicis senzills, eh?
3: Sí, molt complicat està siguent de moment per Chingoto i Galán jugar al res, perquè la veritat que no poden fer un globo, perquè tot el rato que estan fent globo està vinguent un colp guanyador de Lebrón i Augsburger, i tampoc poden jugar pel mig perquè justet és el millor cop d'Augsburger, la volea de dreta, i la volea de revés de Lebrón, tots la coneguem. Aixina que està un poc complicat el partit, tenen que buscar, Chingo l'ha buscat dos o tres vegades, la volea de revés d'Augsburger, però no sé jo si van a poder trobar-ho en este set.
1: 5-3 en el marcador. Com està la graderia, eh?
0: Ara sí que se sent, sí.
3: Comença a calfar-se l'ambient perquè la gent diu volem veure un partit calent, volem veure un partit de pàdel bo, que de moment no estava passant res.

0: Perdó, Federico Chingoto. Galán en la volea, buscant Augsburger, però este la creu en excés, l'envia cap a la reixa. I el 5-4 que puja al marcador, guanyen en blanc el seu servici. Alejandro Galán i Fede Chingoto. 5-4, LeBron Augsburger tendrà en el seu servici per a guanyar esta primera mànega, este primer set. I anem a veure quines són les ordres que reben ara Galán i Chingoto des de la seva banqueta, perquè o fan break o han perdut el set, Juan.
1: Sí, i tenen tot en contra, perquè justet és el xoc número 10 en el que van a canviar de pilotes. Aixina que, si era difícil, és més encara. Però jo penso que ara Jorge Martínez va a proposar-li a Chingo i a Galán buscar tirs potents sobre el cos de LeBron i d'Osburger perquè no puguen fer unes volets d'atac i tractar de poder arribar a la net, cosa que no va ser gens fàcil.
0: No serà senzill, però ho tenen que intentar. Sí. Que per alguna cosa són la parella número 2 del món, Galán i Chingoto.
2: Estem mirant per la tele, Luis, les instruccions que els dos entrenadors estan donant-li als jugadors. Per cert, que l'entrenador de la parella LeBron-Osburger és el mític Agustín Gómez Silingo. Jo fa molts anys que no el veig, però el vull molt. Tu saps el que feien moltes voltes en el torneig de València a l'Àgora? Jugàvem a tenis. Juan Martín Díaz, Silingo i jo, a tenis jugàvem allí en l'Àgora.
3: Clar que sí.
2: Que me recorde, sí.
0: Silingo, que no ha perdut el seu impecable físic que tenia quan jugava.
2: Sí, sí.
0: Que bo que era. Jugador realment fort. Bueno, pues arriba l'hora de la veritat. Este primer set amb el servici per a Augsburger. La primera volea és guanyadora. La creuada sobre el costat de Galán. I el 15-0 que puja al marcador. El públic està en Galán i Chingoto, eh?
1: Jo penso que sí, de fet, això és el que li recriminava ara a Juan LeBron i se senyalava el seu nom en la camiseta perquè vol el suport del públic i també s'ha ficat, com tu ben has dit, Lluís, de taronja per veure si la gent el suportava més. El que està clar és que està fent un partit increïble de moment, Juan.
0: Reprèn el partit amb 15-0 al marcador. La pilota alçada que aplega fins a Chingoto. Este l'alça sobre Augsburger. La rematada en l'últim mil·límetre d'Augsburger, que es posa els seus dits en les orelles demanant la parella que també recolzen. També apareix Juan LeBron, però el públic està absolutament en Galán i Chingoto.
2: Sí, sí.
0: 30-0 per a LeBron i Augsburger, que ja comencen a jugar el tercer punt d'este joc, buscant l'esquena, el Willy per part de Alejandro Galán. Galán que se'n va cap a la volea i guanya el punt. No havia vist així la graderia en tota la setmana, Juan.
1: Jo tampoc, i això que l'afluència de gent ha sigut boníssima durant tota la setmana. I està clar que Galán i Chingoto tenen la graderia al seu favor. A veure si els ajuda a entrar al partit. I més a favor la van a tindre encara com perden este primer set, perquè de segur la gent vol que això vaig a 3.
2: Això sembla la Copa Davis, Luis, i que
0: sí, sí, tal qual.
2: I els burgues siguen els estrangers.
0: 30-15, la rematada magnífica de Juan LeBron. Aulla la fonteta perquè el llop torna a fer un winner. 40-15, són dos pilotes de set per a LeBron i Augsburger.
2: Està LeBron en els ulls encès en sang, eh?
0: Sí.
2: Modo depredador.
0: Pilota de set. I el revés de Galán directament cap al cristal del fons. 6-4. Juan LeBron i Leo Augsburger acaben de guanyar el primer set d'esta semifinal del València P1. En un encontre on, vaja, han començat molt bé Augsburger i LeBron, als que els veig, Carlos, sobreexcitats, eh?
2: Jo crec que sí, que estan un poquet passats revolucions. En un primer set en què, a més, Lluís, els punts han sigut curts, per a el que estem moltes voltes acostumats, a anar ràpid, tot i jugar-se 10 jocs, 6-4.
0: Sí, però d'això ens parlarà millor Juan Cabrera, el nostre comentarista en el dia d'avui, al que tornem a agrair-li la seva presència en el micròfon d'apunt, perquè ell és entrenador de màxim nivell i ha estat

0: cosejant, com estos entrenadors que veiem ara. Uh-huh. Per què els punts són tan curts en esta pista, Juan?
1: Per a mi esta pista és una pista intermitja i això en els xics fa que la volea premie molt. I clar, tu quan estàs en el resto tens que arriscar perquè saps que si no arrisques la següent pilota que te va vindre va ser molt picant i no vas a tindre més opcions, en la qual tu tens que assumir un risc que realment, això parlem molt en els nostres jugadors, no és un risc, perquè o fas això i tens l'opció de guanyar el punt, o si no ho fas, l'altre te va fer molt de mal. I claro, per a mi la clau del partit és que LeBron i Augsburger tenen una escapatòria quan estan en defensa, que és el globus a Chingoto, i Galant i Chingo no tenen aquesta escapatòria per cap puesto. L'única escapatòria és la volea de revés d'Augsburger i tampoc.
0: Perquè cal arriscar molt, no?, per a posar la pilota en el revés d'Augsburger. En fi, comença el segon set d'esta semifinal.
2: 33 Servici... minuts, Lluís, ha durat el primer. A veure el
0: sí, sí, sí, no. Superràpid, eh? El partit de les 5, jo t'he dit que comença a les 5. No, és que la diferència de durada dels partits femenins als masculins és realment cridanera, eh? Sí. Bueno, pues este segon set comença amb una errada de Federico Chingoto i amb una rematada del lloc guanyadora per al 0-30. Juan LeBron està hipermotivat en la jornada d'avui, així en València. Ahir tingué moltes paraules d'agraïment i sobretot de recolzament a les víctimes de la Dana, perquè des d'aquell moment no havia tornat a jugar en València el jugador andalús. 0-30 el marcador. Allà va Galán i la rematada guanyadora del madrileny. Alejandro Galán per al 15-30. Saben que no es poden permetre el luxe d'una nova errada. Chingalán. 15-30 el marcador. El Serviti espera Chingoto. Allà va buscar la rematada Galán i la guanya. La rematada per a dur-se-la fins al seu camp d'Alejandro Galán, que iguala per al 30 iguals.
2: Amb este primer xoc del segon set.
0: El servici espera Alejandro Galán. Allà va alçar la pilota Juan LeBron. Ho torna a fer, apareix Galán, però la rematada guanyadora de nou d'Alejandro Galán. Per a voltejar el 0-30 i col·locar el 40-30 al marcador.
2: I en la realització televisiva, que fa molts planos curts de com LeBron apreta les dents i com Galán està retant-li també moltes miradetes a LeBron i vol ser protagonista d'este segon set, Lluís.
0: Quan ara ve la errada per part de Juan LeBron i el joc calcen Galán i Chingoto amb 0-30. Estaven Juan Cabrera amb l'aigua al coll, però trauen el cap per a respirar.
1: Sempre respiren i no, qui no ha d'estar molt content és l'Agus Gómez i Lingo, perquè han arribat al 0-30 i és molt difícil arribar ahir. I Galán ha rebut tres globus seguits i ha fet tres winners. I suposa que jo me fico en la seva pell i no ha d'estar gens content en com s'ha jugat este xoc per part de LeBron Augsburger.
2: Així és.
0: Mira el recolzament de la graderia cap a Federico Chingoto.
2: Sí. Chingo. Te puedes sentir perfectamente.
0: Es el son directo desde el Municipal de la Font de Sant Lluís. El Premier Padel que tres años después torna a visitar la Comunitat Valenciana. El servicio espera LeBron y Augsburger. El joc intermig en la cancha. Fins que aplega el col guanyador de Chingoto. Des del revés, posant-la fora de l'abast de Juan LeBron.
2: Quina qualitat, quina mà.
0: I així ho celebra la graderia de la Fonteta. 0-15.

0: I més recolzament per a Xingoto.
1: La Fonteta recolzant el jugador argentí.
0: 0-15 al marcador. El servici ara per a Juan Lebrón i la errada que es produeix per part de Federico Xingoto. Erra Xingoto, 15 iguals. Ho canta també Òscar Ruiz, el jutge àrbitre d'este encontre, nascut en Cartagena, Òscar Ruiz. Quan ara ve la errada per part de Federico Xingoto per a col·locar el 30-15 al marcador.
1: 30-15. Animen els jugadors entre ells.
0: El servici ara per a Lebrón. La pilota que toca la cinta, torna a tocar-la, segona oportunitat i l'envia fora. Juan Lebrón, 30 iguals.
2: 30 iguals, 30 iguals.
1: Ha sigut un punt de molts retrucs, dos cintes consecutives.
0: El servici per a Juan Lebrón, per a buscar l'avantatge al marcador. La pilota alta i la rematada de Juan Lebrón. El llop que fa el 40-30 i mira com es posa, Carlos.
1: Sí, sí, sí. Es posa a ullar, parla a l'infinit, a tots i cada un, a tots i ningú dels espectadors, reclamant que ell està ahí, que ell és un campió, que ell és el llop, que ell és Juan Lebrón, el bad boy del pádel espanyol.
0: El llop que aulla. 40-30 al marcador. El torn de servici és per a Lebrón i Augsburger. La pilota que remata Augsburger. Allà bota Galà, no aplega i l'empat. 1-1 al marcador de la Fonteta. Bueno, pues ara Juan també ha anixit bé, Lebrón i Augsburger, d'una emboscada que l'havien posat.
3: Sí, ara Jorge Martínez ha plantejat un clar canvi tàctic i estan arriscant molt més en la posició Galán i Xingoto i estan intentant invadint en la primera pilota per poder ficar en problemes i que no puguen voletxar tan còmodos el Lebrón i Augsburger.
0: El servici per a Alejandro Galán amb este empate a un que reflecteix el marcador. Va a buscar la rematada Galán i de la canxa Juan Lebrón i no la pot tornar a la pista. Ha tractat d'alçar la pilota però no ho ha fet prou. 15-0, amb la qual cosa el 15-0 puja al marcador. El servici ara per a Galán i Xingoto. La bandeja de Xingoto se'n va llarga. Erra amb la bandeja. Mira com griten els jugadors. Mira com grita Juan Lebrón després d'este 15 iguals. El servici per a Xingoto, el resto de Lebrón i la volea de revés guanyadora d'Alejandro Galán. 30-15 al marcador.
1: Se sent que diu, vamos a jugar un poco. Això li ho diu.
0: Servici per a Xingoto. La pilota creuada de Alejandro Galán. No la pot alçar Juan Lebrón, 40-15.
2: 40-15.
0: El bon joc de servici que estan protagonitzant ara Xingoto i Galán. Torna a servir Xingoto. La pilota llarga, té que eixir de la canxa creuant-se la diagonal i no arriba Augsburger. No arriba Augsburger, el joc espera Xingalán, que se'n va a la banqueta per davant en el marcador, però el partit poc a poc millora, Juan.
3: Sí, de fet, tinc moltes ganes de veure el següent xoc al resto de Xingoto i Galán, perquè ara Leo i Juan saben que els estan començant a ficar pressió i és algo que no havien sentit en el primer set. En cap moment estaven voletxant molt de marxa, voletxant molt d'espai i probablement ara arribi algun error inesperat de Lebrón Augsburger per voler fer de més i Xingalán tingui les seues oportunitats.
0: Sentint la banqueta.
1: A veure si podem sentir-la bé.
4: Aquí, si no has tirat-lo, le puedes tirar la chiquita. Por el revés, que va paralelo. ¿Ok? O el que va que se tira, va paralelo.
5: Canto que cambiaste un poco más. Canto que cambiaste un poco más.
4: Sí, y le podemos dar volumen a Juan, pero la tenemos que meter.
5: Sí, sí.
4: Los dos, ¿eh? Sí, yo con la derecha estoy fallando. ¿Vale? Y va más plano, nos da un poquito de aire. ¿Vale? Y a mí se me hace...
1: Las indicaciones del entrenador de la parella Galanchenko.
6: Intenso, muchacho.
0: Elso espectacular desde la banqueta. De Manán volumen, de Manán buscar a Galán, Juan.
3: Sí, totalmente. Volen que lo que ha demandado Jorge es que Galán es comience a entrar más en shock y que algo de aire le puedo donar el Leosburger. Porque de momento el Lobo está muy cómodo y el Lobo es un ex número uno y... La veritat que té eixa sang de número 1 i no va donar tant d'aire com pot fer Leo.
0: Pues 2-1 en el marcador. L'avantatge espera Galán i Chingoto després de que el primer set l'hagin aconseguit LeBron i Augsburger. Ja la pilota en moviment per a que aplegue el colp d'Augsburger a la xarxa. Erra Augsburger. 0-15 el marcador. Problemes en este punt per a el servici. Torna a servir l'argentí Augsburger. El seu col per a que puga tornar Galán i la rematada guanyadora de Chingoto. El winner de Chingoto per al 0-30.
7: 0-30, l'Oncerti.
0: Allà va Alejandro Galán a dir-li a Chingoto que necessita activitat en les cames. L'activitat que necessita Chingoto. El servici d'Augsburger, el retorn per part de Chingoto i la volea fora. Envia fora la volea Augsburger i això és un 0-40.
7: 0-40, Longforte.
0: Pica palmes la graderia de la Fonteta. Amb problemes els jugadors que vestixen de taronja. Després d'este 0-40 que reflecteix el marcador. El servici per a Augsburger, la pilota per a LeBron. LeBron que remata, la trau com pot Galán i la pilota se'n va fora. La pilota d'Alejandro Galán fora, retall en distàncies. LeBron i Augsburger, 15-40.
1: Que li queden dos pilotes de breaks. De break, a Galán Chingoto.
0: El primer servici d'Augsburger se'n va llarg. Ja se'n van cap a la zona d'atac. Chingoto i Galán que volen col·locar pressió. El globo de Chingoto se'n va llarg. Se'n va llarg el globo de Chingoto, 30-40.
1: No. Han salvat dos pilotes de break.
7: 30-40, Cerchi, Forchi.
0: Però encara tindran una més. El servici per a Augsburger se va llarg el primer sac que tindrà que ferir per segona oportunitat. El jugador argentí. Ahí ho confirma LeBron. Sí. Que eixa bola era llarga. Allà traurà Augsburger. Amb quina força està colpejant Galán la volea de LeBron a la xarxa. El break que aplega el 3-1 que puja al marcador.
1: I mira-li Galán si se'n ve a muntar, eh?
0: Se'n va a caminar Alejandro Galán després d'este 3-1. Sap, Juan, que és molt important d'este joc que acaben de guanyar.
3: Sí, veníem comentant-lo que teníem ganes de veure este joc perquè li estaven començant a ficar pressió a LeBron i a Augsburger i pareix, sembla que Jorge Martínez havia tret una pilota de cristall i ja han endevinat tot el que anava a passar en el joc. L'únic que ningú s'esperava, ningú del que estava en la Fonteta, era aquest error de LeBron en el 30-40.
0: Ara qui erra és Augsburger, 15-0 de Galán i Chingoto, que estan buscant el 4-1 en el marcador. El servicio y ahora para la errada de Chingoto. La envía a la xarxa Federico Chingoto, 15 iguals. El servicio de nou per a l'argentí. Chingoto que se'n va cap avant, la volea fora. La torna a enviar, la volea fora Chingoto. Dos errades no forçades consecutives de l'argentí. I el 15-30 que puja al marcador.
1: No es troba còmode Chingoto, no?
0: No, no. Quatre, alguna cosa li passa,
1: sí,
0: eh?
1: Algo li passa, perquè dels quatre és el que menys en nivell està donant avui.
0: Ens diu Juan Cabrera que probablement siga el genoll dret.
1: Pot ser.
0: On pot tindre algun problema Federico Chingoto. 15-30 al marcador. El balón, la pilota pera el revés de Galán. Y ahí está. El dubte, ¿entra o no entra?
1: Ya tenía
0: y mira, mira, mira, que ve el espectacle, ve el espectacle, LeBron.
1: Ya tenía
0: Juan día. LeBron, se nix de la pista, comienza a protestar, se entorna a endinsar en la pista. Ahí están, es Chris per part de Juan LeBron, que está dirigiéndose a alguna persona de la gradería principal.
1: Qué broma.
0: Es un show lo de este chico. Es un show lo de este chico. O está mirando el bar, ¿eh? Pero a élite igual. No. Ahí va la segua.
1: Sí.
0: Está el vídeo arbitraje decidiendo si esta bola que es roína, que té raó, que va a ser roína, pero es un numerer de màxim nivell este Juan LeBron.
1: Sí. En la repetición
0: comienza a enviar. Sí.
1: No lo dices, digues. Comienza a enviar qué?
0: No, comienza a enviar a esparragar a qualsevol que es veu per davant, eh?
1: Ay. És una màquina d'enviar a fer la mala a la xentrada.
0: Sí, sí, total, total, total.
1: Però jo que
0: veu, farma, ara tot bé.
1: En la repetició sembla que roïna la pilota, que no és bona,
0: sí.
1: Però el més d'això ha sigut un plànol curt d'Ale Galant en eixa miradeta de dir jo ja he passat per això, jo ja sé el que s'aguantarà este.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. És tal qual.
1: De fred no
0: es,
1: se parla.
0: És monajo, eh?
3: Pot ser que siga bona.
1: En la repa sembla roïna.
3: Parat, sembla que és bona, eh?
1: Mira, ara estan fent una repe que si sembla
0: pues
1: que
0: la donen per bona, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: La donen per bona, Carlos.
1: Ara que diga que se'n va, que no sé què, que se menja la raqueta, la para, tot.
0: Galán ho celebra. LeBron es pot morir. Warning per a LeBron.
1: Vale. No volia
0: que
1: espectacle.
0: Ja està bé, ha aguantat Òscar tot el que ha pogut. Però ja no pot més, li canta el warning. Ahí li diu a Augsburger que es calme, calma't, que estem 30 iguals.
1: Ai, senyor.
0: Calma't una miqueta.
1: És que en la segona repetició que ha ficat Lluís sí que era claríssima, que era bona.
0: Sí.
1: Però en la primera semblava que no.
0: Sí, sí. Ja ens deia Juan que hi han càmeres que tenen en el bar que no veiem en la retransmissió de la tele, veritat?
1: És que n'hi ha càmeres...
3: Sí, moltes vegades quan tu fiques en menys velocitat pot generar més dubtes. De vegades n'hi ha boles que tu les has vist molt clares fora i quan les revisen se veu tot el contrari.
1: I en càmeres
0: les el com guanyador ara.
1: Sí, 40-30. I n'hi ha càmeres que tenen molt mala pata, perquè n'hi ha càmeres que confundixen.
0: Sí, sí. Hi ha colps que són molt complicats. Això de quan la bola se'n va cap amunt és bona, quan... No, això no és veritat.
1: No.
0: A este nivell, eh? A este nivell no és veritat. Hi ha Colson, la pilota pica una miqueta en terra, toca el cristal i se'n vol rasant i dona la sensació que és bona, eh?
3: Sí, sí, i de fet és molt, molt raro que si Juan ha vist aquesta pilota bona, l'ha xaparat d'aquesta manera, en la qual pot ser que li hagi jugat una mala passada, que hagin fet la revisió de vídeo, que moltes vegades passa, que pilotes que són roïnes són cantades bones, perquè no és un sistema tan bo com el que tenen en el tenis.
0: LeBron contra Galán. És l'espectacle total en el món del pàdel. Estem iguals. Allà va Galán i el guanyador per al madrileny. Ha reventat la pilota Alejandro Galán. Avantatge per a Galán i Chingoto.
1: Pren notes i lingo des de la banqueta i la rodion que li ha pegat la pilota a Galán. Uf. L'ha llevat el fieltro.
0: L'ha trencat per la meitat a la pilota. Bola per a 4-1. Allà va jugar-la de nou i Chingoto la

0: per 4. Xingotola 3 per 4 per el 4-1 en el marcador. Com està la Fonteta? Ara sí, no hi ha ni una cadira buida, Juan.
1: Ara està full. Jo ara tinc moltes ganes de sentir el, la banqueta del Xilingo. No me vull perdre això.
2: Pues a veure,
0: pues
2: sí.
0: Anem a veure si podem sentir, Manolo, el que es diu des de la banqueta.
2: Estem...
0: Sol directe. Des de la Font de Sant Lluís. La música que sona. Les cheerleaders que ballen.
2: És que no està ficant la crec... Està ficant els xiquetes de ballarines i el ballarí.
0: Ara s'ha acostat la càmera.
2: Sí, ara sembla que sí. Ara.
3: Ara. Vuelvo a empezar. No insisto por abajo. Por lo menos para que el compañero se pueda acomodar. Vamos. Es lo único que hay que tener en cuenta. Si no hay ventaja, vuelvo a empezar. Dale, muchachos. Sigamos igual, ¿eh? Sigamos igual. Intenso, como estamos. Dale. Es solamente un break. Vamos, equipo, ¿eh? Quiero que en algún momento, en alguna pelota que puedas, salgas a tirar todo paralelo. Porque aquí se te lo estoy dejando gol. Bueno, pero...
0: Bueno, pues he sentit la banqueta que volíem sentir. Estàs d'acord amb el que ha dit Xilingo?
1: Totalment. Xilingo li demana als seus jugadors que tenen que apropar a Galant per fixar-lo i quan puguen li demanava a Leo que tiri el globo paral·lelo per a que desabofegui la jugada per la banda de Xingo. I damunt, com bé has comentat, que no sembla que Xingo estiga al 100% físicament. Això sí, se va a agafar a lo que tinga que agafar-se per eixir victoriós de així avui.
0: 53 minuts de partit. Semifinal del València Premier Padel P1 davant d'una Font de Sant Lluís absolutament a rebentar. 9.000 espectadors mirant l'espectacle del pàdel. El primer set per a LeBron i Augsburger, 6-4. El segon set per a Galani Chingoto, de moment 4-1 en el marcador. El servici espera Juan LeBron i l'errada de Chingoto. Chingoto envia la pilota llarga. No és la 15-0. Primera.
2: Recordem que 4-1 és un resultat cridaner, però només és un break.
0: Sí. Això és el que els acaba de dir Gómez Xilingo als seus deixebles. Ja la pilota en moviment des de la zona de la xarxa, tractant Augsburger de fer imposar la seva llei. Continua volejant Augsburger, li alça la pilota a Chingoto i la rebenta. La rematada d'Augsburger, guanyadora, per a col·locar el 30-0 al marcador.
2: Molt bona.
0: Quina habilitat que tenen, eh? Per a col·locar la pilota tan a prop de la línia de fons, sis d'ahir, que trepe la bola, que puja i que puga fer-ho. Ara ve la deixada per part de Augsburger, esprinta, Galán aplega la pilota i la errada de Chingoto. Chingoto que erra per al 40-0, que puja al marcador.
2: I mira, Luis, com camina Chingoto, com xafa fort, moll, i sí que pena que no estiga al 100%.
0: La sensació que dona. Mira, ara com ho intenta Augsburger. Allà va a jugar-la de nou Galán. Galán per a LeBron. I la guanyadora de Chingoto. Es llança a terra per a aconseguir la rematada. I torna a sentir-se el Chingo en la graderia de la Fonteta.
2: Recordem que Chingoto... Ahí lo sentirà, al públic. Recordem que Chingoto és el més baixet dels quatre, fa només 70, però és tot talent i tot qualitat. Però clar, és que estos me deixen 1,90, el que menys. La resta dels tres.
0: I ara el col guanyador per al 4-2.
4: Galán-Chingoto
0: 4-2 al marcador, avantatge per a Galán i Chingoto en este segon set. Tenen que defensar dos servicis més. Els jugadors que vesteixen de negre, Chingalán, per a tractar de estar en la opció d'aconseguir el tercer set. Allà va el servici d'Alejandro Galán. La pilota cap a la zona de la borrea i erra Chingoto. Chingoto.

0: Erra.
1: Era senzilla.
0: Envia directament cap a la xarxa. 0-15 al marcador. I immediatament apareix, Juan, el diàleg de Galán, que para una miqueta el partit.
2: Sí, està fent molt bé, té molta experiència, Alejandro, i la veritat que està parant molt bé en moments. Per exemple, antes, quan tenien pilotes de break en contra, ha parat 20 segons, ha usat tot el temps. I el que estan fent bé ara el Brunier Burger és executar el pla que li ha dit el seu entrenador. Estan jugant el globo sobre Chingoto, però no li acaba de donar resultat.
0: Va a jugar-la de nou la bandeja guanyadora de Federico Chingoto. 15 iguals. Chingoto jugant creuat. Aconsegueix el 15 iguals. Continua des del servici el madrileny Alejandro Galán. Tinta i se'n va fora. Primer servici. Per aquells que pregunten, esta pregunta és d'examen, eh? Si toca la cinta i ix per la porta, el servici és bo o roïn, Juan?
2: I el que està en la caïra de l'àrbit és el que t'examina, eh?
1: Però és bo o roïn?
0: Que la resposta és de si hi ha o no joc exterior. Depèn de si hi ha o no joc exterior. Si n'hi ha joc exterior és dos més, si no hi ha joc exterior és una més. Esta és la resposta al quiz que acabem de fer.
1: Recordem, jo traduís, si n'hi ha joc exterior vol dir que no n'hi ha portes, sinó que no n'hi ha més, n'hi ha marco per a que puguen eixir, i si n'hi ha portes que estiga tancat i no n'hi ha per a eixir, segons que, quin tipus de pistes, entonces sí. És així, no?
0: Sí, sí, això és. Això és. Mentre tornem a tindre videorevisió amb el 30-15 en el marcador, i ahí està minjant-se l'orella. En este cas és Augsburger, el jutge d'àrbitre, i després a Chingoto.
2: I sobretot lo del xoc exterior vull que aclarir que és, per exemple, n'hi ha moltes pistes que no tenen dos metres per fora, i és quan no n'hi ha validesa de xoc exterior. Portes ara ja sí que és veritat que totes les pistes estan fetes iguals, lo que passa que en molts clubs, molts torneos, per exemple, més en el circuit FIP, en el circuit Premier Padel, sempre n'hi ha xoc exterior, ocorreix que no n'hi ha xoc exterior i en este cas ha sigut segon servei per a Galán.
1: Recordeu que una pista de pàdel m'he
2: dit primer.
1: Sí, m'he dit 20 per 10 i és recomanable que n'hi hagi 2-3 metres tant de llarg com d'ample d'extensió per a que es pugui jugar per fora. La
2: revisió de vídeo determina... Exactament. Solamente un jugador golpea la
0: pelota. Pues ara hi havia dubtes perquè hi havia una pelota intermitja que havien colpejat León i... S'havien queixat i havien demanat revisió de vídeo Chingot perquè diuen que havien tocat la pilota les dos pals, però la revisió de vídeo diu que només l'havia tocada una i, per tant, el punt espera Galán i Chingoto. 40-15 al marcador. Allà van de nou a buscar la zona. Per al 5-2. Que puja el marcador, superem ja l'hora de partit. I això te pinta, Carles, de que anem cap al tercer set.
1: Això t'anava a dir. Això te pinta de tercera mànega, així que anem a preparar-nos, anem a respirar, anem a la Publi, 4-14, això és el punt a punt en A Punt Ràdio, i d'ací tornem a la Fonteta.
3: Tot l'esport a punt.
4: Un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra. Un poal i la seva pala. Un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps. Una sí, un ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana, actitud mediterrània.
3: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A Punt Ràdio. De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
5: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
3: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
6: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
5: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
7: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
5: Juga amb nosaltres esta temporada.
8: Duh.
3: Tot l'esport a punt a punt.
1: Són les 4 i quart, això és el punt a punt, això és a punt ràdio, això és l'emoció del pàdel, de la Font de Sant Lluís, Luis Urrutia.
0: 5-2 al marcador. Estan restant per a guanyar este segon set. Chingoto i Galán al servici. La parella hispano-argentina que conformen Juan Lebrón i Leo Augsburger. Van a jugar buscant el canvi de posició de Chingoto. Chingoto que la col·loca i de revés la trau per 4. Quina barbaritat, Juan Lebrón. Com ha tret ixa pilota de revés per 4. Però això com es fa?
1: Perquè ho ha fet senzill i tu saps que no ho és.
0: 15-0. Allà va el xoc de volés entre Augsburger i Galán i la volea de Lebrón que se'n va llarga. Volea llarga de Juan Lebrón. Estem 15 iguals. Estan a 3 punts de guanyar el primer set Alejandro Galán i Federico Chingoto. Servici per a el llop, per al jugador andalús, i ara ve la errada no forçada de Federico Chingoto.
1: I xerrada ha sigut, Luis, con, sí, con les que fas jo, que el meu company me vol matar. Deixa, era molt senzilla, eh?
0: Tal qual. 30-15 al marcador. Avantatge per a Lebrón i Augsburger, que estan perdent 5-2 este set. Tots els jugadors que van cap a la zona de la xarxa, la pilota llarga i la errada. Erra de nou Chingoto. Buscava el fons. Se li va una miqueta llarga. 40-15. L'avantatge en este joc que continua siguent per a Lebrón i Augsburger. Va jugar-la de nou Augsburger. Li canvia la posició Chingoto. Juga el seu creuat. Amb ell Lebrón. I mira quina pilota, mira quina barbaritat de Federico Chingoto per al 40-30. Estan siguent clars i obscurs per a Chingoto.
1: Sí.
0: Que acumula errades i encerts de manera inexplicable, Juan.
2: Sí, i damunt, justet, si tu me dius quin jugador no va fer mai això, jo te diria Fede Chingoto. Però avui és el que comentem, que no el veig en còmode. No sé si perquè està en alguna dolència física, com hem comentat, que pense que és la raó.
0: I que rep també el recolzament des de la graderia, eh?
1: I que somreix, sí. Sí, perquè és frustrant errar tants cols normalment senzills, però està tirant de màgia, sí.
0: El 40-30 al marcador i mira quina volea. Mira quina volea de Juan Lebrón. A quina velocitat anava aquesta pilota. Impossible de respondre inclús per Alejandro Galán. Joc 5-3. Hora de la veritat per a Chingalán, que trauran per a guanyar este segon set i enviar la semifinal a la tercera i definitiva mànega. El servici per a Chingoto. Servici. Quina volea més roïna. Ai. Quina volea més roïna de Chingoto. 0-15. El partit està en la pala de Chingoto, eh? I el seu rival s'ho juguen. Ja Galán ni l'Aulora. Tot espera Chingoto. Allà va a buscar la rematada Augsburger, però mira com bota Galán. Ha botat al cel del pavelló per a de revés traure-la per 3 per l'altre costat. És impressionant a quina alçada ha tocat aquesta pilota, Juan.
2: Físicament, Galán és un dels millors jugadors del circuit professional que n'hi ha. I Augsburger se m'han recordat d'esta pilota, com no guanya avui el partit, eh?
1: Exacte.
2: Perquè per a ell era fàcil.
1: I els peus s'han alçat, Luis, d'Ale Galán, quasi a l'altura de la xarxa, de la cinta.
0: Sí, sí. Allà va amb el 15 iguals en el marcador. El globo ara per part d'Alejandro Galán. Quina errada! Quina errada d'Augsburger! Ha rematat a meitat de cristal. Errada grosera ara de Leo Augsburger per a deixar a 2 passos del set Alejandro Galán y Federico Chingoto.

0: 5-3 al marcador. Torna a reclamar a Augsburger per a que renten els cristalls. A la gent no li agrada això, no sé per què.
1: Jo penso que la gent està interpretant-lo com que volen baixar-li el ritme al partit. És l'única cosa que se me ocorreix, però és que s'ha tocat en el cristall i ha suat, i això és impossible jugar així. Això sembla mentida que la gent no ho sàpiga.
2: Com tota la vida, Luis, te'n recordes en els 80, el parquet del bàsquet, quan n'hi havia que ficar la mopa, i després de tota la vida, pues, se separa, se seca, i au.
0: Sí, pues això és. Ara la errada amb la volea de dreta de Juan Lebrón. Això, senyores i senyors, és pilota de set. 40-15 per a Chingalán, que volen empatar el partit. Segon servici per a Federico Chingoto. Ja en joc el punt. Allà va buscar des de la volea, pilota profunda de Augsburger. Respon con Po Chingoto, la volea de Galán, de Lebrón guanyadora. Volea de revés de Lebrón guanyadora, 40-30. 40-30, Forci
2: Cerci. Perquè li havia deixat molt moll a Chingoto.
0: Sí. El partit està en la pala de Chingoto. Va a jugar el seu creuat de dreta a dreta. Chingoto que accelera, i la errada de Lebrón. Erra Juan Lebrón. El set espera Chingalán. 6-3. Este segon set. Empata 1. Tindrem, Carlos, tercer i definitiu set en esta semifinal del València P1 Premier Padel.
2: Que està anant de menys a més en quant a intensitat, a qualitat dels punts i a calor del públic, i és la veritat. 6-4, primer set per a Lebrón Augsburger, 6-3 per a Galán Chingoto. En esta segona mànega ens quedarà un set, el decisiu, el definitiu, i anem a viure'l des de la Font de Sant Lluís. Encara ens quedaran moltes hores per a parlar de futbol, per a parlar d'handbol, de moltíssimes coses que tindrem en directe al llarg del punt a punt de la jornada d'avui, que han encetat a les 12 del migdia. Per ara estem en modo pàdel, i des de la Font de Sant Lluís, des de la Fonteta Lluís Rutia, estem vivint la primera de les quatre semifinals d'avui. Recorden que després es juga la segona, Luis, de xiques, i la segona de xics.
0: No abans de les 5, i segur que no serà abans de les 5, el partit entre Martita Ortega i Martina Calvo davant de Claudia Fernández i Sofía Araujo, Araujo, si és en portuguès, no, Araujo, si el fem en castellà, sí. I després el partit dels número 1 de Coelho i Tapia davant de Mike Yanguas i Franco Stupajuk. Encara ens queda molt per viure en esta jornada. Bueno, com plantegem, Juan Cabrera, este tercer set on Lebrón i Augsburger han començat com un tir, però a partir d'ahí jo crec que Alejandro Galán està alçant com pot a un minvat Chingoto.
1: Totalment. I de fet, jo l'estratègia que seguiria seria la que ha deixat en l'últim xoc al resto que han tingut Lebrón i Augsburger, però al final és com quan tu en el futbol fa res dos mans a mans, i Augsburger ha errat dos vegades dos punts que tenia guanyat, i pense que si continuen fent així van a tindre les seues opcions. També espero una millor versió de Chingoto, la veritat.
3: Guarden silenci, por favor. Gracias. Al servicio, Leandro Augsburger.
0: Butaques cadires omplides esta setmana. Han venut, Carlos, 40.000 entrades.
2: L'acumulat és una barbaritat.
0: 40.000 entrades venudes.
2: Estarà molt content.
0: Per este torneig de pàdel.
2: L'equip de David Serraima, que és qui organitza el P1, el Premier Padel, estaran contentíssims. Sempre ho estan en València.
0: I que està per així, sí. Va a buscar la rematada. Ui! La rematada de Chingoto li pega en tota la cama a Juan Lebrón i el deixa tombat en terra.
2: L'ha pegat al bessó.
0: La pilotada en la cama de Juan Lebrón. La pilotada de Chingoto a la cama. No és Lebrón, és Augsburger.
2: És Augsburger,
0: és la cama de Augsburger.
2: La sensació és que li pega en el tendó. Però
0: en el bessó, jo crec, Sí, però vaja, eixa ja pilotada anava a més de 100 km per hora segur, Juan.
1: Sí, i és que perfectament eixa velocitat no és la primera volta que se produeix una rotura fibrilar per una pilotada d'aquestes característiques. I damunt estava molt a prop.
0: La pilotada és grossa,
2: Que ja
0: la que li ha pegat...
2: S'estava girant ja Augsburger. Ja no podia veure ni esquivar. I clar,
0: però bueno, salsa,
2: Sí, sí, sí. Són super... Superman, sí. Tots. Sí, és la veritat. Juan Cabrera, els comentaris. Lluís Urrutia, la narració, vivint l'emoció del pàdel des de la Fonteta.
0: En el joc inicial d'este tercer set. Des de la Fonteta. 0-30 el marcador.
3: 0-30, love
0: 30. Amenazant Chingalán desde el resto en este inicio del tercer set. Allá va a buscar la volea creuada.
3: Por favor, gracias.
0: Juan Lebrón. Y ¡buf! Que afuera se n'ha anat el com de Chingoto. Tractava de jugar el globo, però se li ha anat molt lluny.
3: 15-30.
0: I se col a la dreta argentí. 15-30. Retallant distàncies des del servici Juan Lebrón i Leo Augsburger. L'argentí al servici. Allà va el joc de volees des de la xarxa i l'errada d'Augsburger. 15-40. Són dos de break per a Chingalán. Quin moment, com ha començat este tercer set. I la graderia que també juga. Allà va el servici. Alejandro Galán, la lluita en la volea, la juga creuada i erra Augsburger. Erra Augsburger i aplega el break. Galán i Chingoto que trenquen el servici de Lebrón i Augsburger. I d'esta forma es col·loquen 1-0 al marcador. Que malament li pot sentar això, sobretot a Lebrón, Juan.
1: Totalment, perquè damunt jo penso que ha hagut una o pèrdua de concentració o dubtes després de la pilotada d'Augsburger, que ha rebut Augsburger, i jo estic començant a veure a fer de Chingoto.
0: Pues anem a veure. Però mira, el primer que fa... és que això, Carlos, és de ser un mal company. El primer que fa... Juan Lebrón és no voler estar en la banqueta, no voler xerrar amb el seu company i amb el seu entrenador, i se'n va ell sol a l'interior de la pista quan està en la resta buscant solucions. Ell no vol saber res de ningú.
2: Clar, però és que n'hi ha que tindre disciplina l'entrenador, n'hi ha que tindre un poquet de solidaritat en el company que li acaben de fer mal a una cama. Són moltíssimes coses de la part gestual, de la part d'actitud i de ser un poquet mala sombra, pobret.
0: Sí, això ho té. Això ho té. Allà va la pilota d'Augsburger, fora. La envia directament fora Augsburger. 15-0.
3: 15-0, 15-0.
0: Està posant-se tot a favor de Galán i Chingoto. De Chingalán. No sé si després anirem o no a la roda de premsa de Galán i Chingoto. Ahir estiguérem,
2: Sí, avui sí que jo suposo que sí, perquè sí, avui he pogut sentir a Ari Sánchez i a Andrea Austero després del partit en directe, sí.
0: Mira quina rematada ara per part d'Alejandro Galán per al 30-0. Posant-se per davant en el marcador des del servici Chingalán, que jo crec que ja han posat la directa fins la final després de perdre el primer set, encara que... hi ha molt de partit encara per davant. Va a buscar la rematada i se la trau cap al seu camp Augsburger per aconseguir el 30-15. Estem en les semifinals d'este Premier Padel València Piguan. El primer set per a León, Lebrón i Augsburger, 6-4. El segon per a Galán i Chingoto, 6-3. En este tercer set estan per davant Galán i Chingoto 1-0. Han fet break en el primer joc i ara mateix estan 30-15 amb servici. Trau Chingoto jugant constantment en paral·lel. El duel entre Chingoto i Augsburger Chingoto aperta i Augsburger l'alça fora.
3: Out.
0: Augsburger envia la pilota fora per al 40-15.
2: Eso es lo que es diu, si pasa, confirmar el break.
0: Sí, sí.
2: Consolidar el break.
0: Però encara tinc que fer un punt sí. més. Traguem Chingoto. Chingoto que busca el rulo a la xarxa i erra. Errada de Chingoto, 40-30. Encara tindrà una oportunitat més per a consolidar efectivament el seu break. La parella formada per Chingoto i Galán. Al servici Federico Chingoto. Chingoto cap a la zona d'Augsburger, la deixa curta i la rebenta Chingoto. Chingoto rebenta la pilota, consolida el break, 2-0 al marcador. Que difícil serà ja, Juan, que se li escape això a Chingalán.
1: Sí, perquè ara és que han olorat la sang, són Chingo i Galán, han detectat el mal moment d'Augsburger i em sorprendria molt que no continuaren per aquest costat apretant la bola.
0: 2-0 al marcador. Estan obligats a reaccionar els jugadors que vesteixen de taronja. Juan Lebrón i Leo Augsburger. L'andalús i l'argentí. Ara, amb molta força, Augsburger l'envia cap al fons i guanya el punt. 15-0. Ahí està el vamos Leo, vamos Leo. De Alejandro Galán, que sentim així en el punt a punt de Apunt Ràdio. Vivint també, per què no, el pàdel. Així per la ràdio, dient que no era possible transmetre el pàdel per la ràdio, per què no?
2: Uitxe, com queda?
0: Allà va la rematada de Galán i el 15 iguals.
3: 15 iguales, 15-all.
2: Està en
0: un nivell superlatiu.
2: Galán, per al poc que està intervenint, apenas està errat i està sent determinant. Sí, sí. Decisiu.
0: Cada volta que apareix és magnífic. I mira la resposta. Mira la resposta del Llop. La rematada guanyadora de Juan Lebrón, 30-15.
2: Se'ls ven xiulis des de la grada, a Lebrón.
0: Bueno, jo crec que és el aullar també, que es fa des de la graderia. 30-15. El servici per Augsburger, la rematada, pot arribar Galán i Galán que la trau de revés. La trau per 3 Alejandro Galán per al 30 iguals.
3: 30 iguals.
2: Recordem que traurà per 3 per als que estiguen sentint-nos i no siguen experts, es traurà per els costats i per 4 per al fons.
0: Això és perquè la reixa està a 3 metres de terra.
2: O a 4.
0: I el cristall més el metre de reixa està a 4 metres de terra.
2: Exacte.
0: D'això el per 3 i el per 4. 30 iguals.
2: Més el per què, Lluís, que és quan falla. Es resulta, dius, per què? Per què van fallar?
0: Sí. Allà va el resto, Chiquita, que erra. Ha errat Chingoto. Mm. Restava Chiquita i l'ha deixat 30, molt curta. 40-30. Tenen que defensar com siga este servici Lebrón i Augsburger. Com siga ho tenen que fer. Allà va buscar de nou la rematada. Torna a quedar-se curta. Mira, fins on s'alça. Fins on s'alça Alejandro Galán per a repetir la jugada anterior. La torna a traure per 3 de revés. Creuant tota la pista el jugador madrileny.
2: I a més, aterrant en el peu dret ferm per a no menjar-se la xarxa, perquè si la toca és mala d'ell.
0: Impressionant. Iguals. Allà va la rematada de Lebrón i erra. Erra Juan Lebrón i això és avantatge per a Galán i Chingoto.
2: Que tenien 40-30 Lebrón i Kruger, eh? Tenim 40-30. Sí, 30-40.
3: Por favor, gracias.
0: Bola de break, que és quasi bola de partit, eh? Mm. Mira la rematada, com aplega Galán.

0: Sentir pel Punta Pur, clar que sí.
1: Clar que sí.
0: Te digo una cosa que té en comú aquest partit.
1: A partir de les 11...
0: Pues mira, una de les estrelles històriques de la selecció de Suïssa, Felip Senderos, viu a Qatar. Viu a Doha.

0: endavant 3-1 al marcador en este tercer i definitiu set. Es col·loquen 3-1 els jugadors que vestixen de negre i jo aixina veig el futur en este partit de LeBron i d'Augsburger. Juan, ho veig negre.
1: Sí, perquè damunt han entrat com en un estat de desil·lusió. Com estan, ja no estan creient en què poden guanyar.
0: 15-0 el marcador. Guanyant el punt LeBron i Augsburger. 15-0, 15-0. Estan obligadíssims a guanyar. En este 15-0 el marcador. Allà va la... el joc entre revesos fins que plega Chingoto i la col·loca fora de l'abast d'Augsburger. Amb quina qualitat.
2: Això t'ho he de dir. El paral·lel que ha fet, quina mà, quina qualitat. Que bo que ha fet. Totalment a contrapeu.
0: Era el 15 iguals.
2: Augsburger.
0: Que puja el marcador. 15 iguals. El servici per a la rematada de Juan LeBron. On vas, Galán? On vas, Galán? Is de la canxa per a que torne cap al seu camp. És la jugada del torneig. Quina meravella, quina velocitat, quina habilitat per a no colpejar en el suport de la xarxa i fer este 15-30 que puja al marcador. Però com és possible fer això, Juan?
1: Pues siguent un animal, com és este tio. Perquè la veritat que lo més difícil per mi és ser capaç de, lo que tu has dit, de no xocar-te contra cap element de la pista i després girar-te, xuar-la i a la remanguilla que ha fet. Ha sigut impressionant.
2: Però que estiga Luis sentint-vos mentre conduís o mentre està fent qualsevol cosa a la ràdio i no estiga mirant-lo per la tele, la pilota ha eixit al costat de la porta, per la porta. Ha eixit Ale Galán i ha colpejat perquè la pilota botara en camp contrari, però en efecte tornar al seu camp. És a dir, totalment impossible de tornar per l'altra parella. Perquè és legal fer això, invadir el camp des de la part exterior i botar en el camp contrari i després del bot que vaig al teu camp.
0: 30-40. Bola de break per a Chingalán amb aroma de bola de partit. Perquè si fan un segon break en este tercer i definitiu set, ho tindran realment complicat. Allà va Juan LeBron, va a buscar el creuat i tira el globo Chingoto i la errada de LeBron. LeBron que erra amb la bandeja, la envia a la xarxa i el 4-1 que puja al marcador. Els números 1, Carlos, ho tenen fet.
2: I sembla que s'està deixant anar LeBron. Anem a veure si podem sentir la Silingo, l'entrenador de LeBron Augsburger, o l'entrenador de Galán Chingoto. A veure si, a més del so ambient, dels balls i les cançons i tot, ara podem sentir l'entrenador de Galán Chingoto. Jorge Martínez, entrenador de Galán Chingoto. No se sent molt bé, però el resum tàctic de tot el que ha dit Luis és ale, ale, ale, vamos, vamos, vamos. I és el resum que podem fer el que ha dit. No ha tingut massa contingut, està secant.
0: Sí, és l'important ara, eh?
2: Sí, sí.
1: Sí, perquè ara ja la tàctica està feta.
2: Sí.
1: Has...
2: És el que el món del tenis ara, tota la vida...
1: Ara ja la tàctica s'ha fet,
2: han donat
1: la volta al partit.
2: Sí,
1: ja sols pot donar...
2: El que deia, que el món del tenis i el pàdel s'ha dit tota la vida. És, ara no la lies. Ara seguís, però no la cagues. Ara,
0: pues se reprendrà el partit.
3: Por favor, gracias. Ah. Guarden silencio, gracias.
0: Gracias. Sí. Sí. 4-1 al marcador. Doble break d'avantatge per a Fede Chingoto i per a Alejandro Galán en este... Exigits a trencar ja, però ja, Augsburger i Juan LeBron. Allà va la pilota complicada per a...

0: Augsburger. Este el alza para buscar la rematada de Chingoto fuera. Chingoto la remata fuera, 0-15. La rematada del argentí directamente al cristal.
1: 0-15, low
2: 15. Y casi. Y reventa Augsburger.
0: El 0-15 al marcador. Sí. Una miqueta de esperanza para Augsburger y para Juan Lebrón, que saben que ya están súper obligados a guañar. Chingoto desde el servicio va a buscar el revés, que toca la cinta y se va fuera per par de Lebrón. Lebrón de revés contra la cinta, maleín l'andalús, porque sabe que ahora no ha tingut sort. Quince iguals. Verá el servici de Chingoto. Chingoto, allá va la pilota fora. La envía directamente fora Juan Lebrón. Els veus fora, Juan.
3: Sí, totalmente. Ya si pensé que si le pregunten al dos y no se escoltara ningú, dirien que s'acaba so ràpid i se'n volem anar a dutxar-se perquè les opcions que han tingut les han perdut, la veritat.
0: 30-15 al marcador. Jugant de fons, la parella de taronja va buscar de nou avançar. Quina deixada! Quina deixada, quina qualitat per part de Juan Lebrón, que s'ha anat a la zona del revés. I des d'allí ha mollat una deixada top.
2: Molt bona.
0: Impossible de plegar com a amortiguat de revés. I eixa pilota per al 30 iguals. Increïble, Carlos.
2: Que bona. Boníssima, boníssima. Molt bona.
0: Com la juga. Bueno, pues 30 iguals. Se li obre una possibilitat, una opció a Juan Lebrón i a Augsburger. Buscant constantment els racons per part de la parella que juga de negre. Allà va la volea de Galán cap a la zona central i no la pot tornar a Augsburger. 40-30. A un pas del 5-1, Galán i Chingoto. Trau Chingoto, busca els peus i la guanya, els peus de Lebrón, i la guanya per a col·locar el 5-1 en el marcador.
2: Sentim el so de l'ambient.
0: Pues això, dit i beneït, Juan Cabrera.
3: Sí, això és el pàdel en la seva essència. Abans veiem un Chingoto que estava passant un moment superroïa. Ale Galán ha sigut capaç d'animar-lo, de ser un bon company, de fer que tornar al partit i ara han canviat les tornes i està passant totalment al contrari i Lebrón i Augsburger no han sigut capaços de trobar la manera de tornar i, vamos, a mi sí que me sorprendria molt una remontada, ho considero impossible, vamos.
1: 15-0.
0: 5-1 en el marcador. 15-0 per a Lebrón i Augsburger. Allà va jugar-la i Galán no perdona. Galán no perdona per al 15 iguals.
1: 15 iguals, 59.
0: A 3 punts de la victòria estan Galán i Chingoto. El servici per a el jugador andalús. Allà va jugar-la. Lebrón i la guanya. 30-15. 30-15 en el marcador. Trau ràpid Juan Lebrón. I Lebrón, que s'acaba de jugar el gol de qui no sap què fer. Una deixada creuada de revés.
2: Que no tocava.
0: Vaja. Això no és una fitxita. Això és realment un colp absurd i innecessari. 30 iguals. Trau de nou Lebrón, amb ell va tot molt ràpid.
1: 40-30, Forci i Sergi.
0: I col·loca el 40-30 en el marcador. De nou servici per a Lebrón, la pilota que queda curta, i a Augsburger.

0: rebenta la pilota per a guanyar el joc. 5-2 en el marcador. Així que Juan Cabrera, és l'hora de la veritat per a Xingalán. Saben que estan a 4 punts de ser finalistes.
1: Totalment, saben que han passat un mal moment, saben que ho han capgirat, que han donat una gran versió i veiem la cara de l'Agus Gómez i Lingo, que era un poema quan feia ese gol que t'has dit del Juan Lebrón, perquè no ha estat gens content en el que han fet els seus jugadors en el tercer set.
0: En tot cas, i això és anàlisi per a després del partit, però el dona ja quasi com ha acabat, no ha estat una bona setmana per a Alejandro Galán i Fede Chicó, tot i estar en la final, eh?
1: No, perquè des del primer partit van sofrir en una parella que venia de la quali, com eren la jove promesa del paraguaio Mariano González i Curro Cabeza, que l'any passat va guanyar un Premier Padel en Gijón, que justet és el cunyat d'Arturo Coello, i arribaren al tercer set. El segon partit contra Alex Chozas i Tino Livac el tenien molt mal, perquè anaven un set avall i un break avall en el segon set, i el tragueren. No són bones les sensacions, però tot això pot canviar perquè aquesta gent competeix molt bé i probablement demà, segur, faran el seu millor partit de la setmana.
0: Pues és l'hora de la veritat, Carlos. 5-2 al marcador. Galán i Chincoto al servici. Estan a 4 punts del títol.
2: A veure de què són capaços.
0: Des de la banqueta, demanant Òscar Ruiz, l'àrbitre del partit, que el públic agafa la seva cadira. El primer servici se'n va llarg. Segon servici per Ale Galán i erra. Erra amb el seu col del resto. Juan Lebrón, 15-0. Els falten només 3 punts a Chingoto i Galán. El servici d'Alejandro Galán. El col de Chingoto fora. L'ha deixat de votar Augsburger, però ha sigut out.
3: 15 iguales.
0: 15 iguals.
4: Vamos, Fede.
0: Vamos, Fede. És el crit d'Alejandro Galán. Ser Galán i la tira fora Augsburger. Errada de Augsburger, 30-15.
2: Ja quasi ho tenen.
0: A 2 punts de guanyar. Ha tret ja Alejandro Galán. La rematada de Augsburger, el cos a terra de Chingoto, però no aplega. No aplega Galán. Com s'ha llançat a terra Chingoto per a no tocar aquesta pilota. Per si de cas s'aplegava Galán. 30 iguals. A 2 punts de la final, Chingoto i Galán. En este Premier Padel de València, que vivim en directe així en el Punta Punta Punt Ràdio. Allà va la lluita entre Chingoto i Juan Lebrón. A veure qui és més hàbil. I la guanya Juan Lebrón. Quin punta acaba de guanyar l'andalús.
2: Puntaco.
0: A veure qui era més hàbil. Pues atenció que sos 30-40, eh?
2: Sí, pilota de break.
0: Són dos breaks d'avantatge, però així poden recuperar un. Dame este Fede, Fede lo quiero aquí.
3: Por favor,
0: es la veu d'Alejandro Galán,
3: gracias.
0: En el punt a punt. Allà va el servici de Galán. Galán que ja té la pilota en la front i la rematada guanyadora de Galán no pot aplegar. Juan Lebrón, iguals.
3: Out. Iguales, Dios.
0: Dios. Están a 2. Allá va Alejandro Galán. Galán que trau, alza la pilota Juan Lebrón y la rematada guañadora de Alejandro Galán. Eso, señores y señores, es pilota de partido.
2: Sí.
3: Ventaja Galán Chingoto.
0: Match point.
2: Anem a veure. Directe del punt a punt.
0: El públic valencià que vol més.
3: Gracias.
0: Que vol més pàdel. Allà trau Alejandro Galán, el resto de Augsburger i erra en la bandeja Chingoto. Chingoto la deixa en la xarxa iguals.
3: Sí, continuo.

0: 4-6, 6-3, 5-2. El marcador que tenim en la Fonteta. Trau Galán, el resto que es bo, també la volea guanyadora de Xingoto. Xingoto guanya el punt amb la volea. De nou és pilota de partit per a Galán i Xingoto.
1: La segona.
2: Segona ventaja, Galán Xingoto.
0: Quina tensió ja també en la graderia.
2: Por favor, no utilicen el flash. Muchas gracias.
0: Alguna foto en flash. Demanen els jugadors que no ho facin. El primer servici de Galán que no entra. Jugarà el punt amb segon servici. Esta sí. La pilota ja en moviment. Va a buscar el creuat Xingoto. Alcen la pilota cap a Augsburger i des d'on l'ha guanyat. Des de la línia de servici, Augsburger acaba de guanyar. Per a que tinguem més emoció impossible, Starpoint. És l'últim punt després de dos iguals, l'últim punt del joc.
1: I guanyes de punt, guanya el joc.
0: I si el guanyen Xingoto i Galán, guanyen el partit.
1: Així que és match point i break point, alhora.
0: Alhora, sí. El mateix punt és les dues coses. Allà va Galán amb el servici. La juga cap a la línia de fons. L'esforç per part de Juan Lebrón. La trau en errat de Galán. Ha errat Alejandro Galán. Això, senyores i senyors, és Drake. Acaben de trencar Juan Lebrón i Augsburger. Passem del 5-1 al 5-3. Això és el pàdel, Juan.
3: I això és el Star Point, que és el primer que veiem en tot el matí. Per lo menos des que jo he arribat, no n'hi havia hagut ningú Star Point, i és una cosa que personalment a mi m'encanta perquè dona una emoció i un valor a que no té ningú esport. L'altre dia comentava una jugadora que és tenista que deia que volia implantar-ho en el tennis.
0: Sí, sí. Hi ha alguna veu també que diu que, sobretot en el femení, que col·locaria no Star Point, sinó punt d'or en tots els iguals.
3: A veure, n'hi ha gent que ho diu per haver vist avui per la duració dels partits, però al final n'hi ha que donar les mateixes possibilitats. A mi m'encanta el pal femení, treballa en ell tota la vida i la veritat que considero que està bé en el Star Point.
0: Te diré a mi el que paga el pàdel femení, o sigui que... En fi, és una de les meves devocions, el pàdel femení. El tinc a casa, o sigui, que vol vaig a dir-te, Juan. Bueno, ara la queixa de la Fonteta perquè ja tira el cos i això a la gent no li agrada. El tira el cos per al 30-15. Com es posa el públic, Carles, cada volta que hi ha un tir al cos. 30-15 al marcador. Lebrón i Augsburger al servici per a buscar el 5-4. Encara tenen un break d'avantatge, Xingalán. Acaba de salvar una bola miraculosa. Alejandro Galán. L'alça ara Xingoto. I la rematada d'Augsburger, i ara sí que no aplega Alejandro Galán, i el 40-15 que puja al marcador.
1: Pues això canvia.
0: Estem a un punt del 5-4. Eix de la canxa Galán. Eix de la canxa Lebrón. Comencen a parlar-se els dos.
1: En sèrio?
0: Agafa de la xarxa Juan Lebrón. Li diu a Galán que se calle. Ahí está. Lebrón, diguenle a Galán que se calle. El numeret que está montando Juan Lebrón es espectacular. ¡Pero Lebrón!
1: Y se ríe Galán, ¿eh?
0: Ahí está, provocando al público Juan Lebrón. Es alhora impresionante. Impresentable.
1: Impresión impresentable.
0: Les dos coses alhora.
1: Espectacular e inacceptable.
0: això és. On vas, LeBron? Però tu qui t'has pensat que eres, LeBron? 40-15. No hi ha forma de fer callar al públic, eh?
1: No, home, no, està més calent.
0: L'Anse s'enflama, este Juan LeBron. Però com s'atreveix a dir-li a Galán que es calle? Com s'atreveix, eh? 40-15 al marcador. Allà va el servici, la volea guanyadora. Quin xancletazo brutal de Juan LeBron, que té tot això i tota la qualitat del món, també.
1: Està inflant la vena del coll. Mare meva.
0: I la Fonteta, sí se puede.
1: Això són, és que recolzen Augsburger i LeBron.
0: 5-4. Impressionant, Juan.
3: Està en la seva salsa, Juan LeBron.
1: Sí.
3: I Galán ha demostrat en estos dos xocs que Sumà ha tingut algun dubte, sobretot en el Star Point, que no ha continuat en el creuament de volers. I és raro en ell, perquè és la seva millor virtut. Però veurem ara què plantegen des del resto, LeBron i Augsburger, que continuen en el fil.
0: Quin partit! Amb quina qualitat! Espectacular! Mira com rep la bateria de la Fonteta Alejandro Galán i Federico Chingoto. Carlos, increïble!
1: L'ovació, que se cau. La Fonteta quan entren.
0: Se'n ve avall la Fonteta. El públic que vol que guanyen Alejandro Galán i Federico Chingoto, i així tenen servici per a guanyar el partit.
1: 5-4.
0: Estem vivint un partit senzillament espectacular. Ahí està el jutge àrbitre tractant de que tot estiga en el seu lloc. El servici per a Chingoto. La pilota que aplega per a Augsburger i erra. Errada de Augsburger. 15-0, a 3 punts de la victòria.
1: Ja tenen un.
0: En qui va la graderia? Escolten, escolten. Chingo, chingo. Des de la graderia de la Font de Sant Lluís, en recolzament per a la dreta argentina. 15-0 al marcador. El servici per Alejandro Galán. La lluita de volés i la errada de LeBron. Erra LeBron, 30-0. El servici per a Chingoto, en quant la graderia li deixe. El chingo, chingo constant de la graderia de la Fonteta. 30-0 al marcador. El servici per a Federico Chingoto. Chingoto que la col·loca a l'esquena de Augsburger, 40-0.
1: Tres pilotes de partit.
0: 40-0. Galán i Chingoto tenen tres pilotes de partit. Mira com està la Fonteta. El silenci que es demana per part d'Òscar Ruiz. Allà trau Chingoto, la torna i ho fa bé Augsburger i tracta de fer la deixada errant Galán.
1: 40-15. La segona volta, Luis, que erra un más gol, un más gol, Galán. Des de la volea.
0: Erra. Ahí está el servici i el partit. Acaben de guanyar el partit Federico Chingoto i Alejandro Galán. I Galán que no li dona la mà a LeBron. I Galán que no li dona la mà a LeBron. I LeBron que eix de la canxa tocant-li l'esquena a Galán. Galán passa de LeBron. Galán no li dona la mà a Juan LeBron. Galán eix de la canxa. Alça els braços mentre maleix en l'altra banqueta Juan LeBron. Ara abraça el seu company. Alejandro Galán no li ha volgut donar la mà a Juan LeBron després del partit.
1: Li l'ha negat, sí. I li havia...
0: Per què tots volien veure este partit?
1: Per això.

0: Tenia morbo, però jo tinc que dir que tampoc estic d'acord ara en el que fa Galán, perquè hi ha molts xiquets així en la fonteta veient el partit, hi ha molta gent que està en la tele mirant.
1: Exacte.
0: I nosaltres volem donar exemple, i per mi Galán és un exemple, i per molts xiquets també, i claro, ara si passa això en un torneig de menors, diu, ho fa Galán. Crec que se ho podria haver estalviat, però bueno, ho entenc perquè està molt en calent i ja ha passat una situació un poquet rara.
1: Sí, però li ha negat de salut la salutació de Luis quan a la fi LeBron li havia estès la mà a Galán. Això és la veritat.
2: Pues però sí, bueno, ha tractat de donar-li la mà, però li ho ha negat. Els crits des de la Fonqueta per a Chingo, Chingo, Chingo, també per a Galán. Però quin partit, Carlos, quin espectacle és el pàdel!
3: I hem tingut la sort de viure'l.
2: Sí, en Apunt Ràdio.
3: En el punt a punt hem tingut la sort de viure'l amb els comentaris de Juan Cabrera, la narració de Luis Urrutia. Preneu-se un respiret, que de seguida comença la segona semifinal femenina. Vosaltres fem un minutet de paró. Agarra els trastos des dels estudis centrals d'Apunt Ràdio Salva Gomis i seguim amb el pàdel, amb el futbol, amb l'handbol, amb tot el que tenim preparat en este punt a punt d'avui, d'este dissabte 13 de juny.

0: punt a punt.
1: Un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poal i la seua pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps, un ací, un ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana, actitud mediterrània.
2: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A.Punt Ràdio.
0: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
3: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
0: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
2: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
3: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
4: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
3: Juga amb nosaltres esta temporada.
0: Este diumenge, des de les 12 del matí, Punt a Punt. Amb el tercer partit del play-off semifinal de la Lliga ACB entre Joventut de Badalona i València Bàsquet. A més, finals del Premier Padel València, la final de l'individual de raspall femení des del Trinquet de Xeraco, el partit d'ascens a segona federació entre el Tribal Valderas i la Nucía, la Lliga Mundial de Voleibol amb l'Espanya-Azerbaijan des d'Alacant i dos partits del Mundial, Alemanya-Curaçao i Països Baixos-Japó. Tot en directe, este diumenge des de les 12 al Punt a Punt.

0: Són les 5 i 10, continuem en directe i anem a escoltar les paraules dels guanyadors. Ja estan en imatge, anem a escoltar. A veure, ahí està.
1: Gracias y perdonar porque hemos venido a ver pádel. Espero que os haya gustado el partido. Nos hemos vaciado para poder estar en una nueva final. Eso es lo único que os tenemos que dar, así que gracias por el apoyo. Gracias a mi compañero, que gracias a él estoy en otra final. Así que gracias por el apoyo, por el cariño y siento este final, pero bueno, nos merecemos una final, así que mañana daremos todo por vosotros.
0: Just a thing, a simple thank you. Les paraules de Galán, anem a veure també. Agafa el micròfon Chingoto.
2: ¿Qué crees que cambió entre ese primer set, el segundo y el tercero para que lo puedan remontar y estar en la final?
3: What changed between the first set and the other two in order to make it to a new final?
4: Yo creo que el partido lo cambió la gente. Muchísimas gracias por levantarme en mi peor momento. Sin duda.
0: La ovació, de la gent de la Fonteta. Parla Chingoto.
4: Enfrente teníamos unos grandes rivales, me estaban haciendo pasar un infierno en esta cancha. Veía cinco leos, Juan manejándome para todos lados. La verdad que jugaron un partidazo y nada, feliz del equipo que tengo, que tiene la capacidad de resistir, de aguantar, de trabajar. Lo venimos demostrando desde el primer partido. Gracias a mi novia, familias, amigos, a mi preparador y a todo mi equipo que también está ahí afuera, que nos apoyan en todo momento. Y nuevamente muchas gracias, Valencia, por tanto... tanto cariño.
3: Thank you so much, Ingo, again thanking the crowd, thanking the entire team and thanking Ali for an amazing performance. I had to fight in the worst.
0: Bueno, pues les paraules de Galán i de Chingoto després de esta victòria apassionant. Són les 5 i 12 minuts de la vesprada i ha estat una partida llarga en la que semblava que, bueno, podia n'hi haure un canvi de guió, un canvi de direcció en la partida, però finalment la victòria és de Galán i Chingoto, que estarà a la final esperant o a Coelho Tapia o a Yanguas i Stupachuk. És conforme estan les coses en este Premier Padel a València, que Clara Alcover, què tal, com estàs? Bona vesprada.
5: Bona vesprada, Salva. Ha estat molt emocionant.
0: Té a tot el món en el cor en un puny,
5: En
0: ese
5: sí.
0: Quadre en el que ja han aconseguit Galán i Chingoto estar a la final, esperen rival en la final.
5: És tot un gust veure també que estiga ple, no?, el pavelló de la Fonteta i que València disfrute del pádel de primera.
0: Bueno, pues ha estat una partida intensa. Anem a veure l'altra, que començarà d'ací no res, i tornarem de seguida en la Fonteta, en Luis Urrutia i també en Juan Cabrera, que estava en els comentaris, i tenim lo que contar és que n'hi ha més coses. Estem pendents també de la Fórmula 1, perquè fa no res ha finalitzat la Q2 i està ja en marxa la Q3 en el Gran Premi de Montmeló, en Barcelona.
5: Així és, Alba, anem seguint pendents de ese Gran Premi de Barcelona-Catalunya, on la jornada d'avui està deixant molta emoció abans de la carrera de demà, on George Russell ha sigut la gran referència en els últims entrenaments lliures, confirmant el bon moment de Mercedes, mentre que McLaren continua mostrant una gran velocitat amb Piastri i Norris entre els favorits per a la pole. I pel que fa a la representació espanyola, la classificació no ha començat de la millor manera. Fernando Alonso ha quedat eliminat en la Q1 davant de la seva afició en un cap de setmana especialment emotiu, ja que el pilot asturià pues ha reconegut o ha deixat entreveure un
0: que
5: poc
0: pot
5: que podria
0: ser
5: la seva última cursa de Fórmula 1 a Montmeló. I també per el que respecta a Carlos Sainz, sí que ha aconseguit superar el primer tall de la classificació després d'una lluita molt ajustada i manté vives i ses opcions de buscar una bona posició de cara a la carrera de demà. I també continua generant expectació Franco Colapinto, que segueix treballant amb Alpine per millorar les prestacions del monoplaça en un circuit on cada dècima compta, i a Montmeló l'afició espanyola pues espera ara la classificació decisiva que definirà una graella que es preveu molt igualada entre Mercedes, McLaren i Ferrari. I com sempre, tota l'actualitat del motor l'anem a seguir al moment, així, al punt a punt.
0: Sí, perquè estàvem pendents d'aquesta Q3 en la que, com deies, bueno, pues està en marxa ara mateix en Montmeló, està rodant més ràpid ràpid Russell, també Hamilton, ha tingut que abandonar Leclerc, que neix a Q3, i de moment els tres més ràpids estan seguint Russell, Hamilton i Antonelli. Bueno, pues veurem qui dins d'eixos nou, perquè ja no està Leclerc, ixen de cara a la parrilla de demà, una carrera que serà en Barcelona, en eixe Gran Premi de Montmeló.
5: I anem a aprofitar també per a parlar d'una fita històrica per a la natació valenciana i espanyola, perquè la nedadora olímpica Rocío Ruiz Sánchez, de 55 anys, ha batut el rècord d'Espanya màster dels 200 metres a braça durant el campionat autonòmic d'estiu que s'ha disputat a Sedaví, i on l'esportista valenciana ha aturat el cronòmetre en 2 minuts, 58 segons i 77 centèsimes, rebaixant més de 10 segons l'anterior plusmarca nacional que estava en possessió de Hasse des de l'any 2019, amb un temps de 3 minuts, 9 segons i 29 centèsimes. A més, la marca aconseguida per Rocío la situa només 2 segons del rècord d'Europa de la categoria, confirmant així el gran moment de forma de la nedadora valenciana, un nou èxit per a l'esport màster de la Comunitat Valenciana i que així en punt a punt ens encanta reconèixer sempre.
0: Bueno, pues estem pendents de tots els esports, estem pendents de també el pàdel durant tot el dia en ese Premier Pàdel que està disputant-se, el Premier Pàdel P1 a La Fonteta en València. És el millor torneig, és els millors jugadors de pàdel en la ciutat de València, i acabem de veure aquesta semifinal i estem pendents de que comence també l'altra semifinal, que ens la contarà Lluís Urrutia des de La Fonteta, com també tenim per davant més coses, esta vesprada en la que també hi ha pilota valenciana en eixa final d'individual d'escala i corda, on ja anem a connectar perquè ja està escoltant-vos Matías Oliver, què tal, com estàs? Bona vesprada.
6: Molt bona vesprada, Salva. Efectivament, estem així entre les bambalines del Rinquer de Pelayo, on està tot preparat per a disputar-se esta final del campionat individual d'escala i corda. Encara no s'han obert les portes per al públic en general, una partida que enfronta a Xiner i Salva Palau a partir de les 6, que es podrà seguir també per a punt televisió. Una partida que se devia haver disputat la setmana passada per unes molèsties al colze de Xiner, uh-huh, i la possibilitat que tenen els jugadors de poder retrasar la final a causa de molèsties físiques, pues va possibilitar que se desplaçara una setmana perquè estava, com deien, previst per al diumenge per el matí de la setmana passada. I avui descobrirem el que pot ser el nou campió del campionat individual d'escala i cordes. Pot ser Xiner, que va ser campió de l'any 2024, que després d'un 2025 amb una pugalxa tornava a esta competició i torna a la final. O pot ser Salva Palau, que s'estrena en una final de l'individual, precisament en el joc on el seu iaio és un dels grans emblemes, la galeria d'honor de Pelayo, que alguna vegada hem parlat així, amb el Nel de Murla, entre altres, com, que precisament és el poble de Xiner. Doncs així està Xuliet, al costat de Xenovès, i així tenim el net de Xuliet, que pot estrenar-se també com a campió del Mama.
0: Bueno, pues en ese trinque de Pelayo, que supose que d'ací no res tindrà un gran ambient, Matías, i que, bueno, pues també viu molt de prop la gastronomia, en ese trinque de Pelayo, que segur...
5: Segur que ha dinat per allí.
0: Això anava a preguntar-te, Matías. Segur que un mosset has pegat per ahí, eh?
6: Sí, més d'una vegada hem pegat un mosset.
0: Però avui no, avui no.
6: Avui n'hi havia que vindre a treballar. Lo primer és lo primer, hi ha que ser responsable. Però jo sí que estic desitjant que algun dia s'ajuntem tots així, peguem un mosset tots junts i veiem una partida de pilota, perquè Carlos m'ho demana sempre i jo vull juntar-vos a tots.
0: Home, clar, i jo vull veure a Juanjo Romero, el nostre editor, jugar a la pilota, que m'han dit que és boníssim, Juanjo Romero jugant a pilota valenciana.
6: M'encantaria veure això.
0: Bueno, pues a veure si el convoyem, per a que Juanjo Romero jugui una partideta de pilota i després pues una esmorzareta, també.
5: Clar que sí, jo m'apunte també.
0: També?
5: Tu també jugues? No, jugar a la pilota, jo vos faré un
0: bitllet per a que els nostres oients també
5: vegin com jugueu.
0: Vale.
5: Jo tinc aquesta tasca.
6: Ojo, que Museros és territori de pilotaris, eh?
5: Sí, així és, tenim grans pilotaris.
6: Al Gran Figuera.
5: Sí, i Adrián també.
6: I Adrián de Museros, exacte.
0: Pues, Matías, alguna cosa que vulguis afegir? Si no, després tornem, de cara a aquesta final, que estem pendents i que va a partir de les 6 de la vesprada.
6: No, res, recordar-vos això, l'horari, i que així estarem, com sempre, punt a punt, al costat de la pilota, en la competició més emblemàtica, en l'edifici en l'edifici esportiu més antic d'Europa, l'edifici cobert, des de 1868, el tenim al centre de València, i a disfrutar d'una gran festa de pilota, que és del que es tracta.
0: Pues ara després parlem i anem ja en eixa prèvia de totes totes, amb l'ambient, quan ja s'obriguen les portes i en el que té que donar eixa final.
6: Fins ara.
0: Fins ara, Matías. Clara.
5: Anem a aprofitar també per a repassar un poc el que ens ha deixat la setmana, no, de pilota valenciana, perquè ha deixat molt avançat el trofeu Diputació de Castelló, tant en raspall femení com en escala i corda. En raspall femení, el dilluns es va completar el cartell de la final. Victòria i Júlia van superar a Onda per 25-10 a Clara, Mar i Mireia, i jugaran pel títol contra Anna, Anabel i Marta Muedra, que ja venien de guanyar l'altra semifinal davant Àngela, Natàlia i Amparo. I a més, este divendres a Almassora es va disputar el tercer i el quart lloc amb victòria d'Àngela, Natàlia i Amparo per 25-10 contra Clara, Mar i Mireia. Per tant, la final femenina queda fitxada per el divendres 19 de juny a Vila.

0: Real a les 5. I en escala i corda, el Diputació de Castelló també ha viscut dies importants. El dilluns a Onda, Pablo Conillet i Montrabal II van remuntar amb partida a la partida de Diego i Nacho, on ja la tenen molt encarrilada i van guanyar per 55-60. El dimecres a Xilxes, Francesc i Jimeno van superar per 60-45 a José Salvador, Álvaro Mañas i Carlos. I este divendres a Almassora, Pablo Conillet i Montrabal II han tornat a guanyar, esta vegada en semifinals, per 40-60 davant Julio Palau, Pere i Guillem Palau. Així que ja són finalistes també.
1: Bueno, pues estem parlant de pàdel, estem parlant de pilota valenciana, però també en el menú d'esta vesprada anem a parlar d'handbol a les 7:30, ixe partida sense Sobal entre el Club Balonmano Nava i el Fundació Agustinos Alacant, que ens contarà Gonzalo Blanes. A les 8:05, la secció que tots volen que arribi, que és l'estiu a punt, en Carlos Urrutia i Clara Alcover.
0: I que avui anem a fer...
1: Sorpresa?
0: No, sorpresa, tampoc sorpresa? És una sorpresa, vale, increïble, vale. Però ja que s'ha iniciat, no, amb polèmica també un poc fora del terreny de xoc el Mundial, pues anem a parlar un poc,
1: sí?
0: De curiositats.
1: Sí, s'ha iniciat en polèmica. En Estats Units, polèmica?
0: Sí.
1: No és l'habitual.
0: Sorprendentment, sí. Entonces, no. Anem a fer també un poc de curiositats, no,
1: i
0: coses en la part B del futbol, que està molt divertida.
1: Bueno, pues això passarà en l'estiu a punt a partir de les 8:05, més o menys de la vesprada. A les 9 de la nit, parlant de futbol i de Mundial, pues estarem en ixe Qatar-Suïssa, que els narrarà qui vos parla, i acompanyat per els comentaris de Juanjo Rodri. I a les 11, ja el punt a punt dels últims 90 minuts en Carlos Urrutia i en mi, també. Així que, bueno, pues estem pendents de tornar ara de seguida a la Fonteta, perquè... va a començar l'altre partit que ens té en vilo, no? Que és aquesta altra semifinal, Coelho i Tàpia davant d'Estupatxuc i Llanguas, i allà en la Fonteta, Luis Urrutia, què tal, com estàs? Bona vesprada.
2: Hola.
1: Tota la vesprada.
2: Hola, què tal? Salutacions.
1: Contamos, sí. Un partidàs de pàdel espectacular, eh?
2: Un partidàs darrere de l'altre, perquè el primer ha estat magnífic amb l'eliminació dels número 1 de Triay i Brea, davant de les pales de Ari Sánchez i Ustero, que van a estar en la final, i en el partidàs que acabem de viure amb la victòria polèmica de Alejandro Galán i Federico Chingoto davant de Juan Lebrón i Augsburger, remuntant el set inicial. Així que ara el torn per a el partit entre la gran revelació del torneo, Martita Ortega, la doctora, que junta a Martina Calvo estan en la final davant de la parella que, per a mi, esta setmana millors sensacions m'han donat, que és la formada per Fernández i per la portuguesa Araujo. Jo les he vist jugar fantàstic a la parella 4 del torneig i que, bueno, pues anem a veure, no?, quin és la... el rendiment que ofereixen en la jornada d'avui. Recordem que és el penúltim partit en la jornada d'avui, perquè no abans de les 6:30 tindrem en canxa a Coelho i Tàpia per a jugar davant de Llanguas i Stupajuk. Ens continua acompanyant en els comentaris el prestigiós tècnic valencià Juan Cabrera, que, bueno, pues anem a veure, no?, com se'ns dona. Jo a Clàudia i a Sofia les he vist, Juan, magnífiques esta setmana.
3: Claudia comentava ahir en roda de premsa que se sentia molt còmoda en esta pista, perquè ella no és una jugadora molt agressiva, ella mateixa ho deia, i esta pista que per a ella era intermitja li beneficia moltíssim a la seva companya, perquè pot defendre molt bé, que és una cosa per la que normalment li ataquen a la Sofia, i jo penso que avui tenen una prova de foc, perquè venen amb molta confiança. Nosaltres les vam patir el dijous en octaus, que varen guanyar-nos, Martita i Martina, i són també molt perilloses en aquesta pista, perquè la Martina Calvo té un caràcter, té una garra, és una jugadora diferent. Quan la vam veure la primera volta de Chiconina ja sabies que era com Ustero, que era algo diferent. I espero un partit molt igualat, i no te sabria dir, encara que per rànquing sí que n'hi ha una favorita, quina de les dues parelles té més possibilitats de guanyar.
2: És que ahir les Martis, no?, Martina i Martina, estigueren fantàstiques en el partit de quarts.
3: Sigue impressionant el partit que van fer, i sobretot lo bé que van jugar els moments importants per una xiqueta que té 17 anys, que és avui la seva

0: tercera semifinal i que busca la seva segona final en el circuit Premier Padel i la primera final per a Martín en un P1.
1: Pues està tot a punt per a que comenci el partit. És la doctora qui posarà la pilota en moviment. A veure quina és la fortuna que corren Martita Ortega i Martina Calvo davant de Claudia Fernández i Sofía Araújo, la jugadora portuguesa que vol estar de nou en la final d'un Premier Padel. El servici per a Martita Ortega, el que em sap fatal de veres és la buidada que s'ha pegat en la graderia.
2: Anava a preguntar-te per això, Luis. Anava a preguntar-te per això, perquè noten a través del teu micro l'ambient, que no és el rebombori que n'hi havia fa uns minuts. Anava a preguntar-te si és que la gent s'ha calmat o és que ha anat a pegar un mos o algo, perquè s'ha allargat també la partida d'abans.
1: No, directament se n'ha anat. És que, ja. Vaja, tornarà, no? Però tens la possibilitat amb l'entrada d'eixir de la Fonteta i després tornar a entrar, però és la diferència que ja... És una cosa en la que este esport té que treballar i és la diferència que hi ha entre el pàdel masculí i el femení. Són diferents. Sí, és cert que són diferents, però vaja, per a que un partit masculí el vegin 9.000 persones enfervorides, embogides, i un partit femení, ara que hi haurà en el pavelló 1.000 i pico persones, és que la buidada és salva espectacular.
2: Pues sí que n'hi ha que lluitar contra això. No per res, sinó perquè jo crec que mereixen el mateix respecte que mereixen els, en este cas els xics, i perquè també, Luis, esteu parlant-vos, tant tu com Cabrera, que l'espectacle també és increïble per part d'elles.
1: Oh, i tant que sí, no?
0: Sí, a damunt és molt més... tu pots assimilar-te més a lo que jugues veient un partit de pàdel femení, però també jo vull dir que pense que això hauria sigut totalment diferent si en la part dreta de la pista, en volta d'estar Araujo i Claudia Fernández, hauria estat a Maricardo, que ahir va caure contra Claudia i Sofía, perquè...
2: Arrossega més gent, no?
0: Sí, pense que hauria estat a rebentar així en sa casa, però no ha sigut així i al final la gent, els espectadors, paguen una entrada i prioritzen i estan en els seus drets i volen eixir ara a un descans que porten així 5 hores mirant pàdel. Jo no el compartís, però és el que n'hi ha, no podem fer res.
1: Però nosaltres que som malalts, no comptem en el rànquing, no? Així que, no, és una enfermetat la que tenim per aquest esport, així que, en fi, però sí que és cert, no? Que
2: portem, mira, justament 12... ara tenim imatge, Luis, de la tele, i és de veres, sobretot en este plano que tenim en la televisió, en eixa graderia del fons, n'hi ha cadires buides, eh? És evident.
1: Ja t'he dit que no hi haurà més de 1.000 i pico cadires plenes. Hi haurà més de 7.000 buides en este moment, quan està totes les entrades venudes. És a dir, que les 7.000 persones han triat no veure este partit. Que ho entenem, no? Que portem des de les 12, són les 5
2: sí,
1: i mitja...
2: Sí, que pots eixir a pegar un mos i tornar, també.
1: Sí, són partits consecutius. No hi ha hagut temps per a dinar, i és cert, però sí que... i este matí hi havia molt ambient, eh? Això sí que és de veres en el partit entre Tria i Brea davant de Ari i Ustero, però ara mateixa pues estem contant el que hi ha, no? I és que la diferència de públic és la que és, i no sols això, sinó que per exemple, els premis econòmics que dona Premier Padel no són els mateixos, però almenys i per a dones, Juan.
0: No són els mateixos, però s'han apropat molt, s'està lluitant perquè siguin els mateixos, però s'ha apropat molt, la veritat, s'ha apropat molt. I, clar, és que jo penso que així s'han donat molts factors ara avui pa que passi d'això, perquè n'hi ha torneos que fan un altre tipus d'ordre de xoc, prioritzant que la gent pugui eixir a dinar, així s'ha buscat una altra prioritat, que la gent no estiguera 15 hores en un pavelló, que jo preferís lo d'avui. I, claro, se junta també que ahir Martina va guanyar a Bea i a Paula. Que si, jo te puc assegurar que si estigui a Bea i Paula jugant així, també n'hi ha 3.000 o 4.000 persones més, eh? Per desgràcia, abans estava parlant del Mundial, és com si, pues, com si el partit que fan esta nit, pues, igual no té tant de públic.
1: Això és. Però abans, en l'època de World Padel Tour, posaven un partit a les 10 i l'altra continuació, i després la jornada de vesprada començava a les 6 de la vesprada, per ahir hi havia un partit a les 6, altre a les 8, i en fi, hi havia un espai per mig per a que la gent pugui dinar. Enguany, Premier Padel el que ha triat és posar

0: un partit darrere l'altre. Començant més tard, en volta de les 10, començar a les 12 i posar els partits de forma consecutiva. Així que, bueno, pues, jo...
1: Penseu que sí. Això pot canviar de cara a una nova edició? Que sí, poden arrepentir-se? Sí.
0: El pàdel és un esport molt jove i estan les coses per a canviar-se, està tot per a... Mira, tenim un avantatge, és que el Quantum ara va fenomenal. Hi ha un problema de cobertura.
1: N'hi ha més espai, no? Per a sí, la cobertura també.
0: En la banda ampla ara tenim més espai per a traure la nostra veu des d'ací, des del pavelló fins totes les tots els receptors de la comunitat valenciana. Però sí, és cert el que estem dient, però, en fi, l'espectacle és... magnífic, no? El que estem veient a este moment de l'esport. Bueno, pues el partit ha començat, ja el tenim en marxa, este Ortega Calvo davant de Claudia Fernández i Sofía Araujo. Han tingut bola de break en este primer joc la portuguesa i la jugadora catalana, Claudia Fernández, però no ho han aprofitat. Ara mateix estem en avantatge per a la doctora i per a la jove Calvo i anem a veure si ho aprofiten. No, tindrem de nou iguals i crec que és start point directament el que tenim en este primer joc del partit. Així que start point... M'està ensenyant Juan Cabrera els premis, homes i dones.
1: Se pot dir? Se poden dir?
0: Sí, clar que es poden dir.
2: Són públics.
1: Avant, Cabrera.
2: En semifinal se du 900 en xics.
1: A veure, que estem tenint problemes de cobertura. Ara de seguida tornem a la Fonteta. Quan estava Juan Cabrera contamos els premis. I ara de seguida... Ara de seguida tornem a la Fonteta perquè estàvem tenint problemes en eixa cobertura. Justament acabem de celebrar que n'hi havia més ample de banda per a poder fer la narració. I de moment el partit igualadíssim en este primer xoc en el que estem ahí pendents de com evoluciona entre Araujo i Fernández Sánchez davant Ortega i Calvo. El primer se l'emporta la portuguesa, Araujo i la espanyola Fernández Sánchez 1-0 guanyant en esta partida de semifinals. Respecte a més esports, Clara, alguna cosa que puguem afegir quan estem també pendents del Mundial, evidentment, on ja han començat els primers encontres, però n'hi ha més coses de les que estem pendents.
3: Anem a parlar de la Spanish Flag Bowls, perquè este cap de setmana a Calatayud s'estan disputant esta categoria Open i femenina de les competicions que decidiran els campions d'Espanya absoluts de flag futbol d'esta temporada. Després de la cita de categories formatives, pues ara arriba el torn dels equips sèniors amb una fase de grups, play-offs i finals i amb una presència valenciana molt destacada. El flag futbol, hem de recordar que és la modalitat sense placatges del futbol americà i en lloc de parar al rival amb contacte, la defensa ha de llevar una de les cintes que porta el jugador o jugadora amb
1: si
3: la pilota.
1: El pañuelo, no?
3: Sí, el de tota la vida que nosaltres fèiem. Pues és un format més ràpid i més obert i més accessible.
1: Menys agressiu, no? també per a les lesions i demés.
3: Sí. I està vivint un moment clau perquè va ser esport olímpic als Jocs de Los Angeles al 2028.
1: Correcte,
3: sí. Així que dona una dimensió nova a competicions com esta i als Jocs només hi haurà 6 seleccions masculines i 6 femenines, amb els Estats Units ja classificats com a país anfitrió, i on el Mundial de 2026 serà una de les vies principals per aconseguir plaça olímpica i així a Espanya mira sobretot amb ambició la categoria femenina que ve de competir entre les millors del món i en el camí masculí és més complicat, però també forma part del creixement d'una modalitat que ha passat de ser alternativa a tindre un horitzó olímpic. I en aquest context entra la lectura valenciana, on en la categoria Open hi ha dos representants de la comunitat valenciana, València Firebats i Sueca Templaris. Els de Sueca ja han debutat amb derrota davant Madrid Capitals per 20-28 i encara els queda enfrontar-se al Zaragoza Zaragoza Hurricanes i a l'Oviedo Mad Bulls. És que m'encanten els noms que sí, els posen dins del seu grup.
1: Molt originals.
3: I el Firebats, per la seva banda, pues, té per davant els partits contra el Vigues i el Riells Scorpions, el Torremolinos Galgos i el Coslada Camioneros. Així que en la categoria me fa molta risa este
1: últim. Coslada Camioneros.
3: La veritat que és com el més espanyolitzat de tots, que li han donat com sí, un toc sí. molt americà, pues, en Coslada li han posat Coslada Camioneros. I en la categoria femenina, per a tancar esta informació, també hi ha doble presència valenciana amb la, el València Firebats i el IBI Butterflies. I, de fet, el torneig ha començat amb un partit directe entre equips valencians, entre el IBI Butterflies, que ha guanyat el Firebats per 27-6. I després el Firebats ha reaccionat amb una victòria clara davant de la Cornellà Mercats per 32-13 i el Firebats li queda jugar contra el Plasencia Dax i l'Atlantic Devils i el Màlaga Corsairs, mentre que el IBI encara ha d'enfrontar-se a Cornellà, al Mercats, el Màlaga, l'Atlantic Devils i el Plasencia Dax. Així que aquests partits de grups són decisius perquè van a marcar ese camí de demà on els equips que aconseguissin classificar-se van a continuar en aquesta fase de play-off amb eliminatòries de semifinals i final en Open i amb semifinals i partits de classificació i final en categoria femenina. Així que, per tant, la jornada d'avui no sols reparteix victòries i derrotes, sinó que també decidís qui podrà continuar demà en la lluita per aquest campionat d'Espanya.
1: Bueno, pues estem pendents perquè, per lo que diu Clara, encara n'hi ha molts partits per disputar-se en esta categoria. I tornem a la Fonteta. Luis, perquè de moment està agafant avantatge la parella d'Araujo i Fernández Sánchez.
4: Sí, està la portuguesa intractable en este inici de partit. Està jugant fenomenal Sofía Araujo en este inici d'encontre. Està dominant tots els aspectes del joc, sempre ajudada per una Clàudia Fernández, que és una escudera de màxim nivell, una jugadora amb la que en el seu dia també hi hagué polèmica, hi hagué una desconvocatòria per part de la selecció espanyola. En fi, també té la seva història Clàudia Fernández, que ara guanya una pilota i la xarxa i l'envia directament cap a les cames de Calvo per aconseguir el 0-40, així que prop del 3-0 en el marcador. La parella hispano-lusa que va a tractar de aconseguir un avantatge inicial en este encontre que jo crec que està més o menys dins de les expectatives del que s'esperava, del que jo esperava. Jo crec que Juan Cabrera tenia més querència per la possibilitat de que la doctora, de que Marta Ortega i que Martina Calvo pogueren mostrar una millor cara, però ella dic, al llarg de tota la setmana he vist jugar a Araujo i a Clàudia Fernández d'una manera fantàstica i que per a mi són clares favorites per a guanyar este partit, però clar, això és pàdel. Ja hem vist els dos primers partits, els dos han anat a 3-7, mira la errada ara per part de Clàudia Fernández quan tenia pràcticament fet el joc i això continua, però vaja com ha començat la portuguesa, Juan.
5: Has començat impressionant i al seu costat té un segur de vida com és Clàudia, que si damunt fa winners com està fent en aquest inici, estan ficant molt alt el gestó per dir-li a Martina i a Marta que si volen tindre alguna opció van a tindre que jugar mínim com jugar en ahir.
4: En 15-40 que tenim ara mateix en el marcador, el joc ara que busca Martina Calvo, alça la pilota buscant el globo, la resposta d'Araujo també de globo, però que baixa la pilota la doctora i finalment la rematada que no pot fer guanyadora, si la fa perquè ha tocat en la xarxa quan s'acostava per a retornar la pilota Clàudia Fernández, amb la qual cosa continuen retallant distàncies en el marcador i es col·loquen amb 30-40 avantatge per a Fernández Araujo que continuen tenint pilota de break.
1: Sí, ha començat el partit en, jo crec que domini, no? Semblava que en el primer xoc era molt igual, no? Perquè li ha costat trencar, no? El primer xoc a la parella d'Araujo i Fernández, però de moment estan agafant velocitat de creuer cap a, almenys, este primer set, en portar-se la victòria, 2-0.
4: I ara la mateixa Clàudia Fernández erra amb la seva dreta, l'envia cap a la xarxa. Així que del 0-40 passem als 40 igual.
1: Bueno, pues mira, per parlar.
4: En el servici que està executant Martina Calvo. Amb iguals, la volea ara de Marta Ortega ho torna a fer, apareix Araujo en la mitja pista i l'envia contra la cinta. Amb la qual cosa l'avantatge és per a...

aparell a què serveix? Voltejant de manera absoluta. Este tercer joc del partit, la parella Ortega Calvo, que estava amb...

0: Si això continua
1: màxim 3,
0: així,
1: no, Luis? Màxim 3?
0: Màxim 3, sí. La trau com pot Calvo, de revés des de línia de fons, la creua molt bé Clàudia i li deixa una pilota senzilla a la rematada de Sofía Araujo, que li dona de nou avantatge al rest. Avantatge al resto.
1: Oh, espectacular.
0: I de nou serà
2: el servici per a Martina Calvo amb este breakpoint. Allà la trau Calvo, la pilota que ve retrucada per a que la torne a jugar la parella del rest. El globo que ara és bo, la torna a jugar Martina Calvo, ara és Martita Ortega qui la col·loca, altra volta Calvo, accelerant la pilota Sofía Araujo i la errada. La errada que es produeix per part de Clàudia Fernández, que n'està fent més del compte. I finalment, apleguem de nou al start point.
1: Pues estan agafant-se en tot a la possibilitat d'este xoc.
2: És punt definitiu. El que tenim amb servici de Calvo, 2-0 en el marcador, és superimportant ara per a la parella que serveix no marxar-se en el marcador. Tindrà que jugar Martina Calvo amb segon servici. Ja va el colpeig. El resto globo per a que la jugue Marta. De nou Ortega. Puja fins la volea i la torna a salt Clàudia. Busca canviar cap al paral·lel. Apareix Martina Ortega, juga el seu creuat amb la portuguesa. Apareguent Clàudia ara des de la mitja pista, entrega per a la doble paret. El globo de Marta Ortega, la baixada de paret que és boníssima per part de Clàudia Fernández, però la trau molt bé Martina Calvo, que no puja a bloquejar, sinó que se'n ve cap arrere. Ara el globo que se'n va llarg de Marta Ortega i tornen a perdre el servici, 0-3 al marcador. Fernández i Araujo estan, Juan Cabrera, dominant el partit.
3: Totalment, Luis. La veritat que l'inici no ha sigut el que de segur Pablo sempre un voldria pa Martina i per a Marta Ortega, però tenen que trobar solucions. Jo penso que tot passa perquè Martina es comença a animar-se, es comença a fer algun punt guanyador, que és una de les característiques de la jugadora de Pamplona, i sobretot que al final Sofía i Clàudia tinguin algun dubte, perquè de moment estan plantejant un partit perfecte, estan jugant el globo al muscle esquerre de Marta, que sabem que és un dels cops que menys li agraden fer a Martita, però a veure si ara podem fer un break o podem almenys mantindre el seu servei, perquè si no va ser complicat.
2: Efectivament, ho tindran complicat si no milloren les seues prestacions en el partit, així que 3-0 al marcador. L'avantatge de moment clar és per a Clàudia Fernández i Sofía Araujo, que estan dominant esta semifinal del València Premier Padel quadro femení.
1: Bueno, pues de moment ixe domini, 3-0 al marcador, Clara, volies contar-me més coses de rugbi, no?
4: Anem a parlar de rugbi perquè València ha sigut este cap de setmana la capital del rugbi veterà amb la disputa de la Master Series integrades en l'Egorf 2026, una competició que ha reunit equips de diferents punts d'Espanya en una jornada marcada per l'esportivitat, la convivència i els valors propis d'este esport, i pel que fa als resultats, la victòria ha sigut per al RAC de Valladolid, mentre que el CAU Rugby València ha aconseguit una meritoria segona posició davant la seva afició. El podi l'ha completat el Badalona Rugby Club. També han participat l'Astúries Rugby, la Universitat Catòlica de València i les Abelles, en una cita que torna a demostrar el creixement i la bona salut del rugby veterà a Espanya, i una festa que ha convertit a València en un punt de trobada per a jugadors, clubs i aficionats, i que ens queda constància, si el punt a punt, que ha sigut tot un èxit i que s'ho han passat molt bé.
1: Bueno, pues ixe breu recull del rugby, tornem a la Fonteta perquè Luis fica en marxa ja el quart xoc.
2: Mentre estava en contant-me el que havia corregut en la roda de premsa.

0: premsa posterior a la bronca Salseo? Entre LeBron i Galant.
1: Salseo?
2: Ens encanta.
0: Sí. Per què no li dona la mà a un a l'altre quan acaba el partit? Per què? I sobretot el que ha corregut en el moment en el que li ha dit LeBron a Galant que es callara, no?
1: Sí, li ha manat callar, sí.
0: Sí, sí, i ahir ens ho estaven contant tot el que ha dit en la sala de premsa, i resulta ser algo així com que és una pilota que ha colpejat Augsburger, no ha plegat votant des de la xarxa, com tantes voltes ho ha fet Galant, i en aquest moment LeBron li ha dit salta, a veure si llegas.
2: Sí.
1: Li ha pegat una vacilada, no?
0: I en aquest moment ha eixit a dir-li a Òscar Ruiz, al jutge àrbitre, en qui, per cert, he pogut donar-li un abraç ara quan ha acabat el partit, que per favor no li parlaren durant el punt. I entonces ha eixit també LeBron de la canxa i la de ja li han hablado cuando esto ya se había acabado y tal. Y entonces pues, quan li ha fet el gest de silenci i tal. Bueno, en fi, pues tot això és el que ha ocorregut, però ens agrada el pàdel.
1: Com ha acabat aquesta història, Com ha acabat aquesta història d'una parella de guanyadora...
0: La millor parella del món.
1: Sí?
2: De fet, en les xarxes socials es parla més d'aquest moment...
1: Home, clar, normal.
0: Que del partit, moment,
2: clar.
1: Normal.
0: Sí, sí, sí. És un moment xarxes total el que ha passat entre LeBron i Galant.
1: Segur que en l'estiu a punt li dediquen un ratet, en este cap de setmana.
2: El tenim molt ple, però bueno...
1: Però un salseo sempre té lloc. Un salseo sempre té lloc.
0: Li deixarem un espai, no? Sí. Aprofitar-ho i que puguem parlar de l'assumpte, però per damunt d'això, que efectivament ho deixem per a xarxes, ho deixem per al detall, hem viscut un partidàs,
1: sí.
0: un partit magnífic que ha remuntat Xingalant per a estar en la final de demà. En fi, pues és una autèntica meravella. Bueno, mentretant, així Fernández i Araujo estan a un punt del 4-0. Ara acaba de fer un bon punt Martina Calvo.
1: Molt dinàmic,
0: Sí. Per a col·locar el 40-30 al marcador.
1: És que dona la sensació, Lluís, de que sempre està en prop de fer punt, però acaba caiguent del costat de la portuguesa i de l'espanyola,
0: És que aquí qui accelera la bola és Araujo. Sí. Fins ara no està cometent massa errades.
1: Sí.
0: I és una jugadora que sí que les comet. Però que, mira, ara, per parlar, errada d'Araujo, que l'envia cap a la xarxa per a l'igual. El Dius que puja al marcador. En este 3-0 al marcador, semifinals del València Premier P1. En este so, des de l'interior de la canxa.
1: S'escolta perfecte,
0: En el municipal de la Font de Sant Lluís.
1: Els colps a la pilota. Te fa sentir com a oient com si estigueres allà en la pista.
0: Per a mi, el pàdel és una classe de comunicació. Ahí en la carrera, que comunicació... Pues això és comunicar constantment entre les dues parelles.
1: Se les escolta, Se les escolta perfectament.
0: No, i tant. No. És un no parar. Salva, estar ahí dins de la canxa en elles i Juan Cabrera està constantment al seu costat, és un mal de cap, no parem de parlar.
3: I és molt important, i és un... Mira, l'únic aspecte positiu de que no n'hi hagi tanta gent és que la gent que estiga pot gaudir d'escoltar el que
1: s'està dient millor,
3: les jugadores. És l'únic aspecte positiu. I jo penso ara que Martita i Martina necessiten molta comunicació perquè tenen que començar a desenvolupar molt més els punts perquè no estan aconseguint arribar a aquesta fase de desenvolupament que diem nosaltres en el argot, perquè estan finalitzant a 2-3 punts i patint a lo millor un poquet l'esforç d'ahir, que jugaren 2 hores i mitja contra les número 2 del món.
0: Estem iguals, 3-0 al marcador. Allà va la rematada d'Araujo. La treu com pot de revés Martina Calvo, que bé s'ha mogut, quin bon moviment de Martina, torna a alçar la pilota. Allà va Araujo i erra la portuguesa. La errada d'Araujo, que li dona bola de break a Ortega i a Calvo.
4: Segunda ventaja, Ortega Calvo.
0: Ortega Calvo, que volen trencar i recuperar un dels dos breaks que tenen en contra.

0: perquè han començat fatal el partit. Així que a veure com gestionen esta pilota de break, on està molt activa Araujo, pràcticament Claudia Fernández sense tocar la pilota.
1: Sí.
0: Araujo constantment buscant el seu creuat.
1: I la busquen a ella també,
0: Sí, sí. Mentre tant, va a buscar la rematada. Allà va a buscar-la Calvo i finalment la guanya Ortega. Però hi ha polèmica, Es queixen de que ha tocat dos voltes la pilota.
2: Sí, s'està queixant. No, realment Martina li ha preguntat a Claudia Fernández si no l'havia tocat dos vegades i Claudia li ha dit, que no, però Martina tenia els seus dubtes i ja no ha demanat ni la revisió ni res. I tornem a l'Starpoint, que és la segona vegada en quatre jocs.
0: Starpoint. Mm. És punt decisiu. Qui el guanyi s'endú el joc. El servici espera Araujo. Calís Boeta, que traurà des de la dreta perquè ha demanat restar la doctora Ortega. Marta Ortega, ja el punt en joc. Es col·loquen en la zona d'atac la parella que vesteix de blanc, Claudia Fernández i Sofía Araujo. Tractaran de traure-les d'allí Ortega i Calvo. Continuen jugant per baix. Ara sí que col·loca un bon globo per a traure de la xarxa a Araujo. Araujo que respon també amb un altre globo. La baixada de parada ara per part de Marta Fernández. Allà va jugar la Martina. Martina que la trau de nou amb una exhibició de força per part d'Araujo. Ja no pot jugar-la més per davall i té que jugar el globo. Ara ve la contraparet de Claudia Fernández. Ninguna no vol errar este punt. Estem en Starpoint amb 3-0 al marcador. Saben de la importància les dos parelles d'este punt. No hi ha cap errada. Tampoc hi ha massa
1: molt,
0: risc a l'hora de jugar la pilota. Apareguem de nou Araujo. El globo creuat, que és boníssim per part de Marta Ortega. Marta Ortega, que juga, però ja estan buscant-les, ja estan esperant-les en la xarxa la portuguesa i la jugadora catalana. Allà va de nou Araujo per a jugar la bandeja. La trau amb el revés, magnífica. Martina Calvo, de nou jugant el globo. Passem del minut segur en este punt.
1: Sí, sí, no vol fallar ningú.
0: No. Ninguna no vol errar. Ara l'ha tinguda per a rematar la Martina, però no s'ha atrevit. Ha buscat l'amago, però li l'estava esperant una intel·ligentíssima Claudia Fernández, que ara es juga la baixada de paret, però la trauen magnífica. El punt que continua és de llarg, el punt més llarg que hem vist en el dia d'avui. El globo per Araujo. La bandeja ara per part de la doctora Ortega. Martita, que la torna a jugar. Ara canvia la direcció per a jugar-la pel mig. És el punt imparable, és el punt infinit, fins que aplega la rematada de Martina Calvo per a guanyar el joc, per a fer el break i per a col·locar el 3-1 en el marcador. Finalment aparegó la valentia, Juan, d'alguna jugadora.
2: Sí, jo la veritat vaig a... Tot el món que me coneix sap que és una de les meues debilitats. Però jo vaig a donar-li ara la confiança a Martina de que si ella és valenta, de que jo pense que el partit té que passar per Martina contra Sofía Araujo, a pesar de que Martina té 17 anys i Araujo és una jugadora experimentada, però no veig jo que Marta i Claudia se puguen desbordar molt. En tot cas, Claudia li va fer més mal a Marta per les condicions de la pista, però jo penso que Martina ha de ser valenta i agafar el volum de xoc i que, si volen tindre alguna opció, que siga valenta, com antes hem parlat i hem alabat a Austero, i penso que per ahir haurà plantejat Pablo sempre un mal partit.
0: Així que 3-1 en el marcador, recuperen un break Marta Ortega i Martina Calvo en esta semifinal del Premier Padel València. Recorden, ells esperen en la final Ari Sánchez i Andrea Austero, que esta mañana en un gran partit a 3 sets han deixat fora de combat les primeres capes.

0: de sèrie del torneig, Gemma Triay i Delfina Brea, que no jugaran la final. Esta és la notícia. Brea i Delfi no van a estar en una final d'un Premier. És més, anem a tindre una final inèdita. Fins ara, en la temporada, amb qualsevol de les dues parelles que ara mateix estan jugant, davant de Ari Sánchez i d'Andrea Austero. 3-1 en el marcador. Allà va a jugar i el punt que cau del costat de Fernández i Araujo. 0-30 al marcador. 0-30 per a Fernández i Araujo, que volen contestar al break amb un contrabreak. El servicio espera Marta Ortega, la veterana jugadora madrileña. Una de les grandíssimes del nostre esport. Va a buscar el joc prop de la xarxa i que ve a canviar la direcció de la pilota Martina Calvo per a col·locar-la en la dreta de Claudia Fernández i guanyar el punt.
1: 15-30.
2: Ahí está, o 15-30, que también comentaba en la...
0: Mateixes.
2: Sí, sí.
0: Una cosa que la tra... I atrau Marta Ortega. Va a buscar el joc des del fons de la pista perquè les que guanyen la posició d'atac són Clàudia i Sofia. Sofia, que ara va a buscar la baixada de paret, la juga cap a la dreta, i Marta Ortega, que fa una volea de dreta guanyadora directament cap a la reixa.
1: 30 iguales, Oriol.
0: El vamos, vamos, per al 30 iguals. Quina gran volea de Marta Ortega. Quina mà que té, Juan.
3: Molta mà, i tota la setmana porta donant molt de rèdit i ses volees a la reixa, perquè és una pista que està apagant. No sol ser habitual en Premier Padel que la reixa tire pilotes cap avall, però així està passant en València, i els jugadors comentaven, i els jugadors l'altre dia, que era moltes vegades a cara o creu esta reixa.
0: La deuen d'haver encreuat al revés, no? Saps que si van els horitzontals cap per davant, en fi, ja saps que ja també... Així, en l'esport, qui no busca polèmica per alguna cosa, la busca per altra, eh? Tu saps, Salva, que quan fan eixe forjat per a fer la reixa, depèn de les que van més per dins de la pista, si són les verticals o les horitzontals, fa que la pilota isca d'una forma o d'altra.
2: Rebote d'una manera o d'altra, sí.
0: Sí. Així que fins ahir hi ha polèmica. Bueno, quin gran punt està veient-se. Mira com va per eixa pilota Marta Ortega, que s'ha creuat tota la pista per a col·locar-la en el costat, fins que aplega la rematada guanyadora d'Araujo. Araujo, que guanya el punt i es col·loca en pilota de break. 30-40.
2: Espectacular. 30-40. I estem pendents de com acaba aquest xoc, però són les 6 de la vesprada i anem en pilota valenciana.
4: CaixaBank amb la pilota valenciana. CaixaBank patrocina aquest espai.
2: 6 de la vesprada, estarà per a començar ja la partida Matías Oliver des del Trinquet de Pelayo.
5: Molt bones, companys, així estem. Està ara mateix començant la presentació de la veu de Quique Mateu, presentant els pilotaris en un ambient que ja és magnífic. Ja tenim el trinquet completament ple, amb presència, per exemple, del president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, que està sentat en meitat de l'escala, acompanyat del president de la Federació de Pilota, Vicent Molines, altres institucions, com el president de la Confederació Internacional, com és Pedro López, i ara mateix s'està fent la presentació. Estaven calfant els jugadors. Recordem, a partir d'ací uns minutets, tindrem la partida entre Xiner i Salva Palau, una partida on tornem a veure a Xiner en una final de l'individual després d'un 2025 de lesions, després d'unes molèsties al colze que va obligar a retrasar la final una setmana, i un Salva Palau que s'estrena en esta final del campionat individual. És una final inèdita, és una final generacional. És la primera vegada que tenim dos jugadors nascuts en l'any 1998 Això també representa l'evolució de la pilota i, com no, de l'escala i corda. Ara mateix està presentant-se als feridors. Muedra segon serà el feridor de Salva Palau, mentre que Oltra serà el feridor de Xinel. Recordem, els feridors són aquells que efectuen la treta en la pilota, els que efectuen la primera posada en xoc, i ara mateix el trinquet en peu per a rebre el segon feridor, i a continuació vindrà el torn dels dos escaletets, dels dos finalistes. Recordem, Xinel contra Salva Palau, una final inédita, una final que de segur vos va donar moltes alegries.
2: Bueno, pues així comença, en aquest ambient espectacular. Suposo que millor que mai, no, Matías? El trinquet de Pelayo. Mira, tenim imatge ara a través de la tele d'Apunt i la veritat és que està ple de gom a gom, eh?
5: Ho sent molt, Salva. Disculpa'm, però és pràcticament impossible escoltar-vos,
2: pues, perquè
5: n'hi ha molta
2: dia,
5: gent i està el volumen a tope de la presentació. Però ara sí, és el moment de que isquen els dos pilotaris, els dos finalistes. Serà primer el torn de Salva Palau i després vindrà Xinet. I a continuació començarà la gran partida, el campionat individual d'escala i corda, el campionat més emblemàtic, el que volen tots els aficionats, el que mos deixa unes jugades úniques. I ara mateix tot el trinquet en peu, perquè Salva Palau saluda el net de Xulier, que està mirant-lo des d'allà dalt, des de la galeria d'honor del trinquet de Pelayo, al costat del net de Burla, de Quart, de Rovellet, de Xonevés, passa per baix de la corda. Tots aplaudint així a Salva Palau, i a continuació serà el torn de Marc Xiner, el campió de l'any 2024, el pilotari de Murlà. I així estarem, en el trinquet de Pelayo, contant-vos tot, com sempre. Va de bo, i que la pilota li diga el millor.
2: Bueno, pues ahí están las presentaciones. Ahora de seguida tornem en esa partida de pilota, pero estarem pendents tota la vesprada de la pilota valenciana. El Matías Oliver, ara de seguida tornarem i tornem també a la Fonteta perquè continua en xoc, ja 3-1, en quant a xocs, la partida Luis Urrutia en la Fonteta d'este Premier Padel P1 femení.
0: Però no ens has dit si eres de Ginero o de Palau, eh? Salva. Hola.
2: Luis.
0: Que no ens has dit si eres de Ginero o de Palau.
2: Ah, jo soc de Xiner. Jo soy de Xiner.
0: Vale, vale.
6: Yo de Palau. Vale,
2: vale. Yo soy de Xiner. Del Xinet i de Xiner.
0: Sí, sí. En fi, és la gran partida, eh?
2: Sí, sí, no, l'ambient
0: és
2: espectacular.
0: És la partida més esperada en
2: tot l'any.
0: Matías
2: no m'escoltava, imagina't, directament.
6: No m'escoltava, i parlant de molt de soroll, vos vaig a contar una notícia que acaba de voler per xarxes socials, perquè la selecció espanyola encara està preparant el Mundial, però qui ja ha fitxat i ja sí cap als Estats Units és el mític Bombo d'Espanya, perquè Joan Macià, que és l'hereu de Manolo, el del Bombo, ja es troba a l'altra banda de l'Atlàntic, disposat a animar a la Roja en el seu 6è Mundial, i diuen que per entrar als estadis hi ha controls de seguretat molt estrictes, però esperem que quan vegin entrar el Bombo pues, sàpiguen que és un material indispensable per a la selecció espanyola. Des d'Elx i fins als Estats Units, aquest viatge de milers de quilòmetres el marca pues, el Bombo d'Espanya, que ja està preparat allí per a contar i per a pues, donar, fer molt de soroll, no? Molts gols del nostre combinat espanyol.
2: Bueno, també un record per a Manolo. Manolo del Bombo, i aquesta imatge icònica que, bueno, pues, evidentment pues, ja no va donar-se més, però el Bombo hi estarà per a fer ruïdo, correcte, i segur que des d'algun lloc estarà també Manolo pegant-li colps al Bombo i animant a la selecció espanyola. Luis, moment d'indicacions per part dels entrenadors. Quan estem...
0: Perquè hem passat del 3-0 al 3-2.
2: Al 3-2, està igualat, eh?
0: En el marcador, bueno, encara hi ha un break a favor de Araujo i de Clàudia, però han reaccionat, Juan. Les Martis, que no estaven jugant per a perdre 3-0, eh?
3: No, de fet, comentàvem abans que n'hi havia dos star points en 4 xocs. Si mirem el temps de partit, portem 40 minuts en 5 xocs. És la igualtat que n'hi ha en este partit i jo des del primer moment dic que confiava, li donava un poquet de confiança a Martina de que sé que va en algun moment va trobar-se i estàs començant a millorar i estan començant també a aparèixer els primers errors de Clàudia i de Sofia.
0: Així que el 3-2 en l'electrònic de la Fonteta d'este municipal de la Font de Sant Lluís. 38 minuts per a 5 jocs. Ja saps del que es diu, no? Del pàdel femení, de que els partits són massa llargs. Venim del cap de setmana d'un partit de més de 4 hores. Hem tingut avui en la primera semifinal un partit de vora 3 hores. I ara portem 38 minuts per a 5 jocs. 3-2 en el marcador, encara en break a favor per a Claudia Fernández i per a Sofía Araujo. Serà Claudia qui faça el servici. Una Claudia Fernández que va estar envoltada fa, jo crec que més o menys un any, en una polèmica perquè la va citar la selecció espanyola per a jugar, no recordo si era un europeu o un mundial, i hi havia una preparació prèvia a la que Claudia Fernández no va acudir perquè va decidir anar a jugar un torneig. No sé si era de menors.
3: Era un Volleyball Tour en Alemanya. No te diria quina ciutat era, no m'atrevisc a dir-lo. Sé que era un europeu, això sí que sé que era segur.
0: Un europeu de menors.
3: Un europeu de menors. I la convocatòria es començava com un divendres i justet d'allà eren, a més, els primers quarts de final de Claudia Fernández en Volleyball Tour. I per no presentar-se el divendres no van tindre en compte que la xiqueta estava jugant una competició, jo penso que molt important, però era aquesta època que n'hi havia aquest conflicte de que Volleyball Tour era privat, de que no estava per la FIP. N'hi havia altres temes rares de tot el que passa.
0: Però la desconvocaren, eh?
3: Sí, al final la gran perjudicada va ser Claudia i jo me'n recordo que Justet va ser canviada per Laura Luján, que en la primera ronda va enfrentar-se contra Claudia i Sofía i va ser un partit molt igualat així en València.
0: Així que aquestes coses també passen en el món del pàdel, eh? Yes. No acudixis per a una concentració prèvia de la selecció espanyola de menors.
2: També te penalitza.
0: Perquè estàs jugant un torneig professional. Ella menor, tindria 17 anys o 16, vull dir que seria superjove. I la Federació Espanyola va decidir excloure-la, no li va permetre jugar el Campionat d'Europa de menors, que per suposat va guanyar Espanya. Vull dir que no feia falta que estiguera Claudia perquè Espanya és molt superior en menors.
3: Normalment és molt superior i ara tenim un europeu en Portugal de la primera setmana de juliol que una xiqueta d'ací de València va convocada, que justet ha fet el seu debut en Premier Padel, que és Marc Munera, i representarà Espanya en la categoria cadet femení en l'europeu de Porto.
0: Visquerem el debut de Marc Munera així fa just una setmana, perquè posaren el partit així en la pista central i el poguérem viure i el poguérem contar en directe. Bueno, mentretant el partit així està 3-2 per a Fernández Araujo amb 15 iguals.
2: Ahí estan, en igualtat també. I per cert, Lluís, si puc fer un canvi en la meva... decantar-me per un pilotari o un altre, vaig a canviar,
6: sí.
2: Vaig a canviar.
6: Ara
2: sí?
6: Mare.
2: Sí, me'n vaig en Salva Palau.
0: Vas en el jove, no?
2: Sí, i perquè és del meu poble, és que és del Xinet.
0: Ah, ja.
2: Entonces, la terra tira i vaig en Salva Palau. Canvi, ho sent per Xinet.
0: Sí. Bueno, el partit el fa a la tele, no?
2: Sí, tenim imatge ja. Sí.
0: El fa a la tele, ja puc dir, perquè per a tots aquells que no estiguen massa familiaritzats en el món de la pilota valenciana, este és el gran partit de la temporada, la final de l'individual, el trinquet de Pelayo, i com ens ha comentat Matías, és un duel generacional entre un veterà i un recent aplicat a l'elit com és Salva Palau. Així que anem a veure quin dels dos s'emporta el gat a l'aigua. Mentre tant, així fa una baixada de paret espectacular, galàctica, estratosfèrica, Sofía Araujo, per a col·locar el 40-15 al marcador. Es donen ànims des de la graderia per a les Martis, per a Martina i Martita.
2: I se sonreia Araujo, eh? Se girava i treia una sonrisa, la portuguesa. No sé si irònica o no, eh?
0: Oh, està contenta, està jugant molt bé, eh? Però feia temps que, des d'un FIP en Elx, fa 3 o 4 anys, feia temps que no la veia. I la veig contenta, eh? És una jugadora que, en general, vaja, no com massa simpàtica, però

0: No, es seriosa, es pero la veis contenta esta semana. 40-30 en el marcador.
1: Com han celebrat ixe punt, eh? S'ha escoltat ahir, sí, el vamos. Sí, sí. En
0: ràbia. Saps què passa? Que tot i el marcador, tenen bola i així, tanquen el 4-2, està seguint, Juan, un partit molt igualat, eh?
2: Sí, sí, el partit s'ha igualat totalment ara mateixa, i de fet, com sigui igualat i vaig a 3 sets i els 3 sets siguen llars, igual avui superem el rècord de la setmana passada de Roma, eh? Porta camí. I damunt, jo veig en el públic ara molt de xiquet, molt de xiqueta, que probablement haig coincidit no fa molt de temps amb Martina Calvo i li tinga un apreci i vull que guanyi Martina, perquè veig molts xiques rares de justet d'on està servint a la Martina.
1: I ella està ahí, eh? Ell se l'agradaria i ella ahí.
0: Quants anys tenen Martina Calvo i Claudia Ferrade?
2: Martina Calvo és júnior d'últim any. Este any va complir 18, ara complirà 18, no sé si en juliol, en agost, ho vaig veure ahir. I Claudia és de l'any 2006. Ha acabat de ser menor relativament fa 2 anys.
0: De 7 i 18, no?
2: De 7 i
0: 19,
2: sí.
0: De 7 i 19.
1: Claudia té 20, ja és del 2006.
0: Sí.
1: I Martina...
2: Martina serà del 8, però encara no ha complit 18.
1: Sí, correcte.
0: Aixina que...
1: 5 de juliol del 2018. Del 2008, perdó. 18 no.
0: Sí, sí. 2008. Pues aixina, ahí les tenim... en dos parelles que són pràcticament semblants, no? Perquè junten a una jugadora molt jove, com és el cas de Claudia i de Martina, junta a dos jugadores veteranes, com són Martita Ortega i Sofía Araujo, en això que tant li agrada al món del pàdel, no? que és juntar a gent jove i veterana, Juan.
2: Sí, damunt Sofía i Marta han sigut parella, han jugat juntes en la veritat en Premier relativament fa poc, i en el Mundial i en els europeus Martina i Claudia també han sigut part de la selecció espanyola juntes, o sea que se coneixen a la perfecció. I el que diu Luis, que està tot ara mateix, si tu te fixes en el circuit femení, com hem vist antes en Ari Sánchez, també està jugant en una jugadora que és de l'any 2007, que és Suster, o sea, totes les parelles busquen ese binomio d'una edat més adulta i un desparpajo, no? Que li dic jo d'esta juventut que tenen Martina, que té Claudia, que té Ustero.
0: 4-2 en el marcador de la Fonteta. No res, coneixerem com ha començat la final. És que estem molt pendents de l'individual.
1: Sí, sí. Ara de seguida estem ahí, abans d'anar també amb els companys dels informatius, però ara de seguida estem ahí en Matías per a conèixer com va arrencar eixa final. Clara, no és a dir?
3: Sí, abans volíem fer un apunt sobre OK, perquè València es va tornar a convertir en la capital europea de l'OK Herba este estiu. Concretament, acollirà València del 26 de juliol a l'1 d'agost l'Euro Hockey Sub-21 masculí i femení, que és una de les cites més importants del calendari continental, amb les millors seleccions júnior d'Europa competint als camps de Tarongers i de la Carrasca. En total, seran 16 les seleccions nacionals les que lluitaran pel títol en una competició que reunirà moltes de les futures estrelles de l'hoquei europeu, i Espanya, a més, jugarà a casa i buscarà ser protagonista davant la seva afició. València sumarà així un nou gran esdeveniment esportiu internacional al seu calendari i tornarà a situar-se en el marc europeu de l'esport d'èlit durant una setmana que promet espectacle sobre la xespa, i a un punt a punt estarà també per a contar-vos i apropar ixe hoquei europeu a tots els nostres oients.
1: Pues per suposat, estarem pendents també del hoquei europeu i de totes les categories i tots els esports, també en estiu, que n'hi ha molts que no paren i nosaltres tampoc anem a parar. Luis, com està este xoc, perquè continuava igualat, eh?
0: Sí, sí, continua 4-2 el marcador. Avantatge de 30-15 per a Ortega i Calvo, que estan al servici, però cada punt està siguent cuinat a foc lent. Ara aquí ataca i qui guanya el partit és Martina Calvo per a col·locar el 40-15 en el marcador. Sí, sí, mentre Juan me ensenya la foto on està ell amb les dos jugadores que tenim ara mateixa en la canxa, amb Claudia Fernández i Martina Calvo. 40-15 en el marcador, bola per al 4-3. Ataca des de la part més defensiva Araujo, però la resposta de Mar

0: Marta Ortega és tirar un globo alt, altíssim, tan alt, que se'n va directament fora. 40-30, retallant distàncies en el marcador. 40-30, 40-30. Encara pilota per al 4-3. Amb el servici de Martina Calvo. Tindrà que repetir el primer servici. Segona opció de saque per a Martina. Ha tocat en la cinta, per tant, tindrà l'opció de repetir. Ahí va el servici, la rematada. El guanyador, el winner, per a Martina Calvo, per a estretar el marcador. 4-3, encara per davant. L'avantatge és per a Claudia Fernández i Sofía Araujo, que tenen un break d'avantatge.
1: Bueno, pues en ese 4-3 i en les coses molt igualades, anem a conèixer com ha arrencat la partida en el trinquet de Pelayo. Anem fins al trinquet de Pelayo. Matías Oliver, com ha arrencat aquesta final?
2: Doncs ja tenim el primer xoc repartit. El primer xoc ha sigut des de per a Xiner, que ha sigut des del ref. Xiner 25, Salva Palau 20. Xiner trobant la galeria, tirant-se al piso, no està deixant que Salva Palau puga soltar el braç esquerre, que és la seva pilota més efectiva. I així, ara mateix, tenim els dos jugadors amb els seus botillers. Està Salva Palau amb son pare, està també parlant amb Salva de Massamarell, tot un mite de la pilota xinera amb els seus entrenadors, amb Agustí de pilota 3.0. Anem a passar al següent xoc. Recordem que els jugadors tenen dos minuts de descans entre xoc i xoc. Tenim un cronòmetre baix de la corda que marca aquest temps de descans per a evitar que els jugadors aprofiten els descansos per a tallar el ritme, una mesura que es va posar en marxa en temps de gestió de la Fundació per la Pilota. Ja Ximer ja creua la corda, marxa cap al dau. Salva Palau pega l'últim clop a la botella d'aigua per refrescar. Se fa moltíssima calor avui així al trinquet de Pelayo. Per què? Perquè està ple de gom a gom, galeries, escala i galeria de dalt, tot a tope per a disfrutar avui de la gran final del campionat individual d'escala i corda. Recordem, Xiner 25, Salva Palau 20.
1: En ixe 25-20, ajustadet també del marcador per a esta final. De seguida tornarem, Matías, per a conèixer com van les coses. També ajustat està el marcador en el pàdel. I ara el que anem a fer és donar pas als servicis informatius a la companya Sònia Silvestre.
3: Bona vesprada, companys. Sí, gràcies. Aprofitem este parèntesi. La primera notícia de què ens fem ressò és que la policia judicial de Llíria s'ha fet càrrec de la investigació per aclarir l'assalt esta passada matinada a una sucursal bancària a Casinos i identificar-ne els responsables. Els lladres han utilitzat explosius per accedir a l'edifici, que ha quedat danyat, com també un vehicle estacionat a prop. Encara no s'ha confirmat si els lladres se n'han endut diners o no. Agents del TEDx de la Guàrdia Civil, és a dir, especialistes en desactivació d'explosius, han recopilat mostres i proves d'aquest atac que ha sobtat el veïnat en plena nit.
4: Él ha oído ruidos, ¿vale? Y entonces él se ha despertado y ha visto a un par de personas o tres con una palanca que querían abrir el cristal.
5: Yo estaba dormint, estava, i jo en les falles jo no he vist explosió tan gran.
3: I desenes de pobles s'han superat avui els 30 graus. Les màximes, de 33, s'han registrat a Sant Jordi, Sumacàrcer, Sorita, Anna, Montesa i Vilafamés, amb una radiació entre 9 i 10, que suposa un risc molt alt de dany a la pell i als ulls. Avui, de fet, és el Dia Europeu del Càncer de Pell. Miquel Armengot, dermatòleg de l'Hospital Clínic de Castelló, alerta sobre els bulos, com ixe del callo solar.
6: La pell està bronzejant-se, està fent-se una miqueta més grossa, perquè ha rebut un dany a l'ADN. Està intentant defendre's, però aquesta defensa no és eficaç. S'estima que és com un factor de protecció de 2-3. O sigui, realment l'exposar-se i fer aquest callo solar que diuen en xarxes socials no te protegeix pràcticament, en canvi està sumant dany al que després afegiràs. Entonces, este tipus de difusió està fent que, sobretot entre gent jove, que ja té una alta tendència a cremar-se al sol per no prendre les mesures adequades, doncs és de preveure que aquest estiu pues, se cremen més que a 3 anys per culpa d'aquests bulos virals.
3: I els tramvies de les línies 4, 6 i 8 de Metro València incorporen un nou sistema de senyalització i comunicació per a millorar la seguretat del passatge. Controla les limitacions de velocitat i proporciona, per tant, una protecció

0: addicional per a evitar possibles errades humanes. Vicent Martínez Mus és el conseller d'Infraestructures.
1: Sabem que aquesta obsessió per la seguretat té que ser sempre la prioritat en quant a tots els itineraris de Metro València, i això és una contribució que és veritat que els usuaris no van a veure, no són trens nous, no són vies noves, però són una inversió importantíssima per tal de donar aquesta tranquil·litat, aquesta seguretat.
0: I Gandia retut avui homenatge a quatre víctimes del franquisme. Són Manuel Martín, José Giner, Antonio Orengo i Manuel Castillo. Afusellats fa 90 anys, els seus cossos han sigut recuperats de la fossa comuna del cementeri, identificats fa mes i mig i ara entregats a les famílies.
2: Soc el net de Manuel Castillo García. És una sensació agredolça de nostàlgia, d'alegria, de pena també.
3: Per als familiars ens ajuda a la reparació i és una manera també de que els nostres avis es vegin recompensats d'alguna manera.
0: Diversos incendis afecten a hores d'ara diverses ciutats espanyoles. Entre els més importants, una a Astúries, on s'ha activat la fase 1 d'emergències per l'incendi forestal que està afectant en estos moments l'entorn de Peñaflor i Vega de Anzo. No està a prop de cap nucli de població, però la columna de foc es veu des d'Oviedo. Un altre incendi a Sevilla, Mairena de l'Aljarafe, ha obligat a desallotjar una urbanització esta vesprada i la policia local ha alliberat els cavalls que pasturaven en parcel·les agrícoles pròximes. D'altra banda, l'incendi declarat ahir a Padrón, a La Corunya, s'ha reactivat després de cremar 180 hectàrees i ha obligat a declarar la situació 2 per la proximitat de vivendes. I Donald Trump ha anunciat la mort d'Héctor Guerrero, el líder de la banda criminal més poderosa de Venezuela, el Tren de Aragua. Héctor Guerrero ha estat 11 anys al capdavant d'esta organització criminal, feia quasi 3 que estava amagat i ara hauria caigut en este atac fulminant al seu refugi a l'estat de Bolívar, un atac coordinat entre els dos països. El Tren de Aragua és un grup nascut a la presó que s'ha estès per diversos països, la majoria sud-americans, però també a Espanya, on el 2024 detingueren el germà d'Héctor Guerrero. I fa 2 setmanes, a Madrid, la Policia Nacional va detindre un fugitiu membre d'esta organització que reclamaven les autoritats dels Estats Units. I bé, la gran entrada de bandes i comissions de les fogueres de Sant Joan d'Alacant està, creiem, a punt de començar. Marc Gomar, en directe, conta'ns.
4: Així és, tot a punt, perquè les colles i bandes que acompanyaran Barraques i Racons oferisquen un guir a la seva millor música en esta entrada de bandes que se celebra, com sempre, el dissabte anterior a les fogueres. Anuncien així la immediatesa dels dies grans de la festa, i és que queda una setmana per a la plantar. Una entrada de bandes on les fogueres més humils, com les de la zona nord, compartiran músics. La Unió Musical de Confrides Aitana, titular de la Foguera Bola d'Or, obrirà esta desfilada que conclourà l'Aliança de Mutxamel, la banda de la barraca Els Chuanos. Enmig d'elles desfilaran altres 90 fogueres i barraques acompanyades per colles de dolçainers, xarangues i bandes. Una desfilada que, a més, té premi. L'any passat se'l van dur la Societat Musical L'Amistat de Villafranqueza i la Colla de Dolçainers de Sant Blai.
0: Gràcies, Marc. És tot de moment. Les 6:25. Continua ara l'equip de Punt a Punt.
5: Gràcies, Sònia. Continuem en les portes. Com bé diu, 6:25, que tornem a la Fonteta perquè amplia diferències i amplia avantatge la parella de Sofía Araujo i de Fernández Sánchez. Luis.
6: Que acaben de guanyar el primer set. 6-3, el primer set guanyat per la portuguesa i per Clàudia Fernández davant d'una Marta Ortega i Martina Calvo que ho han intentat de totes les maneres possibles però que no han estat capaços de baixar aquests dos breaks que han rebut en els tres primers jocs d'aquest primer set i que tot i l'equilibri que hi ha hagut en aquest tram mitjà i en aquest tram final és de veres que la portuguesa i la catalana Juan Cabrera han aguantat molt bé.
7: Sí, estan més acostumats a aquestes situacions i la veritat que han agafat avantatges des del principi i per molt que han intentat lluitar-ho Martín i Marta, de moment jo no estic veient la versió que elles són capaces de donar i no estan aconseguint-lo i si no, juguen al seu nivell i van a tindre-ho molt complicat, la veritat.
5: Per què creus que pot ser, Juan? Que no estan donant aquest millor nivell?
7: Jo penso que cansanci mental i físic del partit d'ahir. Que és molt habitual que quan tu guanyes una parella tan top com la que guanyen ahir, com va ser Abel i Paula, 2 hores i mitja, tens que gestionar després anímicament tot el que ha passat, sobretot en el cas de Martina, que

0: per mi ha sigut la millor victòria de la seva carrera, la d'ahir. I claro, moltes coses que tens que fer després del partit, moltes emocions, igual, per exemple, el dimecres justament nosaltres guanyarem un partit molt bo contra una parella, contra un ex número 1 del món, que com Lucía Sainz, i la meva jugadora em deia el dia següent que havia dormit 3 hores de l'excitació del partit, que no, havia, no era capaç de poder dormir. I el dia següent jugarem contra Martín i contra Marta i ho pagarem, aguantarem un set, no pogarem jugar més, estàvem mortes.
1: Bueno, pues també a nivell mental, no? El treball que té que fer l'esportista d'elit i també en aquests torneigs tan exigents, no? Els que tens que jugar bueno, pues moltes hores, de moment una hora pràcticament de primer set, és el que s'ha disputat, 59 minuts, Lluís, en este primer set que s'han emportat Clàudia i Sofia, 6-3 davant Marta i Martina.
2: No, llarguíssim, és que estem veient un pàdel d'altíssima qualitat, i quan hi ha molta qualitat hi ha poques errades, i quan no hi ha errades els punts s'allarguen, i quan els punts s'allarguen el partit s'allarga. És que estem, sí, clar, Juan,
1: ja ho hem vist abans. Sí.
0: Jo tinc un referent en el pàdel en el que tinc la sort de treballar, que és Severino Yecci, que és un dels entrenadors més reconeguts a nivell mundial i un dels inventors del pàdel, que diu que arriba un moment del punt que, per a bé o per a mal, el punt ha de finalitzar ahí. Perquè si no acaba passant que se desenvolupen més els punts, la gent es comença a espentar-la i no trobes forma de finalitzar. I ahí és el que m'està faltant avui a mi de Martina, de que té que aquesta definició de punts que té, per bé o per a mal, normalment per a bé, no estàs sent capaç de trobar-la i està sent no tan agressiva com de normal.
2: Pues va començar el segon set d'este partit semifinals de el Premier Padel P1. Esperen en la final Ustero y Ari Sánchez. De momento el primer set 6-3 para Claudia Fernández y para Sofía Araujo. Servirá Claudia Fernández en este inici del segon set. El servici cap a la zona de Martita, que busca el seu retorn. Ho fa bé, apareguent en la jugada també Martina Calvo. Busca el revés a dos mans, col·locant tot el pes del cos en aquesta situació. La rematada, que no és definitiva per part de l'Araujo, té que vindre cap a la zona del revés Marta Ortega per a ajudar a Martina Calvo, que havia avançat molts metres per a buscar agafar aquesta pilota que donava molt de rebuig. Clàudia Fernández, des del revés, la deixa per a que la puga jugar. Ara fa la deixada, però l'ha llegit molt bé Marta Ortega. Martina Calvo, que busca la volea de Claudia Fernández y se va fuera. El colpés de Fernández es 0-15 en el marcador. Que a ninguno le extrañe un tercer set en este partido.
0: Totalmente. Que a ninguno le extrañe. Y no sé si la gente va a comenzar ahora a decantarse también, como ha pasado antes, porque a eso arriba un tercer set. Perquè pot ser que la gent es comenci a connectar en Martina i en Marta, que és una parella molt volguda.
1: Bueno, pues de moment ha començat aquest segon set, ja en este primer xoc, en punt per a Ortega i Calvo, i tornem al trinque de Pelayo, perquè Matías Oliver també està igualada a la partida, a la final, no?
3: Doncs sí, tant que està igualada, perquè ara Salva Palau anota el seu primer xoc, retalla distàncies, després de que, recordem, el primer xoc ha sigut per a Xinet des del res. A continuació ha passat al Dau, el pilotari de Murla, el campió de l'any 2024, ha obert un marge de dos xocs, 30-20, amb un balinès. Hem tingut així una jugada molt característica del campionat individual, enviant Xinet la pilota a la galeria, on hi havia un aficionat que no s'ha donat compte, de normal, ja que intentar protegir-se amb el coixinet per a intentar que torne la pilota, que siga tot el més natural possible, no agafar-la. L'ha agafat l'aficionat, però justet era precisament el cosí de Salva Palau, Guillem Palau, que també és un pilotari, un feridor que està començant ara en l'elit de la pilota valenciana. I a continuació, després d'aquest 30-20, ara Salva Palau des del Dau, després d'aconseguir un 30-cap, Xiner li l'ha igualat, però després ha aconseguit dos 15s més per a situar el 30-25 en el marcador, estrenar el seu caseller. Com dèiem, ara mateix els dos jugadors descansant, Xiner 30, Salva.

0: de Palau 25, Salva de Palau parlant amb el seu feridor, amb Muedra, Xiner ficant-li xel en el coll.
1: Ahí
0: i
1: está,
0: un Xiner sí. Que, per cert, ha eixit en una camiseta que deia Ximo, hi ha que dir que és un amic seu que va faltar fa un parell de mesos i al qual vol dedicar-li la victòria, un detall significatiu i important per al pilotari de Murla, que encara continuen els dos pilotaris ahí en l'escala més els botiers. Ara mateix Xiner ja marxa cap al Dau. Recordem, és que és una final, fa molt de calor...
1: Això no? Anava a preguntar-te per això, Matías, perquè veig molt de palmito en el trinquet. Fa calor, no?
0: Sí, sí, sí. Afortunadament la federació ha tingut la consideració de repartir palmitos perquè corre poc d'aire. És un trinquet que està al centre de València. Tampoc té unes obertures molt grans. Aleshores, així, doncs, se passa un poquet mal en aquestes dades. De fet, a continuació de que se celebra esta final, el trinquet de Pelayo tancarà fins al mes de setembre i ja la pilota doncs, marxarà més per a els pobles de la comunitat valenciana, perquè recordem que la pilota és un esport que vertebra el territori. Ara mateix se va iniciar el quart xoc, Muedra bota la pilota al feridor i la ficarà en marxa per a continuar amb este campionat individual d'escala i corda per a definir el campió. Recordem, Xiner 30, Salva Palau 25.
1: Bueno, pues en ese 30-25 igualat, ¿eh? Comença, es reanuda la partida. De seguida torné, Matías, gracias al trinque de Pelayo. Y anem a tornar també a un primer xoc que continua igualat, Luis Urrutia, en La Fonteta.
2: Y que acaben de endorse cap a la butxaca Fernández i Araujo, després de un joc superlluitat. Este inicial del segon set, se'n van a eixugar la sudor les quatre jugadores cap a les seues banquetes perquè l'esforç està siguent màxim per part de totes les jugadores. Estem una hora i sis minuts de partit, 6-3-1-0 a favor de Fernández i Araujo. A les 6:30 estava prevista la semifinal masculina, Coello Tapia davant de Yanguas i Stupak Suk, però
1: evidentment, clar, començarà
2: amb retard, clar.
1: Ja passen 4 minuts ja de les 6:30. O sea que...
2: Sí, sí. Començarà la semimasculina quan ja a poc a poc va millorant l'aspecte de la graderia de la Fonteta. Ja estarem en més de 7.000 espectadors segurs en el pavelló veient este encontre.
1: Confirmen la teoria de que era anar a pegar un mos, no?
2: Sí, era anar a adrenar, sí. Jo la teoria de Juan la compre, total, eh?
1: De fet, ahir vegem també que en el recinte, en la Fonteta, es venen roses, no? Perquè està la gent menjant també.
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: I, però clar,
2: sí,
1: no?
2: Sí, olora, eh? Quan entres al pavelló, el primer que fa és...
1: olora a cine, no? Olora a cine.
2: A les roses. Total, total, total. Entres en el pavelló i te creus que estàs en el ABC Park. Però no, estàs així en el...
1: Bon espectacle n'hi ha. Bon espectacle n'hi ha. Això és de veres.
2: Sí. És fantàstic. Estava parlant jo el dimecres amb el CEO de Premier Padel al voltant de la repercussió que té, no? Al voltant de com, sobretot per als mitjans de comunicació locals, este esdeveniment no té la transcendència d'altres perquè tu mires els principals diaris i apenes hi ha referències, no? A este Premier Padel i estaven comentant de quantes entrades han venut esta setmana per al Premier Padel. 45.000 entrades.
1: Buah.
2: 45.000 entrades.
1: S'han
2: venut, eh?
1: Que barbaritat.
2: Quants espectadors van a Mestalla cada partit?
1: Per ahí.
2: 45.000 espectadors?
1: Sí, sí, de mitja 41, 42. 45.000
2: espectadors.
1: Sí, sí, sí.
2: Els mitjans de comunicació, quan parlen del València?
1: Moltíssim.
2: I quan parlen esta setmana de pàdel? Vull dir...
1: Nosaltres.
2: No, està clar, no? Que des de... Volien agrair, no? A punt el que estem fent per la importància que li estem donant a este Premier Padel, però, clar, els xocava, no? El dir, és que mirem cap a la premsa local i apenes hi ha una paraula de que està jugant-se un torneig on hi ha 45.000 entrades venudes, no? És que es parla més dels concerts en Madrid de Bad Bunny que del Premier Padel de València, i el tenim així, i en fi, pues, ells no entenien molt bé què està passant. És una qüestió de cultura, Este és un esport molt jove i poc a poc anirà d'ací el punt a punt del 2136 ja serà altra història. I...
1: No sé si estarem tu i jo, Lluís.
2: No, ja, segur que no, però el sereu sí, eh?
1: Home, sí. Que el, jo tinc que buscar el meu.
2: No té per què parar.
1: No, i este bueno, model mentre, tampoc.
2: Mentre Claudia Fernández i Sofía Araujo es col·loquen amb 0-40 al marcador, ara la víbora que s'estavella contra la pala de Sofía Araujo, la portuguesa, no pot controlar i estem amb 15-40 al marcador. Tindrà que jugar de nou Marta Ortega el servici. Allà va jugar-la de nou el globo de Claudia Fernández. Me dius fa un minut que per a Claudia seria la seva segona final en el circuit Premier?
3: Per a Martina seria la segona. Claudia, quan estigués jugant en Gematria, va guanyar uns quants títols, però sí, te deia per Martina, seria la segona final per a ella, després de la que va fer l'any passat en Egipte, junt a Alejandra Salazar, que va perdre contra Ari Sánchez i Paula José María.
2: Mira, una altra de les històries, no?, al voltant del pàdel i de Claudia Fernández, de la jugadora de la que parlàvem abans, que havia sigut exclosa d'una selecció espanyola de menors per no acudir a un entrenament perquè estava jugant un partit del circuit professional. Claudia Fernández va jugar amb Gemma Triay. Per a Gemma Triay l'objectiu de la seva vida és ser número 1 del món. Jo crec que ho va aconseguir, o va estar molt a prop d'aconseguir-ho al costat de Claudia Fernández, però va decidir separar-se d'ella perquè era molt jove l'objectiu de Claudia Fernández, no és ser subnúmero 1 del món, tenien, per tant, objectius diferents. Va triar una nova parella i des d'ahir va aconseguir ser número 1 del món. A mi m'estranyà, Juan, quan va prendre la decisió Gemma de separar-se de Claudia, però a la fi tinc que donar-li la raó.
3: Sí, totalment. Jo, de fet, en aquest moment vaig considerar un poquet injusta o se van malinterpretar les paraules de Gemma com eixiren en la premsa o en les xarxes socials, perquè jo pense honestament que si haguera continuat en Claudia també hauria sigut número 1, però clar, a ella, aquesta gent és molt guanyadora, aquesta gent quan perd dos o tres finals seguides contra, en aquest moment, eren Ari i Paula, que estaven intractables. Tant Delphi com Gemma digueren, tenim que juntar-nos, tenim que deixar, en aquest cas va deixar Delphi, va deixar a Bea González i la damnificada sí va ser Claudia Fernández, que pensé que se va ser un poquet injusta en ella, la veritat, però el que ha dit Lluís, tenim que donar-li la raó a Gemma perquè estan en el top mundial i segur que en un més pronte que tard, Claudia, a lo millor en Martina o en qualsevol altra jugadora, va ser número 1 del món, no tinc cap dubte.
2: Des de la seva unió amb l'argentina Delfina Brea. Mentre en la pista estem començant a veure recital, eh?
1: Sí, s'escolten els aplaudiments. Sí.
2: I de Sofía Araujo, que ara sí que s'han tirat avant, ja no estan espentant la pilota, ara li estan pegant, i ara sí que estan aconseguint que no hi hagi errades a més i que l'avantatge siga quasi definitiu. Estan 2-0 en el marcador, amb avantatge per a col·locar-se amb el 3-0. La rematada de Claudia Fernández és guanyadora, així que l'amenaça es fa realitat i el 3-0 que puja al marcador, 6-3, 3-0. Claudia Fernández i Sofía Araujo estan, Salva Gomis, a només 3 jocs de guanyar el partit i de ser finalistes així en València.
1: Quin colpeig, en eixe últim punt, per a rebentar la pilota, i era impossible pràcticament per a tornar-la dins de la pista, però com dius, Lluís, 3-0 està manant, jo crec que en mà de ferro, Sofía Araujo i Fernández Sánchez en este, i Claudia Fernández en este, segon xoc, en el que de moment va un poquet més per la via ràpida, comparant-lo amb el primer.
2: Pues sí, el partit va més ràpid, però, això encara té que evolucionar, això té que continuar. Si continua així el partit, en menys de mitja hora s'ha acabat, però hem vist vaivens en el pàdel femení que efectivament en qualsevol moment poden donar-se. Tornant a la canxa, Claudia Fernández i Sofía Araujo, Somrient la portuguesa, molt viva

0: Sí, avui, Claudia Fernández.
1: Avui sí que se'n riu, Lluís. Avui sí. Ja ho dius tu, que la veies contenta estos dies.
2: Sí. I també ingressen en canxa per

0: canvi respecte a l'època World Padel Tour, on efectivament dos i no abans de les quatre, sí. Ja és el...
1: Bueno, ahir és, entre cometes, més fàcil ja anar dinat, no? Diners un poc més pronte i ja del tiró, sí, no? Sí. Tota la vesprada.
0: Ahir és. En l'època del de World Padel Tour es jugava 10 i a continuació i moltes, quan era una miqueta més ja es gelava l'arròs, no? Perquè se te feia les tres i mitja ja...
1: I ara quasi berenar, sí.
0: Sí. No, hem vist alguna final que s'ha llegat al més de les 4 de la vesprada, eh? Mentre tant, així tenim VAR.
1: Què estan revisant?
0: Un servici sobre si és bona o no, per a tu, Juan.
2: És bona, en línia, segur. Me sorprendria molt que no fos a línia.
0: Però revisa un primer servici. Anem a veure quina és la decisió que es pren des de... Així es dirà també la sala VOR?
1: Home, no? Tindrà que ser... Està amagat, no? No. Sí. No, igual sí, és la cova, amagadíssim. No? La cova VOR, no?
0: No sabem ni on està.
1: La cova VOR, no? Podria ser.
0: I a més, és que no ens ho volen dir. Ho he preguntat 3 o 4 voltes. On estan...
1: No ho sabem, no?
0: No. Sí, no t'ho volem dir.
1: Ah, vale, directament són sincers, no? Sí. Vale.
0: Sí, no. Així que...
1: Bueno, no hi ha decisió.
0: El servici és bo i és, per tant, 15-0.
1: Bueno, pues inicia 15-0, estem pendents. 6-3, 3-0, i de moment 15-0 en el marcador. Tornem al trinque de Pelayo, Matías Oliver, perquè continua aquesta partida en tensió, al trinque de Pelayo.
3: Sí. Salva, així no tenim bar, així el que tenim és restaurant, així que el Pelayo.
1: Hi ha baret, no? Baret. Vale.
3: Exacte. Doncs molta atenció, efectivament. Tanta és l'atenció que... És que Salva Palau ha igualat el marcador. Ara mateix són 30 iguals. Recordem, dos primers xocs per a Xinet. Els següents dos xocs han sigut per a Salva Palau. Ha recuperat el dau perdut a la tercera oportunitat amb bal, amb un xoc on se veuen aquestes estratègies que... són molt habituals en la pilota, com és el canvi de la pilota, mai millor dit, de Xiner, quan ha tingut el primer bal en contra i l'ha canviat, ha tombat i se va estrafant-li la pilota, Salva ha tingut una segona oportunitat, no ha pogut ahir, però ha sigut a la tercera, estava soltant el braç, està trobant la galeria i estem veient una gran partida. El net Juliet està creixent en la partida, Xiner mossa la garra, no, de moment no, jo no li veig cap símptoma d'aixes molestis al colze que el van fer retrasar una setmana la partida. Ara mateix està Salva Palau en el dau, en el cinquè xoc, ara mateix és un balinet, Xiner que està veient perillar un poquet la partida, és una ratxa de 3 xocs en contra en el cas de que Salva Palau convertisca un 15 més, però quina manera de solventar això. Busca la galeria, la troba i ara va a seus botillers, alça els braços, està dubtant, no sap què és el que passa, però també vos dic que és una cosa molt característica de Xiner, és un jugador que gesticula molt, així que no me crec res, saps? Salva, no me crec res. Ara mateix, com dèiem, igual a 30, Xiner 30, Salva Palau 30, vali 15 per a Salva Palau, que com dèiem, si convertís un 15 més serien 3 xocs consecutius, podria fer tremolar o dubtar a Xiner, que ara mateix rep una pilota i no la passa i convertís Salva Palau, se fica per davant per primera vegada en la partida, alça el pus, se gira a la galeria segurament als seus familiars, als seus més benvolguts, creu a la corda, Xiner amb... Xela al coi. La veritat que la gent s'ho està passant bé. Estan aplaudint molt al jugador del Xinet, que és el teu veí, no, Salva?
1: El meu veí, el meu veí. Sí.
3: Avui sí, tu sí que vas en alguno, eh?
1: Sí, ha canviat, de fet. Fa un rato havia dit Xinet, però no, el Salva Palau, que és del meu poble, que és el Xinet.
3: Doncs ara mateix, Salva Palau per davant, 35, Xinet, 30.
1: És el que n'hi ha. Pues de seguida tornem, Matías, en eixa partida igualadíssima, entre Xiner i Palau, en eixa individual en el trinque de Pelayo, i el que anem a fer també és obrir comunicacions perquè anem a parlar d'handbol, fa tres dies el Agustinos de Alacant va donar, bueno, pues, jo crec que una molt bona imatge en aquest partit 25-34 davant Nava, i avui és la tornada a les

0: 7:30, si s'ha tornada per el partit d'ascens a la Lliga Sobal. Ho té molt complicat, però ja tenim per ahí a Gonzalo Blanes. Què tal, com estàs? Bona vesprada.
1: Què tal, Salva? Salutacions a punt, bona vesprada. És molt complicat, és quasi impossible, però no pot ni molt més, Salva, empanyar la temporada espectacular d'Agustinos Alacant. Recordem, un equip que va ser fundat al 1969, que per primera vegada a la seva història és un equip de Pedrera, és un equip de xiquets, és un equip de treball, de la base...
0: Sí.
1: Clar, d'escola, correcte. És la primera vegada que està tan a prop de la Lliga Sobal, que recordem que a la fase de Sagunt va fer una semifinal espectacular apallissant a Burgos, que era el gran favorit. Es va classificar a la final, que va perdre davant el Sagunt, que va abastar l'ascens a la Lliga Sobal. I és que ara estem en un play-off, o play-down, com s'anomena, perquè un equip vol l'ascens i l'altre la permanència, on sempre guanya l'equip de Sobal, perquè l'equip de Sobal té estrangers, l'equip de Sobal té un pressupost professional i, evidentment, no és el mateix per a l'equip de primera. En qualsevol cas, Agustinos ha demostrat que té futur i que, a més, sap treballar molt bé amb el dia a dia en un col·legi que és amb vol per tots els costats. El partit d'anada, com bé has explicat, 25-34. En la primera part de l'arbitratge no va estar bé, va estar un arbitratge molt per a l'equip de Sobal. Després parlava amb el tècnic d'Agustinos i em dia que tampoc el sistema d'arbitratge és el mateix en la primera nacional que en Sobal, i això el va notar el conjunt col·legial. I en la segona part també hi ha que reconèixer que l'Embol Nava té un potencial molt bo. Té un porter, Matius Martins, és brasiler i ha sigut triat un dels tres millors porters de la Lliga Sobal i va ser clau i determinant. Va parar tres penals de forma consecutiva i ja hi va trencar la dinàmica del partit. Així que avui, què vol Agustinos? Primer, tancar per la porta gran una temporada per a la història i competir, perquè evidentment el propi tècnic Alejandro Carrillo reconeix que guanyar de 10 en la canxa d'un equip de Sobal, quasi estem parlant d'un miracle esportiu. Però això no vol dir que Agustinos avui no vaya a donar la seua millor imatge davant el Viveros Erol Nava, i passe el que passe, tancarem una temporada per a la història del conjunt col·legial. El partit es juga al pavelló Guerrers Navers, que és com s'anomena,
0: sí,
1: el pavelló d'este club.
0: Sí, sí.
1: Correcte, que és de Nava de Asunción, que és un poble de Segovia. És un club molt presidencialista perquè el seu president va construir el pavelló per a tindre un equip d'handbol. I tot el poble està molt pendent d'un equip que va jugar les semifinals de la Copa, també així en Alacant, i va demostrar el seu nivell. És a dir, que estem parlant davant d'un equip molt bo. A les 7:30 arranca este partit de tornada del play-down i a veure si podem contar una bona imatge del Fundació Agustinos Alacant, que tancarà així la millor temporada de la seva història jugant davant un conjunt de la Lliga Sobal.
0: Recorde perfectament aquell partit que ens contares entre el Nava i el Barça en la Copa del Rei, on evidentment pues, es va notar moltíssim la diferència de qualitat i de galons d'un Barça que venia de ser campió i que bueno, pues, evidentment va emportar-se ixe encontre. Gonzalo, de seguida tornem i es contes algun un detall més. Estem pendents a les 7:30, comença aquest partit, com dius, en el pavelló Guerreros Naveros.
1: Sí, a més s'espera un ple total perquè volen que siga la festa de la permanència per a ells, per a Segovia. Així que estem ja pendents i, per supost, a partir de les 7:30 de tot el que passe al partit d'este play-down camí de la Lliga Sobal.
0: Gràcies, Gonzalo. Ara de seguida estem de nou per ahí i el que anem és a tornar de l'embola al pàdel. Tornem a la Fonteta, Luis Urrutia, ja en xoc este final, no? De xoc entre el 3-1 global, en xoc i ese 4-1, que pareix que és el que va a camí.
2: Bueno, pues anem a veure. Tenen bola per al 4-1 i així ho aconsegueixen després de la rematada acrobàtica de Clàudia Fernández, que no troba resposta en Marta Ortega. I d'esta forma, 6-3, 4-1. Clàudia Fernández i Sofía Araujo estan molt a prop, estan a dos jocs d'aconseguir la victòria en esta semifinal i de tindre el passe cap a la gran final de demà. Ho estàvem parlant ara amb Juan. Només una desconnexió de Clàudia i de Sofía, Juan, podria permetre que es voltejara el marcador.
3: Sí, perquè no han aconseguit trobar sensacions en cap moment. Marta i Martina no han trobat el seu nivell de joc que venien mostrant tota la setmana i estan molt sòlides Clàudia i Sofía, i exceptuant que una de les dues o algun punt que reconecte a les

0: nosaltres al partit. Algo molt estrany tindria que passar perquè li puguen donar la volta. Però fins a la fi, el bo que té el pàdel és que cada xoc es comença 0-0 i igual que en la pilota poden remuntar encara que vagin 5 ball.
1: Mira, ara en este entretemps, Lluís, estic fixant-me que, clar, de normal ens enfoquen a les jugadores, però és que dins la pista n'hi ha espectacle de ball en la Fonteta.
2: Sí, és una marca de roba habitual en el món del pàdel que va mostrant els seus modelets a través d'uns balls que fan unes cheerleaders.
1: Molt bé.
2: Hi ha també presència masculina i així mostren els models d'esta marca de roba al públic que hi ha. Sí, bueno, és una iniciativa molt interessant, eh?
1: Sí, sí.
2: Una forma de vendre poc habitual i molt imaginativa.
1: Sí, molt original. La veritat és que sí. Ahí tornen les jugadores a la pista.
2: 4-1 en el marcador per a Claudia Fernández i per a Sofía Araujo, que també han guanyat la primera mànega per 4-1, encara sense llevar-nos del cap en la moguda entre Juan Lebrón i Alejandro Galán en el partit anterior.
1: Que no soparan junts, no, Luis?
2: No, en tota seguretat. En tota seguretat, segur que ja se'n torna Juan cap a Madrid i Ale Galán disfrutarà en el sopar de avui de la gran victòria que ha conquerit en el dia d'avui, on espera el finalista del partit que encara no ha començat, així en la Fonteta, i que va enfrontar els número 1 a Cuello i Tapia davant de Mike Yanguas i de Franco Stupakzuk. Mentre el partit continua així en la Fonteta, 4-1 en el marcador, en la zona d'atac constantment Araujo i Claudia Fernández, i ara qui erra la bandeja amb la dreta és la jugadora portuguesa, la envia al cristal de fons, amb la qual cosa el 15-0 que puja al marcador, 1 hora i 27 minuts de partit, 6-3, 4-1, Fernández i Araujo estan a 2 jocs de la victòria final.
1: Bueno, pues ahí está, esa situació en la partida de la Fonteta. Clara, mos portaves coses, no?, per a contar.
3: Anem a recordar també que esta vesprada arranca el tercer partit de les semifinals de la Lliga Endesa entre la Laguna Tenerife
1: sí,
3: i el
1: pendents.
3: Barça. Mm-hmm. Una eliminatòria que domina el conjunt blaugrana per 2-0 i que quedaria i que podria quedar resolta si els catalans tornen a guanyar avui a partir de les 8 i mirant cap als interessos valencians. El València Bàsquet afrontarà demà una situació molt semblant perquè és de Pedro Martínez visiten la pista del Joventut de Badalona a partir de les 8 amb un avantatge també de 2-0 en la sèrie i amb la primera oportunitat de classificar-se, de certificar aquesta classificació per a la gran final de la CB. Així que després dels dos triomfs aconseguits a casa, pues el València Bàsquet només busca una victòria per a tornar a la final, per a tornar a una final de Lliga i continuar somiant amb el títol.
1: Bueno, de fet, el millor que li podia passar a València Bàsquet és que avui guanyara la Laguna i que forçara un partit de més per a que el Barça, bueno, pues en este cas
3: arribi
1: un poquet més cansat i València Bàsquet que tant de bo pues aconseguisca demà. Ho contarem així, en el punt a punt.
3: Com ho veus tu?
1: 8? Home, pues jo per lo que hem vist en el Roig Arena veig favorits a València Bàsquet, evidentment, per a guanyar ese tercer partit, però no me fie de Ricky Rubio, no me fie de la penya i penso que la mentalitat de València Bàsquet ha de ser la d'anar a tractar de fer el millor partit possible per a fer ixe 3-0 i ja pues, descansar entre cometes pensant en la final. Veurem què és el que passa. Ja dic, en l'altre costat del quadre lo més interessant seria que avui guanyara la Laguna Tenerife en casa i que això forçarà un quart partit en el que ja veuríem què passa, però que almenys el Barça pugui arribar un poc més cansat.
3: Ho contarem així en directe al punt a punt.
1: Sí, correcte. I en motor un apunt més, i és que en Montmeló ja n'hi ha classificació per a la carrera de demà, la Graella, que eixirà en Russell al capdavant, en Hamilton i Antonelli completant les primeres posicions, i per a trobar als espanyols, bueno, la notícia és que Leclerc ix de ser i que per a trobar els espanyols tens que anar cap a la 7a posició en Carlos Sainz i Bueno, pues a Fernando Alonso n'hi ha d'anar fins a l'última posició per a trobar-lo.
3: I més informació del Gran Premi de Barcelona-Catalunya en Fórmula 1. En l'equip de Campos Racing no ha sigut bo en la Fórmula 3 a l'esprint, ja que un dels seus pilots, el líder del campionat, Hugo Chukwu, no ha puntuat per un abandonament, i el millor de l'escuderia d'Alcira ha sigut

0: Nael en esa zona de punch 8è y el único español Bruno del Pino, que es catalán, también está dins del punch 6è, mientras que en la Fórmula 2 el podi para Campos Racing amb el búlgar Nicolás Lov, que es el único español que ha quedado 15è. Demà día de carreras a partir de les 9 menos 20 del matí la Fórmula 3, la carrera de Fórmula 2 será a les 11:25 y la gran carrera de Fórmula a partir de les 3.
1: Bueno, pues este era el recull que volíem fer d'altres esports i anem a tornar de seguida al trinquer de Pelayo per a conèixer com va aquesta partida. Abans peguem una visita en la Fonteta. Luis Urrutia, com van les coses?
2: Ha guanyat el joc la parella formada per Ortega i Calvo, amb la qual cosa retalla el marcador. Aixina que estem primer set per a Fernández i Araujo, 6-3. En el segon set, Fernández i Araujo amb break a favor guanyen per 4-2. En este setè joc del segon set estem 15 iguals.
1: Bueno, pues en igualtat, si anem al trinque de Pelayo, en igualtat en este xoc, evidentment, no en la partida, però si anem al trinque de Pelayo, Matías Oliver, com van les coses en la final?
3: Doncs igualtat màxima, Salva, mai millor dir, perquè Xiner s'ha recuperat, ha pogut igualar el a 35 el marcador, però no pareixia, perquè estava en un parcial de 7-15-1 en favor de Salva Palau. Recordem el val de, que ha significat el igual a 30, després el val i 15 que ha significat el 35-30 a favor de Salva Palau, i és que havia començat els dos primers 15 també a favor, però Xiner així ha reviscolat, ha pogut recuperar-se una mica. També és de veres que Salva Palau ha enviat, per exemple, la pilota a la galeria llarga, aleshores li ha donat més facilitats a l'hora de trobar 15. Xiner també ha trobat un poquet més la galeria i ara, doncs, com deia, màxima igualtat. Xiner ara mateix en una pilota parada que l'envia llarga, busca la galeria i torna, que està siguent una notícia, perquè està tan plena la galeria que no estan tornant les pilotes. És una cosa prou habitual del campionat individual. De fet, ara, amb el rebot, Xiner l'envia a la galeria del Dau, no torna, i situa el 30 per cap, xuant des del ref. O sigui, ara mateix, Xiner, que té un parcial de 6-15 per cap, i pareix que el de Murla, el campió de l'any 2024, s'ha recuperat. I com a una dada que m'agradaria afegir, perquè així en l'escala també tenim els dos pilotaris que han arribat a les semifinals, Marc, que va ser derrotat per Salva Palau, José Salvador, que va ser derrotat per Xiner, i que amb dos van jugar el dissabte passat la partida pel tercer i quart lloc, amb victòria per a Marc, que estan així uniformats, o sigui que estaran preparats per a quan se faci el repartiment de premis, posar de cara a la galeria. I a banda, pues és que hi ha un fum de pilotaris, de companys, com és el cas de Carlos del Xenovés. Puc veure ara mateix, i ara mateix la partida està parada perquè, doncs, ha hagut algun got que s'ha caigut, dèiem, això del restaurant. Doncs una cosa que personalment a mi no m'agrada de la pilota valenciana és que se pugui entrar beguda als trinquets, i això provoca, doncs, que a vegades per accident se puga derramar líquid. Estava l'home bo Pastor secant-ho amb un paper, i ara ja va de nou oltre a la ferida per a posar la pilota en marxa. Recordem, ara mateix estem en el sèptim xoc, 30 per cap en favor de Xiner, que es situa en la zona del res, però el marcador general està igual a 35. Xiner 35, Salva Palau 35. I oltre que fa falta en la primera ferida.
1: Bueno, pues en molta igualtat, en esta final. Matías, ara de seguida també tornem per a que vagis actualitzant-nos, però tinc per allà Gonzalo Blanes. Gonzalo?
4: Estic així.
1: És que volia preguntar-te, perquè estos dies estem pendents de l'actualitat també de l'Hèrcules, no? I me comentaves, està al caure un tercer reforç, no? I és que ja han fet oficials, Gonzalo, l'Hèrcules d'Alacant, dos fitxatges, en esta setmana. I a més, sembla que si no te dius Àlex, no pots fitxar per l'Hèrcules, no?
4: Correcte. Per a sorpresa dels aficionats, les xarxes socials comentaven abans de fogueres i fitxant, perquè no és habitual. Però ja que dir que l'Hèrcules, després d'una temporada Salva molt irregular, ha fet neteja, Només té 9 jugadors en fitxa professional. Recorde que en primera federació hi ha opció per a 18. És a dir, que ja que signara 9 jugadors professionals per a tindre el cupo, i evidentment estaran els 18, per a en

0: completar la lliga. El primer en ser oficial, Àlex Giménez, mitja punta del Nàstic. El segon, oui, Àlex Fidalgo, que és un mid-centre del Cartagena. I David López, lateral del filial del Sevilla, va ser, si tot va com està previst, el tercer. Este és sub-23, David López, lateral esquerre del Sevilla. I podem afegir dos noms, que són el somni del tècnic de Beto Company. Hi ha que recordar que Beto, l'actual tècnic de l'Hércules, que ha sigut renovat, va estar treballant al Nàstic. Sí. Ja ha vingut un jugador, com és Àlex Giménez.
1: Correcte.
0: Bé, hi ha dos que són Víctor Narro, extrem dret de la Sampdoria, que
1: amic
0: esta temporada
1: meu.
0: Està... Sí,
1: sí, sí,
0: mira, parla amb ell i dile que es venga per ací, perquè
1: vale,
0: va estar al Múrcia i em comenten que és una prioritat per a l'Hércules, Víctor Narro. Això sí, vendria cedit per la Sampdoria.
1: Sí, encara te contacten la Sampdoria, però ja te dic jo crec que a Alacant li pot semblar cridaner, eh? I vol estar
0: en el club són optimistes. Sí. I a més, és, insistim, una prioritat del tècnic. I l'altre nom és Antonín, davanter centre, que va jugar al Màlaga, al Nàstic, i que està ara jugant en la primera divisió polonesa. És l'altre nom que demana el tècnic. Podem dir que hi ha una doble planificació, la del cos tècnic, la de Paco Peña i la gent que treballa al club, que estan treballant, òbviament, per a reforçar el club, però també està en primera línia de foc el tècnic. Se li està demanant també l'opinió a Beto Company, perquè volen que siga un equip que estiga un poc en el dia a dia en el que li agrada a Beto. I Beto ha demanat tres noms. Àlex Giménez, que ja ha arribat, i ja veurem si Víctor Narro i Antonín, que crec que són noms importants per a primera federació,
1: ja
0: són els pròxims en arribar a l'Hércules, a més de David López, que este crec que sí, està molt avançat, és un lateral esquerre, sub-23, de la Pedrera del Sevilla, crec que David López serà el tercer en signar. L'Hércules que està tractant de reconstruir el plantel, i a veure si l'any que ve, de veres, és un equip que està lluitant per el que té que lluitar l'Hércules, que per l'ascens al futbol professional.
1: Un Víctor Narro que ha passat per pedreres importants, eh? Mallorca, el Villarreal pagà per ell quan tenia 15 anys i va estar jugant al Villarreal, després en Valladolid debutà amb el primer equip a la segona divisió i, bueno, pues ara podria ser, com dius, Gonzalo, fitxatge per a eixa banda, per a eixa extrem de l'Hércules, eh? Em semblaria una bona operació. Ara després li enviaré un missatget a Víctor Narro. Vinga, va.
0: Ok, perfecte.
2: ¿Quieres tú la clau del fichaje?
1: No, que va, yo no.
0: Ahí. Dile que venga, ¿eh? Dile
1: sí, hombre,
0: que
1: claro.
0: Está muy bien Alacant.
1: Correcte, que en Alacant se viu molt bé i que l'Hércules pues, és un històric, eh? És la veritat. L'Hércules que té que fer un projecte per a tornar, per a pujar i per a estar ahí al futbol d'elit i al futbol professional. Pues Gonzalo, ara de seguida anem també en vol, però bona secció de mercat de l'Hércules, que també està menetjant-se en aquestes setmanes en les que, com mos conté, està donant-li poder al seu tècnic. Això sempre té la seva vessant negativa i és que si passa alguna cosa amb el tècnic, pues la plantilla
0: Correcte.
1: És heredada, no? Però anem a veure. Suposo que en Beto Company també hi ha molta, molta confiança en el club. Pues, Gonzalo, qualsevol cosa ens contes, ara de seguida tornem per a l'handbol.
0: Perfecte.
1: Un abraç, Gonzalo. Clara, volies afegir alguna cosa o anem a la Fonteta?
2: Pots anar a la Fonteta.
1: Pues anem a
2: la contrària.
1: Anem a la Fonteta per a veure com va també la partida, Luis Urrutia.
3: Así está apareguent el talent de Martina Calvo, que acaba de guanyar dos punts realment importants per a col·locar el 40-15 en el marcador i obligar a Fernández i Araujo a guanyar el seu servici si volen estar en la gran final de demà, 6-3, 5-2 en esta semifinal del Premier Padel de València. Avantatge per a Fernández i Araujo, però 40-15 en el marcador. I ara quan Marta Ortega tractava de buscar el remat d'un rebuig en paret de fons pròpia, s'ha trobat amb la cinta amb una errada que ha provocat el oh de la graderia d'esta Fonteta, que ja està absolutament plena, perquè volen veure com es resol este partit i també volen veure el duel entre la parella número 1 del món, Coello i Tapia, davant de Llanguas i Stupaczuk, que serà l'encontre que tanque esta maratoniana jornada de dissabte així en el municipal de la Font de Sant Lluís, perquè ja són 7 hores de pàdel i encara ens queda partit i pico, per a concloure en esta jornada.
1: I, Luis, no tens ganes de baixar a una partideta, tu? No, després de 7 hores?
3: No. Des d'ací estem magnífics, eh?
1: Home.
3: Ací en la cabina.
1: Hem parlat abans de fer una partida de pilota, els membres del Punt d'Amunt. ¿no? I este, una de pàdel, no?
3: Una partida de pilota, tu saps el mal que fa aquesta pilota?
2: No ho sap, però això ho ha proposat.
1: No ho sé, no tinc ni idea de si fa mal o no, suposo que sí. Sí, vamos,
3: pues si prova, prova un dia.
1: No, no, tranquil.
3: Un dia, vés-te'n i prova. Vés-te'n coses... ahí al trinquet, el pelayo que el tenim ahí.
2: Entre ell i Matías no van a fer ni un 15.
1: No, no, no, segur que no, no, no, segur que no.
3: Que no, que no, que no, no toquen la pilota, se le queda esclafada com un ou en la mà.
1: Però bueno, una de pádel sí que podien fer.
3: O li donen la de baqueta o si no, en una pilota de veres, impossible, impossible. No la mouen.
1: No, no la sé.
3: No la mouen.
1: Clara, anaves a dir algo.
2: Volia comentar-te un apunt sobre el mar, ja que estem en l'estiu, no?
1: El mar.
2: Anem a mirar
1: el mar en general.
2: Cap a la mar en general.
3: Vale. Deixa només un instant, Clara, perquè Clar. Tenim pilota de partit.
1: Vinga.
3: Tenim pilota de partit, així en el pavelló de la Font de Sant Lluís, després d'una errada clamorosa de Marta Ortega. Tenen opció de guanyar l'encontre Claudia Fernández i Sofía Araujo des del rest.
1: Ahí està, que... match point, sí.
3: El servici serà per a Martina Calvo. No han tingut el seu millor dia Ortega i Calvo. I des del rest van a tractar de guanyar el partit. El servici per part de la portuguesa i la errada que suposa punt, joc, set i partit per a la portuguesa, per a Araujo i per a Claudia Fernández, que s'abracen en la meitat de la canxa abans de saludar a Martina Calvo i a Marta Ortega de forma molt més cordial que en el partit anterior.
1: Més classe.
3: Les quatre jugadores que saluden, que s'abracen, i ahí ho celebra la jove Claudia Fernández junta la portuguesa que ha aconseguit tornar a la final, i ahí ho celebren al costat del seu entrenador. Han jugat un molt bon partit, Juan, en el dia d'avui és innegable.
4: Sí, han sigut molt sòlides, han fet molts winners, han fet pocs errors. Martín i Marta no s'han trobat, tot això ha donat el resultat, que ha sigut molt just. I m'alegre també molt per Claudia i per Sofia, perquè sempre lluiten, sempre tenen un respecte cap a aquest esport i se mereixen una alegria aixina, perquè no són unes habituals de les finals.
3: Així que tenim final servida per a demà, 2 de la vesprada, per suposat en directe, així en el punt a punt. Ari Sánchez i Andrea Ustero davant de Claudia Fernández, Sofía Araujo. Final inédita en esta temporada, en este circuit Premier Padel, que es jugarà així en la Font de Sant Lluís de València.
1: Bueno, pues ya tenim, final en la vessant femenina d'este Premier Padel P1.
2: Sí que es veuen les grades més plenes,
1: Sí, sí, ho comentava Luis, que la gent ja ha tornat de pegar el mos i que, evidentment, pues ja han vist este final d'encontre i també estan preparats per a viure el següent partit ja en la vessant masculina. Tornem al trinque de Pelayo, Matías Oliver, perquè com continua aquesta final?
5: Doncs aquesta igualtat que dèiem abans ha trencat, perquè és que Xiner ha ressuscitat. Són tres xocs consecutius del Nemurla, un parcial de 12-15-1 per a pegar-li la volta a la partida. Recordem, anava perdent 35-30 després de tres xocs consecutius de Salva Palau. Està sent una partida molt a ratxes, ha començat primer Xiner, ha contestat Salva Palau i ara la resposta és de Xiner. Totalment absoluta, estava en el dau per a situar el 45-35 final i anem a veure com evoluciona la partida, perquè ara sí que és de veres que hem vist un Salva Palau més erràtic, no està poguent continuar aquest ritme de xoc que tan bé li havia funcionat en aquesta ratxa de tres xocs. També li està donant confiança a Xiner, ja te dia jo que no me fiava dels gestos del bo de Marc Xiner, i està trobant galeria, està trobant-se en bones condicions. Jo no veig cap tipus de sensació d'eixa molèstia al muscle. Justament ara perd el 15 en un rebot que es tira a terra i no aconseguís passar la corda. Ara mateix en este nou xoc de la partida 0-15 per a Salva Palau, que està en el dau. I recordem, en el que és el marcador general, el Lluminós marca Xiner 45, Salva Palau 35.
1: Bueno, pues 45-35, també està igualadeta la partida i de moment, bueno, pues en ese xicotet avantatge. Ara de seguida tornem ahí, Matías, però anem a estar pendents també de protagonistes. Ara de seguida eixiran per a parlar les que han guanyat la partida, Sofía Araujo i també Claudia Fernández, que

0: estan en la final i ara de seguida anem a escoltar-les en aquestes entrevistes en televisió.
1: Quina imatge més bonica, la d'abraçant-se en la pista.
0: Sí, i en les seves famílies han eixit corregent també, per a saludar i abraçar-se.
1: Encara es queden forces.
0: Bueno, clar, i tenen que guardar forces per a el que encara queda per davant. Alguna cosa més?
1: Sí, volia contar-te notícies sobre el port de València perquè sí. Ja escalfa motors per a una nova temporada.
0: S'havien quedat ahí en la mar, tens raó.
1: S'havien quedat ahí, perquè el port de València ja ha presentat el calendari nàutic de la pròxima temporada amb el recinte portuari consolidat com un dels grans escenaris esportius de la ciutat i entre les cites més destacades es troben el Sail GP de València, que serà els dies 5 i 6 de setembre, la 52a edició de la Super Series a l'octubre i el València Boat Show, que tancarà la temporada a finals d'octubre com a cites destacades dins d'aquest calendari nàutic. Regates, competicions i esdeveniments també tornaran a convertir la façana marítima valenciana en un punt de referència per als amants dels esports nàutics. Per tant, més enllà de ser una porta al Mediterrani, pues el port de València va continuar sent també una porta oberta a l'esport i nosaltres, com sempre, anem a estar molt pendents per a contar-ho i estar en directe si el punt a punt.
0: Sempre, molt interessant tot el que ens porta Clara Alcover. Estan ja les guanyadores, anem a escoltar-les. A Sofía Araujo i a Claudia Fernández.
2: Bueno, buenas tardes a todos. Muchas... no, muy, muy contentas. Creo que al final...
0: Parla Sofía Araujo.
2: ...lo merecíamos hace tiempo. Estuvimos muy cerca. Tuvimos tres partidos que estuvimos ahí muy, muy cerca. Venimos de un torneo que no nos salió tan bien. Y creo que es ahí que se ven los equipos. Sufrimos juntos, trabajamos juntos y hoy lo estamos disfrutando. Así que muy, muy contentas. Quería dar las gracias a nuestra familia, a nuestro equipo que nos apoyan cada día. A todos los portugueses que están aquí, muy, muy obrigado. Y a toda la gente que está apoyándonos desde la grada, porque al final tener las gradas llenas nos llena el corazón. Muchas gracias a todos.
3: Thank you, Sophie. Thanking the entire La Fonteta and mentioning how last week probably wasn't the best in Rome, and that's a reason why this final feast feels even more special. Thanking the entire team for the fight and to all the Portuguese here supporting Sophie and also Claudia. Clau, te veo emocionada, te veo feliz. Has ganado títulos en Premier Padel, has jugado muchas finales, pero esta quizás para ti tiene un valor especial. ¿Por qué? I see you're very emotional, you played so many finals, you won a lot of tournaments in Premier Padel, but it feels like this one is special for you. Why?
2: Bueno, no sé si puedo.
0: Parla, o intenta parlar, perquè està molt emocionada, Claudia Fernández, llagrimesa als ulls. A veure, si la podem escoltar.
2: Solo se lo quiero dedicar a mi abuelo, que murió hace una semana, y a mi hermano, que también tuvo un accidente hace poco. Y va por ello.
3: Bueno, Clau, respetamos el momento. We're going to respect the moment. Claudia is, of course, very emotional. Lo dejamos ahí, Clau. ¿Te parece algo más para agregar? ¿O simplemente a disfrutar de la final?
2: Nada, muchas gracias a todos. Mañana nos vemos y espero que vengáis a animarnos, que lo vamos a dar todo seguro.
3: Ahí está. El fuerte aplauso para Claudia Fernández y para Sofía Araujo en una victoria muy especial. Estarán en la gran...
0: Bueno, pues les paraules de Sofía y de Claudia, la emoción también de una chiqueta que parlava així després de, bueno, pues s'ha explicat, no?, de perdre al seu iaio i, bueno, pues la emoció, evidentment. A aquestes edats també se fa moltes vegades difícil, no?, parlar, i, bueno, han fet un partidàs, això sí, tant Claudia Fernández com Sofía Araujo. Ara de seguida estarem de nou en la Fonteta. No sé si Luis Urrutia des de la Fonteta vol afegir alguna cosa, però ahí està, les paraules de les campiones i la emoció de Claudia Fernández. Ara de seguida estarem de nou en la Fonteta. Bueno, pues... anem sí, a tornar al trinquet, perquè continua eixa final del individual. Està ajustat el marcador. Matías Oliver en el trinquet de Pelayo.
4: I tant, Salva, dèiem, Xiner s'havia escapat, havia fet tres xocs consecutius,

0: Però Salva Palau s'ha tornat a refer, estava en el Dau, estava obligat també, perquè ja situar-se amb una diferència de 50 per 40 haurà sigut massa, i 50 per 35, perdó, perquè ara el xoc que ha situat ell és el 45 per 40, ha retallat i s'ha ficat a només un xoc, ara se situa en la zona del res, i de moment, com deies, màxima igualtat, fins i tot en este dècim xoc, hi ha 15 per a cada pilotari, i la veritat no sabria dir-te per qui travessaria avui, Salva. Jo sé que tu
1: estàs clar. Està molt igualat,
0: jo...
1: Sí, sí.
0: Sí, sí, no, avui la veritat és una partida molt igualada. Sí que de veres que s'estan descarregant molt a les galeries i això està fent que no veiem tant de xoc i veiem els pilotaris que no tenen tanta confiança, no hi ha un ritme fluid de pilotades, no hi ha un continu intercanvi, però és que és una final i així també és nervi, se noten, recordem, Salva Palau és la primera vegada que arriba a una final, Xiner ja sap el que és guanyar aquesta competició, però és de veres que l'any passat no va poder competir per aquesta lesió a la Pubalche i que a més arribava amb aquestes molèsties al colze que es va provocar en la semifinal contra José Salvador. Però això no és problema per enviar-la a la galeria, la pilota no torna i el 15-30 que està de mare per a Salva Palau, igual a 30, màxima igualtat. És que així podríem definir-ho, Salva. Ja ho has dit tu i jo ho corrobore. Recordem, el Lluminós en general està 45-40 en favor de Xiner i el de Sinxoc està 30-30, així no sabem qui va guanyar, Salva.
1: Bueno, però el que sí que està és embotxada la gent,
0: Sí, sí, no sé si escolteu l'ambient, sí, sí. Que cada 15, que sobretot Xiner és un pilotari que arrossega molta gent de la comarca, de la Marina. Si esteu veient la partida a través de la televisió d'Apunt, podreu veure tant en l'escala com en les galeries molta gent en camisetes de color roig, que són tots aquells que venen en suport declarat per al seu veí de Murla, per al seu pilotari favorit, perquè ja no sols és veí, sinó perquè Xiner també és un pilotari que arrossega masses. I escolteu!
1: Estan a boig,
0: Perquè això ha sigut val de Xiner, salsa a mitja escala roja, i anem a veure, perquè Salva Palau està fent cares com que s'ha fet mal, s'ha tingut que llançar ahir justet contra la careta, tal volta s'ha colpejat amb el muscle, però ja està bé. Així al final són esportistes de ferro, són esportistes de garra i és un esport de cavallers. No anem a veure mai molt de compte per part dels esportistes i ja se situa en la zona del rest. Ara mateix, com dèiem, és vàlid 30 per a Xiner. Muedra que bota la pilota una vegada, la bota una segona vegada, l'envia cap al Dau i provoca la falta, és a dir, no ha aconseguit que la pilota entre en el requadre que ja situat en la zona del Dau, que paga la redundància també se diu. El Dau torna a botar la Muedra una vegada, altra, el pilotari de la Pobla de Farnals la fica ara dins, Xiner que la torna, Salva Palau que li la torna de nou, però és que Xiner, escolteu.
1: Botxeria,
0: Pilota a la galeria, no torna a la canxa, 15 per a Xiner, 15 per al de Murla, que situa ara mateix el marcador en el seu favor. Xiner 50, Salva Palau 40, a dos xocs de repetir el campionat de l'any 2024.
1: Bueno, pues en esta feina que està fent Xiner també està donant-ho tot Salva Palau. Ara de seguida tornem al trinquet de Pelayo, però vull que anar cap a la Fonteta perquè Luis Urrutia, hem escoltat les emocionants per com estava ella, paraules de Claudia Fernández, i ara també estem veient ja imatge de com entren a la pista els jugadors Coelho, Tapia, Stupacuk i Llanguas per a jugar ixa segon semifinal.
2: Els que acaben d'entrar són Franco Stupacuk i Mike Llanguas, que ja estan en la seva cadira, i ara la Fonteta que es caurà en quan presenten a la parella número 1 del món, els que ja veiem vestits de rojos en la part esquerra de la nostra posició, Arturo Coelho al rei.

0: Ell, Arturo, junta, qui diuen és el millor jugador del món, Agustín Tapia. Ahí sí que ja està presentant-los a l'organització. Comencen a caminar i ahí està l'ovació d'este municipal de la Font de Sant Lluís per a la parella que formen Coello i Tapia, per a la parella número 1 del món.
1: Jo tinc un dubte, Lluís, i és que m'he fixat abans en la partida de les xiques, que cadascuna porta els seus partners, no?, en la camiseta, davant, darrere, encara que formen equip, cadascuna té els seus patrocinadors.
0: Hi ha molt de canvi de parella allà d'una temporada.
1: Clar, però no, vull dir, no per a un torneig van en equip i, per tant, la patrocinen els mateixos. No, no, cadascuna té les seues marques.
0: Clar, perquè per al següent torneig pots jugar en una altra parella. Llavors, els patrocinadors són individuals, clar.
1: Sí.
0: Ahí no hi ha dubtes. Cada jugador i cada jugadora té els seus patrocinadors i i els patrocinadors per parelles... Home, no te dic que no hi hagi ningú, però és que...
1: Sí, és complicat, clar.
0: L'estabilitat de les parelles en el món del pàdel professional...
1: Que li pregunten a Galant, no?
0: És realment inestable, no? Galant és dels més tranquil·lets, sí, que hi ha, però... aquells que estan en el lloc entre el 30 i el 50 que volen créixer, que no... Bueno, estos canvien cada 3 setmanes.
1: No, però ho deia per el Galant LeBron, d'aquest canvi que va a niure, que imagina que si tens patrocinats pel mig, pues encara és pitjor, evidentment, perquè tens que trencar més coses.
0: Pues sí.
2: En este caso, pues no tengo ningún dubte, Com es perd de colorimetria, no he tingut ningun dubte en cap equipació, perquè, clar,
1: no.
2: Són molt seriosos, és molt elegants i molt neutres.
1: Sí. Jo en colors, avui, no ha parlat de res en quant a colors. Ja estan ahí, Lluís.
0: Ahí sí que jugaran de roig amb pantaló blanc la parella formada per Coello i Tapia, mentre que ho faran absolutament de negre la parella formada per Francos Tupacsuk i Mike Yanguas. Mike Yanguas, que va coincidir, clar que sí, és més, no aplegaren a jugar junts, però sí que estos dos jovens sigueren campions del món de menors en Benicàssim, en Castelló. No sabria dir-te quants anys fa d'això, perquè els anys passen molt ràpid, però... Sí que en aquell any hi hagué, en esta mateixa selecció, dos valencians, Edu Alonso i Àlex Arroyo, que a més per parella sigueren campions del món júnior i que vas tindre l'oportunitat de narrar aquell partit i que en el dia d'avui, pues, és una alegria. Va ser l'any 2019. Pues mira si ha passat el temps.
1: Bueno, pues, set anys, eh?
0: Set anys, des de que...
1: És que el problema, Lluís, és que ja han passat set anys des de 2019.
0: No, està clar.
1: És que ese és el problema, clar.
0: I que en aquell moment Yanguas i Coello eren dos xiquets. Clar. I quan te dic dos xiquets, eren dos xiquets.
1: Home, és que Coello té 24,
0: I ara mira, jo crec que els dos tindran la mateixa edat, eh? I ara mira com s'han fet, eh? Has vist, Juan, com es fan de majors?
3: Han crescut, eh? Jo me'n recordo quan eren xicotets i jugaven, bueno, contra Edu i Àlex, vaja, moltíssimes vegades. De fet, Arturo és... dels millors amics d'Edu i, bueno, han crescut tant d'estatura com de xoc, perquè així tenim a 4 dels millors jugadors del món.
0: No hi ha dubtes. En un instant va començar l'encontre. Estan calfant els 4 jugadors davant d'un pavelló de la Font de Sant Lluís on no hi ha cap cadira buida, tot ple, espectadors drets tractant-se d'acostar-se tot el que puguen cap a les superestrelles del món del pàdel, que ara mateix estan en el 20-10 del centre del pavelló de la Fonteta.
1: Bueno, pues ahí está. Y el ambient, Lluís, imagina que ja de cara a este partit, pues ja més prop del ple, no? Si ja dius que abans anava agafant color la graderia de la Fonteta, per a este encontre ja imagina que pràcticament ple, perquè és el partidàs que tanca el dia d'avui.
0: Ah, és absolut. El ple és absolut.
1: Sí, no?
0: El que hi ha en... Sí.
1: Ahí estan. Els dos tenen 24, Fonteta... Com dius, Yanguas sí, també. No. Llanguas també té 24.
0: No, segur, de la mateixa edat, segur, perquè jugaven en la mateixa categoria. En aquell, vaja, hi haurien uns mesos de permís. Ja saps que si un és en novembre i l'altre en febrer, se porten dos mesos, però per a l'esport és un any de diferència el que hi ha. Però no, jo sí que els recorde als dos en aquella selecció de menors que tant ens van fer disfrutar en aquell torneig, en aquell mundial en Benicàssim, on, bueno, van demostrar, pues efectivament, que tenien madera de aplegar. I mira, pues mentre Llanguas s'ha quedat entre el 10 i el 20, Coello ha plegat al número 1. I això per què? Pues són coses de la vida, no, Juan?
3: Sí, i de fet no era el que més guanyava, saps? En menors, es començava a guanyar ja de més major, igual que Galán, però al final, quan importa, que Sara està el número 1 consolidat durant una parella molt forta en Tàpia durant els últims 4 anys.
0: Té cansament en el seu braç dret i per això porta una protecció Tàpia i té un trencament d'escafoide, però en la mà no dominant Coello, amb la qual cosa porta també un envenatge en la seva muñeca. Bueno, pues el calfament ha conclòs, en un no res va començar este partit semifinal d'este València P1. L'últim partit en la jornada d'avui, 7:30, a punt de plegar de la vesprada, així en la Fonteta, el micròfon del punt a punt de A Punt Ràdio al costat d'este gran torneig de pàdel.
1: Bueno, pues ara de seguida estem ahí per al començament d'aquest partit. Fem una última visita, no última, però una visita cap a el Trinquet, perquè de seguida comença l'embol, així que Matías Oliver, com va la partida en el Trinquet? Bueno, pues ara anem en el Trinquet.
2: Un dato curiós que he trobat per xarxes socials, perquè he buscat quins són els jugadors de pàdel més seguidors en les xarxes socials i no sé si adivinaries el primer.
1: Bueno, no, segur que no. ¿Lebron?
2: No, el primer és Paquito Navarro, però el segon és Agustín Tapia.
1: Ah, bueno, pues mira. Pues,
2: Lebron és el quarto.
1: Bueno, pues Tapia, que anem a voler-ho d'ací a no res.
2: Pues és el segon, amb més seguidors.
1: El segon amb més seguidors. Ara sí, anem al Trinquet de Pelayo. Matías Oliver, perquè volem conèixer com va la partida, com va la final d'este individual.
4: Doncs ara mateix s'ha acabat l'11 xoc de la partida i Salva Palau ha retallat distàncies, estava des del Dau. Ara mateix el marcador és de Xiners per 50, Salva Palau 45. I és que hem passat d'una partida que estava sent a ratxes, recordem, dos primers xocs per a Xiner, després tres xocs per a Salva Palau, després altra volta a Xiner, ara hem passat a una partida on s'està defensant el Dau, i és una cosa clau, Salva, perquè ara mateix Salva Palau ha perdut dos xocs en el Dau, Xiner ha perdut un, i el Dau és la zona de la treta, diguem, és la zona on se comença a jugar. Realment és una treta indirecta, perquè és el feridor el que fica en marxa la pilota, el feridor és del jugador contrari, li fica la pilota, i però el que pega primer i el que pega més fort és el que està en el Dau, per a que vos servisca d'exemple, és com en el tennis, el que està en la treta normalment sempre és el que guanya i se xoc, i el que quan el perd és el que ha de recuperar. Doncs ara mateix està Salva Palau en aquesta tessitura, ara mateix està en la zona del res, si convertís este tornaria a situar les coses conforme estaven a l'inici de la partida, perquè recordem, ha iniciat des del Dau perquè havia guanyat la reballada, i se ficaria molt a favor, perquè a partir d'ací seria ell el que tindria a favor ixe xoc en el Dau. Xiner lo que ha de fer és conservar ixe xoc en el res, és defensar el seu Dau, i així, depenent d'esta situació, Salva Palau té ara una oportunitat per a igualar 50, si no tindria una altra, només per a poder solventar la victòria de Xiner, però claro, és que si ara Xiner guanya este xoc des del Dau, es situaria en 55 i seria només un xoc per a tornar-se a proclamar campió de l'individual. Ara mateix, com dèiem, 11 xoc, igual a 15, perquè Salva Palau l'envia en una pilota parada a la galeria, i el Lluminós en general està 50 per a Xiner, 45 per a Salva Palau.
1: Bueno, pues en ese marcador que está apretadet y tenim ja imatge de l'handbol també, així que Gonzalo Blanes, com està ja el equip de Agustinos Alacant, que el veiem ja a punt d'entrar a pista.
5: Sí, efectivament, no serem puntuals del tot, perquè són les 7:32 i està fent-se la presentació oficial dels jugadors d'Agustinos, que són els que van de blanc en la imatge i que avui, insistim, tenen una missió quasi impossible, però volen competir davant un gran equip com és el Nava, semifinalista de la Copa i conjunt de la Lliga Sobal. El pavelló està totalment ple, la gent ací a Segovia que vol també estar i donar suport al seu equip i evidentment també la satisfacció per el fet de que en el partit d'anada van lograr una victòria clara de 9 gols de avantatge. Ara es procedeix, Salva, a la presentació oficial del Viveros Erol Nava, el conjunt de la Lliga Sobal. Així que jo crec que en dos minutets arrencarà el partit. Recordem, partit d'anada, Agustinos 25, Nava 34, que avui Alejandro Carrillo, el tècnic del conjunt a la cantia, ha deixat clar que hi ha que oblidar-se d'aquest resultat i competir per a tindre el millor marcador per acomiadar la competició davant un conjunt de la Lliga Sobal. Se presenta el Nava, ja s'ha presentat Agustinos, els àrbits que també estan, òbviament, damunt del parquet. En breu començarà, Salva, este partit del play-down entre el Erol Nava i el Agustinos d'Alacant.
1: Estem de seguida ahí, lo que anem és a la Fonteta perquè Luis Urrutia acaba de començar el partit i de quina manera.
0: Perquè hi ha pilota de trencament de servici per a la parella número 1 del món que ha eixit amb tot a este pavelló de la Font de Sant Lluís. Vol ja la victòria. Ahí està el duel de volers entre els quatre jugadors, tots a prop de la xarxa, fins el colpeig que fa ara Franco Stupasuk. La torna a jugar, en este cas, Tàpia. Tàpia que juga en paral·lel. I allà va Stupa. Mira fins on té que botar per a jugar aquesta pilota el jugador de Valladolid, Coello, i la lluita en tres revessos la guanya el número 1 del món, Tàpia, que aconsegueix superar a Franco Stupasuk i d'esta forma, primer joc i primer break, Coello i Tàpia, Juan, no deixen res a la improvisació.
3: Comencen intratables, com sempre, globo perfecto, a un dit de la paret, voles perfectes, dos remats guanyats, dos recuperacions de remat, és que són quasi perfectes.
0: Espectacular este inici de partit.
1: En quina intensitat, Luis.
0: Sí, sí. No, no, i quina velocitat de pilota, Sobretot és la pilota a quina velocitat va. Mentre jo dic la toca llengües, han passat la pilota tres voltes. O sigui que és que el pàdel modern, i estos són quatre exemples de jugadors que juguen pàdel modern, és tot cap avant, tot cap avant, tot en transició, poc de jugar des de darrere i molta força com la que acaba de demostrar Arturo Coello en este col ben a prop de la xarxa, impossible d'aplegar per a Franco Stupasuk, que ja ha fet pujar el 15-0 al marcador. Ara la volea és de Tàpia, canvia la direcció, Mike que tracta d'aplegar però li avisa Tàpia a Coello de que no toque eixa pilota, que ja anava a rebentar Coello perquè creia que botava fora i efectivament el 30-0 ja és una realitat. Coello i Tàpia que no deixen que els guanyen ni un punt. La deixada ara que se'n queda una miqueta llarga per part de Coello i la volea de Tàpia se'n va llarga. Bon treball ara de Mike Llanguas per a encetar el marcador de punts de la seva parella en este segon joc del partit. 30-15 al marcador per a Coello i Tàpia, que han guanyat el primer joc de l'encontre. Des de la zona del res puja Stupa, el pillen a mig camí, però canvien la direcció perquè ara el protagonisme siga per a Mike Llanguas. El jugador Llanguas que la juga de revés per a que ara ho intente Tàpia, però és que és volea darrere de volea, és una velocitat, és quasi impossible de veure. És quasi impossible de tornar.
3: Sí, damunt estava ahí Franco, estava intentant condicionar la posició, estava intentant anar per cada banda, però no li han permitit a Stupasuk poder arribar a la red, i és que són molt perillosos perquè te fiquen molta pressió en totes les volees i no n'hi ha forma d'eixir d'ahí excepte que arrisques moltíssim, i lo normal és que quan arrisques tant t'eix que creu en aquest nivell.
0: 40-15 al marcador. El servici per a Estupa i no pot Mike Yanguas, que tractava d'anar cap a dins. La seva volea se'n va cap al cristal. Coello i Tapia es col·loquen 2-0 en este inici de l'última semifinal del Premier Padel de València.
1: Clara.
2: Salva, anem a donar una informació de servici important per als nostres oients, perquè demà diumenge es va dur a terme la 7ª volta a peu runner Ciutat de València, que va provocar diverses afeccions al trànsit entre les 8:30 i les 10 del matí, especialment als voltants de Mestalla, perquè la carrera tindrà eixida i meta a l'Avinguda d'Aragó i recorrerà punts com el Pont d'Aragó, la Gran Via Marquès del Túria, l'Avinguda Jacinto Benavente i la plaça de Saragossa. Així que els principals talls es van a concentrar a l'Avinguda d'Aragó, la Gran Via Marquès del Túria i Jacinto Benavente, per la qual cosa pues, es recomana evitar aquestes zones durant el matí i optar pel transport públic o itineraris alternatius, a més de la zona d'eixida i meta, l'Avinguda d'Aragó, que també estarà restringida des de la primera hora del matí.
1: Bueno, pues informació de servici, que per això també estem en a Punt Ràdio. Per a...
2: Dona molta ràbia quan te quedes atascada, sí, i si algú es queda, que ho sàpiga, que ja sí, ja li ho han contat,
1: sí,
2: al Punt.
1: Sí, així ja estan avisats, eh? I Carlos Urrutia també, que és de la zona i té que saber-ho. Anem al handbol, Gonzalo Blanes, perquè com ha començat el partit per a Fundació Agustinos Alacant?
5: En esporters com a protagonista, 0-0. En els dos primers minuts, el conjunt alacantí, un partit per a la història, eh? Perquè és Camí de Sobal, Tomàs Lautaro en la porta, David Jiménez, David Quiles, Juan de Dios Linares, Alberto González, Javi Bodi i Juan Rodríguez entrant Didac Talens en la rotació defensiva. Marca el primer gol el conjunt local, marca el primer gol Vivero Nava, estem 1-0, però sobretot el partit ha començat defensivament molt bé el conjunt de Nava, però també Agustinos, que té, sense cap dubte, en este moment Tomàs Lautaro en el porter, Oso, li anomenen en el vestidor, un dels jugadors més importants del conjunt col·legial. Ara no ha tingut sort en eixe llançament Alberto González i Matius Martins, eixe porter brasiler, que és sense cap dubte una referència no només en Nava, sinó també en la Lliga Sobal. Estem en els primers 4 minuts de joc en este play-down. Recordem que està en joc per a Nava la permanència i per a Agustinos l'ascens, un conjunt de l'Alacantí que va perdre davant Sagunt i se últim partit, així que l'any que ve, i això sempre és una bona notícia, tindrem en la Lliga Sobal 2 equips de la Comunitat Valenciana, el Sagunt que va a lograr l'ascens i el Orneo Alacant que es queda en la Lliga. A Sobal marca el Nava, bon llançament ara de Marcos Silva per a situar el 2-0. Molt important que Agustinos estiga en partit, recordem els parcials del partit d'anada, 11-16 i 14-18, és a dir, que van perdre per 5 i per 4 el primer i el segon temps. Un dels objectius avui és que el partit estiga més igualat. Falta, sobretot en atac, que l'equip tinga un poc més d'inspiració. Estem salvant els primers 5 minuts de joc. Així a Segovia, de moment guanya el conjunt local, Nava 2, Agustino 0.
1: No comença de la millor manera el partit per a l'equip d'Alacant i anem cap al trinque de Pelayo perquè Matías Oliver, com està a final de l'individual?
6: Doncs ara mateix, inerte, la seva possibilitat de guanyar el campionat individual, no ho té encara a l'abast, però sí que està en el seu penúltim xoc en el cas de guanyar, perquè ha guanyat el Soldau, està ara mateix 55-45, està ara mateix està en una pilota parada, Xiner, està a l'altura del 7, i el marcador en este 13è xoc és de 30 iguals. Què vol dir això? Que si convertís el 15, sí que tindria aquesta oportunitat en val, i ja seria la primera oportunitat de reeditar el títol que va guanyar en l'any 2024. Ara mateix Xiner, que roda la pilota, la pega, la busca a la galeria, pega l'escala, no torna, i l'escala celebra, perquè ara sí, Xiner ho té a mà. Xiner pot repetir el campionat que va guanyar en l'any 2004, després d'un any de lesió, una pubalgia que el va deixar pràcticament fora de tota la temporada 2025, recuperava sensacions en este 2026 i tornava al mà a mà amb un domini espectacular. Està ara mateix tota la gent amb el mòbil en la mà, oltre que fica la ferida, la fica dins del dau, salva Palau, que la torna, passa la corda, rebot per a Xiner, la tira pa' Cadal, pega en el sostre, se queda galeria, torna la canxa, mare meva, que ja s'hi havia encoixinés volant
4: al sostre està ben motivat, així, els fans de Xiner, hi ha un coixinet en el terreny de xoc, mare meua, perquè n'hi ha molta tensió, els dos pilotaris se l'estan tornant, es queda parada, ara sí, repleguen el coixinet, i Xiner ha sigut molt, molt, molt bé per a convertir-se en el campió, perquè és una pilota parada, és soles, ell contra la pilota, tindre la sort de que no torne de la galeria en el cas que busque ell sa trajectòria, està pegant voltes, està

plantejant-se què és el que ha de fer, solta la pilota, va consultar amb el seu botillero, té que aprofitar, peguem un raguet d'aigua, desconcentrem un poquet també al rival.

0: un 15 decisiu, pot acabar la partida així, roda la pilota una vegada, roda la pilota una altra vegada, silenci, s'escolta Giner dir, va, mare meua, quina tensió, la tira dalt de l'escala, i ara sí, corre Giner, muta, i va celebrar-ho, va celebrar-ho, baixa la corda, tota la gent dels seus, ho tira, es coixirà a la canxa, Giner puja a l'escala, va celebrar la mostra amb el feridor, Giner 60, salva per un 45, i el campió de l'individual d'escala i corda és Marc Giner de Murla, que reedita el títol de l'any 2024, com dèiem, després d'un any fora per una pubalxa que el va deixar molt tocat, i després d'una final que on ell va sol·licitar que es retrasara una setmana per unes molestes al colze, una sol·licitud que poden fer els jugadors, a dir-se la normativa, es proclama campió de l'individual, torna al més alt de la pilota, i ja en el seu palmarès pot dir que té dos mama. El fris grec va ser per a Giner, salva Palau, no ha pogut fer-ho. Recordem que debutava en una final de l'individual, però jo estic segur de que anem a tornar-lo a veure en una altra final, perquè és un jugador molt bo de veure si té unes característiques que són molt difícils de defendre, perquè és esquerrà, perquè té una potència increïble, però no ha tingut la partida avui. Giner ha pogut ressuscitar d'aquesta ratxa en contra de Salva Palau, i en el moment que ha tingut que defendre el Dau, no ha deixat que Salva Palau s'imposara en aquest aspecte, i a més ha sumat l'últim xou des del Red per a situar el definitiu. Giner 60, Salva Palau 45, Giner campió de l'individual d'escala i corda, que celebra ara mateix amb tots els Giner fans.
1: Pues ahí está. La emoció, en el trinque de Pelayo, en la veu de Matías Oliver, en esa partida que guanya Giner i en esta partida de pilota valenciana.
2: CaixaBank amb la pilota valenciana. CaixaBank patrocina aquest espai.
1: Pues la victòria en esta final de Giner. Parlàvem de com arribava Matías Oliver, el pilotari, a este final, no? de temporada, el final d'individual, en la partida més important de l'any, el trinquet de Pelayo. I quina és la imatge ara d'aquest trinquet?
0: El campionat individual de Giner ha sigut perfecte, ha guanyat totes les partides que ha disputat, entrava en la fase de grups de quarts de final. I, com dèiem, hi havia moltes camisetes de roig, és un pilotari que arrossega molta gent de la comarca de la Marina, que també, per el seu caràcter, per la seva manera de jugar, per lo valent que és un pilotari que també té molts fans, també a la província de València, ara mateix se fica la samarreta que duien tots els seus fans, se senyala aquesta samarreta que dèiem que anava dedicada a Ximo, el seu amic que havia faltat fa un parell de mesos, i el dedica a la família del seu amic que està en la galeria ara mateix. Aplaudiments, sempre amb nosaltres, resa eixa samarreta, així que millor manera de dedicar-li un homenatge al seu ben estimat Ximo. Ara mateix bufa, pren aigua, està rebentat Giner, perquè és que esta competició, esta modalitat és única, Salva, és el que esperem tot l'any, però físicament és un desgast increïble. Al final són molts metres de canxa que tenen que cobrir un contra l'altre, no és el mateix que jugar amb equips on se cobrissen molt més els espais, hi ha menys huecos, i en definitiva, en la competició més emblemàtica de la pilota, que no acaba així, perquè recordem que demà tindrem la final de la modalitat de raspall masculí amb el gran dominador d'esta modalitat, el gran supertonet, un jugador intergeneracional, contra el gran aspirant dels últims anys, quarta final consecutiva de Tonet contra Ivan Dontinyet, que també seguirem per així en directe, per punt a punt, i que també podreu seguir per la televisió a punt. Així que vaig a intentar anar a per protagonistes i de seguida vos demane pas, val, Salva?
1: Vale, perfecte, pues ara de seguida tornem amb tu, quan tinguis protagonistes ens avises i anem cap allà. La final, que ja té guanyador, i el que volem és pegar una ullada en el handbol, perquè havia començat de manera dolenta per a l'Agustinos Fundació Alacant, però sembla que es clava en partit, Gonzalo.

0: Sí, menys mal, perquè estàvem preocupats. 6-0 ha sigut el parcial d'inici de Nava, molt Kidraner, però ha reaccionat Agustinos Alacant, ha fet un parcial de 0-3, almenys ha reduït diferències, i ara en inferioritat numèrica ha marcat Nava, però clar, conjuga sense porter per aquesta inferioritat numèrica, ràpidament ha reaccionat Agustinos i ha tornat a marcar Juan de Dios Linares per a situar el 7-4, és a dir, que hem passat d'un parcial de 6-0 per al conjunt de Nava a un parcial de 1-4 per Agustinos, que és el que vol, estar en partit, tenen clar que Nava és superior, ara està jugant Patoski, que és el porter de Bielorrus, tots són bons, de veres, és un equip que està lluitant per la permanència perquè va perdre per un gol l'última jornada davant Valladolid, un gol més li haguera salvat d'esta situació i ha estat en les semifinals de la Copa. Ha tingut mala sort Agustinos perquè normalment quan jugues davant el tercer per la cua de la Lliga Sobal és un equip més feble, però li ha tocat un Nava que jo crec que ha caigut un poc en la igualtat que ha hagut en la competició en este play-down. En qualsevol cas, ara hi ha penal per al Nava, però almenys ha reaccionat Agustinos, que està competint, que està plantant cara a tot un conjunt de la Lliga Sobal. Ahí està el penal, no pot fer res ahí. Tomàs Lautaro per a detès el llançament, marca el conjunt de Nava, així que estem en el minut, a falta de 18 minuts, millor dit, per arribar al descans, és a dir, portem 12 minuts de joc, de moment guanya l'equip local, però Agustinos està competint, 8-5 que és el resultat en este moment al pavelló de Segovia.
1: Tres gols de diferència, tornem a la Fonteta, Luis Urrutia, perquè la cosa es fica seriosa.
2: Recital, Salva, recital el que estan donant els número 1 del món, Coello i Tapia, que estan duent el partit exactament en la direcció que volen i estan superant constantment a Mike Yanguas i a Stupazuk. Que estrany és veure alguna errada no forçada com la que acaba de fer ara mateixa Tapia, però estan 3-0, 40-30. Este punt que estan jugant ara mateix és bola per al 4-0. La volea per a soterrar la pilota per part de el mateix Tapia. Torna a jugar des de la volea, però és que no dan un pas enrere. És que no hi ha manera de tornar-los. A més, no aplega una pilota que siga més o menys còmoda per a poder jugar-los un globo. Ara, per fi, Yanguas ho aconsegueix, però ja estan en la transició i el gol guanyador de Coello, que col·loca el 4-0 al marcador. Són asquerosament bons, Juan.
3: Són, sí, la paraula sí, són asquerosos en el bon sentit de la paraula, perquè al final li tires un globo, te la trauen fora, li tires per baix i són la millor parella del món al xoque. Poc se pot fer si no te donen... No, és que no donen aire per cap puesto. Ho van a tindre molt complicat, mira, un altre.
2: La volea ara de revés guanyadora per part d'Agustín Tapia de l'argentí fora de l'abast de Mike Yanguas. 0-15 al marcador. La graderia a rebentar en la Fonteta. Ni una cadira buida. Tot ple per a presenciar el partit dels número 1 del món que estan demostrant una i altra volta perquè encapçalen el llistat mundial de jugadors de pàdel. Així que estem en el primer set d'esta semifinal. 4-0 per a Coello Tapia, 15 iguals en el quin joc.
1: Bueno, pues de moment en una victòria contundent de Coello i de Tapia, 4-0 en este moment de partit i tornem al pavelló Guerreros Naveros, Gonzalo Blanes, perquè continua la distància de 3 per a Agustinos.
0: Sí, el ritme a més de gols és molt més Kidraner que en el partit de la Catedral. 10-7, estem en 15 minuts i en camí de 40 gols. Imagina que a poc els defenses tenen que aparèixer. El fet que haya canviat Nava de porter crec que és bo, perquè de veres que Matheus Martins va ser espectacular. Ara està jugant Patoski, però ha perdut la pilota Agustinos i la errada ara també és de Nava, que s'ha precipitat a la contra i esa pilota directament ha anat a les mans del porter Tomàs Lautaro. El porter d'Agustinos Alacant, que està jugant este play-down. És la primera vegada, va néixer l'equip al 1969 i és la primera vegada que està jugant per estar a la Lliga Sobal. Mai havia estat tan a prop, es quedarà en el segon escaló, però això sí, signant la millor temporada de la seva història. Un equip totalment amateur, jugant ahí el conjunt col·legial per mig de David Jiménez, sense cap dubte, un dels jugadors referència. En la primera línia també està Javi Bodi. Ahí està Javi, el llançament de nou per a Javi, el tir i sa pilota que finalment l'àrbit ha xiulat falta i serà pilota que continuarà en poder del conjunt d'Agustinos Alacant, que recordem, està així després de guanyar la semifinal a Burgos de Pedre d'Avançagut.

0: punti. Avui està, sí, buscant competir davant un equip de la Lliga Sobal. El penalt que el va llançar Agustino Salacant, és Alejandro Rico el que entra per a llançar este penal i per a tractar de situar la diferència en dos. I això voldria dir retallar 4, sí, és gol, estem parlant d'un 6-0 a un 10-8. És a dir, molt bé, ara el conjunt col·legial que ha fet 4-8 de parcial i que reduir només a 2 la diferència a l'Electrònica, sí, al pavelló de Nava de l'Assumpció, una de les poblacions més xicotetes que té equip en l'elite en la Lliga Sobal, jugant el conjunt local que té de moment a Marcos da Silva en 4 gols com a la seva referència en el joc ofensiu. Ahí està la circulació de pilotes molt ràpida de Nava, defensant 6-0 el conjunt d'Agustino Salacant. Lautaro, que li està demanant, i també Carrillo des de la banqueta al seu equip. Intensitat, bona intervenció del porter, però és falta. Xiulen els àrbits, la falta de nou per al conjunt de Ambol Nava. Avui estic veient un arbitratge més normal, que en el partit de nada.
1: Però tindria, sí, tindria que haver sigut en el de nada, perquè ara, clar, és que té que guanyar de 10. És que té que guanyar de 10.
0: Avui no hi ha tensió arbitral, podem dir, no? En el partit, el del Alacant, estava totalment ple el pavelló. La primera part va ser una primera part de veres que no va estar encertat el servei. Ahí està el llançament del penal, no ha pogut parar per molt poc. És Òscar Marugán el que marca i torna a posar la diferència de més 3 per al Nava. Estem en el minut 10 de la primera part, és a dir, resten 13 per al descans. La pilota per Agustinos està jugant per mig de Didac Talent, serà... Didac normalment entra en el perfil defensiu, però li ha deixat ara el tècnic Alejandro Carrillo en esta acció ofensiva. Jugant a Agustinos, en una circulació de pilota que no és tan ràpida com la de Nava, i és la realitat, ahí va Didac, que és falta, bloqueig antireglamentari, clar, els àrbits que diuen 2 minuts. Així que exclusió d'un jugador de Nava, serà la segona inferioritat del conjunt segovià. Ja t'he dit que no té res que veure, este arbitratge, en l'arbitratge del partit de nada. Ara té Agustinos, per tant, l'oportunitat de jugar en superioritat, i a més és 7 metres, perquè ha protestat, i som amb vol, si protestes, a la fi 2 minuts i penal. El llançament i el gol, marca de nou, segon gol consecutiu des dels 7 metres de Alejandro Rico per a situar l'Electrònic en el 11-9, és a dir, 2 de diferència. I ara demana salva temps mort el tècnic local Carlos Villagrán, que no vol, òbviament, que si l'escapa el partit, perquè Nava vol guanyar, vol acomiadar la Lliga en victòria. I sí que tenim joc parat, així, a Nava de l'Assumpció. Recordem, estem a 12 minuts d'arribar al descans, 11-9, és a dir, Agustinos ha retallat les diferències només a 2 en l'Electrònic.
1: Bueno, pues a 2 gols d'empatar el partit a 11, i en la entrega de premis en eixa partida final d'individual, ara de seguida estarem en protagonistes. Tornem a la Fonteta, perquè Luis Urrutia semblava que anava a ser passeig militar, però bueno, pues, ha retallat distàncies. En este cas és Tupachuki Yanguas.
2: Bueno, han guanyat un joc.
1: Bueno, retalla distàncies.
2: No, fem la ona. 4-1 al marcador, han guanyat un joc Yanguas i Estupa. A més, el jugador brasiler, perdó, argentí, que ha demanat assistència mèdica.
1: Sí, estaven ahí fent-li un passatge, no?
2: Sí, en el braç dret. Es queixa Franco Estupasuc del seu braç, però jo crec que va a poder continuar sense majors contingències, sense més dificultat. Així que ja tornen a canxar Coelho i Tàpia. També ho fa Yanguas, i per últim ho fa el adolorit, de segur, Franco Stupakzuk, que se'n va cap a la seva zona del revés, és d'on juga. El servici espera Arturo Coelho, el jugador nascut en Valladolid. 4-1 en el marcador, la parella número 1 del món, que té 2 breaks d'avantatge i servici. El resto que toca la cinta i passa, i després s'enganya Agustín Tàpia i envia el seu col directament cap a la paret del fons. 0-15. Deu de ser de les poquetes voltes en les que han estat per davant en un joc Mikey Franco. De nou jugant des de la volea i torna a errar Tàpia. Es sorprèn la graderia, eh? Oh, Juan, cada volta que veiem una errada de són tan poques.
3: I més al resto, que vaig en 0-30, que és quasi un miracle.
1: Bueno, estan retallant distàncies, Luis.
2: Sí, sí. 0-30 al marcador. Allà va Tàpia, la rematada, i el 15-30, perquè no han pogut tornar-la Llanguas i Stupa. 15-30 el marcador, el servici espera Arturo Coelho. La pilota per a la rematada de Tàpia, que torna a jugar des de la volea. Ja estan xocant les volees i finalment sempre guanyen els mateixos. Sempre el punt cau per al costat dels de Taronja. Ara el duel entre Stupa i Tàpia, este duel argentí, duel de reveses, que se l'endú el número 1 del món. 30 iguals, 4-1 al marcador. Trau de nou Coelho. Coelho, que tracta de jugar la volea, i mira, si tenen una pilota de break. Llanguas i Stupa, després de que errara amb la seva volea de dreta Arturo Coelho. La graderia que pica palmes per a tractar de animar a la parella que va per darrere en el marcador, perquè això semblava un passeig militar. Està jugant-se el breakpoint fins que aplega per a jugar una volea de revés contra terra Arturo Tàpia, i la treu per 4. Però això com es fa?
3: Pues això se fa perquè és molt bo, té una munyica prodigiosa. Ha llegit el de Catamarca, ha llegit la xuga perfecta. Venia en l'efecte de la contralateral que havia fet Stupachuk i...
1: Espectacular, El punt, deixeu-me que anem al trinque de Pelayo, perquè Matías Oliver està en protagonista. Matías.
4: Pues sí, Salva. Precisament tenim així el teu veí i tocallo, Salva Palau. Que el nostre presentador és del Xinet i també se diu Salva, saps?
5: Jo
4: no sabia jo. Bueno, Salva. Primera final de l'individual, que no és poca cosa. Conta'm un poc les sensacions que tens i com ho has viscut des de dins.
5: Pues bueno, per ser una final, jo crec que des de si fes al final sense jo és molt ruïne. No, perquè jo m'he notat que no he donat ni el 70% del que dona, normalment. He jugat quasi disgust, però un parell de xocs que jo m'he anat a gust, però poc més. És una final poquet amarga, no? Haver pogut quedar un poc millor, però bueno, mira, és una experiència ja pel futur.
4: I la ratxeta de tres xocs que has tingut ahir, hem vist prou bé, com podia haver-se allargat això?
5: Pues jo crec que la clau, anar un poc més pac avant per xuares a l'aire, no? Ha anat un poc més pac avant, però no m'ha condit molt la feina. També ha sabut amagar-les prou bé Xiner, i degut això, pues mira, d'ahir se m'ha anat la partida.
4: Bueno, jo estic segur de que no va ser la teua primera final que jugues. Has tingut un campionat increïble, has eliminat el vigent campió, que ja diu prou, i jo crec que t'has de quedar en moltes coses positives, no?, de lo que ha sigut tot este campionat, des de que debutares en 2019, si no m'equivoque, havies tocat semifinals, has arribat ara a la final, i el següent passet veurem un Salva Palau campió, o què?
5: Home, és un poc pront per a dir-ho, però bueno, si ha plegat una final, qui diu que no siga un campió en el futur, no? Jo espere, pues, l'any que ve donar el tall altra volta i veure vindre.
4: I jo estic segur que així veiem la galeria d'honor, el teu iaio que està ahí, també te donarà forces per això i segur que estarà molt orgullós de la partida que ha fet. Enhorabona, Salva.
5: Vale, moltes gràcies.
1: Bueno, pues ahí
4: pues
1: estava,
4: aquí teníem a Salva Palau, subcampió del campionat individual d'escala i corda.
1: Que ha fet una partida molt seriosa, també.
4: Com, perdó?
1: Que ha fet una partida molt seriosa, Matías.
4: Sí, el que passa és que és el que dèiem, és una final, és difícil també quan arriba un per primera vegada a una final tan important, és que este és el campionat de la pilota, este és el que volen guanyar tots, sobretot els restos que són els que més facilitat tenen, però ja t'he dit que si hi ha mitges que poden guanyar-lo també el voldrien guanyar, i al final és debutant en esta competició. Xiner també tenia aquest component d'experiència, no ha tingut la seva millor partida, n'hi ha que dir-ho. Jo crec que també ha sigut molt valent d'admetre-ho, però l'anem a veure més, Salva. Este és un jugador que al principi només tenia potència, una esquerra prodigiosa, no controlava molt bé, però passen els anys, aquest control va a més, i ara molts contrincats ja no volen enfrontar-se a ell, perquè és que a més ja no sol és l'esquerra, també és la dreta, o sigui que escoltarem el nom de Salva Palau en grans cites.
1: Pues Matías, ara de seguida tornem amb tu, per a que mos portes més protagonistes. El que vaig a fer és una xicoteta parada per l'handbol, per a conèixer minut i marcador, perquè està a punt de trencar el primer set en el pádel. Així que primer, Gonzalo, minut i marcador.
0: Pues estem a 6 minuts del descans, està resistint, hagut un moment que ha empatat, però ara el resultat és Nava 15, Agustinos 13, és a dir, estem 2 gols per baix en la possessió per al conjunt col·legial.
1: Serena mala fonteta, Luis Urrutia, perquè està prop el Sisu.
2: Está Olorant, la pilota de set, la parella formada per Coello i Tapia, encara que Franco Stupasuch acaba de fer una bona rematada per a col·locar-se 40-30 al marcador. Estem 5-1 en el primer set favorable a la parella número 1 del món, encara que la mateixa té servici per a col·locar el 5-2. Estupa, Junta i Anguas. El globo que col·loca Tapia, la rematada d'Estupa li dona molt de rebot. Juga la xiquita, altra volta el jugador argentí. Ara està a punt de no arribar a la pilota, però és que arriba tot. És un espectacle meravellós. Agustín Tapia és la tercera volta que respon a pilotes impossibles. Ara el rebuig queda que per a que tracte de jugar-la Coello. Finalment la eixida amb rebot lateral per part de Tapia. Torna a jugar xiquita. La trau en Willy, paret lateral. El O des de la graderia, per davall de les cames i contra la paret lateral. Ara la juga d'esquenes i la juga fora. Però l'ovació de gala per a la Fontet, des de la Fonteta, per a un Agustín Tapia que és màgia pura, Juan.
3: És el Messi del pádel. La veritat que el que fa Tapia és millor no intentar-ho en ta casa, saps? Ni en el teu club.
1: Deixeu-me en este 5-2, Luis, que tornem al trinque de Pelayo, perquè ens demana pas Matías Oliver, que està en el campió, en Xiner.
4: Doncs ara sí, parlem amb el campió de l'individual, del campionat individual d'escala i corda. Que bé que sona, Marc.
5: Súper, súper bé. Però bueno, jo guanyo, guanyat l'individual, ja està.
4: Contame, o sea, acabes de guanyar l'individual una altra vegada.
5: Bueno, espectacular, perquè al final... més que guanyar l'individual, perquè això, pues, a lo millor la setmana que ve sí que li dona un poc més d'importància, sobretot avui, a lo que li dona molta importància a tota la gent que ve, a que el diumenge passat estava tot organitzat per a vindre i la gent ha dit no, no passa res, anirem al dissabte també. I bueno, per a mi és molt més important això, el que vinga tota la gent, el que vulgui encara sopem, que compartim la victòria, per a mi és el més bonic de tot.
4: I no sé, també el cap, aquesta pubalxa que te frena després de guanyar el 2024, tornes a jugar a l'individual, fas un individual perfecte, i has també conduït molt bé la partida, perquè hi ha un moment ahí que Salva se fica per davant, que te tomba aquests dos xocs del principi, i has actuat d'una manera molt madura.
5: La partida ha sigut molt complicada, sincerament. No sabia ja ni com tenia que actuar, la veritat, però bueno... intentat estar el més sereno possible, escoltant a la gent que tinc al costat, que per algo és ahir, i bé, i crec que ha pogut reconduir-la i al final acabar fent una bona actuació.
4: Doncs Marc, no te molestem més, estaré esperant tots els teus aficionats ahir per a fer-se la foto. Marc Xiner, campió de l'individual d'Escala i Corda, enhorabona, de part de Punta a Punta i de tots els nostres oients.
5: Moltes gràcies per ajudar a créixer a la pilota.
4: Vale, escolteu, escolteu! Doncs ahir marxa Marc Xiner amb els seus amics, amb els seus aficionats, per a fer-se la foto de rigor. Mitja escala és de color roig. Xiner que està tombat al costat d'Oltra del seu feridor. Increïble l'ambient de la gent de la Marina, que tant li agrada la pilota, tant disfruta amb este jugador. És que és un jugador de masse. És que és un jugador de masse. Està fent una autèntica festa, així s'abraça, tiren coixinets encara. Això no s'ha acabat de segur que continuaran més enllà. I és de veres que ara, després de la partida, doncs encara igual no li dona aquest valor a la victòria, però ja ho deia, en una setmaneta de segur no és fàcil guanyar un individual, no és fàcil guanyar dos, i al final ell està... El seu nom ja està dins del quadre d'honor d'aquest campionat individual del MAMA, el campionat més emblemàtic de la pilota, i probablement siga el favorit per als següents anys. Com dèiem abans, esta és una final que per primera vegada té dos jugadors de l'any 1998. És un símptoma de l'evolució de la pilota, de que hi ha un canvi generacional. Això va començar amb De La Vega en l'any 2020-2021. Va ser el primer d'aquesta generació del 98 que va arribar a la final. de la Vega es va topetar amb l'hegemonia de Puigol segon, després en any 2022-2023, ahí sí que no van haver jugadors del 98, però ja 2024 tornava Xiner a obrir aquesta porteta, en este cas amb victòria, l'any següent de la Vega tornava a la final, en este cas amb derrota contra Marc, i de nou l'any 98, Copa a les portades, perquè també demà la final de l'individual de Raspall, el gran dominador és de l'any 98, és una generació magnífica per a la pilota, estic parlant de Tonet Quart, així que demà a disfrutar de més pilota, avui així al Trinquet de Pelayo, a la Catedral de la Pilota, recinte esportiu cobert més antic d'Europa des de 1868, acollint partides així al ple centre de la ciutat de València, hem vist a Marc Xiner, campió del campionat individual d'escala i corda, i demà se n'anirem a Xeraco per a descobrir el campió individual de raspall masculí a partir de les 11:15 per la televisió, a partir de les 12, si no m'equivoco, per Punt a Punt, Tonet Quart contra Ivan Esparza d'Ontinyent.
1: Pues Matías, estem en contacte, una gran partida i demà, com dius, més pilota valenciana.
4: Així és.
1: Un abraç.
4: Que no mos fallen els nostres oients.
1: No, ahí estarem, segur. Un abraç, Matías, gràcies. Pues el resultat és protagonistes d'esta partida, l'individual d'escala i corda de la veu i de la mà de Matías Oliver. Tornem a la Fonteta perquè acaba el primer set, Luis.
2: Amb victòria per als favorits, per a Coello i Tapia, que guanyen per 6 jocs a 2 esta primera mànega, així en el Premier Padel València 2026, en un primer set que ha començat siguent competit i acabant siguent un show. A veure qui feia el col més inverosímil, perquè saben que no hi ha partit, saben que amb 4-0 el set s'havia acabat. Jo crec que ara en este segon set el tornaran a començar a competir, però bueno, pues se ho hem passat bé, no, Juan? Mirant com cada un feia el col més estrany possible.
3: Sí, la gent ha disfrutat, els jocs també, i ara sí que pensa que l'inici d'aquest set és superimportant, i Estupa i Llanguas tenen que anar mantenint els seus saques i volen tindre alguna opció, perquè si no, això sí que va quedar per a sentència, però Tapia no vol el mateix.
2: Tapia torna a repetir la jugada anterior. La volea de revés que estampa contra terra i el vol trau la pilota per 4 metres. Així que el 0-15 ja està en el marcador de la Fonteta, amb Coello i Tapia sense deixar res cap a la sorpresa. Ara qui volea és Mike Llanguas, canvia la direcció, Stupa, Lila demana a Llanguas per a rematar, per a apareix Coello per a tornar a treure-la de la pista. Cada punt és un per 4.
3: Sí, la veritat que no estan trobant la manera de, ja no de fer mal, no estan trobant la manera ni de poder competir el partit, perquè la superioritat de Tapia i d'Arturo està sent impressionant.
1: Ara tornem ahí, Luis, però resten segonets per a que acabe la primera meitat. Gonzalo Blanes està en xoc ixe partit i encara en uns segonets per a acabar la primera meitat.
0: Una pena la recta final, ¿eh? Ha hagut un moment que Agustinos estava a dos gols i tenia possessió, és a dir, tenia opció d'anar-se'n al descans molt a prop a l'Electrònic, però dos transicions defensives molt ràpides de Nava li ha situat Deneu 15. Ara els serveis estan en la taula perquè hi ha un problema en el temps, no? Han parat i no s'havia parat des de la taula i estan rectificant el temps que queda. Ara sí, serà l'última possessió. Deneu 15, més 4 per a Nava. Juga Agustinos per anar-se'n a 3 al descans. Resten 12 segons. La pilota que la té Javier Bodi. Ahí està jugant Agustinos, el 8 a l'esquena. El llançament, ha buscat ahí un llançament complicat. És falta, bloqueig antireglamentari. Acabarà la primera part. Crec que en una falta a favor d'Agustinos Alacant. Penal, pues mira, millor. Seran 7 metres. Tenim l'oportunitat d'anar al descans en una desventatge de 3 gols. Ofensivament ve Agustinos marcar 15 gols. Davant un equip de sobre a la domicili està molt bé. El problema lo tenim darrere, no? Deneu gols encaixats són molts. Ahí està el llançament i el gol marca Agustinos. Per tant, Deneu 16, molt millor que en el partit d'anada, on l'equip se'n va anar al descans ja en una desventalla de 5 gols. Així, la diferència és de 3. Recordem que l'inicial 6-0 ha danyat molt Agustinos, però que s'ha alçat i arriba el descans al pavelló de Nava de l'Assumpció, així a Segovia, Recordem, Nava de Neu, Agustino 16, més 3 per als locals, més 12 en la eliminatòria, i resten ja 30 minuts per a tancar de forma oficial la competició de l'handbol 2025-26.
1: Bueno, pues ara de seguida estem ahí en la segona part. Són les 8 i 13 minuts de la vesprada. Fem una xicoteta pausa, canviem de presentador perquè ja està per ací Carlos Urrutia i seguim amb més coses, per supost, en el Punt a Punt, en Apunt Ràdio.
6: Este diumenge, des de les 12 del matí, Punt a Punt. Amb el tercer partit del play-off semifinal de la Lliga ACB entre Joventut de Badalona i València Bàsquet. A més, finals del Premier Padel València, la final de l'individual de raspall femení des del trinquet de Xeraco, el partit d'ascens a segona federació entre el Tribal Valderas i la Nucía, la Lliga Mundial de Voleibol amb l'Espanya-Azerbaijan des de la Camp, i dos partits del Mundial, Alemanya-Curaçao i Països Baixos-Japó. Tot en directe, este diumenge des de les 12 al Punt a Punt. Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt a Punt.
1: Gràcies a Salva Gómez, que d'ací uns minutets ens comentarà el partit de la Copa del Món entre Qatar i Suïssa amb els comentaris de Juanjo Rodri. Tornem a la Fonteta, tornem al pavelló de la Font de Sant Lluís. Luis Urrutia, jo tinc una pregunta molt important. Què dic important? Importantíssima. I te la pregunto a tu, que jugues 10.000 voltes millor que jo a pàdel. Per què els amateurs no som capaços de dominar el tempo del partit, pujar en valentia a la xarxa i sometre al rival com fan Tapia i Coello? Per què? Dime per què.
2: Deixa'm que li pregunte al mestre. Juan, per què?
3: Pues perquè juguem pa passar-ho bé, no juguem pa guanyar. No juguem pa guanyar. Porque, pero de fet, quan treballem a tots en Xenxove, és una de les coses que més costa, dominar els temps dels partits, eh? Clar. Perquè s'apressuren, tenen moltes ganes, a vegades vas guanyant contra una parella millor i tens massa ganes de guanyar, i és complicat de gestionar-ho, eh?
2: És que pues per això.
1: És que és així, Luis, i sobretot la ràbia que em dona, saps quina és? Lo fàcil que sembla i lo complicat que és, lo senzill que ho fan. Està ja el segon set en marxa.
7: Amb break en el primer joc per a Coello i Tapia, que col·loquen distància després dels primers punts, encara que ara tenen opció de tornar-lo. Yanguas i Stupasluk, recordem, el primer set ha estat per als número 1 del món, per 6 jocs a 2, i ara acaben de trencar. Yanguas i Stupa, és la primera volta que ho fan per a col·locar l'empat a 1 en el marcador. 6-2, 1-1, estem buscant el rival de Alejandro Galán y Chingoto per a la final de demà en este València Premier Padel.
1: Que estem vivint en directe en la sintonia del Punt a Punt en Apunt Ràdio, mentre tenim un ull també en el partit d'handbol que ha arribat al descans. Recorden que simultanejarem, a veure si acaba, jo crec que sí que acabarà abans que comenci el partit del Mundial, en Ixe Qatar-Suïssa, perquè recordem que el menú, i sobretot per als que no tinguen massa son i vulguin xitar-se tard del Mundial, a més d'Ixe partit que transmetrem en directe en el Punt a Punt d'Ixe Qatar-Suïssa a partir de les 9 de la nit, a la mitjanit, que estarem fent el 90 minuts, es jugarà el Brasil-Marroc. A les 3 de la matinada, l'Haití-Escòcia, i a les 6 del matí, Austràlia-Turquia. Tornem al pàdel, tornem a la Fonteta, tornem a Luis Urrutia.
7: 1-1 en el marcador, el segon set en marxa, servici per a Franco Stupasluk amb 0-15 al marcador, per a Coello i Tapia, la col·loca en el fons de la pista. Tapia, impossible de tornar, per a Mike Yanguas, 0-30. 0-30 en el marcador. Volen el tercer break consecutiu els jugadors número 1 del món. Almenys me deies, Juan, que la pista està perfecta per a ells, no?
3: Sí, perquè la veritat que és una pista que no és fàcil guanyar punts en els matchs, com s'acaba de demostrar ara en este que ha fet Stupa. I Tapia i Artura i Sol li dona igual, la trauen de tots els puestos. Moltes vegades se pensa a la gent que quan és una pista ràpida és millor per a ells, però totalment el contrari. Quan és una pista intermitja com esta, quan millor remat tens és millor, perquè tu la tornes i els teus rivals no.
7: Estan jugant absolutament a plaer. Estan ja amb 0-40 per a que siga un accident el break que acaben de rebre. Ahora en la contrapared que acaba de hacer Agustín Tapia, envía directamente la pilota fuera. Y sí que estem amb 15-40 al marcador. Al servici Franco Stupasuk. La pilota que resta con pot Arturo, pero la remata.

0: jugada magnífica de nou de l'argentí Franco Stupasuk. 30-40, encara hi ha una opció de trencament de servici més per a la parella número 1 del món. Jugant des de la línia de fons, de nou la rematada d'Estupa, i ara sí que la casa, Tàpia sense donar opció als seus rivals per a trencar el servici i col·locar el 2-1. Així que break a favor per a Coello i Tàpia. El marcador en la Fonteta, 47 minuts de partit. Coello i Tàpia dominen davant de Yanguas Stupasuk, 6-2, 2-1.
1: Un break per davant de la parella Coello-Tàpia, i la veritat és que no n'hi ha millor forma de començar esta segona mànega. En principi sembla quasi impossible que la parella Yanguas Stupasuk puga forçar el tercer set, però la veritat és que qualsevol cosa pot passar. A veure si podem sentir el so de les indicacions dels entrenadors als jugadors, com el tècnic de la parella número 1 del món, Coello-Tàpia.
2: Si han migrado de derecha, Stupa.
1: Entrenadors de Coello-Tàpia són Gustavo Prato i Martín Canali. Luis, què està fent el públic en les linternes, les llanternes dels mòbils?
0: Pues està ballant, no? Han posat la música, han dit que les llanternes dels mòbils i comencen a ballar tots amb un ritme alhora, tots els seguidors, i queda bonico, no, Juan?
3: Sí, queda bonico. De fet, jo he volgut recordar-ho, perquè m'ha agradat la imatge i la gent busca pues, passar-se el millor possible, perquè la veritat que Franco i Miguel no estan en contra en la manera de treure partit, i el seu entrenador els instava que el primer que han de fer és voler echar millor de lo que estan fent-lo, però al final és que no els estan deixant tampoc voler echar.
0: No poden col·locar la volea tal i com els agradaria. El primer punt d'este quart joc del segon set ja espera els homes de Ross, perquè com acabem de sentir per part del jutge àrbitre del partit, ha tocat la xarxa quan avançava Mike Yanguas per a buscar contestar a una rematada. Així que 15-0 al marcador. Ara la pilota que se'n va fora per part de Yanguas, 30-0. Els punts van molt ràpids, eh? Un darrere de l'altre. Ara la errada per part de Coello per al 30-15, que puja ja el marcador, però s'hi atou ràpidament Mike Tàpia. 40-15. I el cop que se'n va directament a la xarxa per part de Yanguas. 40-15 és el que tenim al marcador. Tor per al servici de Tàpia. La rematada de Coello, i mira com va per ella Yanguas. Yanguas que la guanya per al 40-30.
4: Apertotes. 40-30. Pochi,
1: Cerchi. Sí que és veritat. Saps de què m'estic recordant, Luis, Juan? Perquè el que diu, de quan el públic balla, tot el muntatge, com són les pistes ara, com ha evolucionat, lo ràpid, perquè 20 anys no és res. M'estic recordant, com molt, tu saps, Luis, contar històries de fa 20 anys, els primers campionats eren els millors jugadors del món en el 2-2 en la carretera de Madrid. Te recordes que estaven ahí, pues, es que eren molt jovenets, Juan Martín Díez i Vela, i estava David Sánchez, que s'acaba de retirar del tenis, estava Marula Saigues, estaven jugadors, i era en un club de pàdel normal, a l'aire lliure, que se ficaven alguna gradeta portàtil, i mira ara com esteu.
0: Això era el Pàdel Pro Tour.
1: Exactament.
0: Després del Pàdel Pro Tour a plegar World Pàdel Tour. I després del World Pàdel Tour, este Premier Pàdel. Estem parlant de la prehistòria, Carlos? Ha plogut molt d'aquell Padel Pro Tour.
1: No tant.
0: Coello-Tàpia no deixen res als seus rivals i fan pujar el 3-1 al marcador. A més, hi ha un problema físic en el braç dret d'Estupa i se li nota, Juan, de que no li pot pegar fort.
3: Sí, se li nota, i també això ho sap Miguel, el seu company, està tomant

0: decisió molt apressurada, perquè sap que l'única opció és acurtar els punts i tindre sort de que alguna entre bona, els altres facin algun error, però saben que no poden desenvolupar els punts perquè per desgràcia el seu company no està en plenitud i està incòmodo.
1: Ara bon punt per part de Mike Yanguas, que col·loca el 15-0 en el marcador en este quin joc del segon set. Al servici Yanguas, i així ve la errada per part de Agustín Tapia per al 30-0. Al servici Yanguas. Yanguas que la trau de la pista, cap a fora de la pista, va Tapia, la torna, i el punt que és per als homes de Roig. Novació de la Fonteta per este espectacular punt que suposa el 30-15.
2: Por favor. Gracias.
1: Al servici de nou Franco Stupasuk. Stupasuk que busca el joc creuat. Finalment la pilota espera que la rebente Arturo Coello. La rematada guanyadora de Coello per al 30 iguals.
3: L'ha rematat, Luis, més enllà de la línia de saque.
2: 30 iguals, Sergio.
1: Des de Valladolid.
3: Mare meva.
1: Ha rematat aquesta pilota.
3: 30 iguals.
1: Ara aquí remata. És de forma espectacular. Estupa, bota, Tapia, però no la pot tocar.
2: 40-30. Porchi, Sergi.
3: Pilota, per tant, per al 3-2.
1: Per al 3-2. Allà va el servici i la errada que col·loca efectivament el 3-2 en el marcador. Encara hi ha avantatge per als número 1 del món que tenen break a favor.
3: Partit que has de contar-los en directe en el punt a punt. Enfocats en el pàdel, en el futbol, però, Clara, tenim bàsquet també, tenim un ull.
4: Tenim el
3: rival del València Bàsquet.
4: Sí, tenim el tercer partit de les semifinals de la Lliga Endesa en xoc. El Barça domina la sèrie per 2-0, però el Tenerife està reaccionant davant la seva afició i al segon quart els canaris manen per 26-22 i busquen allargar aquesta eliminatòria.
3: I tenim l'embol ja en la segona meitat. Gonzalo Blanes en directe.
5: Sí, ya comienza con la primera en problemas defensivos. Dos gols del conjunt local de Marco Antonio Silva y de Óscar Marugán para ampliar la diferencia. Sin gols, es de ver es que Agustinos Carlos está lluitando, sí. Pero está patint parcials de Molky Draners en 5-6 minuts, que se'n va un poc del partit, i això aprofita Nava, que evidentment té moltíssima qualitat, té talent, és un equip de la Lliga Sobal, és semifinalista de Copa, i s'està notant, però Agustinos vol lluitar per estar en partit, i ara bona acció del conjunt col·legial, i és el bon llançament ara per a marcar Francisco Javier Bodi per a situar el 21-17, però la resposta és espectacular. En apenas 4 segons, la transició defensiva de Nava per a situar de nou el marcador en ventalla de 5 i damunt errada ara del conjunt alacantí, que té que estar més atent perquè el que no pot ser és que després de marcar un gol siga tan ràpid la resposta del Nava. De moment estem competint, recordem que és el play-down, que avui es tanca oficialment la Lliga d'handbol a nivell nacional, que hi ha un equip de la Comunitat Valenciana competint, tot i que siga amb la superioritat del conjunt de la Lliga Sobal. Estem, Carlos, a 27 minuts de que es tanque la competició. 22 Nava, 17 Agustinos Alacant, és a dir, 5 gols de ventatge per al conjunt de Sobal.
3: I és el que parlàvem tu i jo, Gonzalo, per telèfon abans de començar la transmissió. És una paraula que li agrada molt a Juanjo Rodri. Era una quimera pensar que Agustinos podia guanyar, sí, per més de 9 a Nava.
5: Sí, no, a més, jo he tingut l'oportunitat de parlar amb Alejandro Carrillo, el tècnic d'Agustinos, i em deia que l'objectiu era competir avui, però evidentment no remuntar, perquè estem parlant de dos diferències molt clares. Una, la del marcador, no gols, i després la del pressupost. A Sobal té 7 estrangers, té Nava, que per cert està jugant en 5,5, i en Agustinos estaven ahí pendents d'aquesta situació també, sí. M'explique. Hi ha un jugador que acaba de ser nacionalitzat i sí està... jugant en 5 jugadors estrangers, més un nacionalitat, però ese jugador en el inicio de la competició en Cana no era nacional. I en Agustinos crec que estaven estudiant la situació, però és que la diferència és molt gran. És que Nava té un equip que ha competit en la màxima categoria en un pressupost molt alt. I recordem que Agustinos és un equip de Pedrera, que tot el món és amateur, sí, que és un col·legi i que és un luxe que estigui així lluitant per l'últim partit de la Lliga Sobal. La diferència és molt clara, però això sí, no van a baixar els braços i van a lluitar fins al últim sospir, almenys per a competir en este últim partit de la temporada. Però, evidentment, com diu Juanjo Rodríguez Terrao, és una quimera. Estem 23-7, 6 gols de ventalla. Això vol dir 15 en la eliminatòria a favor del conjunt de la Lliga Sobal.
3: I és que estem orgullosos de la performance, del rendiment i de com competís Agustinos. I és que, en veritat, Juanjo Rodríguez ja està per així. Comentarà el Suïssa-Qatar del Mundial. Una altra paraula que encara és més favorita d'ell, que és axioma. I sa veritat incontestable, irrefutable, Luis Urrutia, com que és millor la parella Tapia Coelho que Yanguas Estupasuic ara mateix. Axioma.
6: Dacia Lima. Vull dir, no cal anar a Salamanca.
7: Això no és un axioma, és una realitat, crec. No?
6: És una realitat, sí. Això no és un axioma incontestable. Això és una realitat irrefutable.
3: La realitat és, quin marcador tenim en este segon set, Luis?
6: És la segona semifinal del quadre masculí d'este Premier Padel de València. La parella número 1 del món, formada per Coelho i Tapia, han guanyat el primer set 6-2. En el segon set estan guanyant 4-2, tenen 0-40. Bola per al 5-2 de Coelho Tapia per a col·locar-se a només un servici de guanyar el partit.
3: En la que és la segona semifinal, la final es jugarà demà, no abans de les 4 de la vesprada, la parella que espera al guanyador d'este partit és la formada per Ale Galán i Fede Chingoto, que s'han imposat a Juan Lebrón i al seu company, que la veritat que no han tingut opció, ni Augsburger ni Lebrón davant d'ells. A les 2 de la vesprada, si no m'enganya, Luis, serà està pautada, programada la final femenina.
6: A les 2 i a les 4, sí, són les 2 hores que han col·locat per als partits. Estem una miqueta decebuts, així, Juan i jo, perquè s'esperava molt d'este partit, i és de llarg el més fluix del dia. Els número 1 del món estan agranant de tal forma... El públic se'n va, sí, el públic ja se'n va, perquè és que una miqueta ens ha decebut el partit en el que teníem tantes esperances.
0: Sí, a mi ens ha creu la gent que ha vingut, perquè la veritat que s'han trobat una versió molt fluixa d'Estupa i de Yanguas. Per les dolències de Franco, se suposa, perquè al final és un jugador espectacular que a mi m'encanta. I damunt també la versió de Tapia Coelho és immillorable. I estàvem parlant antes nosaltres, que ens estava comentant una altra persona que, claro, Tapia i Coelho volien fer-lo per la via ràpida perquè estan jugant la segona semifinal i tenen menys temps de descans que van a tindre Galán i Chingo. I clar, esta gent això ho té molt en compte, perquè després tindran que anar al fisio, tindran que fer una roda de premsa, tindran que anar a l'hotel i van un poquet en desventatge.
6: Pues efectivament, tot això és el que està ocorrent de moment així en el pavelló. Temps per a les ballarines i el ballarí, perquè són 5-1 els que hi ha, 5 ballarines i un ballarí. I van a continuació a traure Coelho i Tapia per a ser finalistes del torneig i per a repetir la final més habitual del circuit professional, la que està enfrontant-los de manera quasi constant a Alejandro Galán i Federico Chingoto. El servici serà per al jugador argentí.
3: Coelho Tapia guanyen 1-0. Trauen per a guanyar el partit.
6: 6-2, 5-2, diu el marcador. 59 minuts de partit. Així que va durar una hora justeta. Mentre el jutge àrbitre demana silenci als jugadors. El primer servici que se'n va a la cinta. Tindrà que jugar amb segon servici. Per fi pot traure Alejandro Tapia. El jutge àrbitre que demana silenci. Tindrà que traure en primer servici. I el resto que se'n va directament fora. 15-0 al marcador. Al servici de nou Tapia i la errada ara d'Estupasuk.
1: 30-0.
2: 30-0. Perchilo.
3: En dignidad, Luis, pero Estupa y Aguas. Gracias. Ya me echaste, pero ya han entregado la cullera.
1: Yo creo que en el 4-2 primer set ahí han claudicat. Sí. Y a partir de ahí ya han decidido que a eso ya no anaban ells.

0: que si tenían la oportunidad, pues un per tres espectacular, sí, o hicieran per alguna, pero competir, yo creo que desde el 4-2 en el primer set no han competit més el partit. Ara guanyen el punt. 30-15.
1: 30-15.
2: Lluís Maixada, jo sempre al·lucino, Lluís, de veure com fan que la pilota bote tan llarga, tan al costat del cristal.
0: Són hores de treball, hores d'entrenament. El que tenen estos jugadors... 30-15 al marcador, el punt de moviment fins que aplega la rematada guanyadora de Franco Stupasuch per al 30 iguals. Continuen a dos punts de la victòria Coelho i Tapia. Al servici l'argentí, mira com exigís cap a la zona de la dreta de Mike Yanguas, 40-30, això és match point.
3: Sí. Ja tenim la pilota de partit, és que li ha fet estirar-se cap al costat a Yanguas, a Mike, que no podia arribar.
0: Pilota de partit, trau el jugador argentí, la pilota de Yanguas a la xarxa final.
3: 2-2.
0: Conclou el partit, 6-2, 6-2. La victòria clara i contundent per a la parella número 1 del món, que en el partit més ràpid, jo diria en el més decebedor de la jornada, el més desequilibrat, han aconseguit una victòria incontestable en la jornada d'avui. Així que el menú servit per a la jornada de demà, final femenina, 2 de la vesprada, s'enfrontaran Sánchez i Ustero, Ari Sánchez i Andrea Ustero, davant de Claudia Fernández i Sofía Araujo, en final inèdita en el que portem de temporada en Premier Padel. I això sí, han quedat 4 amics per a jugar, perquè juguen en tots els països del món Alejandro Galán i Fede Chingoto davant de Coelho i Tapia, parelles 1 i 2 del món en el quadre masculí. Així que, bueno, pues se ho hem passat bé, no? Que han sigut no, quasi 9 horetes, no? Les que hem estat així,
2: des de les 12,
0: fan estupendo, no?
4: Hem disfrutat i la veritat que agraïm-vos l'oportunitat i donar-vos les gràcies per el suport al pàdel, que com bé heu dit abans, és un esport que està visquent un creixement impressionant en molt poc de temps, però s'agraeix molt. Jo penso que aquesta retransmissió ha sigut algo pionero, fer-ho aquestes semifinals així tant de seguir avui, i vos agraeix molt.
0: El pàdel per la ràdio és impossible, demostrem que no, eh? Res no és impossible per a la ràdio, Juan.
4: Exactament, i més quan se fan les coses en il·lusió i ben fetes com les hem fet avui.
0: Gràcies, Juan, per acompanyar-nos en els comentaris des del punt de vista de l'entrenador. Pues esto ha sigut tot des d'ací, des del pavelló de la Font de Sant Lluís en esta jornada de semifinals del Premier Padel. Demà des de les 2 tornem a estar ací per a viure les finals d'este gran torneig del circuit mundial que ha plegat a València després de 3 anys d'absència.
3: Gràcies a Juan Cabrera pels comentaris. Moltes gràcies, Lluís, que estàs des de dissabte de la setmana passada, des de les prèvies, quasi sense eixir de la Fonteta, informant, narrant, contant, disfrutant i patint també este P1, este Premier Padel, així que, com tu dius, demà més. Gràcies.
0: Adeu, bona nit.
3: 8:36 de la vesprada. De seguida sentirem els protagonistes en directe en aquest flash interview que fa el P1, el Premier Padel, amb la parella guanyadora Coelho i Tapia. De seguida també comencem Clara Alcover, i aquest estiu a punt. Ten,
5: que m'encanta, per en tu. Estic esperant tota la setmana.
3: I en 20 minutets comença el partit del Mundial entre Qatar i Suïssa, que ens contaran Juanjo Rodri i Salva Gómez. 8:37 de la vesprada, anem amb l'entrada del futbol de l'estiu. Més, no? Com és?
5: De l'estiu a punt.
3: De l'estiu a punt. Ahí està.

0: Bueno, avui ens anem a posar en modo mundial, però a més dels partits hi ha moltes curiositats i històries que estan donant la volta al món. I abans anem a començar en clau de xarxes socials de jugadors, perquè hem pogut veure, del que hem pogut veure i destacar esta setmana. En el top 1 anem a posar la foto, o millor dit, el fotón que s'ha fet Hugo Duro amb un dels millors esportistes d'Espanya, que és Rafa Nadal. Ha publicat la foto amb la frase "exemple d'esportista i de mentalitat", i no especifica a on, però creguem que serà en Dubrovnik, perquè la seva parella Nerea està competint allí este cap de setmana, i jo penso que serà allí. No ho sé,
1: No serà en torneig de golf, perquè n'hi ha molts aspirants a famosos que s'han fet fotos en Rafa Nadal en el torneig de golf que ha jugat esta setmana.
0: Pense que no, que serà en Dubrovnik, que hauran coincidit igual pues, en algun restaurant o en algun lloc, i dic, pues, a veure si se li pega algo de Nadal, no? A mi ese exemple d'esportista i de mentalitat.
1: Què vols que te diga? Però sempre vestis molt, ficar a Instagram una foto en Rafa Nadal.
0: Així és. I ja s'ha entrem en el Mundial i tot el que ha passat en ixa cara B de la competició, en l'altra part del Mundial, i comencem amb una de les protagonistes de la inauguració d'ixa cerimònia tan xula que feren d'inauguració, com és amb Shakira. Vares veure l'actuació?
1: No.
0: Pues la cantant colombiana va actuar en la cerimònia inaugural del Mundial 2026 davant de milions o bilions d'espectadors, i després de l'actuació en les xarxes socials es varen omplir de comentaris preguntant si realment era ella o una doble. Pues perquè va fer una actuació espectacular, conforme és ella, que és una artista de cap a peus, però va eixir tota l'actuació amb unes gafes de sol, i deien en xarxes socials que si hi havia alguns moviments i demés, que podria ser la seua doble en vegà d'ella. Així que, bueno, pues em venia una teoria un poc conspiranoica en qualsevol gran esdeveniment.
1: Aguanta. Ja va actuar en la cerimònia inaugural del Mundial de Sud-àfrica del 2010, el que va guanyar
0: història, per això,
1: Espanya, en el Waka Waka.
0: Clar, esta pensa que no pega tant.
1: I va eixir el novio, que se va després casar.
0: Pues igual en este també.
1: I divorciar.
0: Igual en este també. Esta cançó no sé per què no pega tant, però hem de dir que com el Waka Waka, que serà el gran himne de tots els mundials, no n'hi ha res. Però bé, està molt bé. I va fer una actuació espectacular. I si no existís...
1: Això és perquè tu no te recordes de Naranjito. Això perquè no te recordes de Naranjito.
0: Pot ser, he de dir-te que no.
1: Era una taronxeta, però no n'hi havia cançó. No n'hi havia cançó.
0: Ara és que fan tot el show, no? Ho intenten fer tot també viral.
1: Naranjito va ser la mascota d'Espanya al Mundial 82.
0: Clar, i jo vaig néixer en el 89.
1: Fas ficat.
0: Impossible. I després, a part d'això, també han sortit moltes curiositats del Mundial, perquè, deixant un poc els rumors, pues, han eixit algunes preguntes que no sé si t'atreviràs a respondre, a veure si encertes.
1: Jo, sense por, el que faça falta.
0: Quants futbolistes creus que participen en este Mundial?
1: Ah, us endevinar ja? Sí. Pues si són 24 seleccions...
0: Només més seleccions. Són 48.
1: Futbolistes?
0: No.
1: No, 48 seleccions? Doncs pues a 25, per selecció, fes la
0: més multiplicació. Més de 1.200 jugadors, que és una barbaritat, perquè estem davant del Mundial més gran de la història amb 48 seleccions.
1: 1.200 mundialistes. I el més difícil que n'hi ha en el món per un futbolista és jugar un Mundial.
0: La veritat, i una experiència top.
1: Home, no, te diré tango, i tant.
0: I quin creus que és el jugador més jove del torneig? És impossible que diguis el nom, però de quin país creus? Juanjo, tu també pots participar,
1: l'altre dia, un xiquet de 16 anys.
0: Sí, quasi. De 7 anys acaba de fer.
1: Que està a punt de complir 7... Que no sé si és jo al Marroc...
0: A Mèxic. És Gilberto Mora, que només té 17 anys i que segurament nosaltres en aquesta edat estaríem més preocupats pels exàmens o per altres coses que estar en un Mundial, però no està mal en 17 anys participar en un Mundial.
1: El més jove de la història dels Mundials.
0: El més jove d'este torneig. Probablement siga un dels més.
1: El més jove de la història del Mundial, jo pensava que sempre era Pelé, que va jugar en 16 anys, el primer dels seus 4 Mundials.
0: En este cas, en esta edició, és Gilberto Mora, que és mexicà i té 17 anys. I el més veterà?
1: Juanjo Rodríguez. Lo que está aquí, no ets atrasat de morir.
0: El més vellet, qui creu que és?
1: Supose que el Memochoa, el porter de Mèxic, que té 42, cosa així.
0: És porter, però té 43 anys. No és.
1: Pues a veure, sorprèn.
0: Pues és l'escocès, el porter escocès, que es diu Craig Gordon, que té 43 anys. Ja n'hi ha diversos de la quinta de 40 o 43.
1: El Ben i el Jagnès és que mantenen la pell fenomenal.
0: I quina creu que és la selecció més jove? És difícil, perquè hi ha tantes. A més, és que

0: el Mundial.
1: Venga, venga, que no chue.
0: El más guapo, segur.
1: No, es muy sencillo. O jalan la miña, o jalan la miña mal. Dicho se está. O...
0: Pues sorprendentemente hay sit, Kylian Mbappé.
1: El més valuós.
0: El més valuós ha eixit ell, perquè a pesar de tota la polèmica que ara
1: que
0: vaig a dir un apunt també...
1: De les mètriques, de la ELO...
0: Sí. Pues és el que ha eixit amb més valor del mercat de tota la competició.
1: Vale, pues.
0: I el jugador més baixet i el més alt. Són les dues últimes preguntes. Que jo este sí que me fa molta risa,
1: i ara diu Rodri, munitis i ziguits.
0: El més alt... Medís més de 2 metres, concretament 2 metres i 0,5. I és el porter austríac que es diu Florian... Bueno, no sé, ho vaig a pronunciar bé, eh? Wiegele. O Wiegele. No ho sé. Com pues se pronuncia? Igual tu ho saps, no, Juanjo?
2: No, sí. Sí, el problema és que hi ha massa seleccions. Jo crec que és una errada monumental. La FIFA anteposa el tema econòmic a l'esportiu. No es pot consentir que equips sense cap tradició... No vull ficar com exemple a...
0: El Costa d'Ivori.
2: Costa de Marfil, que sempre ha tingut bons jugadors per ahir, però Cabo Verde i que equips d'una solera. Jo crec que el futbol hauria d'entrar en algo paregut a lo que se fa en el tenis a través de la wild card. Hi ha equips que tenen que participar sí o sí, no ja a lo millor per el potencial actual, sinó per la trajectòria anterior que han tingut i mereixen un respecte en aquest sentit. Jo crec que les ànsies recaudatòries de la FIFA se fiquen per damunt de qualsevol interès esportiu.
0: És que han duplicat el número d'equips, quasi.
1: Bueno, ja tenim clar que Florian Wiegele, amb 2,05 i 25 anys...
0: És el més alt i diuen que el més alt del que ha estat mai convocat a un Mundial.
1: I que ha jugat enguany en el Victoria Pilsen, està cedit, però ara tornarà a Victoria Pilsen de la primera divisió de Txèquia.
0: I ara el més baixet?
1: A veure.
0: 1,60. Bueno, ahir n'hi havia diversos, entre 1,60 i 1,65 i demés, hi havia diversos. Però el més baixet és un jugador de Panamà que es diu César Giannis. I és un migcampista ofensiu que és conegut per la seva velocitat i habilitat tècnica i que li hem donat el títol del més baixet del Mundial 2026. O sigui, que entre el més alt i el més baixet n'hi ha 45 centímetres entre els dos, que si us poses junts en una foto poden pareixer de categories diferents, jo crec, no?
1: Dos acapuntats, és veritat.
0: Perquè no sé quants anys té César Giannis.
1: 30, té 30. 5 més que la porter. És del 90...
2: Més, perquè és molt interessant el que estàs dient.
1: Sí.
0: És molt curiós.
1: I després també... Tota la seva carrera, no te cregues que ha estat en Panamà, que està jugat en Espanya, en el Saragossa i en el Zamora. Alerta, que això no ho sabies tu.
0: Pues no sabem si haurà sigut el més xicotet de la Lliga, però ara ho buscarem també, per si acaso també té aquest títol i no l'hem donat.
1: I els últims anys ha jugat en Costa Rica, en el San Carlos.
2: En el plan d'anècdotes, jo estic decantat totalment en el partit d'esta nit cap a Qatar, per raons familiars.
1: Clar.
2: Així hi ha tres...
1: Té 4 fills i deies, 3 estan en Qatar?
0: No sabia jo, Juanjo.
1: O 2.
2: I de l'alineació que trau avui, els meus fills són preparadors físics de 3 o 4 jugadors.
1: Sí.
2: De diferents equips.
1: Anem en Qatar.
0: O sigui, que no n'hi ha millor comentarista per al partit en tota...
2: Sí, però igual se veu el plomero, no?
0: Si tu perdones, no passa res.
2: La gent pot dir, este va a favor de Qatar. No, jo procuro ser imparcial.
0: Aixina és, la veritat. I anem a continuar, com bé hem dit, anem a fer com un apunt, no? No sé si esteu escoltant aquesta cançó.
1: Escolta, això són les fletxes de l'amor, això és Karina. Ojito, eh?
0: Pues és que anem a continuar parlant d'Mbappé. Clar, pues és la que li anem... No, no es casa. Bueno, molt pront es casaria, però ha sigut també notícia en este Mundial perquè el francès, pues, com sempre, està envoltat en polèmica des de que s'ha rejuntat o s'ha juntat amb l'actriu Esther Expósito, i diversos mitjans pues, han publicat que el davanter havia abandonat temporalment la concentració de la selecció francesa per a trobar-se amb l'actriu espanyola Esther Expósito amb fotos incluïdes en Ibiza, i clar, ja ha sorgit la polèmica perquè no

0: pot ser que estiguen tots concentrats entrenant a l'espera de debutar en França i que aparega ell pues, fent ahir padel surf tranquil·lament, prenent una copeta en el barquet amb Esther Expósito.
1: Entonces, no, dona, pues, no, no, dona, no.
0: Hem de dir que encara no ha disputat ni un minut en el torneig i que ja és un dels noms més comentats fora dels terrenys de xoc i que ja sabem que si després marca un hat-trick pues tot quedarà en una anècdota i que en el futbol els gols acostumen a pagar moltes polèmiques i que igual després fa un mundial espectacular.
2: Podria però no tindrà cap importància si marca tres gols per un sector de gent, per altre sí que tindrà. Per exemple, per a mi, i estic segur que hi ha molta més gent que pensa igual, és una falta total de respecte.
0: I de professionalitat.
2: També, bueno, és quasi una conseqüència u de l'altre, perquè no es tracta de que el seu entrenador li hagi donat permís, sinó que no deuria ni de demanar-lo.
0: Però ja va passar al final de la Lliga sí, també amb el Madrid, sí, però... que el va demanar, no sé si era en Formentera també, perquè s'ha recorregut totes les illes en menys d'un mes, però també va aparèixer en un barquet i demés.
2: Li passarà factura no ja en la selecció, que també, sinó en el seu club, que a nivell de públic estan prou enfadats en ell.
0: I ara, per últim, no podia atacar esta sessió de l'estiu a punt sense escoltar el gran protagonista d'aquest estiu. S'ha buscat un par de casos per no aguantar-le chiste a ningú payaso. Que a Carlos li agrada molt comentar el concert de Bad Bunny i he de dir que per fi ja se les queden dos. Vull dir, pareix que Bad Bunny estiga mig any cantant en Espanya, però no, al final ha sigut
3: es que
0: perquè tots els dies...
3: 100 concerts en 20 dies.
0: I jo no sé tu, però jo en les xarxes socials
3: ja
0: no sabia, tot
3: ja
0: el meu...
3: Lo que és la casita i la...
0: Efectivament, doncs ja només queden dos dies per a que s'acabi el concert de Bad Bunny en Espanya, que pareix que duga mig any així, i esta setmana no hem vist a cap jugador en la famosa casita, però sí que hem vist una camiseta del València en
3: aquesta
0: famosa casita, concretament la senyera i una senyera vintage, sí. I la duia el cantant valencià i valencianista que a més és d'Aldaia, Raúl Cleit, i que també pues, ha fet un poc viral per les xarxes socials pues, en la gràcia no, de dir, no és una xica, però ahí està la nostra senyera valenciana i la representació en la casita de Bad Bunny. Així que nosaltres anem a plegar esta sombrilla de l'estiu de a punt, en el punt a punt, perquè va començar ja el partit del Mundial.
3: Però a més que se me fa curta la secció.
0: Se me fa molt curta,
3: ara, una cosa,
0: més.
3: Com me tornes a ficar al Mad Money Inche,
0: les
3: fetxes
0: que...
3: de l'amor, me
0: sí,
3: rato la cançó.
0: Sí. Esta, la setmana
3: la,
0: que ve...
3: La de Karina, la de Marisol.
0: Jo sabia que ja vos anava encantada els dos, la veritat. L'amor
3: de Déu, però, això té que canviar la vida.
0: Però ja va el partit i el Juanjo necessita comentar ixe Qatar... Clar que sí.
2: No sé si I... clar que sí. No, estic jo vull sempre que guanyi el que millor juga.
3: Tot lo serio.
0: I anem a fitxar per a l'estiu a punt. Con, perquè
3: tot lo serio. I lo rancio que sembla que és el tio més divertit. Això només en mi.
2: Que... me diu rancio.
0: I que està el dia,
2: Et te tira una flor i te pega una.
0: Bueno, pues te convidarem a veure un altre ratet de tertúlia i de curiositat del Mundial i de tot.
2: Sempre atenc els... quan vaig convidat a un puesto, vaig...
3: quan me conviden, vaig.
2: La mar de gust.
0: Molt bé, pues la setmana que ve contem més coses, a veure què passa esta setmana.
3: Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies
3: a la secció, que ens agrada l'estiu, a punt.

0: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt de Punt.
1: En 7 minuts seran les 9 de la nit. Tenim en directe abans d'anar-nos al Mundial el partit d'handbol. Gonzalo Blanes, com li van les coses a l'Agustinos Alacant?
2: Vaig a ser honrat. Tinc ganes de que xiule l'àrbitre el final, perquè la segona part s'està complicant. Més 12 per a Nava. La diferència és molt gran, però el problema és defensiu. No pot Agustinos, sobretot després de gol, sempre en la contra, marca la transició Nava i ara està patint molt el conjunt alacantí, que és honrat, que està treballant, que està intentant, però és que la diferència és molt gran. Situem marcador, estem a 6 minuts de tancar la competició, de tancar la lliga oficial que hem viscut en el punt a punt des de la Lliga Sobal a l'handbol femení. I l'any que ve, a més, Carlos, tindrem per sort dos equips

0: la Lliga Sobal, però no 3, perquè evidentment Agustinos es queda en el camí. Falten 5 minuts i 40 segons per a tancar la competició. 37-25, guanya per 12 l'equip de la Lliga Sobal.
1: Després tornarem amb Gonzalo Blanes i en handbol, com va el Canàries-Barça en bàsquet?
2: Pues en la Lliga Endesa i els play-offs en les semifinals, al descans, la Laguna Tenerife va guanyant este tercer partit de l'eliminatòria, 42-34. Així que segurament vaig a forçar aquest quart partit
1: sí.
2: Que és, com bé dia Salva, el que volia Salva Gómez, perquè es cansaren més i seria bo per al València Bàsquet.
1: Exactament. Ens queda, abans de ficar-nos en el futbol, en el Mundial, en ixe Qatar-Suïssa, sentir en pàdel per als més aficionats les declaracions dels finalistes, els que ha guanyat l'últim partit 6-2, 6-2, la segona semifinal de Coelho i Tapia.
3: La temporada, do you think that this is only talking about Paro, the best or one of the best moments of the season?
4: Well, first of all, hello everybody. I don't know, but we are in an incredible moment. We play very nice today for winning an incredible couple like Mike and Franco. I think we prepare a lot this type of matches, the semifinal. So we're so proud for our level. For me to play here in Valencia in Spain is fantastic. So I would like to continue in Spanish if it's possible. Nada, lo primero, buenas tardes y buenas noches a todos. Lo que decía, la verdad que creo que ha sido un partido muy importante contra una pareja muy buena. Como tú dices, creo que no solo desde Roma vienen siendo muchos torneos con buena dinámica, a pesar de que en algunos no hayamos conseguido llevarnos el título, pero creo que el trabajo del equipo está siendo excepcional, estamos cada vez jugando mejor. Creo que, lo digo siempre, el techo de este equipo espero que esté muy lejos. Así que nada, seguir así. Mañana tenemos una final que nos motiva mucho, que nos encanta jugarla. Así que vamos a prepararla al 100% y nada, la verdad que estamos muy contentos.
3: Gràcies, Arturo.
1: Les paraules de la parella finalista Coelho Tapia, que demà, no abans de les 4 de la vesprada, s'enfrontaran amb la parella formada per Ale Galán i Fede Chingoto. Queden 4 minuts per arribar a les 9 de la nit. A eixa hora comença el Qatar-Suïssa del Mundial 2026.
5: La Copa del Món 2026 en A Punt Ràdio.
1: Shakira, ¿no? Es verdad. Pues mira, Shakira, donándole la bienvenida a Salva Gómez. Ojito, Ullet. No es poca cosa, Salva.
6: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Alerta. Pues, bueno, Shakira, que siempre exportará bons records, Si fa una cançó per al Mundial, com va passar al 2010 en Sud-àfrica, on Espanya va guanyar ese Mundial, on també el partit inaugural va ser el de Mèxic-Sud-àfrica, com ha estat este any, i que, bueno, pues tant de bo, Espanya no començarà perdent contra Suïssa, perquè Suïssa, precisament, és el partit que anem a contar, este Qatar-Suïssa, en el que ja tenim alineacions per part de Qatar, en porteria en Abunada, lateral dret al Owi, lateral esquerre al Amin, parella de centrals per a Pedro Miguel i Kouki, en el mig del camp Gaber, Madibo i Lallé, i en atac Edmilson Júnior, Afif per les bandes i en la punta d'atac Yusuf Abdul-Siraj. Així que això és el 11 de Qatar, d'una Qatar que entrena i és un vell conegut també de la selecció espanyola, com és Julen Lopetegui per part de Suïssa, l'equip que bueno, pues, dirigís Jaquín.
1: Murat Jaquín, un dels millors entrenadors que ha donat Europa en els últims 10 anys. M'encanten ell i Fabio Celestini. Jo me'l trobi en Madrid un any, un parell d'anys, i la veritat és que a mi m'encantaria molt veure'l en València. En Rússia ho va fer molt bé, Murat Jaquín. Té un germà Bessó i són boníssims els dos.
6: Pues de moment és el seleccionador d'una Suïssa que ix en línia de 3 centrals i 2 carrilers, en Kobel baix els pals, centrals Elvedia, Kanji i Zakaria, els carrils són per a Aesbischer i Ricardo Rodríguez, el mig del camp per a Freuler i Xhaka, les bandes per a Vargas i Ndoye, en punta per als gols en Bolo.
1: Els himnes nacionals, Juanjo Rodríguez, ja t'ha saludat, ja t'he dit hola i que te vull molt també, i si no t'ho ha dit, t'ho dic ara. Què esperes d'este partit?
7: Que practiquem bon futbol, al final és l'únic que pots desitjar. Són, encara està en una situació molt incipient el campionat, no han començat encara els grans duelos, i a partir d'ahí pues que l'espectacle que siga lo millor possible. Jo crec que són partits que importants, sí, per al resultat. Guanyar o no guanyar el primer partit té molta repercussió en un Mundial, però crec que, torne a dir, el que més me sorprèn és veure un Mundial algo descafeinat. Jo continuo dient que massa equips, massa parafernàlia, i així realment això té que ser el gran concurs mundial del futbol, i per això pues té que haver un treball més selectiu que el que hi ha en aquests moments.
6: Per cert, un apunt respecte al bàsquet, estem pendents també dels play-offs que estan disputant la Laguna Tenerife i Barça. De moment, al descans, guanyant la Laguna Tenerife 42-34, estaria forçant ixe 2-1 en la sèrie, així que veurem què és
1: clar,
6: el que passa.
1: Clar, jo ja hem dit que estaves contentíssim de que vaja quart partit, i clar, que el rival de València Bàsquet
6: arriba cansat.
1: Afonat, exacte.
6: Arriba cansat. És el que volem d'aquest partit de bàsquet. I en quant a futbol, bueno, pues ahí estem veient la graderia plena per a este partit, en el que no és el primer partit d'este grup. Cal recordar que ja han jugat en este grup, grup B, tant Bosnia-Herzegovina com Canadà, que van empatar a un, i que, bueno, pues de moment un puntet per a cadascú. Si guanya, Juanjo, uno d'estos dos equips es col·locaria com a líder de grup.
7: Sí, és importantíssim. En un Mundial el primer partit, sumar 3 punts ja quasi, encara que soni un poquet a broma, quasi te dona un percentatge altíssim de possibilitats de passar a la segona ronda. És, per això pues, els equips... Una altra circumstància que ahir no me va agradar, però bueno, México va jugar en l'estadio Azteca, bé, però és quasi com a organitzador pot jugar, però el Canadà d'ahir de l'empat no sé, perquè
1: Ontario, crec
7: que en Ontario, sí, crec que en Ontario pues tampoc té massa explicació, pues és una forma de favorir algú gratuïtament, de baix totalment.
1: Tu saps com se diu l'estadi en el que juguen ara? El Levi's Stadium. ¿Te recordes quan els pantalons de fa 40 anys i 30 anys? El Levi's
7: Stadium.
1: Sí, clar. Pues el Levi's, clar. Que està en San Francisco, en Califòrnia. Al punt de començar el partit, però tenim l'handbol, que crec que ja ha acabat, Gonzalo.
0: Final del partit, efectivament, 41-28. Finalment s'ha anat de 13 gols l'handbol Nava. És l'últim partit de la temporada. Agustinos ha fet història, però no ha pogut competir amb un conjunt de la Lliga Sobal que ha guanyat claríssimament la eliminatòria, però sí que ja que posarem avalua el fet de que un equip de Pedrera, d'un equip col·legial, hagi arribat a esta final, i això sí, felicitar al Nava, que es queda en la Lliga Sobal, on disfrutarem la temporada que ve, Carlos, amb el conjunt de Sagunt i també amb el Orneo Alacant. Agustinos no logra el premi de l'ascens, tot i que sí que ha arribat al punt més junt de la seva història. Final del partit, a Nava d'Assumpció, a Segovia, l'equip de Sobal ha guanyat clarament 41-28 a l'Agustinos Alacant, 13 de diferència per a l'equip de superior categoria.
1: Company, moltíssimes gràcies. Un abraç molt fort, Gonzalo.
0: Un abraç.
1: Gonzalo Blanes, que ens ha dut els comentaris i la narració d'eixe Balonmano Nava, Fundació Agustinos Alacant, no ha pujat a primera categoria en este playdown, així que continuarà en la segona, en la categoria d'argent de l'handbol nacional. A punt ja, per tant, de començar el partit, tindrem un ull, per suposat, Salva Gómez, si no, m'arranco una orella en el bàsquet. Recordem que estan en les semifinals, tercer partit, Canàries davant del Barça, 42-38, ho havíem deixat aixina, i la veritat és que volem que el que passa, si és el quart partit, doncs n'hi ha que estiguen molt cansats per afavorir al València Bàsquet. A punt, per tant, en els comentaris de Juanjo Rodríguez, la narració de Salva Gómez, de es començar este primer partit de la llarga vesprada, nit, madrugada d'esta jornada del Mundial del Mèxic i Estats Units del Mundial 2026, i que van a jugar Suïssa i Qatar.
6: Ahí estem preparats ja per a que comence el partit. En ja el balo al mig del camp. I no sé si, Juanjo, tens algun preferit en este grup que conformen Bòsnia, Canadà, Suïssa, Qatar, si penses...

0: és que algun d'ells té nivell destacat per damunt dels altres.
1: Jo crec que el denominador comú possiblement siga la igualtat en este, en este grup. És de, jo diria que dels més fluïssos. Pràcticament jo crec que possiblement Suïssa siga la selecció
0: favorita, no? Més cartells, més, volta.
1: La majoria de... Jo, hi ha una referència en la meva opinió importantíssima i és que l'equip suís està pràcticament tots els jugadors, quasi tots juguen fora de la la Liga Suïssa. En Alemanya, Borussia, Hamburgo, Eintracht, mentre que els de Qatar tots juguen en la Liga Qatarí, excepte alguna incorporació de nacionalització d'algun jugador. Jo crec que Suïssa, tampoc podem oblidar que Suïssa, si mal no recorde, li va donar en un partit inaugural un susto
2: a Espanya.
1: Espanya,
0: sí,
1: no?
0: Sí, el Mundial de Sud-àfrica.
1: Exactament.
0: O sigui que... Arranca el partit. I la primera pilota que la meneja ja Qatar, però la perdrà per a que la recuperi una Suïssa que avui vesteix de verd. Nixe verd claret. Davant els qataris que tenen a Lamine, que és el lateral esquerre que juga a la Cultural i Deportiva Leonesa.
1: Sí, senyor.
0: Un dels jugadors que hem tingut en la Lliga Hypermotion. El primer atac espera Suïssa, llançament bloquejat per la defensa de Qatar, i en segona instància la lluitarà Afif, que és, sense cap dubte, el jugador més destacat d'esta Qatar de Julen Lopetegui. Dorsal 11, Juanjo. Afif, apúntalo.
1: Sí, estic prou enterat de la Lliga qatarí
0: per
1: raons familiars. La veig alguns partits i bueno, sí, estic enterat. Crec que són tres o quatre jugadors els que tenen de preparadors físics a un dels meus fills. Cada un està en un equip. Hi ha jugadors de l'Arabi i de l'Al-Assad, sí, i en aquest sentit pues, tinc un poquet de preferència per Qatar.
0: Pues ahí està manejant Suïssa entre línies. Ve a rebre en bolo la pilota per a que la furti a Qatar, que vol eixir al contracol. Pesa Fif, precisament del que estem parlant. El jugador que arranca per la banda esquerra, que vol anar-se'n de dos. La pilota en profunditat, però la talla en un poquet de sort el Bedi. I en segona instància continua la jugada per a Qatar, que se pot clavar dins l'àrea. Peri que ve Qatar. Peri que ve Qatar. La primera parada de Kobel. La primera ocasió claríssima que acaba de tindre Edmilson Júnior per a Qatar. Estem al minut 1, camí del 2. Juanjo, la primera és per a Qatar.
1: Sí, se l'ha trobat el porter, ha tirat en la puntereta a veure si i colava la pilota per baix del cos, i sí, és una ocasió molt clara.
0: El primer esglai per a la defensa de Suïssa. Ahí perdia la referència el Bedi, en segona instància no arribava tampoc a Kanji, i era Edmilson Júnior el que es plantava cara a cara
1: en l'exterior, sí,
0: i per baix de les cames, intentava un golaç,
1: intentava fer gol en canyo inclòs
0: el jugador de Al Duhail, Edmilson Júnior, evidentment nacionalitzat qatarí, ja en 31 anys, el jugador de banda, el jugador d'atac d'esta selecció de Qatar, de Julen Lopetegui, manejant la pilota suïssa des de darrere, ja en camp de Qatar. Combinant entre centrals, ve a ajudar Granit Xhaka, un altre veterà de guerra, com és Granit Xhaka. I el baló en banda per a un altre veterà també, com és Ricardo Rodríguez, que buscava la passada en profunditat, però eix molt bé la defensa qatarí per a tallar i se baló. Era Pedro Miguel el que deixava eixir un altre, també nacionalitzat, com sí. És
2: Xhaka,
0: Pedro
2: 33
0: Miguel.
2: Anys, ara que dies, i
0: Ricardo
2: Rodríguez,
0: estarà per ahí,
2: el jugador del Betis, del 33 també, mateixos.
0: Estarà per ahí, sí. Són dos veterans, dos mítics ja, d'esta selecció de Suïssa.
1: Sí, 33, sí.
2: Actualitzen el marcador del bàsquet, retalla diferències el Barça, Canàries 47, Barça 45.
0: El baló en llarg. Buscant novament a Fif, que la vol pentinar, el baló que va cap al mig del camp, on la lluita és Xhaka, té que eixir en tot a Kanji que rebutja la pilota per a que la controli al mig del camp, que la baixi algú. I se baló en llarg per a buscar novament a Pedro Miguel i a Edmilson Júnior en llarg, però recupera novament Suïssa, que està ben plantada en el camp, però que ja ha tingut un parell d'esglais.

0: Sí, en defensa, Juanjo.
1: Sí, es, posiblemente puedan ver varias alternativas de ataques y defensas, al menos en los primeros momentos, que las fuerzas están intactas y encara nos ha imposado un equipo sobre otro.
0: El balón ahora para Ricardo Rodríguez, que la volía a penjar dins l'àrea, però té que eixir en seguretat abonada per atrapar aquesta pilota i plantar-la novament a la gespa. Espera que li entre algú. Estem ja en el minut 4 i mig. No va ningú, Juanjo?
1: No, esperem.
0: Qatar no té pressa.
1: Tot és estratègia pura. Sí, també comentar que Sommert està a la banqueta en el
0: jugador del València fins al 30 de juny, fins al 30 de juny, que acaba contracte.
1: Bueno, de moment encara no hem arribat al 30 de juny.
0: Per això. I el València que encara no li ha fet l'oferta de renovació. Era això, Mert. La pilota per a Suïssa. Ahí està el primer atac de l'equip de Suïssa. La parada espectacular de Abonada. Pues acaba de ficar la resposta Suïssa en ese llançament d'Endoye. El davanter de la Premier del Nottingham Forest, Dan Endoye, en esa cabalcada, Juanjo, per banda dreta, chafaba área y definía en cama dreta, pero buena parada de
1: sí,
0: Mahmoud Abonada.
1: Molt bona jugada, sí. Situar-li, col·locar-li el valor a un davanter cara a la porteria és una ocasió claríssima en qualsevol circumstància.
0: Mira, estem veient una de les novetats d'este Mundial, que és la càmera que porta en el cap l'àrbitre.
1: Sí, l'àrbitre, sí.
0: En ese micro també porta una càmera i veiem l'acció i la passada filtrada. És una de... T'agrada aquesta novetat? Sí.
1: Qualsevol novetat
0: tecnològica
1: que contribuïsca d'alguna forma a que el xoc, les regles del xoc s'observen en més transparència i en més claretat, me pareix bé.
0: T'imagines que xiulen un penal i la càmera de l'àrbitre ix mirant cap a un altre costat?
1: Això seria una...
0: Se delataria,
1: Però jo sé que quasi sempre no estic d'acord en això, que en el tema del VAR diatriben i parlen mal i tot això. Jo crec que tot...
0: A tu t'agrada el VAR?
1: A mi m'agrada, sí. És més, pense que hauria d'intervindre més.
0: Pues ahí está la opinió de Juanjo Rodri respecte a una de les polèmiques que ja en els últims anys s'ha instaurat, com és el VAR, el videoarbitratge i totes aquestes situacions que moltes vegades fan dubtar la gent també de la qualitat dels àrbitres.
1: Sí, a veure, en el tennis, encara que és un esport individual, és diferent, però l'ull d'Alcó va ser molt qüestionat també. Ara ja en el tennis els líners ja han desaparegut, només queda un xutxe àrbitre per a aplicació exacta del reglament, lo de més ho soluciona una càmera.
0: Així és, i ja porta molts anys, en aquest ull de Falcó.
1: Sí.
0: El tenis funcionant i de moment no dona molts problemes, com en el futbol, que està també instaurant-se tota aquesta tecnologia. I una de les novetats és aquesta càmera, en la que podem veure el que veu l'àrbitre. El córner ara serà per a Suïssa en aquests primers 7 minuts. Ahí tractava en Bolo i Zaccaria de percutir i trau petroli en aquest córner, que serà a favor dels suïssos.
1: Sí. De moment ja és un partit d'alternatives on pràcticament 8 minuts no hi ha una definició clara d'un equip que mane.
0: I no ha aparegut Rubén Vargas, el jugador del Sevilla, que a mi m'agrada moltíssim, que és de les que ha tingut una temporada complicada en lesions, però que a mi m'agrada molt. Ahí bota el córner, valor al cor de l'àrea, rebutjat per la defensa, precisament li cau a Vargas en banda esquerra, caracoleja Vargas, retalla, vol fintar, traure l'espai, perseguit per dos, ahí està Vargas, caracolejant de nou per a traure la centrada, la pilota queda estavella en la defensa de Qatar, que vol eixir al contragolpe, ahí va Afif, el valor per a Qatar, creuant la separadora, ve Afif, arranca la moto, en velocitat i en transició, ahí està Qatar, la pilota en la línia de fons, però arribarà abans, per a no complicar-se, almenys semblava això, la vida a la defensa de Suïssa. Apareixia ahí el Bedi per a tancar. Però sembla que Qatar vol jugar a això, eh? Juanjo, a esperar i a eixir a la contra.
1: Sí, i fins ara està fent-ho bé. No, no hi ha una superioritat manifesta per part de Suïssa, encara. A veure, tu parlaves de Vargas en quant a que no havia entrat en joc. Jo sempre tinc una mania o una forma de veure les coses en el sentit de que els jugadors de molta qualitat tenen que trobar el ritme adequat del partit. Si va per un Isco, un Fernando Gómez Colomer en la seva època, tenen que agarrar-li el ritme al... Atenció.
0: La pilota al cor de l'àrea, el llançament per dalt del travesser, novament Endoye, que està seguint el jugador més destacat de Suïssa. La centrada era d'un veteraníssim Ricardo Rodríguez, que la ficava en música al punt de penal, on esperava en cama esquerra. No és la bona, però és la menys bona d'Endoye, que la enviava per dalt del travesser.
1: Sí, estava dient que hi ha jugadors que necessiten que el ritme del partit s'acomode a les seues qualitats, si no, pues, van contra rellotge, no? Per dir-ho d'alguna forma. Vargas, possiblement, com a jugador de qualitat que és, pues, necessita que s'atempere un poquet el ritme del partit.
0: Ahí está, per banda esquerra, Ricardo Rodríguez, trobant a Rubén Vargas, que arranca la moto nuevamente per encarar, per a retallar, per a buscar área. La falta es clarísima, veurem si n'hi ha cartulina groga o no. Per a mi és una falta clara per al jugador de Qatar. Per a Gaber diu que és piscina, per a Jassem Gaber, el jugador de Al Rayyan. I ahí està la conversa de l'àrbit, que per a mi, Juanjo, és cartulina groga, eh?
1: Sí.
0: Perquè arriba tard.
1: Sí, és una cartulina clara, lo que pasa que els àrbitres...
0: Estan deixant jugar, eh?
1: És una mania internacional de procurar evitar en els primers minuts traure targetes. No ho entenc molt bé per què, però és una mesura que utilitzen massa sovint.
0: I que se te pot tornar en contra, eh? Si se te'n va el partit de les mans, se li pot tornar en contra l'àrbit, però la falta és perillosa a favor dels interessos de Suïssa en una acció lateral on Rubén Vargas va a botar la pilota. Ahí està Rubén Vargas en línia defensant Qatar en tots els jugadors dins l'àrea. Rubén Vargas, el colpeix dins l'àrea, la pilota per abonada la para en dos temps, però s'envenenava ixe centro-xut.
1: Molt perillosa, ixe baló és molt, molt perillós per al porter, molta gent prop de la porteria, qualsevol te la pot desviar, la trajectòria, bota davant, és complicat.
0: Ahí, en mala intenció, la llançava Rubén Vargas per a buscar, com deia Juanjo, pues que algú desviara o que algú dubtara o que inclús el propi porter, no? Pense que va a tocar-la algú i te l'acabes menjant. Ataca novament Suïssa per banda esquerra, repa i Rubén Vargas, que fa la bicicleta, que vol centrar en cama esquerra, però el baló és bloquejat per la defensa de Qatar, encara que no eix per la línia de fons, i continua l'atac per a Suïssa dins l'àrea. Rebutjava Pedro Miguel en llarg, on no n'hi ha ningú perquè Qatar està absolutament tancat. És que mira, la línia és claríssima. Estan tancadíssims, els de Julen Lopetegui, tots dins del seu propi terreny de xoc. La pilota per a Suïssa per banda dreta. Ahí està, buscant la centrada, buscant la passada, novament a Swisher, però rebutja en èxit novament la defensa de Qatar. Rebutjava Lallé, que és migcampista, però que s'ha clavat com a central, eh? El baló de Suïssa, no? Per a buscar el remat, en voló la pilota, pot ser penal, el baló que pega en el pal, sí, i penal. Penal per a Suïssa. Aixita per Raïm Abonada. Ha atropellat el jugador de Suïssa i és penal claríssim quan se queda estès. Atenció, perquè se queda estès Abonada. No se meneja el porter de Qatar. Demanen que entren les assistències, però el contacte, Juanjo, és evident i sembla que sí que és penal, eh?
1: Totalment clar el penal. A no ser que... Pot ser que partisca d'una situació de fora de xoc, eh?
0: Uf! El colpe es en el cap, del porter.
1: Sí.
2: I s'ha fet mal, sí.
0: Està revisant-se, en el VAR.
1: Sí.
0: Esta acció, pero continúa, este es el portero.
1: Yo revisaría lo del fuera de choque.
0: Previ, ¿no?
1: Sí.
0: Que anular.

0: El possible penal.
1: A veure si podem tindre una pressa en la que es veja
0: millor. Ara me direu, en eixa repetició.
1: Actualitzem el bàsquet. A un punt es fica el Barça Gran Canària. 53, Barça 52.
0: El contacte és en el cap,
1: Sí, però li peguen més en el cap, en la cara i en la cuixa, no en el genoll, vull dir.
0: I el porter no toca en les mans al jugador, el toca en el cap.
2: Intenció de derribo no hi ha. Colidissen els dos jugadors. És discutible la jugada. Jo ara quan...
0: Ara tens més dubtes?
2: Sí, quan veig la repetició...
1: Aquesta última repetició...
2: Primera per la situació que parla jugada de, crec, d'un llautxer fora de joc, si és que ho és. I després perquè jo no veig voluntarietat en el porter. És una col·lisió impossible d'evitar.
0: Continua revisant-se, eh? Continua revisant-se, demana l'àrbit que se'n vagin tots.
1: El porter de Qatar ja està bé.
0: Com diu Carlos, es recupera Mahmoud Abunada i veurem, perquè sembla que no va rectificar, l'àrbit demana que se'n vagin tots, que deixen espai per al llançador, veurem qui és. Suposa que Xhaka, que és l'habitual, Granit Xhaka, és el dorsal 10. Pues no, pues Xhaka se'n va d'ahí i va a colpejar. Anem a veure...
2: El set.
0: En Bolo. El davanter centro.
1: Confirmen el penal.
0: Sí. Brel en Bolo. Bueno, encara està l'àrbit ahí en el pinganillo, Li diu a en Bolo que col·loque el balón. Toca, que no... Ni més avant ni més enrere del punt de penal. I està preparada Suïssa. Minut 16, cama dreta. Brel en Bolo per a llançar. I se penal el davanter de l'estat de Rennes de la Ligue 1. Allà va, baix els pals, Abunada. Es prepara en Bolo. Quan diga l'àrbit, perquè està demanant-li als jugadors que no entren dins l'àrea. Estava a FIFA ahí, el jugador de Qatar tractant d'entrar. I allà va, en Bolo, sense carrereta, el llançament, gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. De Suïssa. Se avança dels 11 metres en el gol de Brel en Bolo. Se avança Suïssa, Qatar 0, Suïssa 1, minut 16 de partit. Des dels 11 metres s'avança Suïssa, de moment 0-1 al marcador.
1: Ho ha tirat bé el penal, Juanjo.
2: Molt bé. Sí. Molt bé, des de l'inici de la carrera fins al golpeig, sense fer tonteries, sense fer de Lola Flores. I molt bé, molt bé. És com se deu de... És importantíssim la
0: però
2: gent.
0: Però anava caminant, eh? Anava
1: sí,
0: caminant.
1: Perquè s'esperava que saber cap a on es vencia
2: sí,
1: el porter.
2: Sí, però fa una curva abans d'arribar al baló. Jo diria que el protocol del llançament d'un penal l'ha complit molt bé.
0: Bueno, pues es reanuda el xoc ja en la, de moment, victòria momentània de Suïssa. En ese gol de Embolo, minut 17, el balón llarg buscant Qatar a fer mal i respondre en el partit a una Suïssa que defensa. Ahí està la pilota novament buscant el cor de l'àrea, rebutjada per precisament a Kanji, el jugador que va passar per el Manchester City, per el Borussia Dortmund i que actualment està a l'Inter de Milán. El baló en llarg per banda dreta, buscant novament Qatar. Ara jo crec que Suïssa es relaxarà un poquet, perquè ja té l'1-0, no, Juanjo?
2: No sé, lo que no deuria, però lo que sí que abans, els minuts 7 o 8 abans de la jugada del penal, ja se veia una actitud en Suïssa de que volia resoldre el tema per la via d'urgència. Jo crec que Suïssa va continuar pressionant perquè pot ser, i mai se sap sap si la diferència de gols quan venen les creuades pues poden, sí, poden tindre un valor també.
1: En bàsquet conclou el tercer quart, Canàries 58, Barça 56, més 2 per al conjunt canari. D'ahir
0: apreta el Barça, eh?
1: Que eixir. Exacte, el rival de València Bàsquet, sempre i quan puga guanyar demà. 1-0 li guanya Suïssa a Qatar.
0: Continuament este Qatar-Suïssa en el que l'equip qatarí vol jugar en llarg, buscant ahí la incorporació d'Alamin, el lateral carriler de Qatar. Esta temporada l'hem vist en la Lliga Hypermotion, en la Cultural i Deportiva Leonesa, que l'any que ve competirà en la Primera Federació després del seu descens, Juanjo.
2: Sí, un històric, diria jo, del futbol espanyol. És una pena que equips que d'una tradició pues que perden la categoria.
0: I ahí estava durant la temporada Homan Alamin, el lateral esquerre d'esta Qatar, que de moment va perdent 0-1 davant Suïssa. Mira, ahí veiem les personalitats com Infantino en... els palcos d'este estadi, sempre en presència, i de moment també en una bona imatge la graderia, no?
2: Sí, una bona imatge. Està completament... Sí, he llegit en algun puesto que pràcticament estan esgotades totes les localitats, no ja en la fase final, sinó ara mateix.
0: Pues imagínate, la final ve Suïssa, la pilota i la parada novament d'Abunada, que està fent un partidàs, ho intentava novament en bolo, però rebutja la pilota Qatar, buscant en llarg al seu davanter, a Abdurrissaq.
2: Paulatinament va imposant-se la...
0: Sí, poquet a poquet,
2: poquet a poquet, és un tornillo que estan apretant poquet a poquet, però ja clarament hi ha una diferència entre els dos equips.
0: Ahí veiem. En aquesta acció on volia novament transicionar l'equip suís... I ahí veiem l'acció repetida, quina paret dins l'àrea. Conley la tornava ahí en bolo al seu company per a llançar, i molt bé abonada, baix els pals. Està fent un bon partit el porter de Qatar. De moment, en el penal no podia fer res.
2: Sí, no podia fer res. Més quasi pareix un porter de handball que de futbol.
0: Com ha xicat però... ahí l'espai, Com ha... En ese llançament de Denis Zakaria, que està actuant... com a tercer central, com a lateral, com a migcentre, molt polivalent el jugador del Mònac, Denis Zakaria.
2: No, ja és... poquet a poquet està...
0: Sí, i Qatar va tirar els arrere.
2: Imposant-se ja pràcticament tota la tasca de Qatar és defensar i que no s'ampliï aquesta diferència en el marcador.
0: Ahí està, novament, menjant Suïssa, embotellant a tota Qatar en la seva pròpia àrea. Rubén Vargas, caracoletxa, Rubén Vargas vol buscar línia de fons. El baló es perdrà per línia de fons, però xiulen la falta. La falta i la groga.
2: Ni falta ni tarxeta.
0: Pues sorprenent,
2: Ni falta ni tarxeta.
0: Ja havia avisat abans, perquè és la segon falta ja de Yassem Gaber, que... crec que li ha pres la matrícula a Rubén Vargas, el jugador de Al Rayyan, que s'emporta la primera cartolina d'este partit. Estem en el minut 22, camí del 23. Pues ahí està Yassem Gaber, que veu la cartolina groga en acció en Rubén Vargas, que li feia la bicicleta i que jo crec que no arribava. Se l'havia tirat molt llarga.
2: Li guanya la posició del cos.
0: Pues en esta és pareguda a la d'abans, que també ha terminat en una acció de perill, per a Suïssa. Volem si fa el mateix i torna a clavar-la dins l'àrea xicoteta per a tractar de confondre a la defensa qatarí. Es prepara novament Rubén Vargas, el jugador del Sevilla, en cama dreta. El baló en el costat esquerre, a un parell de metres d'entrar a l'àrea. Defensa tota Qatar dins l'àrea, la pilota de Rubén Vargas, el llançament rebutjat baix de pràcticament el travesser per Gaber, per el mateix jugador que havia fet la falta, i acaba de salvar a Qatar. Uf, pues no, em buscava el perill,
2: Vargas tira gol, tira directament.
0: A que passe algo, i estem en el minut 23, camí del 24, ja sabeu, que estan pactats estos cooling breaks, estos temps per a la hidratació i per a que, bueno, pues els jugadors peguen un clopet d'aigua i que puguen continuar, perquè és evident, així són les 9 i 28 de la nit, però als Estats Units, pues, evidentment, fa un sol de justícia, eh? El Canadà, el Mèxic, les hores, i ho veiem, el sol que fa en este estadi, pues, evidentment, afecta, i la calor té que ser evident, al estadi, Jorge.
2: Sí, he tingut, vaig estar també en un mundial en Estats Units i la veritat en aquella ocasió estava en Califòrnia i la veritat és que
0: allí apreta,
2: allí apreta i com hi ha que buscar horaris que siguin compatibles en Europa i en la resta del món, pues tots tenen que cedir un algo, no?
0: Sí.
2: Per a contentar a tots.
0: Ahí està, pues, jugant-se en la bahia de San Francisco. On vaig a buscar-ho, perquè... A veure... Vaig a buscar hora i temperatura en San Francisco. Bueno, 19 graus, eh? No és molta calor, tampoc, eh?
2: No és molta, no. Jo pensava que la temperatura seria més.
0: Sí. Semblava que podia ser més calor. En Califòrnia, San Francisco, 19 graus de temperatura quan estem al migdia, de San Francisco. Està un poc més de les 12 del migdia.
2: Bueno, allí també està Alcatraz, no?
0: I també fa calor, no?
2: Segurament buscaren també un puesto dins de Califòrnia que no siga quasi un hotel de veraneo, no?
0: Ahí está la afició de Suïssa, que de moment està contenta perquè va guanyant 0-1 en ese gol de Embolo des del punt de penal, després de la infracció de Mahmoud Abunada del porter que juga al Rayan i que bé, pues, havia comès aquesta infracció dins l'àrea que li ha donat l'oportunitat a Suïssa de ficar-se per davant. Tornen els jugadors ja a l'herba de San Francisco en una acció que havia quedat en córner a favor de Suïssa i que tal volta el seu seleccionador ha tingut temps de inclús plantejar alguna jugada, no? En este temps mort, entre cometes.
2: Jo crec que tot ve ja cuinat de improvisar. A veure, les rectificacions en aquestes pauses són per a rectificar algo que ha passat en el rato de partit que portem. Mm. Les coses de tàctica i estratègia jo crec que estan parlades
0: d'abans. De fet, executaven el córner en curt i no ha eixit bé, aquesta acció de pissarra de Suïssa en un 60% de possessió, perquè és evident, i ho estem veient, Juanjo, que mana en el baló la selecció helvètica.
2: Sí, sí, la superioritat.
0: La proposta, no?
2: La proposta és de... a veure, Qatar ho fia tot a jugar a la loteria, a fer un contraatac en èxit i tornar, si se produeix un empat, a la posició d'esperar i esperar i esperar.
0: Ara la trena, la combinació buscant ahí en Bolo, la passada filtrada per a que percutir a Freuler, però rebuig a Qatar i en segona instància la falta és clara darrere i serà való per a Qatar en aquest llançament en llarg i explicacions,
2: Massa gesticulant
0: el Bedi, no? Sí, el jugador de Suïssa que ha vist com l'Ixiulà en la falta no estava d'acord.
2: Es falta clara i possiblement més targeta que la que ha tret abans.
0: Però no l'ha tret, no?
2: No.
0: No ha tret la cartolina per a el Bedin i per a Kanji, els dos implicats en aquesta acció. On traurà Qatar des de pràcticament la línia del mig del camp. Botant el baló al segon pal, pot ser perillosa. La pilota pentinada per a que siga córner a favor de Qatar. Minut 28, córner a favor dels qataris. El Bedin que impedia ixa centrada que connectarà amb el davanter de Qatar, amb Yusuf, y el balón acabará en córner. Así es, se iguala tot, ojo. En les accions a balón parat.
2: Sí.
0: On pot fer mal, Qatar. Que recordem és la número 56 en FIFA, en el rànquing FIFA, davant d'una Suïssa que és la número 19. A fi, fent curt la pilota que busca el segon pal, la rematada per dalt del travesser, buscava el remat en el cap ahí Gueye, i la pilota que se'n va per damunt de el travesser quan s'han fet mal dins l'àrea. A veure, en esta acció, si podem veure o repetir, perquè crec que és cap en cap. O els mateixos jugadors,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, això és entre
0: Miguel,
2: companys. Sí.
0: Sí, Pedro Miguel. I l'altre no alcança a veure-lo, però s'ha fet mal Pedro Miguel, que era el que cauia a terra. I el que encara està estès. Veiem a Murat Yakin, el tècnic seleccionador de Suïssa.
2: Amic de Carlos Urrutia.
0: Amic de Carlos Urrutia de tota la vida.
2: Sí, li ha fet...
0: La promo, eh? La promo.
2: La promo, sí.
0: Què tramarà Carlos Urrutia? Sempre trama algo, Carlos Urrutia. No dona puntada sense fil. Ahí està Pedro Miguel. Rebenta la atenció mèdica. Perquè jo crec que és un colp al cap, no? En el seu company o en el colze del seu company, no me vore ahí. No, no, no apareix en el cap. Encara que està marejat.
2: Sí, està marejat, sí.
0: Bueno, pues a veure si pot seguir, eh? Pedro Miguel, que nom de catarí no té. I que, bueno, pues...
2: És el Cabo Verde, crec, de portuguès, sí, Cabo, no? Verde, sí, el Baixina, he llegit.
0: Però ha desenvolupat tota la seva carrera pràcticament a Aràbia, eh? El Al-Ahli de Doha, ara el Saad, i, bueno, i continua en el Al-Saad, de fet. Als seus 35 anys, Pedro Miguel, que ja sembla que es recupera i que pot tornar, encara que tindrà que eixir, perquè ha estat atès i té que eixir ahí un poquet a que li doni permís l'àrbit per a tornar al terreny de xoc.
1: Ha començat l'últim quart del partit de bàsquet, Canàries 60, Barça 56. I per al·lusions...
0: Vas a donar resposta?
1: No, que ja aquí no és molt bon entrenador. És molt bon
2: seleccionador. Sí, però tu l'has vist entrenar. Sí, sí. No has estat present en entrenaments.
0: Sí. En els entrenaments. En els entrenaments, eh?
2: Sí.
1: Que hem rodat molt, eh?
0: Sí, seran amics de veres, Juanjo.
2: Igual sí, igual sí. Carlos no pega punta sense fil.
0: No. Ja t'ho dic jo que no. El balón per a Suïssa, per a la banda esquerra, en espera Ricardo Rodríguez, endarrerint el joc cap a Manuel Akanji, que té que trobar solucions, i la solució és encara tornar el balón més arrere per a Gran Ixaca. Este juga novament en Ricardo Rodríguez, espera la pilota Rubén Vargas, la trena és bona per banda esquerra, té que anar en tota terra per a tallar i xevaló a l'Oui, i serà atac ahí en continuïtat per la banda per a Suïssa. En Ricardo Rodríguez, que la fica en marxa, la volia centrar directament Remo Freuler, però el baló el talla Qatar, el envia en llarg per a que el recupere Zakaria i entregue en un moment per a Nico Elvedi, que busca en llarg el desplaçament, buscant a Rubén Vargas, que la pentina per a buscar dins l'àrea en bolo, però és molt atent Mahmoud Abunada.
2: El domini territorial pertany al, sí, a Suïssa, però...
0: Però està bé darrere Qatar, eh?
2: Sí, està molt tancat. Filtrar passades en dos o tres línies és molt complicat i ahí crec que li falta a Suïssa claretat per a ficar balons més perillosos.
0: A veure si pot ser esta. Ahí ve novament Rubén Vargas, caracoletxa en Darlisa i la pilota per a la centrada de Gran Ixaca buscant el cor de l'àrea, rebutja per la defensa de Qatar, novament pendina per a que continua seguint el baló per a Suïssa. Zakaria trobant a Endoye per banda dreta, la va fer Endoye. Se frena, pues no la fa, i en Darlisa cap a Freuler que combina en el mig del camp per a que li la tornen i que continuï seguint perill per a el baló que colpeja i rebutja la defensa de Qatar en segona instància. Semblava que podia pegar-li la mà, però no diuen res els àrbits, així que ni els jugadors tampoc, així que sembla que ha estat una il·lusió òptica I ese balón que colpejava en el cos d'un defensor de Qatar, Freuler. Continua l'atac per a Suïssa al mig del camp, sense pressa, perquè va guanyant 0-1 en este minut 34 de partit. Demana la pilota en banda novament Freuler i té que jugar en Ricardo Rodríguez, el jugador del Betis. Ahí està, avançant a Kanji per a Elvedi. Elvedi que volia assajar el llançament, troba Zakaria en el costat dret, obert com a lateral. Torna enrere per a què? Torna a començar Suïssa. Sense pressa, elabora la selecció de Suïssa. En ja el baló per a Granit Xhaka.
2: Ara mateix està tota Suïssa per darrere del baló.
0: El tota. Baló dins l'àrea, perill que ve Endoye. El llançament se'n va fora, demanava un contacte ahir Endoye, però la pilota es perd per línia de fons i serà treta de porteria per a Qatar. Una bona combinació d'aquesta taconada d'Embolo, que buscava Endoye, però li molestava lo suficient els jugadors de Qatar.
1: S'ha liat.
0: Estaven ahí molt atents. Endoye, que està seguint un dels més incisius d'esta selecció suïssa. El balón llarg, tractant de apurar alguna de les opcions que pugui tindre Qatar, però li està costant moltíssim perquè és una illa enmig del... Ocean.
1: Atenció a la reu del Barça, el bàsquet. Canàries 66, Barça 72, més 6. El parcial del quart quart és de 8-16.
0: Pues problemes per a la Laguna Tenerife i el Barça, que si guanya este partit pues estaria a la final. De moment lo que tenim és una falta ahí en atac dins l'àrea. La patí Pedro Miguel, que Juanjo està passant-se el partit en terra, el pobre Pedro Miguel.
2: Sí, les rep totes.
0: Estei mà, Dia en bolo que no, però jo crec que li ha ficat ahí un poquet la cama, no? I sense voler, pensa que sense intenció, però ha trabat el jugador. Ficarà abonada en camp esquerra per a buscar el llançament llarg a la banda, on espera i on vol pentinar a Fif, però se la queda a Suïssa, no li dura gens ni miqueta el baló no. A la selecció de Julen Lopetegui. Ahí veiem com se la volia emportar Endoye i a terra anava en tot per a tallar Omer Madibo.
1: Vivint el Mundial en el punt a punt en A Punt Ràdio.
0: El baló per a Rubén Vargas per banda esquerra, torna a tirar-se la llarga i el baló se'n va. És així, deixa baló, clarament, però no xiula l'àrbit. Ara sí, menys mal. Però, vamos, sí, semblava de 2 metres, no?
2: Era molt clara que la eixida del baló.
0: Crec que estava esperant algun tipus de confirmació l'àrbit, però em semblava que aquesta pilota de Rubén Vargas s'havia així clarament, com estem veient en imatge, evitant que pogués ser un atac fructífer per a la selecció de Suïssa. Ahí veiem els aficionats animant i alentant el seu combinat nacional. El baló de Qatar des de darrere, Joan Tenjarc. La pilota per a trobar el seu davanter. Però torna a rebutjar la selecció de Suïssa i ara la pilota ahí en la que xocava en Milson Júnior en Remo Freuler i es falta a favor de Suïssa, que ja la fica en marxa. Tornant a la banda esquerra, on està fent molt de mal últimament Rubén Vargas. La baixa Vargas en Ricardo Rodríguez, novament en Vargas. Vargas que vol donar-li en profunditat línia de fons Ricardo Rodríguez, trau la centrada, baló a córner.
2: No.
0: Pues a porteria,
1: Sí, sí. Pues, que es porta.
0: Pues semblava acció de córner, encara que no la protesta.
2: Li rebutja a Ricardo.
0: Sí, li rebota, no?, al final. Demana Julen Lopetegui que se tanquen més encara.
1: Més xuntes, més xuntes.
0: Sí. Les línies més xuntes.
2: Sí, sí, lo que no saps és la reacció de l'afició, claro. En el sentit de que Suïssa normalment vist de roig i majoritàriament...
0: Sembla que tot l'estadi és de Qatar, no?
2: Sí, sembla que tot és de Qatar.
0: Tenia que eixir ahí un poquet en perill Kobel per a rebutjar aquesta pilota que se'n va per banda i novament serà baló per a Qatar. Està costant-se ara els dominis i a l'àrea de l'equip de Suïssa. Endarrerint el xoc Qatar, jugant en Pedro Miguel.
2: Gobel, per ser molt bon porter.
0: Sí, ha fet bona temporada,
2: No, però la seva trajectòria molt bona ara en el Borussia, però...
0: Abans en Stuttgart, no?
2: En el Stuttgart, sí. Ha sigut un porter important. No, tampoc és molt major, no?
0: Jo penso que sí,
2: 28 anys.
0: Ah, bueno, pues sí. Pues pensava bé. Que tenia més. Pensava que tenia algun any més. El que tenia ja més anys que un arbre, pràcticament, és Jan Sommer, que, bueno, pues no està en esta fita mundialista.

0: si aconseguisses que no traspassen les línies...
1: El únic gol és de penal.
0: Sí.
1: Lo de més ho ha defensat bé i si no ha aparegut abonada per a parar-la.
2: Endoye, quan no tens qualitat, és el futbol que tens que fer moltes voltes. És així, sí. És la clàssica de la broma de l'entrenador, de la tàctica. Pues vas a donar la tàctica. Deu darrere i el de dalt a defendre.
1: Cal conèixer les teues limitacions també, no? Com a selecció, i de moment pues, Qatar està fent gala d'una bona defensa davant una Suïssa que ho intenta però que no troba fàcilment els espais.
2: És que té 5 centrals.
0: Bona i multitudinària.
1: Sí. Defensa per aglomeració, eh?
2: Sí, el que passa que ahí està claríssim que si vols trencar-ho tens que intentar obrir més pilotes a la banda per agarrar l'esquera dels centrals.
1: Sí. Ahí està, per banda de Bischer, la pilota centrada, s'envenenava esa centrada, tenia que tocar abonada i enviar a córner a favor de la selecció suïssa. Estem ja pràcticament en el tram final d'esta primera meitat. Ixa pilota
2: anava,
1: que...
2: Anava a gol, eh? Anava.
1: Si no anava dins, propet, eh? Tengo que rebutjar ahí abonada per enviar a córner i serà el jugador del Sevilla l'encarregat de ficar-la en marxa, Rubén Vargas. Serà encurtar a Juanjo o no?
0: Jo crec que automatitzar qualsevol jugada és negatiu.
1: Bueno, pues a veure què fa Rubén Vargas, que la pilota la centra al punt de penal, la rematada, rebutjada per Qatar, que deixa el contragol per ell que venen. Ahí està la selecció de Qatar, però li fan la falta, molt bé, falta tàctica per evitar aquest contragol, Pilar. Segon cartolina groga del partit, serà en este cas la primera per a Suïssa. Se la emporta Denis Zakaria.
2: Per lo que acaba de fer Zakaria, n'hi ha voltes en què el tema d'una falta tàctica, però tros de suro, no veus que el xiquet va a soles
1: contra el món,
2: en el seu camp, sí. I tens a tres o quatre companys més. Aguanta el cavall.
0: Oxigen per a Qatar, i aquest tipus de faltes pues no tenen sentit. Està... si no perdia el baló en aquesta jugada, en la següent
1: estava encara en el seu propi camp, eh? Estava molt lluny de fer mal el baló llarg de Qatar, complicant la vida a Kobel, que té que rebutjar-la en cama esquerra per a dir que no vull saber res d'este baló.
2: En bàsquet, més 5 per al Barça. Canàries 74, Barça 78, queden 2 minuts.
1: Mentrestant, continua elaborant Qatar per banda dreta. Ahí està, projectant-se la pilota dins l'àrea. Perill que venen. Kobel a córner. El segon llançament a porteria. El segon llançament del Milson Junior, que està seguint el jugador més destacat de Qatar en atac i que acaba de tindre la segona oportunitat per a fer gol.
0: Sí, el pilla a Kobel a traspeu.
1: La bona cama, eh?
0: La inèrcia el portava cap a l'altre costat.
1: Ahí estaba Kobel enviándole a córner. Y así es, son, se igualen las cosas. Minut 43.
2: Y recuerden que el Milson Junior, que es brasiler, está nacionalizado a Qatarí porque pertany a ese programa que a partir de uns anys, y ell va arribar al Duhail en el 2018, ya te dona el pasaporte.
1: ¿Qué está pasando, Juanjo?
0: Está pasando que el Lidiar li está diciendo que no toca la raya. Però la circunferència del baló sí que toca la ratlla.
1: Bueno, pues ahí, després de mitja hora de discussió entre Fifi en línia, el baló que es fica en marxa, la centrada no és bona, el rebuig és de la defensa de Suïssa, però arriba als dominis de la defensa qatarí, que ja colpeja en llarg, tractant de trobar a ningú, perquè ahí estava Fifi, però fa un rato, i no estava allà, després d'aixa passada en llarg d'Al-Owi, el lateral, que juga al-Garafa. Minut 43, camí del 44. Penseu que s'ha fet girant molts minuts? Jo penso que un parell segur. Perquè s'ha parat el joc.
2: La tensió del porter, el penal...
1: El cooling break. Bueno, pues igual ja són 4 minuts, lo que s'ha fet girant en esta primera meitat. Allà va, novament Endoye, per banda dreta, li farà tren a la pilota d'Endoye, que buscava la centrada. Serà... Un baló que no és, eh? Se quedava ahí, ballant sobre la línia. I la pilota es falta a favor de Qatar, la volia controlar. A FIF, la falta és de Ricardo Rodríguez, baló per a Qatar.
0: Més oxigen.
1: Sí. La bona notícia per a Qatar és que van 0-1.
2: Sí. La mala per a Suïssa...
1: És que van 0-1.
2: És que només van 0-1. És que no té manera de ser un poquet imaginatiu per a tractar de trenar un altre tipus de...

0: futbol, tens que adaptar. Mira que he parlat de Murat Yakin, però el seleccionador té que saber llegir el partit i canviar coses, Rodri, per a intentar fer-li més mal, perquè tens més qualitat, no té superioritat numèrica, pues chico, intenta buscar-li l'esquena, obrir més a banda, fer altres coses que no anar pel mig, que juguen en cinc centrals.
1: Juanjo, està notant que Carlos Vira respecte al seu entrenador preferit i està dient-li que no està fent bé les coses?
2: Però... està rectificant-li, sí.
1: Està rectificant-li.
2: Sí.
0: Recular és de savis, eh?
1: Ja no són tan amics, és la notícia. A les 9:50 de la nit, en el punt a punt de Napunt Ràdio, 0-1, Guella Suïssa. La pilota per a l'equip visitant en el dia d'avui dins l'àrea de Suïssa. Llançament d'abonada, la para, rebutja la defensa de Qatar i nova acció per a l'equip de Suïssa, 6 d'afegit. Anirem fins al 51.
0: Últim minut en bàsquet, més 4 per al Barça davant de Gran Canària, 76-80.
1: I allà va novament jugant per la banda Zakaria, entregant cap a Xhaka. Mig del camp, té que vindre a pressionar un poquet ahí, el mig del camp de Qatar, que furta la pilota dins l'àrea, té que eixir abonada, mig camí es queda perquè rebutja Pedro Miguel, Xhaka dins l'àrea, la pilota per Embolo, té que eixir abonada, molt bé. Atrapa el porter de Qatar en molta efectivitat, d'aquesta pilota que buscava
0: porter
1: el cap d'Embolo.
0: De Qatar, porta una tarta d'aràndanos en el cap, eh? Molt lluny que du, mare de Déu.
1: Se le protegís contra el sol.
0: Sí, contra el sol, contra els rayos i tot. Els jams, per tot. Els trons.
1: Valor per a Qatar en la banda, en terreny de xoc ja de Suïssa, en esta banda dreta. Minut 45, que ja portem un minut i mig de l'afegit. S'han donat 6. I continua el 0-1 al marcador. Pedro Miguel buscant en llarg. La pilota pot ser bona en la banda esquerra. Perí, que ve Qatar, vol xafar àrea. La pilota que se'n va per línia de fons. Serà treta de porteria. Li avisa el línia a l'àrbit principal que ixe baló de Joman Alamín, el jugador de la Cultural i Deportiva Leonesa, se'n va per línia de fons. Serà treta de porteria per a Gregor Kobel.
2: No es pot controlar ixe baló en la planta del peu. Tens que controlar en l'interior del peu.
1: Trados de darrere, Suïssa, ja en Ricardo Rodríguez, projectant-se per la banda esquerra, però en comptes de donar-li a Rubén Vargas, li dona Freuler i este juga en Zakaria. Obert en banda està Michael Aebischer, que busca la pilota per dins per a Embolo. Embolo dins l'àrea, d'esquenes, la pilota, punt de marcar Suïssa. Jo no sé si ha tocat o no abonada, però Rubén Vargas acaba de tindre el 0-2, sí, en una molt bona acció dins l'àrea on Embolo li la deixava el jugador del Sevilla i ahí veurem si toca o no toca. Sí, abonada, jo penso que en el peu, pot tocar.
2: Arriba un poquet forçat.
1: Sí, és córrer.
0: La pilota darrere.
1: Pues és una molt bona parada de Mahmoud Abonada. Córner a favor de Suïssa.
0: I el Barça, que està a punt de guanyar, queden 18 segons, guanya per 9.
1: Si pues el Barça estarà a la final.
0: Finalista de la Lliga ACB.
1: El baló de Rubén Vargas en el córner des de la dreta. Benxa dins l'àrea, queda ahí en un embolic, rebutja Qatar. El baló continua seguint per a Suïssa, però ja fora de l'àrea de Qatar.
0: L'entrenador de Qatar, el seleccionador és Lopetegui i Bordalás.
1: un mig camí, no?, entre Lopetegui i Bordalás, també entenc a Lopetegui, en lo que té, que sí, no que va sí plantejar una altra cosa.
0: Pues igual que Bordalás, lo que té, i un país fenomenal.
2: Ha renovat, per cert. No?
0: 2 anys, sí.
1: I dia que no. Ai. I dia que no. De fet, canviar de agents per anar a Sevilla i ha renovat en Getafe. Pepe Bordalás. El balón serà per a Qatar, en llarg, buscant ixa pilota de abonada que volia rebre en línia defensiva Suïssa i efectivament elabora novament Qatar des de línia de darrere, des de línia defensiva en Pedro Miguel, combinant pel mig del camp, jugant en Gaber, este en Madibo, obrint on espera ja Alamín. El balón que arriba a Edmilson Jr., el jugador en més perill d'este Qatar, buscant el segon pal on esperava Fif i rebutja córner, serà córner per a Qatar.
0: Definitiu en bàsquet, més 9 per al Barça, 76 Canàries, 85 Barça, el Barça ja és oficialment

0: finalista.
1: Si demà guanya València Bàsquet, ja sap que jugarà contra el Barça.
2: I València Bàsquet juga demà a les 8 davant del Joventut a Badalona, no?
1: Correcte.
0: Molt bé.
1: En l'Olímpic de Badalona, quina lluita porta FIF en l'àrbitre cada vegada que n'hi ha un córner. El baló al cor de l'àrea rebutjat per la defensa de Suïssa. Encara quedarà un minut per arribar al
2: 51.
1: 51, que serà quan arribarem a temps de descans. Abonada des de darrere Qatar, jugant en llarg, buscant en eixa banda esquerra, on rep Zakaria, la pilota encara espera Qatar, pressiona Gran Ixaca, Pedro Miguel, que cedeix cap al seu porter i rebutja la pilota molt llarg per a que siga valor per a Kanji i recupere Suïssa, que jo crec que vol que acabe així la primera meitat. 30 segons i se n'anirà amb el temps de descans. 0-1 guanyant Suïssa a Qatar. El baló per banda esquerra, n'espera ja Ricardo Rodríguez. El baló pot ser bo dins l'àrea, per Iquebe, Rubén Vargas retalla dins. El baló per embolo, se fan un embolic, per Iquebe, Suïssa, rebutja baix els pals, ve Qatar per a evitar el 0-2.
2: Continguda, eh?
1: Evita Kouki el segon de Suïssa, pràcticament ja sobre el temps ja complit. Però acaba de tindre, Juanjo, una nova ocasió claríssima de l'equip de Suïssa.
3: Sí, ha apretat durant els últims minuts. La veritat és que el marcador hauria de ser un poquet més ample, però tampoc se pot negar que Qatar està defensant-se, pues, jo crec que quasi d'una forma heroica, i això pues, fins ara està tenint el premi corresponent.
1: Se acaba sí, la primera part. Jugadors camí de vestidors. De moment, al final dels primers 51 minuts, 45 més 6 d'afegit, Qatar 0, Suïssa 1, val el gol de Brelen Bolo des dels 11 metres.
2: En 3 minuts i mig seran les 10 de la nit. Estem des de les 12 del migdia en directe donant-los tota la informació dels esports, tot el que ocorre, tots els directes, tots els partits, handbol, futbol, pàdel, tot el que és important. Ara fem un respir i analitzem la primera meitat del que ha sigut este Qatar 0, Suïssa 1. Recordem que la notícia en bàsquet, que ja n'hi ha primer finalista, que esperem que siga el rival del València Bàsquet, en la final del playoff pel títol de la Lliga ACB, el Barça ha guanyat per 76 a 85 per 9 punts de diferència a la pista del Canàries.
4: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt. L'economia per a totes i tots.
5: Escoltem els especialistes per a posar llum als reptes del futur econòmic, perquè el talent és valor. Cada vesprada connectem els punts, t'ajudem a entendre com i per què t'afecta a l'economia. Actualitat econòmica sense tecnicismes.
4: Cadena de valor, amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3 i mitja a 4 de la vesprada en A Punt Ràdio.
6: Descansa la vista.
7: Què és la inspiració per a tu?
8: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
9: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
6: Obri la ment. Eres creient?
10: Depèn de l'estació de l'any.
11: Con les carxofes.
6: Sí. A Punt Podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
12: Què t'ha paregut? Molt bona, molt bona.
13: Ara sí que me l'espera.
14: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
15: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
16: Dos pobles enfrontats en un plató espectacular. Una presentadora amb molta marxa. 8 concursants disposats a deixar-se la veu. I, sobretot,
17: cantarem un munt de cançons, cançons de tots els colors. Nosaltres
16: cantem. De dilluns a divendres, a les 10:30, amb Maria Fuster en A Punt.
18: Este diumenge, des de les 12 del matí, Punt a Punt. Amb el tercer partit del play-off semifinal de la Lliga ACB entre Joventut de Badalona i València Bàsquet. A més, finals del Premier Padel València, la final de l'individual de raspall femení des del Trinquet de Xeraco, el partit d'ascens a segona federació entre el Tribal Valderas i la Nucía, la Lliga Mundial de Voleibol amb l'Espanya-Azerbaiyán des d'Alacant, i dos partits del

0: Tot l'esport a punt a punt.
1: I com diu la cançó, parem atenció i tanque la parem. En primer lloc, Juanjo Rodri, per a resumir el que ha donat de si el que t'ha paregut esta primera meitat del Qatar-Suïssa.
2: Per a mi ha sigut interessant. Jo sé que veure un partit que no tens una inclinació per a qualsevol dels contendients, pues, però a mi m'està resultant interessant en l'aspecte de que veus dos estils, dos formes de jugar, un més creativa de buscar el gol i un altre que ho fia tot, ho basa tot a agarrar una contra en sort i equilibrar el partit. A mi no m'està desagradant. Jo crec que sí que Suïssa té unes responsabilitats de classificació, algo que no li passa a Qatar. Jo, en Doha se viu molt bé, suposa...
1: Exacte, la qualitat de vida espectacular, i tu saps, i jo també.
2: I jo també. Suposa que la tasca de Lopetegui és fer una no classificació digna. Sí. Això és el que exactament jo veig. Quedar bé, senzillament quedar bé, és pràcticament impossible, entre cometes, que Qatar passe de fase, però és el que estan buscant els dos equips. I fins ara el resultat és digne, estan les coses prou bé per a Qatar. La tendència és possiblement a que s'amplie este marcador, però de moment estem en el descans i estem en un exiguo 0-1, no? 1-0, com vulguem. I en aquest sentit jo crec que el partit està competit. Han hagut possiblement molt més ocasions per part, possiblement no, segur, més ocasions per part de Suïssa, però Qatar està, en la meva opinió, donant una bona imatge.
1: Bé, ara que tenim temps en la mitja part d'este Qatar-Suïssa, recordem el que ens queda encara. A meitat del 90 minuts, a les 12 de la nit, començarà el Brasil-Marroc.
3: Partidàs.
1: A que sí?
3: Per a mi sí.
2: Bueno, és un partit que s'escapa un poquet de l'escomençament d'un mundial, no? Perquè sí, ja s'enfronten dos...
3: Podria ser perfectament dos quarts de final.
2: Sí.
3: Perfectament.
1: I una semi.
2: Sí, exactament. Són dos equips en fundades possibilitats d'arribar alt. Marruecos és una, sense dubte, una gran selecció i possiblement, salvo decepcions importants, pues Brasil en qualsevol competició mundial o sud-americana, pues és una peça, és una peça que pesa. I també hi ha un atractiu molt important, en la meva opinió, i és veure què ha sigut capaç de fer Ancelotti en Brasil, el tipus de selecció que ha confeccionat, i crec que és un partit que té tots els ingredients per a resultar interessantíssim.
1: Això a les 12 de la nit. A les 3 de la matinada, un partit que te dic que serà cachondo, un partit divertit. Haití davant Escòcia. Ahí serà un partit vertical, se donaran patades totes del món.
2: Haití, pues, és un equip sense apenes trajectòria en el Mundial. En canvi, Escòcia, sí, Escòcia ha sigut un... És un teòricament, jo no sé si haurà variat algo la concepció del futbol escocès, però sempre ha sigut un futbol dur i intens, complicat, molt britànic, com no pot ser d'altra forma, i crec que és clarament de favorit Escòcia.
1: Té dos jugadors d'un alt valor de mercat, un que juga al Southampton, que

0: Sí, Wilson i si dona Sunderland, perdó, i un altre que juga també a la Premier, a Wolverhampton, tot i que han baixat el bitxetre Bellegarde en 16 i 18 milions de valor de mercat.
1: Carlos a lo seu, eh? A veure, els millors que valen, eh?
2: Ahora, sí, es un especulador del mercat.
0: I a les 6 del matí, Austràlia-Turquia.
2: Austràlia-Turquia.
1: En Matthew Ryan, el porter del Llevant.
0: I a Wermaville, el extrem del Castelló.
1: Correcte. I una Turquia que molts dels que entenen de futbol modern parlen com a que és la gran o una de les grans tapades d'este Mundial.
0: Estic d'acord.
2: Sí, estic d'acord. Per a mi té més possibilitats de passar Turquia. Turquia té un munt de jugadors desperdigats per tota Europa i si han sigut capaços de unificar tots aquests talents que, sense dubte, en Espanya tenim a Arda Güler, en Espanya no, en el Real Madrid. I en aquest sentit hi ha diversos jugadors d'un pes internacional important.
0: I és que és veritat. I ja demà per la vesprada, dos partits que transmetrem en directe, així en el Punt a Punt, a les 7 de la vesprada, debuta Alemanya, davant Curaçao, que és una de les excolònies de Holanda, que és el mateix.
1: Però que té bons jugadors, eh? Curaçao sembla que... No, sembla que la gent va de conya i que on està Curaçao i tot això, però al tindre en compte que, com deia Carlos, és una colònia neerlandesa, sí. Hi ha molts... Sí. És que tots juguen en Holanda, clar, i que són jugadors...
0: En el PSV un central...
1: Que no és com el cas, per exemple, d'Haití, sí. Que dius, buf, a vore, o de Qatar... No, sí. No, són jugadors que juguen en una lliga...
0: O el fill de Ruth Gullit, que li diuen Tachit Chong en Sheffield...
1: I és de la pedrera del United. Sí, sí. Era un dels jugadors més prometedors de la seva generació al Manchester United.
0: Sí. Però que tampoc tenen una barbaritat de valor de mercat.
1: No,
0: un xiquet que juga en Middlesbrough, Hansen, però sí.
1: Però que jo crec que és una selecció que...
0: I l'entrenador, Dirk Advocaat, en 78 anys, te'n recordes?
2: Sí.
0: Els dos més vies de la història de Holanda, Hiddink i Advocaat.
2: Sí, Hiddink va estar també allí, crec que en Torres Paramaribo. Bueno, sí, per si un poquet de geografia. Les tres Guayanes, la francesa, la holandesa i la britànica, que en la francesa era, que la capital crec que era Cayen, la holandesa Paramaribo i la anglesa, no me'n recorde.
0: Esta lliçó és gratis, eh? La següent la tenia que pagar.
1: Jo estic flipant.
0: Hala, ojito,
2: sí. Cayena, Paramaribo...
0: La primera sempre és de baix, però la segona ja passa per
1: caixa. Home, sempre he pensat en especular, Carlos.
0: No, però si és que és el que cobra per tot.
2: Jo sóc un xubileta. No.
1: Dures declaracions, eh?
2: No tinc ni diners ni pen. Si cobraren per passejar, jo tindria que...
0: Tu t'imagines que se coneguen? Si tu i jo haguem tingut que negociar un fitxatge, si t'haguera jo donat per sac, tu m'haguessis pres...
2: Sí.
1: Li haguessis signat algun jugador o no? A Carlos Urrutia.
2: Li a veure què?
1: Signat algun jugador.
0: Si era vos, sí, si no, no.
1: Si hagués firmat algun jugador d'ell.
2: No, perquè haurem pensat la gent que havia lío. Millor no conèixer a...
0: Ai, senyor.
2: Si són bons.
0: Bé, doncs, això és un dels...
2: Georgetown. La capital de la Guayana anglesa.
0: Pues demà Alemanya a Curaçao, tota l'obligació del món per a Alemanya de guanyar. I a les 10 de la nit, partidàs també superxulo, Holanda-Japó.
2: Interessant, sí. A veure, l'avantatge està lleugerament... per a Holanda, però els asiàtics quasi tots, mira lo de Corea, els asiàtics quasi tots són rivals molt complicats.
0: Mai no ens oblidarem d'aquella eixida en plan kamikaze, parecia l'atac de Pearl Harbor en la segona meitat del Espanya-Japón de l'últim Mundial, que al final palmarem.
2: Sí. Sí, no, Japó, jo crec que va molt de la mà del concepte asiàtic de són els xinesos també són complicats, són gent que per a passar te'ls tens que driblar tres o quatre vegades. I a més, com se pareixen tots...
1: I si este ja l'ha passat, no?
2: Sí, és el mateix d'antes una altra vegada.
0: I jo després crec que sóc l'únic que no confia en la selecció d'Holanda.
1: Jo sí.
2: Ha baixat.
0: Jo crec que...
2: Ha baixat.
1: Però jo penso que té una bona alineació, almenys un bon 11 titular, bueno, Cody Gakpo, Somerville, de John Gravenberch al mig del camp, en Doyen Malen en atac, bueno, i defensa, la defensa és molt bona, en Van de Ven, en Van Dijk, en Dumfries, no?, que sona per a reforçar el lateral dret del Real Madrid, i bueno, pues en Verbruggen en porteria. Jo crec que és una selecció que igual no té els supernoms, no?, o les superestrelles de anteriors mundials, de Van Persie i companyia, però crec que és un equip que pot ser molt, molt competitiu.
2: I jo crec que els Països Baixos, com se diu ara,
1: sí, no?,
2: ha patit el problema de la ondulació. Va haver una època que arrasaven, la de Juli, de Van Basten, de Rijkaard, de Neskens...
0: Sí, això venia del Milan. Després, replicat en la selecció...
2: Això ve de l'escola, que curiosament era romà, de Kovacs. Kovacs, parlen de Cruyff, de Michels, de Van Gaal, tots estos, però l'escola de l'Ajax i per extensió del futbol holandès ve de l'època de Kovacs, que va ser el que va... Jo diria que és un dels primers entrenadors que es comença a considerar o a crear el futbol més modern. Ahí se va agarrar Cruyff, se va agarrar una sèrie de Chen, i com a continuació de Cruyff Guardiola, i se va fer ahí un... Però ara mateix jo crec que, a pesar de lo que diu Salva, que sí, que ha millorat respecte, però ja no, jo diria que no compta ja per al títol.
1: Que hi ha Holanda, que arriba a la final amb Espanya, no?
2: I
0: amb Alemanya, i amb Argentina.
2: Curiosament, els que se mantenen en primera línia del futbol mundial, pues, són Brasil, Argentina, per supost Espanya. Ara mateix jo crec que és la que compta en més percentatge de victòria. Toque fusta, però crec que és aixina. I altres equips, Brasil i Argentina, no? Bueno, Brasil un poquet, però han aconseguit al llarg de la història del temps mantindre...
1: Va arrencar això, eh?
0: La sabiduria de Juanjo Rodri en els comentaris. Ha començat la segona meitat del Qatar 0, Suïssa 1, Salva Gomis.
1: Arranca la segona meitat en este 0-1 el marcador, i la primera pilota la va ficar en marxa Qatar. El baló que arriba al mig del camp, on rep la falta, era a Ebischer, el jugador del Pisa, italià. I la pilota la manejarà ja des de la línia defensiva l'equip de Suïssa, en banda esquerra, on ja espera Rubén Vargas, i on sembla que jo no veig canvis, per cap costat. Anem a apuntar, perquè acaba de veure, i no era la segona targeta groga d'abans, perquè també ha vist abonada en el penal la targeta groga, així que són dos per a Qatar, una groga per a Suïssa. No havia passat a apuntar-la. El baló de Suïssa, Kanji, jugant en línia defensiva en el Bedi. Este obri novament a la banda, on espera ja Zakaria en darrerint el xoc. De moment, Juanjo, sembla que la idea de Qatar és la mateixa, no canvia.
2: No, ni canviarà, no ser que s'amplie la diferència, que s'utxuen tot a una carta, però mentre el resultat siga tan curt com ara, segur que va aguantar igual.
1: El baló ara que volia combinar ahí per banda esquerra, Rubén Vargas en Freuler, i le xiulen la falta, i Rubén Vargas demana més. Demana algo més Rubén Vargas, però torna a ser el mateix, el jugador del Sevilla, el que trau petroli d'acció en la banda, i que serà perillosa per a Suïssa. Molt semblant a les de la primera
2: mitjana. Sí, de la primera mitjana. I Vargas té un golpeig de baló molt precís. Són quasi sempre centres molt tensos perillosos per al porter.

0: Pues ahí está, marcant la línia de la tanca que formarà tan sols en Afif, un jugador de Qatar. Els demés a defensar, Juanjo. Els demés sí, dins l'àrea. Ahí va Rubén Vargas, la pilota al segon pal, pentinada fora, però jo crec que s'enganyava ahí, el porter amunada en l'eixida perquè pentinava el Bedi, el baló que se'n va per dalt del travesser i sembla que l'últim en tocar és jugador de Qatar, per tant serà córner.
1: Perillós, el centre centra molt bé, té un golpeig molt bo Vargas.
0: Allà va, novament el jugador del Sevilla, Rubén Vargas, des d'este cantó dret per executar la treta de cantó, el baló al segon pal, i de punys abonada per enviar novament el baló a córner. Un nou córner, però ara de l'altre costat, del costat esquerre.
1: Sí, quan se concatenen dos o tres córners seguits, dona la sensació d'angoixa, de massa pressió. És el porter molt incòmode en la situació dels córners.
0: Allà va novament Rubén Vargas. En cama dreta per a executar el córner. Ahí està el cor de l'àrea, la pilota rebutjada. Novament en èxit per Alamín. Però continua la pilota per a Suïssa. Llançament per dalt del travesser. Quin canó de gran eixaca que demana córner i l'àrbitre diu que no, però quina sabatà de gran eixaca. Sí que era córner.
1: Sí que era córner, sí.
0: Tenia raó el migcampista de Suïssa, sí, el que golpeja, rosava abonada. Sí.
1: Golpeja un jugador de...
0: I la rosava el porter, també.
1: De Qatar, també, sí.
0: Però quin colpeig, Ben dur, el llançament de gran eixaca. El baló per a Qatar, elaborant des de línia defensiva. La pilota que buscava Fif en la banda, però no donen dos passades seguides, Juanjo. Qatar no pot elaborar.
1: No, perde ràpidament la possessió i jo crec que se troben molt més còmodes en defensant que en possessió.
0: Allà va, novament la passada, per a què talle bé Pedro Miguel, però continua Rubén Vargas, arranca la moto, se'n va de un Rubén Vargas de dos, retalla per a treure la centrada, però està molt atent també en defensa, ahí estava Kouki per a tancar, però continua el baló per a Ricardo Rodríguez, ahí està la pilota de Freuler dins l'àrea, la centrada, per a que rebutge, no, perquè se la minxe, és Endoye el que retalla, el que llança fora i a córner. Novament córner a favor de Suïssa, que continua apretant Juanjo Rodríguez.
1: Sí, és la tònica del partit. Jo crec que, com he dit fa uns minuts, si no s'altera el marcador, és estar la tònica que anem a contemplar. Veure explotar per part de Qatar qualsevol possibilitat d'un contraatac o d'una contra en sort, afortunada, i si no, pues, esperar que transcorrisquen els minuts.
0: El baló per a Qatar, jugant en el mig del camp, ahí està Madibo. A punt de perdre, sí, la perd, recupera Suïssa, que està pressionant alt, ara per a no deixar eixir a
1: sí, però a fixa't que tots per darrere de la pilota, sí, sí, sempre.
0: En acumulació de jugadors per darrere de la pilota, com bé diu Juanjo Rodri, defensant Qatar, la pilota ahí la trena en banda dreta, recupera Qatar després de la pèrdua de Aebischer. I recupera novament Suïssa, ahí està, la furta a un, la furta a l'altre, i ara es falta a favor de la selecció helvètica en eixa banda dreta on Endoye buscava el contacte i ha trobat el que volia. Juanjo, que és una falta perillosa novament a favor de Suïssa.
1: Sí, jo crec que, i per altra banda, crec que Vargas s'ha convertit en el jugador més significatiu de Suïssa.
0: I ara esta també serà perillosa,
1: Sí, Ricardo.
0: Ara en contra de Rubén Vargas, d'este costat trau Ricardo Rodríguez en cama esquerra. Lo mateix, tan sols un jugador a la tanca, que és Afif. I li diu a l'àrbitre que tire un poquet més enrere, que estava molt pegat a la pilota, i Afif porta una lluita en els àrbits en el dia d'avui. En tots discutix Ricardo Rodríguez, la pilota dins l'àrea, serà córner a favor de Suïssa perquè tocava en última instància. Crec que ha estat ahí Kouki,

0: El que jo crec que és sense voler, pràcticament, perquè buscava... Sí, sense voler, ahí ho veiem, eh? Li ha pegat la pilota a Dey en comptes d'ahir rematar la pilota, eh? Buscava el remat Manuel Akanji, però serà en el moment Cantó per a Suïssa. Ara no és Rubén Vargas, eh? Ara Ricardo Rodríguez, el que busca la central al segon pal, en molta comba, i la pilota l'espera en el segon pal ahí per a deixar-la així Rubén Vargas, perquè l'últim en tocar pentinava un defensor de Qatar i serà... Per lo tanto, acción para Suiza. Pero se está jugando a soles en terreno de choque de Qatar, ¿eh?
1: Sí, és una... Per a Qatar, una situació angoixosa. És molt desagradable jugar aquest tipus de partit. Sempre no te dura res.
0: Espera, que ve Qatar, que la deixa votar, però s'enganya. Que...
1: Són 4-5.
0: És que no tens que deixar votar tantes vegades. Ahí anava Yusuf contra el món i evidentment és molt difícil.
1: Sí, però a part tens a 5 al teu voltant, que progressar ni s'aspecte...
0: Però ahí en el cap tirar-te la banda,
1: però
0: la deixa votar i li dona temps a arribar a tot el món.
1: El problema del futbol és que hi ha uno que està sempre tratant de que no facis el que tu vols fer.
0: Sí, està clar, està clar. No és tan fàcil, no?, com pareix des de fora, evidentment. I això és un mundial. El valor per a Suïssa, Xhaka en Akanji, creuant la separadora. El valor que va cap a Ricardo Rodríguez, que la controla, però en problemes, perquè li pressiona bé Qatar. Ahí està la pressió de Nilsson Júnior per a tractant d'evitar que elabore en facilitat l'equip suís.
1: Ara ha pressionat molt bé.
0: Sí, sí. Ara fixa que no va tan arrere, eh? Li provoquen problemes a Kobel, que té que desfer-se del baló i en transició ofensiva recupera la pilota a Qatar en línia defensiva. Però jo crec que és més efectiu això, no, Juanjo? Encara que és més arriscat.
1: Sí, però el que passa és que de vegades el rival, el contrari, no te deixa fer-ho contínuament. Te ho deixa fer esporàdicament.
0: I ara li fica la pausa amb molta qualitat, gran Xhaka, per a que torne a comandar l'atac Manuel Akanji. Rubén Vargas per banda esquerra, caracoletxa, se frena davant del seu parell, se'n va d'ell i entrega cap enrere per a Freuler, per a Remo Freuler. El baló per a gran Xhaka i continua elaborant l'equip de Suïssa, encara que aquesta pilota no és bona, i serà baló per a Qatar després de perdre en una passada prou absurda i se baló Suïssa. Era Qatar el que execute des de la línia de banda. Ahí està Alamin. Espera que recupere novament Suïssa. Li dura, és que li dura molt poquet. Li dura hasta de dreta de banda. No n'hi ha manera,
1: Només juguen en l'esperança d'agarrar una contra i igualar el resultat. Només això. Això és tot l'objectiu de l'equip suís.
0: La pilota de Freuler que vol buscar el cor l'àrea, la rebutja molt bé Qatar, vol eixir en transició a Fip per obrir a la banda dreta on espera ja Yusuf, però és molt superior a Kanji en físic. Molt superior en físic. No pot fer ahí res Yusuf Abdurizag. I la pilota novament és en llarg per a Rubén Vargas, però no arribarà, la vol tocar per a evitar que siga treta de porteria, serà treta de banda per a Qatar. Ja escalfen alguns jugadors de Qatar i també jugadors de Suïssa. Veurem si fan canvis prompte els seleccionadors. El baló per al mig del camp on recupera novament Suïssa, però pot eixir el contragol Qatar per i que venen. Ahí va, esas soles contra el món, 2-3. La pilota llarga per a buscar a Fif, talla Kanji i recupera Suïssa. És que no poden, eh?
1: No poden, és la impotència. Jo crec que hauria de aplicar la llei de l'avantatge l'àrbitre, però com ha acabat la jugada té que tornar ahí i pitar-la, xiular la falta.
0: Ahí estava Kouki, que precisament era el que cauia a terra, li feien la falta claríssima, donava llei de l'avantatge, com deia Juanjo Rodríguez, l'àrbit, però després no ha penalitzat aquesta jugada i serà valor per tant per a Suïssa. Quan continuem en el 0-1 al marcador, se preparen canvis en Qatar, se preparen canvis en la selecció de Julen López.

0: Petegui.
1: Vaig a dur-te en això, que no som tan especialistes. El 20 i el 12 entren.
0: Pues mira, si és el 20 és Fatih, el jugador del Al-Arabi.
1: I el 12, Karim Budiaf, que és jugador de Al-Duhail.
0: Ahí está, Budiaf. A veure per qui entren.
1: Estos jugadors... La segona meitat salva Sosaina, eh?
0: Sí, de moment està costant-li molt a Suïssa, perquè està també molt tancada a Qatar, sí. I Qatar pues, té aquestes transicions, però que és que no arriba al mig del camp. Bueno, ara pot ser que puga avançar metres, però tallava bé el Bedi. Se recolza en Zakaria i torna a elaborar Suïssa. El baló per a Ricardo Rodríguez per banda esquerra i li ofereix opcions Rubén Vargas, la centrada és bona, però recupera la pilota Qatar en Pedro Miguel i torna a rifar-la per a que continuï el següent atac per a Suïssa, que trau una nova treta de cantó perquè tocava a Llup en última instància i serà baló al cantó quan prepara triple canvi. Jurel Lopetegui, perquè també és el dorsal número 7, Alaeldin. Ahmed Alaeldin, jugador del Al Rayyan.
2: Un partit d'aquestes característiques tens que esgotar els canvis perquè agota molt el... Atenció.
0: Sí, la treta de cantó tenia que ser abonada de punys per a rebutjar i el valor serà de banda per a Suïssa.
2: Correr rere del baló sempre és el que més acaba en la integritat física d'un jugador. Cansa a canvi, el contrari és que quan estàs jugant bé, jugaries quatre partits seguits sense cansar-s'hi.
0: Pues mira, fan canvis en el...
2: Sí, és que té que oxigenar, té que canviar, la gent ha corregut molt, s'ha esforçat molt i sempre rere de la pilota i té que renovar l'equip com siga.
0: Pues mira, fa un canvi per línia, uno al lateral dret. Sí.
2: I perquè no la deixen més, no, també que canviaria uns
1: quants. Se van el 15, el 5 i el 13. Abdurizak, Gaber, sí, i Alugui. El 15,
0: està.
1: El 5 i el 13.
0: I entra Fatih al lateral dret. Entra en el mig del camp Budiaf. I per a la davantera...
1: A la Eldin.
0: A la Eldin per a la davantera.
2: Sí, però m'estranya que no traga el Moez, que és un jugador que parlen prou bé d'ell. El que passa que és davanter i ara traure un davanter pues no és la millor de les solucions.
0: O talvolta al mític Muntari, no? Al Mohamed Muntari.
2: També, sí.
1: I recordem que entre...
0: Té més anys que un Bosch, també.
1: Que entre els suplents de Suïssa està Erai Chomert.
2: Sí, ho hem dit.
0: Encara no té minuts, eh?
1: Sí.
0: Encara no té oportunitat. Era Ixomer. Bueno, pues, minut 60. Arribem a l'hora de partit. En el 0-1 al marcador. Continua la victòria per la mínima per a Suïssa. Quan el meneig a Qatar des de darrere. Combinant entre centrals. Ja acaba d'entrar el tenent de xoc Fatih. Joan Pedro Miguel avança metres. Afif, que ve al mig del camp per ajudar. Novament la pilota en llarg buscant el desplaçament per a aquesta passada en profunditat que té que obligar a eixir a Gregor Kobel de la cova i atrapar-la amb les mans per a redistribuir el xoc en Manuel Akanji. Avança metres, no li entra ningú. Té llibertat per a decidir el que vol fer i el que decideix és enviar a la banda esquerra on espera Ricardo Rodríguez, que rep la tarascada. No n'hi ha falta, diu l'àrbit. Rubén Vargas, que encara Pedro Miguel, se'n vol anar d'ell, se'n va d'ell, però li fan la falta i és clara, però no la xiula l'àrbit. Pues a mi em semblava la falta clara, eh? Recupera Rubén Vargas, molt bona acció ahí del jugador del Sevilla, en una nova acció en la que ara sí n'hi ha falta i està a punt de ser penal. Està a punt de ser penal i s'acció de Rubén Vargas, que una altra cosa no, però
1: ai.
0: Que bé regateja.
2: Sí, ara en sort.
0: Favorit, estava.
1: Sí. El retruc l'he favorit.
0: Mira la bicicleta, molt bé. I buscava el contacte Rubén Vargas quan s'endinsava en l'àrea. Minut 62. I esta pel·lícula ja l'han vist, Juanjo.
2: Sí, és la mateixa, la jugada del partit. La mateixa posició, el mateix llançador...

0: La mateixa bicicleta.
1: De tot.
0: Rubén Vargas, que serà l'encarregat d'executar este baló, que si fa com ha fet en totes, direcció a porteria, esperant que la toque algú. O que ese baló acabe dins de la xarxa. Rubén Vargas, ah, pues mira, en curt, canvia la pel·lícula. Ricardo Rodríguez dins l'àrea, la pilota per a que la remate el Bedi, però el retruc afavoreix a Qatar en ese contracol que vol muntar. La pilota que va dins l'àrea, la vol controlar Endoye. En dos temps ahí, l'aguanta Endoye, caracoletja, encara el seu parell. Ahí estava en Alamin, té que tornar a jugar fàcil des de darrere Suïssa i ho fa en Ricardo Rodríguez. Ahí está la pilota de Ricardo Rodríguez para desplazar en Yark. El balón que va cap a Zakaria. Zakaria que controla y que la baixa a terra. Para que Leila Forte no ame la defensa de Qatar, que no vol saber res de la pilota y que chua en el recent incorporada a la Eldin, que también será como el seu company Yusuf, que ha abandonat el terreny de joc, una illa. Absolutamente a soles. El balón de Qatar que intenta elaborar pero que no trova en qui fero y por lo tanto balón en cara para la selección de Suiza, que no te presa,
1: No, pero yo creo que faría mal Suiza de comenzar a conformarse en el resultado, que es más a curt en cara, más a perillós en cara, que la superioridad es manifiesta, pero es un resultat del que no pots confiar massa.
0: El baló espera Suïssa, com diu Juanjo, que no se confien perquè en una d'eixes se poden portar un esglai.
2: Exacte.
0: A Kanji, per al Bedi, el Bedi obrint cap a la banda dreta on espera novament Michael Ebischer. El baló per a novament en Bolo, ahí tractant d'encarar i de buscar la profunditat, buscar l'àrea de fons, la centrada, serà córner, sí que ha eixit.
1: Sí
0: que ha eixit i serà el que tocava el lateral de la Cultural i Deportiva Leonesa, Oman Alamin. Serà una nova treta de cantó i ja van no sé quantes en este partit, on està manant, sobretot en oportunitats, és el novè córner a favor de la selecció de Suïssa.
2: 10:32 minuts de la nit, això és A Punt Ràdio, això és El Punt, A Punt, des de les 12 del migdia, donant-li canya a l'esport valencià, nacional i mundial, com este Qatar-Suïssa.
0: Treta de cantó, allà va Gran Eixaca. La pilota en cama esquerra per a buscar la centrada, segon pal, molt tancadet i xabonada de punys que està seguint Juanjo, l'heroi de Qatar.
1: Sí, està... Sí, la seva actuació explica el curt del marcador i del resultat. Està parant pilotes complicades.
0: Ara serà baló per a Qatar en una falta al mig del camp. Bueno, no, a veure si se preparen canvis també en Suïssa. No sé si canviaries algo, Juanjo, de Suïssa.
1: Pues possiblement, jo crec que en tota la superioritat en quant al domini del baló li està faltant punch a Suïssa.
0: Sí.
1: I després no estan interpretant degudament el que requereix el partit en quant que estan buscant totes les situacions de perill de Suïssa han sigut conseqüència de balons combinats i de parets i de tal, i el tema de centrar no li va molt bé.
0: Pues veurem ara els canvis que vau preparar Suïssa, perquè estan preparats per entrar Rieder i Manzambi.
1: No està, a veure, la Suïssa, la part de davant, no està aconseguint imposar-se a la defensa, encara que siga molt massiva de Suïssa. Crec que fa falta més claretat cara al gol.
0: I ahí estan els canvis i també el temps d'hidratació perquè es retiren en Suïssa, en Doye i a Ebischer, i entra en el terreny de xoc Manzambi en el dorsal número 9 i Rieder. Els canvis ofensius en un Rieder que també és davanter en l'Augsburgo i en un Manzambi que pot jugar igual en el mig del camp que un poc més prop de la davantera i que té, com li agradaria dir a Carlos, una valoració de mercat altíssima, el jugador del Friburgo, generació 2005, 20-21, Johan Manzambi.
2: Ahí estén.
1: És important, no és broma, és important conèixer la valoració dels jugadors i com està. És una informació importantíssima i molt aprofitable de saber lo que se valora, quin és el moment de cada jugador. Hi ha una repercussió en quant el rendiment d'un jugador pues augmenta automàticament, és una perogrullà, no? Però és així, en quant augmenta hi ha una conseqüència ràpida que augmenta i augmenta el seu preu de venda. És una informació, ja dic, que important conèixer-ho. Estic segur que algun senyor que actua en secretaries tècniques molt pròximes a València no maneja la informació que maneja, entre altres, Carlos.
2: Pot ser.
1: Bueno, el que jo me referís, segur que no.
0: El baló que es reanudarà des de la treta de porteria quan estem ja arribant al minut 70, restaran 20 per a la fi de l'encontre. I ahí veiem este plànol, magnífic de l'estadi en San Francisco. En este 0-1 al marcador. Quan va reanudar-se el xoc ja des de la línia de porteria on traurà Abunada.
1: Sí, ara ja entrem en la fase de pèrdues de temps, de ralentir el partit.
0: Pues
1: de...
0: està penalitzat, això, en sí. Este Mundial han entrat normatives noves, si tardes, està penalitzat.
1: Sí, però una vegada s'ha agarrat el baló, no?
0: Sobretot
1: no, me referia en banda.
2: Està esperant.
0: Està esperant a l'àrbitre, que diga alguna cosa.
1: Sí, que autorice.
2: Sí, una revisió que estan fent. Perquè la veritat està parant ara mateix el partit. Raro, eh? Ara ja.
0: Igual, algo que no ens està mostrant la realització, pot ser algun tipus d'aficionat que hagi
2: votat. Vols dir?
0: Sí, sí. El baló per a Qatar, ve a FIF, la pilota per a FIF, arranca a Qatar.
2: Ui,
0: pot ser bona, pot ser bona, xafa a l'àrea, però talla molt bé. Manuel Akanji, semblava que anava a ser bona, Juanjo?
1: Sí, era un contraatac que anava ben orientat en principi.
2: És quan Bilardo diria: i per què no li has passat o que porti la camiseta del mateix color que nosaltres? Pues ho havia fet bé, però la passada ha sigut horrorosa.
0: Sí, era una passada per baix i ha tractat de fer la picada, no? No sé què vol fer la FIFA, ahí.
1: Bilardo se caracteritzava més per lo de pisalo.
2: Quan diuen los de colorados...
0: Ui, estàs bona, bé, la pilota per a Suïssa, el llançament bloquejat per la defensa. El llançament bloquejat per la defensa quan s'endinsava ja Rieder.
2: I falta en atac.
0: I la falta serà a favor de Qatar. I ahí veiem en imatge a Manzambi.
2: Que és el millor jugador de tots i no està siguent diferencial.
0: No, acaba d'entrar, home.
2: Sí, sí, sí.
0: Manzambi, però Rieder ha fet una bona acció, també tècnica, rebent d'esquenes, trobant l'espai. Bueno, està xetant de l'arbre, Suïssa, per a tractar de veure si arriba el 0-2 quant antes. El baló de Qatar, elaborant des de darrere. El baló llarg.
2: Te diria que minut 71-01, digníssim per a Qatar.
1: Sí.
0: I que el signen, Espera.
1: I a part que és que contades, però ha tingut dos o tres ocasions clares. Sí.
0: Ricardo Rodríguez, el baló per a... El mig del camp on combina, no? En Rieder, furta a Qatar, no n'hi ha falta. Demanaven falta els jugadors de Suïssa, el baló espera a FIF. Arranca per la banda dreta, arranca ahí a FIF, encara el seu parell, ven tot a Kanji per a tallar aquesta pilota, la toca a FIF.

0: en última instància, a l'Òpera Suïssa.
1: De totes formes, jo observe a través dels mundials que he vist uns quants i és que a veure, m'agraden i normalment acaben en èxit els equips que fan d'esta competició una progressió. Es comença, bueno, de fet, Espanya va perdre en Japó, no? en el Mundial de sí. Sud-Àfrica, va ser.
0: Sí, en aquell baló que se suposa que havia eixit, però
1: sí,
0: no eixia.
1: Joaquín estava ahí per sí, ahí. Sí, sí, sí. Bueno, crec que els equips que guanyen el campionat del món, en qualsevol de les seues edicions, sempre són equips que van progressant paulatinament en la mesura que transcorris el campionat. Ningú és arrasant, sinó que és una progressió partit a partit i millorant i rectificant. Crec que això és una característica d'acabar en èxit el campionat del món.
0: La pilota per a Suïssa, jugant en el mig del camp, tractant d'avançar metres i de trobar solucions. Ahí està Freuler, abrint cap a Zakaria, espera la banda dreta, Zakaria que combina per dins en Rieder, pressionat i li furten la cartera. Li furta la cartera, molt bé ahí, Kouki. Espera que Qatar torne a elaborar des de línia defensiva, novament en Kouki, envia cap a Pedro Miguel. I este juga en el lateral dret. Ahí espera Kouki novament, el balón mig, elabora, vinga, una jugada d'elaboració, De més de 4 passades seguides de Qatar, hiper que venen. Edmilson Júnior per banda esquerra, entra dins l'àrea, vol caracolejar, ahí va Edmilson Júnior, cau, la pilota encara espera, Edmilson Júnior que s'alça, controla la pilota, el baló ahí rebutjat, retrucat, és un embolic, però aguanta per a Qatar, llançament des de fora de l'àrea, fora. Llançament des de fora de l'àrea de Boudiaf, que se'n va per dalt de la porteria, però talvolta en la segona part, Juanjo, ha estat l'ocasió més, entre cometes, clara per a Qatar.
1: Sí, està.
0: S'ha fet un embolic,
1: La més clara i jo diria que única.
0: Espera, que ve Suïssa, Rubén Vargas, llançament, la para abonada, que està seguint l'heroi.
1: La meva opinió, li ha marcat massa el tir Vargas. S'ha perfilat massa, ja li ha dit, te la voy a tirar por ahí.
0: Però de totes maneres, Juanjo està fent un partit.
1: Sí, clar que està. És l'autèntic responsable de que el marcador siga de 0-1, 1-0. Atenció.
0: El baló ara novament dins l'àrea, abonada que ix i per baix de les cames en volo a punt de definir el 0-2. I se baló que anava en molt de perill, però torna a fer-se gran. La passada de Manzambi cap a en volo que, en contra de definir en la esquerra, rematava en la dreta, en l'exterior.
1: Exactament.
0: Creus que ha estat ahí la clau, no?
1: Sí.
0: Bueno, pues ahí está. Una nova acció per a Suïssa i una nova bona acció, encara que no ha tocat el baló, però jo crec que s'ha fet gran ahí, molt bé, abonada el porter de Qatar. 26 anys,
1: Sí, sí.
0: Igual té mercat, Fent este Mundial, igual té mercat.
2: A lo millor, qui sap.
0: El València està buscant porter.
2: Però que se talli un poquet el mollo,
0: Home, i molt car, que me pregunten des de la peixera si és molt car. Valoració de mercat crec que són de 400.000 euros. No és ninguna barbaritat.
2: Sí, però la fortuna que cobrarà
0: en el Rayan,
2: home,
0: sí.
2: No. A Rayan.
1: No crec que li convinga al porter de Qatar anar al València. En Qatar paguet molt bé.
0: Bueno, pues en el València no, és la mala notícia per a...
2: No, en el València no paguen malament.
0: En el València paguen o no paguen malament?
2: No paguen malament.
0: No?
2: No.
0: Comparat en Qatar?
2: Mira, no pots comparar.
0: Ah, bueno, pues ja està, és el que estic dient. El baló dins l'àrea, pot ser bona, és massa passada, i ja centrada al segon pal, no arriba a FIF, tampoc arriba a la Eldin.
1: Ha dubtat, li venia alta.
0: Sí, jo crec que no arribava, no?
1: Dubta i...
0: El moviment és bo, El moviment de dins a fora.
1: Sí, però jo crec que arriba, lo que passa que no sé què li ha passat.
0: No se ho creu, no? Acaba de creure-se aquesta possibilitat de rematar a l'Eldin. I és novament valor per a Suïssa, 77. Estem ja en la segona meitat, en este 0-1, el marcador, visquent el Mundial en el punt a punt.

0: Qatar...
1: Té que esgotar-les, això ho tinc clar, que l'esforç que han fet té que...
0: El Manai és el que entra...
1: Gent fresca.
0: El Manai i se'n va Omer Madibo. Entra este jugador de 22 anys que juga a Xamal. Que jo no sé ni on està. Xamal de la Lliga de Qatar.
2: A veure, quin número és?
1: Madibo...
0: Madibo el 23, és el que s'ha anat, i el que entra és el 26.
1: De l'Alba...
0: Al Manai.
1: Alba
2: Carà. No, en el Xamal. El Xamal és que és, ha quedat en segona posició, el Xamal. No sé si l'hauran canviat de nom, però sí, és l'equip, perquè ha baixat un salari l'equip que ha acabat entrenant Rubén Alves. I este sí, té entrenador espanyol, David Prats. Sí.
0: Bueno, pues ahí está. I si és el canvi, la substitució en
2: Alex Qatar. Alex Collado, mi centre ofensiu, que venia del Betis. L'altre és Pau Prim, el pivot, que està cedit per al SAT, les coses que fa, i Lleixo Murillo, el central colombià.
0: Ex del València, sí. Sí.
2: L'equip bo,
0: Ahí está, nuevamente va la ópera suiza en la banda derecha. Y esta nit, Brasil-Marruecos,
2: A les 12. Así ya no res, hora y cuarto.
0: En un despartidazos, al menos el mejor partido, ¿no? Podrían decir, de este comenzamiento sí, mundial.
1: Sí, és el partit més que tu ho has dit, que és un partit de quarts de final. Sí.
0: Jo penso que podria ser perfectament. I quasi més per Marruecos que pel Brasil, no? Que és un poc el dubte de què va fer o què és el que podrà fer Ancelotti. Però el Marroc jo crec que arriba en un moment espectacular, en quant a rendiment esportiu. I això que és de veres que ha perdut una peça fonamental com és Abde, que no va estar, el jugador del Betis.
2: S'ha lesionat.
0: Per lesió, sí.
1: Sí. Ah, però té gent molt interessant en l'equip.
0: I una capacitat competitiva també. Sí, molt gran, sí. Bueno, doncs estem en el minut 80. Veurem 10 més afegit. En esta segon part no s'ha perdut tant de temps,
2: Tampoc s'ha anat molt vertical,
0: No.
2: El tema.
0: Això segur que no.
2: I d'ací a 13 minuts, hauria de començar el 90 minuts, Salva?
0: Sí.
2: Però, veurem. Mundial ho trastoca tot. Sí. 90 n'hi haurà, quan acabi el partit.
0: Correcte. Primer acabarem este Qatar-Suïssa.
2: Això és bona.
0: Manzambi, el llançament fora. A punt de clavar un golàs, Sí. Manzambi des de fora de l'àrea. Llançament llunyà. I quin colpeig, Hem vist abans el de Gran Ixaca, però que ràpid s'ha girat Manzambi per a carregar la cama dreta i per a executar aquest llançament que se n'anava proper del pal.
2: Sí, però ara que
0: diagonada.
2: Mirem, s'ha precipitat i ho ha fet malament, perquè tot i la potència no era xut de pegar-li en l'interior,
1: sí.
2: Sinó en l'empeine directament.
1: Li ha eixit massa fort per la forma que li ha pegat.
2: Sí, i que no tenia ningú que li tapara. Sí. Tu tens hueco en l'empeine i a trencar-la per la veia.
1: Pot engaltar millor, sí.
0: El baló des de darrere. Ahí está, elaborant ara Suïssa, també la banda dreta, buscant la trena, Manzambi, novament per ell, ahí està Manzambi. Manzambi per a errar i que recupera Qatar, mig del camp.
2: Molt atents.
0: En la bona pressió que està exercint Qatar. Ahí està la pilota novament per a la selecció de Suïssa, és que li dura molt poquet. Li dura molt poquet la pilota a Qatar.
1: Però si se manté este resultat, estic segur que les declaracions de Julen Lopetegui serà que han meriscut l'empat.
2: Ben segur.
0: Sense tirar la porteria?
1: Bueno.
2: Això és un detall.
1: És que
0: sense
1: si,
0: importància, no?
1: Ell pensarà que si haveren tirat a porteria, haurien guanyat.
0: Home, sí. Freuler ataca a Suïssa, ve per banda dreta la centrada de Zakaria, que s'està veient la defensa, continua Zakaria, baló per a Freuler... En darrere intensa cap a Elvedi, Elvedi que obri novament cap a la banda dreta en espera Zakaria, vol treure la centrada, defensa

0: Qatar en tot, estan tots darrere de la pilota, com tot el partit. En eixa barraca qatarí que ha muntat Julen Lopetegui. És que li costa molt a Suïssa, també.
1: És curiós el dibuix que 11 jugadors per darrere de la línia de la pilota, 11.
0: Així també és molt difícil després trobar algo en atac, perquè mira...
2: Sí, ara, si no... Tot el rato que obrigues a banda.
1: Si no te desdobles molt ràpidament, no tens efectius per a crear perill.
2: I per cert, del segell de Julen Lopetegui en esta selecció tinga més o menys qualitat, els jugadors obedients, tàcticament, estan dient tot el que fan els entrenadors.
1: Sí, senyor.
2: Absolutament.
0: Mira, esta és bona, esta pot ser bona. Fif, la pilota que buscava Ala Eldin. Però és la fórmula, sí. És l'única manera que pot tindre Qatar de fer mal a Suïssa.
2: Qatar no té Rodri futbolista, té soldats.
1: Sí, està...
0: Esta és bona. En bolo dins l'àrea, retalla dos vegades en bolo. Ai, s'ha fet un embolic.
2: Sí. S'ha liat.
0: No volia fer això, volia retallar.
1: I xafar la pilota.
0: Sí. Volia retallar cap a dins i ha tocat la pilota desviant-la cap a els dominis del porter de Qatar.
1: Per a mi el partit que fa Qatar serà millor o pitjor, però és meritori.
2: Sí.
1: És meritori. Ahir que ha perdut i que... Però el resultat i la diferència de potencial entre un equip i altre fa que el resultat siga acceptable.
2: Quan, a més, una derrota és una derrota, però si perden a Xina, han perdut de penal,
1: Sí,
2: per
1: sí,
2: un
1: sí.
2: Penal que és més espontani que una errada.
1: Sí, senyor. Estem d'acord.
0: El baló en el mig del camp, en gran aixaca, obrint amb l'exterior del peu, buscant en Zakaria, que està fent també un bon partit, Zakaria, la pilota ben amb Zambi, en la frontal, en el balcó d'àrea, està bella en la defensa de Qatar, que rebutja la pilota, tindrà que tornar a començar Suïssa. És pràcticament el guió de partit, Rebuig de Qatar i elabora Suïssa. És un mur. La defensa de Qatar.
1: Sí, però més que tàcticament és l'esforç i la voluntat. Tàcticament ahir ja és molt senzill. És estar tots
0: darrere.
1: No té massa secret. Però sí que és de veres que estan esforçant-se, estan aguantant el ritme del partit. I
0: ara volia eixir al contracolp. Ahí estava el Edmilson Júnior, prepara un últim canvi. També Qatar... I era Pedro Miguel, el que furtava, se l'emportava el Milson Júnior, però l'han xiulat la falta, clarament, ahí a Rieder, i ha executat ràpidament a Suïssa la pilota per a que furte. Pot ser una d'estes, Pot ser una d'estes, se la queda Fif, el baló, que serà en Jar, buscant a la banda dreta, on espera el Milson Júnior. Rep ahí el dorsal 8 de Qatar, espera que puja algun company, que li costa molt, perquè clar, estan tan enrere, que arribar a l'àrea de Suïssa li costa molt, però ahí combina el Milson Júnior en la Fif. Afif, que juga en Fati. Fati en Pedro Miguel. Pedro Miguel en Kouki.
2: Ja te dic jo que és la millor jugada ofensiva en possessió de Qatar de tot el partit.
0: De moment, més passades, seguides.
2: I, però en sentit tot, s'han circulat, la pilota l'han basculada.
0: La pilota a la centrada, arriba al segon pal, rebutjava la defensa de Suïssa, però continua en possessió de Qatar. Ahí està Afif traguent la centrada. Jo crec que ha tocat un jugador de Suïssa, però la salva Kobel.
1: Complicat, I se való.
2: S'enverinava.
0: I atrapa Gregor Kobel.
2: Pues en el 86, feliz acció d'atac dinàmic, no a pilota parada. En tants tocs, en tanta velocitat, tantes diagonals i basculant, canviant per la dreta, canvies per l'esquerra i al final així, pues molt digne.
1: Sí, aprofita de consolació, la derrota és digna per a Qatar. S'ha enfrontat un equip superior i ha aguantat el tipus tot el partit.
0: Ara Qatar eixint des de darrere. Novament en el lateral dret, ahí està Fati. Ui, a punt de clavar-se un embolic i el que fa és una falta clara per a que esta acció siga per a Suïssa. No la penalitza en groga. Podia ser perquè se li va el control i té que anar baix dur al turmell. Però bé, ahí està. Eixa acció protestada per Julen Lopetegui, però jo crec que sense raó,
2: Lopetegui està, que se l'emporta els dimonis,
0: Sí.
2: Més canvis a Suïssa.

0: Ahí estan eixes substitucions.
1: A veure qui entren, el 2 i el 14.
2: Sí, recordava ara, no sé si ve o no el cas...
1: I Ricardo Rodríguez se'n va, i el Heidos també n'hi ha canvis encantats, perdona, Juanjo.
2: No, me estaba mirant a Lopetegui i me recordava de la seua eixida de la selecció.
1: Sí, per Cames.
2: Era un mundial, també,
0: sí.
2: No?
0: Sí, que, sí. Sí.
2: El fitxatge apressurat i del Real, en el sí. Real Madrid i, sí. Sobretot, la publicitat del fitxatge.
0: I el temps que ha passat, després, i Juli sí. Lopetegui com a seleccionador ara de Qatar. 2 minuts i arribem a la fi de l'encontre. Jo penso que no afegirà molt,
1: Ja veurem. Queden 3 minuts per arribar a les 11 de la nit.
0: En Qatar, al Aidós, se n'ha anat Edmilson Júnior, i en Suïssa han entrat Muheim i Yassari, se'n van Ricardo Rodríguez i Freuler. Ataca Qatar, ahí va Fif, la trena es bona, Perí que ve a l'Aladín, el llançament a les mans de Gregor Kobel, a l'Eldín, el llançament ahí girant-se, jo crec que no ha triat bé.
1: No ha triat millor, però ha tirat a porta.
0: A l'altre pal, no?
2: Sí. I no sabia, jo crec que no sabia que estava tan a soles.
1: Sí. No tenia referència espacial, de si no n'hi havia companys o no n'hi havia rivals.
0: A veure, quan és l'afegit? Vinga, que estem ja al... Minut 89. Menja Suïssa guanyant 0-1 des del minut 17, en
2: quatre,
0: el gol d'Embolo.
2: 4 minuts.
0: Sí, jo penso que 3.
2: Sí? Ah, anem a veure.
0: A veure qui guanya. Carlos, tu què dius?
1: Jo no ho sé.
0: No se banya, Carlos.
2: Segur que no perd.
1: Entre 1 i 10. 3 minuts sobra.
0: La pilota per Embolo. 6 minuts.
1: Mare,
0: 6 minuts en esta segona part. No s'ha perdut tant de temps, El baló al segon pal, rodant la pilota, se'n va per línia de banda.
2: Sí, però ha hagut pausa, no?
0: Sí.
1: Hidratació.
0: I canvis, és l'únic que...
1: Canvis, però no n'hi ha hagut lesions.
2: Canvis molts.
1: Ni revisions de VAR, ni res.
0: Jo crec que s'ha perdut més temps en la primera part i també s'han afegit 6 minuts. Però bueno, igual que tard diu, pues encara me queda temps per a una, no?
2: Estarà a gust, l'home, l'àrbitre dirà...
1: Estarà a gust, no tindrà calor... Va. Perquè les camisetes eixes transpiren bé. Ara l'home ahí... Que és una tortura per als àrbitres que li fiquen el cable eixe de Robocop per la càmera i
0: la càmera, de
1: l'orella. Mare de
0: Déu. Veiem l'acció repetida abans de Afif, on buscava eixa centrada xut que obligava a Kobel a donar el 100% d'ell per evitar l'acció de Qatar. Portem ja un minut complit estos 6 d'afegit. 0-1 al marcador. I ataca Suïssa, novament en banda, la pilota ve de Manzambi, la perd i recupera Qatar al mig del camp. Vinga, que pot ser bona per a Qatar, li dura gens la pilota a Qatar i recupera novament Suïssa, mig del camp. És gran aixaca, obrint cap a la banda, on espera per al llançament, ahí està, Yashari, la pilota novament per a que la recupere a Kanji, l'últim en tocar és el jugador de Qatar i serà baló en banda per a Suïssa. Està donant explicacions ahí en línia a Julen Lopetegui, que demanava algun tipus de situació i arribava l'assistent per a explicar-li com estaven les coses. Minut 90. Ja han passat pràcticament 2 minuts d'este afegit. Restaran 4. Serà un al marcador. La meneja pel mig del camp Suïssa. Elaborant l'equip el Bètic, i sa pilota es perdrà per línia de banda i serà encara possessió per als que avui van de visitants. I veiem a l'amic de Carlos Urrutia, el tècnic de Suïssa.
1: Murat Yakin.
2: És turc, no?
1: D'ascendència turca.
0: D'ascendència segur, sí, perquè el nom i el cognom.
1: Va ser important de la selecció.
0: La pilota dins l'àrea i sent tot ahí en seguretat Mahmoud Abunada.
2: D'ascendència, però...
1: Nacionalitat turca i suïssa.
2: Turca i suïssa.
1: Este, com a entrenador, abans d'agafar la selecció, va estar en Schaffhausen, en Alemanya, en Sion, Grasshoppers, i en l'Esparta de Moscú de la temporada 14-15. I en el Basilea, que és on se va fer famós.
0: La pilota serà per a Qatar, en eixa línia de banda on demanava en falta. I ja restaran 3 minuts per acabar l'encontre. L'encontre de jugar cap avant, juguem cap enrere. Ojo, és que no volen marcar, com els carrancs.
2: No, volen mantindre la possessió, no arriscar. Jo crec que clarament a Qatar este resultat li pareix magnífic.
0: Està pensant en que tan sols és un gol en contra i que això el dia de demà no pot valdre.
2: Que és quan menys justificable la derrota.
0: Davant, entre cometes, la favorita d'este grup.
2: Sí.
0: No? Perquè una cosa. Serà la que més li va costar.
2: Sí, ara té Bòsnia, Herzegovina i Canadà i a veure què hi està ahí.
0: Clar, perquè és que Bòsnia i Herzegovina... Bueno, Canadà igual té un poquet també de a nivell ofensiu, no? Lo que pot tindre esta Suïssa, però no sé, jo penso que poden traure o rascar algun puntet.
2: Pot ser, sí.
0: Ui, si no és per el penal, és un 0-0 de Manuel.
2: Sí, sí.
0: La pilota ara al segon pal, ve Qatar, gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. En el 94. La botxeria en el estadi perquè empata Qatar en el 94. La centrada des de la banda esquerra. La rematada al segon pal, on esperava en tot per entrar com un ferrocarril ahí per a rematar, pense... que ha estat, a veure si el vegem, és dorsal...
1: Crec que
0: 16, no? A veure si podem ficar-li...
1: Si està soterrat.
0: És que, clar, no se li veu, no se li veu. Ha estat tan ràpida l'acció que no se li veu...
2: Golàs, ha entrat un remat...
0: Couqui, efectivament, el dorsal 16, el central, que ha fet de davanter al segon pal i el remat ahí en el cap per a donar-li un puntet d'or a esta Qatar de Julen Lopetegui en el minut 94. Quin golàs, Juanjo.
2: Golàs impressionant, un remat perfecte, guanyant-li la posició al defensa, rematant en la front, recte, no ha hagut cap desviació de la pilota. I si vols que vos diga si voleu que vos diga la veritat, m'alegre.
1: I jo també, s'ho mereixen. La veritat és que sí, la presa des de l'àrbitre. I a més, t'he dit una cosa, el salt per a connectar la cabotada ha sigut tan poderós que no podem dir que hagi sigut una errada del central, sinó que ell ha superat el defensa.
2: Sí, sí, sí, li guanya la posició.
1: El defensa de Suïssa. Molt bé.
2: Sempre és de veres que el que vota per darrere té avantatge.
1: Ah, això és un ridícul de Suïssa, un fracàs total, eh? Que t'empate
2: Qatar. Sí,
1: no?
2: sí.
0: Home, el teu amic...
2: Està
0: regulat.
2: Tindrà que baixar la cotització.
1: Suposo que n'hi haurà un minut més d'afegit. 11 i 3 minuts de la nit en directe. El punt a punt vivint este empat en el temps de descompte de Qatar a un davant de Suïssa.
0: Estem ja en el temps complet, 96. Però com diu Carlos, tal volta li donen un minut més. Ataca Suïssa, que ara té molta pressa. Ahí està Manzambi, endinsant-se l'àrea. La pilota que serà córner.
1: Ara.
0: Que serà córner a favor de Suïssa, però evidentment ara hi ha molta pressa per part de l'equip suís, que ha anat guanyant pràcticament tot el partit i que ha vist com el 94 empatava a Qatar. I si acaba així, sí, en este grup, tots en un punt. I el mateix resultat, 1-1, la pilota dins de l'àrea per a que rebutja la defensa de Qatar. En segona instància se la queda encara gran aixaca per a tornar a centrar-la dins. Aixa en tot abonada, la pilota rebutjada, ala. El remat que se'n va fora, acabat. Molt fora, i abonada que va perdre temps.
1: Jo crec
0: i així
1: que ja
0: se va acabar, ho celebren, sí. És que és l'heroi, eh?
1: Sí.
0: Mahmoud Abonada és l'heroi de Qatar, ho ha parat tot.
2: No, hi ha que dir que no ha sigut un porter molt ortodox.
1: No, la veritat que no.
0: Però sí,
2: efectiu. Ha anat a manotaes, a sí, fan sí, de sí, tal, sí. Però...
0: En el penal casi se carrega en Molo.
2: Sí.
1: Despejava a bofetar.
2: No, hi ha que restar-li cap mèrit. Ha fet un gran partit. És l'artífic d'haver empatat i
0: s'acaba el partit. Xiula l'àrbitre el final, 97 minuts de partit i empaten Qatar i Suïssa 1-1 al marcador. S'avançava en Bolo en el minut de 7 de penal, marcava Couqui en el 94 de cap. Acaba este partit en el 1-1 al marcador i, com estaven dient, en este grup B, Bòsnia-Herzegovina encapçala la classificació. Canadà, Suïssa i Qatar, la resta en un punt, tots empatats en este grup B, en del Mundial, on ara sí és Suïssa el que puja com a primer classificat en este punt, així que Suïssa estaria primer, Bòsnia-Herzegovina segon, Canadà tercer i Qatar quart en este 1-1 al marcador, que veurem què és el que passa ja en la resta de partits, perquè bueno, pues, en este grup no pot començar més igualada la cosa.
1: Gràcies, Salva Gomis. De seguida te sentim en el 90 minuts.
0: Fins ara.
1: Se quedem dos minutets, Juanjo Rodri i jo. A veure, el primer, per suposat, és donar-li l'enhorabona a Qatar. Tu has estat moltes voltes a Doha, jo moltes més inclús, he estat en els teus fills ahir, a la fi. Jo m'alegre perquè les limitacions que tenen són les que tenen, però la veritat és que avui han jugat en practicitat, en humilitat, perquè el que tenen i han tingut un fruit que jo crec que és més que merescut. I s'alegrem tu i jo, eh?
2: Jo crec que en este partit d'escassa qualitat tècnica hi ha que valorar sobretot l'esforç que ha fet Qatar. Ho tenia tot en contra. Podia haver acabat en un resultat abultat, però ha tingut el premi a la constància i a no donar un partit per perdut. Jo abans no sóc augur ni tinc bola de cristal, però les característiques, la fisonomia, per dir-ho d'alguna forma, del partit convidava a pensar que esta situació podia produir-se, com sempre en futbol, que tot sol ser possible. I m'alegre perquè, encara que no ha sigut un partit brillant, ni des del punt de vista tècnic important, però sí que envia el missatge subliminal de que no rendir-se de vegades té un premi.
1: Never surrender, que diuen en anglès. Mai no rendir-se. I això és la veritat. I per últim, ja li donem la carpetal partit entre Suïssa i Qatar. Jo no sé si te passa a tu, a mi també és que mengem de futbol des de fa molts anys, i tu saps molt més que jo de futbol. Cada volta és més difícil i més il·lògic dir què passarà en una selecció, en un equip, més enllà de les sensacions, perquè això és futbol i per això és tan gran el futbol, perquè pot passar com han vist qualsevol cosa. Però quina és la sensació que tens tu de el camí d'Espanya, de la convocatòria i de les possibilitats que pot tindre la nostra selecció en este Mundial? La sensació que tens?
2: Bueno, no és descobrir res, però jo crec que ara mateix Espanya és el candidat número uno a guanyar el Mundial. És més, jo diria que no... vaig a baixar un poquet el llistó, però no arribar a la final, en la meva opinió, seria un fracàs d'Espanya, que afortunadament no contemple. Jo crec que Espanya té... No sol té un gran equip, jo diria que té dos grans equips.
1: Sí. Començar amb els porters...
2: Jo no sé si el senyor Luis de la Fuente és un entrenador, com tu dius, del turc este. Jo no sé si és bo, roïn o regular, no ho sé. Vull pensar que és un bon entrenador. Però el conjunt de jugadors, però no de 11 jugadors, de 20 i tants jugadors, exacte, que qualsevol pot substituir a un altre en les mateixes garanties de rendiment, jo crec que això és difícil de que se doni en una selecció, i en l'espanyola s'està donant. Tots els puestos de l'equip tenen un substitut del mateix nivell del substituït, i això és un avantatge. Confia totalment en la selecció espanyola, i quan se recuperen del tot, com pareix Yamal i el Williams, Nico, jo crec que és un dels candidats més clars i més rotunds a guanyar el títol de ni més ni menys de campió del món.
1: Perquè tenim porters, tenim una defensa
2: tot
1: en molta jerarquia, molt de nivell, que saben defendre, que és el més important de les defenses, però també saben manejar la pilota. Tenim un centre del camp que pel mig funciona bé, tenim unes bandes que de veritat volen i tenim gol davant.
2: Exactament. A veure, tot és teòrica,
1: sí.
2: Perquè després ve el rendiment del jugador, que no sempre perquè estem parlant de Pedri o de Cubarsí o de Yamal, això te garantís que te ho garantís tot, no? Els jugadors tenen altibaixos i pot passar qualsevol cosa. Però el que es palpa, el que se desprèn de la situació és que Espanya és en aquests moments el candidat número 1 a guanyar el títol. Qualsevol altra circumstància, a mi possiblement després ja que veure en cas de que no guanyara el títol, en què circumstàncies no l'ha guanyat i per què no l'ha guanyat. Això seria objecte d'anàlisi, perfecte. Però València, Espanya, perdó, València és un fallo de mentalitat en el sentit de que sempre tens la figura del València present. Ja dic que no guanyar seria una decepció. Ara mateix és el candidat, com he dit, més qualificat.
1: I és que és així. M'agradaria molt, Juanjo Rodríguez, tornar-me al Marín Blau en tu, però me tinc que quedar així fins a les 12 i mitja, així que me quedo
2: pues
1: molt a gust.
2: A mi m'agradaria quedar-me així i no tornar al Marín Blau, perquè no m'agrada molt
1: conduir de nit.
2: Sí.
1: Moltíssimes gràcies, Juanjo.
2: Igualment. Un abraç. Gràcies.
1: Són les 11 i 12 minuts de la nit. Una pausa i de seguida comença el 90 minuts així en Apunt Ràdio.

0: Comença el dia en Apunt Ràdio amb l'última hora dels nostres pobles i ciutats. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'actualitat. Posem l'accent en tu.
1: L'economia per a totes i tots.
2: Cada decisió econòmica ens toca i cada veu experta ens ajuda a veure més lluny. Compartim el valor i junts en fem cadena.
1: Cadena de valor amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3 i mitja a 4.
3: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
4: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
5: A Punt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Vall d'Ayora, 100.9.
6: De tu a tu.
1: De dilluns a divendres, de 4 a 7. La vesprada d'A Punt.
7: T'ho contarem tot.
8: Però tot, tot, fil per randa.
7: Te'n vens?
1: Amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
9: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
10: fem banda
9: amb el millor repertori de músics valencians.
10: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
9: Desfilarem al costat dels nostres músics.
10: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
1: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
11: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana, d'entreteniment, informació i divulgació.
10: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
1: En A Punt Ràdio.
10: De dilluns a divendres, de 10 a 2 del migdia,
12: amunt i avall, t'acompanyem. Per a no perdre de vista el que ens connecta com a poble i amb el món. En esta segona temporada continuem el viatge amb més històries i més proximitat.
10: Amunt i avall.
12: El magazín que et fa viure el territori.
10: Amb Sergi Olcina.
9: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
10: fem banda
9: amb el millor repertori de músics valencians.
10: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
9: Desfilarem al costat dels nostres músics.
10: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
1: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Marina Alta, 93.5.
6: De tu a tu.
13: Dos pobles enfrontats en un plató espectacular. Una presentadora amb molta marxa. 8 concursants disposats a deixar-se la veu. I, sobretot,
14: cantarem un munt de cançons, cançons de tots els colors. Nosaltres
13: cantem. De dilluns a divendres, a les 10:30, amb Maria Fuster en A Punt.
10: De dilluns a divendres i de 7 a 8 de la vesprada en A Punt Ràdio,
15: compartim el que som, el que ens uneix. Activa els sentits. Arriba l'hora de la cultura. Soc Rei Joan i descobrirem junts els espais més creatius i innovadors de l'art i del coneixement.
10: L'hora de la cultura, amb Rei Joan.
16: Cada vesprada a les 7 ens endinsem en el món de la literatura.
17: I tu i jo.
16: De l'art, de la música, de la dansa. Amb Rei Joan, en l'hora de la cultura. En A Punt Ràdio, posem l'accent en la cultura. Posem l'accent en tu.

Punt a punt. Els últims 90 minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Salva Gomis i Carlos Urrutia.

0: Salutacions, bona nit i benvinguts i benvingudes a l'últim tram del Punt a Punt, els últims 90 minuts. Temps de ràdio per a l'esport en A Punt Ràdio amb Manolo Palomar, al control tècnic de so, amb Carlos Urrutia, en l'edició i producció del programa, i amb el que vos parla, Salva Gomis, al capdavant del mateix, com ja sabeu, i a partir d'ara, pues, dissabtes, diumenges, ha canviat un poquet el que és la dinàmica de el 90 minuts i dels últims 90 minuts del Punt a Punt i que bueno, pues estarem durant l'estiu, tant Carlos Urrutia com jo al capdavant, des de les 11 i fins a les 12 i mitja. En aquest cas, bueno, pues avui n'hi havia partit del Mundial, comencem un poquet més tard de les 11. Ja sabeu que estem en totes les freqüències d'A Punt Ràdio, també a la seva plana web, al triple www.a.media.es i a l'aplicació per a dispositius mòbils. I si voleu participar en el programa i que la vostra opinió també pues, es puga escoltar i la puguem llegir en el Punt a Punt últims 90 minuts, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos en @90minuts, en 90 en xifra i el minut en lletra, en el nostre perfil de X, en Instagram, 90 Minuts Ràdio, tot en lletra, i en TikTok, en @90minutsradio, el 90 en xifra, la resta en lletra. Per a àudios, molt fàcil, al WhatsApp, al 619-421801, 619-421801. Ahí podeu opinar sobre el programa, sobre el que hi ha cada cap de setmana, sobre el Mundial, ara que ja està en marxa, i sobre la pregunta que vos deixem avui en els nostres canals, que és a hores d'ara, i sent l'únic jugador del València al Mundial, tractaries de renovar a Erai Sommer? Erai Sommer és l'únic jugador, avui no ha tingut minuts en Suïssa, que acaba de finalitzar el seu partit, però és l'únic jugador que té el València, almenys fins al 30 de juny, en contracte al Mundial. ¿Tractarías de renovarlo de cara al año que ve? En una zona central donde están, bueno, pues César Tárrega, Mukhtar Diakabi, en las situaciones en las que está, Copete, Justin De Haas, que arriba de hace unas semanas, torna Iker Córdoba. Bueno, veurem, ¿no?, que és el que passa. En la zona de centrals, el València busca un central dretà al mercat. I, bueno, pues, Erai Sommer és un jugador que té contracte fins al 30 de juny, però que encara, a més que nosaltres sabíem, no té l'oferta de renovació. Veurem què és el que passa en les pròximes setmanes. Avui s'han jugat diferents partits del Mundial. Avui dia 13, inicia Estats Units 4, Paraguai 1, i en el Qatar-Suïssa, que acabem de contar, inicia 1-1 al marcador i, bueno, pues... per a la jornada de demà barra avui, esta nit, en 40 minuts, comença el Brasil-Marroc a les 3 del matí, Haití-Escòcia, a les 6 del matí, Austràlia-Turquia, i a les 7 de la vesprada, Alemanya-Curaçao, i per a finalitzar el diumenge de Mundial, Països Baixos-Japó, a les 10 de la nit. Estos dos últims partits demà els podreu viure així en la sintonia del Punt a Punt, el Alemanya-Curaçao, en la veu de Manolo Montalt, i el Països Baixos, Japó, en la veu de Luis Urrutia. Són els dos partits que demà els oferirem als nostres oients en el Punt a Punt. També avui estàvem pendents de la pilota valenciana, perquè avui era la final d'individual de pilota, on Marginer ja té el segon títol de campió individual d'escala i corda, el seu aparador, el jugador de la Marina, que ha començat la partida molt fort i en el primer joc, quan estava en el rest, ha enviat tres pilotes directament a la galeria. Després, des del Dau, ha fet el 30-20 per a la seva part i Salva Palau, bueno, pues estava obligat a reaccionar, però no ho ha fet, el jove pilotari d'Alginet. Especial ha sigut el que suposava ja el 30-35, que, bueno, pues que ha igualat les coses i després ha pres la davantera en el 45-35, però ja pues, li costava als dos finalistes ampliar l'avantatge al marcador. Els jocs anaven fent-se de manera alterna i finalment han arribat al 55-35. 45, on era el joc decisiu. Empatava, salvava la partida per a empatar a Marc Giner, i Giner ha fet el 15 de la victòria amb una caiguda d'escala. D'esta manera, el segon títol és per a Marc Giner, el primer va ser el 2024, i el jugador, el pilotari nascut a 1998, pues, ja té el seu segon títol individual. L'hem viscut, per suposat, en directe en esta sintonia. Ja sabeu que els dissabtes el format és un poc diferent, que no hi ha editorial, que no hi ha fotos, així que anem a fer una pausa per a la publi i ja s'endinsem ja mateix en, bueno, pues en tot el que tenim que anar contant. En alguna informació que anem a ampliar, acabem de ficar-ho en xarxes socials sobre Tomàs Meunier, el lateral dret que vol el València, i ara anem a ampliar aquesta informació en els últims 90 minuts del Punt a Punt. Són les 11 i 23 minuts i així comença Punt a Punt, els últims 90 minuts.
1: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio, de tu a tu.
2: ¿Y dices que siempre sucede?
3: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
4: Solo se me ocurre. ¡Wow!
2: Increíble. Pasa siempre.
3: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
4: ¡Wow!
3: Descúbrelo en tu concesionario.
5: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
6: Diuen que comencen en lluny, però se senten molt abans. Es veuen. Es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Fogueres de Sant Joan d'Alacant, declarades d'interès turístic internacional del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
7: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
8: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
9: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
8: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
7: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
9: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
1: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
9: Juga amb nosaltres esta temporada.
10: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96 251 1414.

0: 26 de la nit, continuem en directe en este tram final del punt a punt, els últims 90 minuts, i pues, fa qüestió de mitja horeta, més o menys. Comptàvem en les nostres xarxes socials una informació que tenim al 90 minuts, al punt a punt, i és que la negociació entre el València i Tomàs Meunier està avançant, que la negociació en el lateral dret belga, que està al Mundial, va per un camí, podríem dir, correcte, perquè hi ha un acord econòmic en el jugador. És a dir, en la part econòmica, València i Meunier han arribat a un acord. Un acord que està al voltant dels aproximadament 2 milions d'euros bruts per temporada. 2 milions bruts per temporada. I que el que està negociant-se és la duració del contracte. És a dir, els matisos que n'hi ha en esta negociació ara mateix és que Meunier li agradaria tindre més d'una temporada fixa i el València no està arribant a, de moment, oferir-li més d'una temporada fixa. Meunier, per lo que a mi me conten, estaria demanant 2 temporades per a signar en el València, i el València pues, està en aquest dubte de, a un jugador de l'edat de Tomàs Meunier, firmar-li 2 temporades fixes al salari que estem comptant, que rondaria els 2 milions d'euros bruts. I estan en això. Ara mateix estan en eixa tasca on el València està negociant amb Tomàs Meunier i on alternatives que jo crec que durant moltes setmanes han estat en, al capdavant de la llista, com és el cas d'Andrés García, pues no van a esperar molt al València. La informació que tenim en 90 minuts i la que tinc jo personalment és que Andrés García ja fa uns dies que no sap res del València, que s'ha gelat aquest moviment que estava tractant d'accelerar el València per el jugador format a la pedrera del València i la pedrera del Llevant. I, per lo tant, bueno, pues veurem què és el que passa perquè el jugador pues, té ofertes, me conten, de Ligue 1, que li agraden i que podrien fer que Andrés García pues, prenguera una altra decisió, però la informació que tenim és que Tomàs Meunier pues, està més prop del València que fa uns dies i que el que n'hi ha és un acord econòmic i que el que falta és l'acord en quant a temporades. Carlos Urrutia, bona nit, què tal, com estàs?
1: Molt bé, tu?
0: Bé, així estem, tota la vesprada, eh?
1: I tot el matí, tot el dia.
0: Mà a mà.
1: És fenomenal.
0: Fent ràdio i te pregunte què et sembla esta informació que acabem de donar. El València està més prop que fa uns dies d'arribar a un acord amb Meunier perquè ja n'hi ha acord en la vessant econòmica, faltaria acord en la part de bueno, pues la duració del contracte, evidentment, que veurem si afecta o no afecta a la part econòmica, perquè clar, si el que jo te doné per una temporada tu ho espera dos, igual cal negociar ixa segon temporada.
1: No, vale, jo primer crec que este estiu la finestra de fitxatges del València no serà ràpida. Jo crec que li agradaria al València que fos ràpida, però no serà aixina per molts factors. Una, perquè n'hi ha molts oferiments. El València tardarà, crec que, en decidir-se, però n'hi ha més equips que ara mateix, no és el d'abans, que n'hi havia entre cometes pocs del nivell de València, n'hi ha molts que són tan atractius o més per a jugadors com els que n'hi ha ara. És a dir, i jo clar que entenc perquè molts jugadors, encara que tinguin 34 anys, diuen, no, però jo vull 2 anys de contracte. Pues, a la fi, jo crec que el millor és ser imaginatiu i fer pues, més uns, més dos, segons rendiments, perquè la veritat és que qualsevol jugador que rendisca és susceptible, sense pensar en l'edat, en renovar.
0: Bueno, pues veurem què és el que acaba passant, eh? En Thomas Meunier, lateral dret, belga, que ha completat una temporada al Lille, on ha classificat l'equip a la Champions. Llavors, si
1: en el Mundial.
0: I a veure, perquè en els últims partits sí que ho ha estat. Veurem què és el que passa en Bèlgica quan arranque el Mundial, i que, bueno, pues no serà fins al pròxim dia 15, a les 9 de la nit, quan s'enfrontaran a Egipte. D'ací d'un parell de dies serà el debut de Bèlgica al Mundial davant l'Egipte. Més informació, i és que l'Elche avui ha fet oficial a Martín Anselmi, l'argentí, que, bueno, pues ha sigut ja confirmat com el nou entrenador del club il·licità per a la pròxima temporada. I tal i com informava l'Elche, Anselmi firma per el curs 26-27 amb una campanya addicional, és a dir, a un més un vinculat a complir els objectius, que suposa que serà la salvació. Dia el comunicat que Martín Anselmi serà l'encarregat de donar continuïtat al projecte esportiu de l'Elche. El tècnic argentí i l'entitat franjaverda han aconseguit un acord perquè es convertisca en l'entrenador del primer equip durant la temporada 26-27. L'incorporació d'Anselmi reforça l'aposta de l'Elche per una manera d'entendre el futbol basada en el protagonisme i l'ambició competitiva. Què te sembla el nom d'Anselmi, que és, per a mi, un, entre cometes, experiment, perquè no té experiència a la Lliga Espanyola?
1: Com no la tenia en primera divisió, de Saràbia, quan va pujar a l'Elche, va firmar l'Elche en segona divisió. Però la veritat és que, per a mi sí que té trellat, vull dir, és un entrenador molt interessant. Jo vaig tindre una reunió en Porto, en Andoni Zubizarreta, quan ell era director esportiu del Porto, estaven ell i l'altre entrenador, que no me'n recordo, que era el president del Porto, o que era el president del Porto, Vilas Boas.
0: Ah, sí, André Vilas Boas.
1: I m'explicava les raons per què, perquè té una manera d'entendre el futbol que és molt bona. No era un context per a prendre una decisió intel·ligent el seu dia per al Porto. És veritat que enguany el Botafogo, que és un gran grandíssim del futbol sud-americà, el brasilè, només va estar 17 partits, vull dir, no és...
0: Ha durat molt poc en els
1: Igual que Castro, que va perdre 11 partits seguits en el Nantes, i després ja ha salvat el València.
0: El benefici del Llevant.
1: En el Cruz Azul va estar molt de temps, i n'hi ha un cas curiós, perquè este...
0: Ha salvat el Llevant.
1: Sí, sí. Què ha dit?
0: El València.
1: El Llevant, m'ha enganyat. Independiente del Valle, en Ecuador, és on va estar més partits, 75, però el més curiós és que fins entonces era segon entrenador, saps d'aquí, de Miguel Ángel Ramírez. Va estar 80 partits amb ell, la qual cosa significa molt, perquè al final Ramírez, que jo crec que és un dels grans infravalorats, tot i que ha tingut errades grosses com a entrenador dels espanyols, ell està en el Malmö, estava en el Malmö, ha acabat abans al Saragossa, que ho va fer mal, mal, fatal, al Guacra, on va estar només 7 partits, una aventura molt curta, i després a l'Sporting ho va fer bé. Venia de ser entrenador del Charlotte en MLS, però només va estar de 7 partits, i després a l'Internacional de Porto Alegre, i això 69, vora 70 partits en Independiente del Valle. Un entrenador que procedeix del juvenil de Las Palmas, després estigui en l'Alaves, i que s'ha format en l'Acadèmia d'Aspire, on va estar 6 anys.
0: Clar. En Aspire Academy.
1: Clar. En Qatar.
0: Bueno, això en quant al nou tècnic de l'Elche, però també més informació

0: Informació, i és que, segons els companys de Marca i Mateo Moreto, parlem de Suleiman Fallé, que tant el Rayo Vallecano com l'Elx haurien realitzat consultes per a conèixer la situació de l'extrem senegalès de l'Sporting de Portugal de cara a una possible cessió per a la pròxima temporada. Suleiman Fallé, que seria un dels jugadors per el que l'Elx estaria tractant de trobar l'opció de portar-lo cedit de cara a la pròxima temporada. Jo no el tinc controlat, no vaig enganyar a ningú, no conec a Suleiman Fallé, que està a l'Sporting de Portugal i que l'Elx sembla que, segons comenten els companys de Marca i Mateo Moreto, en este cas, que jo crec que tenen molt bona informació de mercat, estaven parlant de que l'Elx estava tractant d'aconseguir aquesta sessió.
1: Casualment, abans que era la notícia, jo esta setmana he estat fet un estudi d'este xiquet, de Suleiman Fallé. És un extrem molt vertical. Ja no és internacional per senegalès, però sí que ha jugat en la selecció. És un 2003, té 23 anys, i la veritat és que enguany ha jugat molt poquet, el 6% de minuts possibles en Lliga Portuguesa, en la Champions el mateix, però és que este xiquet, recordat, estava en el Betis, en el Granada, abans del Betis, que és on s'havia format. El Galaxy Dakar va vindre al Granada i l'Sporting va pagar 6 milions i mig al Granada. És a dir, és un fitxatge molt de la vessant espanyola de la direcció esportiva, si al final és aixina. No és un jugador protagonista ara mateix, la qual cosa li converteix en un nou Ramazzani o un nou Danjuma, en una cessió que pot ser profitosa per a l'Sporting de Lisboa, que s'estalvia la fitxa, ja veure si el jugador esclata o rendix al nivell que ho va fer al Granada o al filial del Betis, i per al València, té de baix un jugador valor de mercat apanyat, 3 milions, no és res de l'altre món, però el xiquet pot estar bé. A banda del València, se parla de que volen el Mallorca, l'Elx...
0: L'Elx és el que estem contant que el vol. Cedit per a la pròxima temporada.
1: Sí, però és que el València també podria estar valorant, igual que l'Orient de primer primera divisió de França.
0: Estarem pendents de Suleiman Fallé en una
1: no
0: de les...
1: No espera tirar coes, però no està malament.
0: Anem a veure què passa en este xiquet. Lo que jo m'ha deixat superflipant són les paraules de Marcelino García Toral en el dia d'avui, en una entrevista en el company Fernando Álvarez de Marca, perquè, clar, tu veus la... El comiat de Marcelino en el Villarreal i la sintonia i els abraços i tot el que va envoltar en aquesta setmana de acomiadament de Marcelino. I avui li preguntaven per la seva eixida i anem a escoltar a Marcelino, perquè per a mi això és un raje.
2: Bueno, nos ha dado la continuidad porque el club solamente nos ofreció un año y nosotros... era innegociable quedarnos como mínimo 2 temporadas. Y yo, para mí, ofrecerme un año, sí puedo decir que en mi caso no lo aceptaba porque consideraba que era una falta de confianza hacia este cuerpo técnico cuando había un conocimiento personal y profesional suficiente para alargar, el periodo contractual. La dirección del club es la que decide y si prefiere darle 3 años a un entrenador nuevo, al cual no conoce y que, hizo también una temporada mencionable con el Rayo, y consideran que no deben darle una continuidad al entrenador de varias temporadas, sumado también a una experiencia anterior magnífica, donde este cuerpo técnico había cogido el equipo en segunda división y al final de nuestro trayecto estaba cuarto clasificado. Eso es entendible, yo lo entiendo perfectamente. Para nada, para mí supone una decepción ni nada. En su momento pudo parecerme, ya por el mes de diciembre, en ese primer ofrecimiento.
0: Les paraules de Marcelino, que jo...
1: Bueno...
0: Vull que... O sea,
1: jo sempre sé el que vols dir.
0: I, evidentment, ho entenc. Entenc a Marcelino, perquè, clar, a ell no li han donat els 2 anys com a mínim que demanava, i ha arribat Íñigo Pérez i ha signat 3 anys en el Villarreal. Clar, jo entenc esta posició de Marcelino, però també m'ha aparegut cridaner, no?, la manera d'expressar-lo, Carlos.
1: Sí, i sobretot...
0: I tu el coneixes, i jo també, a Marcelino, sí, sí, sabem sí, sí, que, sí. Que, pues, que...

0: que jo crec que aquestes coses no les diu perquè sí.
1: Ja. I quan a Íñigo sí que li han firmat 3 anys.
0: Clar.
1: Jo, saps què passa? Que moltes voltes el més difícil de la vida és saber dir que no. I la estratègia del Villarreal ha sigut per a alliberar-se del compromís amb Marcelino. Sí. És així, natural, més senzill, però més difícil dir, Marcelino, anem a acabar, per acabar bé, pues és com tallar en una novia, en un novio. No eres tu, soy yo. Està complicat, això.
0: Sempre és cosa de dos. Respecte a més coses de mercat, un parell d'apunts, ho contàvem durant el dia, però l'Hèrcules, que ha fet oficial la incorporació d'Àlex Jiménez, el jugador que arriba provinent del Nàstic de Tarragona, i també ha fet oficial en el dia d'avui el fitxatge d'Àlex Fidalgo. El jugador va nascut a Orense i que bueno, pues arriba després de 2 campanyes de gran nivell a l'Orense i al Cartagena. Així que, bueno, pues 2 fitxatges que ja té en la butxaca l'Hèrcules de Beto Company de cara a la pròxima temporada. I respecte a València Bàsquet, en el dia d'avui, Bojan Dulevic, llegenda amb majúscules de València Bàsquet, ha anunciat que es retira, que deixa el bàsquet professional i, bueno, pues el València ha fet oficial que va, després de les 11 temporades anys que va estar defendent la samarreta taronja entre 2012 i 2023, és el màxim anotador i rebotejador de la història de València Bàsquet i el segon jugador amb més partits, pues el 14 que portava Dubi pues, va ser retirat de bueno, pues, la plantilla de València Bàsquet i que va passar a ser història penjant d'aixa camiseta al Roig Arena. I també a l'Alqueria, València Bàsquet, a l'Alqueria pues, van a ficar-li el seu nom a una de les pistes. Així que van a retirar la camiseta de Bojan Dulevic i també van a ficar el seu nom a una de les pistes de l'Alqueria del bàsquet i el club, a més, en els pròxims dies anunciarà la data i l'hora de la cerimònia de retirada de la samarreta pues, quan estigui confirmat i hagin parlat en Bojan Dulevic de cara a este acte. Però se'n va un dels més grans en la història de València Bàsquet, la història recent de València Bàsquet, Bojan Dulevic, després bueno, d'anunciar-ho en esta vesprada.
1: La veritat és que sí, i a mi m'agrada molt la forma que té el que era per més ara València Bàsquet de fer totes aquestes coses, un carinyo i un respecte molt, molt gran.
0: Bueno, això en quant a València Bàsquet, que també demà serà la única prèvia que anem a contar, perquè demà València Bàsquet ha viatjat a Badalona el dia d'avui per a afrontar el tercer partit de la seva eliminatòria dels semifinals de Lliga Endesa davant el Joventut de Badalona després de bueno, pues, fer valdre no? el factor pista, en ixe ja 2-0 que té al seu caseller. Avui s'ha conegut que el Barça serà el rival després de guanyar 3-0 a la seva sèrie davant la Laguna Tenerife i bueno, pues, contar també que València Bàsquet comptarà amb el suport de més de 250 aficionats taronja que viatjaran en 4 autobusos per estar al costat de l'equip. Que, bueno, pues, encara és de veres que hi ha un poquet de dubte, no? Perquè este any pues, i els últims anys no se li dona bé el pavelló olímpic de Badalona a València Bàsquet, però, bueno, veurem si València Bàsquet aconsegueix eixa victòria, eixa 3-0 per estar també a la final. L'equip de taronja que ha viatjat a Badalona amb 3 baixes confirmades, les lesions de Josep Puerto, de Xavi López Aróstegui i de Nate Rivers. Són les 3 absències. Veurem qui és el descart de cara al partit de demà que viurem i que contarem per suposat així en el punt a punt a partir de les 8 de la vesprada. Arribem a les 11:44 i anem a fer una pausa. Anem de seguida també en el temps d'opinió i d'anàlisi en la tertúlia, així en el punt a punt, últims 90 minuts.
2: Som a punt. Gràcies per acompanyar-nos.
3: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 90.

0: 96-251-1414.
1: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
2: De la mà de Luis Urrutia, Manolo

tots els dies de la setmana. Una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. Apunt Ràdio. De tu a tu. Ara escoltaràs la reemissió de Fem Banda. En Apunt Ràdio, Fem Banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana, Fem Banda. Apunt Ràdio.

Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un nou cap de setmana ací a Fem Banda. Avui, 13 de juny, es commemora principalment el Dia Internacional de la Sensibilització sobre l'Albinisme. Però, a més, esta data també acull el Dia Europeu de la Prevenció del Càncer de Pell. Una jornada dedicada a conscienciar la població sobre la importància d'adoptar hàbits saludables davant l'exposició solar. Un recordatori especialment oportú, ara que ens acostem a l'estiu i que les altes temperatures conviden a passar més temps a l'aire lliure. Feta esta recomanació, comencem Fent Banda escoltant el concert d'avui dins la secció Arxiu Sonor. Avui l'he titulat Concert a dos bandes, perquè el que sentireu seran dos bandes d'ací de la Comunitat Valenciana. Després del concert continuarem amb la primera secció del Rebost de la Banda i rebrem a la primera societat musical d'avui, la Societat Filarmònica Altianense. Seguidament passarem a l'agenda musical d'avui dissabte, molt carregada. Tot seguit, després de les notícies de les 9, seguirem en una segona secció del Rebost de la Banda i parlarem de la Unió Musical de Montesa, que demà celebren la tercera trobada comarcal de bandes de la costera, que este any se celebra al poble de Montesa. I acabarem el programa en la secció Joves Talents i rebrem la visita de Joan Mateu, un jove percussionista de Picassent que se'n va de gira en la Western Balkans Youth Orchestra. Així que comencem ja Fent Banda, on intentem que la música vos alegre el dia.

Comencem ja el concert d'avui, com jo he dit abans, anomenat Concert a dos bandes. En la primera part del concert aneu a escoltar a la Societat Filarmònica Alteanense i començarem escoltant un pas doble que porta el mateix nom, Filarmònica Alteanense. El pas doble Filarmònica Alteanense, compost pel músic alteà Jaime Francisco Ripoll Martins, conegut per Jimmy, és una de les peces més representatives del repertori de la banda sinfònica de la Societat Filarmònica Alteanense. El pas doble es va estrenar el juliol de 2023 en el concert amb què la banda va participar en el certamen internacional de bandes Ciutat de València. Segons Jaime Ripoll, el pas doble està dedicat a tots els músics de la Filarmònica i al seu director, Rafa Garrigós. Doncs anem a escoltar ja el pas doble Filarmònica Alteanense, dirigit pel mestre Rafa Garrigós.

El pas doble que acabem d'escoltar té caràcter. Jo crec que simbolitza l'esperit de superació, la tradició i l'estima de Jaime Ripoll, Jimmy, que té a la Societat Filarmònica Altianense. I seguim en la mateixa banda simfònica filarmònica altianense. I anem a escoltar un poema simfònic del mestre Bernardo Adam Ferrero, anomenat Castell de l'Olla. El poema simfònic Castell de l'Olla és una de les composicions més emblemàtiques del mestre valencià Bernardo Adam Ferrero, una obra inspirada en un dels esdeveniments més singulars i estimats d'Altea. Composta l'any 2000, la peça naix de la fascinació que desperta el Castell de l'Olla, un espectacle pirotècnic que cada estiu transforma l'abadia alteana en un escenari de llum, color i emoció. A través d'un llenguatge musical ric en contrastos i textures sonores, Bernardo Adam Ferrero trasllada a la música les sensacions que envolten esta celebració: la calma de la nit mediterrània, l'expectació de milers d'espectadors congregats davant de la mar, la màgia dels primers esclats de llum i la grandiositat del castell de focs artificials reflectint, sobretot, en les aigües de l'abadia. L'obra està estructurada en 5 moviments: preludi, dansa màgica, ligeta i el polir reial i l'apoteosi del foc i de la música. La composició va ser estrenada el 12 d'agost de l'any 2000 i des d'aleshores ha esdevingut una referència dins del repertori simfònic valencià dedicat a les tradicions populars. Doncs jo crec que ja és hora de que escoltem el poema simfònic Castell de l'Olla, interpretada per la Societat Filarmònica Altianense.

Vos he de dir que desconeixia aquesta obra i m'ha encantat. Castell de l'Olla és, en definitiva, un homenatge musical a la creativitat, la cultura i la bellesa del Mediterrani. Una obra que reflecteix el profund vincle entre la música i una de les celebracions més espectaculars de la nostra terra. Acabem d'escoltar, com he dit abans, el poema simfònic Castell de l'Olla del mestre Bernardo Adam Ferrero. I a partir d'ara seguim en la segona part i en la segona banda d'este concert, que és la Unió Musical de Montesa. La primera peça que anem a escoltar és el pasdoble Unió Musical Montesa del compositor Rafael Mullor Grau. El pasdoble Unió Musical Montesa va ser escrit l'any 2006 per encàrrec de l'Ajuntament de Montesa amb motiu de la celebració del centenari de la Unió Musical de Montesa. L'obra constitueix un homenatge a una societat musical que ha estat, durant més d'un segle, un dels principals referents culturals de la localitat. La composició va ser finalitzada al setembre de 2006 i estrenada el 22 d'octubre del mateix any, durant el concert del centenari de la banda, interpretada per la pròpia Unió Musical de Montesa i dirigida per el mateix compositor Rafael Mullor Grau. Doncs anem a escoltar el pasdoble Unió Musical Montesa i, com he dit abans, dirigit per el mateix autor, Rafael Mullor Grau.

Este pasdoble és fidel al llenguatge característic del seu autor. El pasdoble combina brillantor, elegància melòdica i una sòlida escriptura per a banda. Com he dit, acabem d'escoltar el pasdoble Unió Musical Montesa, de Rafael Mullor Grau. I seguim escoltant a la Unió Musical de Montesa.

i anem a que van a interpretar l'obra Drema del compositor Alberto Muñoz Bobby. Drema es tracta d'una obertura de concert que destaca per la seva forta expressiva, el seu dinamisme rítmic i una escriptura especialment pensada per a ressaltar les possibilitats sonores de la banda. L'obra forma part del patrimoni musical valencià recuperat i difós a través de la col·lecció Retrobem la nostra música, una iniciativa destinada a preservar i donar a conèixer composicions de creadors valencians. En aquest context, Drema va ser enregistrada per la banda primitiva de Paiporta l'any 1989, consolidant-se com una peça de referència dins del repertori bandístic valencià. A l'any 2014 va ser seleccionada com a obra obligada de la quarta secció del Certamen Provincial de Bandes de Música de València. Musicalment, Drema presenta un caràcter brillant i enèrgic, amb una escriptura que alterna moments de gran intensitat amb passatges més lírics. Doncs anem a escoltar ja Drema per la Unió Musical de Montesa, dirigida pel mestre Rafa Llobregat.

Drema és, en definitiva, una mostra de talent compositiu d'Alberto Muñoz Bobby i una obra que continua ocupant un lloc destacat en el repertori de les bandes valencianes. Gràcies a la seva solidesa formal, la seva riquesa sonora i la seva capacitat de transmetre energia i emoció des dels primers compassos fins al final de l'obra. I acabem el concert d'avui escoltant l'obra Ros Roy, del compositor Jacob de Haan. Ros Roy és una de les obres més reconegudes del compositor neerlandès

és Jacob de Haan. És un encàrrec que va fer la St. Peter's Wind Symphony de Brisbane, Austràlia, l'any 1997. I aquesta obra s'ha convertit, amb el pas dels anys, en una de les peces més interpretades dins del repertori internacional per a banda simfònica. El títol fa referència a Rolls-Royce, una majestuosa mansió del segle XIX, que va donar origen al St. Peter's Lutheran College i que encara avui simbolitza la història i els valors d'aquesta institució educativa. Jacob de Haan pren aquest edifici com una metàfora dels anys de formació d'una persona, un període en què es construeixen la personalitat, els valors i les experiències que marcaran la vida adulta d'una persona. Musicalment, l'obra està desenvolupada com un viatge a través de diferents etapes de la vida escolar. Després d'una introducció solemne i monumental, apareixen paisatges de caràcter marcial que representen la disciplina, l'esforç i el progrés acadèmic. Posteriorment, la música adopta un to més juganer i desenfadat, evocant els moments de companyia, amistat i diversió propis de la joventut. Un ampli fragment líric aporta profunditat emocional i simbolitza valors com l'afecte, la comprensió i el respecte mutu. En la part final, el compositor introdueix nous valors i influències sonores que representen la diversitat cultural present en l'entorn educatiu. Tot desemboca en un final brillant i majestuós que recorda la conclusió d'una gran obertura simfònica. Doncs, anem a escoltar ja Rolls-Royce per la Unió Musical de Montesa.

0: Cada vegada que escolto aquesta obra, Rolls Royce m'agrada més. És una obra que exigeix cohesió, musicalitat i sensibilitat interpretativa, motiu per el qual continua sent una elecció habitual en concerts i certàmens de bandes de tot el món. I fins ací, el concert d'avui. Espero que vos hagi agradat este concert interpretat per la Societat Filarmònica Altianense i la Unió Musical de Montesa. I ara farem una breu pausa, però seguim de seguida. No se'n vagin.
1: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Ràdio. De tu a tu.
2: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
3: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A.Ràdio.
4: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
5: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
6: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
4: En A.Ràdio.
7: Este diumenge, des de les 12 del matí, Punt a Punt. Amb el tercer partit del play-off semifinal de la Lliga ACB entre Joventut de Badalona i València Bàsquet. A més, finals del Premier Padel València, la final de l'individual de raspall femení des del Trinquet de Xeraco, el partit d'ascens a Segona Federació entre el Tribal Valderas i la Nucía, la Lliga Mundial de Voleibol amb l'Espanya Azerbaiyán des d'Alacant i dos partits del Mundial, Alemanya Curaçao i Països Baixos Japó. Tot en directe, este diumenge des de les 12 al Punt a Punt.
3: La informació local i el compromís amb la nostra cultura. A.Punt Ràdio. De tu a tu. En A.Punt Ràdio fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana, fem banda. A.Punt Ràdio.
0: Aquí ha sigut una pausa molt breu. Bueno, molt bon dia a tota la gent que a partir d'ara s'incorpora a un nou programa de Fem Banda. Avui estem a 13 de juny i es commemora principalment el Dia Internacional de la Sensibilització sobre l'Albinisme. I, a més, esta data també acull el Dia Europeu de la Prevenció del Càncer de Pell, una jornada dedicada a conscienciar la població sobre la importància d'adoptar hàbits saludables davant l'exposició solar. Un recordatori especialment oportú ara que ja estem pràcticament a l'estiu i que les altes temperatures conviden a passar més temps a l'aire lliure. Feta esta recomanació, seguim així en

fent banda. Acabem d'escoltar, com sabeu, el concert d'avui dins la secció Arxiu Sonor, concert que recomane perquè escoltareu dos bandes del nostre territori valencià. A partir d'ara, continuem en la primera secció del rebost de la banda i ja tinc ací a membres de la primera societat musical d'avui, la Societat Filarmònica Altianense. Seguirem després en l'agenda musical del dissabte. Tot seguit, després de les notícies de les 9, seguirem en una segona secció del rebost de la banda i parlarem de la Unió Musical de Montesa, que demà celebren la tercera trobada comarcal de bandes de la costera i que este any es celebra al poble de Montesa. I acabarem el programa amb una secció de joves talents i rebrem la visita de Joan Mateu, un jove percussionista de Picassent que se'n va de gira en la Western Balkan Jou Orquestra. Així que donem pas ja a la primera societat musical d'avui dissabte.

0: Així som, en fem banda.
1: Clar que així som, i ben grans que siguem. Jo sempre dic el mateix. Hi ha un lloc a la Comunitat Valenciana que té màgia. Vosaltres aneu cap a Alacant per l'autopista, bueno, ara autovia, per la AP7, i passeu un túnel que es diu el del Mascarat. I quan passeu aquest túnel, vos ompli el... Jo crec que se fa el cor més gran, es quedeu bocabadats, perquè hi ha una vista d'una badia i apareix el poble d'Altea. Doncs avui anem a parlar de la Societat Filarmònica Alteanense, que és una de les entitats culturals més emblemàtiques que hi ha a Altea. Els seus orígens remunten a l'any 1889, quan es va formar una primera agrupació musical destinada a amenitzar les festes locals. Amb el pas del temps, la societat va consolidar la seva activitat musical i cultural, convertint-se en un referent del municipi. Al llarg de la seva història, la Filarmònica ha impulsat la formació musical de generacions de músics a través de les seues escoles i conservatoris, i ha ampliat la seva activitat amb agrupacions com la Coral, l'Orquestra de Pols i Pua, l'Orquestra de Cambra. Avui continua sent una institució fonamental en la vida cultural d'Altea i de la comarca. I jo tinc ací a l'estudi a Juan Tomás Labiós Berenguer, que és el coordinador del Certamen Internacional de Música Vila d'Altea. Juanto, bon dia.
2: Molt bé, bon dia.
1: També tinc a Francisco Javier Albado Silvestre, que és el president de la banda. Bon dia.
3: Bon dia, Imma.
1: Francis, molt bon dia. I també tinc a José Vicente Algado Climent, que és el director. Bon dia.
4: Bon dia, Imma.
1: Jo encantada que esteu ací.
2: Moltes
1: I la veritat siga dita que qualsevol persona que se'n va cap a Alacant i passa el túnel, ahir s'obri el cor, s'obri tot, i se queda... Jo cada vegada que vaig, i mira, que he anat, dic, això està ací, en esta terra tan màgica. Que... I ho teniu vosaltres, no sigueu conscients, segurament, però és així. Francis, què dius?
3: No, sí, sí que som conscients. Quan anem de viatge a un puesto i cruzem i ja estem a casa, és veritat, és així. Sí que som conscients. I
1: el poble, quan el veus allí, que el veus des de l'autovia, no? El veus tot blanquet, tot bonic. Mm. Això és una meravella.
3: Sí, sí, té un
1: poble molt bonic. És un dels pobles més bonics que jo crec que n'hi ha d'Espanya. I de més.
3: Bueno, pues muchas gracias.
1: Jo crec que sí, eh? Bé, Juanto, ja estan seleccionades les bandes del certamen. Jo tinc que començar per el certamen, eh?
2: Sí, la veritat és que este any continuem en el projecte. Saps que per al 50, la 50 edició vam fer una renovació important del projecte. Vam canviar un poquet la dinàmica de les seccions, van tornar a crear dues seccions de participació en el certamen, una per a una secció tradicional amb obra obligada, obra lliure, un funcionament tradicional, i una segona secció de concert que l'hem nomenada, que és una secció lliure on les bandes fan una proposta artística i bueno, és totalment un programa lliure, però bueno, té que tindre un projecte, té que haver un projecte cultural, un fil conductor de,

0: del projecte. I bé, este any tornem a aquesta secció de concurs tradicional amb tres bandes que ja hem seleccionat. Es van inscriure 5 bandes per aquesta 51a edició, que van ser la Societat Musical Artesana de Catarroja, Banda Musical de Montsau, de Portugal, i l'Associació Humillana d'Amigos de la Música. I en reserva s'han quedat l'Associació Banda Sinfònica de Reus i l'Associació Musicocultural Nuestra Senyora de la Paz de Màlaga.
1: Bueno, aleshores, este any, que és la 51 edició, teniu una obra que és obligada, de Jesús Sant Andreu, que ja la tenen les bandes, ja està acabada, ja està editada i ja està repartida, perquè això és el més... Això sempre va contra el rellotge.
0: Sí, no, la veritat és que Jesús Sant Andreu, bueno, ja ens va fer una obra per a finalitzar, per a tancar la 50a edició, Born of the Winds, que va estrenar Julia Gallego com a flautista, i la veritat és que ja va ser una gran experiència, i bueno, ja teníem parlat en ell, ese duo d'obres, i... Jesús ha fet una nova sinfonia per a aquesta edició del certamen, i sí, ja la tenim, ha plegat tot a temps, les bandes ja tenen les partitures i ja estan posant-se en marxa.
1: I el títol es pot dir o no es pot dir encara?
0: Sí que es pot dir. Deixa'm un moment que el busque.
1: Vale. Mentre busques, has nombrat una peça que es diu War for the Winds.

0: Qui és la flautista que està tocant i que és de la casa?
1: Pues Julia Gallego, la gran Julia Gallego, pues és tota institució, i sobretot ella, pues, per supost, ha estat molts anys tocant, va estudiar en Altea, ha estat molts anys tocant.
0: Ara està a Barcelona, no?
1: Sí, ara està a Barcelona. I per tot el món.
0: Sí. Teniu ahí una intèrpret, una gran intèrpret de flauta.
2: Bueno, ja ho ha trobat.
0: Ja l'has trobat?
2: Sí. L'obra obligada del certamen de guany es dirà Sexta Essentia, Symphonic for Wind Ensemble, de Jesús Santandreu.
0: I a què va dedicada? Perquè sempre busqueu un fil conductor cada vegada.
2: Bé, este any el comitè va decidir dedicar-li a Manuel de Falla i a Òscar Esplà el lema del certamen, perquè és el 50 aniversari de la defunció d'Òscar Esplà i el 150 aniversari del naixement de Manuel de Falla. I com van ser, bueno, contemporanis, la veritat és que li van proposar a Jesús que, bueno, que era un poc la inspiració d'aquesta edició del certamen. Uh-huh. Es pareixien dos músics, dos compositors, grans músics de la història de la música espanyola. I la veritat és que crec que és un cert que el comitè hagi decidit dedicar-li aquesta edició a aquests dos músics. I ell, bueno, s'ha inspirat. Ja ho contarà ell, això sí.
0: Clar que
2: sí,
0: el tinguem així convidat, ja vos diré quan ve, però està convidat per a que vinga.
2: Ell vos ho contarà millor que
0: jo. Sí. I la plantilla d'esta nova edició, és a dir, quina plantilla de banda pot anar? Perquè heu fet una biennal, diguem, per a celebrar el 50 aniversari. La primera edició del 50 aniversari crec que anaven fins una plantilla de 80 o 90, no recorde ara, i després ja era una plantilla més gran. Este any, quina?
2: Hem adaptat un poquet, perquè sí que en el panorama bandístic un límit de 90 músics veiem que era una limitació un poquet curta, perquè sí que tenim una gran majoria de bandes en el nostre entorn, o inclús a nivell nacional i a nivell internacional, que, claro, aquest nivell de 90 músics es quedava un poquet curt, i hi havia moltes bandes que, claro, tenien que deixar-se molts músics en casa per a poder vindre i participar en aquesta secció. I en vam ampliar, o sigui, el nombre d'intèrprets està en la secció actual, que és la secció filarmònica, que hem nomenat entre 70 i 110 intèrprets.
0: Molt bé. Bueno, ja ho

0: Un pas doble d'un bon amic, d'una gran persona, d'una de les més bones persones que jo conec, que vaig a dir que tot el seu nom el desconeixia, perquè com el coneguem per Jimmy, i aleshores sabia que li diuen Jaime Francisco. Aleshores, el Francisco és el que no coneixia jo. Bé, és un pas doble que crec que el va compondre fa 3 anys, pot ser, que va guanyar el certamen.
1: El certamen de València.
0: I va dedicar este pas doble filarmònica al teanense.
2: Sí.
0: Teniu una gran flautista, però teniu a Jimmy, eh?
1: Sí, bueno, Jimmy ha sigut una persona que ha dedicat durant molt de temps. S'ha dedicat en cos i ànima a l'entitat, a fundar la coral, ha sigut compositor de nombroses partitures, ha sigut director en la passada dècada, no recordo ara exactament els anys, i la veritat és que, bueno, que ha sigut una persona de la casa i que té l'admiració i l'apreci de tota l'entitat, com sempre. Fa en el 2024, si no recordo mal, o 2023.
0: 23,
1: sí, José,
0: 23.
1: Va corregir-me molt bé.
0: 23.
1: Els anys passen massa a pressa. Anàvem a participar en el certamen de València i, bueno, a l'entitat se li va ocorrir que per encetar aquesta participació, que Jimmy farà una peça per a encetar el certamen.
0: I vos la va dedicar, eh?
2: Sí.
0: Però, bueno, jo m'he enterat que enguany, José, arribes i ves el Sant perquè te'n vas a Kerkrade. Aneu a Kerkrade.
2: Sí, ara este juliol participem com a banda convidada en l'acte inaugural del certamen de Kerkrade.
0: I quin dia és això? Quan s'inaugura?
2: 9 de juliol. I bé, nosaltres fem un passacarrer i al dia següent un concert allà en el que és la plaça de Kerkrade. Sí. I, bueno, pues, ja aixina per a començar...
0: Jo crec que sí, perquè què fa que has arribat? Què fa que has arribat? Doncs
2: pues des de gener.
0: És a dir,
2: començar en gener i...
0: 6 mesos, pràcticament. Exacte. 6 mesos, curs. I ja aneu a Kerkrade. És la primera vegada que la banda va a Kerkrade o ha participat en el certamen alguna vegada?
3: No, ha participat tres voltes més al certamen.
0: Sí,
3: esta
0: sí.
3: Volta no participem, estem convidats.
0: Esta volta és més tranquil, no?
3: És més tranquil, però bueno, no així anar tampoc.
0: Sí, és més tranquilet. I què estàs preparant, José?
2: Pues fem tot un repertori de compositors valencians, espanyols, en música un poc de caràcter sinfònic en la primera part i més bé de caràcter un poc andalús en la segona part, i anem a tocar una obertura de Jimmy que va dedicar a l'aniversari de l'Institut d'Altea, que es diu Bellaguarda, que és molt dinàmica i molt dinàmica, bàsicament, per a començar. Després Leonardo...
0: Este pas doble també és dinàmic i festiu.
2: Molt festiu.
0: I a mi, si tinc un color, és la llum el que dona este pas doble. Representa, per això, la llum que teniu allí, una llum fantàstica.
2: I després toquem una obra de Saúl Gómez que es diu Leonardo Dreams.
0: Sí.
2: I la segona part toquem Hispània, de Òscar Navarro, Palindromia flamenca, de Ruda, Antonio Ruda, i De Cai.
0: De Cai, clar. Carai, quin programa, no?
2: Sí, i per a acabar, un poc fent un guinyo a l'última participació que la banda va tindre en Kerkrade, fem el paso doble de presentació que van tocar en aquest moment en el certamen. Se m'ha anat el títol. Agüero.
0: Ah, Agüero. Agüero. Agüero, Agüero. I pel passacarrer, que es diu que vas a... Quin paso doble?
2: Bueno, pel passacarrer, el que anem a fer és un poc una representació cultural de lo que és el poble i de les festes del poble. Aleshores, la idea és un poc representant lo que són les festes d'Altea.

0: Tea, on haurà una xicoteta representació de moros i cristians davant de la banda, i farem pues, Tabal i Saragüell, si algun passo doble més, un poc més...
1: Demà tinc que ser a Mario Roig, imagina't.
0: Festiu, però és un poc eixa
1: idea. Sí. Molt bé. Doncs seguim escoltant a la Filarmònica Alteanense este pas doble també de Jimmy, que s'anomena Socarrats i Tramussers, que ara m'hi contarem d'este pas doble.

0: A mi m'agrada molt els tramussos. I els cacaus també. Però els d'Altea no sou socarrats. No sé, vos socarrats, no? Són els de... Ni tramussos tampoc. Bueno, i no... Són els de Cocentaina i són els de Xàtiva, són socarrats. I els tramussers?
1: De la Nucía.
0: I aleshores, per què este pas doble de Jimmy socarrats i tramussers?
1: Tinc entès que va ser per un intercanvi que van fer les dues bandes. I Jimmy pues, va composar...
0: És a dir, les bandes seran la de, una de Cocentaina...
1: De Cocentaina i la Nucía.
0: I la Nucía. És que jo aprenc molt així en este programa, perquè no sabia que és de la Nucía es diuen tramussers. Ara ja sé una coseta més. La veritat que sí. Bé, Francis, tenim que començar a dir quan naix la Societat Filarmònica Altianense.
1: Fa un grapat d'anys.
0: Fa un grapat.
1: L'any 1889 ja fa 137 anys que té la societat.
0: Jo he buscat que naix perquè feia falta per a les festes, no? Un caràcter festiu. És de les poques bandes que igual ja no està tan lligat a l'Església, perquè moltes estan lligades a l'Església. I aleshores és així. Mm. I durant tot este camí que porteu ja de 137 anys, quins músics cal nombrar, quins directors cal nombrar que han deixat petjada? Està clar que tots no podeu nombrar-los, però és que més vos se venen al cap, pum, la primera que vos ve al cap.
2: A veure, jo crec que com totes les societats musicals pues, han passat per bones etapes, etapes menys bones, etapes roïnes, que pues, l'entitat va estar en certs moments desapareguda després de la guerra dels anys 30. I, bueno, jo si tinguera que nombrar a alguna persona de Xina representativa, fa poquet, la veritat és que vam tindre un homenatge a una persona que ha complit, crec que enguany, 101 anys. Oh. I va ser un refundador de la Societat Filarmònica Altianense, junt al mestre Pere Devesa, que també bueno, va ser una persona que va treballar intensament. Son pare ja va ser un dels organitzadors de la Societat Filarmònica Altianense. I don Antonio Guardiola, per a mi, crec que segueix sent pa moltes generacions pues, un exemple, no? Un exemple de treball que en cent anys encara va pujar a dirigir l'Ateneu Musical l'any passat.
0: Va ser el certamen, jo el vaig veure.
2: Sí, bueno, en el certamen es va estrenar un paso doble que se li ha dedicat des de part de l'entitat.
0: Però ell estava.
2: Però mesos abans, encara, en la primavera de l'any passat, encara va pujar a dirigir. Mm-hmm. Jo vaig parlar amb ell, la filla, i li vaig dir, tu creus que s'atreviria a pujar a dirigir? Bueno, li va preguntar i va dir que sí, claro, la veritat és que en un principi va impressionar, però sí. L'home va pujar i va dirigir en 100 anys, va pujar i va dirigir Ateneu Musical, que era el seu pasodoble preferit. Després, pues bueno, el mestre Oriola en els anys 80-90 mm-hmm. també va ser un gran impulsor, o sea, va portar un poquet, jo crec que en aquest moment va portar la banda o la Societat Filarmònica al segle XXI, no? Quasi, perquè va modernitzar moltíssim el funcionament de l'entitat i la forma d'entendre, bueno, es van participar en molts certàmens, etc. I bueno, d'ahir jo crec que és la història recent. I després altres directors que han passat, pues bueno, José Antonio Espinosa, Dani, que va ser Dani Ferrero, es va fer l'última participació en Kerkrade, que estàvem parlant, en el 2005. I després, bueno, Jimmy va estar en la dècada passada i bueno, Rafa Garrigós ha estat en un parell d'etapes dirigint la banda Altea i, bueno, i ara nova etapa amb José.
0: Que, vamos, que José té darrere un currículum que on va... dissapetjada i guanyen. Perquè és així, José.
3: No sé. Bueno,
0: no alces els muscles que és així. Quan vas anar la primera vegada, perquè

0: bueno, tu eres de la zona, tu eres d'allí, sí, de la comarca, i tu coneixies la banda d'Altea.
1: Sí, clar, clar.
0: Però la primera impressió quan vas anar allí i vas... El primer assaig. Quina va ser la primera impressió en el primer assaig?
1: Pues, si ho tinguera que resumir en una paraula, sí, diria que il·lusió. Jo que vaig sentir és que un poc que me van rebre superbé i la resposta, sí, de en general dels músics era com a, que tenien ganes de fer coses, d'intentar buscar nous camins, no?
0: Sí, sí,
1: és un
0: sí,
1: poc
0: sí, sí,
1: la, la... Jo el que trobo, inclús avui per avui, és molta il·lusió. Està clar que tenim el projecte de Kerkrade, però que nota que la gent està molt implicada en assajar, en treballar molt a fons el que estem tocant, i al final això, si no hi ha il·lusió, no apareix.
0: Clar que sí, clar que sí. I això
1: manera de...
0: heu creus molt bé i ho fas molt, molt bé, tot això. A veure, ara passarem a l'escola, però jo abans aneu a escoltar un pas doble que a mi m'ha transportat quan jo tenia 14 o 15 anys, no tindria més anys. 14 o 15, que les festes es feien no a setembre, es feien a maig,
1: sí,
0: a finals de maig. Imagineu-se quants anys fa, eh? I és este pas doble que aneu a escoltar.

0: Vaig a contar-vos una historieta. Jo tindria... És que tenia això. Se'n recordeu quan va eixir la cançó de María Jesús i su acordeón, Pajaritos por aquí, pajaritos por allá?
1: També fa un grapa d'anys.
0: Fa un grapa d'anys, no?
1: A 80 i algo.
0: Pues imagina, jo ja dic que tindria uns 13, 14 anys, una cosa així. I era quan va eixir. I anaven a tocar als Cristians d'Altaia, que és esta marxa, jo dic pas doble, marxa cristiana. Esta marxa cristiana dels Cristians d'Altaia. Imagina, José Vicente, eh? Què pareix? I allí mos van ensenyar a tocar el Pajaritos. No sé si tindria 13 anys, no sé. El Pajaritos, Carrasco, Jimmy, sí, sí. Tu també m'has dit que...
1: Sí, però jo...
0: Posterior, l'estart.
1: Sí, jo soc d'una fila, però no fa tant d'anys.
0: Sí, sí, sí, n'hi havia molts músics, jo recordo que n'hi havia molts músics, sí, i anàvem passant molts els instruments. Dient, ara toque jo, pues vale, va. I estaven allí, en el passeig, on estan els arcs.
1: Sí, sí.
0: Teníeu allí la...
1: Sí, la seu de la fila estava antes en l'avinguda, ja amb el primer, ara està en la paral·lela darrere.
0: Doncs, Pepe, este recordat, és que... Quan vaig veure Cristians d'Altaia, dic, mare meva, quants anys? Quants anys? Bueno, teniu una gran escola.
1: Sí, sí.
0: Teniu una gran escola. Quin és el projecte educatiu? Perquè, per exemple, començant pel principi, a partir de quina edat poden matricular-se?
1: Pues quan naixen. Tenim una secció que es diu Músic Bebès,
0: sí,
1: que és de 0 a 2 anys. Després d'ahir ja passen a partir de 3 anys al Jardí Musical. I després ja, pues, solfeig i classes d'instrument, sí, sí, sí, sí. O sigui, ja tot.
0: I aleshores...
1: Ara en totes edats.
0: Quant d'alumnes en feu? Quant d'alumnes teniu, més o menys?
1: Estem sobre 350, 360 alumnes en un any.
0: Que ja són, perquè també hi ha un conservatori.
1: També hi ha un conservatori, correcte.
0: I aleshores ja és molta gent. I sabeu, saps més o menys el professorat que teniu?
1: Ara mateixa, no, de cap no ho sé, però més, per uns 15 professors, sí. segur,
0: sí, sí,
1: o més.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: I també tenim ara en ment fer una ampliació de l'escola, perquè evita que se mos queda menuda i estem en projecte, de poder fer una planta més damunt de lo que és l'escola de música per a poder fer prou més aules i poder dar cabuda.
0: Perquè si no recordem mal, també doneu. És escola de música, però també teniu dansa.
1: Dansa, correcte.
0: Teniu dansa.
1: De veritat que té molt bona acceptació de dansa.
0: Sí, sí,
1: la setmana
0: sí.
1: que ve és la gala i la veritat que omplim el palau en la gala de dansa. En Altea la dansa sí que té tiró.
0: A banda de tot l'artístic que és Altea, de pintura, que teniu allí la Universitat de Belles Arts...